0: un any més.
1: Amb els Oscars.
2: Gràcies, molt amables.
3: No, molt amables.
2: Digues, digues, Jean-Paul.
3: No vull acabar el programa sense explicar que sabeu que han descobert per fi, ara sí que sí, hi ha un document final, definitiu, correcte, sobre quantes passes hem de fer al dia per estar sants?
2: Sí, ha sortit un estudi del British Journal of Sports Medicine que diu entre 7.500 i 10.000 passes al dia.
3: Vale, jo cada dia me proposo fer 10.000 passes, vale? Mm. Però és problemàtic, perquè quan acabo de fer les 10.000 passes, m'adono que sóc molt lluny de casa. Jo he de fer 10.000 més, però de tornada, i acabo cansadíssim.
2: No, vull dir
3: que aneu amb compte, vale?
2: Tontíssim. Però podries fer una ruta circular, no? Que comenci i acabi a casa teva.
3: No, perquè si gires tota l'estona cap a la mateixa banda, els genolls s'hi acostumen i t'hauries de girar cap a l'altra banda. El cos és una mecànica molt xunga. És com els atletes que corren en una pista olímpica que s'acostumen a girar cap a l'esquerra i quan ens moren, doncs els has d'enterrar en diagonal.
2: Deixem-ho aquí, tornem demà. Fondes!

0: La competència.
1: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
2: Hola. I a Gorina.
0: Un programa basat en fets reals.
3: Mala faria.
0: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'ho havia avisat, nosaltres no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, vine, que l'hem de tornar a fer les dues de la matinada del programa aquest.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Hola, a Marc Giró, el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romanos,
3: bon
2: aquí te l'estàs. Avui tenim a Miquel Missé, bravo.
3: Bon dia.
2: Ahir vam coincidir a l'acte d'inauguració del sindicat de llogateres sí. a carrer Mallorca, que va ser molt interessant, amb sí. testimonis quan explica les seves històries. Això allà de la vivenda és una vergonya per part de tots els grans tenedors, de tots els buitres, de totes les institucions, de tots els polítics, una vergonya al tema de la vivenda. Quan aprofundeixes en aquest tema i escoltes les històries personals de les persones que sobreviuen, perquè n'hi ha que sobre s'han de suïcidar, perdona que t'ho digui, que sobreviuen, és una vergonya, és el gran tema sobre la taula, el tema de la vivenda. Ja us podeu anar posant que s'ha de topar els lloguers, una família, una vivenda, i a més s'ha de topar la riquesa. Escolti, vostè quan ha guanyat 10 milions d'euros, doncs ja no pots guanyar més. Tot el de més és de la cosa pública. Sí o no? Perquè...
3: Em va impactar, tots ho sabem, però quan estàs allà escoltant un, dos, tres, quart, cinc, sisè testimoni...
2: Sí, sí, i els que hi ha, eh?
3: És espectacular.
2: És espectacular. I després, una altra cosa, allò que en dèiem abans del segle XX, dèiem gent normal. És a dir, que
3: sí,
2: no
3: sí,
2: pensi
3: sí,
2: que són...
3: Sí, sí.
2: Bueno, una que s'ha alcoholitzat, que l'altra no sé quantos, que s'ha de torrada, no sé què... que això, aquesta gent també necessita. Vull dir que jo estic a favor dels alcoholitzats, perquè jo estic una persona alcoholitzada, com sabeu, o sigui, he estat alcoholitzada per... O sigui, que estic a favor, o sigui, no estic dir a males. Vull dir que són gent, això, normal, de classe mitja, que vas fent, de la caseta i l'hortet, que intentes que els teus nanos tirin endavant...
3: El que és excepcional és no tenir problemes d'habitatge.
4: Bueno, però és el silenci... O sigui, és el resultat del silenci de tothom.
2: Home!
4: És a dir, els urbanistes els primers.
2: Exacte.
4: I aquí hi ha massa còmplice, masses anys.
2: Tu és veritat que tu analitzes el...
4: Jo sempre he considerat que l'habitatge, l'ús que fa de l'espai...
2: Espera, perdona, amb tots vostès, Itziar González.
5: Bravo!
4: Que hem deixat entre tots espai per construir llars, no per fer negoci. I això és el principi bàsic de l'urbanisme. I ningú ho ha defensat. Ningú. Cap polític, cap urbanista, ningú ha defensat una cosa òbvia. No pots fer un ús econòmic de l'habitatge. És un...
2: Aquesta idea és tan senzilla i tan oblidada.
4: Sí, hi ha un equilibri d'espai que deixem per carrers, per places i per llars.
2: Clar.
4: Per viure. Algú ha decidit que aquest lloc que era per viure... s'ha convertit en un bé
2: econòmic. En un negoci, clar, clar.
4: No s'entén, perquè és una perversió absoluta. I algú ha de dir que el rei va despullat. O sigui, és una mentida grossíssima. S'hauria de caure tota la piràmide amb un bufar
2: sí, sí.
4: i ja està, prou. O sigui,
2: prou.
4: Il·legal. Punto. Oh.
2: Després, una altra cosa que també s'ha de dir és que dels testimonis, Miquel, tu em diràs si no, que el sindicat de llogateres, o sigui, jo ja m'he fet del sindicat de llogateres, perquè resulta, hi havia molts testimonis de persones que no tenien problemes, però pel que sigui, per afinitat, perquè un veí els hi va dir, perquè, bueno, per col·laborar, el que sigui, es van fent del sindicat de llogateres. I després et trobes que necessites el servei del sindicat de llogateres. Ah. O sigui, que per quatre xavos, aquesta gent t'acaben salvant la vida. A més, et sents acompanyat, perquè et penses que, no, de sota, quan t'arriba un ordre de desnonament, per exemple, que és una cosa que és més habitual del que ens pensem, doncs et cau el món a sobre. Però si tu ja has tingut cultura, ja has estat activista i ja has estat recolzat pel sindicat de llogateres, doncs tens un lloc on aixoplugar-te, on t'assessoren, on t'acompanyen, i on veus que el teu problema és un problema que és massiu. Una vergonya integral al tema de la vivenda, us ho dic sincerament. I estic tan d'acord amb tu, perquè és una idea tan senzilla, des de quan la vivenda ha de ser un negoci, com l'aigua, com l'aire, com l'educació, com la cultura, etc.
4: La nova alcaldessa de Berlín ho farà.
2: Què farà, perdona?
4: Expropiar tots els fons voltors.
2: I punto.
4: I punto.
2: Bueno, exacte, exacte. I després, escolti, no cal ser comunista.
4: No, llavors...
2: Una mica, sí, escolti, una mica, sí.
4: Perquè aquesta història de que aleshores t'imputaran i no sé què...
2: Però molt bé.
4: Doncs fes-ho.
2: Però si t'imputen igual, mira-me, Guanya Gómez, i passaves por ahí i et foten una imputada, aquests fatxes. És que de veritat t'ho dic, és igual, però que ens imputin de veritat. O sigui, que ens imputin amb raó, punto.
4: Però és un tema bastant més fàcil si hi ha realment voluntat política. No n'hi ha hagut mai de voluntat política.
2: I tu trobes que hi ha convivència, com es digui, entre polítics i fins i tot d'esquerres, no? Que de sobte...
4: Sí, perquè...
2: entren al poder i diuen, no, doncs apareix el de fons voltors, apareix el de...
4: És que en aquest moment formar part del poder vol dir que estàs combregant amb rodes de molí, t'estàs menjant tot el disseny capitalista del sistema. Quan intentes entrar en el poder sense aquesta visió, parleu amb la de Colau, digueu-li com li ha anat.
2: Sí, sí.
4: És a dir, o entres i compres, o no pots entrar. Has de fer, doncs això, el sindicat, t'has de fer poeta, t'has de fer artista, t'has de fer periodista, però no pots fer política. És una pena, perquè hi ha gent que la faria
2: política molt. Política des del poder. Ara no sí que pots fer política des de fora, existeixo,
4: des del contrapoder,
2: amb la qüestió del sindicat de...
4: Des del contrapoder.
2: Sí, però el sindicat de llogateres i qualsevol altra associació d'aquestes característiques.
4: Però el problema és dir... Tu em garanteixes una política d'habitatge decent, et voto. No, no et voto.
2: I punt.
4: I hem de dir això, hem d'aconseguir, siguis de dretes, d'esquerres o del mitjà, que només hi hagi un tema. Un
5: exacte.
4: Tema. Només volem saber què faràs amb la vida.
2: Corre un vídeo, jo perquè el nom d'aquest partit no el dic, perquè després em truca, escolti, truca perquè aquesta és una altra, dic, resulta que l'ultradreta catalana, si tu dius alguna cosa de l'ultradreta catalana, et truca a algú d'ultradreta catalana dient que a veure que, o sigui, et pressiona, això és increïble, vull que sàpiguen que els mitjans de comunicació estem pressionats actualment per la... Bueno, sempre hi ha pressions de tota banda, però l'ultradreta catalana, escolta, la que dius no sé què, dius el nom d'aquest partit, pum, et truca algú per, bueno, de forma subtil, jo diria que és una amedrentació.
4: Però quina política d'habitatge tenen aquesta
2: gent? Corre un vídeo per les xarxes, busquin-lo, d'una companya periodista que diu exactament les llistes de l'ultradreta catalana, qui hi ha darrere. I tots
6: ai,
2: són
6: sí.
2: Tenedors. Tu has vist o
6: sí,
2: no?
6: Sí,
2: no direm
6: sí,
2: el nom d'aquest partit i tal, però que tota aquesta gent...
5: Tots
2: no sé
5: els
2: què,
5: candidats
2: no sé
5: quant,
2: que si Catalunya, que si Gifel Pilós, que si mi cojones 33. Però darrere aquest partit l'estan portant a terme i el financien, jo no sé si el financien, no, persones que tenen interessos immobiliaris a distints cabassos, a distints cabassos. O sigui que jo no sé exactament... Perquè d'aquest servir a ser catalana, fins demà, molt catalana, molt catalana, molt catalana, molt espanyola, molt espanyola, en la puta calle, i sota un pont, que a més també l'esfondraran, perquè ja veiem el que passa. Bueno, amb tots vostès, i si algú...
4: Estimat, jo, bueno, jo vinc a parlar també de la pressió immobiliària en el barri antic de Còrdoba, que resulta que des dels anys, des de finals del segle XIX i sobretot els anys 30, tenien en quatre antigues hortes, uns solars,
2: sí,
4: que s'havien convertit en patis col·lectius on projectar cinema a l'estiu. Val? I això tenia tota una tradició
2: sí, sí,
4: de quasi un segle, on, clar, aquests patis que eren antigues hortes tenen arbres, passa la corrent d'aire, és molt agradable, el terra és porós, és d'Albero, i allà havien un empresari durant molts anys havia gestionat aquests cinemes a l'aire lliure.
2: Sí.
4: I això estava reconegut com un element patrimonial que tenia un valor. Però, clar, ha mort l'empresari amorós i lleial a la tradició, ha mort, i, clar, muerto, no? Nosotros, sí, todos al bollo.
2: Al bollo, però vamos, bollo a tope.
4: Ràpid, no? Sí. I ràpidament, doncs, clar, les administracions que van protegir-ho, però mai ho van expropiar, mai s'ho van quedar, doncs, de sobte, se n'adonen que estan a punt de perdre's per construir-se, per no complir la seva funció social.
2: Mm.
4: Què passa davant d'això? I ho reivindico com a espai llindar, perquè si mai heu anat al barri vell de Còrdoba, veureu que aquells carrerons connecten amb els patis de les cases, sabeu aquests patis
2: sí,
4: andalusos meravellosos, que després connecten amb aquestes antigues hortes, vull dir que hi ha una porositat increïble que genera un benestar medioambiental increïble, o sigui, en ple canvi climàtic, tu dius, o sigui, Còrdoba estan a 50 ja, però la seva arquitectura tradicional
2: clar,
4: ha generat
2: pensada.
4: Els espais per estar a la fresca amb els teus veïns i socialitzar.
2: Clar.
4: Aleshores, jo recordeu que us vaig dir que reivindicaria els llindars tot aquest curs, perquè aquests espais que no són ni públics ni privats, sinó que són comunitaris,
2: que bo,
4: són fonamentals per garantir la cohesió i l'habitabilitat i la manera de viure un lloc, no? Llavors, què ha passat? Doncs que aquesta gent, el cinema, era el lloc on socialitzaven.
2: Uh-huh.
4: I menjaven bocates, pipes, cadires, però era on es posaven el dia de tot. Era un lloc realment per travar-se amb els seus veïns i veïnes. Però és que, a més, era un lloc cultural i, a més, era un refugi climàtic. Tenia tantes virtuts que no se'ls va ocórrer pensar que les administracions no protegirien, no comprarien, no garantirien que això es mantingués.
2: Uh-huh.
4: Què fa la ciutadania davant d'aquests robatoris per desídia? Doncs s'organitza, llavors ha sortit el SOS Salvemos los Cines de Córdoba, que són 35 entitats...
2: Perdona, però ja... SOS, salvar el cine
4: sí,
2: a Còrdoba, o sigui, ja, a mi em cauen les llàgrimes.
4: Sí, sí.
2: Que fa una pena, o sigui, sí, que SOS, salvar un cine.
4: No, diu, SOS, fines de
2: verano... No? O sigui, és una cosa horrible.
4: Es diuen SOS, fines de verano de Còrdoba.
2: Sí, sí.
4: I són 35 entitats que estan muntant tota la campanya, tot, i, a més, acompanyades per set dones, ho he de dir, dones, antropòlogos, historiadors, arquitectes, que estan fent informe per incubar-ho com a bé d'interès cultural etnològic, no? Perquè és una manera de viure, no? Aleshores, han aconseguit que la Isabel Coixet els escrigui un text meravellós a la Mi hermosa lavanderia, us el recomano molt, i estan aconseguint que l'administració forçat per aquesta ciutadania, l'administració està intentant adquirir-los. Però, clar, ens calies tu, Marc, ens calies que tu diguessis alguna cosa al respecte.
2: Diguem però que què t'ha de dir? Gent... Perquè aquests patis de qui són, diguéssim?
4: Aquests patis
2: són... La manera que tot sigui d'algú, també, una altra cosa que també està passant.
4: Són patis comunitaris, però que tenen un propietari, i aquest propietari era aquest empresari, el nom del qual...
2: I aquest empresari té uns hereus, llavors els hereus...
4: Exacte, els hereus ja no són...
2: La cosa dels hereus també en parlarem algun dia... perquè jo no sé a Sade què collons els estan explicant. La cosa dels hereus.
4: Sí, Martín.
2: El respecte per a les empreses, per la tradició. Mira que ho estic dient jo, la tradició que... M'entens? No és que jo, sincer, jo nada d'això, però... no hi ha,
4: Era el senyor...
2: La mania de... Bueno, ara anem a posar una web, un clic, un blight, un plink, contractem una youtuber. No, maca, no. És que tu tens aquí una cosa...
4: Però tornem una mica al tema de les ciutats, aquests espais que no són ni privats ni públics, sinó que ja estan en la memòria col·lectiva, i són aquests béns comuns famosos, no? Clar. Aleshores, simplement, t'ha tocat a tu... És com els boscos. Els boscos, si mireu el mapa de la propietat, hi ha molts noms privats, però ningú pot pensar que el bosc és privat.
2: Clar.
4: El bosc el gaudim tots i el necessitem tots.
2: Bueno, no? Són comunals, això a Galícia, a Navarra, l'altre dia parlàvem amb l'Origen de Sallo, que també parlàvem de la qüestió comunal, diguéssim, però, terres comunals...
4: Però aquí ve la defensa del llindar, d'aquest espai ambivalent.
2: Clar.
4: És a dir, escolta, encara que sigui de propietat teva i l'hagis heredat, ho sento, ens pertany. Forma part de la nostra memòria col·lectiva, és la nostra manera de viure, amb el bocata, la cadira, les pipes, cine, xerrar, el refugi climàtic... És que és una manera de viure. Això
2: I després la qüestió de trobar-se...
4: Bàsica.
2: Bàsica, perquè si no, no hi ha intercanvi d'informació i te l'estan colant els fatxes i tu estaves enganxada a Vinted, comprant també coses a Vinted, que és el que passa a mi. Clar,
4: Marc,
2: no pot ser.
4: Marc, si hi ha comunitat, què passa?
2: Clar.
4: Que quan ve un hoteler a comprar-te la casa patio, tu dius, no, vaig a fer una cooperativa d'habitatge i et fas amb aquesta associació que es diu Pax Exerquia, que precisament rehabiliten les cases en pati, les rehabiliten amb diverses famílies per intentar anar contra la gentrificació. Vull dir que estan fent una feina de model ambiental, de viure i de fer i comunitari, estan innovant socialment i estan fent amb el seu contacte, la seva acció, que els hotelers no puguin comprar. Estan parant la compra i la turificació de Còrdoba. És potentíssim.
5: I ho estan parant també això dels cinemes?
4: Bueno, estan aconseguint
2: també
4: que l'administració els compri.
2: És que els hotelers també han d'estar preocupats, perquè la cosa ja no... Perquè, bueno, muntar un hotel, bueno, podríem parlar-ne, a veure com es fa, com, si,
5: prou,
2: si,
5: ja,
2: si cal, si no cal i tal. Però és que hotels ja... Aquí la gent el que fa són una mena de pisos, o sigui, trinxen els pisos, tens allà un llit que la gent haurà de, els turistes hauran de dormir drets, diguéssim, al final,
4: clar,
2: ja, perquè
4: clar,
2: i et posaran una ampolla de l'Ikea perquè pixis allà i caguis pues, a sobre. Vull dir que això la cosa va cap aquí, ja, el turisme jo no sé, vull dir-te que...
4: Quan es va començar a fer tot el rescat de Ciutat Vella a l'època de Maragall, deia, aquí es pot dormir, per cinc pessetes es podia dormir Ciutat Vella. Hi havia moltíssimes pensions i tal.
2: Ah.
4: I ara... És el mateix, però per 100 euros. Tornem... Exacte, i a sobre no són la gent que treballa a Barcelona, sinó que són turistes. És a dir, que el drama que teníem als anys 80, el tornem a tenir ara, només que en comptes de 5 pessetes només ho poden pagar, també dormir en un lloc miserable, però per 100 euros.
2: Sí.
4: O sigui que això és el resultat de tota la nostra recuperació de Ciutat Vella. És per fer-s'ho mirar, realment.
2: És per fer-s'ho mirar. Bueno, estàvem parlant, gràcies, Itziar González, estàvem parlant de Còrdoba, dels patis amb
4: cinema
2: a Còrdoba. Tornem a recordar l'article de la Isabel Cuixet, que sempre és interessant, Isabel Cuixet, que és un cap, Això és
4: ella,
2: un far i el de més són tonteries.
4: Mireu, bueno, va ser el darrer XL semanal, no?, que Mi hermosa lavanderia, que parlava...
2: El suplement del periòdico,
4: Sí,
2: i d'altres diaris també, sí.
4: Ella una mica, clar, reivindicava i deia, bueno, si tanquen aquests cinemes, no és només tancar la llum d'una pantalla, és tancar una manera de viure.
2: Totalment.
4: I jo us dic una cosa, per acabar poètica, que si no, no em reconeixereu, que realment, si tu mires el plano de Còrdoba i veus aquells tot negre, no?, i veus els carrerons, els patis, com s'encadenen, les places i les hortes, és el fil de llum quan s'encén, no?, quan s'apaga la sala i s'encén el fil de llum del cinema, doncs tu veus el plano de Còrdoba i gràcies a aquests carrers i aquests espets cinemes i aquests hortes, tu veus la llum. O sigui, realment veus...
2: Molt bé. Però, escolta, estàvem a Córdoba i he de fer una trucada que ha estat aquest mateix matí, un contacte que jo tinc, boníssim contacte que tinc a Sevilla, m'ha posat sobre la pista, ens ha posat al programa i a mi sobre la pista d'una cosa que està passant a Sevilla, concretament a la Universitat de Sevilla, que ja és greu. Bueno, la setmana passada llegíem la notícia que Meta censurava un anunci sobre una obra de teatre de Virginia Woolf que estan fent al Teatre del Raval, o sigui, Meta censurava la informació o les explicacions,
3: la promoció
2: d'aquesta obra de Virginia Woolf perquè hi havia la paraula feminista. Això, Meta. Això és d'una gravetat increïble. Però a la Universitat de Sevilla està passant una cosa similar i m'agradaria parlar amb la professora Mar González. Què tal estàs, professora de Psicologia de la Universitat de Sevilla? Companyera, què tal?
6: Muy bien, muchas gracias. Encantada de hablar con vosotros.
2: Pues no, muchísimas gracias por atendernos. Me gustaría que me expliquéis un poco qué está pasando, porque vosotras teníais planeado, en el colectivo Feministas Frente al Fascismo, teníais planeada una charla en la universidad, en las instalaciones, entre los muros de la Universidad de Sevilla. ¿Qué ha pasado, Mar, profesora?
6: Pues mira, Feministas Frente al Fascismo es un espacio de plural, de reflexión y acción conjunta del movimiento feminista de Sevilla, que llevamos unos meses ya trabajando en él y al que pertenecemos gente muy variada de la sociedad civil, también de la academia, como yo misma. Y el miércoles 23, o sea, mañana por la tarde, teníamos previsto hacer pública la presentación de este espacio de reflexión y acción conjunta en un espacio de la Universidad de Sevilla, en el pabellón de Uruguay, y después nos hemos encontrado con que nos han vetado la puesta en marcha.
2: ¿Quién nos ha vetado?
6: El equipo de gobierno de la universidad.
2: La rectoría, la rectora, para que
6: sea. La rectora, tenemos una rectora. En 520 años es la primera vez que tenemos una rectora. Y a pesar de que era un espacio para hablar de feminismo, justamente, de los retos que en este momento afronta el feminismo, pues el equipo de gobierno ha decidido que este era un acto, era una soflama política, ha sido la palabra.
2: Eso es lo que te voy a decir, Mara. Vosotros os han dicho que vosotros, la vuestra asociación es feministas frente al fascismo, y os han dicho que esto que hacíais, lo que ibais a hacer y lo que sois, tiene que ver con que es una soflama política. ¿Esto qué querrá decir?
6: Pues mira, a mí me parece incomprensible. Ahora cuando se le han pedido explicaciones, la universidad dice que es feminista, pero que no es política. Y es que creemos que la universidad está siendo infiel a su propio ADN, a su propia identidad. Es que en los propios estatutos de la Universidad de Sevilla dice explícitamente que uno de sus objetivos es el impulso de la libertad de pensamiento, la participación, la innovación y el espíritu crítico y riguroso, generando espacios de creación y difusión del pensamiento crítico. Eso es claramente la función social de la universidad. Y no entendemos cómo el propio equipo de gobierno confunde el debate político con un mitin político. No son dos cosas, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Esto no es un partido que va a hacer un mitin. Estamos hablando de que la sociedad civil está preocupada, y las feministas estamos muy preocupadas por el avance de los pensamientos, de las ideologías autoritarias, por los avances del fascismo. Uh-huh. Y vemos cómo peligran las políticas de igualdad, cómo peligran las políticas de contra la violencia de género o los derechos sexuales y reproductivos. Y por tanto, queremos sentarnos a hablar de ello, buscar, reflexionar en torno a esta realidad preocupante, nos parece, porque estamos hablando de derechos y libertades democráticas, y eso es lo que hemos propuesto, un espacio de debate.
2: Sí, un espacio de debate, pero hay una cosa que a mí me preocupa de esto también, hablando de la Universidad de Sevilla. Vosotras, las personas que formeu part de Feministas Frente al Fascismo, ¿sois antifascistas?
6: Sí. Sí.
2: Entonces, el que jo vull dir és que sí, perquè hi hauria el debat que podríem debatre moltes coses, però en el moment en què us prohíben la participació dels vostres debats de les feministes frente al fascisme a la Universitat de Sevilla, jo deduzco que la Universitat de Sevilla no és antifascista. Entonces, què és?
6: Pues es muy preocupante que no se pueda identificar con la defensa de la democracia,
2: eso,
6: ¿verdad?
2: Lo que digo yo.
6: Porque es de lo que estamos hablando. Hablando de defender la democracia, los principios de la democracia y los valores de la democracia.
2: Esta misma noticia, Mar, el fet de que la Universitat de Sevilla veti a una associació que es diu Feminista Frente al Fascismo amb una xerrada on hi havia ja de saque 200 personas inscritas, que no son pocas personas.
6: Sí.
2: Esto llega a pasar en Oklahoma y es portada en el de New York Times, lo digo por experiencia, pero no estoy leyendo este periódico desde que soy amiga sionista, pero vamos, que el sí o no, que es
6: claro.
2: Que Sevilla, pero no os están cubriendo más los mitjans, he visto yo.
6: Bueno, han empezado, es que lo hemos publicado esta mañana, porque lo supimos ayer por la tarde, y claro, hemos tenido que reaccionar, y esta mañana es cuando lo hemos publicado, y ahora mismo los medios están haciendo eco, efectivamente.
2: Menos mal, menos mal.
6: Sí, porque realmente es preocupante esta universidad que además ha sufrido en sus carnes, en las carnes de su propia comunidad, el efecto del triunfo del fascismo en el siglo pasado, que es que tuvimos represión, encarcelamiento, expulsión de la universidad, exilio y asesinatos. O sea, ¿cómo puede esta universidad no plantearse la necessitat de defender la democràcia?
2: De totes maneres, estem acabant la xerrada, el debat que teníeu previst, se seguirà celebrant gràcies a Comissions Obreres, perquè ha ofert Comissions Obreres, el sindicat del rescate, i em sembla bé, sus instal·lacions en Sevilla, ¿verdad?
6: Sí, afortunadamente el acto sí que se va a celebrar porque se ha clausurado un sitio aquí, es el espacio en la universidad, pero nos vamos a ir a la sede que Comisiones Obreras ha puesto a nuestra disposición. Y fíjate qué simbólico, Marc, que va a ser la sede proceso, en la sala proceso 1001, que fue ese proceso en el que se persiguió a luchadores por las libertades en el franquismo, luchadores que eran la cúpula del Comisiones Obreras en la clandestinidad en ese momento. Ahí se va a celebrar mañana a las 5:30, estaremos e invitamos a todos y todas los que podáis y queráis asistir. Estamos encantadas de compartir con vosotras y con vosotros reflexiones y acción y estrategias de acción para enfrentar esta situación que nos parece tan preocupante para las mujeres i per a tota la democràcia.
2: I tant. Molt, molt ràpidament he de dir també que a la facultat de dret de la mateixa universitat hi ha una pancarta en un dels balcons de la universitat que a més, firmada pel seu amb aquest símbol franquista, falangista, que posa des de fa dies, i ningú l'ha estat despenjant ni passa res, aborto no és un derecho, aborto igual a crimen. Això a l'Universitat de Sevilla penjada al tal. Ho dic, hem volgut, professora Marc González, t'agraeixo moltíssim la teva aportació. Ella és professora de psicologia a la Universitat de Sevilla i membre de Feministes Frente al Fascismo, perquè clar, tot el que pugui passar, tot el que passa a la Universitat de Sevilla, que els recordo que és Espanya, que és Europa, pues és possible que és un tipus de fórmula que es pot reproduir més enllà de Lucía, no? D'aquest espai. Marc González, moltíssimes gràcies, professora, moltíssimes gràcies, un abrazo fuerte, companyera.
6: Otro a vosotros, gracias de verdad por haceros eco. Hasta otro día.
2: Moltíssimes gràcies a tots vostès, Marta Bernal i Roc Bargardí, bravo. Bravo. Bueno, em fa il·lusió que sigueu aquí per diversos motius i després una de les coses que voldria dedicar a aquesta entrevista la dediquem a la memòria de Marcos Ordóñez, el gran crític de teatre. No sé si el vas conèixer, tu el deves conèixer. Era un tipus increïble.
4: Era molt amic del Xavier Pérez i el vaig conèixer amb ell.
2: Xavier Pérez és
4: el professor de cinema i autor de molts llibres interessantíssims.
2: Doncs el Marcos Ordóñez, que Déu guardi, perquè realment
4: estupendo,
2: simpaticíssim, una cosa, sempre t'anava per un gentleman, i culte, per favor, i un intel·lectual. Bé, doncs, a la seva memòria, el crític de teatre, de teatre, de música i d'art en general, Marcos Ordóñez, dediquem aquesta entrevista, si m'ho permeteu. Bé, estem tan contents de poder-la fer, perquè són dos de les nostres persones favorites. Ué! Ell és el Roc Bernardí, que és un actor, jo crec, a banda de cantant de Svetlana, que és el nostre grup favorit, ja ho hem de dir, i després, que a més la Marta i jo vam fer un videoclip.
7: Home, perdona, és que són els protagonistes del videoclip del nostre videoclip Estrella.
2: De Estrella, que costi l'acte. I després, i a més és un actor de musicals, de text, d'un actor increïble. I a més té tan simpàtic, tan Estrella meravellós.
8: I és tan bona persona.
2: I és tan bona persona.
7: Va, va, va.
2: Que sí, que sí. T'has sortit nòvio o no?
7: Encara no, per favor. O sigui, faig una crida d'aquí.
2: És increïble. Doncs al sindicat de llogateres n'hi ha uns de bastant monos que potser t'hauries de...
7: És que clar.
2: És que clar, està tota l'estona ficat a dintre del teatre.
7: Clar, exacte. Hauré de sortir.
2: Tinc dos altres, no. Concretament un que possiblement...
7: Sí o què? Després parlem.
9: 902-477.
2: Perquè a més, la Mariquita Bona ha d'estar amb Mariquita Bona, eh? Res de canalla, ni
7: toxicitats,
2: ni res, clar. Bueno, i després, el Roc Bernardí ens que és una de les meves cabareteres, que a més, nosaltres la tenim aquí el vostè primer, jo la tinc a cara al xou, i després abans l'havien estat juntes al late show, si no hi ha les meves cabareteres, veritat és, jo realment no soc
8: no ningú.
2: Ningú. Perquè són, o sigui, les trobo increïbles. I ens l'estimem moltíssim. La Marta Bernal, m'agradaria que expliquessis que tu fas un paper a l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht. Sí, tu portaves molts anys.
8: Es diu aviat,
2: i és una dona molt coneguda en el món del teatre, bueno, en els marges, de vegades, del teatre. Però has treballat, bàsicament, tu treballaves de taquillera de la Beckett.
8: Treballava i treballo, que la gent es pensa que jo estic d'excedència, que jo haig de cotitzar, que estic en una edat molt complicada.
2: Però a mi faria que expliquessis, però si tu permets que expliquessis la Marta Bernal, la teva història particular, perquè clar, això és un titular, això són solo zona que tu fa així, de taquillera.
8: De taquillera. Això és una obra de teatre que sortirà en algun moment.
2: A inaugurar el grec. El grec, tal. Per favor.
8: Als 50 anys. El somni.
2: A més, ja a prejubilació, o sigui, quan parecia que tot. No, o sigui, és una esperança per totes nosaltres.
8: Exacte,
2: sí,
8: mira.
2: Sí se puede. Sí, sí se puede. Sí se puede.
7: Bravo.
8: Jo que estic molt en contra d'això dels somnis es compleix. Jo crec que la realitat és que si tu vas fent, a vegades passa i a vegades no. Però si tu ho vas fent i sents fidel a tu mateixa i totes les cosetes, doncs pues mira, coses que passen. Perquè jo, la meva història és que jo estava a la taquilla arribant tard, que jo no arribo mai tard.
2: Mare de Déu.
8: I em va contactar el Teatre Lliure. I em van dir, et volem fer una proposta boja.
2: I tu vas pensar, ja, taquillera de les lliures.
8: No, jo vaig pensar un bolo de les glòries, ja. Allò que et diu, oh, una cosa molt boja, que dius, bueno, ja ho hem fet 40 vegades, però bueno, ok. I vaig dir, ara no puc, jo sobradíssima, ara no puc que arribo tard. Ja parlarem. I em tinc un missatge, res, Marta Pazos, que et vol contactar per una cosa. I vaig dir, Beckett, ja pots esperar, truca'm. Vaig deixar tot allà. I llavors em van dir, Marta Pazos et vol veure.
2: Et vol conèixer.
8: Bé, ja ens coneixíem de la taquilla, però res, de hola, què tal, carinyo, sí, sí, molt sí. Bé. I diu que encaixaries molt bé i, bueno, hem de fer una prova perquè s'ha de cantar.
2: Uau, Marta.
8: Tu això ho podries fer? I jo vaig dir, home, jo, si aquesta boja vol fer-me una prova i després continua tan boja com per dir-me que sí, farem el que faci falta. I així va ser la meva història.
2: No vas dubtar en cap moment, eh?
8: No, vaig, home, provem. Anem, jo de seguida vaig trucar al Jordi Cornudella perquè em fes una hora de...
2: No,
8: s'havia de cantar, em va arribar aquella partitura en alemany.
7: Senzilleta, la partitura.
8: Aquí sí que vaig dir...
9: En alemany? Bueno, en alemany?
8: No, però t'ho van enviar la lletra en alemany.
2: Perdona, Joel, has de portar el llibre de Coma Negra, que el Marc Rossi va portar l'altre dia, que s'ha editat el text de l'obra de Terres en català, això és importantíssim.
8: I llavors vaig demanar, vaig dir, per sort, sent taquillera, conec molta gent, vaig dir, Jordi, necessito una hora amb tu, una hora amb el Jordi Cornudella. I em va fer em va dir, mira, tu, això aquí, pim-pam, i tira.
2: I tira.
8: Jo no sóc cantant, anem cap allà. I escolta, jo vaig fer la prova, vaig sortir i mira, ni tan mal. Jo vaig pensar, ni tan mal, bueno, però ja està, ja ho tindríem. I em van trucar del Lliure. I a més,
9: on estaves quan et van tornar a trucar?
8: És que, clar, tota la història és... Jo estava a casa. I llavors em comencen a arribar missatges de gent que havia fet la prova dient, ja m'han trucat que no. I jo vaig dir, vale, divendres estan trucant els que no. I em truquen i dic, bueno, ja està. Gràcies per este sueño. I em diuen, no, que sí. Dic, no, la cosa va ser, tens cava a la nevera? Dic, no. Diu, pues ja pots anar a comprar, que ho faràs.
2: Quantes proves vas fer? Vas haver de fer? Una!
9: I quantes eren pel teu paper?
8: En aquell moment, la Marta, afortunadament, no fa allò de competicions i tal.
7: La vam fer juntes, la prova.
8: La vam fer juntes i hi havia gent...
2: Que ho sabíem.
8: De fet, crec que tothom que estava en aquella prova...
7: Anava per un paper diferent.
8: Jo vaig fer el meu paper. Val.
2: Si tu estaves... Ella ho tenia molt clar, em sembla que tu havies de ser aquest paper.
8: A mi em va arribar que ella ho tenia molt clar.
2: De fet, quasi Bertolt Brecht el va escriure per tu.
8: Jo crec que Bertolt Brecht, perquè no em va conèixer, sinó...
2: Jo estava pensant en tu.
9: Quina alegria més gran.
2: Quina alegria més gran, per favor. Vas plorar?
8: Vaig emocionar-me molt, sí. Ara ploraré.
7: Va, plora.
8: Sí. Bueno, vaig pensar moltes coses. Vaig pensar, excedència.
2: Ho vas pensar tota l'hora, eh?
8: Sí. Ara has de parlar amb els jefes. M'haig de preparar molt perquè buscar una... De seguida vaig contactar la Maria Casellas, que viu a 5 minuts de casa, perquè em fes classes de cant.
2: O sigui, vas fer...
8: Tot el que s'havia de fer...
2: Ho tenies tot organitzat en un quart d'hora.
8: Sí.
2: Carai, noia, carai. Roc, explica'ns, per favor, per dubis, què és l'òpera de Tres Rals.
8: Les preguntes intel·ligents al Roc, sisplau.
7: Però primer era fer una cosa...
2: A veure, home...
7: Que és fer-te un regal.
2: Home, fantàstic.
7: A veure si és el que és.
2: A veure.
9: Un paquet embolicat amb una bossa...
8: Què serà?
9: Del súper. El Marc l'està obrint.
7: Amb una forma una mica fàl·lica.
9: Fàl·lica, totalment.
2: Ai, Roc, per favor.
3: mira,
4: això és un
3: mira,
4: rock a la faixa. Mira,
1: una... Per favor, digues una llangurissa.
7: Una llangurissa de Vallver de Cerdanya, ara, de part de la meva àvia Rosó.
1: Home, Rosó! Rosó! No saps com t'ho agraeixo.
7: Home, per favor.
1: Perquè això sí que és una cosa... Què és carrícola, ella o és de la Cerdanya?
7: No, ella és de la Cerdanya i es dedica a la gent que estima que es troba, doncs, a anar regalant llangurisses. I com que te la vas trobar el dia de l'estrena del grec favor, si i la tens enamorada, jo dic, favor, àvia, saps el que vaig veure demà? El Marc Giró. Espera't un moment. Ara. Llavors em va dir que comencis per la part més fina i que vagis fent, vale? Però sí, això jo crec que ja... Sí. Això sempre, no?
8: Ella ho fa, això. Sí,
2: sempre, sempre. Comenci per la part més fina i fes vaig... Sí,
3: això us ha fet
2: gràcia. Sí, sí. Mataró,
3: bueno, jo començaria per aquesta altra, eh?
7: Però ella es veu que a nivell que... O sigui, quan està a punt d'operar-se allà al quiròfan, treu la llangurissa sota la xella i vinga, va, pel cirurgià. Sí, ella va repartir llangurissa. Sí,
2: no,
7: sí.
2: Escolta, Rosó, moltíssimes gràcies, perquè realment és que... I a més de la Cerdanya, anem a dir que ens agradaria i xarcuteria per dins llangurisses...
7: La Cal Jaume.
2: La Cal Jaume, l'antiga...
7: De Vallver de Cerdanya, home, visca Vallver.
2: Per favor, vosaltres sou de Vallver.
7: Ella és ella nascuda a Vallver, i jo sóc el pixapí, doncs que va... Doncs, però bueno, tenim orígens, ara.
2: Tenim orígens, home, Vallver de Cerdanya és genial. Escolta'm una cosa. L'òpera de Tres Rals, Bertolt Brecht. Bueno, Bertolt Brecht, hi ha una autora...
7: La Elisabeth Hoffman.
2: La Elisabeth Hoffman.
7: Que m'ho he estudiat jo, però que... Ah,
2: sí, home, reivindiquem-la.
7: Sí, perquè bàsicament jo crec que ho va fer tot ella, i llavors la van plagiar, i sí, una mica així...
2: Llavors la van haver d'assumir.
7: Exacte, i bueno, però escolta...
2: Clar, clar.
7: No, però no, Bertolt Brecht i Kurzweil, el gran genis, crec que sí. Però és que tot el que estàvem parlant ara aquí, de la merda de sistema capitalista i feixista, és bàsicament la crítica que fa... Pues aquesta obra que estem fent nosaltres, que és del 1927, vull dir que és un mal ja que tenim intrínsec des de fa temps.
2: Aha. I de què va més o menys? Perquè una cosa que jo vaig veure, al grec, a mi és una obra que em va agradar molt, que a més a més no l'havia vist mai. Clar, que surt Màquina Baja, la busca és increïble, i després jo sóc molt pacistes. Molt Marta Pazos. Som de Carles Pazos i de Marta Pazos. Són pacistes. Pacista en general. I llavors, a mi m'encanta la Marta Pazos. Desconfio de la gent que no li agrada la Marta Pazos o que té suspicàcies a la Marta Pazos de manera de fer. No m'acaben de caure bé. És que els trobo rucs. Jo trobo... En sèrio? Bueno. I llavors, el que sí que et vaig trobar que era molt difícil d'actuar perquè el vestuari, els moviments...
7: Sí, i el codi aquest també tan extravagant, tan estripat. Sí,
2: aquesta cosa que
7: no és realista, no?
2: No és el codi de la comèdia que vas fent tots els xiquets per engalipar a l'espectador, sinó que l'espectador s'ha de posicionar tan lluny una mica...
7: Sí, o sigui,
2: és una cosa, és que això està... Hi ha aquest distanciament, perquè això s'aconsegueix perfectament. És difícil treballar amb Marta Pazos, o sigui, perquè...
7: No,
3: com és ella?
7: Jo crec que, com li deies tu, la Marta vam fer la presentació allà al llibre, diu, és que per mi ha estat un xiquipazos, això, no?
8: Un
7: xiquipazos,
8: sí, la Marta el que fa quan t'agafa, o sigui, ella quan t'agafa és perquè ja ho té molt clar, llavors el que et fa és fer-te creure i et creus que tu ets la persona adequada per aquest paper i tu estàs allà perquè has d'estar allà. A partir d'aquí et dona tota la confiança del món.
7: Sí, és molt guai i molt divertit. I vam estar fent dues setmanes improvisacions sobre el material, que jo això no ho havia fet mai a la vida.
8: Pieces, perdó.
7: Que estàvem allà i llavors fèiem, vale, ara llegim l'escena 1 i 2, i llavors ara vosaltres teniu 10 minuts per fer-me una peça sobre el que us ha transmès això. I llavors escenifiqueu-m'ho. I clar, a partir de, doncs, això de la creació col·lectiva, de les improvisacions de cadascú, anàvem, doncs, creant l'obra.
2: Les persones que l'hem vist al grec farien bé d'anar a veure ara el lliure.
7: Absolutament, heu de tornar.
2: S'ha retallat una mica, no? Hi ha hagut alguna...
7: Bueno, sobretot de ritme, d'allò de...
2: Bueno, el grec és un escenari dificilíssim.
7: Molt, molt.
8: Molt. Perquè... I la calor, ara hi ha aire condicionat, hi ha unes butaques... I això ajuda.
2: Clar.
8: Una caixa negra, que també ajuda
2: clar,
8: molt.
2: Clar. Bueno, avui hi ha el Josep Maria Ruiz Simón fa una aportació...
8: L'estimem.
2: Que l'estimem ja, de sempre, a més, però a la pàgina 38 del paper de La Vanguardia, un article que es titula simplement L'òpera de Pazos. Tornar a Brecht en una època que sembla un remake de la República de Weimar, això és una de les conclusions de l'article, però a més ell reivindica l'aportació de Hannah Arendt i la crítica de Hannah Arendt a Bertolt Brecht i com la Marta Pazos fa una obra, ha posat en peu una obra, l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, i diu al Josep Maria Ruiz Simón que hagués agradat a Hannah Arendt. Per tant, és la gran òpera de Tres Rals catalana.
7: Totalment.
8: Totalment.
7: A veure, és que hi ha unes barres increïbles. O sigui, és dense tot el que vulguis, però després no, el monòleg no. final del
8: Nau Albert, del Mac Navajo,
7: que diu, per exemple, què és pitjor? Robar, assaltar un banc o fundar un banc? Què és pitjor? Assassinar algú o...
8: O donar-li un...
7: una feina una retribuïda. Feina retribuïda. És que és meravellós. I allà la gent fa...
2: No, perquè... però...
7: clar, clar.
2: Escolta una cosa, els banquers, si algun banquer que ens estigués escoltant, algun empresari de fondos buitres i tot això, que hi vagin. És que a més no van als... És que una altra cosa que passa també amb la gent, que no van al... No van a...
8: al teatre.
2: No van, a, no van al teatre, això no van al lliure, això no pot ser. Després, ni sin enlloc. A veure, teatre lliure, editat a Coma Negra, l'Òpera de Tres Rals, perquè la traducció és de Marc Rossí, que jo crec que és fonamental.
7: Meravellós,
2: sí. I el teatre lliure, l'Òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos, amb Roc Bernardí, Marta Bernal i un elenco increïble.
8: Meravellós.
2: Meravellós. Fins l'11 d'octubre al Teatre Lliure. Escolti, nosaltres per vostès no podem fer més. Això sí que és... Vamos! Humanisme!
8: Bravo.
7: Molt bé. Veniu totes.
2: Para despertar-te. Gràcies, Bravo.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
10: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el Camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Escolta, 3:15 en punt de dues, amb tots vostès, Miquel Missé.
3: Bravo. Bueno... Avui faré una cosa que sé que no t'agrada que faci, que no, és perquè... lo de la Meta Ràdio.
2: Meta Ràdio, molt bé.
3: Però bueno, està bé, jo no, sí que bé. Volia començar per aquí. Jo ho puc fer perquè vinc de tant en tant, soc un col·laborador, llavors puc estar reflexionant sobre què vol dir avui en dia. I vull dir, és setembre, comencem la temporada, potser li passa a altres, però per mi està sent particularment difícil pensar què dir a la ràdio, en el sentit de... Bueno, estem en un moment on hi ha molta tensió social i política que anirà augmentant a mesura que ens apropem a les dates electorals, vull dir que hi ha un embogiment bestial, hi ha molt, molt soroll, però alhora les persones que tenim un altaveu tenim una responsabilitat gran i podem generar un impacte important. Per tant, estic bastant agobiat. Llavors això ho dic perquè em trenco molt el cap en dir, bueno, com es gestiona, no?, el fet de tenir altaveus en aquest moment. I alhora, aquesta cosa Meta Ràdio també, això està fora del guió, però em sembla... Jo vaig venir la setmana passada, dimarts, i va venir un activista del moviment Zeroport per parlar d'aeroport, i tu, Marc, vas dir... Explica també una mica què passa, quants diners està guanyant Aena, etcètera, etcètera. I quan jo dic això, que tothom sàpiga que després no em truqueu els d'Aena, no em truqueu perquè em truqueu i després m'esteu aquí pressionant. He vingut una setmana després i a l'inici del programa... Hem tornat a començar per aquí. Hi ha un partit polític que no diré qui és, perquè després em truquen i em pressionen, etcètera, etcètera. No diré qui és, però és un partit polític que té a les seves llistes, segons es veu, gent que és tenidora de propietats. I al final no has dit el nom. En una setmana, la setmana passem dient, i aquesta vegada ja no direm, suposo, Aliança Catalana, no? Llavors hi ha un punt que crec que el públic ha de donar-se de quina és la conseqüència de que la gent que està als mitjans de comunicació està rebent constantment pressions, i l'erosió a la democràcia també és això, és que normalitzem que un presentador digui no puc dir el nom del partit perquè em trucarà. Jo crec que està bé que tots ens situem, perquè bé, és molt difícil sostenir totes aquestes pressions, no dubto en cap cas.
2: Bueno, no he dit Aliança Catalana, però he dit que hi fa el pilós, que hi ha una pista.
3: Però vull dir que tothom se n'adoni de com això està funcionant i en els propers mesos serà encara pitjor. Per tant, jo crec que també està bé que tu sàpigues que hi ha tota una comunitat, que és l'audiència, que sosté que algunes persones vinguin aquí a la ràdio i diguin algunes coses, perquè si no, la sensació de soledat i de por
2: total,
3: i d'autocensura pues és delirant, no? Llavors... Sí, sí. Tot això per dir que, jo també trencant-me el cap, de què podríem parlar que no alimenti el soroll, que ens ajudi a pensar, m'ha semblat que una cosa que podríem fer és, de tant en tant, sortir de nosaltres mateixos i mirar altres realitats socials que potser ens ajuden a fer connexions que no són tan violentes si nosaltres parlem del que s'hauria d'estar parlant tot el rato avui. Llavors, fent aquest camí, vaig estar pensant de què podria parlar-vos avui i m'ha vingut al cap una cosa que vaig veure fa molts mesos, que l'he recomanat moltes vegades frustradament, perquè és molt difícil de tornar a veure, que m'ha ocupat sobre taula reflexions, bueno, m'hi ha trencat el cap, i estic content de venir-vos a explicar una cosa que no és d'actualitat i que a priori pues, no podeu veure, que no s'han de comprar entrades, no és res que t'estàs perdent perquè tothom ja ho ha vist i tu no. No. Això és una cosa bona, però després també hi ha una cosa trista, que és que...
2: Regades a parlar de la Bíblia.
3: No. Però vull dir que em sabia greu perquè és una cosa fantàstica. Llavors, realment, em sap greu que us ho perdeu. Ahir, mentre estava teclejant la secció, vaig a entrar a internet, que soc d'un altre segle, i llavors vaig buscar, com, bueno, vaig voler mirar un altre cop, no?, el tràiler d'aquesta cosa, tal, i de cop descobreixo que ho estan tornant a fer.
2: Oh, oh!
3: Hòstia, dic, no fotis, o sigui, és que me va perfecte, venga! Llavors, és tard, però això ho podeu tornar a veure. Queden dies, no molts, però queden alguns dies. La cosa en qüestió és un documental. Bueno, sempre l'última moda, eh? És un documental que jo vaig veure al Docs Barcelona el mes de maig. Ah. Es diu Amazomania. És la barreja entre Amazones i mania, Amazomania. És un documental dirigit per un director suec molt reconegut que es diu Nathan Grossman. I us explicaré amb molta cura, perquè no vull fer cap spoiler, realment us emplaço a intentar veure això de la manera que sigui. El documental comença explicant-nos que fa 20 anys, a l'any 1996, 20 anys, eh?
2: 20 anys.
3: Cuidado mi cabeza. 30 anys.
2: Però mira, jo t'ho he comprat ràpidament, sí, com que sóc dislèxic, i pensat, perfecte.
3: Jo també, jo estic torrat amb els... Bueno, a l'any 96,
2: jo és perfecte,
3: un militar brasiler i un periodista suec...
2: Un militar brasiler?
3: Sí, i un periodista suec van aconseguir endinsar-se en una zona de l'Amazones que és molt difícil entrar, que està molt tensionada per conflictes territorials i és molt perillosa, i van aconseguir entrar en contacte amb la tribu dels Yorubo, que és una tribu indígena de l'Amazones amb la que mai s'havia aconseguit establir contacte. Llavors aquest periodista arriba i el que farà és gravar molts vídeos i intentar explicar quina és la realitat d'aquesta tribu i explicar-ho al món. I farà una funció social amb això, bueno, doncs amb molt, molt reconeixement. Els seus reportatges han tingut molts, molts premis. I això és només l'inici d'aquest documental. Això va passar l'any 96. El que és revelador del documental és que, de cop, aquest director suec es pregunta pels Yorubo avui i sobre quina conseqüència podria haver tingut en ells aquella experiència.
2: Val.
3: Llavors, dit així, és lleuger, jo no us ho puc explicar, però en el documental hi ha un gir de guió realment molt, molt impactant i, sobretot, un mirall fortíssim sobre el nostre llegat colonial, les seves implicacions. A mi em sembla que aquestes converses són converses que, per les societats europees, sempre són converses molt difícils, són fosques, etcètera, etcètera, però trobo que des d'un altre té molts paral·lelismes amb les crisis actuals i especialment de forma paradigmàtica amb la crisi de Ceuta. Jo no volia parlar de Ceuta, però és que no es pot no parlar avui d'aquest fenomen, no? I llavors jo dic, bueno, potser si anem a parlar de les tribus de l'Amazones, hi ha algun cable que ens ajuda. Aquests africans que estan a la nostra frontera, per què estan aquí? Quina cosa haurien de tenir a dir-nos? I què fa aquesta gent aquí? Nosaltres, efectivament, ens comportem com una gent que això no vol saber. I ens costa veure que ells no són la causa, sinó la conseqüència d'un procés en el qual nosaltres hi tenim tot a veure. Òbviament és molt hipòcrita designar la societat de Ceuta com a principal responsable de gestionar això, però també és innegable que nosaltres tenim una responsabilitat enorme en què de cop hi hagi una gent a la nostra frontera, no? I com que tot és complex, és difícil, hi ha molt de soroll, a mi em sembla que potser podem entrar a la realitat des d'altres finestres, perquè també penso que a vegades, quan un posa distància amb les problemàtiques socials, un està disposat a molta més honestedat amb un mateix que quan sent que llavors això m'afectarà a mi i hauré de fer alguna cosa. Bueno, intentem pensar-ho d'una altra manera, no? Amazomania és un documental extraordinari que tothom hauria de veure, molt especialment en aquest moment històric i molt especialment en aquesta regió del món. Uh-huh. On el podeu veure? Doncs bé, la gent del Festival Docs Barcelona s'ha inventat un cicle mensual on els millors documentals que fa els projecta durant un mes a tot Catalunya. Llavors ells ja porten diverses dates, jo arribo tard, perquè estem a 22 de setembre, però t'has enterat en algun moment, vinga.
2: Sí, sí.
3: Llavors, porten moltes projeccions, però avui, demà i dijous estan a l'Espai Texas, dijous estan a les Borges Blanques, divendres estan a Rubí, dissabte a Pont de Suert, diumenge i dilluns a Sort, el 30 a Badalona, hi ha alguna data més? Però de veritat, està tot a la web docsdelmes.com, Amazomania, un documental de Nathan Grossman que tant de bo pugueu veure.
2: Escolta, moltíssimes gràcies, un aplaudiment per Miquel Missé.
3: Fantàstic. Bravo.
2: Bravo total. I a més, mira, m'inspira el fet que aquesta pregunta, què hi fan els africans que han vingut a fer, etc. També una altra pregunta que també els europeus colonialistes ens hauríem de preguntar, que és què fem nosaltres a l'Àfrica, què hi hem anat a fer.
3: Què hi vam anar a fer.
2: I què hi hem anat a fer i què hi estem fent, fins i tot encara ara, eh? Bueno, una mica de publicitat, ja immediatament. Esther Romausa, prepara't, perquè tens una cosa tan important a dir que serà increïble. I la dirà en latí preconciliar.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Actualitzada al minut.
0: Alertes d'última hora.
11: Contingut exclusiu.
0: Entrevistes i temes virals.
11: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
0: Podcast.
11: Fàcil i còmode.
0: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
12: A veure, per acabar, la Itziar González té unes paraules.
4: Vull agrair a l'Enric Ferrer la feina
12: Ernest.
4: Que ha fet... la feina que ha fet d'acompanyament quan ella ens anava explicant la seva...
12: Has
4: fet un treball musical excel·lent.
12: I també ens ha posat uns papagallos quan el Miquel Missé parlava de l'Amazònia. Això també digueu-ho tot. Digueu-ho tot. Ha posat uns papagallos quan...
4: Molt bé, Ernest. Molt bé, Ernest.
12: A veure, escolta una cosa.
13: Comencem al pont de la Mercè, la Roca Village, amb el gran dijous.
12: Bueno, és que no anirem a les festes de la Mercè fetes un quadre, has d'anar a la Roca Village a proveir per coses mones.
13: Ripley, Project, Under Armour, Calvin Klein, Salomon, les millors marques per menys, amb el gran dijous de la Roca Village.
12: Ai, que bé, que és genial, quin bon plan. Adéu, fins demà, que vagi molt bé. Bertolt Brecht, Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
14: Vostè primer, amb Marc Giró.
15: RAC més 1.
14: Una temporada més, el millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1.
16: Parra, el triple que vola de Parra!
14: Aquest dijous torna l'Eurolliga i, com sempre, seguirem tots els partits del Barça en directe.
16: La resposta de Kevin Panther!
14: 20 equips, 38 jornades i un objectiu. Ser a la final a 4 del mes de maig.
16: Mira el triple, Brizuela, triple!
14: Oh! El dijous, a 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça-Anadolu Efes. L'estrena a casa del nou projecte blaugrana. Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Una temporada més, RAC més 1 és la casa de l'Eurolliga.
15: RAC més 1.
17: Tots som
15: més
17: 1.

0: Sergi Pàmies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Benvingut al refrigerats, al departament de refrigerats de RAC1, que és un dels llocs on s'està més fresquet, que és aquest estudi de RAC1. Seria com la cambra frigorífica, per exemple, d'un restaurant.
2: Exacte.
0: En aquest cas, el restaurant del Ferran Adrià, que també suposo que hauria de tenir cambra, frigorífica.
1: Tots els bons han de tenir cambra sempre, i les pel·lícules de restaurants sempre hi ha un moment que es queden tancats.
0: Sí, això li va passar a la sèrie de Bedever.
2: Ai, sí.
0: Li passa.
1: Però és una escena habitual.
0: Sí, li passa, que aleshores no pot
2: sortir.
0: Queda ja tancat.
2: Un dia molt important.
0: Encara no he acabat la sèrie d'Ever, perquè no s'acaba mai aquella
1: no
0: sèrie.
1: No s'acaba, no.
0: Se m'està fent... Com el bistec.
2: Jo tampoc l'he acabat.
0: Saps? Dic, fa bola, ja. Quan vaig veure quarta temporada vaig pensar, però si ja està.
2: I és bona, però...
0: Sí, però fa una mica de bola. No et va fer bola, pel que he vist, pel que he llegit, la sèrie Gènesi, relacionada amb el Bulli, amb la creació del Bulli de Ferran Adrià.
1: Sí, va ser un visionat molt agradable, perquè no saps... És una història que coneixes molt, de manera que sempre tens el dubte de si t'interessarà, no? I efectivament està molt ben feta, i tots els elements que coneixes, en comptes d'allunyar-te de la història, t'acosten, i després que està molt ben feta. Els actors ho fan molt bé, i per tant és, per ara, em sembla un... que no s'espatlli, perquè hi ha alguna trama lateral que hem de veure com evoluciona, però vaja, em sembla una sèrie de molt nivell.
0: Uh-huh. En aquest article, que el vas publicar, per tant, la vas veure una mica abans de l'estrena, que es va fer
1: ahir
0: dilluns...
1: Sí, la vaig veure dos dies abans.
0: Parles, apuntes que t'ha arribat que l'actor James Franco farà de Cruyff en un futur biòpic sobre la vida de Risto Stoichkov.
1: Sí, això. No ho he vist enlloc. Tu ho has vist enlloc?
0: No.
1: Ostres, doncs mira...
0: Per això que m'ha cridat l'atenció, que
1: sí,
0: ho has escrit... I
1: ho he escrit, per això dic, m'ha arribat, perquè clar, no em considero periodista d'exclusives,
0: bueno, però
1: m'ha arribat de bones fonts.
0: Bones.
1: I després, rascant una mica, he trobat que és una producció búlgara. Hi ha països que ens queden lluny, però que passen coses, també.
0: Sí, que fan coses, sí.
1: A mi m'havia sorprès quan m'ho van dir, això em va arribar a mi a través del meu fill. I em va dir, escolta, el James Franco farà de Cruyff. I vaig dir, ostres, que saps? O sigui, una mica flipant tot. Perquè a més James Franco està en una situació molt precària, perquè ha estat cancel·lat als Estats Units per un tema de... L'acusen d'haver abusat d'unes noies en uns cursos que va fer d'interpretació. Per tant, és un tio que està en una situació molt precària. I aleshores em diu que sí, que llavors he trobat una informació que explica que és una producció important de Bulgària amb actors búlgars, producció búlgara, calés búlgars, en què han triat com a actor per interpretar Cruyff, James Franco. I vaig dir, hòsties, això jo no ho he vist ni al Mundo Deportivo, ni al Nacional...
0: No ho he llegit enlloc.
1: Ni enlloc. I llavors vaig dir, si tu ara ho afirmes categòricament, pot ser que trenquin les cames, perquè tu no tens el sistema de... No ets un informador.
0: No ets periodista...
1: Llavors vaig dir, m'ha arribat...
0: Clar, no, per
1: és
0: això...
1: És una
0: per
1: fórmula.
0: Sí, m'ha arribat.
1: M'ha
0: arribat,
1: i després del m'ha arribat, a la tarda, vaig tenir l'accés en aquesta informació, que ja era una informació a internet, en què s'explicava això, de que estan fent un biopic, amb actors, ficció.
0: Sí.
1: Sobre Risto Stoichkov, i James Franco interpretarà Cruyff. Vaja, no vaig poder-me n'estar.
0: No.
1: I com que parlava de la infinita relació, admiració, devoció que té el Ferran Adrià de Cruyff...
0: Sí, senyor.
1: Vaig pensar... Vaig fer un parèntesis i vaig explicar aquesta història.
0: Gran de vol. Per
1: tant, hem fet un scoop.
0: És que, clar, vaig llegir i vaig pensar... Caram, això del James Franco no... Jo no ho he llegit enlloc. Per cert, anava a preguntar... A tu t'agradaria... O sigui, si et demanessin de fer... Si anessin a fer un biòpic teu, quin actor... Quin actor t'agradaria que t'interpreti? Tens algun actor?
1: El Fernández, no?
2: L'Eduard Fernández.
1: No,
0: el mateix.
1: El Florentino.
0: El Miquel...
1: El Florentino Fernández. Sí. Florentino Fernández.
0: Florentino Fernández.
2: Ara sí que ens has deixat.
0: Sembla... Hòstia, ara ens has deixat descol·locats.
1: Sí.
0: Florentino Fernández.
1: Florentino Fernández seria un...
0: Un bon Pàmies. Sergi Pàmies.
1: Un Sergi Pàmies estupendo, físicament, doncs, hi ha unes similituds, s'hauria d'engaixar una mica més. I...
0: Però el català no en parla, el Florentino Fernández.
1: Jo tampoc el parlava. Jo tampoc el parlava quan vaig venir aquí.
2: Per però tant, com t'ha vingut al cap?
1: Però m'ha vingut, m'has preguntat, m'he contestat.
2: És molt estranya.
0: Sí, sí, no, no, és que ens has deixat ara...
1: Digui,
0: No.
1: Pablo Derqui. No,
0: no, no, no, és que has anat a buscar Florentino Fernández.
1: Sí, Florentino Fernández m'ha vingut.
2: Perdona, ara que estic mirant fotos del Florentino, té
0: amiga.
2: Una tirada amb el Pàmies.
0: Ah, vols dir que el Pàmies...
2: Sí, no està...
0: La imatge li ha vingut i l'ha col·locat.
2: Té un sentit, això.
0: Florentino és una mica...
1: Tot el que dic té sentit. Que pas que a vegades queda lluny.
2: No el captem.
1: No. Queda lluny.
0: Sí, està ben vist, està ben vist. Sí, sí. Bueno, ara falta que facin el biòpic del Sergi Pàmies, però...
1: Bueno, això ho has dit tu, jo no.
0: No.
1: Jo quan tu ho has dit...
0: No, però he pensat, home, a veure, quin actor... Perquè, clar,
1: m'imaginava les sales plenes de la demanda.
0: Bueno, perdona, aquí estem veient un biòpic del Ferran Adrià, una sèrie contemporània d'una persona...
1: Estàs parlant d'un dels restaurants més importants de la història de la gastronomia moderna.
0: Home, sí.
1: Estàs parlant d'un personatge de tots els nivells, d'una dimensió pública brutal.
0: De Sergi Pàmies també podríem parlar de moltes coses.
1: Estem parlant d'un col·laborador de La Vanguardia i del Versió.
2: I un escriptor... important a Catalunya.
1: Dintre, si fos el Tour de France dels escriptors, jo estic al mig allà parlant, eh? No guanyo.
0: Escolta, és cert, eh? Ara el Joan Torres m'ha passat una fotografia
2: del... Tenen retirada, és veritat.
1: Sí, aquí sempre menys tenint els nostres col·laboradors.
0: Jo feia temps que no el veia, el cabell, si fa no fa, com el teu.
1: Escolta!
2: Sí.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Però és cert que des,
3: Poquí també li agrada molt.
2: Però des de que es fan via telemàtica, no es deixa anar
3: el soci... Sobretot perquè les votacions no passa res. Diu, ara anem a votar, passen 5 minuts, no passa res, silenci. Canvi allà, doncs, veies uns moviments, hi havia... Ja sé, era més entranyable. T'hi passaves 14 hores, eh? Vull dir que era un...
2: No, tot això s'ha perdut.
3: És un format duríssim.
2: Tot això s'ha perdut.
3: Inclús per digital, eh? Perquè jo em vaig tirar tot el dissabte allà al costat de l'ordinador, eh? I això marca, marca.
2: Diu, que en l'entorn de pregs i preguntes emergeixen inquietuds.
4: Sí.
2: Inquietuds que són molt comentades, per exemple, l'estrator de... Dius, l'escandalós estrator dels seients a l'estadi.
3: Sí, la gent es queixa normalment, sí, és un moment que la gent es queixa del, de la mesura dels seients, que estàs enxubat.
2: Però els hi donen solucions o no?
3: No els hi donen cap solució.
2: Perquè, per exemple, va, si dius, hosti, escolti, això, no?
3: No, diuen, vagi a veure l'oficina d'atenció al soci. Sí, et van desviar. No és que et menyspreïn, però tu vas veient de seguida que lo important no és... Per exemple, un dels problemes que va sorgir a l'assemblea és que tu no pots entrar en paraigua.
2: Això és el que em va cridar l'atenció. Aquests dies que està plovent.
3: Ara, hi ha hagut dos partits de diluvi universal. Sí, sí.
5: Però per què no pots entrar en paraigua?
3: Perquè per raons de seguretat, la UEFA estableix que no es pot entrar en un estadi un paraigua. Però, aleshores, aquí sí que van estar bé els directius, van dir, sempre i quan no sigui un paraigües fixo, per entendre'ns. És a dir...
2: Ah, o sigui, si és extensible, sí.
3: Si és extensible o desmuntable, sí que pots entrar. Perquè el tio que es queixava d'això deia, hòstia, m'han requisat el paraigües a l'entrada...
2: Hòstia, i no els hi tornen?
3: Després no sé si me'l tornaran, però m'he mullat, i al davant tenia un tio amb paraigües. Llavors ell deia, amb típic criteri culer d'assemblea, és intolerable que uns culers tinguin paraigües i altres no.
2: Home, però és que amb això, això té tota la raó.
3: Era la típica pregunta de quan fèiem les coses presencials. Tu passaves bé, deies, aquí passaven coses. I li van dir això, li van dir, no, miri, la cosa és així, tenim unes normes de seguretat, sempre la seguretat. Seguretat, per exemple, un dia tu pots anar al carrer Palai i et sodomitzen. Pel que sigui, vas per allà. I de cop i volta, pum, t'han embatumat. I tu dius, escolti. I et diu, és per raons de seguretat.
6: Home, però això...
3: Embatumem a la gent, però tenim una normativa que diu que tenim dret
2: raons de per la seguretat.
3: Perquè són raons de seguretat. Home, dius, seran raons de seguretat, però jo m'estic mullant com un capullo.
2: Exacte,
3: i he pagat,
2: clar,
3: i he pagat
2: exacte,
3: tot el que
2: ets. Bueno, i portava un paraigua. I clar.
3: Ara, llavors ara, d'alguna manera, tots els culers que sàpiguen que quan els diuen a RAC1 que no plourà, però plou,
2: exacte, sàpiguen, que és un clàssic, exacte,
3: sàpiguen que si van amb un desmuntable, amb un estirable...
2: Sí, aquest sí, extensible.
3: Extensible. Doncs podran entrar-hi, en principi, perquè també pot ser que no els hi deixin entrar.
5: Però això, clar, si li tires algú al cap, també li fas mal, eh?
2: Exacte.
5: Vull dir, si és per un tema de seguretat...
3: Però, sí, perquè la normativa deu dir això. Això és un text que diu, el podem embatumar dret, però no estirat. No el podem posar quatre potes per embatumar-lo al carrer Palai. Però si vostè va dret, aleshores sí que el puc embatumar.
2: Clar, és que aquests dies que ha plogut tant... Que
5: home,
2: no té...
5: pobra gent.
2: No, i a més una cosa...
3: Però la indignació d'ell, que és el que em va agradar més, era que hi havia un altre.
5: Que tenia paraigua.
2: Però és que jo estic d'acord amb ell, perquè ara vaig dir una cosa. Hi ha paraigües que d'aquests bons, per entendre'ns...
3: Home, els del camp de golf...
2: Exacte, d'aquests que...
3: Els del primer ministre...
2: Home, exacte, se'ls quedin a l'entrada i el perdis, com a l'aeroport quan arribes, que es queden les ampolles i tot.
3: Anar en un lloc que plourà i no poder-lo fer servir, clar, és de capullo.
2: Sí.
3: Et diu la ràdio, escolti, sàpiga que caurà el diluvi universal.
2: Bueno, això no t'ho diuen. Et diuen que jo, per la ràdio et diuen que el més segur que no plogui.
3: Sí.
2: Això per la ràdio sempre
3: potser
2: és així.
3: Potser la sortida,
2: i ja quan poses el peu a l'estadi, que no hi ha coberta per cap lloc,

0: Es mulla tothom, es va mullar els directius.
1: Clar, per això...
2: Pobre Martí, el Martí Oliveres em sembla que aquell dia va dir que sí que plourà,
1: no,
2: eh?
1: La, normalment és així.
2: De l'últim dia que va ploure...
1: Normalment és així, escolta, és la tradició, és la tradició. La tradició, jo l'he preguntat a l'Abel Cara l'un dia que anava, escolta, plourà, no pateixis cap al final. Bueno, des que vaig arribar fins que vaig acabar, vull dir, ja està, és una tradició.
0: Però això va ser un moment que va
1: estar... El que hem d'aprendre és, quan un meteoròleg et diu que el partit del Barça no plourà, emporta't el xubasquero i tal com diu el Pàmies, emporta't ja un paraigües d'aquests
0: desmuntable,
1: sí. Extensible. I després també vam preguntar sobre, que això ho desconeixia, la llunyania dels apartaments d'autocars, que és el que estan...
0: Hi havia un senyor gran, un soci, que va dir que ell venia d'una penya o tal,
1: sí,
0: i que venia
1: amb
0: l'autocar, venia
1: de
0: fora, i que ara els autocars han d'aparcar molt lluny. I que si es podria establir algun criteri...
1: Això estaria bé, que s'acostin els busos.
0: Clar, és molt... És que aquestes preguntes dels precs d'aquest espai és fabulós. Primer perquè és l'últim que es fa. Normalment està a punt de començar el partit. Llavors, tenen molta pressa per acabar. I es fa molt llarg. Tothom està molt cansat perquè portes 14 hores allà.
2: Clar.
0: I aleshores surt un tio i et diu això dels autocars. Llavors, el directiu que li toca, no, ha de donar una explicació. Clar, no pots contentar tothom. Si tens un estadi, tens un espai, hi ha 7.000 tios o 80.000 o 60.000 i, escolta, hi has de tenir que no se't foti allà un embús. És de difícil resposta.
1: Clar.
0: Però a mi m'agrada aquest repte.
1: Però la resposta quina va ser?
0: Bueno, va ser que...
1: Ho mirarem. Val. I després apuntes a preguntes grotesques? N'hi va haver alguna d'aquesta...
0: Sí. Sí, va haver-hi un...
1: Però ara ja s'ha perdut, això, les preguntes.
0: Va haver-hi un que era gairebé el Club de la Comèdia, que va dir, les assemblees es fan molt llargues i pesades. Diu, jo proposo que les intervencions durin mig minut i les respostes un minut. I aleshores va començar a parlar i portava potser 3 o 4 minuts. I els directius li anaven dient, escolti, vostè està proposant una cosa però no ho està fent. I ell mateix se n'enfotia de que ho estava allargant molt. I vaig, és això, grotesc.
1: Yeah.
0: Perquè a més, si tu tens una assemblea en què s'està jugant uns crèdits de 500 milions o 300 milions o no sé quants, tu no pots... Si dones veu al soci, dones veu al soci. És a dir, o ho dones o no ho dones, però dir-li que és com el micro que hi ha de 59 segundos, no pot ser. O sigui, són els propietaris del club.
2: Disculpeu un petit apunt, que abans parlàvem d'aquesta pel·lícula sobre Risto Stoichkov, i ara ens escriu un oient per dir-nos...
0: Que havia sortit de tot arreu.
2: No, ha sortit en pocs mitjans, i mitjans locals, molt petitons, és a dir que, escolta, exclusiva que has publicat a La Vanguardia, però...
3: Exclusiva.
2: Atenció a això, el Jim Caviezel, que és l'actor...
0: Sí, és un dels que estaven a la llista que posaven...
2: Saps de qui farà? Gent. De Minguella.
0: Bueno, és que és
2: important.
0: Però el
2: Jim Caviezel, ara t'explica...
0: Sí, el Jim Caviezel l'havia
1: fet de jove, no?
0: Ara.
2: L'última passió. Aquest actor...
0: Ah, sí.
2: Aquest farà de Minguella.
0: Clar, és que és una producció important.
2: Sí. Atenció,
0: I tot a búlgar,
1: és un gran actor i director,
0: i
1: tot,
0: I tot a búlgar. Però ara, clar, està en aquest moment de la seva vida que...
1: Escolta,
0: la vida, pobra.
1: I quan tornis a... Si algun dia tornes al Camp Nou, perquè des d'abans de les obres no has tornat.
0: No, he tornat.
1: Ah, vas tornar.
0: Sí. Vaig anar-hi amb el Màrius Carol, que va tenir la gentilesa de convidar-me.
1: Ah, molt bé.
0: I després vaig anar-hi un altre dia...
1: Ah, no, t'ho preguntava perquè ara tindràs... crec que l'Assemblea ho va aprovar, un parc com d'atraccions...
0: Babylon Park,
1: sí, t'il·lusiona o què?
0: Quan vam parlar del Babylon Park hi havia com un ambient general de sospita, saps? Que això ha passat algunes vegades quan parlen d'algun patrocinador, que a més s'havia de votar això.
1: Sí, això s'havia de votar, sí.
0: I aleshores, quan començaven a explicar, bueno, és una gent especialitzada en fires, en parcs d'atraccions, i el Ferran Oliver, que és un crac, que és és el millor directiu que hem tingut.
1: Va agradar. Home,
0: però ja l'any passat, és el que porta, és Pedri. És el jugador, diguéssim, estrella. I llavors aquest va explicar, diu, això serà el soterrani del cafè Barça. Clar, la gent s'anava mirant com...
1: Però això serà com...
0: Primer, on és el cafè Barça? Perquè, clar no sabem...
1: Clar, no, és que ara, tal com ho dius, pot ser com aquelles atraccions Apolo, Te'n recordes les atraccions d'Apolo? A la sala Apolo hi havia sala Apolo, inclusive les atraccions d'Apolo, sí. Que eren dues o tres atraccions.
0: O les de Gràcia, les dels Cabuts de Gràcia.
1: Exacte, doncs pues això és una mica el mateix, no? Les Babylon
0: Park. Jo tinc
1: Park.
0: La sensació que serà més... farà més patxoca, hi haurà més soroll. Estridència. Ja. Camp Nou tot és estridència, sobretot. Però el seient va sortir dues o tres vegades, la gent...
1: Però...
0: Perquè a més el seient, la gent és que és molt intel·ligent. Diu, clar, arriba l'hivern,
1: I
0: tu vas allà amb abric,
1: clar, no,
0: i amb
1: no.
0: polar.
1: Sí.
0: I si et toca al costat d'un tio...
1: Doncs... No, això és així. Quan t'aixeques, s'aixeca tota la fila. Perquè la gent queda a pressió. A mi m'ha passat, celebres un gol i s'aixeca tota la fila. Però mira, i després,
2: perquè esteu tan enxubats
1: que... I després et parles uns als altres i dius, què, baixem o no? Baixem. I llavors baixes tot plegat.
0: És una coreografia.
1: Exacte. Perquè quedes a pressió.
2: Un, dos, tres.
1: Tres, ens aixequem.
0: Un, dos, tres,
1: baixem. Clar, perquè no hi ha espai.
2: No ho van mirar bé.
0: Però vaja, és un format anacrònic però entranyable. L'assemblea insuportable, molt llarga, i hi ha moments...
1: Bueno, però que no te la treguin, perquè...
0: Però que torni a ser presencial. Bueno, que van dir que era molt cara. Això sí que ho van dir. Escolti, si tornem a fer la presencial...
1: És molt cara.
0: És molt car. Ja. Sàpiguen que
1: no aquí, pagar,
0: aquí estem
1: no?
0: demanant calés. Si a més ens els gastem
1: clar.
0: Amb la...
1: Clar.
0: Això també era una jugada mestra de la directiva, perquè et posa... Si et xantatge emocional t'està dient vostès... A veure, no
1: què prefereixen, no?
0: No estan ajudant el Barça.
1: Clar. Què prefereixen? Ara. Acabar a l'estadi o fer una assemblea amb quatre canapés?
0: Aquells dinars interminables i aquelles assemblees fabuloses.
1: I aleshores
0: fabuloses.
1: Tu com a soci no dius, no. El primer és el club.
0: Però vaja, pel periodista, així és que tinc
1: ara,
0: una vida
1: perdona,
0: poc interessant, com
1: en aquest article,
0: jo,
1: apunt...
0: El dia que hi havia l'assemblea era un dia feliç, perquè a més el dinar dels periodistes era molt bo.
2: Això ens ho va dir un dia el Puquí.
0: Sí, uns canelons, unes pallauats...
2: Canelons.
1: Hòstia, canelons veig que va marcar una època.
0: Et posaves les botes.
1: Agradava, eh? Dius que en el discurs va ser un dels moments que els hi van dir als socis. Us necessitarem més que mai?
0: Sí, això la Porta ho va jugar molt bé, la cosa aquesta seductora de dir-te, escolta, us necessitem, feu-me confiança.
1: Tot i que després apuntes i dius actes de fe, comptes de la lletera, trucs de prestidigitador i com a contrapartida, aixafa guitarres, un augment significatiu del deute.
0: Exacte, és tal qual ho he descrit, és el que va passar.
1: Bueno, però el compte de la lletera què és?
0: Home, el compte de la lletera és farem això i tindrem això.
1: Yeah.
0: Això el Ferran Oliver va fer una exhibició. Si nosaltres fem això, aleshores tindrem això.
1: Val.
0: Tot es basa, que és el compte de la lletera es basa en això.
1: Sí.
0: Però clar, no tens en compte la Porta sí que ho té en compte, perquè fa anys, fixa-t'hi sempre, en els discursos sempre diu sempre que no hi hagin imponderables. Els imponderables arriben amb uns autocars i aparquen al davant, eh? Aquests no estan lluny. Si els imponderables són fills de puta que venen de països estranyíssims, d'unes coses pestilents que no sé d'on venen, i de cop i volta te n'adones que un estadi
1: que
0: s'havia de fer en una hora, o en un any, o en un dia, o en un mes,
1: i
0: triguen 7 anys, perquè han hagut imponderables.
1: Per culpa de l'imponderable.
0: No podíem calcular que hi hauria guerra a Ucrània.
1: Clar. No, això és així. A veure, volia preguntar també pels lavabos públics de Nova York, que en aquest cas l'Ajuntament de Nova York ha estimat que hi haurà un temps determinat per fer-ne ús. Un temps de límit de 10 minuts. Ho consideres suficient o creus...
0: Primer trobo que som molt provincians en parlar d'això, quan a Barcelona n'hi ha.
1: N'hi ha. Costa molt de trobar-ne.
0: Però n'hi ha.
1: Això
0: és una promesa de l'alcalde, però ningú ha anat a filmar-ho. O sigui, això és una promesa de l'alcalde de Nova York.
1: No, però la promesa és dels lavabos al temps... Però a Nova York n'hi ha de lavabos.
0: Sí, però a Barcelona també. Jo l'altre dia...
1: Però a on?
0: T'ho explico ara, anècdota Pàmies.
1: Sí, perquè jo, si tu em dius on estan els lavabos... Abans sí que anys ha... Recordaràs, Pàmies, que hi havia uns lavabos que eren... No, eren com en forma el·líptica...
0: Sí, senyor.
1: De formigó.
0: Amb una pudor.
1: Amb una porta que s'obria.
0: Bueno, que si tens nostàlgia d'aquell olor, t'has de ficar entre dos contenidors. Et poses entre dos contenidors i recuperes...
1: Bueno, però hi havia lavabos.
0: Com la Madalena de Proust. Sí, n'hi havia.
1: Però hi havia lavabos. Sí. Ara no n'hi ha d'aquests.
0: N'hi ha algun.
1: No n'hi ha. T'explico. No em venguis la moto, que no n'hi ha.
0: Doncs deixa'm explicar-te. Casament, família Pàmies. Santa Maria del Mar.
1: Hòstia.
0: No ens moquem amb mitja màniga, eh?
1: Hòstia.
0: Cerimònia de collons.
1: La basílica que m'ha
0: la basílica. Allà.
1: És preciós.
0: Tots els Pàmies. Perfectament uniformats.
1: Sí.
0: impecables. Jo tinc la pròstata, ja ho saps, perquè jo vaig a tot arreu amb la pròstata, que és com un animal de companyia. És a dir, anem jo i la pròstata. Qualsevol cosa que... Per exemple, vaig amb un avió, accepten pròstates? És a dir, vaig amb un hotel, sou pròstata-friendlies? Perquè necessito saber...
1: Pròstata-friendlies.
0: Pròstata-friendlies. Llavors, surto de la cerimònia, sí. llarga, molta calor, era un dia d'aquests d'estiu potents, i anem cap a l'autocar, perquè havíem d'anar cap a l'àpat.
1: Carai,
2: quin muntatge.
1: Gran, autocar, com els autocars del Barça,
0: Com els del Barça.
1: Te'l van posar molt lluny, també?
0: Me'l va posar lluny. Però jo baixo pel carrer aquell que va cap a la plaça Palau, pla de Palau, i m'estic pixant. Estic pixant.
2: Ai, pobre.
0: I penso, bueno, no hi ha problema, perquè aquí al pla de Palau hi ha 50 bars, hi ha
1: clar.
0: Però veig un pixadero, un municipal, impecable.
1: A on?
0: Allò al mig del pla de Palau.
1: A la pla de Palau?
0: Allà al pla de Palau pots anar a dinar als Set Portes i quan tens ganes de pixar, en comptes de pixar als Set Portes, sortir...
2: I vinga.
0: I te'n vas allà, superautomàtic, amb uns botons que evidentment no vaig entendre. Per sort anava acompanyat i se'm van donar les instruccions pertinents. Però que anava apretant com un boig, perquè, clar, la pròstata té el seu...
1: Sí, hi havia nervis.
0: I aleshores em diuen, és que està ocupat. Com dient, no t'impacientis, a la vida has d'esperar. M'espero.
1: Això és el pitjor, Quan tens pròstata...
2: Quan ho necessites...
1: O pitjor encara.
0: Has de negociar una pròstata.
1: No, la pròstata... I si tens el tiro, tens peristaltisme agut, el peristaltisme agut, allà...
2: Ai, quin horror.
1: Allò és horrorós perquè...
2: Ho passes fatal.
1: Veus que ja pots, vull dir, que ho tens a punt, però no, Això és com quan arribes a casa, entres a l'ascensor, obres la porta a l'ascensor i... Hòstia, no arribo.
0: Corrents.
1: I llavors l'ascensor... Que més el meu va 2 per hora... I quan arribes,
0: I a més, passa un fenomen físic...
1: És horrorós.
0: Que és horrorós, que és que... Per moltes ganes que tu tinguis quan ets al carrer, quan arribes a prop, quan vis a prop, menys continent.
1: Ara! És
0: tota la musculatura de l'esfínter.
1: Tot se'n va a la merda.
0: Tot això...
1: Tot desapareix.
0: A fallar.
1: Exacte.
0: Llavors et trobes amb situacions com que comences a baixar-te amb pantalons, però... Aquest moment és patètic.
1: És patètic.
0: Perquè just baixat els pantalons...
1: Ja està.
0: Sí. S'apunta al
2: fet.
1: Sí, exacte. Però encara no.
0: No. Conclusió. Vaig esperar.
1: Tu estaves a fora, això és horrorós. I aquell home de dins no acabava.
0: Surt l'home. I jo vaig pensar, mira, perquè vaig imaginar de tot. Des d'un yonqui fins a una parella... assedegada de sexe... Va sortir impecable. Escolta, entro... Escolta, semblava una suite d'hotel, allò.
1: Què dius?
0: Tant puta mare. Per tant, molt bé.
2: I net i polit, Net i polit.
0: Net i polit. I a més, aquí posava això del temps. Posava, vostè d'estar aquí, màxim, tal. Sembla que era un quart d'hora. Un botó vermell i un botó verd, per la gent subnormal com jo pugui entendre el concepte. Tot i això, em va costar, però vaig poder procedir a la missió.
1: Sí, sí.
0: Una missió càlida, d'estiu.
1: Sí, bona de ganes de...
0: De casament.
1: Sí, sí.
0: Només et diré això, de casament. I aleshores, quan acabo, pim-pam, miro el mirall, hi ha un mirall. Mires el mirall, com va la jaqueta...
1: Això al Pla de Palau,
0: El Pla de Palau.
2: Ole.
1: I per què no em poses més? Per què no em posen
0: aquí
1: més com
0: està,
1: aquest de Pla de Palau?
0: Jo crec que deu ser una prova pilot.
1: Ah, doncs que em posin més.
0: M'han dit que a Gràcia n'hi ha una altra.
1: Ah, bueno, això
0: per
1: està
0: tant,
1: bé.
0: Per tant, escolta, menys Nova York.
1: Sí, aquí estàs bé. Ara. Perquè ara, aquí
0: menys Nova York.
1: Ara.
0: I més Barcelona.
1: Sí, senyor. Mira, és que ara, espera't un moment, perquè deixo aquí el guió. Mira, un aplaudiment.
2: Bravo.
1: Totalment d'acord amb el Sergi. Que allà, a més, no, aquí diuen que a Nova York posaran el límit de 10 minuts, aquí. No,
0: hi havia un límit.
1: Ah, sí?
0: Sí, també. Hi havia un límit.
2: Mira, vale. I de Nova York, per exemple, ens en parla l'Hernán, que diu, tinc la sort de visitar les meves germanes a Nova York cada 2 anys, i us puc assegurar que els lavabos públics de Nova York no són utilitzables. Ni un porc aguantaria dintre 20 segons. No continuo llegint el que està descrivint, perquè és absolutament fastigós.
0: No,
2: Marta,
0: tots els ullets de versió volen saber què diu.
1: Clar.
2: Diu, ho dic,
1: Sí.
2: Mosques, caca al terra, etc. Ho trobo
0: Això a Barcelona ho tenim.
1: Per tant, perdona, aquella pel·lícula Sergi Pàmies...
0: Del Tòquio?
1: Sí.
0: Home, Perfect Day.
2: Ai, però, home, que allò bona és.
1: Bueno, un moment...
0: Però allò és un miracle, perquè allò són lavabos públics dissenyats per grans arquitectes del món. És a dir, el que va fer Tòquio va dir, sí, a veure, nosaltres anirem més enllà. Encarregarem uns vàters als millors dissenyadors i arquitectes del món. I fotarem una xarxa de pixaderos i cagaderos sensacional.
2: Passaran?
0: I és la pel·lícula Perfect Days, que és una de les grans pel·lícules dels últims anys, en què un senyor es dedica a netejar-los. A més, comptant amb que a Tòquio no són uns putos guarros com aquí.
2: Són nets, i tant.
0: Tenen una cultura de la vergonya. I, per tant, en principi, la brutícia d'aquests llocs és molt menor a la que tenim aquí.
2: I pensen molt en la comunitat.
0: Però a
2: molt,
0: mi em va sorprendre
2: pensen...
0: molt, t'he de dir, això era un dia d'estiu, un dissabte, a la tarda. A la tarda, perquè vaig pensar, aquí entraràs i serà el Titanic. No. Escolta, impecable.
3: Bueno,
0: per tant,
3: doncs escolta...
0: felicitar
3: bueno.
0: a la iniciativa de posar aquest tipus de lavabos públics, perquè és un servei d'assistència a la desesperació prostàtica i a les incontinències que puguin passar, que puguem passar els barcelonins que paguem els nostres impostos.
2: I tant que sí. Ens escriu també l'Eulaieta, que diu, d'això que parleu ara dels lavabos públics, a mi fa uns anys a París, se'm va obrir la porta i es va plegar al vàter, que no ho entenc, això.
0: Sí, sí.
2: Es va plegar perquè tenia temps limitat. Sort que ja em pujaven els pantalons. Diu, ho anunciava en francès, però jo no ho vaig entendre. O sigui, es plega.
0: Sí, s'aixeca.
2: S'aixeca i s'amaga el vàter.
0: Ara.
2: Ui.
0: És retràctil. Ostres. És un vàter retràctil.
2: Sí, sí. Home, però si estàs allà assegut...
1: No, jo, perdona, jo vaig...
0: sempre he volgut una casa, sí. Un vàter retràctil.
1: No, però ara que això que dius, Sergi, jo vaig estar amb un vàter, perquè també vaig tenir una situació a l'estiu, sempre amb el canvi d'aigües. Hi ha uns moments que entres amb unes turbulències estomacals que vaig dir, Defcon 2, i n'hi havia uns vàters a Viena...
0: Home,
1: amb una plaça i vaig anar. Escolta,
0: impecable.
1: Eren una obra d'enginyeria de això sí, baixaves la, o sigui, podies la, tot era d'alumini, com si estigués,
0: sí, senyor.
1: Tot d'alumini, però baixaves una tapa, baixaves no sé què, podies rentar les mans i havia, escolta, era extraordinari.
0: Com el del Pla de Palau. No tenim bones, res,
1: doncs, escolta,
0: de
1: doncs,
0: només si... que ells en deuen tenir 200 i nosaltres en tenim,
1: en tenim un.
0: Un,
1: que és el petit
2: handicap. Que fa calor? Estic passant molta calor amb això dels vàters.
1: Doncs mira, jo ara estava bé, però bé, endavant. No,
2: com
1: no.
2: Esteu vosaltres?
0: Tu tira, sí. Marta. Tu fes
4: tenir calor és força,
1: és força bo. Bé, avui li volia preguntar al Sergi per algunes pel·lícules, com per exemple Coyote contra Acme.
0: Gran pel·lícula.
1: Ah, sí?
0: Gran pel·lícula.
1: Jo he vist el tràiler...
0: És collonuda.
1: I, no,
0: és el Coyote i el Corre Caminos.
1: Sí, clar, però m'he refredat una mica, veient
0: doncs,
1: el...
0: Doncs, escolta, de sí, l'humillet.
1: Ah,
0: de
1: doncs
0: l'humillet.
1: Calla, a veure.
0: Perquè és aquestes pel·lícules que hi ha una part que és real,
1: sí,
0: i una part que és dibuixos. Sí. Una mica com...
1: M'ha recordat
0: Roger
1: aquella que va
0: Rabbit,
1: fer... Exacte.
2: Ara.
0: O els Pam Jam, tots, sí, aquests. Sí. Doncs, aquí és el Coyote,
1: sí,
0: tip de que... no aconsegueixi mai caçar
1: el Correcaminos.
0: En el Correcaminos.
1: Mic, mic.
0: I tip de que tots els aparells que utilitza de la marca Acme, que són els explosius, no li funcionin, decideix demandar-los amb la idea brillant que, com que hi haurà judici, hauran de presentar com a testimoni el Correcaminos i ell se'l podrà embatumar. I aquest és l'argument. Llavors... contracta amb un advocat que és un perdedor i un desgraciat, i és aquesta relació que s'estableix. I tota la pel·lícula continua sent el Coyote intentant caçar en el Correcaminos.
1: Ah, doncs... Sí. M'estàs engrescant per anar-la a veure.
0: Pel·liculot. Boníssima, tu passes de puta mare. Ara, clar, són els Looney Tunes, és una cosa de dibuixos animats, pots sentir-te una mica infantil. Escolta, qui no és infantil? Hi ha tantes pel·lícules per sentir-se gran o mort, vull dir que com a mínim que n'hi hagi una que t'engresqui. I repeteixo, està molt bé. Passa de volant, és intel·ligent, totes les referències cinematogràfiques funcionen i és la història clàssica de Coyote i Correcaminos.
1: Que clar, segons quines generacions no deuen saber de què...
0: La gent molt més jove és la que tindrà més dificultats per connectar.
1: Tu que eres més de Correcaminos o de Coyote?
0: Jo era de Coyote.
1: Tu de Coyote, del, sí, del que volia caçar ara el Correcaminos.
0: Sí, a mi el Correcaminos semblava un capullo integral. Però diguéssim que la meva vida, si mai han de fer aquest biòpic, doncs
1: bueno, que no,
0: jo pertanyo més a la categoria de la,
1: Coyote,
0: de la frustració, sí, sí, i de la incompetència del Coyote.
1: Jo quan era petit primer, tenia més simpatia pel Correcaminos, però a mesura dels anys em vaig passar el Coyote.
2: I vas agafar carinyo al Coyote.
1: Sí, sí. L'altre que dius
0: bueno, és més la realitat. La realitat és que tu tens una...
1: Que, per cert, no sé si tu estàs al cas que circula una versió, no sé si és fake, no, fake o no, que hi ha un moment que no sé si és que el dibuix existeix o no, que hi ha un moment que el Coyote atrapa el Correcaminos.
0: No em consta. En aquesta pel·lícula, en qualsevol cas, no passa.
1: Bueno, anem amb una altra pel·lícula. Aquesta me la va recomanar molt efusivament l'Oriol Cruz. Tiempo de Victoria.
0: Bona
1: que
0: pel·lícula.
1: És aquesta discussió entre dos meteoròlegs per veure quan s'ha de
0: llançar
1: el dia D.
0: El dia D de Normandia, basat en fets reals. A la final no surten les fotos d'or.
1: No surten?
2: Oh! Oh! Home, però si aquesta és la gràcia sempre...
1: Que, per cert, perdona que faci un link, però ahir a la sèrie de Fahrenheit, bueno, a la sèrie Gènesis...
0: Això és el millor. Gairebé diria que el millor...
1: Fotos i imatges de...
0: Fotos de l'àlbum familiar del restaurant collonudes.
1: Exacte.
0: Però aquí és un cas real, però que hi han ficat molta cullerada de ficció, d'acord? El cas real és, quan es decideix fer el desembarcament de Normandia... El Eisenhower, que és el que coordina tota la moguda,
1: sí,
0: se n'adona que hi ha d'haver una previsió meteorològica.
1: Clar.
0: Llavors, perquè hi havia hagut un assaig uns mesos abans en què havien mort 700 soldats. I aleshores,
1: pel temps,
0: no volen que es torni a repetir això. I aleshores, en la pel·lícula, que això ja no és tant el que va passar a la història, hi ha dos punts de vista de dos meteoròlegs diferents. L'americà, que diu que fotrà un temps de puta mare, i l'anglès, que és molt més torturat i molt més introvertit, que diu que fotrà un temps de merda i que el que han de fer és suspendre, el desembarcament.
2: Imagina la responsabilitat.
0: I això és una obra de teatre. Això és una obra de teatre que ha tingut molt èxit per tot el món.
1: Protecció Civil no participa?
0: No surt Protecció Civil, no surt aquella
1: estranya, perquè és especialista, sí, que no llencessin un S-alert en aquell moment.
0: Ni sonen S-alerts. És a dir, que és... Però té de boc, a part que la pel·lícula està molt bé, l'obra de teatre està molt bé, que és un punt... Primer, que és una història que no coneixes.
1: No, no.
2: Exacte.
0: I segon, que està molt ben feta. I te n'adones que a la guerra no són només trets i que hi ha una responsabilitat, etc. Per tant, pel·lícula de les que han estrenat també, de les que no són, diguéssim, de broma, bona pel·lícula.
2: Doncs en portem dues de bones, ja, eh?
1: Sí, sí, dues de bones. Anem amb una d'un actor que va dir que no volia fer més pel·lícules com d'heroi, pel·lícules d'acció, concretament d'acció, i bueno, i torna a participar en una altra d'aquestes, que és l'actor britànic Liam Neeson, que per cert, avui he estat remenant l'edat, 74 anys ja, aquest home.
0: Sí, es nota, eh? Es nota.
1: Sí?
0: Sí, es nota. No, no, jo sóc superfan, sí, de Liam Neeson.
1: Però aquest home no havia dit que ja no volia,
0: sí,
1: fer més pel·lícules d'acció?
0: Sí, però s'ha de pagar.
1: Però no s'ha de pagar,
2: però,
1: això
2: ho
1: tenen tot
2: pagat, diners,
1: tu.
2: Ja.
0: Escolta, diner vol diner.
2: Ja.
0: Tu has conegut mai gent molt rica?
2: Molt rica, molt rica, molt rica, no.
0: Doncs un dia, si tens l'oportunitat de conèixer algú molt ric, te n'adonaràs... El primer que te n'adonaràs és que fa falta molta pasta per ser ric.
2: Per mantenir tot el que...
0: Per ser ric.
2: La
0: condició de ser ric.
2: Sí, sí.
0: És no car. És tenir calés un dia. Tenir calés de veritat, que vol dir tenir 3 o 4 cases, 7 o 8 famílies, paràsits per tot arreu, empreses, gestors, advocats, tot això, val una pasta. Llavors, clar, la Liam Neeson, doncs, clar. I després t'avorreixes de no fer res. I ara està fent unes pel·lícules que ja no fa allò de la venjança, que tot sortia tots els planos i havia treballat,
1: sí,
0: molt.
1: Sí.
0: I aquí fa uns paperets més... Aquesta es diu Operació Teheran.
1: Sí, Operació Teheran.
0: Però
1: sí,
0: ell surt... testimonial.
2: Ah, testimonial. No fa cops de puny...
0: Surt el pòster, suposo que llavors
1: sí,
0: li paguen
1: no,
0: un
1: per
0: plus.
1: Això t'ho dic,
0: li
1: sí.
0: Li paguen un plus pel pòster i...
1: Bueno, perquè és el reclam.
0: És un reclam trampós, perquè no, la pel·lícula no hauria de sortir el pòster. O sigui...
2: Surt molt poc.
0: És una mica una estrella invitada. No et diré que és un cameo, perquè fa algunes escenes, i no corre ni
1: llença
0: el terra, no. Perquè últimament a les pel·lícules de News està fotut. O té Alzheimer, o aquí figura que està com malalt.
1: Ah.
0: I aleshores amb això s'estalvia. O sigui, té com quan anàvem al col·le que els pares ens feien una nota.
1: Sí. Ruego que mi, no permitan a mi hijo no hacer gimnasia porque le duele el
0: colo. A mi em religió. La religió em deien que no podia fer-la per raons...
1: Ah, mira, a mi del, sí. Sempre el gimnàs.
0: El gimnàs.
1: O règimen.
0: També.
2: Ah, quan, això, quan sí. Havies estat malalt...
1: Però ho dic en castellà però... perquè a l'etapa sí, aquesta...
2: Sí. Es demanava que es fessin dieta.
1: No, però dic que l'etapa sí. Aquesta... Jo estudia, doncs les classes de català no n'existia. Ho dic perquè sempre hi ha, ara ja hi haurà l'oient que ja vindrà amb la Black and Decker...
2: De moment no, eh?
1: ...a taladrar-me que... Quina vergonya que... No, i aleshores els meus pares tampoc van poder estudiar en català i els meus pares parlaven en català però escrivien en castellà. Sobretot la meva mare... I aleshores ella feia la targeta ruego a mi hijo le pongan régimen porque claro. Tiene dolor de panxa.
2: A més la manera com es redactaven sí, aquestes sí, notes
1: sí. Ruego, notes, i això es molestava eh? Trobes a l'escola amb la targeteta?
0: No els agradava,
1: no els agradava no. Ara aquest el...
0: Doncs el Anderson té un paper d'aquests que li permet no fer escenes molt, molt complicades yeah. A nivell yeah.
1: Però això he vist, perdona, que han de rescatar uns milions d'un hotel o una cosa així.
0: Sí, sí.
1: No he acabat de... Sí, perquè he vist el tràiler, perquè jo que avui he fet els deures i he vist tots tornar, els tràilers.
0: Han de tornar... ells eren allà. Soldats que havien estat a Iran i han de tornar perquè diuen que en un hotel hi ha un tresor, uns calés. Això és l'excusa yeah, per parlar d'altres coses.
1: Vale,
0: eh?
1: Vale.
0: Però no és una pel·lícula de Liam Neeson clàssica. Els que ens agrada Liam Neeson quedem una mica decebuts.
1: Yeah, bueno.
0: Inclús en algunes... No et diré que va en pijama i espantinat, però gairebé no ha passat per maquillatge. O sigui, té el taxi esperant-lo al plató amb el motor engegat, eh? No, i ara faig l'escena sí. I torno.
2: Abans d'acabar...
1: No, si no, no vull acabar.
2: No, per això.
1: Moment, queda
2: però abans d'acabar, dóna'm 20 segons
1: sí, endavant,
2: per donar una informació important del lavabo del Pla de Palau.
1: Vinga, calla, ja no ai, funciona.
0: S'ha encarregat.
2: Ho diré al final. Continua, continua.
1: No, no digue-ho
2: ara.
1: Ara.
0: Home, és el més interessant.
1: Clar, és que és el tema, ja veus, que ells pregunten el lavabo del Pla de Palau.
0: És el tema.
2: No per les pel·lícules. Així enganxem a la gent. Fins... Ho dic ja, eh?
1: Sí, home, clar.
2: El Juan Lu de Paolis ens diu informació home, de servei.
0: Aquest és un cineasta que havia treballat amb el l'Évole. Molts anys.
2: Doncs ens està escoltant.
0: Periodista.
2: I diu, informació de servei. El lavabo de Pla de Palau, del que parla en Sergi, la setmana passada estava fora de servei i havien arrencat la porta. Bona
0: veus?
2: Tarda.
0: Veus?
2: Ja no té porta.
0: Això és Barcelona.
2: És tristíssim.
0: Això és Barcelona. Després ens queixarem de que caguem i pixem entre contenidors. Però si quan ens ho resolen de manera civilitzada el primer que fem és vandalitzar-ho,
1: sí, sí.
0: Doncs ja hi som. Ja hi... Molt ben, molt gràcies en aquesta aportació. Perquè ens han posat de peus a terra. Jo m'havia il·lusionat amb un canvi i pensava que com el poema d'Espriu érem civilitzats com la gent escandinava i no. Continuem sent els putos cafres fastigosos de sempre.
1: Sí, sí, perquè, clar, ni porta, vull dir...
2: Que...
0: Imagina't, perquè el tio se l'ha volgut emportar a casa, de record, per cagar-s'hi. És un escàndol. És que em treuen de polleguera.
2: Sí,
0: no li passa res. El tio que ha fet això?
2: No.
0: Cap problema. Total, felicitant-lo. Tenim un company... Que és... Mira, aquest és el que es va destrossar la porta del lavabo, eh? Un respecte, eh? Que no pagui les copes, aquest, eh? El convido jo. Així anem.
1: A veure, que abans d'acabar em volia preguntar per aquesta pel·lícula de la Sandra Bullock i la Nicole Kidman.
0: Ui. Oh!
1: Ui. No que elles han fet, he llegit, que elles han estat promotores, calés,
2: productores, eh?
0: I guanyaran calés.
2: Vols dir?
0: Sí, però... perquè hi ha molta gent que va al cine, a la sala hi havia gent. I no estaven molt indignats al final. Tota l'estona, sí que vaig sentir algun comentari, es fixaven molt si estaven retocades. Ah. Perquè realment el treball... O sigui, hi ha un moment que penses que és intel·ligència artificial, eh? Perquè són com les dues... Hi ha molt primer plano, de la cara de
2: però
0: la...
2: Però qui està més operada de les dues?
0: Aquí està la cosa. Hi hauria d'haver un comptador que anés... Jo diria que van empatant.
2: Vols dir que la Nicole no la guanya?
1: No, però Bullock
0: semblava
1: també.
0: Això, quan comença
2: sí.
0: El partit,
2: sí.
0: Penses, guanyarà Kidman per 10-0. Però va avançant el partit i Bullock se situa i va a la faga. Sí, va sí, recuperant punts a veure qui de les dues està més retocada. A més, hi ha planos que surten les dues. El qual tens una visió estèreo del que tot del tema quirúrgic aquest. Pel·lícula molt dolenta. A veure, és molt dolenta. No puc dir merdot perquè hi ha un esforç de producció que impedeix arribar al merdot. Yeah. Però, ostres, és molt dolenta. Molt avorrida. S'assembla molt a la que ja vam fer. Això es diu Pràcticamente Magia 2.
2: Sí.
0: I és igual, molt semblant, que el Pràcticamente Magia 1. Amb la diferència de que aquí les protagonistes haurien de ser les filles. Bueno, la filla de la... de la Bullock.
1: I no...
0: Que és més gran que la Bullock.
2: Se la veu més...
0: Home!
2: La filla no l'han operat
0: i que deu tenir 20 anys.
1: Sí. Se la veu més gran
0: en
1: que
0: canvi, la Bullock sembla que tingui 14 anys i ja en té 60.
1: Sí, sí.
0: I llavors dius, home, a veure, tenim un problema aquí de rècord.
1: Escolta, dic, suposo que la que sí que crec, que jo ho he dit aquest matí a la redacció, que aquesta et deu haver agradat molt, Resident Evil 9.
0: Doncs mira... Això era una successió de merdots històricament i de pel·lícules que no m'interessaven gens
1: perquè estaven basades
0: en un videojoc que jo no coneixia i que, per tant, me la pelava. Escolta, pel·lículot, també.
1: Veus?
0: Distreta, ja entretinguda, un tio que ha de fer una cosa i no la pot fer, la clàssica cosa de l'obstacle permanent. De terror, amb escenes gore ben fastigoses, dura una hora i mitja, no es complica la vida, i molt eficaç, també. Mira, me l'havia oblidat.
1: Veus, aquesta...
0: Hem tingut una bona setmana.
1: Sí, sí, ja t'he vist que ho has arrodonit perfectament.
0: Ara me'n vaig al Pla de Palau a...
1: Bueno, a instal·lar la porta.
0: A posar unes flors i un osito, que fem quan...
1: Sí.
0: Es mor algú.
1: Sí, sí, sí que és cert.
2: És lamentable.
1: Sí, sí. Bueno, i què em fas de la porta?
0: Bueno, és que el fill de puta que ha fet això... Tant de bo li agafi una diarrea permanent tota la seva vida amb ell i a la seva família i no deixin de cagar-se fins al dia del judici final.
1: 2 minuts i arribarem a les 6. Sergi Pàmies, gràcies.
0: Salut.
3: Versió RAC1.
5: RAC+1.
3: Aquest divendres el Girona juga a RAC+1. A les 9, des de Montilivi, Girona-Albacete. El Girona rep un dels coers i vol 3 punts amb l'objectiu de seguir mirant cap amunt a la classificació.
6: El del menor d'edat, que és un sènior! El corna des de la dreta!
3: Viviu el partit a l'app del web de RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres, el Girona Albacete es juga a RAC+1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: RAC+1.
3: Tots som
5: més
3: 1.

0: diràs, amb Aleix Pariser. Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 22 de setembre del 2026. Ja estem en plena aturada de seleccions, amb tots els jugadors amb els seus països, però encara cueja i molt tota la polèmica al voltant del derbi madrileny d'aquest diumenge passat. I vist des d'aquí, des de Barcelona, i després de l'inici de temporada que ha fet el Barça, és per agafar un vol ben ple de crispetes i gaudir de tot el que està passant al Bernabéu i al voltant del Real Madrid de Mourinho. El Club Blanc continua instal·lat en la seva pròpia paranoia arbitral per explicar els desastres de les dues últimes temporades en blanc i també l'inici nefast d'aquesta temporada. Però avui, més enllà dels altaveus de Madrid Television, han anat un pas més enllà, perquè no només utilitzen la seva televisió oficial com a altaveu per criticar i per destrossar els àrbitres, sinó que ara també fan comunicats oficials per criticar les opinions, per exemple, de Javier Tebas, president de la Lliga, que avui ha fet una piulada molt dura contra el Madrid i contra el relat que està fent servir el Madrid en els últims temps, i també han fet un comunicat contra el periodista de la cadena COPE, Juanma Castaño, per un article que ha escrit al diari ABC en què compara Madrid Televisión amb el diari Gara. I això que Florentino Pérez va deixar molt clar que es donaria de baixa de l'ABC.
1: Bueno, que sí, da igual. Yo me voy a dar de baja. Yo me voy a dar de baja de l'ABC. Que mi padre me hizo hace 40 o 50 años.
0: Aquella roda de premsa esperpèntica de Florentino Pérez abans de les eleccions al Madrid ja feia presagiar que no hi era tot, que vivia en una realitat paral·lela i que de tant repetir-ho s'havien cregut la seva pròpia mentida. Aquella compareixença de l'ésser superior ja va deixar clar, per molts, que la part esportiva era el que menys importava. I és que el màxim responsable del Real Madrid no era, ni és conscient encara, que el problema que tenen és esportiu i futbolístic, i no arbitral ni d'enemics externs que els critiquen. Florentino Pérez i els que els segueixen encara no han entès res. Encara no veuen la realitat, encara no s'han adonat que estan fent el ridícul amb cada comunicat i amb cada peça arbitral de Madrid Televisión. L'únic que els interessa és desviar l'atenció i que no es parli del fracàs esportiu que hi ha hagut en la gestió de les últimes plantilles. Escolta, i pel Barça, que continuïn per aquest camí. És que és una magnífica notícia. Quan més triguin a adonar-se'n, més títols guanyarà el Barça de Flick, de Lamine Yamal, de Rafinha, de Cubarsí i de la resta. Ara resumim les paraules de Tebas, el comunicat del Madrid i també l'article de Juanma Castaño i la resposta que ha tingut per part del Club Blanc. A sobre avui, el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, ha convocat els entrenadors de primera divisió i de segona divisió a una reunió amb els àrbitres per mirar de resoldre dubtes, parlar de criteris diferents, que els entrenadors donessin la seva opinió i que els àrbitres intentessin entendre'ls, és a dir, construir una mica d'empatia, intentar acostar posicions entre els entrenadors i els àrbitres. I José Mourinho no hi ha anat. Es veu que fa dies que ja havia declinat la invitació perquè tenia problemes d'agenda i motius personals. Però no hi ha anat José Mourinho. Era una gran oportunitat perquè parlessin amb els àrbitres i intentessin, insisteixo, acostar posicions i que el futbol fos una mica menys agressiu del que està sent per part del Madrid contra els àrbitres. Mentrestant, avui també Tiempo de Revisión ha fet públic el que tots ja vam veure, que Kang In-Lee hauria d'haver estat expulsat per l'entrada lletjíssima i molt dura a Valverde en el derbi. Tiempo de Revisión considera que sí, que Ortiz Arias i que Trujillo Suárez al VAR, els dos van cometre un error. El primer per no veure aquella entrada al turmell que era vermella directa, i el segon, el del VAR, per no avisar-lo que l'anés a revisar perquè era flagrant. Dit això, la resta d'accions, el Tiempo de Revisión, creuen que estan ben xiulades. La del Cuti Romero amb Bellingham està ben xiulada i, evidentment, el penal de Hausen sobre Giuliano Simeone està ben xiulat. L'únic que és veritat que li toquen el crostó a Ortiz Arias perquè hauria d'haver ensenyat la vermella directa i no haver hagut d'anar a la pantalla per corroborar-ho. Però, insisteixo, l'únic que critica Tiempo de Revisión és el que tots van veure, que Kang In-Lee li fot una entrada al turmell que era de vermella directa a Fede Valverde. Un Valverde que, per cert, té unes skins de grau 3 i s'estarà unes quantes setmanes de baixa. De fet, no marxa amb l'Uruguai, es queda a Valdebebas recuperant-se d'aquesta lesió. Ara ho comentarem tot plegat en temps de tertúlia. Ha estat un dimarts intens pel que fa al Madrid i a l'entorn madridista. Avui, com sempre, amb Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco. I també escoltarem Lamine Yamal, en una entrevista a L'Equipe, un mitjà de referència a França. Evidentment parla de la pilota d'or, de les seves opcions de guanyar-la. I també fa reflexions molt interessants, Lamine Yamal, sobre els reptes que té aquesta temporada i sobre la seva ambició com a futbolista amb només 19 anys i després d'haver guanyat ja un Mundial i una Eurocopa i un parell de lligues o tres amb el Barça. Abans de tot això, entrevistarem Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení, just a 24 hores d'estrenar-se a la Champions. Les vigents campiones d'Europa comencen demà al Johan Cruyff contra el París Futbol Club la defensa del títol. I ho faran, ja ho sabeu, amb canvis importants a la plantilla. Després que aquest estiu hagin marxat jugadores importants com Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle o Salma Parayuelo. D'aquest repte, d'intentar guanyar una Champions sense Alexia, Mapi, Ona, Salma, en parlem amb Pere Romeu, també de la deu d'Alexia. Com es va produir, en quin moment ho sap l'entrenador, i de la resta, dels nous fitxatges, de la seva tercera temporada a la banqueta. De tot això n'hem parlat avui a l'estadi Johan Cruyff amb Pere Romeu. D'aquí uns minuts, doncs, sentim aquesta conversa amb el tècnic blaugrana. Una Champions femenina que ha començat aquest vespre, oficialment, amb els primers partits de la jornada 1 de la fase Lliga, i, de fet, tenim en joc, per exemple, l'estrena del Real Madrid femení contra el PSG a Valdebebas. Ho està seguint el Quim Salvador. Hola, Quim.
2: Hola, Aleix, molt bona nit.
0: Bona nit, com va el partit?
2: Doncs mira, minut 79 amb 46 segons, Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Schroeder ha avançat l'equip blanc només començar al minut 2 i fa res, 5 minutets que ha empatat de penal Karchaoui pel conjunt francès. Oportunitats a totes dues àrees. De moment, empat a l'Alfredo Di Stéfano, Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Ja s'han acabat, jugats aquesta tarda, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2 i Inter de Milà 1, Haken 0. I també tenim en joc a aquesta hora Arsenal 0, Kogge 0. Mariona Caldentey ha començat a la banqueta, ha entrat al camp al minut 58, continua a la banqueta Ona Batlle, que no juga aquest primer partit de Champions amb l'Arsenal. I també en joc aquesta hora, Juventus 0, Benfica 2.
0: Així tenim aquesta estrena de la Champions femenina, amb el Madrid de moment punxant a casa amb el Paris Saint-Germain, i demà pendents d'aquest Barça-París Futbol Club, que farem, evidentment, demà a les 9, en directe a RAC+1, a través d'internet i de l'aplicació. I quan arrenqui el Tu Diràs demà a quarts d'11, doncs ens hi connectarem per viure els últims minuts. Ara cantem els finals, sobretot d'aquest Madrid 1, PSG 1, i de seguida seguim parlant de la Champions femenina amb Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení, que serà el gran protagonista en l'inici d'avui del Tu Diràs. Una petita pausa i ens traslladem radiofònicament a l'estadi Johan Cruyff.
3: Tu Diràs, amb Aleix Pariser.

0: 10 minuts i les 11. Tornen els dies del Drac, Domoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda Jaeco. I a més, no pagues fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodajaeco.es. Dies del Drac, Domoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Som a l'estadi Johan Cruyff, on demà a les 9 de la nit el Barça s'estrenarà en aquesta nova edició de la Lliga de Campions. Com a vigent campiones, el Barça que començarà a defensar el títol contra el París Futbol Club. I ens acompanya aquí a la graderia, en aquest silenci, perquè no hi ha gens de públic a l'estadi, el tècnic del Barça femení, que és el Pere Romeu. Hola, Pere.
1: Què tal, com estem?
0: Moltes gràcies per atendre'ns a poques hores de carrer aquí a aquestes Champions. Preparades, com veus, a les jugadores?
1: Sí, bé, bé. Bé, bé, estem una il·lusió enorme per aquesta competició, molt, molt motivats, amb ganes de tornar a fer les coses el millor possible, amb ganes de tornar a fer bons partits, i esperem que així sigui.
0: Us afegeix pressió el fet de ser les vigents campiones?
1: No, no, no, això depèn de com et plantegis les coses de la vida, però no, no, no, pressió ni una. L'any pràctic que vam fer moltes coses bé, i sobretot la mentalitat i la filosofia va ser de preparar-nos per arribar fins al final, i crec que aquest any la mentalitat és la mateixa, així que en aquesta línia...
0: Repetir títol és molt difícil, no?
1: Molt, molt,
0: molt. Ho ha fet l'Olímpic de Lió i diria que algun equip més, però fa anys, però...
1: Sempre és difícil, tornar a repetir sempre és complicat. Hi ha molts, molts, molts partits, depèn de moltíssims factors, hi ha moltes coses a intentar controlar dintre d'un esport que és super, super complex, així que a intentar repetir-ho, sí.
0: I es pot repetir títols sense Alexia, Mapi, Ona, Salma? No, perquè molta gent s'ho pregunta. Escolta'm, hi ha el nivell suficient per tornar a guanyar una Champions o per aspirar a guanyar-la? Què els
1: sí,
0: diries?
1: Sí, sí, que sí que hi ha nivell. Evidentment, han marxat jugadores molt importants, no... Això, en som totalment conscients, han arribat de jugadores també importants, han arribat de jugadores bones que ens segueixen donant un plus competitiu. La idea, o sigui, evidentment està tenint molt bones futbolistes per poder guanyar, confio en que les seguim tenint, però la idea està tan per sobre de noms propis com a tal, depèn clarament de tenir un bon nivell a la plantilla, però depèn clarament de tenir un joc concret, una energia concreta, una motivació concreta, i crec que això ho tenim, així que crec que seguirem donant molt a parlar.
0: O sigui, la idea futbolística va per sobre dels noms?
1: No. No com a tal, vale? Perquè evidentment requereixes del màxim nivell per guanyar, però la idea està per davant de qualsevol nom propi. Això és una mica el que vull dir. Aleshores, jo no sé si la temporada passada érem el millor equip. No, no, jo això no t'ho sé dir. Segurament dels millors, igual que ho seguirem sent aquesta temporada. Però depenen molts factors el fet de guanyar, no només el de tenir bones jugadores.
0: Qui creus que ha de fer un pas endavant? Perquè han manxat noms, com ara dèiem, de molt nivell, de molta qualitat, i que portaven molts anys aquí, no? Amb aquesta idea futbolística ben integrada. Qui consideres, o qui t'agradaria que fes un pas endavant?
1: Home,
0: sí que fa de mal dir, però no sé, suposo sí. Que alguna jugadora haurà de dir, va, assumeixo la responsabilitat.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Jo crec que la temporada passada ja van haver-hi jugadores que, tot i ser joves, ja es van assentar clarament a l'equip. Crec que aquesta temporada, tot i marxar doncs una migcampista com l'Alexia, seguim tenint molta gent al mig del camp, i llavors m'imagino que no són passades endavant com a tal, però aquest rol segurament l'adaptaran jugadores com la Sydney, jugadores com la Kika, jugadores com la Gaviki, que Vicky és una jugadora totalment assentada amb l'equip, però evidentment crec que...
0: Serra Jordi, no?
1: Serra Jordi, l'any passat va ser titular a la final de la Champions.
0: O sigui, serà de forma natural, vols dir, el pas endavant.
1: Exacte, jo crec que serà de forma natural, perquè, o sigui, no he dit de la Serra Jordi d'inici, perquè realment ja va sortir d'inici a la final de la Champions. Aleshores, crec que són moltes jugadores que d'una forma natural, que tenen el nivell i tenen la mentalitat per fer-ho, de forma natural faran aquesta passada endavant.
0: Després tornaré al capítol d'Alexia, perquè tinc ganes de saber la teva opinió sobre això i tancar-ho ja d'una vegada, però anem a parlar de la Champions i dels nous fitxatges. Què tal? T'han sorprès? Les jugadores que han arribat?
1: Sí, bé, estic content. Primer, en primer lloc la Tyler. Necessitem una portera i estem contents amb el que anem veient en el dia a dia. Esperem que durant la temporada pugui tenir oportunitats per poder demostrar ell el seu nivell. La Martina és una jugadora que ja coneixíem moltíssim. El fet d'haver marxat fora i tornar fa que guanyi experiència en un altre tipus de joc, que aquí, al tornar, ens va bé perquè no perd l'essència que ja tenia ella i guanya contingut que fora segurament se li dona més importància pel tipus de partit que tenen, així que molt content. La René Ibanasten, ara quan torni de la lesió, crec que és una gran, gran, gran incorporació, una gran sorpresa no, però és molt jove i té molt nivell i té un marge de millora espectacular.
0: Però t'ha sorprès una mica llavors aquí, als entrenaments.
1: Té molt nivell, és una jugadora que donarà molt a parlar. És forta en el duel, agressiva, ràpida, té bona zancada, té molt bon criteri amb la pilota, evidentment ha de polir coses, però és una jugadora que segurament donarà molt a parlar. I a dalt necessitàvem una incorporació, hem incorporat la Caroline, una jugadora que ens pot fer diferents posicions d'atac, que l'hem provat més per l'esquerra que per la dreta cada punta, però crec que també ens pot fer les tres posicions d'atac, que evidentment requereix temps d'adaptació perquè venim aquí en un equip on ataquem blocs molt baixos habitualment, que tens poc espai entre línies i poc espai per córrer. Aleshores necessita un procés d'adaptació i de reconeixement.
0: M'acompanya la Clara Rodergues, que serà la veu de la Champions femenina Juga RAC1. Hola, Clara.
2: Què tal?
0: Preguntes pel Pere a l'inici d'aquest inici de la Champions.
2: No, ara que parlaves dels fitxatges, també deies que si veníem a la lateral, millor que millor. Al final no ha arribat ningú. I vas comentar que alguna jugadora del filial hauria de tenir fitxa del primer equip. Llavors no sé si tens decidit ja qui serà i com solucionaràs aquesta baixa, aquesta absència, aquesta jugadora que no ha arribat a lateral.
1: És una cosa que ja ho he explicat amb bastanta naturalitat i així ho hem traslladat amb el club. Nosaltres hem fet molts esforços per intentar incorporar alguna lateral en concret, que al final pues, el mercat no ens ha fet que no la poguéssim incorporar, i per altra banda no hem cregut oportú fer un altre tipus d'incorporacions perquè anem a per algunes jugadores algo més específiques. Creiem que amb jugadores de la cantera, amb jugadores del filial, podem anar tirant fins al mes de gener i a partir d'allà veurem si hi ha alguna necessitat o no, però creiem que hi ha jugadores que ens poden suplir. Aleshores, hem treballat molt per intentar incorporar una lateral, al final ha passat el temps del mercat i no ha pogut ser, però ho tirarem endavant com sempre hem fet.
0: No es pot dir quina jugadora?
1: No, evidentment no ho diré, però sí que és veritat que és una posició complicada en el futbol femení, perquè no vull fer-hi cap sensibilitat, però evidentment no és una posició que no hi ha moltíssimes jugadores que tinguin la capacitat per poder jugar al Barça en aquesta posició. Aleshores,
0: nosaltres... Amb l'estil del Barça, vols dir?
1: Amb l'estil del Barça, amb la filosofia del Barça, etcètera, etcètera.
0: Per què? Perquè el lateral és com una migcampista més, perquè
1: bueno,
0: ha de tenir
1: depèn, això
0: bon
1: ja
0: toc de pilota...
1: Això ja depèn del rol que li vulguis donar, però igual que hi ha més posicions que dius... Hi ha bastantes jugadores en el mercat que podrien entrar perfectament en aquesta posició. La posició de lateral és una posició complexa que no se'ns ha sigut fàcil trobar. A part, les apostes que hem volgut fer no s'han acabat de tancar. Esperem que de cara al futur es puguin tancar aquestes opcions i, ara per ara, tirar de jugadores de la casa.
2: O sigui, d'aquests noms que tenies en ment, s'intentarà tornar a fitxar-les més endavant, si es pot.
1: Si es pot, sí. Si es pot, sí, clar.
2: No, preguntar-te per Aitana, com està? Perquè aquestes molèsties es van allargant molt al turmell, saber si està millor, si hi ha una data marcada perquè torni, i si ella està preocupada també per veure que no arriba aquest moment.
1: Està millor, està entrenant força bé, està cada vegada fent més entrenament amb l'equip, no complet encara com a tal, però sí que està fent cada vegada més entrenament amb l'equip, ha fet molt treball de gimnàs, ha fet moltíssim treball individualitzat, i la cosa va millor. Jo crec que més d'hora que tard la veurem, en breus.
2: Però s'ha complicat més del que esperàveu, potser?
1: No.
2: Ja era...
1: Són lesions que requereixen d'un temps de sensibilitat al turmell, d'intentar jugar amb el mínim de molèsties possibles. A la mínima que no tens molèsties, li dones voltes al coco perquè tinc molèsties, doncs, evidentment vens d'una cirurgia, vens d'una operació, i això són coses que passen, però va bé, va bé. va bé.
0: Què et sembla el debut contra el París Futbol Club?
1: Bé, és un equip que ja el coneixem de la temporada passada, és un equip físic, és un equip ràpid, és un equip vertical, és un equip que ja ens va generar forces problemes allà al seu camp, que vam guanyar 0-2. Segueixen amb la mateixa idea de joc, mateixa entrenadora, pocs canvis sí que han incorporat, però d'aquell 11 titular crec que només hi ha 3 jugadores que ja no segueixen, la gran part de la columna sí que segueix. Bé, és un equip que segur que ens posarà dificultats, i això és la Champions. No dona temps a lamentar-te, no dona temps a respirar, s'ha d'anar mort des del dia 1, s'ha de sortir super, super concentrada, i això intentarem.
0: Sí, tots els rivals es van reforçant, cada cop és millor, no?, a nivell europeu el futbol femení. També teniu l'Arsenal a la casa, hòstia, quin duel, el Servet, i després a fora heu d'anar a... No, perdó, no ho he dit bé? Sí. Ah, i a fora heu d'anar amb el Kogge, la Roma i el Bayern de Múnich.
1: Correcte.
0: Què tal la fase Lliga? Millor, pitjor que l'any passat?
1: Bé, és que no... És que serà dur, és que serà exigent. O sigui, juguem contra qui juguem, clar, si anem purament a noms, dius l'Arsenal i el Bayern, rivals molt complicats. Evidentment que seran molt complicats, però és que després París...
0: Anar a Roma, per exemple.
1: Clar,
0: no? Sí,
1: tot té la seva dificultat. Aleshores, partit a partit, pas a pas, que no ens vagi caient gent durant el camí i ja està.
0: El gran rival torna a ser l'Olímpic de Lió, o hi ha algun altre equip, no sé, el City ve de guanyar la Superliga, no? Hi ha algun altre equip que diguis compta amb aquests o amb aquestes?
1: Hi ha bons equips, evidentment. Crec que la temporada passada, si anem en quant a resultat, rendiment, joc, crec que el Lyon i el Barça van ser els dos millors equips d'Europa, i merescudament van arribar a la final, així de clar, ho sento, però hi ha bons equips. El Bayern de Múnich a mi em sembla un bon equip, l'Arsenal em sembla un bon equip, el Manchester City em sembla un bon equip, hi ha bons equips. Per tant, tindrà la seva dificultat.
0: T'has tornat a veure aquella final? Aquell
1: sí.
0: 4-0?
1: Sí, sí.
0: Quants cops?
1: No sé quantes vegades, però si m'ha mirat, sí.
0: T'emociones encara o no?
1: Bueno, és un dia molt maco. Va ser un partit on al final vam marxar al marcador i vam acabar amb un resultat contundent, però va ser una primera part superdura, una primera part molt exigent, una primera part on a elles els hi van anul·lar un gol, una primera part nosaltres vam tenir alguns atacs amb velocitat que no van acabar d'estar ben resolt, però una primera part super, super parella. I la segona part, la diferència és que quan ens posem per davant el marcador, elles fan un pas endavant molt clar a nivell de jugar-nos un pèl més verticals, de venir-nos a buscar més a dalt, i això ens dona algú més d'espai entre línies per poder atacar en onada o per poder contraatacar. I al final va ser un partit on ho vam tirar endavant gràcies a aquest 1-0 que ens vam posar al minut 58 per davant, i que amb espai vam ser molt, molt, molt, molt determinants.
0: Has tingut temps d'assimilar-ho aquest estiu o no?
1: Sí.
0: Ets campió d'Europa amb el Barça?
1: Sí.
0: No, vull dir que sembla molt fàcil, però que
1: bueno,
0: no s'ha aconseguit tantes vegades, això.
1: No sé si sembla molt fàcil o no, perquè evidentment no ho és, però crec que s'ha de normalitzar. O sigui, s'ha de normalitzar, perdona. No s'ha de normalitzar un aconteixement tan, tan seriós i tan important, però hem sigut campiones. Fa dues temporades no ho vam ser contra l'Arsenal quan semblava que tothom creia que ho havíem de ser, i no vam fer una gran final, perquè les finals són molt difícils de jugar, encara que la gent no vulgui ser conscient d'això, són molt complicades de jugar. Per tant, supercontent, superfeliç, una experiència increïble poder guanyar, però un cop passa la final, a pensar en la següent temporada i intentar repetir-ho, que això és lo complicat de veritat.
0: Tres temporades, no?, portes a la banqueta del Barça. Aquesta serà la tercera. Has superat ja els 100 partits com a entrenador.
1: Sí.
0: Tu ho imaginaves quan et van dir, vinga, agafa-ho tu, Pere?
1: Sincerament, no hi vaig pensar en cap moment. Jo, en el moment que em donen l'equip, tinc un contracte d'un any més un, anar fent partit.
0: I a treballar, no?
1: I a treballar. No puc pensar.
0: Et fa il·lusió per això, no?
1: Sí, són molts partits.
0: Sí.
1: Fes la vista enrere i dius... Tants partits has fet ja.
0: No te n'has donat ni compte.
1: No, és que no te'n dones ni compte. És que, o sigui, l'altre dia estàvem jugant contra l'Alavés a Vitoria el divendres.
0: Divendres, 0-6, sí.
1: I estem a punt de jugar ja contra el París. I és un no parar, això. És un no parar.
0: És la temporada més difícil per tu, per tot el que ha passat, per haver guanyat una Champions, perquè ara se t'exigirà molt més, perquè han marxat jugadores importants, com una referent com Alexia. Vull dir, no sé si tens la sensació que de dir, ai, aquesta temporada m'he de posar més.
1: La temporada passada ja deien que ens hi havíem de posar molt, i que no... i que seria molt complicat.
0: Per tant, és igual per tu.
1: És igual de complicat. I si tinguéssim un equip amb més plantilla llarga, diria que també té les seves dificultats, perquè en té moltes de dificultats. Guanyar és molt, molt, molt, molt, molt complicat, molt.
2: ara que dèiem que han marxat jugadores, hi ha una que ha agafat el braçalet ara, que és Patri, saber com l'estàs veient en aquest rol de capitana i què t'aporta la seva figura en aquest sentit.
1: A veure, primer, la Patri és una líder.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: I com a club farem tot el possible per renovar-la. Ojalà ella tingui la mateixa intenció i ojalà puguem gaudir-la aquí moltes més temporades seguides.
3: Perquè t'hauria agradat que seguissin les jugadores que han marxat? Com a entrenador, vull dir.
2: Tu què creus?
3: Jo crec que sí, però...
2: Evidentment, han sigut jugadores molt importants, que ara mateix ja són passat, em sap greu dir-ho, però és veritat, ja han passat i ara venen de noves, i hem de tornar i hem de seguir sent competitives amb noves jugadores. Superagraït a les temporades que ha fet, tant l'Alexia com la Salma, com la Ona, com la Mapi, però evidentment han decidit posar les maletes i agafar les maletes i anar a uns altres projectes. Els hi desitjo el millor, però aquí seguirem sent competitius a mort.
3: No hi va haver res a fer amb l'Alexia? Si ella ho tenia molt clar, no hi va haver res a fer, a negociar...
2: Per part nostra es va intentar. Una jugadora amb experiència, una jugadora ja amb una certa edat, una jugadora que porta molts anys al club, també és normal que puguin escollir una mica i decidir el seu futur.
3: Perquè tu quan ho saps, ara que ja ha prescrit una mica, tu saps just abans de la final, després, pots explicar-nos aquesta interioritat o no?
2: Bueno, ho sé amb temps i forma, et diria això.
3: Amb temps i forma?
2: Amb temps i forma, ho sé.
3: Val, o sigui, abans de la final de la Champions ho sabies, ja. És difícil gestionar això?
2: No. Quan tens el foc tan clar en unes coses, això ha de deixar que flueixi i a parlar-ho amb calma en un moment més de baixada si fa falta, però endavant.
3: O sigui, és ella qui ho diu a tu com a capitana?
2: Sí.
3: I a l'equip també ho sabien, entenc.
2: Això ja no ho sé, no es va fer cap reunió com a tal per haver d'abordar aquest tema.
3: A tu en privat sí que t'ho explica. Clar, llavors això sí que va ser com una benzina, no?, per elles, entenc, com una motivació extra, no?
2: Home, sí, suposo.
3: Potser va ajudar a guanyar aquesta Champions, també.
2: Podria ser. És que si anem a buscar el motiu de la victòria, seríem tan egocèntrics pensar que és una cosa única la que ens fa guanyar. És un cúmul de coses i això podria ajudar per alguna part, sí.
3: Et sap greu que marxin amb Michelle Kang? No fa un punt de ràbia, això? Al culer li fa un punt de ràbia que aquesta persona, que evidentment pot invertir, evidentment és una bona notícia que inverteixi en el futbol femení, però que vingui a buscar tot el que té al Barça i s'ho emporti a Lió, a Londres, no sé.
2: Ens ho podem plantejar com que som un referent, no?
3: Sí.
2: Vull dir, no...
3: Però ens desmantellarà, com continuï així, a cop de talonari?
2: O no. Ja es veurà. Són polítiques i projectes diferents. Aquí hi ha una política d'intentar treure el major número de jugadores de la Masia, intentar treure jugadores molt joves, intentar ser competitius amb una idea de joc en concret. Aquí, evidentment, penso que som el millor equip del món i hi ha jugadores que segur que tenen un gran salari, però no ens basem únicament en un tema econòmic. Hi ha altres projectes que tiren més de cartera perquè tenen els calés per fer-ho. Bàsicament això són les principals diferències. I les dues coses són lícites perquè les dues coses en el món del futbol s'han demostrat que poden o no funcionar.
3: Sí, sí. Has vist algun partit de la Superliga anglesa, de London City, per exemple? Has vist a Alexia, a Mapi...
2: Bueno, a vegades quan ja...
3: Tens temps de veure això?
2: No, hi ha poc temps per veure tot això. Hi ha molt poc temps per veure-ho. Et centres amb el teu equip, amb el rival que tindràs, amb els partits més de la teva lliga, amb els partits de Champions un cop ara comenci, i bueno, pues si vas trobant temps, de tant en tant treus el cap amb algun equip que no coneixies tant.
3: I un dubte més. El fet que les jugadores vulguin provar noves experiències a noves lligues s'arregla, més enllà de la part econòmica, que el Barça pot estirar fins on pot estirar, però s'arregla amb fent una Lliga F més potent?
2: Això podria ser, però jo crec que la gent intenta tirar endavant el projecte, intenta fer bé les coses. L'altre dia vam jugar a Mendizorroza, quan fins ara l'Alavés, les vegades que jo havia anat a jugar com a entrenador, bueno, com a entrenador assistent, em refereixo, no havien obert l'estadi gran. Llavors, cada vegada jo crec que s'intenten fer les coses millor, que s'aconsegueixi o no, ja és una altra cosa. Que podríem ser una competició amb algú

0: menys d'aquests, podria ser, però això va com va.
1: Tu, en canvi, sí que vas renovar fins al 2028. Ho vas tenir clar en tot moment? O si, per exemple, no hagués guanyat la porta a la presidència, no sé si t'hagués condicionat d'alguna manera aquesta decisió.
0: Home, aquesta junta, i en especial el president Laporta, han sigut la gent que han confiat en mi, que em van donar l'equip en el seu moment i que m'han volgut renovar a mi. Per tant, per mi és imprescindible que, aquesta, que ells hi siguin, que ells continuïn. Per tant, dintre de la meva renovació, evidentment que ha influït que aquesta gent hi sigui, perquè tota la negociació ha sigut amb direcció esportiva i amb aquesta presidència. Per tant, no puc dir el contrari i estic super, super agraït d'anar com el Xavi Puig, Àngel Rodríguez Albas i tothom.
1: I avui preguntar per un tema que és el tema del moment en categoria masculina, que és la pilota d'or. Jo no sé tu quina importància li dones a aquests guardons individuals en un esport col·lectiu.
0: Poca cosa. Si t'he de ser sincer, poca cosa. Perquè les persones som contextuals i els nivells individuals de la gent depenen d'amb qui rodegen. I desitjo que, tant amb homes com amb dones, acabi amb un premi de la casa, o sigui, que la gent del barcelonisme pugui guanyar-los, vale? Però depenem tant del context, depenem tant d'on estem. Jo segurament hi haurà gent que haurà pensat que faig molt bona feina, altra gent que haurà pensat que no faig tan bona feina, però segurament el joc d'aquest Barça es pot dur a terme per tenir tan bones jugadores i per intentar rodejar-les i donar-les eines a que puguin jugar també. Llavors, crec que en els esports col·lectius donar-li tanta bola als premis individuals, bueno.
1: Clar, és que, per exemple, hi ha moltes jugadores del Barça nominades en totes les categories, però a part, fa dos anys el Barça va guanyar el pòquer, Giraldez va guanyar el pòquer, però li van donar el trofeu a millor entrenador a Emma Hayes per la lliga amb el Chelsea i la medalla d'or amb els Estats Units. Llavors, Pere Romeu està nominat, evidentment, aquest any amb el pòquer. I, clar, veient també, si et sorprendria que no te'l donessin.
0: No, és que no hi puc pensar si me'l donaran o no. Vull dir, perquè...
2: No et faria il·lusió?
0: Sí que em faria il·lusió, però és que és com el mateix que et deia de la Champions. Un títol perfecte. Anem pel següent repte. I superagraït. I estic superfeliç d'entrar dintre de les nominacions. Però és que són tants factors que influeixen dintre d'una nominació individual, de si, no per mi, de si fas el gol en aquella final concreta, de si dones l'assistència aquí, no sé què.
2: Sí, de si el fisio fa bé la seva feina, de si no, entenc,
0: sí,
2: que
0: clar,
2: també funciona
0: clar,
2: tot això.
0: Evidentment,
2: Jo m'ho vull entenc el que vols dir, i és veritat que és una mica injust i egoista, però és, si et reconeguessin, és una manera de reconèixer el teu staff
0: això
2: i tota la feina
0: que
2: fet.
0: Això és el que més il·lusió em faria. Això és el que més il·lusió em faria. O sigui, em faria il·lusió perquè es veuria reconeguda tota la feina d'un staff i tota la feina d'un equip. D'un equip, que això per mi és el més important. Llavors, si es guanyés, em faria especialment il·lusió per això.
2: Tens el vestit d'home a punt per anar a la gala? O no hi has pensat?
0: No hi he pensat encara. No.
2: Discurs, tampoc, per si de cas?
0: Tampoc hi he pensat el discurs, però intentaré ser, com intento ser sempre, una persona natural i explicar les coses que em surten.
2: 26 d'octubre, que queda un mes,
0: Vull dir,
2: estic
0: a temps de posar-me una mica més en forma.
2: No, estàs molt bé. Per acabar, com veus el Real Madrid? Hi ha un clàssic aquí a la cantonada del Camp Nou, el dia 4 d'octubre?
0: Sí. S'han reforçat, segueixen fent un bon equip, segueixen invertint, han fet fitxatges potents, ha canviat molt el mig del camp, per exemple, respecte al que era la temporada passada, han incorporat més atacants, ja no està Weir, segurament que era una jugadora que era com la connexió entre mig del camp i atacants, que crec que per elles això és una baixa sensible, però tenen altres perfils de jugadores. Jo crec que cada temporada sempre s'ha anat... hem anat tenint derbis més clàssics, perdona, més competitius, més al límit, més a flor de pell, durs, així que m'espero un clàssic exigent.
2: Quina bona notícia que segueixin obrint l'Spotify Camp Nou per aquest partit, pel Barça-Arsenal de Champions també.
0: Molt importantíssim. Evidentment nosaltres juguem la majoria de partits aquí, això ho sentim com a casa, però ja ha arribat a un punt on poder jugar l'Spotify Camp Nou ja és algo, és una realitat també nostra que tenim com a club, el club inverteix en això, el club confia en que nosaltres ho puguem fer, ens facilita poder obrir l'estadi, així que super agraïts.
2: Moltes gràcies. I molta sort aquesta temporada, de veritat.
0: Gràcies.
2: Tant de bo tornin a també i que ens puguem veure a Varsovia.
0: Esperem que
2: aquest
0: sí.
2: Aquest any la final de la Champions femenina és a Varsovia, tant de bo podem anar...
0: Esperem que sí.
2: A veure'ns allà. Gràcies, Pere Romeu.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: L'entrevista amb Pere Romeu, tècnic del Barça, abans de debutar demà a la Champions, 9 de la nit, Johan Cruyff, Barça-París Futbol Club. Una entrevista que hem compartit a l'estadi Johan Cruyff amb la Clara Rodergas. Hola, Clara.
1: Què tal? Bona
0: nit. Què tal? Bona nit. Pere Romeu, escolta, molt madur, amb un discurs molt coherent, molt clar, molt sincer, del que va passar l'estiu, del que ha passat també durant l'estiu amb la renovació d'algunes jugadores de la plantilla i amb el que ha de passar, no?, de cara al futur, i molt confiat, en aquesta Champions, tots els canvis a la plantilla.
1: Sí, una mica també de voler gira full, no?, del que ha passat, perquè evidentment quan marxen jugadores de tant de pes i la teva emblema i la llegenda dels últims anys com és Alexia, és normal que tothom per un moment digui ostres, que estan marxant jugadores que són clau en aquest projecte, i és cert que han arribat futbolistes que no estan tan consolidades, que són més joves i que segurament encara estan per polir, per explotar, perquè tant Kerolín com Anasten, no?, hem de veure molt d'elles, però ell diu, mira, ja han marxat, és un altre projecte, nosaltres mantenim gran part del bloc també, que són futbolistes que han demostrat el seu nivell, i ho tornarem a intentar. Evidentment hi haurà competència a la Champions, molta, i tinc ganes de veure l'equip com respon en aquesta competició, sobretot quan arriben els partits importants contra rivals potents i exigents com el Bayern i l'Arsenal, però sempre aquest missatge d'exigència i d'ambició màxima de totes les jugadores sempre hi és, i això és al cap i a la fi el motor, no?, d'aquest Barça els últims anys, aquesta fam inacabable de l'equip.
0: Sí, demà la Clara Rodergas ens narrarà aquest Barça-París Futbol Club a través de RAC+1 a partir de les 9 de la nit des de l'estadi Johan Cruyff. Avui el Bayern de Munic, que és un dels favorits, que ha empatat a 2 amb el City, com deia el Quim. L'Inter de Milà, que s'estrena a una fase final de la Champions, ha guanyat. L'Inter femení 1-0 ha guanyat el Haken. I, Quim, s'han acabat ara els partits que hi havia al torn de nit, no?, d'aquest dimarts.
2: Sí, tots els partits acabats. Real Madrid i Paris Saint-Germain han empatat a 1 a l'estadi Di Stéfano de Valdebebas. L'Arsenal ha acabat guanyant el Kobe 1-0 amb gol de penal al minut 93, i l'ha fet Mariona Caldentey, que havia entrat al camp al minut 58 des de la banqueta. I el Benfica és el primer líder d'aquesta Champions després d'haver guanyat 1-2 la Juventus a Turí. Per tant, hi ha triple empat al capdavant, els tres equips que han guanyat i que han sumat els 3 punts, Benfica, Inter i Arsenal.
0: A veure demà si el Barça fa més o guanya per més d'un gol de diferència i pot acabar aquesta primera jornada ja líder per diferència de gols. Del partit de demà, més enllà del que hem comentat amb Pere Romeu, compte que pot haver-hi alguna baixa més per lesió, no? Clara, més problemes pel Barça i per Pere Romeu.
1: Sí, perquè ja són moltes les que acumula l'equip, sobretot en defensa, que hem vist defenses una mica que no havíem vist mai en aquest inici de temporada, amb invents, amb Sidney lateral dret, etcètera, per sobreviure fent malabars. Doncs compte, perquè ni Vicky López ni Quique Nazaret han entrenat amb el grup en aquesta última sessió abans del debut, han fet feina al gimnàs i difícilment entraran a la convocatòria que coneixerem demà al migdia. Tampoc s'espera que hi sigui Aitana, tot i que, com ens explicava el Pere, cada cop està més fent més feina, no?, amb l'equip, i si no entra demà segurament estigui disponible pel proper partit contra el Logroño, o si no ja la setmana que ve contra la Roma. En canvi, almenys una bona notícia, perquè aquestes baixes, recordem, també tenim Van Asten i Alexandri, doncs almenys Paredes sí que segurament demà reapareixerà. El termini de lesió era de 2 setmanes per aquesta afectació al soli de la cama esquerra, però segurament ho retallarà, reduirà uns dies aquesta baixa, i demà hauria d'entrar en aquesta llista de convocades. Una estrena a les 9 contra el París, el Johan Cruyff, en directe a RAC+1. Avui hem pogut escoltar la golejadora, la Pichichi, Eva Pallor, que ha assegurat que l'objectiu torna a ser la Champions. Aquest any la final, a més, és a casa seva, a Varsovia, a Polònia.
3: Creo que para todas las jugadoras es competición especial, y para mí también. Sí, en este año el final es en Polonia, en Varsovia, pero no pienso ahora en esto porque mañana empezamos primer partido y en mi cabeza es solo este partido contra París.
1: Una Pallor que tampoc pensa ni vol parlar d'aquesta pilota d'or que comentàvem a l'entrevista, perquè està nominada, és una de les jugadores nominades del Barça. Per ella el més important és el col·lectiu, guanyar títols, i ha dit també que vol quedar-se més anys al Barça. Recordem que acaba contracte a final de temporada.
3: me concentro para mañana, para partidos que son ahora y para mí yo quiero jugar para Barça más años, porque para mí es club que yo puedo mejorarme cada día con este equipo, porque es equipo con mucha calidad, con este staff, porque son personas que cada día mejorar nuestro equipo y yo me gusta eso mucho.
1: Pallor, que recordem, va venir el Barça per guanyar la Champions, perquè mai havia pogut guanyar-la, eren 5 finals perdudes, comptant també la que va perdre amb el Barça contra l'Arsenal i que per fi a Oslo, a més amb un doblet, va aconseguir apuntar-se al palmarès. Demà, molt de protagonisme de Polònia, perquè xiula també una polonesa, Michalina Diakou i la suïssa Michelle Smolzer al bar.
0: Esperem que no siguin protagonistes, les àrbitres de demà, el Johan Cruyff. Guarda la veu, a veure si cantes molts gols demà a RAC+1. Clara, gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu-siau. Bona nit. Aquesta és la prèvia del Barça París Futbol Club, l'estrena de la Champions del Barça femení, que comença la defensa del títol demà a les 9 en directe a RAC+1. Ja tenim per aquí la tertúlia del dimarts amb el Màrius Carol. Hola, Màrius.
4: Molt bona nit.
0: Bona nit, l'Ernest Folk. Hola, Ernest.
5: Bona nit, bona tropical. Nit.
0: Tropical, eh? I el Lluís Carrasco.
6: Hola,
0: Lluís.
6: Hola, bona nit.
0: Teniu la sensació que fa calor en aquest estudi de la planta 3.
6: Fa calor tot arreu.
5: Exacte.
0: Ah, val. No, no només és aquí.
6: No caldria,
0: doncs.
6: No caldria estalviar amb aire condicionat. Jo crec que l'economia de la casa ho pot sostenir.
0: Sí, jo ara us he posat, us he posat ja l'ambient magnífic.
5: L'ambient escalfat, sí. Bueno, això és la prova que el món està a punt d'esclatar. Potser començaran aquest estudi, l'esclat ja del planeta
6: Terra. Ja sembla a tots. Dils que no en vinguin ja més, que arriba la novena onada de calor. No. Estem amb la primera. El que passa és que mai va marxar.
0: S'ha allargat, no?, fins a mitjans de setembre o finals de setembre.
6: Des de finals de maig, igual.
0: Demà crec que ja passem a la tardor. Pot ser o no? He sentit alguna cosa així o no?
6: Demà a la nit, sí.
0: Demà a la nit, no? Entrem ja oficialment a la tardor. Una tardor calenta serà aquesta.
6: És que l'estiu va començar el mes de maig.
0: Sí, sí. Ja va començar en primavera, l'estiu. I ara s'allarga fins a la tardor, també. Sí.
5: Tot això en el desert més gran que recorda sense futbol. Tot això és un desert de calor i de no futbol.
0: Però serà divertit, ja ho veuràs.
5: Bueno, de moment ha començat bastant bé.
0: Home, però jo he arrencat el programa ja dient, reclamant un bol de crispetes gegants per tot el que està passant al Bernabéu i a Madrid.
6: Hem de pensar que la figura actual del Barça, Joan Amal Lamin, farà un viatge que és l'equivalent a donar la volta a la Terra. Com el Yuri Gagarin, que va ser el primer que va donar la volta, el nostre Yuri Gagarin, Rafa Gagarin, Rafinha Gagarin, li fan fer gairebé 40.000 quilòmetres per anar a jugar a llocs que jo, vaja, en fi, ni amb una agència i un guia hi arribaria. Home, no cal.
0: Bueno, a Austràlia potser sí que hi arribaries.
6: Estava pensant a la Índia.
0: Val, l'últim partit és a la Índia. Sí.
5: A banda d'emular Yuri Gagarin, li demanem aquesta vegada prudència. És a dir, els esprints embogits amb la samarreta Brasil, aquesta vegada, sisplau...
0: Tot i que l'altre dia a l'entrevista ens va dir que es lesiona fent un salt en aquell partit.
5: Tot i que després esprinta. En principi molt bé no devia anar.
0: No hauria d'anar-li, tens raó.
6: I en tot cas, els 40.000 quilòmetres que farà Rafinha seran unes condicions de viatge que ja voldrien els que fan només 40 quilòmetres, no 40.000 cada matí, amb trens que no arriben, amb trens que estan plens, amb trens que l'aire condicionat no funciona bé. Això sí que és viatjar.
0: Sí, però no ens han de donar la Champions, aquests. O sigui, aquests anirem a veure els partits, però no, tampoc s'hi han de demanar que vagin arrebatar de cap.
6: Penso que estarà amb avions més còmodes que nosaltres.
0: Sí, però fins a dir, és a dir, per exemple, la gent que va a l'espai, què li passa a la gent que va a l'espai? Que els científics no els hi acaben d'explicar, però s'han deixat dies de vida, no passa res, dies, com que tampoc ningú et diu quants dies has de viure en aquest món, no passa res, però sí que és veritat que els viatges moltes hores, vols de moltes hores, encara que vagis en primera, encara que vagis estirat i tal, bueno, se t'inflen les cames, o sigui, es produeix un estrès del teu cos que és segurament superior a jugar un partit de futbol amb un camp inversemblant d'una ciutat perduda de la Índia.
7: Anava a dir, ja que hem arrencat l'entrevista amb Pere Romeu, del femení, bé, a veure què passa, no? Hem de veure-ho, deia el Pere Romeu que està confiat. Doncs
6: jo he vist els partits del femení i jo pensava que aquesta temporada serà més dur perquè hi ha equips que s'han reforçat molt. Escolta, hi ha bat líders i el Madrid ja...
7: Ja ha
6: punxat, ja han sopegat. Són molt bones. Escolta, veus, el que és impressionant és que el mateix que li passa en el Barça, el mateix li està passant al Barça femení. És a dir, que en lloc de dedicar-te a fitxar perquè no hi ha més diners, recorres a la gent de la Masia. I bueno, l'altre dia hi ha una futbolista que es diu Carolina, que té 17 o 18 anys, que li va fotre una gardela, va fer un gol esplèndid. O sigui, és de debò que hi ha una cosa que a mi em meravella. Em meravella, diguem, que aquesta capacitat que té el Barça d'anar incorporant noves generacions. Clar, tenim la plantilla més jove, i li passarà també el femení, d'aquí 4 dies tindrà la plantilla més jove. I això, penses, home, hi ha alguna cosa que hem fet bé. Sí, nosaltres que som un país que tot el dia ens estem donant cops al pit i tal, i no sé què, doncs hi ha coses que s'han fet bé. Que s'han fet bé i han tingut continuïtat, perquè al final, dius, Núñez i Laporta, doncs bueno, doncs un és el que va posar en marxa la Masia i l'altre és el que n'està traient avui més suc. O sigui, al final, gent molt diversa, presidents molt diferents, han tingut la capacitat d'entendre
7: i
6: la visió d'entendre que la Masia, bé, és que és com una mina d'or.
4: I el que hem de celebrar és que han marxat jugadores del tot referents, com l'Alexia, com la Navatlla, com la Mapi, com la Salma Parayuelo, i el que jo detecto en el Barça aquesta temporada és tranquil·litat. A mi em feia por de que visquessin una mena de poc confort per la manca de jugadores que havien estat capitals pel funcionament de l'equip. I el que veig és que la renovació, inclús algunes de les jugadores que s'han quedat, que estaven a punt de donar aquest salt a ser referents, en aquest moment són referents d'una forma molt natural. Per tant, crec que han fet un relleu molt ben fet i en un temps rècord.
7: Que bé. Doncs demà a les 9, Barça-París, i recordo que d'aquí a un 15 dies, al Spotify Camp Nou, Barça-Real Madrid de la Lliga F, que ja tenim un gran partit el 4 d'octubre. Diumenge 4 d'octubre, a les 5 de la tarda, això és d'aquí a 15 dies, Barça-Real Madrid de la Lliga F.
6: I poc després,
7: el Barça-Arsenal.
6: Barça, no, Barça-Real Madrid també.
7: Ah, sí, poc després ja el masculí, el 25 d'octubre, 20 dies després.
6: Dos setmanes després,
7: sí,
6: pràcticament.
7: Sí, en 20 dies tindrem els dos clàssics de la Lliga masculina i femenina. Sí,
6: haurem despatxat dos lligues.
7: Vaig al microones a escalfar les crispetes, val? Que ara parlarem de tot el que està passant a Madrid, i també hem de sentir Lamine Yamal a l'equip. Ha fet una entrevista molt interessant avui, Lamine Yamal a l'equip. Ara els Averes ens la resumeix.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 6 i 19 minuts. Aquí seguim el Tu Diràs a la nit esportiva de Catalunya, RAC1, amb Ernest Folch, Màrius Carol, Lluís Carrasco. També se suma a la taula el Roger Saperes. Hola, Sapé.
1: Hola, París, què tal? Bona nit.
0: Bona nit. Avui, ara anem al capítol de Madrid, però crec que és interessant sentir Lamine Yamal a l'Equip, un diari de referència a França i al món. Una entrevista en què ha tornat a parlar de la pilota d'or, però també del Barça i de la seva ambició personal amb només 19 anys per seguir guanyant coses, tot i que ja té un Mundial i una Eurocopa, a més de... Són tres lligues, clar, perquè va debutar amb Xavi amb 15 anys i se li compta aquella lliga.
1: Tres
0: lligues ja, Supercopes d'Espanya, Copa del Rei, vull dir, ho ha guanyat absolutament tot, pràcticament, excepte la Champions, no? Per on comencem? Has estat seguint l'entrevista?
1: Sí, doncs si et sembla, ho fem per la pilota d'or. Lamine ha insistit en una idea que ell ja havia llançat. El guardó hauria de ser pel millor futbolista i no perquè hagi guanyat més títols.
2: Yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar, ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
1: Dit això, quins mèrits ha fet ell per ser-ne el guanyador?
2: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
1: Lamine diu que a partir d'aquí és feina dels periodistes escollir qui ho mereix, qui s'ha d'endur aquesta pilota d'or, i en aquest sentit diu que respecta totes les opinions i que apostar per jugadors com Messi i Rodri són els que ha citat, no n'ha dit cap altre, no és cap disbarat. A més, admet que haver aixecat el Mundial, com ara deia, li dona un plus a la seva candidatura.
0: Això sobre la pilota d'or, més o menys el discurs que ja havia fet. Del Barça, alguna cosa?
1: Doncs mira, Lamine Yamal ha començat parlant de la temporada passada i de com el va afectar la pubàlgia que va patir, una lesió que el de Rocafonda diu l'ha fet madurar.
2: Yo creo que me ayudó mucho a ser más profesional. Al final, al principio, yo decía, soy un niño, no me puede pasar nada, no me puedo lesionar, soy como un plástico, ¿sabes? Me recupera el momento y ahí me di cuenta de que no, que estamos jugando a un alto nivel y todo el mundo necesita tratarse con el fisio, necesita comer bien, necesita descansar. Yo creo que todo eso me ayudó a ser la persona que soy ahora. Intento siempre pasar por el fisio, intento descansar pronto, intento comer mejor. Siempre se puede mejorar, obviamente, pero yo creo que todo eso te ayuda a mejorar.
1: M'agrada perquè diu intento, eh? Diu, sempre es pot millorar, però queda clar que ho intenta Lamine Yamal. Sobre l'inici de la temporada actual, Lamine Yamal també destaca la capacitat golejadora que està mostrant el Barça, evidentment, però creu que el gran repte serà posar el candau a la porteria de Joan García.
2: Sí que es verdad que en Liga estamos metiendo muchos goles y no nos meten tantos, pero sobre todo yo creo que va más por la parte de cuando jugamos Europa, que hay equipos de gran calidad ofensiva, que aunque tú metas 7 goles, no veo bien que te metan 6 o que te metan 4. Entonces habría que mejorar eso, pero como todo, igual que hay días que tenemos que atacar mejor, hay días que tenemos que defender mejor, y eso no va solo para los defensas. O sea, para mí va desde la presión arriba hasta también obviamente la línea defensiva. Yo creo que se puede mejorar, somos un equipo joven y que se puede ir adaptando, pero bueno, paso a paso yo creo. Hemos empezado a un grandísimo nivel y estamos disfrutando mucho.
1: En aquest sentit, veu un Barça més experimentat i diu que no repetiria l'equip actual una eliminatòria com la de fa dos anys contra l'Inter.
2: El partido del Inter, si lo volvemos a repetir ahora, en este mismo momento, no nos empatan en ningún momento. Somos un equipo joven, hay decisiones de un segundo que cuando tienes 20 años y cuando tienes 30 las tomas de forma diferente, pero desde yo como jugador hasta cualquier compañero mío. Yo creo que es esos detalles de un poco de suerte y un poco de experiencia. Que yo creo que poco a poco vamos limando, vamos haciendo mejor y ojalá este año sea nuestro año.
1: I acabo, Aleix, amb tres documents a títol individual. El primer sobre la seva mentalitat guanyadora.
2: Siempre puedes superarte. Tengo tres ligas y pues tengo en mi mente que quiero ganar 7 o 8 mínimo. O sea, ojalá mucho más. No tengo la Champions y quiero ganar la Champions. Si gano una, pues el PSG ganó 2 seguidas, pues yo quiero ganar 3 seguidas. Si no gano el Balón de Oro, pues el siguiente año tengo que ganarlo. Y si lo gano, pues quiero ganar 5 más. Siempre así. O sea, yo creo que nunca puedes parar. Siempre hay cosas que hacer, siempre puedes ganar más y más y más. Yo creo que cuando esté sentado en mi casa con mis hijos, pues decirle, ahora te toca a ti, que yo ya he hecho mucho. Entonces, esa es mi mentalidad, ganar, ganar, ganar siempre. Y si no gano, pues al siguiente año.
1: Un altre sobre les opcions d'acabar la seva carrera seguint a la taula dels 5 grans. Messi, Maradona, Pelé, Cruyff i Di Stéfano.
2: Todo el mundo tiene que aspirar a lo más grande. Si fuera camarero, pues me gustaría ser el jefe del restaurante. Entonces, yo al final juego para estar ahí en la historia, que de aquí 30 años, que es lo más complicado, que los jóvenes digan, ese también estaba ahí, era muy, muy, muy bueno. No es una obsesión, no, nunca pienso quiero ser mejor que Pelé, mejor que Messi, mejor que... No quiero compararme con nadie, quiero ser Lamine Yamal, quiero que se me recuerde como Lamine Yamal y ojalá que sí estar entre los grandes. Creo que tengo capacidades, tengo recursos para poder hacerlo y depende de mí.
1: I un darrer, una anècdota que exemplifica a la perfecció la confiança de Lamine Yamal en ell mateix.
2: Yo siempre le digo a mis amigos de broma, si yo hiciera una carrera, o sea, si yo fuera a la piscina y me tocara contra Michael Phelps, le diría, te voy a ganar seguro. Entonces sé que a lo mejor puedo perder, pero no dudo. Yo pienso que siempre puedo ganar, aunque esté clarísimo que voy a perder.
1: Impagable.
0: Amb dos pebrots.
1: Sí, sí, a Michael Phelps en una piscina i li dius...
0: Amb dos pebrots.
1: Et guanyo.
3: Posa't el flotador, Michael.
0: L'entrevista l'ha fet Florent Turchut, que és periodista de France Football i de l'Equip, especialitzat en futbol espanyol i sud-americà. Hola, Florent, què tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, buena nit.
0: Bueno, nosotros más o menos lo conocemos a Lamine. Habla claro... un tío con mucha confianza en sí mismo. No sé a ti qué te ha parecido en esta entrevista. Que, por cierto, ¿cuándo se hace esta entrevista con el equipo?
4: Bueno, se hizo el viernes pasado en la ciudad esportiva del Barça. Ahí, bueno, tuvimos esa charla en un vestuario hecho ahí en el estudio de tele del Barça. Uh-huh. Un vestuario falso, ¿no? Y bueno, tuvimos esa conversación cara a cara que duró aproximadamente media hora. Después hicimos unas fotos para el diario y bueno, la verdad que yo siempre digo lo mismo, la imagen de los jugadores a veces desde afuera se ve un poco distinta, pero Lamine es un chico con 19 años y también cuando lo conocí hace 2 o 3 años atrás, que siempre muestra mucho respeto, que es agradable, que bueno, cuida a la gente, que no se la cree y todo lo contrario de la imagen que algunos puedan tener, ¿no? Que ahí lo explica muy bien, de hecho.
0: ¿Te sorprendió o no su carisma, su aura, como dicen los jóvenes ahora?
4: Sobre todo su tranquilidad, ¿no? Y también esa forma de comunicar que yo, bueno, le decía un poco off the record que me hace acordar unos jugadores de la NBA, ¿no? Como Michael Jordan, de ese estilo un poco de estos jugadores de baloncesto de Norteamérica que crecieron para esto, ¿no? Que se prepararon para ser grandes deportistas, grandes estrellas y que saben de cómo se maneja una carrera y él se ve que un poco la imagen también de Kylian Mbappé, ¿no? Que desde que es joven sabe que quiere llegar a lo más alto y maneja muy bien la parte futbolística como la parte también de todo lo que rodea al fútbol, ¿no?
0: Desde tu punto de vista, ¿le ves más sobrado o más sincero?
4: No, sincero. La verdad que sincero. Siempre está esa cuestión también, bueno, no sé, los franceses tienen esa imagen un poco de arrogancia. Yo creo que, al contrario, un joven como él que muestra esa confianza es admirable, o sea... obviamente, como lo dice ese ejemplo de la piscina con Michael Phelps, me parece muy bueno. También dice que si tuviera un restaurante, si trabajaría en un restaurante, quisiera ser el dueño del restaurante. Quiere siempre, apunta siempre a lo más alto, a ser el más grande, quiere marcar la historia del fútbol. Y yo creo que, sinceramente, hay gente que le puede molestar, pero él no hace daño a nadie, o sea, él hace su camino y hay gente que quizás está celosa o no se lo toma bien, pero él lo hace con sinceridad y tampoco sin creérsela. Yo siempre recuerdo ese momento cuando volvimos de la última gala del Balón de Oro, volvimos con el avión del Barça, con compañero camarógrafo, y él justo antes de bajarse al avión se dio vuelta, se sacó la capucha y me vino a saludar y me citó, me dijo, nos vemos el año que viene. Y, o sea, se ve que es un chico muy bien educado, que se comporta muy bien y que tiene la cabeza bien puesta.
0: O sea, que cuando quedó segundo el año pasado detrás de Dembélé, ya te dijo, nos vemos el año que viene, ¿no? Como esta la tengo clavada y a ver si la gano el año que viene. ¿Crees?
4: Sí.
0: Tú eres francés, ¿no, Florent?
4: Sí, sí, vale. Sí.
0: ¿Cómo se ve a Lamine en Francia? Te lo digo por la comparación con Mbappé o Dembélé.
4: Bueno, justamente lo que decía, de verdad, que los dos tienen un poco esa imagen de ser un poco soberbio, de creérsela y todo, pero creo que también son buenos ejemplos para los jóvenes, en el sentido de que buscan siempre lo mejor, la excelencia. Tanto él como Mbappé están luchando con el Real Madrid y con Barcelona y también con sus selecciones para ser el mejor, para marcar historia. Obviamente tienen los ejemplos de Cristiano y de Messi. Y bueno, la gente obviamente en Francia espera que sea Mbappé que gane el Balón de Oro, pero tiene sus argumentos. Lamine, como él dijo, ganó el Mundial. Quizás las lesiones ahí son un punto poquito negro, pero está ahí peleando.
0: Bueno, también se lesionó un poco Mbappé, que se borró en los últimos partidos de Liga cuando el Madrid la perdió, pero no, si te hago mojar, ¿quién crees que ha hecho mejor temporada para el Balón de Oro, Lamine o Mbappé?
4: Es difícil, yo también pondría Kvaratskhelia, que para mí fue el mejor jugador de la Champions. Y bueno,
0: Kane, ¿no? Algunos ponen a Kane.
4: A Kane también, yo obviamente no puedo dejar de lado a Messi, porque con 39 años hacer un mundial así es extraordinario. Creo que no volveremos a ver algo parecido en los próximos años. Y después, bueno, está también Fabián Ruiz, que es el único que ganó Champions y Mundial. Rodri fue el jugador clave quizás de España, de hecho fue el mejor jugador del Mundial.
0: Pero entre Lamine y Mbappé te pongo en un compromiso, sí, ¿no? Entre Lamine y Mbappé te pongo en un compromiso, ¿no? Vale.
4: Entre Lamine y Mbappé es muy difícil, pero bueno, se inclina quizá la balanza un poquito por Lamine porque ganó el Mundial, vale, diría.
0: Claro. Si miramos los títulos, puede ser que sí. Bueno, a ver qué pasa el día 26 de octubre, que este año es en Londres, en el Balón de Oro. Nada, para terminar, oye, felicidades por la entrevista. La verdad es que el chaval, ¿no? Creasteis un buen clima. Si os conoce, como has contado, pues ahí, ¿no? Se desprende un poco que estaba cómodo y que explicó muchas cosas, ¿no? De cómo es él, de los retos que tiene, y muy interesante. O sea que felicidades, Florent, a ti y a toda la gente que hicisteis esta entrevista para el equipo. Para acabar, creo que has escrito una biografía autorizada de Messi, ¿no? Titulada El Rey Leo, ¿puede ser?
4: Sí, bueno, es una biografía que compila todas las entrevistas que hice cuando él ganó el Balón de Oro, también todos mis trabajos en Argentina, habrán notado que yo tengo un acento medio francés, medio argentino, sí, sí. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer en esa época a Jorge Messi, que me abrió las puertas del mundo Leo. Eso siempre se lo voy a reconocer, y fue muy, muy dura la pérdida de él. Y bueno, pude compilar muchas cosas en los últimos 17, 18 años de trabajo periodístico entre Argentina y también de haber estado en Barcelona muchas veces. Y bueno, es un libro que bueno, se puede encontrar aquí en Editorial Base en Barcelona, que se llama El Rey Leo. Y bueno, la verdad que bueno, la entrevista con Lamine o también con Leo, siempre es agradable encontrarse con estos tipos que son extraterrestres y que al final también tienen un trato humano muy normal, muy bueno. Y bueno, Lamine, quiero remarcar que como Leo es un chico, bueno, que tiene muy buena onda, que es muy accesible.
0: Sí. ¿Vas a ir a la despedida de Messi el 6 de octubre contra Benín, el amistoso en Buenos Aires?
4: Me la voy a perder, sinceramente, porque bueno, voy a estar así muy involucrado con todo tema de Balón de Oro, pero bueno, ojalá hagamos otra entrevista con Leo pronto.
0: Muy bien. Si la haces, te volvemos a llamar, Florent.
4: Con gusto.
0: Un abrazo, Florent Orxut, compañero. Adéu, bona nit, company de France Futbol i de l'equip. Es presenta Santi l'anunci que ha fet TIC Sports, torneo sin competència de Messi.
1: És increïble.
0: Em fa molta il·lusió.
1: De la no retirada de Messi.
0: Són molt bons.
5: Deixa'm dir una cosa que em sembla significatiu. Que en aquests moments que la gent està pensant a qui votaran per la pilota d'or, l'equip li dediqui una entrevista a Lamine Yamal, em sembla significatiu. No és un tema menor.
0: No. I perquè té a Dembélé, que va guanyar la Champions, o a Mbappé, que s'està postulant també.
5: I després, jo crec que al final hi ha una sèrie d'intangibles al voltant de la pilota d'or, no? I avui Mbappé, no, o sigui, haurà fet molts gols i és un jugador fora de sèrie, però no té aquesta... O sigui, la gent no està pendent de l'Mbappé, i en canvi, tot el que passa al voltant de Lamine a la gent li interessa. Per què? Perquè és el descobriment d'una generació de gent molt jove que fa les coses d'una altra manera, eh? O sigui, i es permet dir que, escolta, ell es considera el millor. O sigui, això, en un altre moment de la història, aquest va ser, ja sé que és un debat que vam tenir la setmana passada, però en un altre moment de la història, algú li hagués dit, eh? Un més gran del propi club, o el, no sé, algun membre de la junta directiva que tingués molta confiança en ell, escolta, baixa una mica el to. Avui, aquesta naturalitat del personatge sorprèn, però és que estem vivint uns temps que són com són, i llavors aquesta expectació que genera, o sigui, és un fenomen. O sigui, Lamine Yamal no només és un magnífic futbolista, sinó que és un fenomen.
0: Però no creus que té a veure també perquè guanya amb el Barça, guanya amb la selecció espanyola, juga millor futbol que Mbappé? Vull dir, jo crec que tens raó amb aquesta reflexió, però s'assuma també que estan fent les coses bé.
5: Va, des de... I després que el Barça... O sigui, al final el futbol fa uns anys no, això no passava, però ara estem veient tots partits de la Premier i de la... Jo no sé, jo veig més partits del que pot assumir el meu cervell i ho estic gaudint, no? Llavors, clar, jo quan veig segons quins partits penso, uf, el mateix Atlètic de Madrid, Real Madrid, què ha passat, no? Es va fer llarg.
0: Com va dir Simeone, era un altre esport.
5: Clar.
0: Ho va dir Simeone, llavors, el Barça juega otro deporte.
5: Tu veus un partit del Barça i és divertidíssim. Sí, passen coses. Llavors, en un altre moment de la història ens haguéssim fet un gol, ostres, al Sevilla, al minut, aquests tios que canten... No, per cert, això dels himnes un dia m'agradaria, quan sigui gran, estudiar-ho. Perquè un himne que parla... O sigui, el Sevilla té un himne que parla de la muerte. És tot això de que... O sigui, jo aquestes coses que estan entre pràcticament l'himne de la Legió i l'himne del teu club, em sembla... No poden ser...
0: No t'agrada, va.
5: Bueno, no, escolta, que cada un, en fi, que faci el que cregui, no? I jo, de les coses que em sento...
1: La part que jo, sevillista, serà hasta la muerte.
5: Hasta la muerte, perquè no. Muerte, perquè, per favor. Sí, a la paraula mort no ha d'aparèixer en un himne. El de la Legió, vale, sí, soy novia de la muerte, vale, molt bé, però no, prou, ja està. Un himne d'un club. És un cant a la vida. Ha de ser un cant a la vida.
0: Noble i bèl·lico adalit, cavallero de l'honor, t'agrada o no?
5: Això és impressionant, perquè, en fi, això és, en fi, és l'Espanya que perd les colònies. Esclar, anem bé aquí.
6: No, tornant a Lamine, a l'entrevista que ha fet avui amb l'equip, però també a la que va fer amb Valdano, que és una meravella d'entrevista.
0: Sí, tens raó.
6: No és que no sigui arrogant, és que no és en absolut arrogant, no entra en el món de la supèrbia, és autèntic. I l'autenticitat, tant en el llenguatge verbal com en el llenguatge no verbal, la veritat és que és molt evident. Ningú s'escandalitzava quan Johan Cruyff, sent molt jove, parlava exactament en els mateixos termes. Heu parlat de Michael Jordan. Michael Jordan són esportistes al llarg de la història que han cregut de forma desmesurada en ells mateixos. Johan Cruyff, Kobe Bryant, Michael Jordan, el mateix Muhammad Ali. Són persones que tota la vida han fet aquest tipus de discurs, però des de l'autenticitat. El problema és quan no sent el millor, no demostrant-ho i no guanyant títols, vas dient que sí, perquè ara es diuen aquest tio en quin món viu. Aleshores, sobretot, el que un detecta és que és sincer. I respecte a deia Màrius, és impressionant perquè estem parlant d'un tio que és una autèntica bèstia mediàtica. Realment, el món està pendent d'aquest xaval. Clar. I aquesta aura...
5: I
6: no es pot fabricar. Grans esportistes han intentat tenir aquest carisma sense aconseguir-ho. I altres han tingut aquest carisma sense ser grans esportistes. És que ho té tot. És que realment Lamine Yamal té inclús aquesta aura per sobre, en aquest moment, del seu propi talent, perquè encara ha de créixer com a jugador de futbol.
5: Però
6: és una meravella sentir-lo parlar.
5: Un segon. Una de les coses millors de l'entrevista que li fa a Valdano és quan li pregunta si tu creus que... Tu, qui diries que és el millor del món i tal? L'altre, quan acaba dient, no, jo... se li obre els ulls, o sigui, però és llenguatge corporal. O sigui, el Valdano se'l queda mirant, m'ho van dir, però què dius?
0: M'acabes de dir això?
5: Què m'està dient? I se li obren els ulls com a taronges, no?
7: Sí, jo crec que el president del Barça ho va resumir molt bé fa una setmana amb unes paraules molt precises i ben trobades, dient és que estem davant d'una altra generació desacomplexada, em sembla que...
0: Sí, que
7: va dir. Llavors, jo crec que aquesta és la clau per descodificar Lamine. Jo crec que ha trobat el punt just de ser molt segur d'ell mateix sense ser un prepotent. I això és molt difícil.
5: És molt complicat.
7: Perquè, diguem, la temptació, quan veus algú tan segur d'ell mateix a la seva edat, és dir, aquest tio és un prepotent. No, doncs no.
5: I ho fa amb simpatia, Ernest.
7: Doncs no és veritat. No és un prepotent. Per molt que algú vagi dient, no és veritat. És a dir, efectivament, normalment acaba amb prepotència, però aquesta vegada no és veritat, perquè, diré una cosa fins i tot, és dolç, és simpàtic, és natural, és sincer.
5: Li faries una abraçada,
7: sí,
5: no? Una bufetada.
7: Sí,
5: és així?
7: La seva mirada no és d'un prepotent, per molt que hi hagi un relat que té moltes ganes d'instal·lar-se, però que, com passa amb els altres relats de Madrid, pues, ja neix, és un globo que neix punxat, també, a aquest relat. Jo volia destacar també una altra cosa de les declaracions de Lamine, que és, sap trobar els equilibris interns, perquè per això cita Rodri, i sap trobar els equilibris amb la història. Per això cita Messi. Perquè Lamine sí que té una relació natural amb Messi. La té, parla naturalment amb Messi. Cosa que el Barça, la institució actual, amb Messi, hòstia, el president estiva, la junta directiva no sap què dir... imagina't, va venir al Camp Nou de matinada. I encara...
0: D'amagatotis.
7: Però, en canvi, Lamine també amb això, amb la qüestió de Messi, té una relació natural. Només discrepo d'una cosa amb ell, que és aquest intent de deslligar la pilota d'or dels títols. Si ell guanya la pilota d'or, que espero que la guanyi, serà perquè ha guanyat un Mundial. Si no, no tenia cap opció.
5: Jo crec que ho fa estratègicament, perquè sap que es valora.
7: No, però
5: aleshores ell fa veure que no es valora.
7: No,
5: però ell sap que es valora.
7: És que la seva estratègia, estic d'acord amb tu i l'entenc, però deixa'm dir que des de fora em costa molt de veure-ho, perquè hi ha un factor essencial per entendre la seva candidatura, que és que ha guanyat el Mundial. Si no, no tindria encara res a fer.
1: Moltes vegades, Ernest, també hi ha el factor emocional, que a vegades el que vota perquè li agrada molt aquell futbol, no? Com passava amb Messi, que es va imposar a Xavi Iniesta, que havia guanyat el Mundial.
5: En aquest sentit, Roger, el moment actual afavoreix una barbaritat a Lamine Yamal. Que aquesta aturada de 3 setmanes, amb un Madrid enfonsat i un Mbappé que els últims 2 partits no ha vist porteria, i un Lamine Yamal que està en el seu prime, com diria el Joves també, i que són 3 setmanes de tothom parlar de les excel·lències del futbol, però per parlar de la Lamine Yamal.
7: Aquí anava. Potser sóc un senyor d'una altra època. Segur. Però a mi m'agradava més quan no calia fer campanya electoral. O sigui, m'agradava més quan tot era natural. A Messi no li va caldre fer cap campanya ni fer-se donar 4 entrevistes com tots els candidats, com tot aquest tour de candidats que estem veient. Avui Mbappé era portada d'un diari, demà farà una entrevista no sé on. O sigui, estem en aquesta campanya electoral. Ei, que ja sé que em direu, que són els temps que corren, que molt bé, que ara vaixi...
5: No, però entre Messi i Cristiano vam viure també campanyes.
7: No a aquest nivell, eh? Aquest any hem batut tots els rècords, ja ho vaig dir la setmana passada, només fa falta que es facin anuncis als autobusos, anuncis per les teles, o sigui...
5: Perquè el Madrid fa 3 anys que no guanya
7: res. Segurament,
8: aquesta és la tragèdia d'Mbappé, que és que no aconsegueix guanyar amb el seu club de tota la vida cap títol, i quan se'n va, els comença a guanyar. I se'n va al Madrid... I des que està ell al Madrid, sí, ell fa molts gols, però el Madrid no guanya res. I això, ostres, com ho valores, això?
5: Jo crec que és gafe, i contra això no es pot lluitar.
8: No sé si és gafe, però en qualsevol cas, hi ha una cosa que és molt objectiva, que són, diguem, els números, no els números individuals, sinó els números del teu equip, i el teu equip, quan tu te'n vas... Va dalt de tot. I quan se'n va al Madrid, l'ensorra.
0: M'agrada molt que ja heu fet el gir de guió i ara parlarem
5: Marius,
0: del Madrid.
5: Marius, és l'únic jugador en la història del futbol que fa un hat-trick en una final del Mundial i no la guanya.
1: Al final també aquesta grandesa, la història acabarà col·locant a cadascú al seu lloc. Quantes vegades Cristiano s'havia autoproclamat el millor de la història i que volia igualar a Leo Messi?
0: Al final 8-5.
1: Al final
0: 8-5 de pilotes
1: d'or. La història va quedar com... Però ja, fins i tot més enllà de les pilotes d'or, com parlarà o com parlem de Messi i com parlem de Cristiano, sent un excel·lent jugador, però mai a l'alçada de Messi.
0: Ara ho reparteixo les crispetes.
5: Un petit apunt més, perquè sempre parlem de la Masia en quant a la formació de futbolistes.
6: el que estem vivint amb Lamine Yamal i vivim amb Fermín i vivim amb Gavi també és la Masia en formació de persones, perquè hi ha moltíssimes classes de psicologia esportiva, de psicologia social, evidentment les classes normals,
0: de comunicació també, etcètera, no?
6: Però tot això també es treballa a la Masia i val la pena que sempre que parlem de la Masia, que si surten jugons i peloteros i la forma de jugar, etc., també surten persones i Lamine Yamal n'és un bon exemple, perquè el que recull, hi ha una part innata, òbviament, però hi ha una part adquirida, i la part adquirida es diu la Masia. No,
7: totalment d'acord, i encara t'has quedat curt. És que la Masia és sobretot això segon que has dit. És a dir, la Masia mai ha pretès ser un artefacte que vagi de qui és millor, qui toca millor la pilota, que bons... Sí, sinó un artefacte que el que fa és forma persones amb una idea.
0: Howard. Tens raó. Ara tornem i parlem un moment del Madrid i després tornem a parlar del Barça una estoneta, ja veureu.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 13 i la mitjanit. Aquest setembre arriba Trial i Emporta-te'l. A Romacurum, amb Mazda, tenen moltes unitats amb entrega immediata perquè puguis estrenar ja el teu Mazda sense esperes. Sí, sí, arriba i moldre. Vas, tries el teu Mazda i l'estrenes al moment. Recorda, la teva concessió Mazda a Sabadell i Mataró es diu Romacurum.

0: Aquesta cançó és...
1: Popcorn.
0: Es diu Popcorn.
1: Popcorn.
0: Crispetes.
1: Perquè sonava moltes màquines mentre anaven fent les crispetes.
0: Sí.
1: Mítica cançó.
0: Aquí en teniu, si voleu picar crispetes mentre parlem del Madrid.
2: No havies nascut. Si no havies nascut.
1: No, però sí que l'havia escoltat la cançó moltes vegades, la de Popcorn.
0: Sí, sí. Hola, Àlex Pintanel.
3: Què tal, eh? Pareixia bona nit, eh?
0: Bé, ara ho barrejarem tot i si voleu dir alguna cosa del derbi madrileny i de la roda de premsa. Sí. Però...
1: Si venen només per això.
0: Simplement actualitzar. És que a més, ja es veia venir, veníem avisant, vèiem la pell de xai, sí. No, d'avui, a veure, Pintanel, intercanvi de comunicats, paraules, Javier Tebas... Primer comencem amb Tebas i el Madrid, hi ha hagut una part, després una altra.
3: Mira, anem a pams per situar a l'audiència. Aquest matí a primera hora, cap als vols de les 7, Javier Tebas ha fet una piulada a través de les seves xarxes socials, criticant durament la narrativa arbitral del Real Madrid després de l'actuació d'Ortiz Arias en el derbi madrileny, i ho ha fet responent a un article del portal eldebate.com titulat «El Real Madrid no s'explica el interès por cargarse la Liga des de septiembre». Tebas ha dit, entre altres coses, que ja comença la conspiració permanent, que parlar d'això és viure en una altra galàxia, i acaba dient que es treguin la venda. Diu textualment: «Estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada, la coartada de siempre, ya no se la cree nadie con sentido común». Aquesta és la primera part. La segona, aquesta tarda, a les 5, el Real Madrid ha respost al president de la Lliga mitjançant un comunicat als seus canals oficials. Parla d'abús de la seva posició institucional. Consideren intolerable que Tebas utilitzi el seu càrrec per atacar públicament i desacreditar el Madrid de manera constant. Continua dient que les paraules de Tebas taquen la imatge del futbol espanyol i l'acusen d'estar obsessionat amb el Real Madrid. El comunicat blanc acaba demanant la dimissió de Tebas i un relleu urgent al capdavant d'una lliga de la qual Tebas no és propietari.
0: I què? Llavors creieu que tot quedaria aquí? Doncs no. Javier Tebas ha reaccionat a aquest comunicat del Madrid amb una nova piulada a través de les xarxes.
3: Sí, sobre aquesta darrera referència, que Tebas no és el propietari de la Lliga, el president respon assegurant que Florentino tampoc és l'amo de la competició de la Lliga. Diu que no és nova l'estratègia del Madrid de desviar l'atenció d'altres problemes, perquè fa anys que a través de Real Madrid Televisión parlant d'una lliga que està adulterada jornada rere jornada. Tebas afegeix que criticar una decisió arbitral és legítim, però convertir cada prejudici en una prova de persecució és una altra cosa ben diferent. L'escrit acaba dient, de Tebas, que s'han de defensar els interessos de la competició, però no com si pertanyés a un sol club, evidentment refereix al Real Madrid.
0: Això és el que ha passat amb Tebas, però avui hi havia feina amb la impressora, com l'altre dia al Metropolitano, i amb els comunicats, perquè hi ha hagut un altre comunicat oficial del Madrid aquesta tarda.
3: Sí, en aquest cas dirigit al periodista Juanma Castaño, arran d'un article del periodista a l'ABC, en què compara Real Madrid Televisió amb el diari Gara. Diu que la televisió oficial del Real Madrid és el diari Gara de l'ultraflorentinisme. El Madrid considera que comparar el seu mitjà oficial amb un diari vinculat a ETA és un exercici greu que traspassa tots els límits. Textualment diu això el Real Madrid en el seu comunicat contra el periodista, que parla d'una comparació deplorable i inadmissible, i acaba assegurant que reserva el dret per emprendre les mesures que consideri oportunes davant d'un atac que considera inacceptable.
0: Doncs bé, fa només una estona Juanma Castaño a la cadena COPE ha dit això sobre el comunicat del Real Madrid.
4: Es una comparación que hago de Real Madrid Televisión con el diario Gara. Hablando de la dureza de Real Madrid Televisión y del, bueno, pues eso, el papel que juega, digamos, en la comunicación, hago esta metáfora, esta comparativa, y efectivamente es excesiva, sobra esta comparación, y pido disculpas, pido perdón, por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara. No debí hacerlo en este artículo del diario ABC, que, insisto, se publica hoy. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo, que tenía ayer y que tendré hasta que no cambie la forma de actuar Real Madrid Televisión. Es decir, sin comparativas, que la retiro, para mí Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga. ¿Vale? Que quede claro, retiro la comparación, desafortunada por mi parte, equivocada, y a la vez digo que para mí Real Madrid Televisión es un medio oficial del club que miente, manipula, señala y hostiga. Esa es mi opinión, sin ninguna comparación. Insisto, desafortunada y por la que pido disculpas.
0: Doncs bé, ha rectificat. Sí, potser era un pèl desafortunada la comparació. No feia falta, vull dir, dient que miente, manipula, hostiga, ja, jo crec que ja queda clar el que ha volgut dir. Hòstia, vist des de Barcelona, és meravellós, no? A més, jo deia a l'inici, si el Madrid continua centrant-se en fer vídeos arbitrals i en estar pendent de què diu segons qui per fotre comunicats, compte millor. Si no veuen la realitat, que el problema és esportiu i que el problema és que tenen un president que... Bueno, és que ja ho vam veure a la roda de premsa aquella abans de les eleccions. És un president que no hi és, viu en la realitat paral·lela, no sap cap on tirar, no s'envolta de persones que li puguin promocionar un futbol actual ni modern. Vull dir, és que no ja va bé, ja va bé pel Barça, tu.
5: Aleix, hi ha una cosa que jo avui pensava, i és les declaracions de l'entrenador del Madrid, de Mourinho, són sancionables o no són sancionables?
0: En altres ocasions les han sancionat.
5: Jo crec que lo intel·ligent és no sancionar. Ara, si no sanciones, vol dir que poses el llistó molt alt, eh? O sigui, jo, per exemple, els àrbitres, el comitè tècnic d'àrbitres, que a més és senyalat, que diuen que l'àrbitre... O sigui, ho va fer, es va equivocar, segurament, eh? No sé si molt o poc, tinc dubtes, eh? Tinc dubtes si es va equivocar molt. Escolta, l'ha matat el Florentino. Què vol dir? Què vol dir Mourinho? Mourinho, un tio que porta en 13 anys, l'han fotut fora de 7 equips, que em sembla que va guanyar una Lliga i una Conference, que no sembla que sigui la competició més important del planeta. Mm. Ostres, anar presumint de que si ell és la pera i que hi ha un àrbitre allà que... És pequeñito, no sé què vol dir que és pequeñito.
0: No és internacional, va dir...
5: Bueno, sí, pequeñito, va dir que és pequeñito, que és un... Fi, que és un...
1: Poca cosa.
5: Sí, poca cosa. Quan tu dius el comitè ja solo le falta poner una circular perquè venguen els rivals amb una pistola.
0: Un revolver, això
5: de la televisió. De debò, o sigui... aquesta comparació està bé, o sigui, estem parlant d'una comparació d'un diari, no sé si era Deta, però com deia aquest, jo crec, però sí que del seu entorn, no, com a mínim que defensava algunes postures. Bueno, i per què treu les pistoles? O sigui, l'altre utilitza un llenguatge, unes formes i unes metàfores que estan també absolutament fora de lloc en el món del futbol. Si tot això pots dir-ho, si pots posar-te contra el comitè de competició, contra l'àrbitre que arbitra un partit, contra la manipulació del món del futbol, bueno, no, molt bé, segurament el més intel·ligent és no hem sentit. Però escolta, demà passat, algú, amb un camp de futbol, les pot dir més, tan o més grosses, i què faràs llavors?
0: Sancionades, potser.
6: El que diu el Mario és interessant, perquè en realitat Florentino no fitxa mou per trobar un model que pugui fer-li la competència al Barça, avui ho explico en l'article del periòdico, sinó per apagar el Barça. El problema és que el Barça no és una llum artificial que es pugui apagar, és un incendi al costat del Madrid. És un incendi. I els incendis no tenen interruptor. Per tant, mou que és un frau, i com bé diu el Màrius, mira, avui el Jordi Fité de Sabadell, no Carles Fité, Jordi Fité, em documentava, mou els darrers 10 anys. Ha guanyat més en acomiadaments que entrenant. Només del Chelsea 31 milions i mig, del Madrid 19,7, del Manchester United 22, del Tottenham 17.
0: Tot això eren quitances, acomiadaments.
6: Indemnitzacions, sí. Per acomiadament. 3,5 de la Roma i 15 del Fenerbahçe. Total, 108 milions en indemnitzacions per acomiadament. Guardiola, que ell es vol comparar amb Guardiola, en tota la seva carrera, ni un euro. Bàsicament perquè no l'han acomiadat mai. Aleshores, clar, estem parlant d'un gran frau. I si estàs parlant d'un gran frau, et trobes aquest oxímoron. Vull dir, una persona que és mentida, com pot acabar amb un futbol que és tan veritat com el Barça actual? És molt complicat.
7: Mm. No, a veure, subscric tot el que han dit els meus companys, però jo em nego a parlar de Mourinho. Em nego a parlar de Mourinho perquè no acostumo a parlar de Puccinelli. Sí? Vull dir que aquesta història no va de la titella que veiem davant, sinó de qui mou els fils, de veritat. Llavors, aquest Mourinho que ha arribat aquí és un Puccinelli, perquè ha vingut, ja ho vam dir la setmana passada, ha vingut del túnel del temps, ve del passat, a veure'ns, però és només una metàfora de distracció. Llavors, el que és interessant del que està passant és que el Madrid ja fa molts anys que ha deixat de ser una entitat esportiva. El Madrid és una entitat politico-empresarial per servir uns determinats interessos i com a tal es comporta davant de les crisis. Llavors, en aquest règim què li passa? Què li està passant a aquest règim? Que té por. Aquest règim té por. No només des d'ara i des de que el Barça s'ha regenerat, sinó sobretot des del moment en què el virus de la democràcia ha començat a entrar a les seves entranyes. Hi ha entrat poc, però van fer un simulacre d'eleccions i es va colar un candidat estranyíssim que li van posar totes les traves del món, no li van deixar avalar cap dels bancs espanyols, em van anar a buscar la vida, un senyor que no coneixia, en 15 dies va haver d'explicar qui era. Aquest senyor, del no-res, va treure el 30% dels vots. Llavors, tot això

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Entre Florentino i Tebas, que aquests sí que necessiten un asado, a veure si fan les paus d'una vegada perquè ens avorreixen.
10: No, però no és ridícul. És que forma part de l'estratègia el fum. Fum de
11: desviar l'atenció.
10: Fum de comunicats i intentar superar una crisi elevant la següent crisi. O sigui, aquí es tracta que tot el que està passant al camp, que és un desastre, tot el que veiem a la gespa, que és un desgavell, intentar desviar-ho a través d'aquest festival de comunicats. El resultat quin és? Que el Madrid està en un moment de gran desordre institucional, de gran desordre esportiu, de gran desordre social, que són els xiulets que estem veient. Llavors, home, és un règim molt fort, però és un règim que per primera vegada tot això trontolla. Llavors, bueno, el règim intenta tapar totes les seves mancances, però ens està explicant una cosa per mi molt important, que és té por.
11: Ja.
10: Té por. I els règims que tenen por, ara ve la mala notícia, són perillosos, eh? Són perillosos. És a dir, ve una temporada que veurem coses que mai havíem... Veurem coses molt estranyes. De fet, ja les estem veient.
11: Ja hem vist coses sorprenents,
10: però estàs només a l'aperitiu. Tot això és només l'aperitiu. Perquè aquest règim sí que no es pot permetre una derrota massiva com la de l'any passat. Ja. Llavors, d'alguna manera, tot aquest festival que estem veient és per intentar reequilibrar el drama que veuen venir. Llavors, jo el que dic és espera't perquè venen coses molt gruixudes.
11: Saps que tindrà una crisi? Jo, si no tiro la publi. Ara tornem.
12: Tu ho diràs, amb Aleix

0: 12 i 4 minuts, aquí seguim. Màrius Carol tenia la paraula i l'Àlex Pintanel també m'aixeca la mà. Què anaves a dir d'això que deia l'Ernest? Que el règim té por, el règim tremola.
1: Sí, i el règim s'ha fet un embolic, perquè Florentino, quan es va posar estupendo Cristiano Ronaldo, és que li va dir, escolti, porti'm els calés i ja se'n pot anar.
0: Ramos van fer el mateix amb Sergio Ramos, per exemple. Vale. A mi em sorprèn que ara no siguin capaços. Ja,
2: llavors, havia de renovar no va voler donar els anys que demanava.
1: Que Vinícius et munta una revolta i no saps què fer, no saps si vendre'l, no saps si renovar-lo, el renoves donant-li tots els calés del món. És a dir, jo em pensava que, mira, és admirable allò que va fer amb Cristiano el seu dia, de dir, escolti, vostè no prendrà el pèl, escolti, porti'm 1.000 quilos, ja està, i se'n va a casa, i se'n pot on vulgui, no? Ja farem un altre equip, ja farem una altra cosa. Ningú pot fer, no, ningú li pot fer un pols a Florentino Pérez, president del Real Madrid. I ara se l'ha deixat fer per un jugador que, a més, és, en fi, és una caricatura.
0: Escolta, perdona, ja va començar amb el clàssic de la primera volta de la temporada passada, que Xavi Alonso el canvia, perquè Xavi Alonso és un entrenador llest i veia que allà hi havia el forat i el problema, i el canviava per intentar equilibrar l'equip, i què va fer Vinícius? Va fotre un gest, no sé què, i aquí va anar al carrer, Xavi Alonso. Jo crec que allà és el primer gran error.
3: I el que pretén guanyar la pilota d'or i, per tant, complir també amb el requisit del fair play, se'n va endur a tots els seus companys desobeint el seu entrenador per no veure com el Barça recollia la Supercopa d'Espanya.
0: Sí, sí, tota la raó del món.
4: No, jo volia dir que al final tot això està regat pel joc del Barça. És a dir, no sé, evidentment no tinc una bola de cristal, no sé què hagués passat, però si el Barça potser no estigués en aquest moment tan top i en aquest moment tan àlgid, doncs potser això s'hagués allargat o potser

0: no? O potser haguessin frenat, o potser no haguessin estat tan contundents. És a dir, jo crec que tot plegat ve regat perquè ara mateix la diferència futbolística entre els dos equips és abismal. És abismal, realment.
1: Això ajuda a que el relat dels àrbitres no sigui tan creïble.
2: Tinc la sensació, arran del que diu l'Àlex també, que l'inici de temporada del Barça ha obligat a cremar algunes naus al Madrid
0: abans d'hora,
2: fent que el discurs de Mourinho al principi era de no, jo vinc aquí amb la honestat dels àrbitres, sí. I res, al cap de 7 jornades Mourinho hi ha hagut de sortir a treure un paper, a insinuar coses dels àrbitres, a deixar clar que van contra, és a dir, tot això en 7 jornades.
3: I
2: jo crec que està precipitant la caiguda.
3: I no són els 6 punts, eh?
0: És la diferència.
3: És la diferència,
0: que és abismal.
4: No només de joc.
1: Abans no era original Mourinho, abans a mi em semblava original. A mi l'altre dia em va fer un punt de llàstima, un altre cop amb un paper,
4: però és que no és només de joc.
5: No treu ni l'iPad. Hauria pogut treure l'iPad.
4: Van dir que
5: fitxaven.
4: Van dir que fitxaven el Mou perquè es posaria rectes i es posaria firmes i tal. També hi ha un tema d'actitud. Ara ha sortit l'estadística de les 7 primeres jornades dels quilòmetres recorreguts de mitja de cada equip. El Real Madrid és, amb diferència, el que menys ha corregut de tota la primera divisió, amb 83 quilòmetres de mitja per partit. El que més és l'Elx, amb 105, que són 22 quilòmetres més. On col·locaríeu el Barça?
1: Jo ho sé, perquè he vist la llista.
4: Està segon,
1: és el segon equip que més ha corregut.
4: Amb 104, clar, són 21 quilòmetres més.
1: L'Elx ha corregut perquè anava darrere la pilota, l'Elx.
0: Perquè
4: la gent es faci una idea. Els jugadors del Barça, cada partit, corren més que el Madrid, com des d'aquest estudi fins a Sabadell, ara que parlàvem de Sabadell, corren d'aquí a Sabadell de diferència més que el Real Madrid per partit. Clar, necessàriament, l'actitud també fa que es guanyin partits.
1: Parlàvem de Sabadell perquè durant la publi el Lluís m'ha explicat que ha anat a dinar a Sabadell, vull dir que l'Ullens no es torna a boig, i durant la publi en el contingut premium diu, ha anat a dinar a Sabadell.
4: És,
1: i per això
4: és
1: fa
4: la vila de l'Aleix Pellicer, diguem-ho tot.
1: Sí, sí. No, avui hi ha una... he llegit un comentari que ha fet Miguel Quintana, que és un periodista, diria que ha estat a Radio Marca, que ha explicat una cosa molt interessant, que un jugador del Racing de Santander, que van jugar dimecres passat al Camp Nou, li explica a Miguel Quintana. Aquest jugador del Racing li diu, és que al minut 82 ens estaven golejant, que va acabar 7-2 al partit?
0: 7-2.
1: Ens estaven golejant, no sé, 5-2 o 6-2 ja, i aquest jugador del Racing li va dir a Rafinha, frenar un poco, que ja estàs.
4: Ja està.
1: I Rafinha, diu, aquest jugador del Racing li va explicar al periodista, al Miguel Quintana, li va dir, diu, és que Rafinha lo que me contestó fue, si no corro, no juego. Tengo que correr los 90 minutos. Llavors, Miguel Quintana feia la reflexió. Rafinha, que juga segur, perquè amb els gols que està fent no li fa falta córrer i jugaria segur, envia aquest missatge a la resta de companys del Barça. Tu imagina't el Madrid. O sigui, no corren i segueixen jugant, no? M'entareu o no la reflexió?
0: Això pots utilitzar les paraules de la Mius, on recordeu, a la prèvia del partit de Champions contra el Feyenoord, que li pregunten, Mbappé parla un dia abans, li pregunten per... Escolta, els cracs han de córrer, els cracs han de pressionar, i la Min diu, sí, és que el futbol ha canviat i correm tots, no? I és l'exemple de que el Barça pressiona tots els de dalt, fins i tot pressiona la Min i mal, i al Madrid veus els dos de dalt que van caminant.
4: I que diu, si no corres te passen por encima.
0: És així.
2: I que traslladar directament al PSG i a Luis Enrique i a Dembélé, que tan bon punt acaba de guanyar la Champions, que si no corro, Luis Enrique va dir que no jugo. I l'altre dia és el que diu l'Àlex, que a la Min diu, aquí, si vols guanyar en el futbol actual, has de córrer i has de pressionar. I és veritat que a vegades em despisto, però al final has d'anar
0: cap aquí. La tornada l'any passat de la semifinal entre el Bayern i el PSG, el partit al l'Allianz Arena, la segona part que el PSG defensa més que ataca, el treball defensiu de Kvaratskhelia, de Dueida, de Dembélé, és brutal, i són tres jugadors que venien de guanyar la Champions i tot i això, i per tant, això ara mateix en el futbol actual és fonamental.
3: Sabeu quin és l'únic punt preocupant de tot això que estem comentant, que és com un conte de fades? És que tot això passa al mes de setembre.
1: Ja.
3: Llavors, no, queden molts, sí, però molt, queden molts.
4: Jo tinc
3: molts
4: terror d'aquesta aturada. Aquesta aturada, això és quan tu fas una festa i quan arriba l'hora de treure, doncs, el pis escumós, diuen, no, ens l'hem deixat. O sigui, en aquest moment, parar-ho tot és un sacrilegi.
5: És a dir, és que no tornarem a veure jugar al Barça fins d'aquí 20 dies. No,
1: el 10 d'octubre.
3: No parar-ho tot. Sinó
5: és un horror.
3: No parar-ho tot, Màrius. Estem davant de la pausa més llarga de la història.
1: Sí, no? Perquè sí, han ajuntat les pauses de setembre i octubre en una sola pausa.
3: Si el per què no m'interessa. Els fets. El per què, sí. El per què és la comèdia aquesta. El per què no és que han ajuntat res. El per què és la comèdia. Llavors, el problema és que mai havíem viscut una pausa així.
1: No.
3: Mai. És una pausa que més aviat sembla un final de temporada.
0: La mundial, però és cert que al final no deixaràs una competició...
3: La mundial estava justificat, no?
0: Sí.
3: Però ara és la primera pausa on no hi ha una competició de selecció
0: durant la temporada,
3: tancada...
0: Sí.
1: Hi ha la fase de grups de la Nations League, que és això que s'han inventat perquè no siguin amistosos.
3: Bueno, i aquest, la fase de grups de la Nations League? Mira què estàs dient.
1: Però és pitjor a Sud-amèrica, que com dèieu abans, com que no tenen competició, van a fer amistosos a Austràlia, a l'Índia...
4: Em feu patir, el Màrius i l'Ernest, perquè està sortint la vena tribunera. Acabem...
5: Bueno, què vols que faci? Que faci com el Lamine Yamal, que digui que sóc el millor periodista de la història, no?
4: Hem començat fantàsticament.
5: També
2: és autèntic, el
5: Màrius. O si anem 7-2 i pateixo.
4: Hem començat fantàsticament bé. En un mes ja portem 6 punts d'avantatge i al final això és una cursa. Si corres més que el rival ja des de la sortida, és més fàcil que arribes a la meta abans. Només dic això. En canvi, si surts l'últim, és molt més complicat arribar al primer.
3: Si tens tota la raó, però també tinc tota la raó jo. Estem al mes de setembre.
1: D'aquí a 3 jornades hi ha un clàssic al Camp Nou, per això.
5: Escolta, de totes maneres...
3: Un clàssic que, per cert, perdoneu, un clàssic que ara imagineu-vos que sou del Madrid.
1: Por. Tindria por.
3: I què esteu pensant? Esteu gairebé... Si pot ser que el Madrid, a hores d'ara, us dic una cosa, firma l'1-0. Firma, perdre per 2-0.
0: Ja, però són... que queda un mes pel clàssic.
1: Però jo estic amb el Màrius aquí.
0: El problema és que el clàssic no fos aquest cap de setmana.
3: Esteu d'acord que avui...
1: Avui sí.
3: Avui, a les 12:13 de la nit, Florentino, Mourinho i Mbappé, els tres, mira, estan signant aquest paper que diu perdem per 2-0.
5: On t'haig de signar-ho? Perquè jo m'hi apunto, també.
1: Jo estic amb el Màrius, que són més perillosos que mai. Són més perillosos que mai.
5: Poden salvar la temporada.
3: Mireu, el paper que m'acaben de firmar Florentino, Mbappé i Mourinho, que diu firmem perdre per 1-0 al derbi, en aquests moments crec, i és una enquesta casolana, però és molt precisa, no la signa ni el 5% dels culers.
5: Bueno, clar, perquè sóc un
0: del 5,
5: jo
0: et
5: dic que sí.
3: Perdoneu. Estàs dins del 5%. Està bé? Veus?
5: Feu bé.
3: Perdó.
1: Veus? És que la gent pensa... Fotrem sang.
3: Escolta, podeu fer l'any un dia d'aquests? Firmeu guanyar el clàssic al Madrid per 1-0? Veureu l'estadística. O sigui, serà una estadística de les més bèsties...
1: Perquè ara l'eufòria està disparada, clar.
0: Els punts són els mateixos, no?
3: Ara, això sí. Això sí, hi haurà un vot de Màrius Carol. Apunteu-ho.
1: Sí. Bé, avui...
5: L'avarícia rompe el sac. Deien els clàssics. Sí, sí.
1: Avui també...
5: Fots 1-0 i el fots a 9 punts. I ja pots treure els retrovisors, perquè no veus el Madrid quan mires pel retrovisor. Per favor!
1: Veient aquest Madrid i veient aquest Barça, ja sé que hi ha l'aturada, però com que hi ha dues jornades pel mig...
0: El Madrid crec que té Villarreal i Sevilla, potser?
1: Villarreal i Sevilla, però el Bernabéu.
0: Sí.
1: Té dos partits seguits al Bernabéu i després va al Camp Nou. I el Barça té Getafe al Camp Nou i va al Camp del Betis, que és un partit complicat. Però i veient aquest Madrid que no es deixi algun punt en Villarreal i Sevilla, A veure, el Barça també, com torna de les seleccions.
5: Villarreal, pobret, sí.
1: Ara sembla que han arrencat.
5: Ara vols dir, fa 48 hores.
1: Sí, estava arrencat.
0: Dos a dos, de moment.
1: Sí. A tot això, deia, Tiempo de Revisión avui s'ha pronunciat sobre les accions polèmiques del derbi de Madrid-Lenys.
0: Sí, el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, ha sortit públicament per analitzar dues accions, de les que tothom en parla. Pel que fa a l'entrada del Cuti Romero a Bellingham, defensa que la groga és encertada. Hi ha una confusió d'identitat, hi ha una intensitat amb alta càrrega interpretativa i el monitor avalua que la trepitjada és temerari i afegeix que és tir lliure directe i targeta groga. Per tant, en aquesta acció considera el CTA que Ortiz Arias acerta i, d'altra banda, confirma que Kang In Lee sí que hauria d'haver estat expulsat per la seva puntada sobre Valverde. Diu, impacte amb els tacs a la cama amb torsió d'articulació i risc alt de lesió. Tir lliure directe i targeta vermella, diu, error clar, el VAR hauria d'haver intervingut, diu el CTA, i que també analitza, i la posem en aquest sac, una jugada del Sevilla-Barça. És el moment, segur que us en recordeu, en el que es lesiona Christensen, que el jugador del Barça es queda a terra i l'àrbitre, després d'uns moments de dubte, decideix anar a aturar, decideix anar a parlar amb Christensen i atura la jugada just en el moment en què hi ha una passada filtrada que deixava el davanter del Sevilla encarat cap a Livakovic. Doncs diu el CTA que el moment en què para el joc Martínez Munuera podia haver estat en un moment millor i no just en aquell, aquell moment en què el jugador del Sevilla fa la passada.
5: Però és que suposo perquè això... Veus el lloc de plantar-se? Fan el nena. Estan fent aquí el ridícul. És a dir, escolta una cosa. Hi ha un tio lesionat, sí. que estarà dos mesos sense jugar. La jugada... No s'atreveix l'àrbitre a parar-la en un primer moment. Mira, aviam si realment és molt greu o li han de tallar la cama. Quan veu que allò va seriosament, agafa i para. I després es produeix. Ell si no està mirant, no, l'àrbitre no està mirant la jugada. O sigui, no hi ha cap... No, és que no pot haver-hi mala intenció.
1: També és cert que si l'àrbitre està veient la jugada, Christensen, no sembla que hagi passat res estrany. Llavors, suposo que l'àrbitre triga una estona a veure... que hi ha una lesió greu, perquè se la fa sol, ell.
5: Se la fa sol,
1: és l'altra cama, no?
5: Se'l mira dos vegades.
1: Jo crec que dubta de si està fent comèdia o no, per això jo l'exculpo en això.
0: I val a dir que el CTA no diu que l'acció estigui malament, simplement diu que l'àrbitre hauria d'haver aturat l'acció en un altre moment.
1: Clar, perquè el Sevilla li va tallar aquest contraatac davant de l'Ivakovic.
4: Que si em permeteu, aquest nom de tiempo de revisión és lamentable. Vull dir, la federació podria buscar un nom més atractiu.
5: Sí. Sembla un programa esportiu i de quan la televisió era en blanc i negre.
4: No sé, una cosa més, més atractiva, silbato final o la brújula. Però, hòstia, això de tiempo de revisión...
5: La brújula encima de l'escova, sí.
1: No, ara
4: silbato final, senyor.
1: Valverde lesionat, això sí, ja és oficial també.
0: Sí, en un primer instant es va parlar de traumatisme sever, però aquest migdia més un comunicat al Real Madrid, un altre comunicat que parla d'un esquins de grau 3 al turmell esquerre que el deixa fora durant 3 setmanes, precisament el temps que dura l'aturada de les seleccions. Cal recordar que Valverde va acabar el partit, és a dir, això succeeix
1: si s'aixeca de seguida. Meitat,
0: i Valverde acaba jugant i completant els 90 minuts.
1: No, és sorprenent que s'aixeca de seguida.
4: Si comença a cridar al mig, sí. Aquell jugador surt expulsat. Mm. Kang In Lee surt expulsat.
1: Segur.
4: S'aixeca de seguida.
1: També et dic que per mi el gran error és del VAR. O sigui, que estaràs de veure, vull dir, les imatges són dantesques, que li pot rebentar el turmell.
0: Crec que quan para el joc en aquell moment es torna a posar la pilota molt ràpidament en joc, i jo no sé si fins a quin punt potser no hi ha marge de...
1: No. Avui han penjat a la Federació Espanyola la ref cam, la càmera de l'àrbitre, la que porta aquí a l'ull. Bueno, penjada de l'orella, però alçada de l'ull. I és xulo, perquè hi ha les accions de Kang In Lee, i una mica entens el que passa allà, i com amb els jugadors els hi diu vigila, frena, no? Tot això. Jo crec que és interessant, perquè veus una mica el punt de vista de l'àrbitre. I hi ha un moment, que aquest és l'únic que vull que sentiu, que és que s'acosta a l'àrea tècnica de Mourinho, perquè Mourinho està protestant ell i 25 persones més de l'staff, i passa això.
6: Siéntate, ven aquí. Mister, ¿esto qué es? Una falta, salimos 25 de la banquilla.
7: Claro, son tres y no das una amarilla.
6: Son tres, son dos faltas del mismo jugador, falta sin más.
7: Vale,
6: vamos a respetarnos, ¿ok? Gracias.
0: Venga,
1: adiós. Ha hecho tres faltas. No, digo, sí, son tres faltas, dos de un mismo jugador, ya lo sé, pero son faltas sin tarjeta, vamos a respetarnos. Vale. I se'n va Mourinho. No. Bueno, com a mínim veus una mica com funciona, no?, tot aquest món. De Mourinho i del show que va fer a la sala de premsa, voleu dir alguna cosa més? Ja està. L'Ernest no en vol parlar, tu ja has dit que podria haver tret la tauleta, poca cosa més.
3: Bueno, no, simplement que per mi hi ha un misteri a resoldre, que és qui li va imprimir el paper.
0: Sí, com es decideix, no? La intrahistòria...
3: Per mi no hem aprofundit en la intrahistòria, com dius tu, perquè a més per mi és molt interessant, perquè és obvi que
5: ni Mourinho... Però era un espia que va entrar en un despatx, que no podia...
1: Vam trucar ahir Sergio Quirante de DAZN, que és qui recull el paper... perquè el paper queda allà sobre de la sala de premsa.
0: Se l'emporta algú i algú li fa arribar.
1: A DAZN i li vam dir, escolta, què saps tu que estaves allà? I diu, és que no, ningú ens ha explicat si tenien una impressora inalàmbrica, si van demanar a l'Atlético que ho imprimissin, no sabem com ho han pogut fer.
0: La impressora és del Madrid. La impressora la porta al Madrid.
5: I portar folis de DIN A4, una mica antic.
1: Porten una impressora
0: ells. És dels pocs equips de primera que porten la impressora. La majoria d'equips el que fan és que utilitzen la impressora que hi ha.
2: Però fa la sensació que no duien fulls, perquè han de fer servir el full d'alineacions de l'Atlético. Vull dir que si no, si tu portes la impressora has de portar també fulls.
4: Has de portar un informàtic que et faci les dues captures, les posin en una sola plana. Clar, és que aquí hi ha la feina.
3: No, però és molt estrany que viatgis pel món amb una impressora. Això és estrany. I a més, com diu el Roger, a més, viatges sense fulls. Mm. Viatges amb una impressora i sense fulls. Això ja és molt estrany. Però jo quan deia investigació no deia això. Ah. Jo, a mi el que m'interessa és...
1: A la trucada que hi ha perquè es faci això.
0: Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Ja
0: qui? Com es decideix?
3: Com es decideix?
5: Sí. És algú que deu ser gran i poc modern. Sí. Pistes, tenim pistes ja, eh? Tenim pistes.
4: I no crec que sigui iniciativa de José Mourinho.
3: No, això segur que no, perquè a més ell no té
0: més avall, no?
3: D'imprimir.
1: Bueno, perdona, és que li passen les referències que Trujillo Suárez l'any passat en un Madrid-Girona, aquest any al Barça-Atleti de Bilbao, li passen la llista de Madrid Televisió.
4: El Departament de Comunicació del Real Madrid comença a treballar, però
1: i també era el guionista de Madrid Televisió.
2: També és possible que hagin agafat alguna imatge que hi hagués a X, d'algú que hagués agafat aquelles captures, no? Agafes la fotografia ràpidament, posar-la en un foli i imprimiu.
3: Sí, però en canvi no hem fet el treball d'investigació de veure quin tuit o missatge a X
2: qui havia penjat aquestes imatges.
3: Exacte, podia haver penjat això, perquè sembla improbable que hi hagués temps de fer el muntatge de les imatges.
4: Sí.
1: Increïble. Bé, mira, anem a més coses. Avui, per exemple, Roger, hi ha hagut una trobada d'entrenadors a les Roces. Hi ha anat Flick i en canvi no hi ha anat Mourinho. Segons diuen, fa temps que ja va dir que no hi aniria perquè tenia problemes personals i motius d'agenda i tot això.
2: Sí, aquest matí
1: com ha anat això?
2: Hi ha hagut aquesta trobada organitzada per la Federació Espanyola a Madrid. Com dius, la gran absència dels tècnics de primera i segona ha estat Mourinho, que no hi ha anat oficialment per problemes d'agenda. No hi ha pogut assistir el tècnic del Real Madrid. Al marge del portuguès tampoc hi eren Bordalás, Pellegrini i Íñigo Pérez. Són els que les absències dels tècnics de primera divisió i en aquesta trobada que ha comptat amb la presència del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, i el president del CTA, Fran Soto, doncs, pel que expliquen, s'ha posat especial èmfasi en com millorar aquesta col·laboració entre àrbitres i entrenadors.
1: Les càmeres del Chiringuito, i també hi havia algun mitjà més, a la sortida de les Roces han captat Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, que sí que era en aquesta reunió amb Flick, i ha explicat això. A veure, algun detallet.
8: Muy bien, todo perfecto.
9: Se ha hablado de árbitros, ¿no? Nos han dicho.
8: No, de todo un poco. Se habla de contratos, de árbitros, de lo siempre. Cosas de... Que hay que ir mejorando y por suerte van mejorando bastante.
9: Concretamente de los árbitros, ¿ha acabado usted feliz con el tema bueno, arbitral?
8: Al final, que sabemos que va a haber errores, aciertos, que eso va a ser así todo el año. A intentar que vaya lo mejor posible, a poner toda nuestra parte y ayudar a todo el mundo y ya está, no hay más.
10: ¿Qué es lo que más os preocupa de cara a lo que le habéis trasladado a Fran Soto, por ejemplo? ¿Cuál es vuestra principal preocupación?
8: No, nada en concreto, ¿verdad? Que al final sabemos que es un trabajo difícil, el nuestro contra el difícil, los árbitros también. Intentar pues ayudarnos entre todo y que bueno, sobre todo el clima de crispación que no se genere y que hostia, al final va a haber errores, va a haber aciertos, pero que entre en una normalidad sobre todo. Y al final que los criterios sobre todo sí que son importantes, que los criterios sean uniformes, eso sí.
10: Bien. En el tema económico habéis hablado con la Liga de que hay menos impagos, ¿estáis en una situación más contentos?
8: ¿O? No, en ese aspecto sí, por suerte eso es un tema que ya se ha reducido hace años. Y que tiene que seguir avanzando, al final es una cuestión de sentido común, creo, que con los jugadores pasa y con los entrenadores tiene que pasar también. Y por suerte en ese aspecto, ahora a día de hoy estamos casi todos, creo que al 97%, no es algún caso, estamos todos bien.
9: Quería preguntarle también por el tema de Mourinho, el otro día en rueda de prensa, usted...
8: Buah, ahí no opino nada, bastante me voy yo con
10: lo mismo. ¿Ha echado falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
8: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
2: Ara escoltàvem a Manolo parlant del tema arbitral, com dèiem, i també de sempre un dels cavalls de batalla dels entrenadors és el tema dels pagaments. Un cop els acomiaden, les quitances que els pertoquen, que les acabaven cobrant, trigaven molt en cobrar-les. Que recordo que, per exemple, Quique Setién era un dels que ho havia
1: deixat
2: precisament al Barça, i que era una de les coses en les que més insistien en aquestes trobades en la Federació Espanyola per mirar de solucionar. solucionar-ho.
1: Mourinho no ha tingut problemes, com ha relatat el Lluís molt bé abans.
2: 108, em sembla, no?
1: 108 calés sense problemes.
4: 108 com a un.
1: I per anar a rematar la tertúlia, mira, un parell de cosetes més. Atenció, perquè l'alcalde de Madrid, el senyor Martínez Almeida, avui ha parlat sobre el Mundial 2030. I què? Ha deixat entreveure que la final serà al Marroc?
0: Sí, a Casablanca. Ho ha dit en un esmorzar informatiu organitzat per l'Heraldo de Aragón. Creu que el Marroc té més opcions que Espanya perquè el país africà sí s'està movent per organitzar la gran final del Mundial.
11: No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político institucional para lograr esa final. Y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido. Parece increíble que esta final no se celebrara en la ciudad de Madrid y por tanto yo en estos momentos no tengo ningún motivo para pensar que el gobierno de España va a luchar porque Madrid sea la sede de la final.
0: Batalla política...
1: Claríssim.
3: L'alcalde de Madrid està fent campanya perquè Madrid no organitzi la final del Mundial per així poder-li donar les culpes a Pedro Sánchez.
1: I fer-lo fora.
3: Fer-lo fora és que estan tota l'estona en campanya, igual que el Todos Somos Caballos, la samarreta, igual que... O sigui, tot és exactament el mateix. No, només fer un apunt, que ho diu com un descobriment, però hi ha hagut una notícia que el Marroc ha estat molt important, que un dels candidats més ben posicionats per ser el primer ministre en les pseudoeleccions de Marroc, que va ser president de la Federació Marroquina de Futbol, se li va escapar l'altre dia que Marroc tindrà la final del Mundial, i això ha donat la volta al món. Vull dir que
5: però segurament que no té cap ni peus. És que, organitzant Espanya, Portugal, té tot el sentit, és el veí. També és veritat que el Marroc és un altre continent, és un altre món, té una altra democràcia, no? O sigui, jo crec que no calia. Per què poses aquí el Marroc? Per fer-te perdonar que...
4: I capritxosa actualitat que sigui justament al Marroc on es pugui portar aquesta final amb el conflicte que en aquest moment s'està vivint el tema de Ceuta i els marroquins.
2: I que a més l'alcalde de Madrid, és a dir, ell parla de les dues opcions de Marroc, Espanya, i Espanya només pot ser Madrid.
3: Madrid, Marroc...
2: No hi ha el debat de... És que igual anava al Camp Nou. No, és que això és... Si era Espanya...
0: Es dona per fet que si era Espanya és el Bernabéu.
2: Dic en la mentalitat de l'alcalde, que no posa en dubte que pugui ser després... A veure si és Marroc o Espanya i Espanya...
4: Roger, en la mentalitat de molts catalans també és així. Si és Espanya, ha de ser Madrid, sí.
2: Sí.
3: Però és que per entendre per què passa...
2: Però aquí a Barcelona encara estem... Vull dir, tu escoltes el regidor d'Esport...
1: No, la Porta.
2: D'Escuder.
1: La Porta l'altre dia va dir que lluitarien per fer la final.
2: Que tenim bé.
1: Però...
3: No, però per entendre el per què d'aquesta cosa tan estranya en Marroc, doncs ens n'hem d'anar a la geopolítica. Infantino, Estats Units, Marroc és el país més mimat per l'administració Trump i també per la de Netanyahu, per cert. I clar, en la geopolítica internacional el Marroc ocupa un lloc privilegiat, malgrat tot això que estaves dient. Ho dic perquè s'acaba d'organitzar un Mundial als Estats Units, sí. Infantino, Trump, Marroc...
2: El pitjor serà per Almeida seria decidir, que fos Espanya i fos Barcelona.
5: Ara. Cal decidir-ho ara, això.
2: L'enfonsa.
5: Jo ho retardaria tot el
1: març,
5: possible.
1: Març del 27. Març del 27.
5: Jo crec que el...
1: Es decidirà. Març del 27.
5: Març del 27.
1: Hi ha el congrés de la FIFA i quan surti reelegit Infantino anunciaran la final del Mundial.
5: Hi haurà hagut les eleccions del midterm als Estats Units. I veurem què li passa al Netanyahu, perquè el Netanyahu, ell té que continuar les seves guerres, entre altres coses, perquè si no pot acabar anant a la presó per corrupte. És a dir, és que és fascinant. Hi ha un tipus que el que el salva d'anar a la presó és que ha organitzat un merder de 1.000 parells de nassos, i una matança descomunal, vale? O sigui, aquesta és la crua realitat. Però ja veurem, o sigui, tot va molt ràpid.
4: I jo no descartaria l'ES de que s'ajornés aquesta data, perquè està previst pel març de 27,
1: sí, previst, sí.
4: La final serà en el maig-juny del 30, amb la qual cosa perfectament es pot ajornar a d'aquí un any o un any i mig i veure, com deia l'Ernest, com està el tema polític, per veure si geopolíticament t'interessa o no t'interessa fer aquella
1: final. Perquè a l'altre dia el Dami...
4: Perquè desdir-se després és molt més complicat. Un cop s'anuncia que després això seria impensable. Per tant, jo crec que l'ajornament no seria cap tonteria.
1: El Damià López plantejava l'altre dia si Espanya pot dir Ah, que li doneu aquests que s'han afegit als últims. O sigui, la candidatura era nostra i de Portugal. Aquesta gent els hem sumat perquè, com dius tu, hi havia interessos polítics, comercials, el que tu vulguis. Marxem. Potser hi ha una penalització pel govern espanyol o per la Federació Espanyola si marxen ara un cop s'escolli la candidatura, però podrien plantar-se i dir o fem la final nosaltres o marxem.
3: I què hi guanyen?
1: No sé què hi guanyen, però que podria anar més enllà tot aquest problema, no? I després sobre Almeida, si jo estic convençut que Martínez Almeida preferiria que jugués a Casablanca que al Camp Nou.
3: Segur.
12: Però perdona, no és segur, és que ja ho ha dit.
5: Antes alemana que catalana, no?
4: Si s'hagués d'escalar de conflicte entre Espanya i Marroc, podria ser perfectament que Espanya s'hi negués a compartir aquest Mundial.
0: Ara que veiem que és tot un tema polític, me'n recordo, l'any passat, a l'última etapa de la Vuelta, recordareu que hi ha la Vuelta Ciclista a Espanya, que hi ha el problema que hi ha a Madrid, Palestina, i recordo que estava allà cobrint-ho, i va venir Almeida, ens el van portar per parlar, i després m'ho vaig escoltar amb calma, i va estar 5 o 6 minuts xerrant, i els 5 o 6 minuts era carregant contra l'oposició, directament, per com s'havia gestionat tot, etcètera. I per tant, és un altre exemple, el de la final del Mundial.
1: Que li és igual l'esport, no?
0: Que és absolutament igual.
1: Absolutament.
0: Possiblement.
1: Bé, per acabar, Tatuia, vull fer un joc amb vosaltres i amb els oients, perquè m'ha semblat fascinant, ara que veu aquesta aturada de seleccions apassionant, sabeu, no?, que jugaran 4 partits de seleccions en aquests 17 dies? 4 partits, 4 per 4, 16, sí, ja és això, cada 4 dies jugaran. Sí. Doncs, no sé com, he començat a mirar i dic, hòstia, aquest seleccionador és curiós, aquest és curiós, aquest és curiós, aquest és curiós. Hi ha un munt de països que han canviat de seleccionador i que són noms que podria ser un 11 de gala o que podrien ser, no sé, noms que fins fa 4 dies o estaven jugant a nivell top o eren entrenadors de nivell top, no? Llavors, amb el Pintana...
0: Potser ens en deixem algun,
1: Sí.
0: Però crec que hem fet una bona selecció.
1: Hem fet un repàs, de dir, perquè veieu com estan ara mateix les seleccions, qui les dirigeix abans que arrenqui aquesta mega aturada de 15 a 20 dies.
0: Mira, tenim alguns que ja hi eren, però... que no està malament, Gica Hagi amb Romania.
1: Gica Hagi és el seleccionador de Romania, no ho sabies, Màrius, ni idea, no?
0: I després, aquesta sí, Ancelotti amb el Brasil i Mauricio Pochettino amb els Estats Units, Rafa Márquez amb Mèxic, arribarà després del Mundial.
12: L'era Aguirre, un cap acabat.
1: Hosti, del Barça Atlètic
0: segueix,
1: a Mèxic,
0: Per exemple, Thomas Christensen amb Panamà, continua.
1: Sí.
0: Diego Forlán agafa el relleu de Marcelo Bielsa a la selecció de l'Uruguai.
1: Un mite de l'Uruguai, que els van fer acabar tercers en un Mundial. A Sud-àfrica, sí, l'Uruguai, amb Diego Forlán i Luis Suárez, acaben tercers per darrere d'Espanya i d'Holanda.
0: Després, una que m'ha sorprès perquè no la recordava, i a més com que arriba d'Espanya... el seleccionador de la República Txeca és Santi Denia, l'exseleccionador sub-21.
1: Sub-21 era, no?
0: Sí. Doncs s'ha arribat d'Espanya en aquests partits ara de la...
1: Sí, perquè Espanya té Anglaterra, Croàcia i la República Txeca en el grup de la Nations.
0: I després aquests que són els més habituals, o més clàssics i que n'hem sentit a parlar molt aquests últims dies, Klopp, el seleccionador d'Alemanya, Xavi Hernández amb els Països Baixos...
1: Que, per cert, dijous hi ha un Xavi Klopp.
0: Sí.
1: Països Baixos, Alemanya, dijous. L'estrena de Xavi a Amsterdam. Molt bona estrena, contra l'Alemanya de Klopp, sí.
0: Zinedine Zidane en França.
1: Ah, és que, hòstia.
0: Marc van Bommel en Bèlgica. Després del Mundial agafa les regnes de la selecció belga i després n'hem destacat a dos. Un Veljko Paunovic de Sèrbia, ja hi era, però com a ex-jugador.
1: Havia entrenat l'Oviedo.
0: Sí,
1: i ara està a Sèrbia.
0: I amb Jesús Salvador, un dels grans descobridors de Joan García, com a entrenador de porters de la selecció de Sèrbia, que vam parlar amb ell.
1: És curiós aquesta relació de Paunovic amb el preparador de porters català, Jesús Salvador.
0: Crec que no li van preguntar, no? Quan el vam entrevistar.
1: Sí, no sé, vull dir,
0: però sí, és curiós.
1: Sèrbia té un preparador de porters català que es diu Jesús Salvador, que va treballar molts anys al futbol base de l'Espanyol i que va descobrir Joan García. Jesús Salvador és una de les persones que ha format a Joan García al futbol base de l'Espanyol i ara està en Sèrbia amb Paunovic.
0: I després res, simplement destaquem a Ralf Rangnick amb Àustria, simplement perquè és evidentment un dels...
12: l'oracle.
0: La Porta n'ha parlat molt d'ell perquè va ser l'oracle, com deia el Saper de l'arribada de Flick aquí a...
1: Bueno, aquesta història és certa, no? La Porta parla amb Ralf Rangnick.
4: Del tot, i de fet la Porta pensa en Ralf Rangnick al principi, en les eleccions del 21, com a secretari tècnic del club.
1: Clar, i ell és qui li recomana, sí, Hansi Flick, no? I després l'acaba convencent.
0: Molt. Doncs per això acabem amb Ralf Rangnick.
1: Gaudireu o no d'aquesta aturada per seleccions? No mirareu massa cosa, no? Coneixem-vos. Okay. Hi ha una Anglaterra-Espanya dissabte, per exemple, a Wembley.
3: Hi ha una Anglaterra-Espanya i el
1: de... I va Flick a veure aquest partit avui.
4: L'Holanda-Alemanya.
3: Sí, i el debut de Xavi amb Klopp...
1: Li pot sortir molt bé o molt malament. No tenim aquesta sensació.
3: És un partit perillós.
1: No, no, en general, l'aventura aquesta. A Xavi, a l'Òscar, tant de vols hi vagi bé, a Sergio Alegre, tota la colla
4: que està allà. Té un avantatge, és que deixen una juga.
1: Sí, bueno, i que el Països Baixos ha fet els últims anys poca cosa està fent.
3: Sí, jo crec que l'avantatge que té és que per poc que faci i ordeni, la feina es veurà.
1: Va. Bé, tu què, miraràs alguna cosa o no aquests dies? Champions femenina i poca cosa més.
5: Sí, no. No, i algun partit veuré, perquè encara només sigui per veure que si acaben tots vius, no? els meus, vull dir que...
1: No. I si no, escolta, el Girona i el Sabadell estem jugant molt bé a segona divisió.
4: Molt bé, sí, però molt bé.
3: Sí, el Sabadell...
4: Hi ha un començament d'aquestes...
3: Heu quedat sense davanter centre.
1: Molt bé, et veig ets ben informat. Que... Sí, Joaquini s'ha lesionat. Creuat anterior del genoll dret, el pobre nano. Bé, marxarem... Santín.
3: Sí, sisplau, no, en canvi l'Europa tenim problemes, eh?
1: Hòstia, sí. Entre l'estadi.
3: És que això de l'estadi...
1: Estan jugant a Can Dragó, canvi d'entrenador. Sí.
5: Mira que hem fotut obres a Barcelona, hòstia. No, tampoc n'hi havia per tant.
1: Ja, sí. Però el nou Sardenya és molt difícil, el parking a sota, fotre la gespa natural. És complicat, això. És igual que és complicat fer l'obra. També és el que jo vaig entendre.
2: Sí, això és el que van dir, que aquesta era la complicació que hi havia al pàrquing a baix.
1: Marxarem sentint...
5: Comptats és fotre l'obra del metro, que sembla que sigui... Ni la Sagrada Família tardarà tants anys com la línia 9. Se'ls hi cau... Bueno, és igual, no em feu parlar, perquè aquest és un altre tema.
1: Marxarem...
5: Esborant. Catalunya ha conegut, gràcies a la línia 9, la paraula esborant, que ja forma part de les nostres vides. Sí, la gent és esborancs.
1: Esborant, marxarem tot sentint un anunci... És que els argentins són bons en això.
2: Són espectaculars.
1: Lluís, tu tens molt talent, però els argentins també, fent anuncis.
4: Home, i tant.
1: No?
4: I és boníssim a tot el món.
1: Sí.
4: Jo sóc una planena.
1: Saps què han fet ara que ho he vist? Han posat un telèfon vermell al mig de Buenos Aires que posa envia un missatge a Leo. I llavors hi ha gent random passejant pel carrer...
2: Agafa el telèfon...
1: I agafa el telèfon... Hola, Leo, nada, muchas gracias... I llavors allò, gravaran totes aquestes converses que els argentins...
2: Encara agafar un avió al Sabis, on era cap a Buenos
1: Aires...
2: Pagaria.
4: Això ja s'havia fet.
1: Ja s'havia fet, no? Sí. No. Però Torneos i Competències, TIC, que és una referència per nosaltres, ha fet un anunci meravellós i amb això tancarem la tertúlia, que sí?
2: Res, una delícia sobre el partit de comiat de Leo Messi amb la selecció argentina. És el partit de comiat, però veient l'anunci és el no comiat de Leo Messi.
13: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años de los años y los siglos de los siglos vas a seguir en la selección. ¿O vos te pensás que un abrazo se puede retirar? Una sonrisa, una lágrima derramada, un grito desaforado, no se puede retirar. Un lunes cualquiera se te ocurre que se pueden retirar las banderas, las canciones, los potreros, las paredes, que se pueden retirar las camisetas, las pieles, los nombres propios. No se puede, Leo. No se puede. ¿Cómo se retira un sentimiento tan mágico? ¿Cómo se retira un recuerdo guardado en la retina de millones de argentinos? Nos acostumbraste a que todo es posible. Pero retirar a Messi de la selección argentina no es posible, Leo.
2: L'anunci acaba dient Messi se queda para siempre.
1: Meravellós. 6 d'octubre, Argentina Benín, ara. Té nassos, eh?
5: Que no, han fet una cosa digna, pròpia de... En fi, d'un país que no es creu a si mateix.
1: El que és xulo...
5: Ja. Un partit de Benín, per favor.
1: No, jo el que és xulo és la samarreta.
2: Jo fet perquè tu imagina que fas un partit competitiu i no acaba bé. És a dir,
3: perquè s'exhibeixi, no? Perquè s'exhibeixi.
2: Anem a acabar-lo.
3: Anem
2: a assegurar que sigui...
5: Si Benín fas un examen i la gent no te'l col·loca en el mapa, ja t'ho dic jo.
2: Per això mateix.
1: El que és xulo és la samarreta que han fet. Una samarreta exclusiva pel comiat de Messi. Pel dia 6 d'octubre, és això, no? Dimarts 6 d'octubre.
2: A veure si estem allà explicant-ho.
1: Amics, gràcies per venir, Màrius, Lluís, Ernest, gaudiu. Que vagi bé la setmana. La Mercè, si feu pont, descanseu, marxeu por ahí.
3: Jo aniré fent F5 al mòbil pels comunicats del Madrid.
1: M'encanta. Val. Gràcies, Pintanera. Adéu,
2: adéu. Siempre, Leo, te quedas para siempre.
14: Tu dirás, amb Aleix Pariser.
1: Mira, 9 minuts i la 1 de la matinada. Quan has de fer una reforma, necessites les millors solucions del mercat. Doncs fes com els professionals i tria Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma. Trobaràs una àmplia gamma en aïllament i impermeabilització. De les millors marques, eh? Rockwool, Nauf, Choba, Sika i amb estoc de magatzem sempre disponible. A Obramat et garanteixen els preus més econòmics i també una atenció personalitzada. Obramat Ponés, 20 anys construint junts Obramat.
15: RAC 1.
1: Sintonia de motor per parlar amb el Quim Salvador d'una flamant campiona del món de motocross. De fet, diumenge ja ens ho deixaves caure, Quim, que havia estat un cap de setmana molt exitós.
2: Diumenge èpic, 5 títols mundials de pilots catalans de trial i de motocross.
1: Avui has pogut parlar amb un d'aquests títols mundials, que és la Daniela Guillén, que ha aterrat aquest migdia a Catalunya.
2: Sí, després de més de 30 hores de viatge des de Darwin, Austràlia, on diumenge va guanyar el seu primer títol mundial, l'han rebut amb tots els honors amics i parents, amb pancarta de campiona i tot, i després a la tarda encara ha tingut energia per atendre ja des de casa Lloret de Mar la trucada de RAC1. Cansada, molt, però encara més contenta.
16: No, més feliç, més feliç. Ja tocava, al final és algo que porto esperant molts anys, des dels 3 anys que vaig començar amb moto, i pues, tindre-ho ja a les meves mans, la veritat que és algo que és un descans i algo, bueno, és que no hi ha paraula.
2: Guillén, que pilota una GasGas de l'equip Mequitec, promocionat per la Federació Espanyola de Motociclisme, ha fet un mundial espectacular. Ha guanyat 3 grans premis de 5 i 5 curses de 10, perquè n'hi ha dues a cada cita. I ha estat lluitant tota la temporada frec a frec pel títol amb la veteranada italiana Chiara Fontanesi, que és un esportista que té ja 6 mundials al seu palmarès. La catalana va sentenciar el mundial amb un doblet estel·lar al Gran Premi d'Austràlia, la cita que tancava la temporada i a la qual hi arribava líder, sí, però amb un marge estretíssim.
16: Bueno, la veritat que ha sigut un any molt intens, no? Al final, amb Chiara Fontanesi hem estat pràcticament quasi totes les carreres, primera, segona, segona, primera. La diferència de punts sempre ha sigut molt curta. Arribàvem 6 punts a la diferència i guanyar aquella primera màniga va ser clau perquè així el diumenge podia anar una mica més tranquil·la, que no va ser el cas. La veritat que em va caure una mica de bronca, no? El meu mecànic a la pissarra m'estava posant tranquil·la, no arriesgues, no te caigues i tal. Però jo la veritat que em vaig sentir molt forta, molt còmoda amb la moto i el circuit i vaig dir, bueno, i per què no intentar fer un i guanyar la carrera també?
2: I ho va fer, doblet de victòries i campiona per la porta gran. Això de no fer cas a la pissarra quan li demanaven prudència, això ho feia Marc Márquez de jovenet cada dos.
1: Ja ho tenen els campions.
2: Sí. Daniela Guillén té 20 anys i potencial, evidentment, per continuar lluitant per victòries i per títols. Però atenció a l'Aleix, que ens ha explicat que es planteja no defensar la corona de campiona del món l'any que ve.
16: Tinc dues opcions. Aquest any he anat a córrer als Estats Units. M'ha encantat molt el sistema que tenen allà, el funcionament, el valor que li donen a les noies i tot a l'entorn, no?, al final. I la veritat que si em surt una opció pot ser una possibilitat i si no, pues, intentar guanyar un altre títol.
2: S'ha d'explicar que els Estats Units són la meca d'aquest esport, amb els campionats AMA de motocross a l'aire lliure i de supercross en pavellons, amb una estructura superior al campionat del món en tots els aspectes, també en l'econòmic. Daniela Guillén, que va amb moto des dels 3 anys, es dedica exclusivament a fer de pilot des de fa ja diversos anys i el ritme d'entrenaments i viatges fa impossible que ho pugui compaginar bé amb els estudis, bé amb una altra feina. Ella ha explicat a RAC1 que ja sent campiona del món, un cop assolit el somni esportiu de la seva vida, l'objectiu és poder-se guanyar la vida, poder viure econòmicament del seu esport.
16: Bueno, jo crec que el dia de demà arribarà, jo crec, l'any que ve, a veure si és possible, perquè per ara sobrevisc, saps el que et vull dir? No visc, sobrevisc. És un món difícil, no? Al final és un món d'homes, és qui s'emporta quasi tot, però a poc això va canviant, lent, però va canviant, i bueno, a poc.
2: Per tant, el possible estar als Estats Units té un component esportiu, perquè és una mica com la NBA, no? El bàsquet europeu i arreu del món està molt bé, però la meca és la NBA, doncs amb el motocross està bé, i també hi ha, evidentment, un component econòmic. Allà els pilots es guanyen professionalment la vida. Aquestes paraules de la campiona lloretenca m'han fet recordar l'eix el cas de Mireia Badia, que va ser campiona del món d'enduro amb 28 anys i a l'acabar la temporada es va retirar. Perquè, entre altres coses de processos vitals, necessitava també guanyar-se la vida amb alguna altra cosa. Daniela Guillén és molt jove, no dubto que li queda molt recorregut i que serà exitós al motocross,
15: però també hem de dir que la realitat dels esports que no són majoritaris i més en categoria femenina sovint és dura, fins i tot pels que guanyen mundials.
1: Sí, sí. Des d'aquí, doncs, molta sort i a veure si pot guanyar-se la vida, evidentment, fent el que millor fa, que és el motocross, com ha demostrat, sent campiona del món per primer cop, Daniela Guillén, en aquestes declaracions que ha fet a RAC1. Gràcies, Quim.
15: Bona nit.
1: Bona nit. I abans del back-to-back, avui farem passar el Pedrol per parlar d'esports nord-americans, ara que el Quim deia que la Daniela Guillén potser se'n torna cap als Estats Units per seguir fent motocross, doncs de seguida ve el Pedrol amb el back-to-back. Però abans, una mica de bàsquet amb el Dani Aguilar. Hola, Dani.
17: Hola, Aleix.
1: Què tal? Mentre Badalona se segueix païnt la ressaca de les celebracions per la Supercopa, sí, que hi vas viure en directe, per exemple.
17: Sí, sí.
1: Ara sí, ja som de ple en la setmana en què arrenca l'Eurolliga i l'ACB. I compte que avui hem tingut una declaració que ha estat interessant i que ens ha cridat l'atenció.
17: Interessant pel cap baix, perquè en aquesta setmana, com dius, d'inici de competicions, dijous, demà en parlarem abastament, per exemple, s'inicia la 27a edició de l'Eurolliga masculina, la 70a Copa d'Europa, el Barça rep l'Efes en aquest partit, per cert, de commemoració del centenari, un Barça que està ja recuperant-se de la derrota, precisament a la Supercopa contra la Penya, avui a l'entrenament ha rebut els grups d'animació. Dissabte, el Barça debutarà a l'ACB contra l'Eima Corunya, una primera jornada de l'ACB que durà al Manresa, Bilbao, la Penya Lugo contra el Breogán, el Girona rebre l'Ucam, el Lleida visitar el València, i tancarà la jornada un partidàs, Madrid-Unicaja. Doncs bé, evidentment, hi haurà moltes mirades situades en un dels nous fitxatges dels malaguenys, el pivot Billy Hernán Gómez, ja ho saps, aterrat aquest estiu mateix del Barça. Havíem parlat moltes vegades amb ell. T'he de dir que em recullen tots els mitjans, havia estat molt professional, molt amable, tot sigui dit,
1: sí, tot responent... Estava envoltat de polèmica i sempre responia,
17: sempre
1: donava
17: responia
1: la cara...
17: Sempre responia bé, mai sí, una mala cara, correcta. Fins i tot et podríem considerar i asseverar amb aquest sentiment proper als culers i proper als blaugrana i amb l'aficionat culer, evidentment, defensava aquests colors.
1: Sempre havia dit-li, recordo alguna entrevista aquí al Tu diràs, que ell volia triomfar amb el Barça, que tot això de les polèmiques amb els entrenadors ens volia passar pàgina, no?, i intentar fer-ho millor.
17: Se sentia molt a prop, insisteixo, sí, de l'aficionat culer, havia començat a aprendre català. Doncs bé, avui el Media Day de l'Unicaja ha dit això sobre la possible rebuda o la rebuda al Movistar Arena.
18: Yo siempre estoy agradecido, ¿no?, al Real Madrid, a los aficionados, es el club en el que crecí, en el que me he desarrollado. Soy madridista, así que bueno, siempre estaré apoyándoles y animándoles, pero bueno, ahora es otra perspectiva, ¿no?, de venir del Barça o estar en Unicaja, seguro que no hay tanto como fue en el pasado.
17: Doncs és madridista, això és el que ha dit, evidentment, no feia uns anys que no se li sentia dir explícitament que és madridista.
1: Bé, cadascú que sigui del que vulgui.
17: I tant.
1: No el recordarem aquí a Can Barça. Per ben poca cosa el recordarem. Com a mínim pel rendiment esportiu no massa.
17: No, vaja.
1: Bé, doncs això. Eurolliga, ACB, arrenca ja tota la temporada basquetbolística i demà tenim el primer títol oficial del bàsquet femení.
17: Sí, al Pavelló Olímpic de Reus, la 38a Lliga Nacional Catalana, entre els dos equips que competiran aquest curs a la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu, a 2:15, l'ambiciós projecte de Roberto Íñiguez, que vol classificar-se, per cert, la setmana que ve per l'Euro Lliga davant el renovat projecte orgellenc amb Pepe Vázquez, que segueix al capdavant. A les 6, la Lliga Catalana Femenina Challenge, la segona categoria estatal entre els dos catalans que hi participen, el Joventut i el Lima Horta.
1: Demà et saludarem des de Reus, doncs.
17: I tant que sí,
1: veient aquesta Lliga Catalana Femenina. Gràcies, Dani.
17: Bona nit.
1: Una pausa i de seguida el Pedrol amb el Back to Back.
19: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.
1: Vull dir-la una, missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient, vol dir que és menys consum. Si és més potent, vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan, el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto.
19: Back to back. Touchdown, Kansas City.
1: Una mica de back-to-back per tancar el Tu diràs d'aquest dimarts. Ja sabeu, parlem d'esport nord-americà amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
20: Hola, Aleix, què tal?
1: Bona nit, avui amb una història molt xula que lliga amb un jugador actual del Barça de bàsquet. Atenció, perquè hi ha un dels nous fitxatges del Barça de bàsquet que és fill d'un històric del beisbol nord-americà, no? O sigui, el pare d'aquest jugador del Barça de bàsquet treballa als New York Yankees i en el seu moment va fer història a la Lliga de Beisbol dels Estats Units.
20: Sí, el jugador del Barça en qüestió és Justin Minaya, el nord-americà amb passaport dominicà, que forma part d'aquesta revolució que ha fet la secció aquest estiu. És un dels 11 fitxatges nous del Barça de bàsquet. I com deies, la història és curiosa, encara que sigui, perquè ell juga a bàsquet, però la seva família és de beisbol. Però no una mica de beisbol, no. Molt de beisbol, perquè el seu pare, Omar Minaya, és assessor del president dels Yankees, però és que abans va ser tot un general manager dels Montreal Expos entre el 2002 i el 2004 i general manager dels New York Mets entre el 2004 i el 2010. I de retruc va convertir-se en el primer manager general llatí de la història de la Major League Baseball, que, com tots sabeu, és una de les quatre grans lligues dels Estats Units, juntament amb l'NBA, l'NHL, d'hoquei gel i l'NFL de futbol americà.
1: Va, vaja, que estem parlant d'un peix gros, no?, al món del beisbol nord-americà.
20: Sí, sí, sí, amb totes les lletres. I és que, en el seu moment, Omar Minaya va ocupar pàgines i pàgines de diaris i fins i tot va ser portada d'una de les publicacions esportives més importants als Estats Units, que és l'Sports Illustrated. Com a jugador, a Minaya el van seleccionar els Oakland Athletics, el draft del 78, va passar per les seves categories menors i també les dels Seattle Mariners i fins i tot va jugar professionalment a Itàlia entre el 83 i el 84. En canvi, el seu fill, Justin Minaya, també va començar jugant a beisbol, però quan es va fer gran amb 16 anys va decidir donar un cop de timó a la seva vida i dedicar-se al bàsquet. Es va formar a la Universitat de South Carolina i Providence, no el van seleccionar al draft de l'NBA del 2022, llavors va passar per la Lliga de Desenvolupament, la G-League, i va arribar a debutar a l'NBA amb els Portland Trail Blazers i ara, amb 27 anys, ha aterrat al Palau Blaugrana.
1: No sabia que a Itàlia també hi hagués afició pel beisbol.
20: Sí, doncs. molta. Sí, sí, sí.
1: I Omar Minaya, el pare, va jugar allà,
20: sí,
1: dius, eh?
20: Sí, sí, sí, hi ha una lliga professional a Itàlia i si la gent diguéssim que no té lloc a la MLB o que les lligues menors dels Estats Units doncs ja no, tampoc hi tenen lloc, doncs Itàlia sempre és una bona sortida.
1: Ah, que bo, no ho sabia.
20: Justin Minaya.
1: Anem a sentir-lo,
20: sí,
1: o no?
20: Sí, sí, perquè, vaja, ja podem fotre la torre nosaltres explicant la seva història, però és xulo que ho expliqui ell mateix. Justin Minaya explica que, tot i no dedicar-se al beisbol, la feina de son pare l'ha ajudat moltíssim a arribar on ha arribat.
21: Va ser genial. Vaig aprendre a preparar-me i a ser professional des de molt jove. Veia jugadors com el José Reyes i el Pedro Martínez. Els veia entrenar abans dels partits, anar a l'estadi cada dia. Vaig aprendre aquesta disciplina i la vaig aplicar a la meva carrera en el bàsquet. Suposo que vaig aprendre a ser professional des de molt jove.
20: Com et deia abans, Minaya va començar jugant a beisbol i quan li pregunten com se li donava, ja ho veureu, ell contesta això.
21: Jugava molt bé de centerfield, al fons del camp. Crec que encara podria jugar bé. El meu somni era jugar a la MLB, però quan vaig fer-me gran vaig canviar-me al bàsquet. Tot i així, no descarto tornar a jugar a beisbol en el futur.
20: Mira, precisament això, poca broma, perquè ell diu que si això del bàsquet no li acaba de sortir bé, doncs que es veu tornant a jugar a beisbol.
21: Sí que podria jugar, podria fer de centerfield o de llançador, perquè a més sóc esquerrà, podria ajudar, m'agradaria tornar a provar-ho. Si el bàsquet no em funciona, tornaré a intentar el beisbol.
20: De moment hem de dir, Justin Minaya té contracte fins al 2028 amb el Barça i quan plegui diu que li agradaria ser un general manager com el seu pare, però de bàsquet, no de beisbol.
1: O sigui, també vol seguir la carrera als despatxos.
20: Sí, exacte, com el seu pare.
1: És curiosa la història per això que del beisbol puguis passar al bàsquet. Són dos esports... Sí. Evidentment fa servir les mans, els braços, la precisió en el llançament del beisbol és important, o el colpeig amb el bat, però és molt diferent tota
20: sí,
1: la resta, no?
20: És molt diferent.
1: I que se li donin bé els dos, vull dir, per arribar a jugar al Barça has de saber jugar a bàsquet, i com deia ell, bé, jo no l'he vist, però diu que al beisbol se li donava
20: bé. Diu que té nivell de lligues menors i fins i tot ell no descartaria que el seu nivell fos de lliga major, diguéssim, de MLB dels Estats Units.
1: Va. Per la part que ens interessa, espero que ho faci bé el Barça fins al 2028, que és quan té contracte,
20: exacte.
1: I després, si vol, que se'n vagi a jugar a beisbol. Allà on vulgui. Bé, boníssima la història. Justin Minaya, nou jugador del Barça de bàsquet, el seu pare és una eminència al beisbol dels Estats Units. Ara, parlant de curiositats, què, notícia curiosa avui?
20: Som-hi.
1: Ja ho veuràs, ja.
6: la notícia freak.
20: Va, seguim amb beisbol perquè hi ha hagut polèmica amb un àrbitre de la MLB que va obligar un jugador a posar-se bé la gorra i la cosa va acabar com el rosari de l'Aurora. Context. Els jugadors que llencen els pitchers i els que reben les pilotes les agafen van amb una gorra. Els batejadors van amb casc, els altres van amb gorra, d'acord? Vale. La seqüència és la següent. Un llançador dominicà del St. Louis Cardinals que debutava entre llançar, però l'àrbitre principal, Doc Eddings, atura el partit i diu que s'ha de posar la gorra recta perquè la té torta. El jugador, que es diu Hansel Rincón, ho fa i el seu entrenador va a queixar-se a l'àrbitre perquè considera que l'avisa el nano de 24 anys no té ni cap ni veus. La jugada s'endarrereix i per si no n'hi hagués prou, l'àrbitre diu que Rincón ha exhaurit el temps per llançar i assenyala una infracció, cosa que encén encara més l'entrenador, que acaba expulsat i encarant-se amb l'àrbitre al mig del camp i dient-se absolutament de tot.
1: Quina és la versió de l'àrbitre? Tenim la versió de l'àrbitre?
20: Doncs que va ser el batejador de l'altre equip, dels Colorado Rockies, qui va avisar-lo que el llançador Rincón duia la gorra torta i que quan l'altre jugador el va avisar, doncs ell va dir hola, jo sóc l'àrbitre, tu posa la gorra bé. Però què passa? Que en acabar el partit, aquest batejador en qüestió va desmentir l'àrbitre. Total, que ara la gent pensa que l'àrbitre s'ho ha inventat. Això va fer que ell, l'àrbitre, vagi optar l'endemà per disculpar-se públicament i l'endemà, que saps que el beisbol hi ha partits cada dia pràcticament, els jugadors de tots els equips que tornaven a jugar un contra l'altre van arribar al següent partit amb les gorres tortes expressament per protestar contra la decisió arbitral i donar suport al nano que debutava.
1: Però s'han de portar gorres rectes per llançar per reglament, o no?
20: Reglament en mà, no. Per això es va disculpar, perquè ningú entén què coi li va passar.
1: Ja. Però això és com lo de les mans de Pubill. Vull dir que després la UEFA un any després digui que era penal, no serveix de res.
20: Exacte.
1: Perquè els han fotut la jugada ja.
20: Sí, exacte.
1: O sigui,
20: exacte.
1: Si ara veiem gorres tortes a la Lliga de Béisbol nord-americana és per això, no? Per protestar.
20: Sí, exacte. Que ningú s'espanti.
1: Endavant. Abans de tancar el back-to-back, mira, avui sí, tenim cites esportives, 5 cites esportives dels Estats Units que no us podeu perdre.
6: El top 5 de la setmana.
20: Música d'NFL, comencem amb la Lliga de Futbol Americà, que ja la tenim a la jornada 3. La matinada del dijous al divendres a 2:15 hora catalana, Falcons-Packers. És el Thursday Night de l'NFL en directe a The Zone.
6: Número 4.
20: Baseball, entrem ja en l'última setmana. N'haurem de parlar d'això perquè comença la postemporada. Entrem en l'última setmana de temporada regular i la matinada de dissabte a diumenge, 1:15, els Philadelphia Phillies reben els Rays. Els Phillies afronten una setmana importantíssima per assegurar-se plaça als playoffs. El partit en diferit per Movistar.
6: Número 3.
20: Tornem a l'NFL, Chargers contra Buffalo Bills i la resta del carrusel de partits de diumenge a les 7 de la tarda hora catalana. N'hi ha un grapat, horari perfecte per veure futbol americà des d'aquí, des de Catalunya, en directe a The Zone.
6: Número 2.
20: Baseball, Dodgers, Giants, diumenge a les 9 del vespre, una de les grans rivalitats de la MLB i, a més, últim cap de setmana, com dèiem, de la temporada regular.
6: Número 1.
20: I NFL, doble partit en obert per Mediaset, diumenge a les 10 de la nit, 49ers Cardinals per Infinity i a 2:15 de la matinada, és a dir, el Sunday Night, Broncos Rams per 4.
1: Aquests dos partits, gratis.
20: Sí, sí,
1: Infinity a 4. Molt bé, els Niners del Ballera.
20: Sí, de molta gent, Meus també. Teus també? Sí, home, els Niners, en Brock Purdy.
1: Qui és favorit aquest any?
20: Doncs tens els Seahawks, que són els vigents campions, tens els Los Angeles Rams, Broncos també pinten molt i molt bé, però vaja, serà una temporada novament apassionant.
1: Va, sí, ja sí. Decidirem qui vaig més endavant.
20: Sí,
1: d'acord.
20: Quant t'esperaràs més o menys?
1: No, pues
20: playoffs ja?
1: Sí, quan estiguem a punt de decidir la Super Bowl ja em mullaré.
20: Perfecte.
1: Gràcies, Pedrol.
20: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Ara ens queda l'últim minut, com sempre, després del back-to-back, amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, el tu diràs, que és el Carlos Roger. Hola, Carlos.
7: Hola, bona nit.
1: Bona nit, què més expliquem?
7: Aquest dimecres hi haurà més partits de la Champions League femenina, més enllà del Barça. A 6:45 de la tarda, el Lefen rebrà la Roma, mentre que a la mateixa hora el Servet s'enfrontarà al Lió i ja a les 9 del vespre serà el torn del Chelsea, que tancarà la jornada contra l'Àustria-Viena. I en ciclisme, Benjamín Noval s'ha proclamat campió del món júnior de contrarrellotge als Mundials de Ciclisme de Montreal. El ciclista asturià només 17 anys, ha completat els 20 quilòmetres de la prova en 25 minuts i 17 segons i ha aconseguit la medalla d'or després d'anar de menys a més durant la cursa. Noval ha superat el belga Victor Smek i el danès Malte Risberg, segon i tercer classificats.
1: Molt bé, felicitats doncs a Benjamín Noval, un jove que apunta amb molt bones maneres al món del ciclisme. Gràcies, Carlos.
7: A tu.
1: Adéu, a descansar. marxem. Gràcies al Oriol Montfort, a la part tècnica un dia més, i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Recordeu que a les 9, a RAC+1, tindreu el Barça femení contra el París, de Champions, i que a quarts d'11 aquí a RAC1 hi connectarem per viure el tram final del partit. Demà us esperem amb més ràdio esportiva. Gràcies, descanseu, bona nit.
9: Tu diràs. Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
10: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 és a l'aplicació.

Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 23 de setembre de 2026. Avui diem adeu a l'estiu, però no a la calor. Entrem a la tardor amb temperatures que s'enfilaran pràcticament tant com ahir, tret de les comarques del sud, on quedaran una mica més frenades. Serà un dia de sol, amb algunes boires matinals. Avui ens llevem pendents de Ceuta perquè moviments de ciutadans subsaharians cap al Marroc alimenten l'alerta per una nova arribada massiva a la ciutat. Tot i això, fons policials han informat a la cadena SER que dubten que es torni a repetir un accés massiu com el de finals de juliol. Tot dependrà, diuen, del control que en faci Rabat a la frontera. Justament,

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: És europeu on els menors s'exposen més a internet. Un estudi d'Aldees Infantils alerta que el 95% dels pares penja fotos a les xarxes dels seus fills sense demanar-los permís. Això després de les paraules de Salvador Illa ahir aquí al Món RAC1, on va anunciar la prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles. Avui el president compareix a les 9 del matí al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell de les proves PISA. Ho seguirem en directe aquí al Món RAC1. En successos, un incendi en una residència d'avis de l'Ametlla del Vallès ha deixat 11 ferits, tot i que de poca gravetat. El foc ha començat a 11:15 d'aquesta nit, quan hi havia 80 usuaris i 6 cuidadors a l'interior de l'edifici. I avui els trens de la línia R4 no s'aturen hasta atenció a l'estació de Fabra i Puig, perquè hi va caure un falsostre que va deixar 3 ferits lleus. A Barcelona, per cert, festa grossa, perquè avui comença la Mercè. Arrenca a les 7 de la tarda amb el pregó d'Antoni i Meritxell Falgueres, pare i filla, propietaris del celler de Gelida. A Tarragona, mentrestant, avui també festa perquè és Santa Tecla. I a la resta dels esports, avui el Barça femení comença la defensa de la Champions. A les 9 del vespre, en directe a RAC+1, l'equip de Pere Romeu rep el París a l'estadi Johan Cruyff. Avui que a les 11, Javier Calvo, Javier Ambrosi, els Javis, ens presentaran la pel·lícula La bola negra, que aquest divendres s'estrena als cinemes. I després repassarem les millors pel·lícules sobre temàtica queer amb el cofundador de Filmin, amb en Jaume Ripoll. I amb el Joan Ferrer i el Diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
3: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
2: Un cop d'ull a la matinada.

0: Cullell, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
2: Sí, que els serveis d'intel·ligència espanyols han detectat un volum important de subsaharians que s'estan desplaçant en massa fins al nord de l'Àfrica. Avui és el dia en què se suposa que hi ha d'haver un nou intent d'accedir a Ceuta, sobretot per mar, i el Departament de Seguretat de l'Estat ha informat a la cadena SER que milers de persones han agafat trens i autobusos per arribar fins a la frontera entre Espanya i el Marroc. Ara bé, autoritats espanyoles i també marroquines han estat tota la nit patrullant la zona amb un dispositiu especial per evitar una nova entrada massiva de migrants, i els serveis secrets creuen que el que va passar els dies 30 i 31 de juliol no repetirà, bàsicament perquè les crides que s'han compartit a la xarxa són molt poc detallades. Ara mateix, per exemple, encara no se sap a quina hora exacta seria aquesta suposada nova entrada, i perquè avui també el desplegament policial és molt més contundent que el d'aleshores.
0: La crisi a Ceuta també ha arribat fins a Nova York, on Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que els dies 30 i 31 de juliol el Marroc va fallar a l'hora de controlar la frontera.
2: Sí, per primera vegada des que va començar el conflicte, el president del govern espanyol ha matisat el discurs que m'ha tingut fins ara i ho ha dit en una entrevista a la CNN.
3: We have asked Morocco for...
4: Hem demanat respostes i accions al Marroc perquè és evident que el seu control fronterer va fallar. També sabem molt bé que el món ens està mirant i els demostrarem que es pot proporcionar i garantir la seguretat i l'ordre sense posar en risc la dignitat humana.
3: Yeah, not at the expense of human dignity.
2: Sánchez ho ha dit aprofitant que és a Nova York en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides.
0: Justament en aquesta cimera de l'ONU, Donald Trump ha tornat a amenaçar l'Iran d'esborrar-los del mapa.
2: Sí, un cop més, el president dels Estats Units ha fet servir la seva intervenció per fer un míting, ha dit que els ayatolàs són els sicaris de l'Orient Mitjà i ha deixat caure que s'està plantejant aniquilar-nos.
5: But I have a big decision to make.
6: He de prendre una gran decisió. Arribaré a un acord amb l'Iran o aniquilo la República Islàmica i ho faig ràpid sense que tinguin l'oportunitat de tornar a matar i destruir gent i països un altre cop. Els envio a l'infern sense cap mena de possibilitat de sobreviure i sense esperança de futur? No ho sé. Crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
2: Trump ho ha dit poc després que el secretari

0: secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, fes una crida a aturar la guerra a l'Orient Mitjà.
1: I Donald Trump i Guterres també se les han tingut a l'hora de discutir sobre la intel·ligència artificial.
0: Sí, Trump ha tornat a comparar aquells que creuen en els perills de la IA amb els que creuen en el canvi climàtic i Guterres ha alçat la veu i ha parlat fins i tot de robots assassins.
2: Say with one voice.
3: Diguem-ho en una sola veu. Els infants no s'han de convertir mai en els conillets d'Índies de sistemes no regulats i comprometem-nos a no deixar mai en mans de màquines les decisions de vida o mort. Els robots assassins no han d'existir al nostre futur.
2: Must have no place in our future.
0: Un Trump que ha aprofitat la cimera per començar a rebatejar públicament la intel·ligència artificial. Durant tota la jornada s'hi ha referit amb el nom de superintel·ligència, és a dir, en lloc de IA, SI.
1: A casa nostra, mentrestant, l'amnistia és una mica més a prop dels líders del procés perquè el Constitucional ha deixat clar oficialment que corregirà el Tribunal Suprem.
0: Sí, fins ara el Suprem s'ha negat a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i altres exconsellers, tot i que tothom donava per fet que la majoria progressista del Constitucional es decantaria per amnistia, fins ahir encara era una especulació, però el ple va deixar clares públicament les posicions de cadascú i la sentència definitiva, que fixarà el criteri, arribarà el dimarts 6 d'octubre. El Suprem ja ha fet saber que l'acatarà i un cop li notifiquin, Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig podran tornar a Catalunya i Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva deixaran d'estar inhabilitats.
1: Mentrestant, Isabel Díaz Ayuso assegura que si arriba a ser presidenta d'Espanya imposarà el model econòmic de Madrid a tot l'Estat.
0: Sí, és el que ha dit aquesta nit al programa Sense Ficció de TV3, que ha contraposat els models econòmics de Catalunya i de Madrid. Amb entrevistes experts i amb la intervenció de membres del govern de tots dos territoris, els protagonistes han estat Salvador Illa i la mateixa Ayuso, que ha dit que el model de Madrid és el bo per aplicar-lo a tot Espanya.
4: Si el PP llega a la Moncloa, tiene que aplicar su modelo económico. ¿Es el modelo para toda España?
5: Si yo fuera quien lo implanta, sin ninguna duda, haría lo mismo.
0: El que vol dir això és que Ayuso apostaria per menys impostos sobre les persones i també pel que fa al patrimoni i a les herències, però en canvi disminuiria la qualitat dels serveis públics com la sanitat o l'educació.
6: Però és que Ayuso també ha dit que Catalunya... Imito bé a la Mònica Hernández, eh? He estat fins a les 6 i 8 minuts...
1: Sí, fent imitacions, ja. En posició horitzontal o...?
6: Tenia permís, de la direcció per arribar a les 6 i 8, només, però a les 6 i 8. Gràcies, estimada.
5: Som-hi.
6: Deia que Ayuso també ha dit que Catalunya i Madrid, si anessin junts de la mà, seria imparable.
0: Sí, ha deixat anar que la competència és positiva per les dues comunitats i que si unissin, per exemple, el seu PIB, serien una superpotència mundial.
7: Yo creo que es bueno competir y comparar, porque en la competencia está el estímulo. Lo que hay que hacer es tener la humildad de decir qué están haciendo bien otros y yo imitar. Pero luego, cara al exterior, si Cataluña y Madrid fuéramos juntas, estamos hablando de casi el 40% del Producto Interior Bruto de España. Seríamos algo, lo he dicho muchas veces, seríamos imparables.
0: Tot i això, Ayuso també ha volgut matisar que a Catalunya li aniria molt millor si el govern de la Generalitat fos d'un altre color i ha deixat anar altres titulars, com que ja no li interessa acollir el Congrés Mundial de Mòbils. En canvi, Salvador Illa ha criticat el model de Madrid perquè diu que els referents d'aquesta ideologia són Donald Trump i Javier Milei.
6: Ara diu que no li agrada el mobile, ja, ara
0: ja no el vol.
6: Ara ja no el vol, clar. Tampoc el tindria. És aquella cosa que dius... Sí, m'agradaria tenir... Yo para ser feliz quiero un camión, aquella cançó de Loquillo. Els esports, la cursa per organitzar la final del Mundial del 2030 avança i el govern de Madrid és obertament pessimista que sigui el Bernabéu.
8: Sí, l'estadi del Real Madrid competeix amb el Camp Nou i amb l'estadi Hassan II de Casablanca, al Marroc, i segons l'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez Almeida, la candidatura marroquina és la més ben posicionada per endur-se la final. Almeida en va parlar ahir des de Saragossa, on va atribuir aquest pessimisme a una suposada parsimònia de Pedro Sánchez davant l'empenta del Marroc.
9: No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final, y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político institucional para lograr esa final, y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido.
8: Però això no és tot. Almeida va anar més enllà i va deixar caure que si el Bernabéu no és la seu de la final, potser Espanya hauria de fer un pas al costat en l'organització de la Copa del Món. L'alcalde, això sí, va tirar la pedra, però va amagar la mà.
9: Que la final no sea en Madrid tiene que hacerse replantear si el Mundial se tiene que celebrar o no. No soy quien tiene que decirlo. Pero si la final no se celebra en Madrid, creo que debería haber consecuencias, sin duda.
8: I mentrestant a Barcelona, tant el Barça com la Generalitat són optimistes amb les opcions que té el Camp Nou. Si tot va com ha d'anar, l'estadi estarà del tot enllestit el 2028, 2 anys abans del Mundial.
6: Jo veuré què passa. Però jo cada vegada dono més opcions al Camp Nou.
8: Ah?
6: Sí.
8: Sí?
6: Aviam, no estic dient que sigui el Camp Nou. Jo estic dient que no serà Madrid. És a dir, jo crec que Barcelona està molt ben posicionada. Sí, sí. Jo crec que Barcelona està molt ben posicionada. Però quan es falla això...
8: No, encara no té data.
6: No té data.
8: No, no, no.
6: Encara trigarem. Però jo, sí. jo crec que en aquests moments deu ser Casablanca i Barcelona. Encara en futbol, el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas, es tindran els plats pel cap en una nova guerra de comunicació.
8: Sí, la caixa dels trons va obrir-se ahir al matí quan Tebas va acusar el Club Blanc de crear un relat de conspiració permanent. La resposta del Real Madrid va ser clara i contundent, demanar la dimissió del dirigent en un comunicat, però Tebas els ha contestat, com sempre, a través de Twitter, per dir que no marxarà enlloc. En l'escrit també afegeix que criticar una decisió arbitral és legítim, però convertir cada perjudici en una prova de persecució és una altra cosa, i conclou: respecte a tothom, però subordinació a ningú.
6: I la tarda d'ahir va ser entretinguda. El club també va amenaçar el director del partidazo de la COPE, Juanma Castaño, de demandar-lo.
8: El motiu és que el periodista va escriure un article a l'ABC en què qualificava el Real Madrid Televisión del diari Gara de l'ultraflorentinisme. La comparació amb el diari basc no va fer gens de gràcia amb el club blanc, que sosté que té una història vinculada a la banda terrorista ETA. Aquesta nit Castaño ha demanat perdó per la comparació entre tots dos mitjans. Ara bé, afegeix que no canvia ni una coma del que pensa de la televisió oficial del Club Blanc.
10: Sobre esta comparación, y pido disculpas, pido perdón. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo. Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
8: Ahir el Madrid també estava molt pendent del vídeo setmanal dels àrbitres amb les jugades polèmiques del cap de setmana i s'ha trobat amb el següent. El comitè admet l'error de no haver expulsat Kang In Lee per clavar els tacs al turmell de Fede Valverde, en canvi no es mulla en l'acció del Cuti Romero sobre Bellingham i creu que el VAR va encertar amb el penal i l'expulsió de Hausen.
6: Un periodista de Real Madrid Televisión arriba a piular, un del Polter Nebrió, arribat a piular, igual que Hitler cuando Berlín estaba rodeada parlant de Joan Laporta. Todo el mundo veía la derrota menos él, que seguía planificando la ofensiva. Això no ara, estem parlant d'anys enrere, eh? Lo del Madrid en roba, al final son los del 3%, los indultados, los del Barça Gate, los del pujolismo, los del trato a favor en los presupuestos generales, y podemos seguir hasta mañana. La mayor lacra que padece la sociedad española desde que ETA dejó las armas. Vull dir, dic això perquè... dit això perquè tinc la sensació de que el Real Madrid està obrint un xou i cada vegada Florentino recorda més a Jesús Gil. El que passa és que Jesús Gil lava de cara i aquest va per darrere. És a dir, és un Madrid incomprensible. Incomprensible. Està desbocat. Està desfermat. I parlant de Juanma Castaño, i s'ha dit a Juanma Castaño que insultés, ha estat molt, molt, molt, molt... És a dir, aplaudint, per exemple, dient les coses pel que fa amb el seu nom, pel que fa, per exemple, amb el tema dels penals de l'altre dia, dient que Mourinho havia canviat, al començament ho deia, o sigui, era una persona que... El que passa que aquí es mescla l'article al lloc on es publica l'article, que és l'ABC, que és aquella segona guerra que té Florentino amb l'ABC.
8: Sí.
6: A mi l'article de Juanma Castaño, vaja, per res del món, un club com el Real Madrid, amb permís per l'ABC i pel Juanma, s'ha de rebaixar a fer un comunicat per un article. Sigui aquest o sigui un altre. Una altra cosa és que hagués dit que Florentino Pérez, jo què sé, qualsevol barbaritat de Florentino Pérez, però no diu res. Per tant, és la seva comparació i, en tot cas, el problema serà d'ell, però em sembla increïble. Increïble que per això hagi de... També dic una cosa, millor pel Castaño. Tot això són... Perquè tots estaven pendents del que diria el Castaño. I em sembla que està bé. Diu, escolta, mira, jo no em comparo amb ETA i demano disculpes, però en canvi em reitero d'això. I amb qui Juanma Castaño és el meu portaveu, el meu portaveu respecte al que jo també penso de Real Madrid Televisió. Que és una indignitat absoluta. Més coses. Espanya és el país d'Europa on s'exposen més els menors a internet.
0: Sí, un estudi d'Aldees Infantils conclou que l'estat espanyol és on els adults comparteixen més fotos a internet dels seus fills, dels seus nebots o dels seus nets. Un de cada quatre pares pengen imatges dels seus nens a les xarxes. És una xifra superior a la mitjana europea, que és del 20%. I a banda, el 95% dels pares, evidentment, no demanen permís als fills per compartir fotografies seves abans de publicar-les. L'estudi també assenyala centres educatius i clubs de tota mena que també contribueixen a aquesta exposició.
6: Per cert, que l'addicció als mòbils comença a notar les carreteres amb un increment de les denúncies als conductors.
0: Sí, segons les dades que avança avui La Vanguardia, en els últims 2 anys, les denúncies per distreure's al volant, per exemple, per fer servir el mòbil o per tenir-lo a la mà, s'han disparat gairebé un 40%. L'any passat es van posar més de 27.000 denúncies per distraccions, 7.000 més que el 2023. Els Mossos avisen que bona part són per fer servir el telèfon i alerten que es troben amb molts conductors que miren el WhatsApp o que xategen mentre condueixen.
6: Sobre la infiltració policial en una assemblea de professors a finals de curs passat, els Mossos es neguen a demanar perdó.
0: Sí, la policia ja ha tancat la investigació interna i el cap de la comissaria d'informació, que va ser el responsable d'aquesta operació, ha defensat a capa i espasa l'actuació dels agents. Carles Hernández va admetre ahir al Parlament que no va estar ben planificada aquesta operació ni tampoc ben executada, però que es va negar a demanar disculpes.
11: Jo puc entendre i comparteixo que és una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret. Em poden dir quin dret es va vulnerar? No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó.
0: Unes afirmacions que desautoritzen la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que sí que van demanar perdó en el seu dia i van admetre que enviar policies d'incògnit va ser un error absolut.
6: En successos aquesta matinada, un incendi en una residència d'avis de l'Ametlla del Vallès ha deixat 11 ferits, tot i que de poca gravetat.
0: Sí, el SEMA té una 70 de persones per inhalació de fum, han traslladat aquesta 12 de ferits a diversos hospitals de la zona. A la resta els han donat l'alta allà mateix. L'incendi ha començat a 11:15 de la nit, quan hi havia 80 usuaris i 6 cuidadors a l'interior de l'edifici.
6: I avui els trens de la R4 no s'aturen a Fabra i Puig perquè hi va caure un fals sostre de l'estació que va deixar 3 ferits lleus.
0: A tots 3 els van haver de portar a l'Hospital de la Vall d'Hebron en un incident que ha passat només 24 hores després que comencessin unes obres de reforma en aquesta mateixa estació, a Fabra i Puig, però, segons Rodalies, no sembla que hi hagi tingut res a veure.
6: I atenció, perquè les autoritats han localitzat una rave dins del parc de Collserola, totes les restriccions per la pesta porcina.
0: Sí, el cas és que s'està fent a l'interior d'una casa privada, al barri de Can Rectoret, i tot i que la Guàrdia Urbana ja ha interposat diverses denúncies pel volum de la música, no poden fer res per aturar-la. La festa va començar de nit, la nit de divendres passat, per tant ja fa 4 dies que dura, i no se sap quan acabarà.
6: El temps, ja començarà el tardor, eh?
12: Sí, aquesta matinada ha començat la tardor, però ho ha fet amb un temps força semblant al dels últims dies, per tant, estiuenc, i avui les temperatures s'enfilaran tant com ahir, excepte les comarques del sud, on quedaran una mica més frenades. Avui moltes màximes d'entre 28 i 32 graus. Ara mateix hi ha algunes boires en punta de la Catalunya central, sectors del prelitoral, interior de les comarques de Girona, però es desfaran a mesura que avancin les hores i s'imposarà el sol a tot arreu, i després a la tarda alguna nuvolada al Pirineu. Demà puja un pèl la temperatura, divendres ho farà de manera més acusada, sobretot a les comarques del sud. S'intensifica de nou aquesta calor i al cap de setmana es mantenen aquestes temperatures elevades, uns 4 o 5 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. I amb sol, algunes bandes de núvols, però de moment sense pluja.
6: Ara, espera, que recordem només, avui comença les festes de la Mercè de Barcelona i avui Santa Tecla, avui és festa de Tarragona. I alguna cosa més?
8: Sí, que avui el Barça femení comença la defensa de la Champions. 9 del vespre en directe a RAC+1. L'equip de Pere Romeu rep el París a l'estadi Johan Cruyff.
6: Molt bé.
13: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
6: Les 6 a 20 i el diàleg. Hola, bon hombre, com estàs, Joan Ferrer?
14: Hola, bon dia, molt bé. A veure, comencem amb un clàssic. Ja sabem que als matins, a les 7, tu i la Mònica Hernández llegiu les notícies. Tu llegeixes la negreta i ella la resta de la notícia. Ah, el que passa és que hi ha dies que tens el cap a un altre lloc.
15: El debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial ha arribat fins i tot a la Casa Reial Britànica. El rei Carles III ha demanat als líders del sector que trobin la manera de controlar la IA abans que sigui massa tard.
6: I a tot això, el debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial...
16: Nega.
6: Ha arribat fins i tot a...
16: Sí.
6: La Casa Reial Britànica.
16: Nega, ja, si eso ya mañana...
6: El rei Carles III ha demanat als líders del sector que trobin la manera de controlar-la abans que sigui massa tard.
15: El debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial ha arribat fins i tot a la Casa Reial Britànica.
6: El rei Carles III ha demanat als líders del sector que trobin la manera de controlar-la
15: abans que sigui massa tard. És lo mismo...
6: No és un diàleg, és una pífia que està bé, però no...
14: Bueno, això ja ho decidiré jo. Si pots adormir-te, has d'anar
6: dintre
14: de l'estudi, tot.
6: Sí, bueno, crema que em va passar ahir. Escolta, m'he de dir una cosa. Atenció a l'entrevista. Avui hi ha un corresponsal, i ho dic, aquestes coses les dic a les 6 del matí, perquè les puc dir a les 6, bueno, les puc dir a les 8 també, i també ho penso dir. Hi ha un corresponsal que és magnífic per mi dels millors corresponsals, i que tot el que escriu s'ha de llegir, que és Rafa Ramos, corresponsal d'Històric, un dels històrics de La Vanguardia al Regne Unit. Avui fa una entrevista, ahir a la nit, ja la tenien pujada i la vaig mirar una mistona, que era el que era el germà de Lady Di, que va ser un personatge secundari importantíssim en la història d'Anglaterra, sobretot amb la mort de la Lady Di. Està molt bé l'entrevista, i després la repassarem, perquè entre altres coses diu que va ser un greu error que els nens del rei Carles, ara que parlaves del rei Carles III i de la Lady Di, el dia del funeral de la seva mare, petitets, anessin darrere del fèretre. Que diu que això no s'ha de fer perquè no sé, i explica coses de qui va estar enamorada la Lady Di. Vull dir, és una història que per aquells de l'aquella època que vam veure això és bestial. I per cert, avui que parlarem també del passat, perquè avui parlarem de la Guerra Civil, perquè avui venen els Javis aquí al Món RQ. Avui vaig anar a veure la pel·lícula de La Bola Negra, i he de dir que encara estic en estat de xoc. Jo no entenc de cine, però jo hi vaig veure una cosa que era molt diferent a la resta de... O sigui, èpica, magnífica... Bé, en fi, després en parlarem amb ells. No posaré la cançó que crec que ja li poden donar al Goya, que és la cançó de la guitarrica de la Fuente, que es diu La Nieve, ja li poden donar, sinó que posaré la primera cançó amb la qual els Javis es van fer més coneguts. A Paquita Salas, el primer capítol, sonava, gràcies als Javis, ells ho saben, em vaig enganxar a aquest grup, que es diu El Buen Hijo, i que sona aquesta cançó al primer capítol de Paquita Salas. Que a més es diu El Hombre del Tiempo. Mira que sí, preciosa aquesta cançó.

0: Corte Inglés.
1: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
0: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
0: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
2: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
3: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Mar Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
2: Ludovic Desier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
3: Gerai Cortés, Sondra Rabbanowski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
2: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Vine a la castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
8: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrei perfecte.
9: Tot a punt, Maria?
10: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
11: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
12: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
13: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
12: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Corte Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
16: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: Mmm, això és boníssim. D'on és?
20: És de Dia.
19: De debò?
20: Sí.
19: Molt bé.
20: Avui, a Dia, els nachos naturals de la marca Dia per només 0,67 la bossa. De debò. Molt bé. Dia.
21: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
22: 17, 23, 33, 46 i 47, els sols, el 4 i el 5.
21: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
23: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
24: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
23: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
24: I escolta el que vols.
23: Quan vols.
24: Escolta, informa't, descarrega.
23: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
0: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que coincidint amb la convocatòria per travessar la frontera de Ceuta, el CNI ha detectat centenars de migrants desplaçant-se cap al nord del Marroc.
2: Segons la cadena SER, són subsaharians. La Moncloa ha blindat Ceuta i Melilla i diu que avui no repetirà l'entrada del 30 de juliol. De fet, Pedro Sánchez admet per primer cop que el Marroc va cometre errors.
0: Donald Trump torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran, però aquest cop davant de tota l'ONU.
2: El president nord-americà ha dit que si no hi ha acord aviat es planteja destruir el país sencer. Trump també s'ha enfrontat a les Nacions Unides defensant que no cal regular la intel·ligència artificial.
0: A Catalunya l'amnistia és més a prop que mai després que el Constitucional hagi mogut peça.
2: Ho ha confirmat oficialment que corregirà el Tribunal Suprem i això apropa molt el retorn, per exemple, de Carles Puigdemont. El 6 d'octubre sortirà la primera sentència sobre Jordi Turull.
0: Isabel Díaz Ayuso anuncia que si arriba a la Moncloa imposarà el model econòmic de Madrid a tot l'Estat.
2: És a dir, poca regulació, baixada d'impostos, però pitjors serveis públics. La presidenta madrilenya també creu que Madrid i Catalunya juntes serien imparables. Tot ho ha dit a TV3.
0: I el govern de la ciutat de Madrid, en aquest cas, creu que el Bernabéu no acollirà la final del Mundial del 2030.
3: L'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, creu que l'opció de Casablanca és ara mateix favorita. En culpa Pedro Sánchez i deixa caure que si la final no és el Bernabéu, Espanya hauria de reconsiderar el seu paper en l'organització del torneig.
0: I mentrestant, el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas, estiren els plats pel cap en una nova guerra de comunicats.
3: El club ha demanat la dimissió immediata de Tebas, però el dirigent ha contestat que d'això ni parlar-ne i que no se subordinarà davant de ningú.
0: Els menors de l'estat espanyol són els que estan més exposats a internet de tota Europa.
2: Un de cada quatre pares pengen imatges dels fills a les xarxes. A Europa ho fan menys. De mitjana, un de cada cinc. A més, la immensa majoria no demanen permís. Ho diu un estudi d'Aldees Infantils.
0: Els Mossos tanquen la investigació interna per infiltrar policies en una assemblea de professors i es neguen a demanar perdó.
2: El cap de la comissaria d'informació, responsable d'operacions com aquesta, defensa la infiltració i contradiu la consellera i l'exdirector dels Mossos, que sí que s'havien disculpat amb els docents.
0: I a Barcelona avui comencen les festes de la Mercè.
2: A les 7 de la tarda, tret de sortida amb el pregó, i ja començaran els primers concerts. Fins diumenge hi haurà centenars d'activitats arreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Tarragona, avui dia gros de Santa Tecla.
0: I pel que fa a la resta dels esports, avui el Barça femení comença la defensa de la Champions.
3: A les 9 del vespre, en directe a RAC+1, l'equip de Pere Romeu rep el París. A l'estadi Johan Cruyff, ahir el Real Madrid va empatar un contra el PSG.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Aquesta matinada ja hem entrat a la tardor, però l'ambient continuarà sent de ple estiu.
4: Sí, les temperatures tornaran a ser altes, quedaran un pèl més frenades que ahir només a les comarques del sud, però moltes màximes es mouran entre els 28 i els 32 graus. Ara mateix amb algunes boires, en punts de la Catalunya central, sectors del prelitoral, interior de les comarques de Girona, però es desfaran i s'imposarà el sol a tot arreu. I després de tarda, alguna nuvolada en punts del Pirineu. I demà i divendres torna a pujar la temperatura.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 20 i 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a Lleida, 12 a Girona, 20 a Amposta, 12 a Prades i 23 a Badalona.
0: Pel que fa al transport públic, a aquesta hora sabeu que els trens de l'R4 de Rodalies no s'aturen a l'estació de Fabra i Puig perquè ahir va caure un fals sostre i l'estació no reobrirà fins que estigui arreglat. Ara passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimecres 23 de setembre del 2026.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: La Casa de Muñecas de Gaby llega a ANAC Blau. Los días 25, 26 y 27 de septiembre, no te pierdas el show en vivo y meet and greet para conocer a tus personajes favoritos. Únete a la app del Club Disfrutones y entra en el sorteo de 2 packs de productos oficiales de la serie. Más información en anacblau.com. ANAC Blau, siempre oberts.
8: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
9: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
10: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
11: El 26 i 27 de setembre, vine a l'Obrim Vilafranca. Descobreix 20 espais del ric patrimoni arquitectònic vilafranquí. Tots ells amb visita guiada.
12: Reserva la teva plaça per a l'esdeveniment a entrades.vilafranca.cat a partir del 17 de setembre.
11: T'esperem a Vilafranca del Penedès, capital del vi. Més informació a turisme.vilafranca.cat.
13: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor?
14: El cor crida batallant.
1: No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
14: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
15: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
14: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
15: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
14: Informació a revés95.com.
16: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
17: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.

0: online gratis. DIR, la comunitat de fitness més important de Barcelona i Sant Cugat.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
5: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
6: Som la gent blau, Hanna.
7: Això és una realitat.
5: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
8: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
9: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
10: El món a RAC1.
11: 6:38, avui ens tornem a llevar molt pendents de Ceuta perquè aquest matí podria haver una nova entrada massiva de migrants.

0: Les autoritats espanyoles i també les marroquines han estat tota la nit patrullant la frontera de Ceuta amb el Marroc amb un dispositiu especial per evitar una nova allau de persones. Fa dies que corre per les xarxes una altra crida per intentar esquivar la seguretat i entrar en territori espanyol, una crida que coincideix amb les eleccions legislatives al Marroc, que són avui. Els agitadors han fet córrer la brama que al llarg d'aquest dimecres els gendarmes marroquins estaran enfeinats amb el desplegament electoral i que per això és un bon dia per tornar a intentar entrar a Ceuta, bàsicament per mar. Les alarmes s'han disparat aquesta nit, però quan els serveis d'intel·ligència espanyols han detectat un volum important de subsaharians que s'estan desplaçant en massa fins al nord de l'Àfrica, tal com ha informat el Departament de Seguretat de l'Estat a la cadena SER, centenars de persones, milers, de fet, liderades per grups de sudanesos, han agafat el tren i desenes d'autobusos per arribar fins a la frontera amb Ceuta. Però la possibilitat que es repeteixi una entrada com la del 30 i 31 de juliol és altament improbable per diversos motius. D'una banda, perquè les crides que s'han compartit a les xarxes són molt poc detallades. A aquesta hora encara no se sap a quina hora exacta seria aquesta suposada nova entrada i tampoc s'especifica quin full de ruta haurien de seguir els migrants. I per si això no fos prou, si algun grup intenta travessar la frontera de Ceuta, avui es toparà amb un desplegament policial sense precedents, perquè els cossos de seguretat espanyols i marroquins han enviat reforços. Rabat fa dies que blinda la frontera i Espanya hi ha enviat uns 150 agents més. Ara caldrà veure si la convocatòria es tradueix en un intent massiu d'entrada a Ceuta i també a Melilla. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Adrià de les Heres, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta vegada el Ministeri de l'Interior es pren l'alerta més seriosament. Diumenge n'hi va haver una i no va anunciar cap reforç extraordinari. Ara sí, la Guàrdia Civil, que és el cos encarregat de vigilar la frontera, hi ha enviat 3 escamots. Són uns 60 policies i amb aquest reforç hi han treballat 120 agents a la nit i ho faran 90 durant el dia. La policia espanyola també hi envia 75 efectius. A tot plegat s'hi afegeixen 2 drons i un helicòpter de la Guàrdia Civil. El Marroc, en canvi, ja fa més dies que ha augmentat el dispositiu a la frontera i al nord del país, amb més gendarmes i controls a les carreteres. Més enllà del dispositiu d'avui, el Ministeri de l'Interior també prepara mesures a llarg termini. Ha anunciat que allargarà fins als 100 metres l'espigó del Tarajal, una de les barreres de la frontera.
0: I la crisi a Ceuta també ha arribat fins a Nova York, que aquests dies acull l'Assemblea General de les Nacions Unides. Per primera vegada des que va començar el conflicte, Pedro Sánchez ha reconegut que el control de les fronteres per part del Marroc va fallar aquell 30 i 31 de juliol. El president del govern espanyol ho ha dit en una entrevista a la CNN.
2: We have asked. Hem demanat respostes i accions al Marroc perquè és evident que el seu control fronterer va fallar. També sabem molt bé que el món ens està mirant i els demostrarem que es pot proporcionar i garantir la seguretat i l'ordre sense posar en risc la dignitat humana.
3: And dignity.
0: Ara són les 6:41 minuts. Com deia, Pedro Sánchez s'ha referit a la crisi de Ceuta des de Nova York, com fa poca estona que han deixat enrere el primer dia de la cimera de l'ONU. Evidentment, un dels grans temes d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides ha estat la guerra a l'Orient Mitjà i qui va aprofitar per ficar-hi cullerada va ser, com no podia ser d'una altra manera, Donald Trump. Un cop més, el president dels Estats Units va fer servir la seva intervenció per fer un míting i va deixar caure que s'està plantejant destruir completament la República Islàmica.
4: But I have a big decision to make.
5: He de prendre una gran decisió. Arribaré a un acord amb l'Iran o aniquilo la República Islàmica i ho faig ràpid sense que tingui l'oportunitat de tornar a matar i destruir gent i països un altre cop. Els envio a l'infern sense cap mena de possibilitat de sobreviure i sense esperança de futur? No ho sé. Crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
4: Right after the election.
0: Ha seguit el primer dia de l'Assemblea General de les Nacions Unides el corresponsal de RAC1 a Nova York, Martí O. Bon dia.
6: Bon dia. Donald Trump va utilitzar el podi de les Nacions Unides per penjar-se medalles i defensar un model nacionalista dels Estats Units. Sobre Cuba va qualificar-lo de país fracassat, cosa que va provocar l'abandó de la sala de la delegació cubana. I va felicitar-se d'haver acabat amb la guerra a Gaza mentre continuen els bombardejos d'Israel i puja el nombre de morts. El to de Trump va contrastar amb el del secretari general Antonio Guterres.
7: A tot l'Orient Mitjà, els alto el foc s'han quedat en focs de menor intensitat i la població civil continuar pagant-ne el preu. Ja n'hi ha prou. Faig una crida als líders d'aquesta sala perquè aprofitin al màxim aquesta setmana per afavorir la desescalada i el diàleg. Els combats s'han d'aturar.
6: Stop! Teheran ha fet una oferta per reobrir l'estret d'Hormuz si la Casa Blanca redueix la pressió militar i aixeca el bloqueig naval als ports iranians, un anunci que ha fet baixar el preu del petroli Brent.
0: Dos minuts i arribarem a 3:45 del matí. L'amnistia és una mica més a prop pels líders del procés. El Tribunal Constitucional ha deixat clar oficialment que corregirà el Tribunal Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a altres exconsellers que van organitzar el referèndum de l'1 d'octubre, Pol.
3: Tothom ho donava per segur i, dit i fet, la majoria progressista del TC s'ha decantat per amnistiar la malversació. La sentència definitiva, la que fixarà el criteri, arribarà el dimarts 6 d'octubre. El Suprem ja ha fet saber que l'acatarà i, un cop li notifiquin, Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig podran tornar a Catalunya i Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva deixaran d'estar inhabilitats. Junts per Catalunya celebra aquest pas endavant, però evita de moment posar data al retorn de Puigdemont.
0: I no ens movem de Madrid perquè Isabel Díaz Ayuso assegura que si arriba a ser presidenta d'Espanya imposarà el model econòmic de la comunitat a tot l'Estat. Ho ha dit el programa Sense Ficció de TV3, que aquesta nit ha contraposat els models econòmics de Catalunya i de Madrid.
3: La presidenta madrilenya diu que el seu model és el bo, però el president de Catalunya, Salvador Illa, defensa que a casa nostra ha d'anar a la seva.
8: Si el PP llega a la Moncloa, ¿tiene que aplicar su modelo económico? ¿Es el modelo para toda España?
9: Si yo fuera quien lo implanta, sin ninguna duda haría lo mismo.
10: El nostre és un model clarament de prosperitat compartida i les persones que parlen de que són uns genis en la gestió pública perquè baixen impostos, les coses referents que tenen són Trump i Mivell, dius, mare de Déu, santíssima, com acabarà això?
3: Ayuso, per cert, ha dit que si Catalunya i Madrid anessin de la mà, serien imparables.
0: Ara són 3:45 del matí i ara que parlàvem de Madrid, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha fet saltar totes les alarmes quan ha admès que Casablanca és favorita per endur-se la final del Mundial de Futbol en lloc del Santiago Bernabéu.
11: EMA Automoción, concessionario Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Almeida n'ha culpat Pedro Sánchez, creu que la seva parsimònia ha provocat, Pedrol, que la candidatura del Marroc els hagi avançat per la dreta.
12: Sí, el Bernabéu competeix amb el Camp Nou i amb l'estadi Hassan II de Casablanca i, segons Martínez Almeida, la candidatura marroquina és la més ben posicionada per organitzar la final. Almeida en va parlar ahir des de Saragossa, on va aprofitar per atacar Pedro Sánchez.
13: No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político institucional para lograr esa final. Y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido.
12: Almeida va anar més enllà i va deixar caure que si el Bernabéu no és la seu de la final, potser Espanya hauria de fer un pas al costat en l'organització del Mundial. L'alcalde, però, va tirar a la pedra i va amagar la mà.
13: Que la final no sea en Madrid tiene que hacerse replantear si el Mundial se tiene que celebrar o no. No soy quien tiene que decirlo. Pero si la final no se celebra en Madrid, creo que debería haber consecuencias, sin duda.
12: Mentrestant, a Barcelona, tant el Barça com la Generalitat són optimistes amb les opcions que té el Camp Nou. Si tot va com ha d'anar, l'estadi estarà del tot enllestit el 2028, dos anys abans de la Copa del Món.
0: Encara en futbol, el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas, estiren els plats pel cap. El club ha demanat la seva dimissió, però el president els ha contestat que ni parlar-ne.
12: Sí, la caixa dels trons va obrir-se ahir al matí quan Tebas va acusar el Club Blanc de crear un relat de conspiració permanent. La resposta del Real Madrid va ser clara i contundent, demanar el cap del dirigent en un comunicat, però Tebas diu que no marxarà enlloc i que no se subordinarà a ningú. Però és que a la tarda d'ahir va ser entretinguda al Bernabéu. El club també va amenaçar el director del partidazo de la COPE, Juanma Castaño, de demandar-lo. El motiu és que el periodista va escriure un article a l'ABC en què qualificava Real Madrid Televisió del diari Gara de l'ultraflorentinisme. La comparació amb el diari basc no va fer gens de gràcia al Real Madrid, que sosté que la capçalera té una història vinculada a la banda terrorista ETA. Aquesta nit Castaño ha demanat perdó per la comparació entre tots dos mitjans. Ara bé, afegeix que no canvia ni una coma del que pensa de la televisió oficial del Club Blanc.
14: Sobre esta comparación, y pido disculpas, pido perdón. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo. Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
12: Ahir el Madrid també estava molt pendent del vídeo setmanal dels àrbitres amb les jugades polèmiques de cada cap de setmana i s'ha trobat amb el següent. El comitè admet l'error de no haver expulsat el jugador de l'Atlètic de Madrid, Kang In Lee, per clavar els tacs al turmell de Fede Valverde. En canvi, no es mulla en l'acció del Cuti Romero sobre Bellingham i creu que el VAR va encertar assenyalant el penal i expulsant el central Dean Housen.
0: I ja que hi som, avui el Barça femení comença la defensa de la Champions.
12: Sí, ho fa a les 9 del vespre en directe a RAC+1. L'equip de Pere Romeu rep el París a l'estadi Johan Cruyff. Ja va jugar ahir al Real Madrid, que va empatar a 1 contra el PSG.
15: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
0: Ara són les 6:48. Espanya és el país d'Europa on s'exposen més els menors a internet. Ho diu un estudi d'Aldees Infantils que ha comprovat que l'estat espanyol és on els adults comparteixen més fotos a internet dels seus fills, dels seus nebots o dels seus nets.
3: Un de cada quatre pares pengen imatges dels seus nens a les xarxes, una xifra superior a la mitjana europea, que és del 20%. A banda, el 95% dels adults no demanen permís als fills per compartir fotografies seves abans de publicar-les, i l'estudi també assenyala centres educatius i clubs de tota mena que també contribueixen a aquesta exposició.
0: I l'addicció als mòbils també es comença a notar a les carreteres, amb un increment de les denúncies als conductors. Segons les dades que avança avui La Vanguardia, en els últims 2 anys, les denúncies per distreure's al volant, per exemple, per fer servir el mòbil o per tenir-lo a la mà, s'han disparat gairebé un 40%. L'any passat es van posar més de 27.000 denúncies per distraccions, 7.000 més que el 2023. Els Mossos avisen que bona part són per fer servir el telèfon i alerten que es troben amb molts conductors que miren el WhatsApp o que xategen mentre condueixen. 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. Els Mossos d'Esquadra han tancat la investigació interna per la infiltració policial en una assemblea de professors i es neguen a demanar perdó. El cap de la comissaria d'informació, Carles Hernández, va comparèixer ahir al Parlament i va defensar a peu i a cavall l'actuació dels agents.
16: Jo puc entendre i comparteixo que és una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret. Em poden dir quin dret es va vulnerar? No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó.
0: Unes afirmacions que desautoritzen la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que en el seu dia sí que van demanar perdó i van admetre que enviar policies d'incògnit va ser un error absolut. Relacionat amb l'educació, recordem que avui Salvador Illa compareix al Parlament per donar explicacions pel desgavell a les proves PISA. Serà a partir de les 9 del matí. Ho seguirem en directe aquí al Món RAC1. 10 minuts i les 7, en crònica de successos, aquesta matinada un incendi ha provocat un ensurt dels grossos en una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès. Hi ha 11 ferits menys greus per inhalació de fum i el SEM ha atès 60 persones més que estan en estat lleu.
3: Els 11 ferits estan en estat, com dèiem, menys greu i els han traslladat a diversos hospitals de la zona del Vallès. I a la resta els han donat d'alta allà mateix. La Generalitat ha anunciat que està fent seguiment de la situació per restablir la normalitat.
0: I encara un últim apunt. Barcelona, avui comencen les festes de la Mercè. A les 7 de la tarda el pregó donarà el tret de sortida oficial a 5 dies de festa major. Aquest any els pregoners són Antoni Meritxell Falgàs, pare i filla i propietaris del el celler Gelida. La festa acabarà diumenge amb el piromusical, aquest any a la platja de la Nova Icària, i per cert, avui també és festiu a Tarragona. Avui és el dia gros de les festes de Santa Tecla. Vuit minuts i mig i les 7.
17: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
18: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
19: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
18: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
19: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
20: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
21: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en El Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
1: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Hola, sóc la Yaiza. Vaig superar un linfoma i durant el tractament vaig necessitar moltes transfusions de sang. Per això sé de primera mà que quan cal hi sou. Ara que tornem de vacances, vine a donar sang o plasma, perquè la necessitat no s'atura. Troba el teu punt de donació a banksang.net/donar. Quan cal hi som. Moltes gràcies.
22: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
23: A Matlleu Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlleu Origen, el gust és nostre.
24: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
25: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
26: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
27: Avui, a dia, les patates per només 2,99 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé. Dia.
28: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
29: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, el que em té fart, amb el Lu Martín.
30: El que em té fart és que els autònoms d'aquest país no visquem, sobrevivim i encara gràcies.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
31: Una de las maneras de honrar la memoria y perpetuar el llegat del periodista, escriptor, crític teatral i docent Marcos Ordóñez, que va morir dilluns als 69 anys, és recordar algunes de les obres que va deixar en vida. El llibre Big Time, la gran vida de Perico Vidal, és imprescindible perquè, sens dubte, el protagonista, Perico Vidal, un dels homes de cinema més importants d'Espanya, va ser un personatge increïble, però ningú va saber explicar la seva desconeguda història fins aleshores com Ordóñez. És una novel·la biogràfica, una investigació, una crònica de Vidal, que era amic de Frank Sinatra, ajudant de David Lean a Lawrence d'Aràbia o de Mankiewicz a De sobte el darrer estiu, però també un home excessiu, vital, una perla i un pare absent que es va reconciliar al final amb la filla. Big Time, la gran vida de Perico Vidal, és un llibre meravellós que demostra el mestratge de Marcos Ordóñez i està editat per Llibres de l'Asteroide.
0: I a 2:30 per les 7, un dia més recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, tren Barcelona-Mataró.
32: El 28 d'octubre de 1848 s'inaugurava la primera línia de ferrocarril de la península Ibèrica, unia Barcelona amb Mataró. El trajecte feia uns 28 quilòmetres i aquell dia milers de persones es van acostar a veure aquella màquina de ferro que treia fum i avançava a una velocitat que per l'època semblava sobrenatural. La locomotora es deia Mataró i havia estat construïda a Anglaterra. La conduïa un maquinista britànic perquè a Catalunya encara no hi havia ningú amb experiència ni formació per pilotar una locomotora. Però qui va ser un dels impulsors? Miquel Badia, que havia viscut a Cuba i allà havia vist funcionar un ferrocarril. Va quedar tan fascinat que va tornar a Mataró amb una idea molt clara. Durant anys va buscar diners, enginyers i permisos. Va haver de superar problemes polítics, econòmics i fins i tot la desconfiança de moltíssima gent que no entenia per què calia aquella màquina. Ho va aconseguir, però no va poder veure circular mai el tren perquè Badia va morir de pneumònia uns mesos abans. Què pensaria avui de la nostra xarxa ferroviària?
0: I al diàling.
4: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
5: Bon dia. A Ràdio 4 ens recorden que Liam Gallagher va ser protagonista de la premsa groga.
6: 54 anys, com dèiem, fa Liam Gallagher, la veu de la part de la veu de Oasis i un dels grans personatges del rock britànic. Un dels grans personatges del groc.
7: I hem dut el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Mazda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Roma Kuruma a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Roma Kuruma.
8: RAC 1. Tots som 1.
9: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 23 de setembre del 2026, dia de sol amb alguna boira matinal i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Les temperatures es quedaran més frenades al sud i a la resta seran semblants a les d'ahir, amb màximes d'entre 28 i 33 graus. Ceuta es lleva amb l'ai al cor. La crida que circula a la xarxa per tornar a saltar a la frontera, aprofitant les eleccions al Marroc, preocupa les autoritats espanyoles, que han detectat moviments migratoris. Ara bé, fonts policials han assegurat a la SER que és molt complicat que repeteixi una entrada massiva si el Marroc col·labora. Precisament per afregir pressió a les autoritats marroquines, Pedro Sánchez les va acusar ahir per primer cop d'haver fallat a l'hora de protegir la frontera els dies 30 i 31 de juliol. Ara anirem cap a Ceuta amb l'enviat especial de RAC1, Adrià de las Heras. Sánchez ha picat el crostó al Marroc des de les Nacions Unides, que aquesta setmana celebra l'Assemblea General a Nova York. Ahir va intervenir-hi Donald Trump, que va tornar amenaçat d'aniquilar l'Iran. A Madrid el guió previst es va complint i ahir el Constitucional va fer el primer pas per amnistiar el delicte de malversació i facilitar el retorn del president Puigdemont. La decisió definitiva arribarà durant el mes d'octubre. Junts per Catalunya ho celebra, però evita concretar quan tornarà. En parlarem d'aquí una estona amb l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye. En temps de tertúlia avui, recordeu,

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por. I tu, ets un d'ells?
2: Rock and Go, el podcast per a emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
3: RAC1 Podcast.
2: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
4: Però no només aquí, aquí i allà. Estem parlant de Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, a partir de les 11 al món RAC1, presentant-nos La Bola Negra, candidat espanyol als Oscars, que s'estrena demà passat divendres. I després més cinema amb el Jaume Ripoll, el cofundador de Filmin, que repassarà les millors pel·lícules de temàtica queer. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
4: I com cop de la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia.
4: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
6: Sí, que el moviment de ciutadans subsaharians cap al Marroc alimenta l'alerta d'una nova arribada massiva a Ceuta avui mateix, després d'una crida a xarxes. Els serveis d'intel·ligència espanyols, però, han informat a la cadena SER que milers de persones han agafat trens i autobusos per arribar a la frontera amb Espanya, però, tot i això, aquestes mateixes fonts veuen improbable que es torni a produir una arribada massiva com la de finals de juliol, perquè el desplegament policial a la ciutat autònoma és descomunal. El govern espanyol ha desplegat agents antidisturbis per evitar mals majors.
4: Justament Pedro Sánchez ha matisat el seu discurs i per primer cop ha acusat el Marroc del desgavell de finals de juliol.
6: Sí, el president espanyol ha dit que Rabat va fallar en el control de la frontera amb Ceuta i ha demanat mesures urgents a les autoritats alauites per corregir-ho. Ho ha dit des de Nova York en una entrevista a la CNN.
7: We have asked Morocco for...
8: Hem demanat respostes i accions al Marroc perquè és evident que el seu control fronterer va fallar. També sabem molt bé que el món ens està mirant i els demostrarem que es pot proporcionar i garantir la seguretat i l'ordre sense posar en risc la dignitat humana.
7: Yeah, not at the expense of human dignity.
6: Com dèiem, Sánchez ho ha dit des de Nova York, aprofitant que és a l'Assemblea General de les Nacions Unides.
4: En aquesta trobada, una de les intervencions lògicament més esperades era la de Donald Trump, que ha tornat a amenaçar d'aniquilar l'Iran i enviar-los a l'infern.
6: Un cop més, el president dels Estats Units ha fet servir la seva intervenció per fer un míting, ha dit que els ayatolars són els sicaris de l'Orient Mitjà i ha deixat caure que els esborrarà del mapa.
9: But I have a big decision to make.
10: He de prendre una gran decisió. Arribaré a un acord amb l'Iran o aniquilo la República Islàmica i ho faig ràpid sense que tinguin l'oportunitat de tornar a matar i destruir gent i països un altre cop. Els envio a l'infern sense cap mena de possibilitat de sobreviure i sense esperança de futur? No ho sé. Crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
9: Right after the election.
6: Trump també ha tret pit de la seva acció de govern i ha assegurat que aconseguirà posar fi a la guerra entre Rússia i Ucraïna.
4: I per això no és tot. Trump se les ha tingut amb el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a l'hora de discutir sobre la intel·ligència artificial.
6: Sí, el president nord-americà ha tornat a comparar aquells que creuen en els perills de la IA amb els que creuen en el canvi climàtic. I Guterres ha alçat la veu i ha parlat fins i tot de robots assassins.
11: Say with one voice.
12: Diguem-ho en una sola veu. Els infants no s'han de convertir mai en els conillets d'Índies de sistemes no regulats i comprometem-nos a no deixar mai en mans de màquines les decisions de vida o mort. Els robots assassins no han d'existir al nostre futur.
13: No place in our future.
6: El president nord-americà ha rebatejat la intel·ligència artificial com a superintel·ligència i ha afegit que no permetrà que cap organisme supranacional la reguli.
4: Aquesta nostra, la majoria progressista, s'imposa al Tribunal Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya.
6: El Tribunal avalarà l'amnistia per malversació i, per tant, obre la porta a l'aplicació de la llei a tots els líders del procés. La sentència del Constitucional, que es dictarà a partir del 6 d'octubre, marcarà, doncs, el pas dels jutges del Suprem, de Pablo Llarena i de Manuel Marchena. Però el Suprem ja ha fet saber que l'acatarà i, un cop li notifiquin, Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig podran tornar. Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva deixaran d'estar inhabilitats. Junts per Catalunya celebra la decisió del Constitucional,

0: però de moment no fixa cap data pel retorn de Puigdemont.
1: Ara sembla que sí. Ara sembla que per fi ja tocaria. Ja tocaria. Tot això, Isabel Díaz Ayuso diu que si arriba a la Moncloa imposarà el model econòmic de Madrid a tot l'Estat.
0: Ho ha dit aquesta nit el programa Sense Ficció de TV3, que ha contraposat els models econòmics de Catalunya i de la capital de l'Estat. Hi han participat el president Salvador Illa i Isabel Díaz Ayuso, que ha dit que el model de Madrid és el bo per aplicar-lo a tot l'Estat.
2: Si el PP llega a la Moncloa, ¿tiene que aplicar su modelo económico? ¿Es el modelo para toda España?
3: Si yo fuera quien lo implanta, sin ninguna duda, haría lo mismo.
0: Ayuso aposta per menys impostos sobre les persones i també pel que fa al patrimoni i a les herències, però en canvi disminuiria la qualitat dels serveis públics com la sanitat o l'educació. Però el desig d'Ayuso és que Catalunya i Madrid vagin de bracet perquè, diu, serien imparables.
3: Yo creo que es bueno competir y comparar, porque en la competencia está el estímulo. Lo que hay que hacer es tener la humildad de decir qué están haciendo bien otros y yo imitar. Pero luego, cara al exterior, si Cataluña y Madrid fuéramos juntas, estamos hablando de casi el 40% del Producto Interior Bruto de España. Seríamos algo, lo he dicho muchas veces, seríamos imparables.
0: En canvi, Salvador Illa, en aquest mateix documental, ha criticat el model de Madrid perquè diu que els referents d'aquesta ideologia, d'aquest model econòmic, són Donald Trump i Javier Milei.
1: No ens movem de Madrid perquè l'alcalde José Luis Martínez Almeida ha confessat que és pessimista amb la final del Mundial, Mundial de Futbol del 2030. Creu que l'organitzarà Casablanca en lloc del Bernabéu.
4: I n'ha culpat Pedro Sánchez. Creu que la seva parsimònia ha provocat que la candidatura del Marroc els hagi avançat per la dreta. El Bernabéu competeix amb el Camp Nou i amb l'estadi Hassan II, i segons Martínez Almeida, la candidatura marroquina ara mateix és la més ben posicionada.
5: No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político institucional para lograr esa final. Y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido.
4: Però encara n'hi ha més. Almeida va deixar caure que si el Bernabéu no és la seu de la final, potser Espanya hauria de fer un pas al costat en l'organització del Mundial.
5: Que la final no sea en Madrid tiene que hacerse replantear si el Mundial se tiene que celebrar o no. No soy quien tiene que decirlo. Pero si la final no se celebra en Madrid, creo que debería haber consecuencias, sin duda.
4: Per cert, en l'última edició del Mundial, aquesta dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, la seu del Mundial es va decidir 2 anys i mig abans de la celebració del partit.
1: Per tant, hauria de ser el 27, l'any que ve. He de dir que Barcelona té molts números de la rifa, també, Té molts números de la rifa. Jo crec que Barcelona-Casablanca en aquests moments segurament són els que tenen més números de la rifa. Encara en futbol, el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas, es tiren els plats pel cap. El club ha demanat que plegui, però el president els ha contestat, el president de la Lliga els ha contestat que ni parlar.
4: Sí, la caixa dels trons va obrir-se ahir al matí quan Tebas va acusar el club blanc de crear un relat de conspiració permanent. La resposta del Real Madrid va ser clara i contundent, demanar el cap del dirigent en un comunicat, però Tebas diu que no marxarà enlloc i que no se subordinarà a ningú. La tarda d'ahir va ser més entretinguda al Bernabéu perquè el club també va amenaçar el director del partidazo de la COPE, Juanma Castaño, de demandar-lo. El motiu és que el periodista va escriure un article a l'ABC en què qualificava Real Madrid Televisió del diari Gara de l'ultraflorentinisme. La comparació amb el diari basc no va fer gens de gràcia al Real Madrid i Castaño ha demanat perdó. Ara bé, afegeix que no canvia ni una coma del que pensa de la televisió oficial del Club Blanc.
6: Sobre esta comparación, y pido disculpas, pido perdón. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo. Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
4: I per si amb això no n'hi hagués prou, ahir el Real Madrid també estava molt pendent del vídeo setmanal dels àrbitres amb les jugades polèmiques del cap de setmana i s'ha trobat amb el següent. El comitè admet l'error de no haver expulsat el jugador de l'Atlètic de Madrid, Kang In-Lee, per clavar els tacs del turmell de Fede Valverde. En canvi, no es mulla en l'acció del Cuti Romero sobre Bellingham i creu que el VAR va encertar amb el penal i l'expulsió de Hausen.
1: Sobre el tema del Juanma Castaño, i que no es preocupi que hi ha gent a Real Madrid Televisió, que a través de piulades ha fet comentaris bastant més intolerables que el que va escriure Juanma Castaño. Una i segona, val, molt bé, sí, es va equivocar amb la comparació ara. Va, primer, el principal problema de Juanma Castaño és que escriu on escriu, que és el diari ABC, amb el qual Florentino Pérez té una guerra. Això ho escriu un altre diari i no hauria passat res. I després un altre. Subscric tot el que diu Castaño sobre Real Madrid Televisió. Sí, esclar, és que... I punt. Més coses. Espanya és el país d'Europa amb més menors exposats a internet.
0: Un estudi d'Aldees Infantils alerta que els adults espanyols són els europeus que comparteixen més fotos a internet de fills, nebots o nets. Per exemple, un de cada quatre pares pengen imatges de les seves criatures. A banda, el 95% d'aquests pares no demanen permís als fills per compartir-les a internet. L'estudi també assenyala centres educatius i clubs de tota mena que també contribueixen a aquesta exposició de les criatures.
1: Això mentre els experts en intel·ligència artificial alerten de nou del poder destructiu d'aquesta tecnologia.
0: De fet, avisen que és similar al d'una bomba nuclear. Alerten que estem passant per una revolució industrial cognitiva i que calen mesures urgents. L'alerta l'han llançat des del Congrés Barcelona Summit, que reuneix aquests dies més de 10.000 experts a la ciutat.
1: I on l'addicció al mòbil passa factures a les carreteres, les denúncies per fer-lo servir al volant han crescut un 40% en dos anys.
0: Segons dades que avança avui La Vanguardia, l'any passat es van posar més de 27.000 denúncies per distraccions, 7.000 més que el 2023. Els Mossos avisen que bona part de són per fer servir el telèfon al volant i alerten que es troben amb molts conductors que miren el WhatsApp o fins i tot que xategen mentre condueixen.
1: Xategen?
0: Sí. Tu no ho has vist, això? Per la P7 cada dia.
1: Sí?
0: Sí, sí. Un escàndol.
1: I per la ciutat, els semàfors, qui estigui lliure de pecat. En successos, aquesta matinada, un incendi en una residència d'avis de l'Ametlla del Vallès ha deixat 11 ferits, tot i que sortosament són de poca gravetat.
0: El SEM ha atès una setantena de persones per inhalació de fum i han traslladat aquesta dotzena de ferits a diversos hospitals de la zona. A la resta els hi han donat l'alta allà mateix. L'incendi ha començat a 11:15 de la nit, quan hi havia 80 usuaris i 6 cuidadors a l'interior de l'edifici.
1: I a tot això, si sou usuaris de la R4, heu de saber que els trens no s'aturen a l'estació de Fabra i Puig, perquè hi va caure un fals sostre de l'estació que va deixar 3 ferits lleus.
0: A tots 3 els van haver de portar a l'Hospital de la Vall d'Hebron, un incident que ha passat només 24 hores després que comencessin unes obres de reforma en aquesta mateixa estació, Fabra i Puig, però segons Rodalies no sembla que hi hagi tingut res a veure.
1: I les autoritats han localitzat una rave dins del parc de Collserola, tot i les restriccions per la pesta porcina.
0: Sí, el cas és que s'està fent a l'interior d'una casa privada al barri de Can Rectoret i tot i que la Guàrdia Urbana ja ha interposat diverses denúncies pel volum de la música, no poden fer res per aturar-la. La festa va començar la nit de divendres passat, per tant ja fa gairebé 4 dies que dura i no se sap quan acabarà.
1: I pràcticament un quart de vuit, el pícnic de Sitges tanca portes després de 70 anys de trajectòria.
0: El restaurant amb bar musical tancarà a finals d'aquest mes després d'una llarga batalla judicial. El Ministeri per a la Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament i l'enderroc en aplicació de la llei de costes. De fet, el pícnic s'afegeix a d'altres locals de Sitges que també han estat afectats per aquesta norma i que han abaixat la persiana.
1: I el temps?
7: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
1: Avui acaba l'estiu, donem pas a la tardor. Vaja, de fet, ja som a la tardor. Ja hem entrat a la tardor, a les 2 de la matinada,
8: exacte,
1: no?
8: Exacte,
1: a
8: les 2 de la matinada hem començat la tardor de manera oficial i ho hem fet amb aquest ambient semblant al dels últims dies. Per tant, un ambient força suau. Ara mateix entre 20 i 23 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 11 a Girona, 14 a Solsona i 23 a Cabrils. I al mitjà les temperatures seran semblants a les d'ahir, excepte les comarques del sud, on quedaran una mica més frenades. Moltes màximes d'entre 28 i 32 graus. Durant tot el dia predominarà el sol, ara al matí per això amb alguna boira, ara mateix cap a la Catalunya central, algun sector del prelitoral, comarques interiors de Girona, però es desfaran i s'acabarà imposant el sol a tot arreu. I després a la tarda alguna nuvolada al Pirineu. Demà i divendres puja més la temperatura, divendres ho farà de manera més acusada i sobretot al sud del país, i després al cap de setmana els termòmetres es mantenen per sobre de la mitjana i sense pluja.
9: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: I recordem que avui comencen les festes de la Mercè, que comencen a les 7 de la tarda amb el pregó d'Antoni Meritxell Falgueres, pare i filla propietaris del celler Gelida, i que a Tarragona viu el dia gros de les festes. Avui és festa a Tarragona perquè és Santa Tecla, demà és festa a Barcelona perquè és la Mercè, divendres a Reus perquè és la Misericòrdia. Avui a Santa Tecla i al Seguici, la processó del braç de Santa Tecla i la Diada Castellera. I si us vau quedar sense entrades pel concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, esteu d'enhorabona.
11: I un altre cop cop m'escapo i un altre cop m'escapo.
0: Sí, perquè el grup ha posat a la venda noves entrades pels concerts que farà Barcelona. Fa uns mesos que es van esgotar els tiquets per aquestes quatre actuacions, que seran els últims, les últimes que faran els Oques abans de plegar vela. Seran a l'octubre i si en voleu comprar encara entrades, trobareu a la pàgina web del grup i també de la promotora The Project.
1: Pel que fa a la resta dels esports, avui el Barça femení comença la defensa de la Champions League.
4: Ho fa a les 9 del vespre en directe a RAC+1. L'equip de Pere Romeu rep el París a l'estadi Johan Cruyff. El Real Madrid va debutar ahir i va empatar a un contra el PSG.
12: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: I el trànsit.
13: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Això mateix, anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
14: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un vehicle avariat a tot just fa uns minuts a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on es talla un carril de circulació i aquesta incidència doncs ja provoca 3 quilòmetres i mig de retencions. Per altra banda, destaquem també algunes retencions habituals. A hores d'ara tenim congestió en el mateix Llobregat també per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona, també a la C32 des de Gavà en sentit nord. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat força intensa, podríem dir, a la AP7, al punt de Barberà al Vallès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, que com és habitual, de retruc, doncs també afecten a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
15: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'esperen els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions de Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia. Movement that inspires.
1: I el diàling. Hola, buen hombre, ¿cómo estás?
17: Hola, bon dia.
1: Què tal, Joan Ferrer?
17: Molt bé. Mira, com que avui és Santa Tecla, recuperem aquest tall en homenatge a la bona gent de Tarragona, que algun hi deu haver.
18: La mamadeta és una beguda de les festes de Tarragona, pot ser?
19: Sí.
18: Però és possible...
19: Que jo soc de Reus, no.
18: Sí, exacte. Perfecte, Rocco. Bravo. Sí. Bravo, Rocco. Perfecte. Mira, avui em preguntaven a veure si no generaríem algun diàleg. Doncs mira, aquí el tenim.
17: Ai, i què? Jo sóc de Reus i les millors mamadetes me les han fet a Tarragona.
18: Sí?
17: Mai com el lloc d'origen.
1: Jo vaig estar a la... Vaig estar a Tarragona.
17: Sí.
1: I em... em van fer... la beguda. Em va fer una mamadeta. Sí, i he de dir que allò entra...
17: Sí.
1: La beguda. Amb un gust i una cosa i una cosa, però perquè és dolç... Gel.
17: Sí, molt perillós.
1: I molt, el xartrès. Bueno. Tu et fots allò, Albert Pedrol, sí. I et dic jo que et surten els ulls com a Patalucas.
20: Sí, hi hauré d'anar.
17: No has baixat mai per Santa Tecla, a Tarragona?
1: Ell?
20: No, però sí.
1: Però sí, de debò.
21: És espectacular.
1: Ha estat tancat a casa.
20: Però si hi ha mamadetes, ja baixaré.
21: Te la pots fer a casa,
17: també. Encara hi ets a temps, eh?
21: A mamadeta.
1: Prou, sol. 7:20.
20: Segur que ho plan.
12: RAC 1.
22: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
23: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
22: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
25: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
26: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich Ponés.
2: Estic venent casa meva i no me'n surto.
3: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
5: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
6: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
7: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
8: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
19: Celebra la Mercè com mai al Mirador Torre Glòries. Puja i viu la Festa Major de Barcelona amb les millors vistes 360 de la ciutat. Totes les entrades a meitat de preu i els nens de 0 a 12 anys tenen l'entrada general gratuïta. Descobreix un espai extraordinari i mira Barcelona com mai. Tota la informació a miradortorreglòries.com. Mirador Torre Glòries, membre de la World Federation of Great Towers.
27: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
28: Únic, s'escriu amb H o sense H?
29: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
30: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
31: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
32: Doncs vés a Mr. D.
31: Mr. D?
32: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar, a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
33: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
18: 7 i 25.
12: Cada dia, una idea.
18: La del Xavi Puig.
34: Compta amb la tardor. Diarrea tardoral, sovint mortal. O malalties tardorals, llargues i mortals. Bona tardor a tothom.
18: I ara la proposta d'avui dimecres, el Pep Prieto.
35: La tensa relació entre la premsa i la política es remunta al mateix naixement d'ambdues coses. Pel que fa a la Casa Blanca, The Newsroom és la sèrie moderna que més ha aprofundit en els seus conflictes amb els mitjans. Els protagonistes són l'equip del programa informatiu estrella d'una televisió per cable. Les seves agitades dinàmiques personals condicionen un dia a dia ple d'equilibrismes amb el poder. No és la millor de les sèries d'Aaron Sorkin, però el pas del temps l'està tornant més punyent del que era en el moment de la seva estrena. Sobretot perquè entre embolics amorosos i tocs de comèdia, reivindica el periodisme com a contrapès dels abusos d'autoritat. Trobareu The Newsroom a HBO Max.
18: I abans d'arribar a 8:15 amb els titulars, a 8:15 del matí, com cada matí saludem el Santi Balmes, el líder de Love of Lesbian i col·laborador del món a RAC1. Santi Balmes, bon dia i bona hora.
36: Molt bon dia, Catalunya. A la Xina estan substituint anuncis de grans pantalles per retrats gegants dels seus científics. Chan Chuesheng, Deng Xiaoshan, Joan Loinping, tractats com a autèntiques estrelles del rock and roll. El Santify d'avui és No mires a los ojos de la gente, da golpes bajos.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia, que aquesta nit el CNI ha detectat milers de subsaharians desplaçant-se al nord del Marroc. Ho avança la cadena SER, el mateix dia que, suposadament, hi hauria una nova entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: El retorn de Carles Puigdemont és més a prop que mai després que el Tribunal Constitucional hagi fet el primer pas per amnistiar el delicte de malversació. La decisió definitiva arribarà durant el mes d'octubre.
1: Isabel Díaz Ayuso anuncia que si arriba a la Moncloa imposarà el model econòmic de Madrid a tot l'Estat. Ho ha dit el programa Sense Ficció, a més aquesta nit a TV3, en què també ha assegurat que si Catalunya i Madrid tenessin de bracet serien imparables.
3: Precisament l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, creu que el Bernabéu no acollirà la final del Mundial del 2030. Assegura que Casablanca és favorita i en culpa Pedro Sánchez. I el Real Madrid i Javier Tebas es tornen a barallar. El club ha demanat la dimissió immediata del president de la Lliga, però Tebas assegura que no se subordinarà a ningú.
2: Els menors de l'estat espanyol són els que estan més exposats a internet de tota Europa. Segons un estudi d'Aldeas Infantils, un de cada quatre pares pengen imatges dels seus fills a les xarxes.
1: I a Barcelona avui comencen les festes de la Mercè. Fins diumenge hi haurà centenes d'activitats arreu de la ciutat. A Tarragona avui és el dia gros de Santa Tecla.
3: I el Barça femení comença avui la defensa de la Champions a les 9 del vespre. En directe a RAC+1, l'equip de Pere Romeu rep el París a l'estadi Johan Cruyff.
0: I el temps. La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia. Avui comencem la jornada amb algunes boires en punts de la Catalunya central, sectors del prelitoral, interior de les comarques de Girona, però es desfaran a mesura que avanci la jornada i s'imposarà el sol a tot arreu, només amb alguna nuvolada de tarda en sectors del Pirineu. Les temperatures seran semblants a les d'ahir, per tant, tot i ser el primer dia de tardor, l'ambient serà estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, i ara mateix es mouen entre els 20 i els 23 graus a Barcelona, 20 també a Tarragona, 17 a Lleida, 11 a Girona, 15 a Viladrau i 14 a Vic.
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Perfecte, aquí el tens.
5: Ja?
6: Ja.
5: Sí?
6: És així?
5: De debò?
6: I tant, de debò.
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire. Mònica.
4: Doncs avui hi ha semàfors grocs i vermells amb qualitat regular i desfavorable en punts com Montcada i Reixac i Ponts.
8: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: I el trànsit.
9: Cupra us ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. El Ferran Aràndiga a l'espera. Bon dia, Ferran.
10: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres, destacant que a hores d'ara tenim una nova incidència. Parlem d'un accident a la AP7 a l'altura de Bàscara que en sentit nord obliga a tallar un carril de circulació, tot i que aquesta incidència encara no provoca ni un quilòmetre de retencions. Encara parlem, però, d'aquest vehicle avariat a la A2 a l'altura de Pallejà, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril i provocant fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. Per altra banda, destaquem altres retencions habituals, en aquest cas al mateix Llobregat i a cues també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. Barcelona, també a Gavà, en sentit nord durant un quilòmetre. També tenim congestió intensa en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Per últim, el Vallès també intensitat en la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A Mollet del Vallès hi ha retencions d'un quilòmetre també en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34 minuts. A aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1.
13: I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
14: Bon dia.
13: Marina Arbós, bon dia.
15: Bon dia.
13: Sergi Embudio, bon dia.
16: Bon dia.
13: Aquest matí tots els mitjans tenen la mirada fixada a Ceuta, coincidint amb una nova possible entrada massiva de migrants. En plena crisi i amb l'expectativa sobre l'arribada, avui tots els diaris publiquen articles sobre Ceuta.
14: Sí, a El País hi llegim una carta escrita a quatre mans pels presidents de Ceuta i Melilla. Reivindiquen que no són territoris marroquins ni pendents de descolonitzar i que la seva espanyolitat no es pot negociar. Exigeixen al Marroc respecte recíproc i una cooperació que no es pot construir a costa de la integritat territorial d'Espanya. I acaben recordant que 50 dies després Ceuta és una olla a pressió a punt d'explotar.
15: En aquesta línia, El Mundo, Juan Rodríguez sosté que ja que la Moncloa no ho fa, segons la Constitució, tots els espanyols tenen el dret i l'obligació de defensar Ceuta. Per això apel·la als herois anònims que es van aixecar contra els francesos al maig del 1808 i diu: ens toca a nosaltres posar la voluntat de guanyar el que falta als nostres governants.
16: I La Razó constata que la invasió de Ceuta és un capítol més de la utilització de la població civil a la voluntat d'un règim i que també és el símbol del fracàs social del Marroc, i adverteix a Rabat: l'estabilitat de l'estret no pot construir-se sobre crisis periòdiques ni una política de pressió constant.
13: Més enllà de Ceuta, avui tots els diaris també parlen de la cimera de les Nacions Unides amb Donald Trump com a gran protagonista. La majoria carreguen contra el to beligerant del president nord-americà.
17: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
14: Als Estats Units, el New York Times destaca que Donald Trump ha presentat una visió del poder dels Estats Units en què el guanyador s'ho emporta tot i sentencia que el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU suposa el rebuig al concepte fundacional de les Nacions Unides.
15: El Wall Street Journal qualifica de fanfarronada l'amenaça de Trump d'aniquilar el règim de l'Iran i afegeix que quan la xerrameca d'aniquilació sona falsa, perjudica la dissuasió dels Estats Units arreu del món i també perjudica el senyor Trump a casa seva perquè no sembla que el país estigui guanyant.
16: Al Regne Unit, al The Guardian, llegim que l'amenaça de Trump d'aniquilar l'Iran resulta sorprenent fins i tot per ell. El diari creu que des de l'exlíder soviètic Nikita Khrushchev va brandar la seva sabata el 1960 en protesta pel discurs d'un delegat a l'ONU, la reunió anual no havia presenciat una demostració bèl·lica semblant per part del líder d'una superpotència.
14: A França, Le Monde qualifica d'autocomplaent el discurs de Trump i no es creu les seves amenaces. De fet, el diari diu que el president dels Estats Units va fingir vacilar respecte a l'Iran, triant entre un acord i la destrucció.
15: I a casa nostra, La Vanguardia explica que Igor Terres no va necessitar dir ni noms per deixar anar un míssil contra Trump i contra la seva aspiració imperialista de crear un nou ordre mundial.
18: Mi 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a ibp.es.
13: I encara un altre tema. Avui tots els diaris de Catalunya celebren el posicionament del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia i veuen ara si cada cop més a prop el retorn de Carles Puigdemont.
16: Sí, el periòdico Ernesto Kaiser titula el seu article amb un pressió sobre Llarena. Creu que els magistrats conservadors han donat per amortitzada aquesta guerra i que ja no controlen els tempos i, per tot plegat, vaticina que s'aplicarà l'amnistia sense més dilacions i que, efectivament, s'inclourà a Puigdemont.
14: El diari Ara, Núria Oriol, assegura que ha arribat l'hora de la veritat i escriu: diuen que ara sí que torna Puigdemont. I té clar que el retorn del president obrirà una nova etapa tant a Catalunya com a Espanya. Primer, perquè es posarà fi a la injustícia de l'exili. Segon, perquè suposarà un punt d'inflexió per Junts. I tercer, perquè pot reconduir la relació amb el govern espanyol.
15: Al Punt Avui, Xevi Sala celebra que es comenci a posar fi a la persecució judicial i diu que en aquest context és fàcil imaginar Puigdemont endreçant els calaixos de la casa de Waterloo i fent les maletes sense acabar-s'ho de creure fins que no sigui realitat. I acaba avisant-lo de què haurà de fer quan torni. Diu: el panorama no és gaire diferent, però sí que haurà d'afrontar el creixement de partits populistes i xenòfobs.
16: I a VilaWeb, Vicent Partal titula: sembla que ja ho podem dir, Espanya no ha pogut derrotar el president Puigdemont. Això sí, lamenta que hagin calgut pràcticament 9 anys per demostrar-los que anaven equivocats, però aquell president a qui volien veure entrar sota del Real no hi entrarà mai.
13: Són les 7 i 39 minuts.
19: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
20: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
21: I supem a les millors taules del món.
22: En aquesta terra protegim i acollim.
23: Fem barri i fem pinya.
1: I fem i deixem de fer.
2: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya.
24: El govern de tothom.
25: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
26: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
27: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
28: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
29: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
30: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
31: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
32: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
34: És punyetera la memòria. Tan aviat et fa companyia com et pot acabar fotent molta nosa.
35: Què dirà la gent? El llibre més personal d'Albert Om. Família, llengua i país. Què dirà la gent d'Albert Om? Ja a les llibreries.
36: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
37: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
13: Són les 7:43 minuts. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se l'entrevistarà aquest matí al Xuxu?
14: Aquest matí a Pedro Sánchez s'hi llegeix l'editorial de l'Espanyol. L'avisa que una foto amb Mamdani, l'alcalde de Nova York, no farà sortir Espanya del seu aïllament internacional. I apunta que la Moncloa ha invertit la jerarquia racional. Tracte com existencial allò sobre el que no té poder de decisió i tracte com accessori el que condicionarà la propera dècada.
13: Martí Esteban, bon dia.
38: Bon dia.
13: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
38: Que Taylor Swift està embarassada. És el que es pot veure en dues fotos que mostren la cantant amb Travis Kelce. Unes imatges que han acumulat més de 6 milions de visualitzacions a les xarxes socials, però que estan fetes amb intel·ligència artificial. De fet, les notícies falses sobre un embaràs de la parella són recurrents i apareixen sovint a les xarxes.
13: Mònica Usar, bon dia.
39: Bon dia.
13: Aquest mes d'octubre, el mes d'octubre que ve, sembla que serà especialment plujós.
39: Sí, avui ha començat oficialment la tardor i fem un cop d'ull als mapes per veure com pinten.
0: moment sembla que els propers mesos les temperatures se situaran per sobre de la mitjana i pel que fa a la pluja, el mes d'octubre és el que marca una anomalia de pluja més marcada, amb precipitacions per sobre del que tocaria tota la península i especialment al Mediterrani.
13: Marc Margarit, bon dia.
1: Bon dia.
13: Si esteu solters i us agrada llegir, això us interessa.
1: Apunteu bé, Readme, una app de cites que t'emparella segons els teus llibres preferits. La plataforma està pensada per amants de la lectura i volen emular digitalment l'experiència de conèixer algú en una biblioteca o en una llibreria. De moment només està disponible als Estats Units, però podria arribar a més països aviat. Ho llegim al Cosmopolitan.
13: I parlant d'aplicacions de cites, per què no practiquen sexe els joves?
38: Perquè viuen amb els pares. Això és el que ha conclòs un estudi de Playboy que recull el USA Today i que relaciona la disminució de les relacions sexuals entre la generació Z amb la crisi de l'habitatge. Dues dades que ho corroboren. El 54% dels joves nord-americans encastats viuen a casa i el 25% dels que tenen entre 18 i 29 anys no han tingut relacions en l'últim any.
13: Qui uneix forces?
3: Prit Ravic i Deleito han tret unes noves patates de bossa de tensió, salsa carbonara i tòfona. És una de les combinacions de la cadena d'hamburgueseries que més triomfa i ara la tindrem en format de patates chips.
13: Salsa carbonara i tòfona. Mm-hmm. Això ho haurem de tastar.
3: Sí.
13: Envia-li una a la Marga Ortuño, de Frit Ràbic, perquè, escolta, ja està aquí que... Salsa carbonara i tòfona.
4: Bona pinta, eh?
13: Tu calla.
4: Pau. Calla i menja.
13: Vés a comprar. Qui ha format una família?
4: El monstre de Llac Ness. Sí, tot i que mai ningú ha aconseguit provar la seva existència, ara una dona escocesa assegura que no només n'hi ha un, sinó tres, i que neden junts com si fossin una gran família. Ah. Es basa en una imatge de Google Earth que, com acostuma a passar, està molt borrosa. Home. Es veuen tres taques sobre l'aigua i res més. Ho ha explicat en Spiegel.
13: I la pregunta que no s'havia fet mai ningú fins ara. Com canten els lèmurs?
38: Com una soprano. Un estudi de la Universitat de Turí ha descobert que aquests primats, que canten per comunicar-se a través de la selva, fan servir una tècnica per projectar la veu gairebé idèntica a la d'una cantant d'òpera. La clau està en com mouen la boca i el coll per arribar a les notes agudes. N'informa la República.
13: I Múnich refinançarà gairebé 20 milions de deute.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
1: La històrica marca catalana de calçat esportiu ha tancat un acord amb la banca per esperar 10 anys a obtenir el retorn del deute. En els propers dies esperen obtenir l'aval judicial. Múnich ha tancat gairebé una desena de botigues en els darrers mesos. Ho explica La Vanguardia.
6: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
7: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
8: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
13: I anem a les xarxes.
9: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
13: Amb el Guillem Tarrés, bon dia.
10: Bon dia. Instagram i Facebook van censurar fa uns dies un anunci del Teatre del Raval per promocionar una habitació pròpia, de Virginia Woolf. El teatre volia anunciar l'obra a les plataformes, però Meta va rebutjar la campanya perquè la va classificar com a contingut sobre temes socials, eleccions o política. Per ara, ni el mateix teatre sap exactament què va ser el que va activar el filtre. Clara Sánchez, protagonista de l'obra, explica que podria haver estat el nom de Virginia Woolf, la paraula feminisme o totes dues coses. Estem parlant d'un text publicat el 1929, convertit fa dècades en un clàssic de la literatura, que ha acabat dins del mateix filtre pensat per controlar anuncis polítics i qüestions socials. I aquest és el problema quan la moderació és automàtica, que el sistema no sempre entén el context. Pot detectar una paraula, però no necessàriament distingir entre propaganda, debat polític i una obra de teatre.
9: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
13: I anem als esports.
11: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
13: Albert Pedrol, bon dia.
15: Bon dia.
13: Un dia més, l'ofensiva del Madrid contra l'arbitratge ocupa portades i opinions.
15: Sí, per exemple, el Diari Marca, que exclama més llenya al foc, i Elias Israel escriu que la queixa ha deixat de ser una reacció per convertir-se en un sistema estructural al Real Madrid. Afegeix que els equips grans es mesuren per la seva capacitat de conviure amb l'error i que en el cas del Real Madrid hi ha nul·la autocrítica amb els errors propis, per exemple, la poca traça de deixar marxar Rodri al Barça i també la baixa forma de Vinícius. I mentrestant, els diaris catalans, Fernando Polo diu a Mundo Deportivo que el Real Madrid ha cremat el comodí de la persecució arbitral massa aviat, però alhora lamenta la benevolència de l'arbitratge davant els atacs del club blanc. Diu, si acusar els àrbitres de robar és llibertat d'expressió i no comporta sanció, es fa un mal servei als col·legiats. I el diari Esport Joan Vails assegura que el numeret de Florentino és una estratègia molt convenient per quan els resultats no acompanyen, i conclou, si el Madrid estigués jugant com el Barça, no hi hauria tantes fotocopiadores funcionant ni veuríem Mourinho fent de portaveu.
2: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
16: I la notícia freak.
11: Rodi Motor Services, motor de confiança... patrocina aquest espai.
13: Jordi Saumell, bon dia.
17: Bon dia. A Kentucky, als Estats Units, s'ha cancel·lat un festival de música, el Patriots Day Freedom Fest, de tarannà conservador, perquè els organitzadors no han aconseguit vendre suficients entrades. Volien quadrar números amb les 100 entrades VIP a un preu de $1,000 cadascuna, però al final només en van vendre 6. El promotor ha sentenciat: la gent rica en general és una merda.
13: I avui dimecres fem lectura de la premsa al cor en diagonal.
17: Dos casaments protagonitzen les portades. Un és el del fill del president de Planeta i Antena 3, Guillermo Creueras, amb Natàlia Pujol a l'Empordà. Hi van anar 600 convidats, entre grans empresaris, polítics i professionals de la televisió. Trobareu 8 pàgines de fotografies a setmana i 6 a Hola. Però Hola, la fotografia gran de portada, és la del casament de la filla de Paz Padilla, Ana Padilla, amb Mario Cristóbal a Cádiz. Fins a 14 pàgines de fotos de l'enllaç. La preboda es va fer el xiringuito de la família a la platja de Zara de los Atunes i el casament als jardins d'un club de platja de Bejer de la Frontera.
13: I avui, que Santa Tecla, patrona de Tarragona, és l'aniversari de...
17: l'actriu i directora Aina Clotet, això en Suècia, viva, que fa 44 anys.
13: Per molts anys a l'Aina.
17: El cantant Bruce Springsteen, with Go Down to the River, 77 anys. I el cantant Julio Iglesias, Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, fa 83 anys.
13: Mira que bé.
18: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
19: Llibertat!
18: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola. Perquè aquesta setmana, a Rodi Motor Services, amb els teus pneumàtics Michelin, tens fins a 80 euros en carburant. Més informació a rodi.es. Rodi Motor Services, motor de confiança.
13: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimecres, Marc?
1: La de La Vanguardia, que conversa amb el polític canadenc Michael Ignatieff. Fill de mestres immigrants, ha liderat el Partit Liberal del Canadà i ara és el govern amb Carney, a qui defineix com el més europeu dels líders que ha tingut el país. Creu en la immigració, però ben gestionada, i diu que el país ha de tenir la porta gran i les tanques molt altes.
20: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
21: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
22: Ho veieu?
23: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
13: 8 a les 8.
24: Ja saps que a Renfe pots viatjar amb el teu gos de fins a 40 quilos en pràcticament tots els trens i en totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe té reservades 2 places específiques per ells, amb seient propi al costat de la finestreta. És un viatge que ja han fet, només en aquests 2 mesos, 2.600 gossos. I esperem que ho continuïn fent molts més. Comprar el bitllet ara és més fàcil. I en l'AVE, ABLO, Euromed, Intercity i Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació a la web i l'app de Renfe.
25: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
26: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
27: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
27: Què?
28: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
29: Citroën.
28: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
0: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres? I no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
6: Vine a Aquadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
7: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: puc estalviar energia sense passar ni fred ni calor? I nosaltres respondríem que sí, que amb un bon sistema de climatització estalvies fins a un 50% d'energia. Atentament, l'Heroi Merlin.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
14: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
13: 4 minuts i les 8, acabem de saber que una persona morta en l'incendi, aquesta residència que explicàvem d'aquesta nit de gent gran a l'Ametlla del Vallès. El foc ha afectat una residència de planta baixa i 3 plantes d'alçada. Segons informa Protecció Civil, hi ha mort una persona que encara no està identificada, 13 ferits que han estat atesos i traslladats en estat menys greu per inhalació de fum als hospitals de Mollet, de Granollers i 3 de Sant Celoni.
22: Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
13: Amb l'Abel Espinosa.
29: Cirerol en comptes de tomàquet cherry. Som a les acaballes de setembre i això significa que l'època de tomàquets s'acaba. Bé, sempre que en compreu de naturals i no d'hivernacle. Així que és el moment d'apropar-se a Cal Verdulaire i demanar-li cirerols o tomàquet cirera. És a dir, aquesta varietat de tomàquets que, quan els mossegues, exploten dintre de la boca i deixen anar un suc meravellós. I sí, confia en la dependenta de la verduleria, que sempre hi ha una primera vegada per canviar tomàquet cherry per cirerol.
30: De cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
31: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
30: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
13: I a 3 minuts per les 8...
32: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
13: Amb la Vinaixa.
33: Entre el nou fitxatge de Mourinho, la fotocopiadora, la seva nova mà dreta per justificar la derrota al camp i el boicot de les grans cadenes de televisió nord-americanes contra Donald Trump, deixant-lo sense micròfons, n'hi ha per llogar-hi cadires. Quin parell de protagonistes. Premsa, papers i polèmiques, una realitat, entre drames i molta comèdia. Tot amb to irònic, oi Fangoria?

0: Avui parlem amb en Jordi Ametller, CEO d'Agràries de Ametller Origen, sobre un d'aquells sabors que esperem tot l'any.
1: Les figues. Nosaltres les collim a primera hora perquè la calor no les faci malbé. I una a una. Són tan bones com delicades. I del camp, directe a la botiga.
2: Ametller Origen. El gust és nostre.
3: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

Ara de seguida endreçem l'actualitat d'aquest dimecres, dia de Santa Tecla, però, si em permeteu, hi ha personatges secundaris que, pels que tenim una edat, quan s'acaba la pel·lícula són els únics que recorden què va passar de debò. Molt recordareu el nom de Charles Spencer, que és un d'aquests personatges. És el germà de Lady Di, de Diana Spencer, el tiet de Guillem i d'Enric, i l'home que va haver de veure com la mort de la seva germana es convertia en una qüestió d'estat abans de poder viure-la com una desgràcia familiar. El gran Rafael Ramos, un dels corresponsals històrics que millor ha explicat mai a Anglaterra, l'ha entrevistat per La Vanguardia a Althorp House, la casa dels Spencer. Hi ha una resposta que fa més mal que qualsevol revelació del Palau de Buckingham. Li pregunta si Diana va conèixer l'amor veritable. Spencer diu que quan es va casar estava enamorada del que actualment és el rei Carles. Després, amb els altres homes, diu que no ho sap. És terrible si ho penses. De tota la història que hem vist, que hem llegit i hem tornat a veure sobre Diana, l'únic amor que el seu germà s'atreveix a donar per cert és el que la va portar a un matrimoni infeliç. Potser per això encara ens interessa tant aquesta família, perquè ho tenia tot per semblar un conte i cada cop que algú de dins obre la boca s'assembla més a una família, amb corones, palaus i uns problemes que no resolen ni sent rei. Charles Spencer parla també dels dos fills de Lady Di. Diu que fer-los caminar darrere del fèretre de la seva mare va ser un error greu. Costa trobar una imatge més precisa del preu que exigeix una institució quan decideix que fins i tot en el pitjor dia de la vida d'uns nens han de representar un paper o un paperot. Ara els dos germans estan distanciats i el seu tiet, el rei, no vol prendre partit. Voldria que tots dos, com els contes, fossin feliços. Una aspiració modesta en aparença. En aquella família és gairebé revolucionària. Lady Di va ser, diuen, la princesa del poble. Han passat 29 anys i encara discutim si hauria estat una bona reina. A qui estimava...

0: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Triples per anar pel món amb CaixaBank. De seguida repassem totes les estracanades que Donald Trump va disparar ahir des del faristol de les Nacions Unides. El president nord-americà a l'Assemblea General es va vantar de ser el gran arquitecte de la pau mundial, però tot seguit va amenaçar l'Iran amb l'aniquilació absoluta. Ara l'escoltarem. Però abans hem de passar per Ceuta. Avui aquesta ciutat autònoma es torna a llevar amb l'ai al cor. Totes les mirades estan situades a la frontera del Tarajal, que s'ha despertat blindada amb policies espanyols i marroquins a banda i banda. Les autoritats de Madrid i les de Rabat els han desplegat per evitar que repeteixi un episodi com el dels dies 30 i 31 de juliol, amb desenes de milers de migrants desbordant la tanca. Ja fa dies que corre una crida a la xarxa per aprofitar que els gendarmes marroquins estaran molt pendents de les eleccions legislatives que hi ha avui al Marroc per mirar d'entrar irregularment a Espanya. No és la primera vegada que circula una brama així, però aquest cop l'amenaça és més seriosa perquè tant els serveis d'intel·ligència de Madrid com els de Rabat han detectat moviments migratoris massius. La SER ha avançat aquest matí que el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol, els preocupa especialment un grup molt nombrós de subsaharians que s'estan desplaçant cap al nord. Són centenars de migrants liderats per grups provinents del Sudan que agafen trens i autobusos per arribar fins a la frontera amb Ceuta. Ara bé, les fonts consultades per la SER rebaixen el nivell d'alerta i asseguren que l'assalt dels dies 30 i 31 de juliol no es repetirà. Els CNI estan convençuts que aquest cop el Marroc jugarà el seu paper i impedirà que els migrants arribin a la tanca. També els tranquil·litza que les crides a les xarxes socials siguin poc detallades, sense cap hora concreta ni cap full de ruta delimitat per provar de saltar. Però després del que va passar a finals de juliol, tota precaució és poca i tant Espanya com el Marroc han fortificat la frontera amb desenes d'agents. Només el Ministeri de l'Interior espanyol ja hi ha enviat 150 policies de reforç. Anem cap al Tarajal, allà hi televisem l'última hora en directe amb l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Adrià de les Heres. Adrià.
3: Aquesta vegada el govern espanyol es pren seriosament l'alerta d'una nova possible entrada a Ceuta. Diumenge n'hi va haver una altra i el Ministeri de l'Interior no va anunciar cap reforç extraordinari. En canvi, ara sí, la Guàrdia Civil hi ha enviat 3 escamots, això són uns 60 policies. Hi han treballat uns 120 agents durant el torn de nit i ho faran 90 durant el dia. A més, la policia espanyola hi ha sumat 75 antiavalots de suport i la Guàrdia Civil desplega 2 drons i un helicòpter. De tota manera, el control de la frontera depèn principalment del Marroc, i Rabat ja fa dies que ha reforçat el desplegament policial al Tarajal i també al nord del país amb controls de carretera. Aquest desplegament a Ceuta és molt visible als voltants de la frontera, sobretot a la carretera que hi arriba, però no es veu cap agent de la Guàrdia Civil al peu de la tanca, a l'espigó del Tarajal, l'escenari principal de l'entrada massiva del 30 de juliol. Fonts policials espanyoles a la frontera demostren tranquil·litat i confiança. Expliquen que la crida que corre per xarxes és molt poc concreta i li donen menys possibilitats d'èxit. A més, descarreguen la responsabilitat en el Marroc perquè diuen és qui fa el control del pas a Ceuta.
2: Per evitar l'efecte crida, el govern d'Espanya també estudia com pot facilitar l'expulsió dels migrants irregulars que ja han aconseguit entrar a Espanya. El diario .es dona detalls aquest matí del que es plantegen a la Moncloa. Segons el diario, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, proposarà a la Unió Europea una reforma legal per reduir els terminis administratius i flexibilitzar les deportacions en casos excepcionals com el de Ceuta. Però Espanya té un problema encara més gruixut. Pensar on acull els més de 11.000 migrants que encara són a Ceuta. N'hi ha uns 8.000 instal·lats en campaments, però almenys 3.500 continuen malvivint pels carrers. Paradoxalment, aquesta crisi a Ceuta ha passat molt desapercebuda a la campanya electoral al Marroc. Els votants que avui triaran els 395 diputats del Parlament marroquí els preocupen molt més altres maldecaps com l'augment del cost de la vida o l'atur juvenil que supera el 30%. Els reptes del proper govern del Marroc s'acumulen, però el sentiment més estès en bona part de la població és el de la resignació. De fet, avui tots els pronòstics auguren que la participació serà molt baixa, especialment entre els més joves. Ells tenen clar que guanyi qui guanyi les eleccions legislatives, qui continuarà tallant el bacallà es diu Mohamed VI. A diferència d'Espanya,

0: El rei del Marroc presideix el Consell de Ministres, tria el cap de govern i decideix totes les polítiques més decisives. Té més detalls des de Rabat, des del Marroc, el corresponsal de RAC1, Marc Farrà.
1: Gairebé 16 milions de persones s'han inscrit per poder votar. Suposen un 60% de la població adulta del país. Precisament aquest és un dels principals reptes de les formacions polítiques, aconseguir mobilitzar. En les darreres eleccions, l'abstenció va ser de gairebé el 50%. Hi ha tota una part de la població, especialment els més joves, que no tenen interès ni confien en els partits polítics. Aquests darrers dies s'han intensificat els actes electorals, la propaganda es present per tot arreu, una campanya en què s'ha parlat de Ceuta inclús a la final del Mundial de 2030, tot i que han estat els temes socials i els retrets entre partits que han centrat el debat. Avui també, pendents de la frontera amb Ceuta, les autoritats espanyoles alerten de missatges que animen a creuar. La situació al costat marroquí és d'un important desplegament policial, també a la ciutat fronterera de Finidec i a les carreteres que donen accés a la zona.
0: Tot i que el caos migratori a Ceuta amb prou feines hagi condicionat la campanya electoral del Marroc, sí que ha escalat fins a Nova York, a l'Assemblea General de Nacions Unides. Des d'allà, lluny del soroll aixordidor de Madrid, Pedro Sánchez ha clavat un cop de volant. En una entrevista a la CNN i al vespre, el president espanyol va picar el crostó per primera vegada al Marroc. Encara no l'acusa d'estar al darrere de l'assalt, però sí que es queixa que els gendarmes marroquins no fessin els deures al seu costat de la frontera.
2: We have asked Morocco for...
3: Hem demanat respostes i accions al Marroc perquè és evident que el seu control fronterer va fallar. També sabem molt bé que el món ens està mirant i els demostrarem que es pot proporcionar i garantir la seguretat i l'ordre sense posar en risc la dignitat humana.
2: Yeah, not at the expense of human dignity.
0: De la crisi a Ceuta, escoltem el comentari que ha signat el periodista i col·laborador del món a RAC1, Iu Forn.
4: Melilla, drama en 5 actes. Acte primer. 70.000 persones creuen una frontera i no se n'adona ningú, 70.000 persones. Això és la població de Castelldefels, o de Vilanova i la Geltrú, o de Manresa. Segon acte, una xifra indeterminada d'aquestes persones sense futur des de fa 2 mesos prefereixen mal viure al carrer abans que tornar al país d'on van ser empeses a marxar per un règim sàtrapa. Tercer acte, la política entesa en la seva pitjor acepció usa aquestes persones sense futur per aconseguir vots i instal·lar relats. Quart acte, suposem que aquesta xifra indeterminada de persones fos traslladada a la península. El seu lloc seria ocupat immediatament per una altra xifra indeterminada de persones. Per què? Perquè, escolti, la desesperació no té final, ni ara per ara solució, lamentablement. Cinquè acte, a la societat de l'avorriment, la xifra indeterminada de persones que malviuen a Ceuta ja no són notícia. Avui en parlem perquè una altra xifra indeterminada de persones potser torna a saltar la frontera i tornaran a ser una altra xifra i no persones. Una xifra i una altra oportunitat per arreplegar més vots. Els uns i els altres, eh? Els uns i els altres. I seguirem sense solucionar la desesperació. Terrible.
0: 8 i 11, ho dèiem fa un moment, Pedro Sánchez ha assenyalat al Marroc des de Nova York que aquesta setmana acull l'Assemblea General de la ONU. Ahir va donar el tret de sortida el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, i l'omnipresent Donald Trump, el president del país anfitrió als Estats Units. Van ser 2 discursos situats als antípodes. Guterres va reivindicar el valor del multilateralisme i va demanar a tots els líders mundials que treballin per la pau. Però Trump es va encarregar de deixar les bones intencions del secretari general per terra amb una intervenció bel·licista i amenaçadora. El discurs del president nord-americà era un niu de contradiccions. Primer es va presentar com un pacifista que va fer mèrits per guanyar el Premi Nobel de la Pau, però just després va advertir l'Iran que està preparat per esborrar-lo del mapa. Trump creu que els ayatolars són els sicaris de l'Orient Mitjà i els dona només 2 opcions, o pacten amb ell o els matarà a tots.
5: But I have a big decision to make.
6: He de prendre una gran decisió. Arribaré a un acord amb l'Iran o aniquilo la República Islàmica i ho faig ràpid sense que tinguin l'oportunitat de tornar a matar i destruir gent i països un altre cop. Els envio a l'infern sense cap mena de possibilitat de sobreviure i sense esperança de futur? No ho sé. Crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
5: Right after the election.
0: Però mentre Donald Trump les fotia pel broc gros al Saló de Plens de les Nacions Unides, una delegació de la Casa Blanca parlava discretament amb una delegació de l'Iran per intentar trobar una sortida a l'esbarzer que amenaça d'ensorrar les expectatives electorals del Partit Republicà. Anem cap a Nova York, va seguir aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, Marc Tió.
7: Donald Trump va utilitzar el podi de les Nacions Unides per penjar-se medalles i defensar un model nacionalista dels Estats Units. Després de les seves amenaces contra l'Iran, delegacions dels dos països van mantenir unes converses que no van portar enlloc. Sobre Cuba, va qualificar-lo de país fracassat, cosa que va provocar l'abandó de la sala de la delegació cubana, i va felicitar-se d'haver acabat amb la guerra a Gaza mentre continuen els bombardejos d'Israel i puja el nombre de morts. El to de Trump va contrastar amb el del secretari general Antonio Guterres.
8: A tot l'Orient Mitjà, els alto el foc s'han quedat en focs de menor intensitat i la població civil continua pagant-ne el preu. Ja n'hi ha prou. Faig una crida als líders d'aquesta sala perquè aprofitin al màxim aquesta setmana per afavorir la desescalada i el diàleg. Els combats s'han d'aturar.
9: Must stop.
7: Mentrestant, Teheran ha fet una oferta a reobrir l'estret d'Hormuz en 7 dies si la Casa Blanca redueix la pressió militar i aixeca el bloqueig naval als ports iranians. Un anunci que ha fet baixar el preu del petroli Brent.
0: Després de deixar l'auditori de les Nacions Unides glaçat amb les seves amenaces, Trump es va reunir amb els primers ministres de Dinamarca i Groenlàndia, Mette Frederiksen i Jens Frederik Nielsen. Tots tres van firmar un acord que hauria de apaivagar l'obsessió del president Trump amb l'illa àrtica. Ja fa mesos que reclamen accionar-se-la per poder controlar tant les rutes marítimes que la rodegen com els minerals crítics, els jaciments de gas i els pous de petroli que amaga sota el gel. Finalment, l'acord preveu que els Estats Units obrin dues bases militars més a Groenlàndia i que vetin les inversions a l'illa de qualsevol país que no sigui aliat de la Casa Blanca. Després de firmar aquest pacte, Trump es va trobar per primera vegada amb Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, que ell mateix va col·locar quan va segrestar Nicolás Maduro. La reunió va servir per constatar el que ja sabíem. Ara el govern de Venezuela és un titella nord-americà que li obre de bat a bat a les portes de les reserves de petroli a canvi de prolongar la seva supervivència. No en va, Delcy Rodríguez està intentant aprofitar l'Assemblea General de les Nacions Unides per recuperar la presència internacional de Venezuela i la legitimar-se. A les últimes hores hem vist un altre exemple d'aquests esforços. Durant un dels discursos al ple, la presidenta veneçolana es va aixecar, va creuar gairebé tota la platea del pati de butaques de les Nacions Unides i es va acostar a saludar Pedro Sánchez, que li va fer dos petons i la va atendre durant uns segons. Fons de la Moncloa van detallar després que Delcy Rodríguez havia demanat una reunió formal al president del govern d'Espanya. Però aquest joc d'equilibri geopolític conviu aquests dies amb un altre mal de cap que inquieta tots els líders mundials: el desenvolupament de la intel·ligència artificial. En el seu discurs d'ahir, el secretari general de les Nacions Unides tampoc va defugir aquesta patata calenta. Antonio Guterres va alertar dels riscos de deixar havia lliure els chatbots i va fer una crida urgent a controlar-los abans que sigui massa tard.
8: Diguem-ho en una sola veu. Els infants no s'han de convertir mai en els conillets d'Índies de sistemes no regulats i comprometem-nos a no deixar mai en mans de màquines les decisions de vida o mort. Els robots assassins no han d'existir al nostre futur.
9: No place in our future.
0: Però Antonio Guterres es va trobar poc després amb un altre cop de porta de Donald Trump. El president nord-americà va reiterar que no vol ni sentir parlar de regular la IA. Tornem cap a Nova York, Marc.
7: Trump veu la IA com una cursa contra la Xina que vol guanyar per als Estats Units. Per això es resisteix a la idea de qualsevol limitació al que considera un esdeveniment més gran que la revolució industrial. El president va acusar els que fan sonar les alarmes contra la IA de ser els de sempre.
6: Són els mateixos que deien que tots estaríem morts en 12 anys a causa de l'escalfament global. Que, per cert, després li van dir canvi climàtic perquè el planeta s'estava refredant i no escalfant. Però ningú no està mort. Ara són els mateixos que diuen que la IA ens matarà a tots, que els robots ens atacaran i que tot serà un desastre total.
9: And that everything is going to be a total disaster.
7: El contrapunt el va posar el president francès Emmanuel Macron, que va reclamar un paper europeu en el desenvolupament de la tecnologia i va advertir que la manca de regulació amenaça el futur dels més joves.
0: Més enllà del ball de bastons a la ONU, la gran notícia de les últimes hores aquí a Catalunya és una altra. El retorn del president Puigdemont s'acosta. Ahir el Tribunal Constitucional va començar a recórrer el camí que previsiblement acabarà amb l'aplicació de l'amnistia a tots els líders del procés, amb Carles Puigdemont al capdavant. La majoria progressista del Constitucional va fer el primer pas, va deixar molt clar que corregirà el Tribunal Suprem i l'obligarà a amnistiar tothom. Era un moviment que tothom esperava, però calia que es confirmés. Ara bé, la decisió final haurem d'esperar encara unes setmanes, el 6 d'octubre. Benet Iñigo.
10: El recurs que Jordi Turull va presentar contra la decisió del Suprem de negar-li l'amnistia ha estat la prova del cotó. Un magistrat conservador, José María Macías, va presentar ahir la seva proposta de sentència que donava la raó al Suprem. Deia que Turull es va enriquir amb el procés i no se'l podia amnistiar. I com estava previst, la majoria progressista li va esmenar la plana a ell i, per tant, també al Suprem. El criteri ja és oficial. Ara Macías ha de redactar una altra sentència que reculli l'opinió de la majoria i presentar-la al proper ple, el 6 d'octubre. I el mateix dia, el president del TC, Cándido Conde Pumpido, presentarà la seva sentència per un cas calcat, el de Dolors Bassa. El compte enrere per una sentència que fixi el criteri ha començat i el Suprem ja ha fet saber que l'acatarà. I un cop li notifiquin, Puigdemont, Comín i Puig podran tornar i Junqueras, Trull, Bassa i Romeva deixaran d'estar inhabilitats.
0: Junts per Catalunya celebra aquesta decisió, però espera posar data al retorn de Puigdemont. El secretari general, Jordi Turull, no vol dir blat fins que no estigui al sac i ben lligat al del Puig.
11: Tot i que Turull es mostra satisfet per la decisió del Constitucional, no vol avançar-se a un possible retorn de Puigdemont, perquè la justícia espanyola diu és imprevisible. A més, l'acord del TC diu que ha desacreditat tots els jutges que s'han negat a aplicar la llei. Per això prefereixen mantenir la prudència fins que no s'apliqui l'amnistia a tots els encausats.
12: Que avui s'ha fet un pas important, però que encara en queden molts passos per fer, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat doncs la llei d'amnistia.
11: Qui també ha celebrat la decisió és Oriol Junqueras. El president d'Esquerra diu que la justícia s'ha quedat sense excuses per no aplicar la llei i que la decisió obre la porta a l'amnistia.
0: Gonzalo Boye és l'advocat del president Puigdemont. Senyor Boye, bon dia, moltes gràcies.
13: Bon dia.
0: Ara sí. ¿O no, encara?
13: Mire, en estos 9 años he visto hasta elefantes voladores en este procedimiento, por lo tanto, yo hasta que no me entre por negro sobre blanco, no quiero hacer pronósticos. Es evidente que lo que ha pasado ayer en el Constitucional es un reflejo de lo que resolvió ya el TJUE y hay que esperar con prudencia y con serenidad a que se resuelva el día 6. Y yo creo que después habrá que esperar a que el Tribunal Constitucional haga pública su sentencia, no solo el fallo, no solo el acuerdo de sentencia, sino el texto mismo, y ahí ya el balón volverá al Tribunal Supremo para que la aplique.
0: Això, clar, quan el Constitucional faci pública la seva sentència el 6 d'octubre, llavors la pilota torna al jutge del Suprem, Pablo Llarena. No sé si encara se l'imaginen pescant-se en alguna per tornar a dilatar l'aplicació d'aquesta llei.
13: No, a ver, una precisión. El día 6 lo que va a hacer público el Tribunal Constitucional es el fallo, es decir, el sentido de la sentencia. La sentencia tardará unos 10-15 días en ser pública y es ahí cuando el Supremo va a actuar. Yo, sinceramente, leyendo la resolución de la semana pasada del juez Llarena y sabiendo lo que él dijo abiertamente a los periodistas la semana pasada también, en el inicio del año judicial, creo que él no tiene ninguna intención de incumplir la resolución que dicta el Constitucional.
0: Val. Si això passa, efectivament, com va dir un grup de periodistes fa 15 dies, i retira l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, s'haurà acabat tot. Llavors tindrà via lliure per tornar?
13: Sí, claro. O sea, ahí, una vez que el Supremo amnistía al president, a Lluís Puig y a Toni Comín, es el momento en que ya serán libres para poder regresar. Esto es muy sencillo, es como ir al casino, ganar una serie de fichas, lo que uno no hace es guardarse en el bolsillo e irse a casa, porque al día siguiente lo que tiene son los plásticos en el bolsillo. Ahí es el momento de cambiarlas y proceder al regreso.
0: Per tant, estaríem parlant de que si això va, com deia, 6 d'octubre es fa, ells dicten sentència, al cap de 15 dies aproximadament, estem parlant de finals del mes d'octubre, el Tribunal Constitucional fa pública aquesta sentència, després això passa al Suprem. Quants dies pot passar entre que el Constitucional ho envia al Suprem i el Suprem decideixi, o és automàtic?
13: No es automático y pasarán los días que considere el juez Llarena en la sala de lo penal, por lo tanto es un plazo que nosotros no controlamos, pero evidentemente es un plazo que juega en contra del Tribunal Supremo en el sentido muy claro. Si ya está el tema resuelto, lo que hay que hacer es documentarlo y punto.
0: Val. Per tant, si tot va com hauria d'anar i com es preveu que pugui anar, sempre amb el condicional per davant, el president Puigdemont per Nadal pot estar a casa?
13: Yo creo que, a ver, usted me lo ha preguntado muchas veces a lo largo de este año y yo de estos años y específicamente este año y yo siempre rehuí esa respuesta. El presidente regresará en el momento en el que el Supremo emita la orden. Yo no veo motivos ni intenciones por parte del Supremo de dilatar esto más allá de octubre.
0: O sigui, que podria tornar, si ell vol, el president, això és la veritat, no, si ell vol tornar immediatament després de la decisió del Suprem, ho pot fer o vostè creu que esperarà uns dies més?
13: Bueno, esa es una decisión personal, pero yo creo que todo el mundo es consciente de que el presidente fue al exilio por su lucha política y volverá del exilio para continuar su lucha política lo antes posible.
0: Per cert, digui la veritat, després de gairebé 9 anys d'exili, en algun moment Gonzalo Boye va pensar que no se'n sortiria i que, com el propi president alguna vegada ha manifestat, es quedaria a Waterloo per sempre més?
13: No. La verdad es que en mi caso no. Yo siempre he tenido claro cómo iba a acabar esto. De hecho, lo puse por escrito en el año 18, también en el año 17, y creo que si uno establece una estrategia, al final, haciendo las cosas bien, terminan resultando. Y por otra parte, no va con mi carácter el meterme en cosas en las que no creo que pueda llegar a buen puerto. Por lo tanto, siempre he ido optimistamente, pero siendo muy consciente de lo complejo que era todo esto y que sigue siendo.
0: Per cert, li pregunto a l'advocat de Carles Puigdemont, que m'imagino que quan s'apliqui aquesta llei d'amnistia, Carles Puigdemont, evidentment ho és, continuarà sent un president escollit democràticament i, per tant, li tocaran tot el que els ha tocat als anteriors presidents. És a dir, tindrà ara sí seguretat de Mossos d'Esquadra quan arribi a Catalunya i, evidentment, també tindrà un despatx.
13: Yo entiendo que sí. De hecho, lo que no he entendido nunca es por qué no lo tiene. ¿Por qué no tiene la seguridad? Y yo creo que, bueno, viendo un poco lo que ha pasado este mes y pico, casi dos meses en Ceuta, creo que la respuesta es clara, porque el responsable de la seguridad en el Estado español no se preocupa de la seguridad.
0: Per entendre'ns, gran de Marlaska, per entendre'ns, no ha volgut mai seguretat pel president Puigdemont.
13: No, al contrario, lo ha dejado estar con el riesgo que eso ha representado en muchos momentos, porque el presidente Puigdemont ha corrido riesgos efectivos y el único responsable de esos riesgos, sin duda, es el señor Marlaska, que ni era bueno como juez ni es bueno como ministro.
0: Per cert, vostè té el seu propi procediment obert. El van jutjar pel seu paper com a advocat d'un narco, però tot i que va quedar vist per sentència fa un any i mig, encara no en sabem res. Com acabarà aquest embolic?
13: No lo sé. Yo no soy ni abogado, por lo tanto no tengo claro cómo va a terminar eso. Espero que termine bien. El juicio fue bien, las pruebas demostraron que no había pasado nada de eso, pero claro, en España la justicia a veces es impredecible, ¿no?
0: Gonzalo Boye, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Fins molt aviat.
13: Gràcies a vostès.
0: Que vagi bé. Gonzalo Boye és l'advocat del president Puigdemont. Efectivament, sembla que el mes de novembre hauria de ser la tornada, si això ho considera, el Carles Puigdemont, tant també amb Lluís Puig i Toni Comín, que seria una molt bona notícia i, efectivament, amb seguretat que haurien de posar com a antic president de la Generalitat de Catalunya. El retorn imminent de Puigdemont, escoltem el comentari que posa la periodista i cap de política de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Sílvia Anguló.
14: Tal com s'esperava, el Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència del magistrat conservador José María Macías, que rebutjava l'amnistia per a Jordi Turull. Ara, el 6 d'octubre, s'estudiarà una nova ponència, aquesta vegada favorable a l'amnistia, que podria obrir el camí definitiu al retorn dels exiliats i a la normalització de la situació judicial dels líders del procés que encara tenen causes pendents. Fonts del Suprem sostenen que el jutge instructor Pablo Llarena no hauria d'esperar que resolgui el recurs d'empara presentat per Carles Puigdemont. Això implicaria que a partir d'octubre el magistrat hauria d'aixecar l'Ordre Nacional de Detenció que pesa sobre l'expresident. Puigdemont podria així tornar 9 anys després de marxar a Bèlgica. Aquest és, ara mateix, el full de ruta que es dibuixa. Una nova ponència favorable a l'amnistia, l'aixecament de les ordres de detenció i la possibilitat del retorn de Puigdemont. Sobre el paper, el camí sembla clar. Ara falta veure si els jutges acaben confirmant aquest escenari i si el retorn deixa de ser una possibilitat i es converteix definitivament en una realitat.
0: Avui a Catalunya també hi cueix un altre debat de fons, el que compara el model econòmic i fiscal de Catalunya amb el de la Comunitat de Madrid. Ha reobert la capsa dels trons, un reportatge aquesta nit del Sense Ficció de TV3. El programa ha contraposat els models econòmics de Catalunya i de Madrid amb un gran nivell de detall. Ha comparat el volum de turistes que reben, els impostos que paguen els seus ciutadans, el creixement dels seus PIB, la quantitat de seus empresarials que acullen, etc, etc. Però els plats forts eren dues entrevistes encarades al muntatge, una al president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra a la seva homòloga madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Ella ha començat obrint foc amb un missatge pretesament conciliador. Diu que ens aniria molt millor si ens aliéssim a Madrid i deixéssim enrere els governs que hem tingut els darrers anys.
15: ¿Qué le parece esta comparativa de economía de Madrid y de Cataluña?
16: Pienso que os podría ir tanto mejor si las cosas cambian políticamente allí. Lo veo evident, tan claro.
0: De fet, creo que Cataluña y Madrid haurien d'anar de bracet.
15: ¿Es mejor que vayan juntas o que compitan entre ellas las comunidades? ¿Qué es más productivo?
16: Las dos cosas. Yo creo que es bueno competir y comparar, porque en la competencia está el estímulo. Lo que hay que hacer es tener la humildad de decir qué están haciendo bien otros y yo imitar. Pero luego, cara al exterior, si Cataluña y Madrid fuéramos juntas, estamos hablando de casi el 40% del Producto Interior Bruto de España. Seríamos algo, lo he dicho muchas veces, seríamos imparables.
0: Però el model de Catalunya i el de Madrid no poden ser més diferents. Ayuso aprofita l'efecte capitalitat, que rega la comunitat en desenes de milers de milions d'euros públics, per desregular i abaixar impostos. L'objectiu indissimulat de la presidenta és atraure capitals i grans fortunes. El reportatge, Díaz Ayuso va reconèixer que ha estat tan satisfeta que l'exportaria a tot Espanya si algun dia ella arriba a la Moncloa.
17: Si el PP llega a la Moncloa, ¿tiene que aplicar su modelo económico? ¿Es el modelo para toda España?
16: Si yo fuera quien lo implanta, sin ninguna duda, haría lo mismo.
0: Ayuso només ha desistit d'un dels seus grans objectius, que era treure a Barcelona el Mobile World Congress.
15: ¿Aspira una a albergar el Mobile World Congress?
16: Ya no tanto, porque, a ver, esta polémica vino porque durante un tiempo decían que no veían, no sabían si iban a tener interés en otra edición. Entonces yo dije, oiga, pues yo lo que no quieran lo quiero aquí. A mí me gusta apostar por todos los eventos de todo tipo.
0: Però Salvador Illa no s'empassa les receptes màgiques d'Ayuso. El president de la Generalitat creu que el model de Madrid s'emmiralla en els pitjors líders del món, com Donald Trump o Javier Milei.
18: El nostre és un model clarament de prosperitat compartida. Aquest és l'objectiu que ens hem fixat, que no vol dir prendre-li res a ningú. Vol dir assegurar que tothom té un mínim per tirar endavant a la vida, no? I a les persones que parlen de que són uns genis en la gestió pública perquè baixen impostos i dius que tenen les coses referents que tenen són Trump i Milei, dius, mare de Déu, santíssima, com acabarà això?
0: I, mentrestant, Illa defensa que en lloc de convertir-se en una espècie de paradís fiscal, Catalunya continuï apostant per la innovació.
18: Nosaltres el que anem a fer és el nostre camí. El que ha fet sempre a Barcelona dels Jocs Olímpics, a Barcelona de la Sagrada Família, a Barcelona que acull el Barcelona Supercomputing Center, la Barcelona o la Catalunya que fa el primer cotxe elèctric 100% europeu, o la Catalunya que descobreix i produeix la primera vacuna íntegrament feta a Europa de la Covid, aquesta és la Catalunya i la Barcelona que nosaltres volem, no?
0: D'aquest Sense Ficció de TV3, que portarà cua segur, escoltem el comentari que hi posa la periodista, crítica de televisió del diari Ara i col·laboradora del món RAC1, Mònica Planes.
19: El Sense Ficció d'ahir a la nit a TV3 feia senzilla la complexitat de l'economia. El que podia ser molt feixuc es convertia en amè. T'obligava a mirar amb atenció la pantalla com en un partit de futbol emocionant. El que vam veure, de fet, en certa manera, era això, un Barça-Madrid que anava més enllà de l'esport, un clàssic aplicat a tots els àmbits de la vida. On es paguen més impostos? A Catalunya. Qui té millors infraestructures? Madrid. On hi ha més burocràcia? A Catalunya. En l'únic que quedava més ambigua la resposta era l'hora de respondre si el procés havia perjudicat l'economia a Catalunya. El partit es feia més emocionant amb la confrontació d'Illa i Ayuso. No només era un Catalunya-Madrid, era un esquerres contra dretes. Per què era tan interessant la comparativa dels models econòmics de Catalunya i Madrid? Perquè els arguments i les xifres s'han imposat per una vegada a la demagògia i al cunyadisme que acostuma a ser habitual en les comparacions entre un i altre. I déu-n'hi-do, quins dos mons tan diferents.
0: Parlant de Madrid, atenció al pronòstic lúgubre que l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, augura al Santiago Bernabéu. creu que l'estadi del Madrid no serà la seu de la final del Mundial del 2030. L'alcalde ha admès obertament que la ciutat del Marroc, de marroquina de Casablanca, és la favorita per organitzar el partit. L'alcalde, que és del PP, té molt clar qui en serà el responsable. Pedro Sánchez l'acusa de quedar-se amb els braços plegats mentre el Marroc mou peça per quedar-se amb la gran final del Mundial. Almeida s'encaixava ahir des de Saragossa.
20: No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político institucional para lograr esa final. Y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido.
0: Però el més sorprenent és l'egoisme d'Almeida. L'alcalde de Madrid també va deixar caure que si el Bernabéu no és la seu de la final del Mundial, potser Espanya hauria de fer un pas al costat en la seva organització. És a dir, qualsevol altra ciutat de l'Estat, com Barcelona, també se n'hauria d'oblidar. Ara bé, l'alcalde de Madrid va tirar la pedra i va amagar la mà.
20: Que la final no sea en Madrid tiene que hacerse replantear si el Mundial se tiene que celebrar o no. No soy quien tiene que decirlo. Pero si la final no se celebra en Madrid, creo que debería haber consecuencias, sin duda.
0: Martínez Almeida no va citar el Camp Nou, que també aspira a organitzar la final del Mundial, i potser és una omissió intencionada perquè el Camp Nou té opcions reals de sortir vencedor d'aquesta pugna. Crec que en aquests moments tot està entre Casablanca i Barcelona. Tant el Club Blaugrana com la Generalitat som optimistes i tot va com ha d'anar. L'estadi estarà del tot enllestit el 28, dos anys abans del Mundial, tot just quan la FIFA haurà de triar seu. Madrid i futbol són dos conceptes que aquests dies van lligats i acompanyats de molts embolics, i si no, que ho expliquen els seguidors del Madrid, que fa dies que veuen com Florentino Pérez declara la guerra a tothom qui li porta la contrària. Està desfermat el president del Real Madrid, després d'atacar amb noms i cognoms als àrbitres del derbi. Ara ha reprès la disputa que té obert en Javier Tebas, el president de la Lliga. Tots dos estiren els plats pel cap des que ahir, a primera hora del matí, Tebas va acusar el Club Blanc de crear un relat conspiranoic permanent i de demanar arbitratges a la carta. La resposta del Madrid va ser molt contundent. Va redactar un comunicat per la tarda per demanar la dimissió immediata del president de la Lliga. Entenen que no està prou capacitat per encapçalar la competició, però Tebas tampoc calla i va contestar el Real Madrid ahir a la nit a través de Twitter. Diu que no marxarà enlloc, que ni parlar-ne, i acusa el Madrid de fer servir mitjans afins, a més de la seva pròpia televisió, per fer creure que la Lliga està adulterada. Tebas afegeix que criticar una decisió arbitral és legítim, però convertir cada prejudici en una prova de persecució és una altra cosa. I conclou en aquest tuit: respecte en tinc per tothom, però subordinació a ningú. Però el Real Madrid està immers en més d'una disputa. També s'enfronta a mitjans que no li fan la gara-gara. La tarda d'ahir va ser entretinguda a Chamartín amb molta feina acumulada. El club va redactar un altre comunicat i va amenaçar el director del partidazo de la Copa, Juanma Castaño, de demandar-lo. El motiu és que el periodista va escriure un article a l'ABC, obro parèntesi. No ens ha d'estranyar aquesta batalla de Florentino Pérez amb aquest article del Juanma Castaño, entre altres coses perquè l'ABC és el líder dels odis viscerals que té contra la premsa el president del Real Madrid. Tanco parèntesi. En aquest article, Castaño qualificava Real Madrid Televisión del diari Gara de l'ultrafrontinisme. La comparació amb el diari Bas no va fer gens de gràcia al Club Blanc, que recorda que té una història vinculada a la banda terrorista ETA. Ahir a la nit, a la COPE, Castaño, al seu programa, va intentar afluixar el torçabràs, va demanar perdó per la comparació, però va afegir que no canvia ni una coma del que pensa de la televisió oficial del Club Blanc.
21: Sobre esta comparación, y pido disculpas, pido perdón. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo. Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
0: Totalment d'acord. I hauríem d'afegir una altra cosa per al Juanma Castaño, que és que Real Madrid Televisión té alguns col·laboradors que han fet tuits comparant el Barça amb ETA. O sigui que, de vegades, tot és segons el color blanc com es miri. I per si tot plega no fos prou, ahir el Real Madrid també estava molt pendent del vídeo setmanal que publiquen els àrbitres amb les jugades polèmiques. Volien saber si el comitè corregia alguna de les dues accions polèmiques que Mourinho va imprimir en aquell famós foli a la sala de premsa del Metropolitano, i es van trobar amb el següent desenllaç. Els àrbitres admeten l'error de no haver expulsat Kang In-Lee per clavar els tacs del turmell de Fede Valverde, en canvi no es mullen en l'acció del Cuti Romero sobre Bellingham. D'altra banda, confirmen que el VAR va encertar amb l'expulsió de Hausen i el penal que va acabar amb el primer gol de l'Atlètic de Madrid. Ara bé, no us penseu que això farà canviar d'estratègia el Real Madrid? Ans al contrari. En un nou fascicle d'escampar ronya, ahir Real Madrid Televisión va atacar directament l'Atlètic de Madrid i el seu entrenador Cholo Simeone. Això confirma les paraules i l'escrit de Juanma Castaño. En acabar el derbi de diumenge, el tècnic va advertir a Mourinho que havia d'anar amb compte amb el que deia, i ara Real Madrid Televisión l'ha qualificat d'hipòcrita i ha tirat d'imareteca per desacreditar-lo.
1: Después de lo que todo el mundo vio en el derbi, de un arbitraje escandaloso que todo el planeta del fútbol reconoce, hay quien prefiere mirar para otro lado y pedir respeto, pero solo a veces.
3: Peligrosamente complicada para otro equipo que no sea el Real Madrid. La veo peligrosamente preparada para el Madrid.
1: Ahora exigen respeto, pero si no les gusta lo que ven, comunicado al canto. El propio consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, emitía un comunicado en nombre del club que destacaba lo siguiente. Dejar al Madrid con 10 jugadores en su estadio son palabras mayores. Y citas como, cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Y añade, son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. El sistema es así y desde el Athletic no podemos cambiarlo solos. Nos hemos acostumbrado al sistema. Palabras ratificadas justo después por su entrenador Diego Pablo Simeone en sala de prensa.
0: De tot se'n parla, menys de Mourinho com a entrenador de futbol i la demostració d'aquests últims temps de l'entrenador del Real Madrid, que està més en fase de fa 10 anys que no pas d'ara. L'Atlètic de Madrid no ha contestat aquest nou reportatge de Real Madrid Televisió, però no descarteu que ho faci, tenint en compte les ganes de gresca que el club madrileny demostra tenir a les xarxes socials. Dos quarts i mig de nou, de tornada a Catalunya. Avui la crònica de successos va farcida. Aquesta matinada, una persona mort en un incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès. Les flames han començat a cremar l'edifici del carrer Llerona, a quarts d'11 de la nit. En aquell moment, a l'interior, hi havia 80 usuaris i 6 cuidadors. Els bombers han aconseguit apagar el foc en un tres i no res, però quan han entrat a l'interior de l'habitació, on havia començat el foc, hi han trobat el cos sense vida d'una persona encara no identificada. Les flames no han fet mal a ningú més, però el fum sí que ha deixat una colla de ferits i ha obligat a desallotjar els dos primers pisos i a confinar la resta de persones a les seves habitacions. També aquesta matinada, paralada, a l'Alt Empordà, una explosió en un dipòsit de gas ha destrossat l'estructura d'un hotel i ha ferit dues persones, una d'elles de gravetat. Ara l'hotel està precintat perquè l'estructura de l'edifici ha quedat molt malmesa. L'altre gran ensurt de les últimes hores ha estat a Rodalies. Ahir a la tarda va caure un fals sostre a l'estació de tren de Fabra i Puig de Barcelona i va provocar 3 ferits lleus. El despreniment ha obligat a tancar l'estació fins a nou avís. I encara a Barcelona l'Ajuntament sancionarà l'organitzador d'una rave que fa 4 dies que dura. La festa es fa en una finca privada del barri de Can Rectoret, a Collserola. Això és el que han de suportar els veïns de la zona, suposo que els ports senglars també, a tota hora des de divendres a la nit. A sobre, la festa té lloc dins del parc de Collserola en plenes restriccions pel brot de pesta porcina. I a Segrià, els Mossos investiguen com a homicidi la mort d'una dona que van trobar morta al pantà d'Utxesa, aparentment sense signes de violència. Però com que feia temps que el cos era a l'aigua, li van fer una autòpsia i els resultats han revelat signes de criminalitat. La policia sospita que algú la va matar i després va llançar el cos a l'aigua. De moment, no hi ha detinguts. Finalment, a Màlaga, la ciutat està en xoc des de divendres, a plena llum del dia. A tocar de l'hora de dinar, tres narcos d'una màfia sueca es van acostar a un noi que estava assegut en un banc d'una plaça prop del centre de la ciutat i van etzibar-li una ràfaga de trets. El noi, de 20 anys, va quedar mal ferit, però encara va tenir energies per arrossegar-se fins a un supermercat proper on va demanar auxili. Immediatament se'l va traslladar a l'hospital on va morir. La policia va aconseguir detenir els tres autors del tiroteig i, investigant el cas, van descobrir que la víctima no tenia cap antecedent ni vincles amb el narcotràfic. És a dir, que tot apunta que els tres narcos van afusellar a un jove innocent a tocar del centre de Màlaga perquè es van confondre de persona. I a 20 minuts per les 9, abans explicàvem que el secretari general de Nacions Unides va alertar ahir dels riscos de que la IA perjudica l'educació d'infants i adolescents. Doncs bé, avui tenim una altra evidència dels riscos de l'accés prematur a les xarxes. L'organització Aldees Infantils alerta que Espanya és el país d'Europa amb més menors exposats a internet. Segons que molts de vosaltres heu penjat ecografies, fotos dels seus aniversaris o d'èxits escolars dels vostres fills. Semblen innocues, però acaben exposant-los a la xarxa sense el seu consentiment. A Espanya, un de cada 4 pares comparteix imatges dels seus fills a les xarxes, molt per sobre de la mitjana europea, que és del 20%. De l'abús de les pantalles també se n'està parlant aquests dies al Congrés Barcelona, al Summit, que reuneix més de 10.000 persones. Aquí el debat també són els riscos de la IA i, de moment, els experts no estan sent precisament optimistes. De fet, reclamen fixar límits ètics i aprovar una regulació estricta per controlar aquesta tecnologia. Informa Víctor Massip.
2: Los experts avisen que travessem una revolució industrial cognitiva. Això vol dir que per primer cop la intel·ligència se pot comprar i vendre. Un canvi d'era que requereix mesures urgents. En este sentit, el conseller delegat de l'AI Summit, Guillaume Rostand, avala la proposta del govern de prohibir la IA als menors de 14 anys i compara l'eina amb una arma de destrucció massiva.
4: Una bomba nuclear canvia la història del mundo. Pues la IA es un poco una bomba nuclear. Tenemos razón de tener un poco de miedo, pero encontraremos los límites. Si estamos muy conscientes de estos riesgos, le podemos evitar.
2: Però una part del sector demana frenar l'alarmisme. Alguns conferenciants han explicat a RAC1 que darrere esta por social s'hi mouen interessos ocults. Davant d'això, la recepta dels especialistes per combatre-ho és començar a entendre com funcionen realment aquestes màquines.
0: Són les 8:42 minuts. L'addicció al mòbil també ens deixa avui una altra dada molt preocupant que publica La Vanguardia. Resulta que els últims dos anys les denúncies per distreure's amb el telèfon mentre es condueix s'han disparat gairebé un 40%. L'any passat es van posar més de 27.000 denúncies per distraccions, 7.000 més que el 2023. Els Mossos alerten que es troben amb molts conductors que venen al WhatsApp o que xategen al volant. Ara, per revertir-ho, han començat una campanya de macrocontrols a tot el país que s'allargarà diverses setmanes. Avui, just que el president Illa comparegui al Parlament per presentar el full de ruta en matèria educativa, encara cuegen les explicacions ahir dels Mossos pel cas de la infiltració policial en una assemblea de professors a finals del curs passat. El cap de la comissaria d'informació, que va ser el responsable d'aquesta operació, va comparèixer ahir al Parlament i va defensar a peu i a cavall l'actuació dels agents. Carles Hernández va admetre que no va estar ben planificada ni executada, però es va negar a demanar disculpes. Jordi Casals.
22: El comissari responsable de l'operació va comparèixer ahir a la tarda al Parlament, on va reiterar la seva defensa per l'actuació dels Mossos. Carles Hernández manté que en cap cas va ser una infiltració i justificava la presència de les dues agents del cos a l'assemblea com una manera més d'aconseguir informació. Això sí, admetia que la feina no es va planificar bé.
23: Jo puc entendre, i comparteixo, que és una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret. Em poden dir quin dret es va vulnerar? No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó.
22: Això va ser al maig a Barcelona, quan dues agents d'Incògnit van anar a una assemblea docent per tenir accés a informació. En aquest sentit, el comissari obria la porta a estudiar si cal mantenir aquests mètodes i assegurava que si els demanen que ho deixin de fer, en faran cas.
0: Després d'un estiu que s'ha fet molt llarg per la calorada insuportable, avui per fi, arriba la tardor. Ara bé, no llanceu coets perquè encara no es nota. Els termòmetres continuen marcant temperatures d'estiu i fins i tot en aquests primers dies de tardor es poden tornar a disparar les temperatures. Mònica Usar, bon dia.
24: Bon dia.
25: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Aviam, quan arriba de debò la tardor?
24: Doncs mira, de debò no sé si dir-t'ho, eh? Potser dimarts de la setmana que ve podríem baixar de manera una mica més evident les temperatures, però tot i això sembla que es mantindrien per sobre de la mitjana i de moment avui continuen les temperatures altes. Demà i divendres pugen més aquests termòmetres, tocant sostre de cara a divendres amb una calor més intensa i al cap de setmana, tot i que baixa un pèl, continuarà molt per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Per tant, comença la tardor, però ho fa amb un ambient estiuenc. Avui amb màximes que es mouran entre els 28 i els 32 graus i amb sol a bona part del país durant tota la jornada. Només alguna boira matinal ara mateix en punts de l'interior i després a la tarda alguna nuvolada en sectors del Pirineu. Les temperatures ara mateix entre els 19 i els 23 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 15 a Lleida, 12 a Girona, 14 a Perafita i 9 graus a Sort. I com dèiem, a partir de demà puja un pèl més la temperatura i de moment de pluja no se'n veu almenys aquesta setmana.
26: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
27: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
26: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
27: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: 8:45 i d'aquí uns moments de què? Res, un quart d'hora directe a la tertúlia apassionant dels dimecres al món RAC1.
28: Ha arribat aquest dia del mes. Aquest dijous, el gaudiràs més que un divendres. Arriba Super Dijous a Viladecans The Style Outlets. Nike, Adidas, Guess, Jack & Jones i moltes més a preus d'escàndol. Les millors marques amb descomptes que només passen un cop al mes. No t'ho perdis. Vine a Viladecans The Style Outlets.
29: Ep!
5: Cotxe nou?
6: D'ocasió, però de Spoticar.
5: Perdona, Spotiqué?
6: Spoticar. Em vaig decidir per ells perquè lliuren el vehicle totalment revisat. I ara amb la garantia Special Care pots tenir fins a 8 anys de cobertura en una àmplia selecció de vehicles. Spoticar. Vehicles d'ocasió de confiança.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
29: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
30: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre. És tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
31: Quin golaç!
32: L'estadi es posa dempeus i, espera, mira en el cel, què passa?
31: Clouen samarretes, pilotes i entrades.
33: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol. Moeve.
34: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
35: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
36: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
37: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
38: Que l'any serien... 1, 2, 3...
37: Més de 2.400 euros.
38: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
37: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
38: Que poc que costa comprar bé.
39: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
40: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
41: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
42: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
41: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
42: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
0: I a 10 minuts per les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. A Brussel·les sembla el dia de la marmota. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna a encallar-se, i en parlàvem. Malgrat els esforços d'Espanya per intentar desbloquejar la proposta, i la resta de socis europeus en van tenir prou en 7 minuts, 7, de debat per despatxar-la. De fet, alguns països no els ha fet ni mica de gràcia que el govern espanyol exigeixi l'oficialitat del català a canvi d'acceptar que nous estats com Moldàvia o Ucraïna s'integrin a la Unió. Laia Colomer.
1: Sí, ahir Suècia, Alemanya i Lituània van deixar clar que en cap cas es pot vincular l'adhesió de nous països a la Unió Europea a l'aprovació de l'oficialitat del català. És l'amenaça que fa uns dies va plantejar el govern espanyol, però que aquests països no els ha fet cap gràcia.
2: It's not a new discussion as such.
3: No és una discussió nova, però deixeu-me ser molt clara. L'ampliació és una cosa i el debat sobre les llengües és una altra. No crec que les dues qüestions s'hagin de vincular d'aquesta manera.
2: Should be interlinked in that way.
4: Also meine Position.
5: La meva posició sobre això és perfectament clara. Tanmateix m'oposo a la bilateralització de la integració de la Unió Europea.
6: Per Lituània, aquest vincle és inacceptable.
7: Not acceptable.
1: Fons del Ministeri asseguren que ahir, durant el debat, cap país es va oposar pro l'oficialitat i que tampoc van donar arguments perquè no es pugui fer. El secretari d'Estat, Fernando Sampedro, creu que és qüestió de temps.
8: No hay ninguna duda. Me gustaría saber si, esa, si esas excusas, esos argumentos de pedir más documentos responen a alguna duda. Si hay alguna duda, estamos dispuestos a atenderlas.
1: Recordem que perquè s'aprovi cal que tots els països hi estiguin d'acord.
0: Hem de parlar del Festival d'Eurovisió, perquè resulta que hi ha una notícia que deixarà commocionat Jordi Ramos, que és que Televisió Espanyola es planteja mantenir el boicot al festival. El president de la corporació, Juan Pablo López, proposarà al Consell d'Administració que Espanya tampoc participi a l'edició que es farà a Bulgària el maig que ve. El president de Ràdio Televisió Espanyola n'explicava les raons ahir.
14: No hacemos una evaluación complaciente, constatamos que hay avances técnicos, pero también una evidente asignatura pendiente en el terreno ético.
0: Ara bé, segons ha pogut saber RAC1, la UER sí que ha canviat normes del concurs i del sistema de votació per adaptar-se a la situació actual. La decisió definitiva sobre el futur de Televisió Espanyola la votarà aquesta tardor al Consell d'Administració. A Barcelona, avui comencen les festes de la Mercè. A les 7 de la tarda, el pregó d'Antoni i Meritxell Falgueres, els propietaris del celler Gelida, donarà el tret de sortida oficial a 5 dies de festa major. Serà el primer d'una pila d'actes i de concerts que repartiran per diferents punts de la ciutat fins diumenge. Un dels principals grups d'actuar a les 10 de la nit davant la catedral serà Sabor de Gràcia. I després, a quarts de 12, Luisa Sobral omplirà el Teatre Grec de Montjuïc.
15: Hola, felicidad, bateu a porta, deixa entrar...
0: Ara, fins avui, s'han programat més d'un centenar de concerts a diversos escenaris, alguns de nous, a la plaça de les Glòries, a la plaça de Sarrià o la plaça Comas, però també als espais habituals, com la platja del Bogatell o l'avinguda Maria Cristina. Justament, demà passat divendres, a Maria Cristina, RAC 105 reunirà algun dels plats forts d'aquesta edició, com els Catarres...
16: El que jo vull és cantar-te fins que arribi...
0: Maria Jaume.
17: Tu me fas màgia oscura, ben dura i no cura.
0: Però també els Amics de les Arts, Teràpia de Xoc o Marcus Oli, el seu festuc. També passaran per aquesta Mercè Nil Moliner, La Pegatina o Love of Lesbian, entre molts altres, abans que el Piro Musical posi el punt final diumenge a la nit. Aquest any es farà a la platja de la Nova Icària amb la música que ha escollit el líder d'Oques Grasses, Josep Montero. On ja fa dies que estan de festes, a Tarragona, avui arriba el gran plat fort, la processó del braç de Santa Tecla. Recordem que avui a Santa Tecla és festiu a Tarragona i també a Sitges. Abans aquest migdia el protagonisme tornarà a ser pels castells amb l'exhibició de les quatre colles locals, Esteve Giral.
18: Els castells tornaran a omplir la plaça de la Font aquest migdia, avui amb les quatre colles tarragonines, els Xiquets, renascuts diumenge, la Jove, per refer-se a la caiguda del 3 de 10, els Xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, en un gran moment. Diada de Santa Tecla amb el seguici, la professor del braç de Santa Tecla, amb l'esperada entrada del braç fins a la catedral aquesta nit, abans que esclati el castell de focs. La pólvora ja va fer tronar, de fet, ahir al vespre, carrers i places... de la part alta durant la cercavila. Santa Tecla tancarà demà 10 dies seguits de festes amb l'emoció dels pilars caminant i el correfoc i la traca final que acomiadarà les festes de Santa Tecla fins l'any que ve.
0: En cinema, avui el glamour de Hollywood s'apodera del Festival de Sant Sebastià. 17 anys després, Brad Pitt torna al festival, ara amb El corazón de la bestia, el nou thriller de David Ayer. L'actor nord-americà serà, sens dubte, el nom més buscat de la catifa vermella. N'hi haurà d'altres, però, com Jesse Eisenberg, que hi estrena de debut, amb Julian Moore al repartiment, o J. Bayona i part del seu equip de la Sociedad de la Nieve, que són a la ciutat per presentar una sèrie documental del mateix univers que es titula Más allá de la societat i explica com els supervivents de la tragèdia dels Andes van intentar refer la seva vida després de l'accident. Enviat especial de RAC1 al Festival de Sant Sebastià, Adrià García.
4: 72 dies atrapats als Andes van convertir la seva supervivència en una història coneguda arreu del planeta, però gairebé ningú havia explicat què va passar després. La minissèrie de 3 capítols revela com els supervivents van intentar reprendre la seva vida, però també dona veu a les famílies dels qui no van tornar. Ho explicava el seu co-creador i director, Carlos Torres.
7: Comença amb la primera notícia en la que es sap que hi ha hagut sobrevivents. Haver de gestionar aquest dol, per una part, i també les famílies que havien de trobar-se que el seu dol íntim s'havia convertit en una història mundial.
4: La sèrie també recupera alguns dels actors de la pel·lícula La Societat de la Neu. Enzo Borinsic i bona part del repartiment viatgen per primera vegada fins al lloc real de l'accident.
9: Fuimos con todos los actores y Bayona a la montaña y claro, y para nosotros fue muy simbólico volver al lugar para dejar esa historia ahí, como cerrar ese círculo.
4: La sèrie s'estrena a Netflix el 18 de desembre.
0: Mentrestant, la cursa per la Conxa d'Or continua sumant candidats. Ahir s'hi va afegir El mal padre. Eduard Fernández interpreta un home orgullós i narcisista que intenta reprendre la relació amb els seus fills després d'anys de fredor. Adrià.
4: El mal padre és la història d'un escriptor d'èxit que ha descuidat la seva família durant anys. Quan comença a estar dèbil de salut, l'home intenta recuperar el temps perdut amb els fills. Eduard Fernández diu que aquest personatge s'assembla força a tota una generació de pares.
10: Home, jo crec que aquesta revisió que estem fent de la masculinitat, doncs, bueno, és una oportunitat pels homes per dir, hòstia, quin és el nostre paper, no? Que l'home es pot sentir una mica perdut, no? En la generació de Santiago Balmes, jo ni estava pel cap, ell tenia fills i portava diners, i lo de més és jo intentar conseguir escribir llibres bien, no?
4: La coincidència és que la seva filla real, Greta Fernández, també és aquests dies a Donosti, amb Os Invitados. A RAC1 explicava de què va la pel·lícula.
11: És una història molt feminista, i és una pel·lícula que té certa màgia i certa lírica. Té alguna mica fantasiós, que no s'espera, no?
4: I deixava una cosa clara. Fora de la pantalla, Eduard Fernández no té res de mal pare.
0: Encara parlant de cinema, avui entrevistarem els que indiscutiblement són la parella de directors del moment, els Javis, autors de La bola negra.
12: T'han presentat socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
0: A partir de les 11 parlem d'aquest gran fenomen que els va coronar com a guanyadors de la millor direcció a Cannes i que també els ha valgut el prestigiós premi del públic al Festival de Toronto fa tan sols uns dies. La pel·lícula s'estrena divendres amb una sensacional xifra de 415 cinemes a tot l'estat, més que l'últim capítol de la saga Torrente. Preguntarem als Javis com viuen aquest èxit descomunal i com afronten els rumors que apunten que podrien rebre diverses nominacions als Premi Oscars. Després ja parlarem de cinema queer, el que parla de la comunitat LGTBI, i li demanarem a en Jaume Ripoll que ens faci un rànquing per ell de les 10 millors pel·lícules de la història. Ja us avancem que el fundador de Filmin i col·laborador del món RAC1 ens parlarà d'algunes tan transcendents com Brokeback Mountain, La ley del deseo o Muerte en Venecia. I a punt d'arribar a les 9, a les plataformes Matthew McConaughey i Woody Harrelson protagonitzen Brothers, que avui arriba a Apple TV.
13: Bingo, bingo, bongo.
0: Ding. Els dos actors són millors amics des de fa anys, però hi ha una incògnita que els ha acompanyat els últims anys. Podria ser que, a banda d'amics, també fossin germans biològics? La sèrie narra la història real de McConaughey i de Harrelson. I pels amants dels dibuixos animats, avui arriba a Disney Plus Toy Story 5.
19: There's a package for you.
0: La pel·lícula ha recaptat més de 1.140 milions de dòlars i s'ha convertit en una de les pel·lícules més taquilleres de l'any, trencant tots els rècords històrics de Pixar. I avui que 3CAT hi torna una sèrie mítica.
20: Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver.
0: La plataforma recupera Oliver i Benji, ara doblada al català.
21: Al nostre fill no li cal res més que una pilota de futbol per ser feliç.
0: Arrenca amb 28 capítols de la versió més moderna de l'anime, amb animació renovada i una narrativa més àgil. Ara veiem un canvi important. Els personatges de la versió catalana no es diuen ni Oliver ni Benji. Recuperen els seus noms japonesos originals. Per tant, la sèrie ja no es titula Campeones Oliver i Benji, sinó Capità Tsubasa Campions, que és el títol original al Japó. I a la resta dels esports, el Barça femení comença avui la defensa de la Champions League.
22: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: A les 9, en directe a RAC+1, l'equip de Pere Romeu rep el París a l'estadi Johan Cruyff. L'entrenador del Barça està convençut que l'equip continua sent competitiu, malgrat les marxes d'Alexia Putellas, de Salma Parayuelo i de Mapi León.
23: Que sí que hi ha nivell. Evidentment, han marxat jugadores molt importants, en som totalment conscients, han arribat de jugadores també importants, han arribat de jugadores bones que ens segueixen donant un plus competitiu. La idea està tan per sobre de noms propis com a tal, crec que seguirem donant molt a parlar.
0: El Real Madrid va debutar i va empatar 1 contra el PSG a Valdebebas. També es van jugar Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Juventus 1, Benfica 2 i Arsenal 1, Koga de Dinamarca 0. Encara en futbol, però el masculí, el diari L'Equip ha entrevistat Lamine Yamal. Més enllà de preguntar-li per enèsim cop sobre la pilota d'or, Lamine també va parlar de la pubàlgia que va tenir la temporada passada. La reflexió és interessant perquè Lamine reconeix que va fer-li obrir els ulls sobre com s'havia de cuidar.
2: Yo creo que me ayudó mucho a ser más profesional. Al final, al principio, yo decía, soy un niño, no me puede pasar nada, no me puedo lesionar, soy como un plástico, ¿sabes? Me recupera el momento y ahí me di cuenta de que no, que estamos jugando a un alto nivel y todo el mundo necesita tratarse con el fisio, necesita comer bien, necesita descansar. Yo creo que todo eso me ayudó a ser la persona que soy ahora.
0: Lamine també va confessar que ara entrena sobretot les faltes i les finalitzacions per poder marcar més gols.
3: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
5: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: Anem al trànsit.
6: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Ferran Aràndiga, bon dia.
24: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives. Parlem d'un accident a la A2 des de ja fa una estona a l'altura de Cornellà que encara deixa retencions de fins a 7 km.

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
2: Determinat públic. El cantant Kid Rock era una de les estrelles que havien d'actuar al Patriots Day Freedom, que amb aquest nom i amb Kid Rock ja es podeu imaginar el tarannà ultraconservador de l'esdeveniment. Les entrades pel festival eren gratuïtes, però els organitzadors esperaven quadrar números amb la venda de 100 entrades VIP a un preu de $1,000 cadascuna. Doncs bé, al final només en van col·locar 6. I això va obligar els responsables a cancel·lar el Patriots Day Freedom Fest. Ja ho deien... No, home, no. Ai, no, ja ho deia Duncan Du. 100 patriotes d'on diran.
3: El món a RAC1, amb Jordi Bastell.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: 9:05.
5: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
6: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia i ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
7: Avui, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sanz i els periodistes Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Tian Riba.
2: Estimats, doneu-vos per saludats aquest matí. Bon dia a tots i totes. Dia. Està bé? Tot bé? Alguna novetat en el... Res, no? O sigui, no, tot.
8: Home, sí, no.
2: Què ha passat?
8: Aquest matí ho estaves explicant, acabes d'entrevistar el...
2: Ah!
8: I això està... Sí. Que passa que portem tant temps donant-li voltes i dient que ja, i que al
2: fins
8: final...
2: Que no el veia fins que no el veia travessar la frontera...
8: Bueno, sí, exacte.
9: En teoria ja ho donàvem per fet i l'últim auto de Llarena ell mateix
2: ja, ell mateix,
9: ja, ell mateix ja donava per fet també que ja estava.
10: Bueno, sembla que s'acaba la fugida endavant, no?
2: Com la fugida?
10: De la judicatura.
2: Ah,
8: aquesta fugida endavant, vols dir?
10: Sí, aquesta fugida endavant de l'alta judicatura espanyola que quedarà impune, però sembla que s'acaba.
2: Ja, també dic que ara ja, amb el tema, ja en parlarem, eh? En parlarem perquè ara, com que hem d'anar a Ceuta, està... També hi ha una obvietat, que és que o la justícia, l'alta justícia, o s'arregla entre partits d'una punyetera vegada, o aquí, depèn de qui mani i depèn de qui governi dins de la judicatura, doncs passa el que passa. És a dir, que primer va ser... El sector Podem, després van ser els independentistes, ara és el PSOE, el que puede hacer que haga, i llavors arriba un moment que la gent deixa de creure en la justícia, i el que és pitjor, perquè si deixes de creure en la justícia, deixes de creure en la democràcia. Ja. I llavors passa el que passa, però en fi...
10: Però per què s'ha d'arreglar? Quin interès hi pot tenir el PP?
2: Ni el PSOE.
10: No, però sobretot en aquests moments el PP i Vox. Vull dir, si,
2: no, ara evidentment
10: si ells,
2: no.
10: Si ells posen l'àrbit a cada partit, quin interès tenen a canviar les normes?
9: Perdoneu, però això no ha volgut arreglar mai ningú conscientment. L'advertiment del Tribunal Constitucional de que el Consell General del Poder Judicial i l'Audiència Nacional eren òrgans

0: difícilment constitucionals i tolerables és de 1985, sí. Aquella sentència. I no s'ha fet absolutament res per
1: part
0: de
1: ningú. Perdó.
0: Sí. L'advertiment del Tribunal Constitucional, sense recurs que es van interposar l'any 1984, va dir que l'Audiència Nacional i el sistema d'elecció del Consell General del Poder Judicial eren de difícil encaix constitucional.
1: Vale? No van dir que era anticonstitucional, no van dir, però van dir que era diferent encaix.
0: Que s'havia de fer amb molta cura cada vegada que es fes alguna cosa, una interpretació conforme a la Constitució.
1: Doncs mira, si comencem, vale? Així,
0: i això 85... és del 85, i ningú no ha fotut res.
2: Això, a Itàlia ho han canviat diverses vegades.
0: Ni PP, ni PSOE, ni hòsties.
2: L'òrgan de govern dels jutges, com es tria i com funciona, ho han canviat diverses vegades i tampoc se n'han sortit massa. És a dir, no és fàcil trobar una fórmula en què tu diguis... Hi ha un control, no? En aquest cas, doncs, el Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de control dels jutges, doncs, que és independent i que no està polititzat. Jo crec que aquí potser el problema és més de... com són els jutges.
0: És que es polititza des del mateix moment.
2: Qui accedeix a la carrera judicial totalment. I quin viatge ideològic té.
0: A la carrera judicial moments... accedeix la mateixa gent que a la Inspecció d'Hisenda i a la Direcció General de Carreteres.
3: No,
0: gent
3: que,
0: gent que pot opositar.
3: No.
0: Gent que es pot permetre 4 anys preparant una oposició.
3: O 7 o 9.
0: Bueno, però això no,
3: no és a
0: la judicatura. Això és a tots els alts cossos de l'administració pública.
3: Amb el
0: cos diplomàtic. 6 anys d'oposició com a mínim.
3: Sí, cos diplomàtic també, però és veritat que hi ha unes oposicions i hi ha unes altres.
0: És que la judicatura és desigual. I la sanitat i l'educació, tot és desigual.
3: No és el mateix.
2: Però el que passa que ho patim i es veu més, és més visible en la judicatura que en el cos diplomàtic, per exemple.
0: Sí, ho patim.
2: Perquè aleshores, a més, es produeix una endogàmia i uns circuits reclosos i tancats, sobretot a l'alta judicatura o al Tribunal Suprem o a determinats òrgans de la Fiscalia, doncs que acaben amb aberracions com jutges manifestant-se davant del Tribunal Suprem, contra una llei aprovada pel Congrés dels Diputats, per exemple. I aquí no passa res.
0: Endogàmia familiar, saltant... avui a la sala segona...
2: Bueno, no, endogàmia ideològica. Endogàmia ideològica.
0: Endogàmia familiar ideològica, l'únic que es canvia al cap directament és precisament el senyor Cándido Conde Pumpido Ferreiro, magistrat de la sala segona del Suprem, fill de magistrat i president de la sala segona del Suprem.
2: Estic parlant d'ideològica i no dels Mariscal de Gante. Estic parlant d'ideològica entre la dreta i l'extrema dreta judicial, que estan perfectament organitzats, que s'ajuden entre ells i que copen tots els càrrecs de responsabilitat que poden, tant a l'Audiència Nacional com al Tribunal Suprem, com als Tribunals Superiors de Justícia, i que els és igual saltar-se, per exemple, l'article 395.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que diu que els jutges no poden amonestar i no poden posicionar-se sobre qüestions polítiques i sobre els poders públics. Els és absolutament igual a les associacions de jutges, al Consell General del Poder Judicial i als senyors fiscals i jutges del Suprem.
1: Llavors, com ho fem, això? El problema és, Merero, com ho fem, això?
0: El problema és molt difícil, i jo crec que més que de sistema d'elecció és una qüestió de salut democràtica d'un país. Els jutges americans són elegits pel president dels Estats Units, o sigui que la designació política és evident, i els de nivells inferiors van a eleccions a llistes del Partit Demòcrata i del Partit Republicà, però després el sistema és prou equilibrat, té prou balancing com perquè aquesta gent sigui independent de veritat.
2: Ah.
0: Aquí és diferent perquè la carrera d'un jutge, el jutge té una carrera molt lenta. La carrera d'un jutge, molt curta, perdona, als 35 anys ha acabat, magistrat d'una audiència i acumulat triennis i tiramilles. A partir d'aquest moment, tot el seu futur depèn del poder polític. Tribunals Superiors de Justícia, presidències d'audiències provincials, alts càrrecs a la Judicatura a Madrid, al Consejo Constitucional Suprem, etc. O sigui, hi ha un moment a la vida d'aquest jutge que se'n va a la mesa camilla a posar sentències i a cobrar triennis o s'ha d'acostar al poder polític. I això s'ha d'acabar.
2: Una de les coses
0: això està corrompent el sistema espanyol des del principi de la democràcia.
2: Una de les pitjors coses que ens està passant és la previsibilitat. És a dir, ja sabíem què passaria ahir, ja sabem què passarà el dia 6, en funció de quines són les majories al Tribunal Constitucional, qui és el ponent... És a dir, la justícia espanyola és totalment previsible perquè està totalment polititzada. I no passa, i Per exemple, tu posaves l'exemple dels Estats Units. Què va passar quan el Tribunal Suprem va tombar una ordre de Trump sobre el tema de la nacionalitat, perquè no poguessin adquirir la nacionalitat de determinades persones? I el Tribunal Suprem li va tombar. Aquí seria impossible. És dir, aquí ja sabíem fa dos anys que quan arribés l'amnistia al Tribunal Constitucional, com que el Tribunal Constitucional hi ha una majoria no progressista, sinó afí al govern, que és el que s'ha de dir, una majoria afí al govern espanyol, doncs la validaria. I que, en canvi, el Tribunal Suprem, on hi ha una majoria de la dreta i de l'extrema dreta claríssima, s'amotinaria en contra d'aquesta llei, i és el que ha passat.
0: Jo no m'atreviria a dir que el Tribunal Suprem hi ha una majoria de l'extrema dreta, que hi ha
2: de la dreta i de l'extrema dreta.
0: Que hi ha sectors connivents amb el poder, això ha existit absolutament sempre. No podria arribar a fer una generalització. Però el que deies tu, una cosa sí que tens tota la raó. Aquest Tribunal Suprem dels Estats Units que ha tombat la legislació del Trump és un tribunal de majoria republicana.
4: Sí, però amb una diferència,
0: Xavier. Amb independència absoluta.
4: Sí, però una raó, perquè són càrrecs vitalicis.
0: Són vitalicis.
4: És a dir, un cop han sigut nomenats, i efectivament els proposa el president, em refereixo al Tribunal Suprem dels Estats Units, i han ocupat el càrrec de membres del Tribunal Suprem...
0: Sí, sí, li poden dir al president, si t'he vist o no me acuerdo.
4: O pleguen
0: no.
4: Ells perquè dimiteixen, o fins al dia que se'n vagin a l'altre barri. Vull dir,
2: però
4: això
2: el Suprem també ho podria ser, el Constitucional.
4: No, és una
2: perdó,
4: possibilitat.
2: Perquè per l'edat que tenen els jutges del Tribunal Constitucional, el sou i les condicions que tenen, pràcticament, vull dir, ja surten d'allà jubilats. Si n'hi ha un munt que es moren mentre...
4: No, el Claudio Conde Pompidou, em sembla que té 77 anys, o està a punt de fer 77 anys, i de fet el seu càrrec ja està ja havia de plegar fa un any.
1: Bueno, però això també ja passava amb Marchena, sí. Passava amb
0: Llarena. No, Marchena és jove. Marchena.
1: No, Llarena, no, era que...
0: No, Marchena i Llarena són més joves.
2: Són més joves.
0: Això passava amb un que es va jubilar en ple judici del procés, que ara no em ve el nom al cap, però bueno, un
1: sí,
0: d'ells
1: i ara
0: que tenia la pròrroga, ells es jubilen al 70 com a màxim, i després tenen tres pròrrogues extraordinàries d'un any que s'han d'aprovar any per any pel Consell.
1: El Peinado també, no?
0: El Peinado, però aquest no demana la prova.
2: Aquest ara és jubilar-se.
1: Aquest ja és jubilar-se i amb a casa.
4: Bueno, escolta, és un quart de 10, perdó. Que...
1: No, tira. Perquè...
3: No, clar, és que m'avorreix aquest tema.
1: El 23 de setembre del 2018.
3: Exacte. Sembla que hàgim caigut del cavall. Vull dir, això ja fa... Vaja,
1: si des de 1985.
3: Sí, fa molts anys que vinc aquí i sempre és el mateix. Ja ho sabem, quina és la recepta.
0: És del 85, és del 85.
3: Una recepta que no vol canviar ni el PSOE ni el PP, o que no tenen majories suficients per fer-ho.
5: Està malament recordar-ho.
4: Mira, clar,
0: recordem que quan a Catalunya s'ha volgut fer una contribució per remediar aquest estat de coses, s'ha enviat el Pascual Estivill al Consejo.
1: Fins aquí les notícies.
3: Gran solució.
1: A un quart i un minut de 10. Permeteu-me que vaig a Ceuta, perquè, clar, aquí és el gran... Ara, en els moments, és com... És que és allò, la futbolització de la política. És a dir, aviam si ara hi ataca o no hi ataca, qui ataca, si hi ha defensa o què passa, perquè s'està parlant amb un tema tan delicat com és el dels moviments migratoris i, sobretot, el que està passant a Ceuta, perquè per parlar moltes vegades de Ceuta s'hi ha de ser, i la Diada de les Eres hi és, i està vivint tot el que allà... Vivint i veient tot el que allà està passant. Suposo que si no hi ha... És a dir, estic veient alerta màxima ara a les televisions de títol de pel·lícula d'atacs nuclears, alerta màxima. No sé si hi ha alerta màxima o hi ha tranquil·litat suprema a Ceuta en aquests moments. Allà hi tenim l'Adrià de les Heres, l'enviat especial de RAC1. Hola, Adrià, bon dia.
6: Hola, bon dia, Jordi. Doncs no, fins ara no hi ha hagut cap intent d'entrada massiva. Com a mínim no l'hem vist, i a més, sí que és veritat que explicàvem a la crònica de les 8 que el desplegament policial era molt visible als voltants de la frontera, però això només ha estat entre les 8 i les 9 del matí, ni abans ni ara. De fet, ara hi havia una desena de cotxes, una quinzena potser fins i tot, però ara en són 6 de la Guàrdia Civil aquí a la carretera que arriba a la frontera. A més, per exemple, al peu de la tanca, que és l'espigó del Tarajal, que és la part que jo puc veure més clarament de la frontera, no hi ha patrulles. Jo potser m'esperava veure patrulles caminant per allà, i la veritat és que no hi ha rastre ni de la Guàrdia Civil al peu de la tanca. En canvi, el desplegament al Marroc no el podem veure, però jo he pogut parlar amb diferents persones que han creuat a Ceuta per les vies reglamentàries i m'explicaven que es veu molta policia tota l'estona, ja des d'ahir a la nit. I afegien que ni rastre, almenys fins ara, i a Fenidec, que és la ciutat veïna, de grups de persones que s'estiguin ajuntant per fer una entrada massiva, eh? És a dir, que no en veien, com a mínim fins ara. A més, fa una estona he pogut parlar amb alguns agents de la Guàrdia Civil, assenyalen que tot està en mans del Marroc, però demostren tranquil·litat i confiança, i justament per exemplificar-ho, un guàrdia civil em deia: si vols, pots venir amb mi a fer el cafè, que ara surto d'aquí.
5: Hola.
4: Això de la Guàrdia Civil, veus?
5: Com dius, Ramon?
4: No, que dic que un guàrdia civil tranquil, per tant, no preveuen que passi absolutament res. D'altra banda, és lo previsible, perquè quan hi ha una gran expectació i es preveu que arribi no sé quan...
3: Escolta, això, tothom, això és com el temps, Ramon.
4: Tothom
3: quan te soni l'alerta, no plou.
4: No et preocupis que no passarà gran cosa. Tothom sap una cosa. Si algun dia han de tornar a fer una cosa com la que van fer en el seu moment, no avisaran. Tornarà a passar exactament el mateix, apareixeran 50, 60 mil, jo què sé, els que poden aparèixer, i entraran o no entraran, no sé com s'ho faran, però el que està claríssim és que no avisaran 24 hores abans dient: escolta, que venim. Per tant, està molt bé que hi hagi un desplegament.
5: Efectivament, a mi aquestes coses que diuen, no, és que sí, hi ha el rumor que les xarxes diuen i tal, espera't que es produeixi demà.
4: Exacte.
5: En tot cas, però no
4: avui. No quan ho diuen, perquè és que és lògic, vull dir, a més, avui tothom està previst allà, està ple de periodistes, la Guàrdia Civil ha desplegat no sé quants cotxes, la policia també...
5: Dit però, això, a Ceuta, i ahir ho parlava amb Adrià, a Ceuta, en aquests moments, com més... anem als dos cantons, perquè ens entenguem. Comencem per la gent de Ceuta. La gent de Ceuta, en general, la que viu a Ceuta, viu, diguem-ho, amb tensió, atemorida...
6: Ja, sí que es respira molta tensió i això que comentàvem ahir, i reclamen solucions urgents. És veritat que hi ha sectors de la població que han optat per mobilitzar-se, en alguns casos fins a un cert punt exercir violència, com dèiem, com explicàvem ahir. Són grups de persones molt reduïts i que estan significats políticament, però després hi ha molta altra gent que no es mobilitza dia a dia i quan parles amb ells diuen que això no es pot allargar, que necessiten una solució, perquè tant per les persones que estan mal vivint als carrers de Ceuta com pels veïns que senten inseguretat, perquè clar, això afecta el dia a dia. Per exemple, l'altre dia explicava que quan vaig arribar, això és un exemple molt diguéssim molt quotidià, però quan vaig arribar en ferri a Ceuta, em vaig trobar un equip de cadets de futbol que viatjava des d'Algesires cap a Ceuta, i m'explicaven doncs que des de la Federació Andalusa, que és on fan la majoria de partits a les competicions regulars, sobretot si estan en divisions més altes, deien que els estaven posant problemes per jugar aquest any la mateixa competició que juguen habitualment, perquè la Federació Andalusa doncs no volia arriscar-se a enviar nanos joves a Ceuta.
5: I pel cantó, diguem-ho, dels migrants que encara són a Ceuta?
6: Hi ha dues realitats molt diferents. Les persones que, per exemple, encara queden al trampolín i a la platja de Benítez, que són els principals assentaments improvisats, que realment allà respira desesperació, hi ha nerviosisme. Per exemple, avui a la nit la policia espanyola ha desmuntat el mercat improvisat que tenien els migrants al passeig de la platja del trampolín, que és on venien i compraven material ben necessari, sabates, coses tan bàsiques com roba, sabates i menjar. I bé, la policia espanyola els ha desmuntat. Hi ha hagut moments de tensió sense arribar a grans incidents. I després hi ha una altra realitat, que és les persones que sí que han pogut aconseguir entrar al port de Ceuta. Ja estan més tranquil·les, tenen unes condicions, tot i les diferències que hi pugui haver, més aviat dignes, i que, per tant, també ens ho comentaven, que un cop ja entren en aquests recursos d'acollida momentània, ja no pensen ni tan sols en tornar al Marroc.
5: Déu-n'hi-do. Espera, no te'n vagis, Adrià, perquè aquest matí el ministre d'Exteriors del govern d'Espanya, José Manuel Álvarez, ha explicat que en tiran endavant una campanya per desmentir les crides a saltar la tanca. Álvarez confia que amb la col·laboració del Marroc avui no passi res. N'ha parlat a la SER.
7: Yo espero que, igual que el 15 de agosto, donde ya hicimos esta campaña de información veraz y de lucha contra la desinformación, y la prensa marroquí nos está ayudando a amplificar la información veraz unido a un dispositivo robusto en la frontera, pues evidentemente impida que tengan éxito en esta ocasión.
5: Bueno.
3: Yo la verdad es que no acabo de entender aquesta...
8: beligerància de la política diplomàtica espanyola a certs països i aquesta passivitat. Ahir, per primera vegada, Sánchez va mostrar una mica de canvi de timó i va reconèixer que potser Marroc no va actuar prou bé. Jo si valdes ho enteneu, m'ho expliqueu. Jo no entenc què li deu
4: Anna,
8: a Espanya al Marroc. Anna, no, tu dic en sèrio, no ho entenc.
4: Sí que ho saps, exacte.
5: No. Ramon.
4: No, perquè tenen la paella pel mànec.
8: De què? Del tenen gas? De l'entrada de la
4: futur,
8: frontera?
4: Del futur que puguin fer amb Ceuta i Melilla. És que és així de senzill. Vull dir, és evident que és una plaça... Pots fer una cosa, efectivament, pots fortificar-ho i pots desplegar l'exèrcit i, escolta, quan vinguin, doncs començar a disparar. Però tu i jo tenim prou edat com per recordar, per exemple, la Marxa Verda. Tota aquella zona que varen ocupar estava minada. I quan venia la gent, la feina que van tenir d'esminar-ho per tal de que no comencessin a saltar pels aires els que van entrar al Sahara i de pressa i corrents com va marxar l'exèrcit espanyol. Com tots sabem, és veritat que eren circumstàncies molt diferents perquè estava el Franco pràcticament agonitzant i hi havia aquella situació d'impàs que va saber aprofitar molt bé llavors Hassan II, no? el rei del Marroc. Ara es podria tornar a produir una situació semblant. Si aquests 60.000, em sembla que ho dèiem l'altre dia, en lloc de marxar es queden, què hagués passat?
5: El que estan dient.
4: Què hagués passat? Tu imagina't, 60.000 o 70.000, sí, no sé quants n'hi ha. Sí, sí. Tu imagina't, dupliques la població de Ceuta, però aquí hi ha com els treus allà dintre, agarrotades. Agafes l'exèrcit, no sé què. No, ja, però com ho fas?
8: No ho sé.
4: Estem parlant d'un país democràtic.
8: Jo estem parlant d'un país democràtic, però un país democràtic que va enviar de 6.000 a 10.000 piolins a Catalunya per evitar que la gent votés democràticament a les urnes, i quants policies extraordinaris ha enviat allí per mantenir la seguretat del poble de Ceuta?
2: Sí, d'acord, però Catalunya a mi em va semblar molt malament, em va semblar un abús.
8: Era per votar, eh? Aquí és
2: no
8: per
2: era
8: no...
2: la solució, però no van matar a ningú. Ho dic perquè al final, aquí, potser hem de ser clars, és dir, quan es parla de que Espanya ha de controlar la frontera, que no pot permetre això, que s'ha d'enfrontar amb el Marroc, quina és la solució? Quina és la solució? Fer la valla més alta, començar a bombardejar pasteres, començar a disparar a les persones que volen passar, i que el que va passar el 2015 a Tarajal, que amb pilotes de goma,
8: van matar una quinzena d'immigrants,
2: que torni a passar, perquè ara, sense usar la força, amb l'assalt que hi va haver de la frontera fa un mes, van morir 140 persones. Dic, quanta gent ha de morir a la frontera? Aleshores, jo crec que és evident que el Marroc té una responsabilitat en el que va passar, i que és evident, i ho saps perfectament, i ho sap tothom, perquè Pedro Sánchez no assenyala el Marroc. Perquè Pedro Sánchez sap i necessita que el Marroc li controli la frontera. Perquè, si no, l'única forma de controlar la frontera és matant gent. I això no ho vol fer, i a mi em sembla bé que no ho vulgui fer.
3: Ja, si però Feijó fos president de l'Estat, faria el mateix.
8: Entre l'A i la Z, perdoneu, hi ha moltes lletres. I jo crec que...
3: Quina és la solució, Anna?
8: Jo no sóc política, bueno, no m'hi dedico a això, jo em dedico a analitzar la realitat, i la realitat política. És que és una vergonya el que ha passat a Ceuta, és una vergonya el que ha fet el govern espanyol, i és una vergonya el que ha fet el govern marroquí. Ens hi posem com ens hi posem. Anna, i encara... no pot ser, perquè això pot passar avui, pot passar d'aquí un mes a Melilla, i d'aquí dos mesos pot tornar a passar a Ceuta, i d'aquí tres a Gibraltar.
4: Sí, i probablement passarà, i arribarà un moment en què la situació serà prou insostenible com perquè això no pugui tirar endavant, i escolta, i s'hagi d'arribar a un pacte, alguna opció. Per cert, que en algun moment ja es va plantejar, ja amb democràcia, es va plantejar buscar un estatus especial per Ceuta. És a dir, que tingués una situació d'empara internacional, una cosa diferent, és a dir, sense acceptar una retirada espanyola, però tenir una situació especial que no es va arribar a portar a terme en aquell moment. És a dir, són situacions que difícilment tenen sostenibilitat en el temps. Primera, perquè estem parlant d'un... Escolta, posem-se com vulguem, Ceuta i Melilla espanyola. Si hi ha tot el que tu vulguis, però on estan? Estan en territori del Marroc.
8: És evident costat. Que són colònies.
4: És que, per tant, és que bueno, són qüestions...
8: És igual que anem al mil...
3: També Llívia està en territori francès, i és Espanya.
4: Perdona?
3: Llívia està rodejada de territori francès, però és d'Espanya.
2: Està en territori nord-català.
3: Però controlat per l'Estat francès.
4: Però en qualsevol cas no hi ha una reivindicació per part de França respecte a Llívia, entre altres coses, perquè es van quedar una bona part de Catalunya.
3: Un segon.
8: Home, sí, que és una anomalia.
9: Ah, no, però és que ara estava pensant que no només són Ceuta i Melilla, és que també hi ha Chafarinas, Alhucemas, i el Peñón de Vélez de la Gomera.
2: I les Canàries.
4: I Pere Gil.
2: Perdó, i les Canàries, que estan davant del Marroc.
9: Sí, que ni Pere Gil ni aquests tres penyones tenen cap mena de sentit que estiguin en mans d'Espanya, perquè ara mateix no tenen cap mena de sentit. Ceuta i Melilla tenen una història diferent i segurament sí que és més normal aquesta reivindicació d'Espanya, perquè al final Ceuta és espanyola des que va marxar a Portugal, en sembla, al segle XVI, vull dir que no sigui mai marroquina, en aquest sentit, vull dir que això és així. Ara que el Marroc vol anar apretant per acabar aconseguint la marroquinitat de Ceuta i Melilla, això és una evidència, vull dir, això és així. Però també una cosa, dieu, és que és normal que Pedro Sánchez, com que el Marroc té la pella pel mànec, freni, diguem-ne, no? Hi ha un senyor, ara parlaves de Pere Gil, que va optar per una altra cosa, que és que va enviar l'exèrcit. I durant 20 anys no hi va haver cap altre intent del Marroc de tocar la pera a Espanya, a la frontera, ni enlloc. Llavors, maneres d'afrontar el problema, no només n'hi ha una. També no. Hi ha la d'Aznar, que segons els seus partidaris li va funcionar.
2: Estic d'acord amb tu,
9: ara, Jan, però jo no sé què farà Feijó,
2: el motiu pel que ho fa, el Sánchez.
9: Només per això. Jo no poso costat ni d'un ni l'altre.
4: No, però tu saps, posar a parlar amb tu d'aquest tema parlem en desavantatge, perquè ets el que més en saps, amb molta diferència. Vull dir, perquè has fet el documental i ho saps més bé que no pas ningú. Allà estàvem parlant d'una presència militar a Pere Gil. Per tant, s'hi envien soldats. Aquí no. Aquí estàs parlant d'una gent amb xancletes i amb uns flotadors de color negre i blanc, curiosament, tots molt semblants, que també això algun dia ens haurien d'explicar perquè tots portaven el mateix tipus de flotador o de flotador, i que, bueno, que entren allà. I com els atures? A canonades? És que no pots fer-ho.
0: Però
4: això, no pots fer-ho.
0: Perdona, això està teoritzat. No? Això està teoritzat als estudis geoestratègics fa molt de temps, com són supòsits de guerra híbrida a la zona grisa. És allò que tu pressiones a l'enemic fins a un punt que mai pugui ser considerat un acte de beligerància, però que li toquis la pera infinitament. Infinitament.
4: Sí, sí.
9: Això ho fa Rússia, ho fa Xina,
0: al mar de la Xina meridional, fent controls il·legals a tots els avions que passen per allà. Perquè sí, i ja està.
5: Vull dir, això, missió, també.
0: Això es fa. Llavors, això de Ceuta i Melilla, a veure, vull dir, podem anar per la teoria aquesta de la venjança de la geografia, que segons on t'estàs no tens cap possibilitat de mantenir el teu estatus nacional allà. Però hi ha una altra qüestió, que ja ho hem comentat algun dia, és l'equilibri de poder. Tu mantindràs Ceuta i Melilla mentre l'equilibri de poder estigui a favor teu. I l'equilibri de poder encara està a favor d'Espanya. El que passa és que Marroc ha treballat molt activament per alterar aquest equilibri i estem en un punt en què la dinàmica està a punt de canviar. Des del moment que el Parlament Europeu, aquesta setmana hi ha eurodiputats que s'aixequen parlant de la marroquinitat de Ceuta i Melilla, des del moment que hi ha diputats americans que comencen a dir el mateix, des del moment que surt el Marco Rubio, que diuen que allò és territori marroquí, és que l'equilibri de poder està canviant.
9: Perquè aquí una de les claus és Estats Units, òbviament, que és soci de tots dos, però ara mateix es porta més bé en Marroc que en Espanya.
2: No, i perquè s'està disposat a cedir una cosa, és a dir, al final, aquests eurodiputats que estan preocupats per la permeabilitat de les fronteres, perquè al final la frontera d'Espanya amb el Marroc és la frontera de la Unió Europea amb el Marroc, doncs segurament ells pensen que si es complau al Marroc amb Ceuta i Melilla, que evidentment a un senyor de Bonn o de Copenhague l'importa zero Ceuta i Melilla, pensen que si donen això al Marroc, el Marroc està satisfet i vigila efectivament la frontera, doncs quin problema hi ha? Fem-ho. I en canvi Espanya, doncs lògicament, perquè hi ha 80.000 persones a Ceuta i 80.000 persones a Melilla i són espanyoles, crec que des del segle XVI, doncs no vol entrar en aquest escenari, malgrat que geogràficament és evident que són Àfrica i haurien de ser al Marroc.
5: Adrià, vols dir alguna cosa? Perdona, Tian.
9: Sí, sí.
6: No, estava escoltant i no res, no, estava, de fet continuava parlant amb alguns guàrdies civils que estan aquí, però estava mig escoltant la vostra tertúlia i no res, continuaven explicant-nos això, que de moment no han detectat cap alerta i que de fet estan bastant tranquils, de fet ara fillen el camp de torn.
9: Si volen anar a fer el cafè, vés a fer el cafè, a veure si sabrem alguna cosa d'aquesta conversa.
6: Hauran d'anar lluny. Han d'anar lluny, fer el cafè, perquè...
9: Sí?
6: La ciutat queda com a 4 quilòmetres i aquí no hi ha cap bar ni res, per tant...
5: Cap bar?
6: Hauran de marxar uns quants agents d'aquí, de la zona de la frontera.
9: Però no tenen ni una màquina de vending aquí a la frontera?
6: Ah, clar, això ja no ho sé, no em deixen entrar a mi.
5: Ah. Ah. Val, ara continuem, Adrià. No, aquí hi ha una història que per mi és la clau de volta de tot, que és molt bé. M'he estat parlant del 30 i 31 de juliol, però han passat pràcticament 2 mesos. I quanta gent, Adrià, es calcula que hi ha d'immigrants en aquests moments? 5.000?
10: 6.000, no?
6: No, més, no. Més. Malvivint al carrer, per exemple, el govern espanyol ja diu que són uns 3.000.
5: Al carrer? Al carrer.
8: I 6.000 en aixoplugats.
6: I després 6.000 en recursos d'acollida momentània que anomenen. Però bé, després parles, amb, per exemple, amb el govern de Ceuta i ells diu que en són molt més, que dormen al carrer. Per tant, aquesta xifra de 3.000, que és una cosa que fins ara no han pogut comptabilitzar, és una xifra que molts agents i moltes organitzacions posen en dubte.
5: Clar, estem parlant de 9.000 aproximadament,
4: mínim.
5: I estem parlant d'una ciutat autònoma que té aproximadament
4: 80.000.
5: Vol dir que ha augmentat en més d'un 10% la població en 2 dies. I el problema és ara, què fas?
8: No, i una altra cosa, Jordi.
5: És a dir, però què fas? Vull dir que, un moment, perdó, és que han passat 2 mesos. I allà tot continua igual. És a dir, no hi ha hagut cap canvi en el paisatge.
0: En tot cas, que s'ha dictat, està previst que la situació continuï així fins al desembre.
4: Sí, però fixa't, Xavier, fixa't. L'única solució que pot haver-hi en aquest tema és que el Marroc accepti la devolució de les persones que...
0: Si no accepta els cadàvers dels 140 morts, no accepta la repatriació dels cadàvers.
4: Deixa'm acabar, exactament.
8: No, i la llei, Ramon, no accepta... La llei s'hauria de canviar l'anella a nivell europeu.
4: No, però...
8: Sí, perquè...
4: No, espera't un moment,
8: No hagi de ser individual.
4: Les persones que s'identifiquin, que es comprovi que han entrat de forma irregular i que es consideri que han de ser tornades a l'altra banda de la frontera, ho ha d'acceptar el Marroc. I el Marroc diu, bueno, doncs sí o no, ja en parlarem d'això. De moment, el que diu el Xavier, ni els cadàvers. Per tant, això, tenen la paella pel mànec. I tu estàs fotut amb la situació. A més, hi ha una altra qüestió aquí. Europa s'ho mira amb una certa llunyania, tot això. Diu, bueno, escolta, sí, és veritat, frontera europea.
8: No ho crec,
4: Oh, doncs ja veig la preocupació que tenen.
8: Home, sí que tens la preocupació. Sí. Mira Itàlia, que
4: sí,
8: ràpidament...
4: Sí, perdona,
2: en contra... És la solució, doneu-los i salta i melilla.
4: Ah, exactament. No, això tampoc. Diu, escolta, sí, el problema és espanyol, que el resolgui Espanya. Sí, sí, val. Allò és frontera. Encara que no estigui exactament dintre de l'espai Schengen i no estigui sotmès a la protecció del que en podrien dir el paraigües de la OTAN, és frontera europea. I, escolta, s'ho han mirat... Bueno, això, fotent-li tralla contra el govern espanyol, que no vull defensar-lo ni anar en contra, però aquesta és la realitat. El que ha fet Meloni, per exemple... Doncs escolta'm, no, escolti'm, és que tanquem en Schengen amb Espanya perquè resulta que no ha guardat bé la frontera. Però sí, però com pots fer-ho? Què han fet ells, per exemple, a Lampedusa? Se'ls hi ha entrat a estar el dato. I en canvi, no dic, no per defensar el govern espanyol, però em sembla que és molt injust el que ha fet Europa en molts moments, sobretot al començament. Després s'han posat una mica les piles en el Parlament Europeu. Però la veritat és que han sigut molt injustos respecte de la defensa que es podia fer d'aquesta zona fronterera.
0: Espanya fa una
10: però cosa... Jo crec que està dient una cosa ara el Ramon, que per mi també és una de les claus de volta. És a dir, i abans també ho mencionava el Tian. És a dir, mentre els Estats Units està jugant clarament... perquè està clarament apostant i donant suport al govern del Marroc, no? Clar. I, per tant, hi ha un interès geoestratègic i geopolític per anar contra Espanya, contra el govern actual d'Espanya per part dels Estats Units, respecte a aquesta operació, Europa no està fent la feina que ha de fer i sempre estem en la mateixa posició. Evidentment, qui governa Europa? El Partit Popular Europeu. Per tant, també hi ha certs interessos.
8: Ja, però perdona, Gené.
9: I ara hem descobert el perquè del posicionament de Dinamarca.
10: Clar.
9: Perquè estaven negociant Groenlàndia amb el Trump.
10: Clar.
9: Vull dir que tot té...
4: Perdoneu-me, i un últim element a l'equació que no és... Un últim element a l'equació que no és menor. Israel. Si algú podia pensar que l'actitud d'Espanya respecte del tema del conflicte amb Gaza i tot, diguem-li com vulguem, genocidi, gran matança...
10: És un genocidi.
4: Va, d'acord. No. Jo aquí discrepo, però és igual.
8: És igual.
4: Ja n'hem parlat dues vegades.
10: L'Orevenció Internacional Mundial.
4: D'acord,
10: Genet. A tu t'és igual.
9: No, més del Club Super 3.
4: És igual.
10: De 1948.
9: Que m'enfio més del Club Super 3 que de la Convenció Internacional.
4: Endavant.
10: Quan et serveix...
8: Bueno, acabem amb subvencions,
10: les utilitzes.
5: No, el Club Super 3 era magnífic,
4: Això ja n'hem parlat altres vegades i, bueno, segurament que cadascú té la seva opinió. En tot cas, és una bestiesa, una barbaritat i una matança.
10: És un genocidi.
4: estan tots d'acord, no?
10: És un genocidi.
4: Val, d'acord. Bueno, doncs això, cadascú té la seva opinió.
10: És igual, jo crec que no és una opinió.
4: Pensar,
10: jo crec que no és una opinió. Quan tu tens, Janet, quan tu sotmetes a una població i vols a la fam, la vols aniquilar-la, literalment, això està definit i tipificat com un genocidi.
1: Janet, jo no volia que la Janet diu que és un genocidi i que literalment...
10: Deixa'm fer-li una pregunta. Els organismes internacionals...
4: Bueno, no, alguns organismes internacionals. Alguns organismes internacionals. Janet, en qualsevol cas, el que està clar és que pensar que Israel, després de l'actitud que ha tingut Espanya, no ho estic criticant, simplement ho exposo. Estaria quiet i diria, bueno, escolta'm, no vindrà d'aquí. La primera cosa que han fet ha sigut establir relacions diplomàtiques amb el Marroc.
10: Sí, sí.
4: I doncs?
10: Sí.
4: Israel no és un element, diguem-ne, menor amb cap moviment del que pugui passar al Mediterrani.
1: Ana Gómez i Javier Melero. Ana.
8: No, jo li volia fer una pregunta a la taula, i especialment a la Janet.
9: A la taula, vols dir?
8: Quan respongui la taula, respondré jo. És semàntica. Sí, semànticament les paraules són importants, i per tant, si lo de Gaza és un genocidi, te voldria preguntar com defineixes l'entrada a Ceuta de 80.000 persones, com una invasió o una crisi humanitària?
10: Bueno, una crisi humanitària, clarament, per mi no és una invasió, ni molt menys.
8: Doncs aleshores, políticament, ho veus, que... no, la diferència?
10: No, és que no és una diferència.
8: Com que no és una invasió? 80.000 persones.
10: Que, a veure, Anna, per
8: no
10: favor,
8: és una crisi humanitària.
10: Un estat de forma deliberada està aniquilant, matant a nens, a persones, pel simple fet de ser palestins?
8: No, si això, vale?
1: Això no és així.
10: Això
1: és propaganda antisemita.
10: M'imagino que tu has estat allà, Javier, per poder dir que no és així. M'imagino que tu has estat allà o has parlat amb molta gent que ha viscut a Israel o a Palestina.
1: El tradicional antisemitisme europeu.
10: M'imagino que ha passat això. Però, en tot cas, evidentment, el que està passant aquí, les persones, abans ho definia molt bé el Ramon, les persones que han creuat aquesta frontera, que han vingut amb flotadors, realment, què pensem que són? Són nens. Són nens,
8: i homes,
10: són nens,
8: i dones,
10: majoritàriament són nens, són adolescents, home, i tant.
8: Que hi ha homes, dones i nens.
0: Home, sonrises i làgrimes, amb la Júlia Andrés de la mà,
10: favor,
0: tots.
10: No, és que és veritat, és que hem de ser molt conscients
8: d'aquesta situació. I en som de conscients, el que som molt conscients és que...
10: Però no és cap invasió.
8: L'estat espanyol no pot.
10: Una vergonya dir que això és una invasió, Anna, o sigui, de veritat.
8: A mi quan m'entren un enxam de vespes a casa, dic que m'inveeixen les vespes.
10: Utilitzes els conceptes una mica de forma estranya.
8: Ah, ja, és clar. Per què?
10: Perquè no...
8: Quan 80.000 persones arriben al teu barri, ara imagina't.
2: Ens comparem amb animals, parlem d'allà...
10: Fenòmens
2: meteorològics...
9: És el que està fent servir la dreta i l'extrema dreta.
8: Bueno, és que a mi m'és igual.
9: No, només dic això,
8: igual,
2: ja sabem que
8: és igual. Perquè arribarem al punt que la paraula seguretat, la paraula ordre i la paraula sentit comú serà d'extrema dreta i no podrem parlar de res.
2: Sí.
8: No ho sé, cada vegada que fas una apel·lació a l'ordre... o a la dignitat.
9: Jo no dic això.
8: No, ho diu moltíssima gent, cada vegada no pots dir res que no sigui políticament incorrecte.
2: I tot el que no és... el marc mental de la dreta i l'extrema dreta és woke, és bonista,
10: és
2: absolutament fracassat, i és soviètic, i no sé quantes tonteries.
8: Però tu veus tolerable que un estat com l'espanyol, que ja té prou problemes, cada dia entrin, perquè ara han entrat 80.000 de sobte, però cada dia n'entren 250 per aquelles fronteres de Ceuta. Cada dia. Tu creus, ho veus assimilable, això? On viviu?
1: Vine
8: a Lleida, vine als pobles de Lleida, vine a la ciutat de Lleida. És a dir, la immigració incontrolada és un problema.
10: Són persones, Anna, no són vespes, És que has de diferenciar molt bé com et relaciones, perquè estem parlant de drets humans.
8: T'he posat un exemple d'una paraula, no de la persona.
10: Sí, però l'utilitzes de forma indiferent. I ho sento, no pots, perquè deshumanitzes.
8: Jo no deshumanitzo res.
2: El que no sabem és com ho
8: frenaries.
1: La gran pregunta, amb això, perquè tots estem d'acord, és igual, semàntica digue-li com vulguis, cadascú que digui el que vulgui. És la gran pregunta que es fa tothom en aquests moments, que és on els posem.
8: Ah, clar, i què en fem?
1: Aquest és el problema. Però,
10: començant per les comunitats autònomes del Partit Popular, que està negant-se a acollir els menors per poder fer una acollida temporal i tenen capacitat de sobres.
2: Tenen 10.000 places.
10: Per començar,
2: no
10: comencem per aquí, Jordi.
1: Val, si no, el PP no vol.
10: Clar,
1: perfecte. Què fem?
9: Comencem per aquí.
0: tots cap a dintre. O sigui, d'un fet il·legal, d'una vulneració de la normativa de protecció de la sobirania espanyola...
10: és temporal.
0: Temporal? Temporal. Aquí no se'n va ningú.
8: Sí. Home, exacte. Al cap de 3 anys, legalització. No. Si no hi ha una legalització massiva,
2: és un problema.
8: I qui no vulgui veure, sec.
2: I de protecció dels menors, i en tot cas, doncs, el senyor Vives, quan es queixa tant, que se li hauria de demanar és que parlés amb els seus companys de partit, que es neguen a complir una llei que va aprovar, per cert, el govern de Mariano Rajoy.
9: L'alternativa, si no és el que diu la Genet, l'alternativa és agafar aquestes 8.000 persones o 10.000 que hi ha a Ceuta i portar-les a la frontera i tornar-les al Marroc directament. Ja està, eh?
10: Ja està, perfecte.
4: Però, Tian, perdona, jo entenc la pregunta, però evidentment
8: la fas,
4: una pregunta innocent.
5: No parlem per grupuscles, sisplau, Anna i Genet.
9: No és una pregunta innocent, però la veritat que volia saber si penseu que l'alternativa és aquesta punta.
4: No, però evidentment tu pressuposes la resposta. És que la resposta ha de ser necessàriament sí, entre altres coses per una qüestió, Tian. Entre altres coses per una qüestió. Tots els països, ens agradin més o ens agradin menys, tenen dret a defensar les seves fronteres. Això és així. Ens pot agradar o no ens pot agradar, però des dels convenis establerts internacionalment i des del que es va establir bàsicament després de la Segona Guerra Mundial, això funciona així. Això d'una banda. Però és que segona, si tu en aquests moments els... ja sé que em direu que no... 3.000, 6.000, 5.000, els que hi hagin, els portes a Espanya i els distribueixes, com vosaltres digueu, primer en comunitats autònomes, tens dos problemes. Un, l'efecte crida, que automàticament diu, escolta, si això va així, doncs jo demà hi torno allà i ja me resoldran el problema. I segon, una altra qüestió, t'has de posar d'acord amb els teus socis europeus de com arregles la frontera, perquè molta d'aquesta gent dirà, escolta, sí, jo a Espanya està bé, però me'n vull anar a París, me'n vull anar a Berlín, i el de Berlín et dirà, escolta, però vostè què m'està dient? Ja no et dic lo d'Itàlia, que han tancat el de Schengen, no? Per tant, el tema no és tan senzill de dir, no, els agafem i els posem a Espanya i els distribuïm. No,
10: Ramon,
4: és així, Genet.
10: Ramon, ho sento.
4: I tu, perdona, sí. I tu ho saps,
10: Ramon,
4: molt bé.
10: Jo ho sé perfectament, perquè hem viscut crisis similars, i ja us ho vaig explicar quan vam parlar de la situació d'Ucraïna i dels ucraïnesos, com vam reaccionar i com es va treballar en aquell moment. Però fixeu-vos, o sigui, jo ho sento, però quan us escolto penso, ostres, realment... que vinguin 20 milions més de turistes, no ens preocupa, ja trobarem lloc per ficar-los. Que vinguin milers d'expats que compren pisos a preu d'or a la ciutat de Barcelona i a totes les ciutats de l'Estat, tampoc ens preocupa.
2: No,
10: ara, estem parlant de menors,
2: perquè som blancs i
10: rics. Estem parlant de menors, i com no són blancs i rossos, doncs, i no tenen diners, llavors, els posem a la frontera i que s'espavilin, i si es moren, que es morin. Jo, de veritat, la humanitat no se n'està,
4: Jo no, Xavier, jo no, entre altres coses, perquè els turistes venen, paguen i se'n van.
10: Viure, és que, bueno, els expats no. Però, els expats es queden a viure.
4: Escolta una cosa.
10: Home,
4: si hem de canviar...
10: és una diferència.
4: Genet, si hem de canviar el sistema... Si hem de canviar el sistema, parlem-ne, canviem el sistema. Jo t'he de dir que l'altre sistema, un que es va provar, no va anar gaire bé, precisament. No va anar massa bé. Si hem de canviar el sistema...
0: Els expats no han vulnerat cap llei.
4: Si hem de canviar el sistema que tenim aquí de relació amb la gent...
10: Perquè venen pagant, clar.
4: No paguen, el sistema capitalista.
5: No fem blocs, sisplau.
4: Jo crec que ens anem als orígens tot plegat. Si hem de canviar el sistema capitalista que tenim per tenir un sistema completament diferent, en el qual ja l'hem provat, o es va provat amb altres...
10: Ja sóc una sòvia per plantejar això.
4: No, jo fixa't que no he volgut ni dir-ho perquè no donar-te l'oportunitat que t'hi agafessis.
2: No, ja no m'he anat jo a la URSS.
4: Bueno,
2: perquè...
4: doncs escolta, mireu-vos-ho
2: bé. Perquè ha d'anar sortint regularment la URSS.
0: La nostàlgia és un error.
5: Torno a repetir una cosa. Repeteixo com t'estàvem abans, que és com ho fem. És a dir, empentar la gent que torni cap al Marroc, una, t'ho fem-nos tornar, dues, els fem entrar, però el PP, com que no vol que el vagin a les seves comunitats autònomes, on no governa el PP, els posem dins, si els portem dins, on els posem dins, és a dir, això pregunta-li al Fèlix Larrosa o pregunta-li a l'alcalde de Salt, per posar un exemple de llocs on la immigració és majoria, o cada vegada és més gran, on cada vegada hi ha més problemes, on cada vegada, és a dir, com ho fas? I aquest és el gran problema, i el PP diu, jo no ho vull. Jo no els vull, perfecte. Llavors els que fem els llocs on hi ha el PP.
4: Jordi, bueno, en termes...
0: El PP també ha dit que complirà la llei, I això no ha fet una oposició frontal al compliment de la llei. Està posant tots els entrebancs burocràtics.
2: Senzillament no la compleix.
0: Però després hi ha una altra qüestió.
2: No la compleix.
0: La qüestió és el problema és molt difícil i molt complicat, com diu el Ramon, però hi ha una cosa que està clara, el govern espanyol s'ha equivocat absolutament en cada passa que ha donat. I amb una de les més importants, i vosaltres ho sabreu millor que jo, és amb la comunicació. La comunicació no és només el que dius, la comunicació també és gestual, és el que fas. I un senyor que se'n va 30 dies a tocar-se la pera a les Canàries quan està passant això, és que ha incomplert tots els codis de comunicació del món i ha mostrat una feblesa davant del Marroc i de la comunitat internacional que, vamos, des del punt de vista espanyol, és intolerable. Sí.
4: Jordi, jo crec que la resposta a la pregunta que fas no és massa complexa i, d'altra banda, tampoc és gaire imaginativa per el que diré jo. Hi han diverses circumstàncies. S'ha decidit ja optat a Espanya per estudiar cas per cas, que és el que estan fent, no? Estan identificant la gent, estan mirant la seva procedència i les raons per les quals poden tenir dret o no a tenir asil, a ser acceptats a Espanya. Els que puguin entrar en aquests terminis i que la llei els empari, i el tema dels menors, que és, evidentment, queda clar que és una altra qüestió completament diferent, doncs entraran, o haurien d'entrar, i els que no estiguin en aquestes circumstàncies, però això no perquè passin aquests 10.000 o els que estiguin a Ceuta. Això en qualsevol que arriba a Espanya, o qualsevol país europeu, o qualsevol país del món, i que no compleixi les regles per les quals té dret a ser acollit, doncs, bueno, hauran de tornar al lloc. Una altra qüestió és si el Marroc els voldrà o no els voldrà.
0: El Ramon i jo en aquesta taula hem estat a favor des del primer dia a la regularització que va decretar el govern. O sigui que d'oposició a la immigració i tot això, res de res, ni una paraula. Ningú no està per davant moralment de nosaltres, o com a mínim parlo per mi de mi en aquest punt. Una altra cosa és que Espanya i Catalunya es puguin compartir el recurs d'emergència de totes les catàstrofes del planeta, perquè no tenim capacitat per fer-ne front. No tenim capacitat.
3: Jo pienso,
0: rebentarem el que queda, que queda molt poc del nostre propi estat del benestar, en benefici d'unes corrents migratòries que no sabem controlar.
2: La pregunta del Basté diu com ho fem, això. Jo crec que jo no sóc partidari de defensar les fronteres a canonades, ni de deportacions, ni de l'ICE. Aleshores, hem de ser conscients de que al final, per què es produeixen els moviments migratoris? Per què des del sud global s'emigre al que es considera el primer món? Doncs per una qüestió de que tenim un sistema capitalista que porta això, perquè hi ha uns efectes del colonialisme que ha durat segles i que ha deixat aquells països en una determinada situació, perquè nosaltres tenim un model econòmic, singularment a Catalunya, que produeix un efecte crida d'això, perquè la gent no ve aquí per les paguetes. És a dir, si fos per això, la comunitat autònoma d'Espanya on anirien és el País Basc. I el País Basc no hi van i venen aquí. Venen aquí perquè hi ha feina. I perquè hi ha feina a sectors com el turisme, a sectors com les càrnies, o van a Andalusia perquè hi ha feina, per exemple, a l'agricultura. És a dir, quan tu apostes per uns determinats sectors econòmics, això produeix un efecte crida d'un determinat tipus de treballadors. Aleshores, com ho fem per controlar això o revertir això, a banda de, lògicament, és evident que hem de posar ordre i que hem d'organitzar l'arribada i organitzar l'acollida. Doncs, home, suposo que donant mitjans de vida dignes al seu país, donant-los-hi progrés, donant-los-hi democràcia, aprofitant totes les palanques que hauria de tindre Occident per pressionar aquests països que, al final, doncs, com el Marroc, és un règim totalitari, pràcticament una dictadura, si volem fer un món més equilibrat i més habitable. Està clar que determinades normes, determinades regles han de canviar, que passa, i que anem en el camí invers. El perquè quan veiem Trump, Netanyahu, sí, Milei, doncs ho tenim bastant fotut. Però clar, és que l'alternativa no pot ser bombardejar la frontera. Cada cop que
4: algú hi ha una... Això no ho ha dit ningú.
8: Jo crec que ningú...
9: Un comentari sobre el que dius, eh? Cada vegada que... No sé si dir-ne Occident o Europa, o que hauríem de dir, hem intentat donar lliçons de democràcia a països que no ho són, el que n'ha sorgit ha sigut pitjor. Si tu ara vas al Marroc i treus la monarquia,
0: és la llihad.
9: Igual el que emergeix és el que diu el Melero. No tens una garantia de que sigui millor.
2: El que cal ajudar és a fer una evolució, perquè al final el Marroc, el seu principal soci comercial és la Unió Europea. Vol dir que la Unió Europea té mecanismes de pressió sobre el Marroc perquè les coses vagin una mica diferent.
9: Sí, però a vegades les coses s'han de fer amb una certa calma, perquè si les fas de manera dràstica, sí, i tenim exemples, sí, sí, al llarg de la història, a punt de pala, el que ens sorgeix acaba sent pitjor que no pas una evolució a llarg termini.
5: Anna, què volies dir?
8: No, jo volia dir que jo la solució, evidentment, no la sé, perquè si no em dedicaria a la política i suposo que tindria molts vots, però el que està clar és que el que està actualment no funciona. No funciona. la immigració serà el centre de debat de les properes eleccions municipals, perquè jo sóc de Lleida, jo conec amb molts immigrants, perquè el meu home treballa a la fruita, conec mauritans que van una vegada cada dos anys al seu país i allí mantenen tres cases, tres dones, nou fills, i tenen explotacions allí. Conec moltíssima gent del Marroc i en conec que venen aquí a treballar i porten les seves famílies, i en conec que venen aquí doncs només a buscar les artimanyes de la llei per intentar guanyar més diners, i quan guanyen més de 1.200 euros deixen de treballar ell i les seves dones. En conec molts d'exemples. Per això que crec que parlo amb una realitat bastant avesada.
2: Tu creus que quan algú està...
8: Sí.
2: Tu creus que quan algú està al Marroc preparant-se o pensant en emigrar aquí, està pensant si és millor anar a Alcarràs pels ajuts o anar-se'n a Mazarrón, a Múrcia,
8: sí.
2: O anar-se'n a Extremadura?
8: Evidentment que sí, Ferran. Hi ha gent que quan... No, ho penso, ho sé. Ho sé, perquè hi ha gent que quan acaba la campanya d'aquí, llavors veu França, per exemple, quan comença la vendimia a França, se van a França i molts se queden a França, perquè fins ara hi havia millors situacions d'ajudes. Hi ha gent de tota manera, evidentment, igual que catalans, igual que extremenys. Lo que cal...
2: I que jo no t'he preguntat per quan són aquí.
8: Ai,
2: jo t'he preguntat per quan venen aquí.
8: Diu el Jordi, què hem de fer? Pues hem de fer diverses coses. Una, no donar-los peixos, sinó ensenyar-los a pescar. I aquest munt de milions que inverteix Europa, els Estats Units, Israel, el que sigui, en vetllar les seves fronteres, invertir aquests diners en intentar que l'expulsió de la colonació o la seva misèria doncs prosperi, ficar negocis allí, perquè és clar, la gent si es guanya la vida allí, es quedarà allí.
0: Contra més diners els hi donguis, més rics faràs els teus sàtrapes i el seu poble continuarà igual de miserable. El rei del Marroc és el primer propietari d'immobles a París, a la zona de luxe.
8: Sí, ja, però el Marroc no és un país extremadament pobre, és un país emergent amb
4: una quantitat de misèria descomunal, que avui em sembla que tu feies la xifra,
8: amb algunes
4: 40% de la joventut. Escolta'm, és un
8: però
4: país...
8: el que està clar, Ramon, el que està clar és que la situació immigrant migratòria a Espanya no pot continuar, especialment a Catalunya.
4: Però, perdona'm, Anna, no pot continuar a Europa. Perquè és que confonem les coses. No és un tema de Catalunya o és un tema d'Espanya, és un tema d'Europa. A la que tu trepitges la península, a la que trepitges Espanya, tu tens dret a accedir a França i tens dret a accedir al País Baixos, a Dinamarca o a Alemanya, o ja no et dic a Itàlia, que en parlàvem anteriorment. Deu Ferran una cosa, i sé que és una gran minoria, però sí que hi ha gent que ho fa pensant... Amb les possibilitats que això els hi dona. Per exemple, famílies que envien els seus fills menors a Espanya, que els deixen aquí davant d'una comissaria de policia, que es presenten allà i diuen, miri, sóc un menor no acompanyat. I que, evidentment, necessiten ser atesos. Els pares ja, mentrestant, han tornat al Marroc. I tot això els hi serveix per poder-se beneficiar del sistema protectiu. Que jo hi estic en contra? No! És clar que no, home, com puc estar en contra d'un sistema de protecció de gent desemparada o que no té fills. Ara, que se n'aprofiten de les circumstàncies? Home, i em sembla que això és més evident que surt el sol cada dia.
0: Estem regalant Europa a l'extrema dreta.
4: O com estem...
8: Evidentment, aquesta és una conseqüència perquè l'esquerra no vol afrontar aquest tema, perquè només tenim la paraula problema humanitari, que ho és, però hem de tindre altres paraules al dia a dia de la gent.
2: Sí, sí.
8: I només cal donar-se un tomb. Només cal donar-se un tomb pels territoris de Lleida o de Girona, sí, on l'índex de migració supera el 50%, per veure com ho resolen. Hi ha llocs com a Guissona, que es pot resoldre més o menys bé perquè tothom treballa, i hi ha llocs com a part de Lleida, molts pobles de Lleida, i sobretot ara la ciutat de Lleida, que ja comencem a tenir problemes seriosos d'enfrontaments entre bandes, que no s'està resolent. I la culpa d'en qui és, evidentment, de l'Ajuntament de Lleida? No, sinó del sistema. I és el sistema el que s'ha de canviar. I per això puja l'extrema dreta. Per això puja i per això pujarà. I per això d'aquí 6 mesos estarem aquí. Oh, què ha passat? Pues si ho sabem, el que ha passat, perquè no estem prenent mesures.
2: Potser també l'extrema dreta puja perquè la dreta li compra el Marc de pe a pa, de principi a final.
8: Sí, I l'esquerra no vol afrontar el problema.
0: I l'esquerra sueca...
2: La culpa de tot és de l'esquerra, sempre. Sempre.
8: Ferran, per
4: favor. El cas de la primera ministra de Dinamarca és un cas claríssim. És la persona que vol portar del més de l'extrem el control de la immigració.
0: I el Partit Socialista Suec,
4: són països, per exemple, Dinamarca, molt petits, amb uns serveis socials molt potents i que simplement no hi poden fer front. Escolta, hi ha socialdemòcrata, crec que no estem parlant d'una persona d'extrema dreta.
8: No, però a més, tu creus, Ferran, en sèrio, ara t'ho dic de veritat, que el català mig és racista? però si qui més qui menys té gent de fora treballant a casa seva, no, a les seves explotacions agraris, a la seva fàbrica, no, no porten els seus camions a les seves residències, com han de ser,
2: jo
8: o estan casats els seus fills amb ells?
2: Jo no ho he dit pas,
8: això. Lo que passa és que la gent vol control i vol rigor, i això no és una paraula que vulgui dir dreta, perquè
2: jo he parlat de control i rigor i ordre.
8: Ja, però doncs, com se fa això? L'ordre i la seguretat,
2: per mi l'ordre i la seguretat són d'esquerres. Ara, pensar que en l'actual sistema de les coses pararem només amb policia i només amb control fronterer la immigració
8: pues
2: i aquests moviments poblacionals...
8: Amb lleis,
2: és absolutament...
8: amb normes...
2: pensament màgic.
5: La publicitat acaba,
0: no, una cosa que només... A veure, vull dir, el problema a Catalunya, hi ha un problema a Espanya, hi ha un problema, ha dit el Ferran, que el País Basc no. Us recordo que l'Ertzaintza ha estat el primer cos policial de la península que ha decidit revelar la nacionalitat i l'origen dels delinqüents al País Basc.
8: Tal qual.
0: El problema al País Basc està
2: de,
0: com aquí...
2: De gran utilitat.
0: Està com aquí o pitjor, sí, però no és que el problema no afecti
5: això
0: el País Basc.
5: L'altre dia ho parlàvem amb no sé qui va venir aquí, que me'n recordo quin càrrec va venir, que va dir que,
2: vale,
5: que per un tema de... Precisament és que és el pitjor favor que els estàs fent amb els magrebins, si
0: perquè
5: no ho dius.
0: La presumpció,
5: perquè la presumpció de culpabilitat és que són ja, segur
9: crec,
5: que és.
9: Jo crec que com més transparència en aquestes dades, millor.
5: No, i tant. Oh, i tant.
2: Escolta'm. Oh, i tant. Aleshores, quan hi ha violència de gènere, hem de saber la confessió religiosa i si és practicant?
5: Que no,
2: a mi
5: m'interessa.
2: Què
0: té a veure la confessió religiosa?
9: Sí, potser sí.
0: O és que és equivalència
2: marroquina. I què té a veure la nacionalitat amb una persona que comet un assassinat?
4: Home, entre altres
2: potser
4: coses...
2: Potser a mi m'interessa més saber el seu nivell de renda, saber si ha tingut problemes socials...
9: Que a mi m'interessa tot.
5: Sí, m'interessa, clar.
8: Però
9: per començar...
2: A mi m'interessa tot. Però només demanem una cosa.
5: Per començar, sí, però per començar... Jo crec que per començar... És a dir, és que ho va dir el Melero clarament, i és que és així, és que els hi fas un favor.
2: Sí, sí.
5: Perquè ara, si no, tots van al mateix sac.
2: Sí, sí.
5: Tots van al mateix sac, ja. Doncs llavors, escolta, doncs diguem-ho.
11: Sí, però és veritat que si analitzes, dius, quina informació et dona saber l'origen de les persones? O sigui,
0: que el 70% dels delinqüents sexuals del País Bàsic i estrangers et dona informació. Et dona una informació. Després, a veure com la gestiones assistencialment, educativament, punitivament...
11: Però què et dona més informació?
0: Però és una informació, Xavier, no és irrellevant, eh?
11: Melero, què et dona més informació? Saber l'origen d'aquest origen a nivell familiar, la renda, les condicions socioeconòmiques, la formació, o simplement que són del País Basc?
0: O simplement no.
11: No, simplement, sí, perquè no. Són territorialment, està passant alguna cosa aquí.
0: És un element,
11: sí, és
0: despreciable, però, aquest element.
11: Però estaràs d'acord amb mi que necessites més informació.
0: És estadísticament molt representatiu, Estadísticament és molt representatiu. 60% dels interns a les presons catalanes són estrangers.
11: Necessites més informació si no fomentes realment...
0: És una dada objectiva.
11: Sí,
0: de la pàgina web del Departament de Justícia.
2: És una qüestió de nacionalitat o és una qüestió de renda?
4: Una qüestió, perdona, Jordi, que sé que endrà la publicitat, no, ja fa estona que ho vas dient. Janet, Janet, una violació, un cas de...
8: El primer que dius és si és home o dona.
4: La primera cosa que dius, aquest, d'on deu ser? Llatinoamericà...
11: Però per què? No,
4: escolta, de la comarca de la Selva... No, noia, però és que llavors... Però quina forma millor que acabar amb això, en què el moment en què tu donis la informació... Deixa'm acabar, Janet, sisplau. El moment en què donis aquesta informació... Donis aquesta informació, diguis, no, aquest senyor, doncs, és, escolti'm, de, jo què sé, de qualsevol lloc, de Castelldefels. I ja està, no, és que... Però per què? Quin mal fa? Entre altres coses, perquè beneficia a la gent que... injustament són estigmatitzats pel fet de posar-los en un sac en el qual, per principi, pensem no, si és immigrant ha de ser un delinqüent. Això no és just.
11: Entenc, estic completament d'acord amb això.
4: Però per què estàs en contra, doncs?
11: No, no estic en contra. Estic dient que necessites molta més informació. Que si només dones la dada d'on és, segueixes fomentant que la gent, perquè ho sento, que la gent que continua volent veure... que hi ha un problema entre... Perquè les dades ja hi són, moltes dades ja les tenim, i s'expressen amb les enquestes de seguretat i d'inseguretat que hi ha en el nostre país. I la gent segueix dient el problema és la immigració. Per què? Perquè hi ha qui repeteix aquesta mentida 200.000 vegades. Ho dic perquè o introduïm altres elements o seguirem fomentant aquest racisme en relació a la procedència.
5: Ara, però és que ho hem d'acabar, perquè és que així es combatran avui.
8: És a dir, jo crec que és bàsic el periodisme d'informació, és a dir, què, qui, quan, com i per què, i qui o evidentment, una dels quis és on viu i quin origen té, això és evident, perquè si no, com la faràs l'estadística? Només sortiràs a final d'any i dir, baixa, puja, l'estadística del tant percent d'immigrants. És a dir, el policia ho pot saber i l'administració ho pot ser, i el ciutadà no, perquè és tonto o racista. No, les dades són les dades. I si les tu t'acostumes...
10: Quan parles de violadors...
8: Què dius, si és home o dona? El gènere és important.
10: És que és important. Doncs... és que és important saber si és un home o una dona qui ha comès una violació. És la dada més important que necessites saber.
0: Que el 60% de la població penitenciària sigui estrangera, no penseu que és una dada rellevant? O sigui, s'ha d'ignorar.
2: Però és que és una dada que és coneguda. No?
0: És racista tenir present aquesta dada?
2: És coneguda?
8: No, clar que no.
9: No, però jo, és que jo defenso que fins i tot, per exemple, jo...
8: Perquè són les capes més vulnerables de la societat, és evident.
9: Quan donen les xifres d'atur, donen les xifres d'atur per
10: sector.
5: Per nacionalitats.
9: Sí, no per nacionalitats.
5: Per races, per entendre'ns. Per entendre d'una forma genèrica, sí.
9: Són
5: negres...
9: I aquest 40%...

0: lapobresa.org.
1: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
2: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
3: Doncs jo només sento la carretera.
2: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
4: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
5: La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
4: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
7: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
8: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
7: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure. Amb Renault Captur EcoGE al GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
13: Que l'any serien... 1, 2, 3...
12: Més de 2.400 euros.
13: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
12: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les 2, totes les notícies al 14:15.
15: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
16: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
15: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
16: I escolta el que vols.
15: Quan vols.
17: RAC més 1.
18: Aquest divendres el Girona juga a RAC més 1. A les 9, des de Montilivi, Girona-Albacete. El Girona rep un dels coers i vol 3 punts amb l'objectiu de seguir mirant cap amunt a la classificació.
19: Gol del menor d'edat, que és un sènior! El corna des de la dreta!
18: Viviu el partit a l'app del web de RAC 1 amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres, el Girona Albacete es juga a RAC més 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: RAC més 1.
15: Tots som
17: més
15: 1.

0: tot plegat.
1: Són les 19 minuts. Anem cap al Parlament de Catalunya, perquè ja fa estona que tenim l'Eudald des del començament al Parlament, on hi ha avui un debat. Què passa, Melero?
2: Apassionant, segur.
1: Bueno, l'Eudald t'ho dirà. Hola, Eudald, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Apassionant?
3: Bé, apassionant, com tots els debats al Parlament, no, diguem?
2: No, sí, apassionant. Clar, què deia jo?
3: No, sí, a veure, avui el president Salvador Illa, que compareixia per donar explicacions de tota la polèmica i el caos arran de les proves PISA, no? Que Catalunya doncs no va tenir resultats vàlids per culpa d'aquests errors, no? En l'exclusió d'alumnes. I és veritat que el president tampoc no ha vingut a revelar res que la consellera Esther Niubó no expliqués ja fa pràcticament un mes, no? Quan va doncs a repassar una mica com havien acabat totes les diligències que havia fet el departament i va explicar també quines conseqüències tindrien, com ara la destitució de la número 2 del departament o també alguns expedients interns que es van obrir. El que sí que ha fet Illa és una mica d'autocrítica, no? Diu que hi ha hagut errors greus inacceptables en aquest procediment, després ho ha concretat i diu que són errors d'interpretació, errors de supervisió i també mancances en la transmissió de la informació. I per què? Sobretot això ho diu perquè ha focalitzat en aquests errors que hi ha hagut, sobretot perquè és que el Ministeri, no, l'Institut Estatal d'Avaluació sobre l'Educació, va fer fins a 7 avisos, no, al Departament, o concretament a l'Agència d'Avaluació de Catalunya, de què s'estava produint aquest error, no, aquesta taxa d'exclusió massa alta. Per tant, diu que això és on hi ve el problema, que no consta que aquesta informació arribés als centres educatius i que, per tant, doncs, aquí és on hi ha hagut l'error principal en tot aquest procés. El president, doncs, que era així de contundent amb aquest fet.
4: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional. Hem reconstruït els fets. Hem investigat què va fallar, hem posat en marxa els procediments necessaris perquè es determinin les responsabilitats que corresponguin, hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
3: Com dic, però cap novetat sobre aquesta investigació interna que va fer el govern i el Departament d'Educació. Illa, per cert, que també ha aprofitat tot aquest desgavell per dir això ho aprofitarem per modernitzar encara més el departament, i ha fet una crida també a participar en aquest procés de debat que ha engegat just aquesta setmana amb el Consell d'Educació, i també divendres, recordem-ho, hi ha una cimera de partits per mirar d'arribar a un gran acord de país en matèria d'educació per intentar doncs focalitzar o identificar quin han de ser els reptes i el model educatiu del futur.
1: Molt bé, qualsevol cosa que passi més al Parlament ens ho fa saber, sisplau, Eudald.
3: Perfecte, sempre, ara tenim l'oposició, Alejandro Fernández del PP, doncs, parlant, i doncs, sí, exactament, quan tinguem alguna novetat us ho fem saber.
1: Gràcies, Eudald. Ara hi ha una cosa que està passant també, hi ha hagut alguna esbatussada verbal al Congrés dels Diputats, avui no hi ha Pedro Sánchez, perquè està ara parlant d'aquí una estona, a l'Assemblea General de les Nacions Unides, però, i parlem de Trump, evidentment, però sembla que hi ha hagut alguna picabaralla també al Congrés dels Diputats. Jordi Armenteres, des de Madrid, bon dia.
5: Hola, bon dia, sí, Basté, ja tinc gana, a veure, debat sobre Ceuta, a la sessió de control, preguntes a Marlaska, el ministre de l'Interior, pregunta concretament d'Ana Belén Vázquez, Partit Popular, li deu això, imagineu-vos la imatge a l'escó i al castreu de la butxaca que sentirem que explica.
6: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico, señor Marlaska. Un spray de gas pimienta, señor Marlaska. ¿Es esta la nueva normalidad a la que se tienen que acostumbrar los ceutís?
1: Gas pebre.
5: Insistim, gas pebre. Es treu una ampolleta de gas pebre, un spray. El ple va avançant i minuts després Francina Armengol li recrimina la situació perquè el gas pebre està considerat una arma, i comença aquesta tangana perquè Ana Belén Vázquez es nega a sortir de l'hemicicle, del seu escó, per deixar l'esplai fora del Congrés al control de seguretat, i passa això.
7: Tengo que llamar a l'ordre a la senyora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso y le...
8: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro
7: y el registro de armas, el gas que, el, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma.
5: Vale, això dura 3-4 minuts. Ana Belén Vázquez acaba sortint del Congrés per deixar l'esprai pimienta amb pebre, el gas pebre, el registre d'entrada, el control de seguretat. És veritat, a veure, article 101 del Congrés dels Diputats diu suspensió temporal en la condició de diputat o diputada, entre molts altres exemples, és quan algú porti armes dins el Parlament. Llavors, aquí hi ha el debat. El gas pebre és una arma o no és una arma? A veure, anem a buscar reglament d'armes, article número 5, els esprais de defensa personal i totes aquelles armes que desprenguin gasos o aerosols seran considerats armes. Ara bé, hi ha una excepció. Del que es disposa en aquest apartat, s'exceptuen els esprais de defensa personal. Llavors, gas pebre és una arma o un esprai de defensa personal.
1: Val.
5: La llei no ho aclareix i en base a això...
1: Una pregunta, Jordi, que només em pots treure tu de dubtes. Quan tu entres al Congrés, quan anat a fer el programa, tu passes un control de seguretat.
5: Els diputats no el passen.
1: Ah, no el passen. Val. Clar, per tant, he pogut entrar... Clar, porta un gas pebre, però potser algun diputat algun dia entra una pistola... Saps què vull dir?
0: Sí, era les Corts de la República.
1: Que no hagi passat alguna vegada.
2: A més, aquesta diputada és inspectora del CNP, del Cos Nacional de Policia. Sí, és policia. Té una diputada gallega, que és inspectora del CNP, lògicament, amb excedència. D'Orense, crec, no, Jordi?
5: Orense Lugo, sí.
1: Sí.
5: Una gallega...
1: La Corunya Pontevedra. Hi ha una cosa que...
2: Gallega i poli.
1: També dic una cosa. Clar, jo no seré qui trenqui el reglament del Congrés, però, home... Sí, jo sí, també, a vegades allò del paper de fumar, també.
0: Vols dir que quan el rufià va entrar a la impressora també es podia considerar una arma perquè la podia tirar...
1: Home, amb un camp de futbol no te la deixes entrar.
0: Arma llancívola.
8: Els esprais de gas pebre es poden adquirir legalment sense necessitat de disposar del preceptiu permís d'arma sotmès a la intervenció de la Guàrdia Civil. Per tant, els efectes del reglament del Congrés no són cap arma. O sigui, que el que li ha preparat això, el que serà algun dels lletrats...
2: Una navalla tampoc.
8: No, una navalla sí. Una navalla està claríssima.
2: Però es pot adquirir sense permís d'armes, no?
8: Però no hi ha excepcions per les navalles a cap normativa. És una arma blanca claríssima.
1: Dit això, no sé si ajuda gaire al Congrés aquesta picabaralla, ens al contrari. Jo crec que això beneficia precisament el Partit Popular, que és qui ensenyava... Perquè aquesta dona el que ensenyava era precisament... una altra cosa és el que diu, no com ho diu. Com ho diu, jo crec que per treure un gat pebre no passa res.
9: No, i si és veritat, una altra cosa és saber si és veritat que els han donat això a les nenes per com a defensa personal.
8: Jo no ho he vist personalment, això, el company que està per allà, però el que diuen és que a Ceuta tot deu va amb esprais d'aquests per tot arreu.
9: No, se l'agafen paper de fumar a la Francina Armengol, perquè no pot ser un país que té permissivitat en milions de coses que ara no pugui ensenyar el gas pebre si és veritat que les escoles els donen a les nenes això, el que no deixa de ser una vergonya més de la situació que viu avui Ceuta i la passivitat amb la que s'ho està mirant el govern central.
1: Dit això, sí que em sorprèn molt de tot el que està passant, molt. Abans ho deia i no ho milloraré, el Javier Melero sobre el tema de la comunicació. Jo no, a mi em costa molt d'entendre el que està fent Pedro Sánchez de la comunicació, perquè a més un tio que s'explica bé. Sí, tu dius, és que era com, jo què sé, com Rajoy, que no era precisament un home que doctorat en l'art de la comunicació, dius encara, però Pedro Sánchez, des que hi ha hagut la crisi, a Ceuta, des del 30 de juliol, ha donat una entrevista a la SER, una entrevista a Televisió Espanyola, i no precisament en horari de màxima audiència, al matí, una entrevista al Wyoming, que tampoc és que de gran audiència, que a la mateixa hora hi havia Juan Jesús Vives, que evidentment està de la ruta al bacalao comunicativa per tot arreu, avui està a Telecinco, i no hi ha hagut... Això l'Armenteres m'ho recordarà. No hi ha hagut roda de premsa, cap ni una...
5: Aquest vespre fa la primera.
1: A Nova York.
5: I la fa des de Nova York a les 9 del vespre, hora d'allà, 3 de la tarda. O 9 del vespre, hora d'aquí, 3 de la tarda, hora d'allà.
10: Ha fet la de la CNN, que la va fer ahir.
1: Sí, però
5: vull dir... Avui fa un Bloomberg, també, i a més participa en un podcast americà que el donen a conèixer al vespre.
1: Sí, però vull dir, allò de fer una roda de premsa a Madrid, allò, no l'ha feta.
5: No
1: l'ha feta. Amb la qual cosa, a mi aquesta... Potser perquè a ell li passa una cosa, que és que això de Madrid ja el té ja superat, perquè quan veu les informacions deu dir, escolta, tu, jo que fer una roda de premsa aquí, prefereixo més donar-la cara a cara, que m'interessi, i aire que vol dir ben. No ho sé, no en tinc ni idea, eh? No en tinc ni idea, però sí que és veritat que allò que dius, hosti, anem a fer una roda de premsa a veure què diu el president del govern d'Espanya, encara no ho ha fet ni una declaració, tampoc allò que dius una declaració al peu de la Moncloa explicant el que està passant, no ho està fent. Jo crec que al segle XXI, llavors parlàvem el tema dels lideratges. El tema dels lideratges és molt important, el lideratge. És a dir, no dic que estigui marcant l'agenda, però hi ha una persona en aquests moments que a Catalunya lidera des d'un punt comunicatiu el país, políticament, i es diu Sílvia Orriols. Perquè tu agafes i dius, el president Puigdemont, Junts per Catalunya, no parla. Si parla algú, és la Míriam Nogueras a Madrid, aquí Turull Batet, però, diguem-ho, la figura central, no parla. Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que sí, que va parlant, que va dient, però està vist. Comuns, la Jèssica Albiach o el David Cid, però no és un lideratge d'aquells que dius lideratges potents. El PP té un lideratge potent dins del PP, que és Alejandro Fernández, però hi ha la meitat del partit que no li segueix. Uh-huh. I és el PP a Catalunya, que sabem la força que té igual que Vox, i en canvi Sílvia Orriols, pel català que parla, per la força que té a les xarxes, per la força que té ella mateixa quan surt, està agafant, i pel que diu, està agafant el lideratge en aquests moments al carrer central, perquè, també per incompareixença al contrari, té la P7 lliure. La peça lliure.
11: És que la comunicació no és la més parlar.
2: I per la novetat, no? Pel factor novetat, també, que és molt
1: també, important. També, segurament també.
2: És fonamental.
1: Sí, també, però mira, però, perdona.
2: Perquè abans havia això va passar. Sí, però és que
1: no hi ha novetat, Ferran, no hi ha cap novetat. Sí, però no hi ha cap novetat enlloc més.
2: D'acord.
1: És a dir, et sorprèn el que pugui dir Oriol Junqueras?
2: No, clar que no.
1: O Puigdemont parla?
2: No, perquè...
1: És que
2: Sílvia Orriols és la novetat i perquè té un discurs diferent, perquè no s'havia sentit mai a l'independentisme sí. O des de posicions catalanistes, perquè a la dreta catalanista aquesta pulsió doncs, que té Sílvia Orriols hi havia sigut històricament, però l'hiperlideratge tan fort que va tenir durant tantes dècades Jordi Pujol, doncs diguem-ne, la va soterrar i va posar damunt el pensament de Candel, diguéssim, no?
1: Dit això, m'he oblidat un nom. Sí que hi ha un altre nom que efectivament té força en aquests moments comunicativa, però també està a Madrid, que és Gabriel Rufián.
10: Sí.
1: Que fixa que totes les enquestes el donen com
2: sí, un... Però... I Sílvia Orriols trenca això i fa un discurs diferent, un discurs que mai s'havia vist en boca d'un líder catalanista o d'un líder independentista.
1: Dit això...
2: Per tant, el factor novetat és fortíssim.
1: Clar. No, però no només el factor novetat, és com diu les coses... El català que utilitza, el to que utilitza, no té, és valenta. Clar, el problema és quan tens un partit conjunts per Catalunya, que és, diguem-ho, un arc, una banda ideològica que podria seguir la seva, que en aquests moments no hi ha un portaveu clar i contundent. Potser estan esperant, cosa que crec que anirà per aquí, la tornada de Puigdemont.
2: Puigdemont, que això fa més d'un any que no fa una roda de premsa. Sí,
10: però això segur.
2: Que no accepta preguntes.
1: I després l'altre lideratge, perdó, m'he oblidat un lideratge important, que és el lideratge del president, però per això és el president.
2: Sí, però en el cas de... Té un problema d'un lideratge absent.
10: Bueno, però en el cas de Puigdemont té lògica, perquè suposo que en els últims temps ha volgut no pronunciar-se perquè volia primer resoldre la situació. Ara hem de veure què és el que vol fer. Pel que sembla, la voluntat que té és, abans d'acabar l'any, si tot va bé, venir i fer una, això que ja més d'una vegada s'ha dit, no? Una gran tour per tot el país, entre altres coses perquè té ganes, pel que em sembla o pel que sé, d'agrair a moltíssima de la gent que li ha fet suport, li ha donat suport durant aquest període, això d'una banda, i d'altra banda també té una altra feina a fer, que és intentar posar ordre a casa seva, que déu-n'hi-do el follon que tenen a Junts. Per tant, també entenc que en aquests moments, i sobretot des de la distància, hagi volgut tenir un punt de silenci amb les seves manifestacions, que per cert en va fent unes aquest cap de setmana al Sunday Times de Londres, com a diari. Però Jordi, respecte al tema que deies de Sánchez, que crec que és el que començaves, home, és que un principi fonamental de la comunicació és si no pots millorar el silenci, millor que callis. I realment la situació que s'ha produït amb el tema de Ceuta, si és que et refereixes a això, sí, de per què no ho ha explicat, és que és tan complicat d'explicar. Abans tu comentaves el tema dels... o algú comentava els 30 dies que es va passar de vacances a Lanzarote, qui té, insisteixo, no es faltaria, tot el dret del món. Ara, això té unes conseqüències comunicatives i polítiques claríssimes, i això ell ho sabia. Ell ho sabia, i si no ho sabia, algú li havia de fer veure que això passaria. Per tant, tu tens una situació molt complicada. Aquí, per més que n'hem estat parlant, ningú sap exactament com es podria resoldre, no per nosaltres, sinó ningú té la idea de com es pot resoldre el tema de Ceuta. Doncs, escolta, per sortir i dir, bueno, farem el que podrem, a veure com anem, i sobretot fer autocrítica de lo malament que ho han fet, perquè ho han fet molt malament, doncs deu pensar, escolta, més val que calli, perquè encara ho espatllarem més. És que...
12: Sí, no, és veritat, però... Ramon, és veritat, jo crec que la reflexió que feia el Jordi sobre el tema dels lideratges, en el cas de quan tu tens la presidència del govern, has de poder, o sigui, has de fer-ho, perquè li ha deixat tota aquesta responsabilitat a Grande Marlaska, i ha sigut un desastre.
10: Clar, ha sigut un desastre.
12: O sigui, ha sigut un desastre. Aquella compareixença que va fer el Congrés a l'agost va ser terrible, no? Per tant, clar, tu necessites poder sortir, i encara que sigui per traslladar i dir, bueno, plantejar que és, o sigui, fer tot el recull de tot el que s'està fent, situar els recursos que tens, els no sé què, tot, situar-ho tot, no? Jo crec que s'hauria de plantejar això. O sigui, amagar-te mai és una bona solució. Mai és una bona solució. Ara bé, respecte també al tema dels lideratges forts i omnipotents, jo crec que també és un poco pan para hoy y hambre para mañana, perquè de la mateixa manera que ens agrada molt que hi hagi algú que encarni tots aquests valors i que pugui ser, no, molt referencial, després mata tota la resta de possibilitats. Sí. És a dir, ho dic perquè també hem de trobar equilibris, no? I la política és molt, molt, molt injusta, molt fugaç, i aquests lideratges un dia estan a dalt i el dia següent estan a baix.
1: Sí,
12: i per tant, és molt important que tu tinguis, que l'elector, no, que el ciutadà sàpiga que hi ha uns valors estables que es representen, que hi ha unes organitzacions, que deia, el que diu Comuns o el que diu Esquerra Republicana és molt... Sí, però tu saps que hi ha
1: no,
12: un...
1: No. Jo em refereixo, Janet, que quan parlem d'una persona com... M'he oblidat d'una cosa de Silvio Rios que crec que té molt, que és, he dit, que té presència comunicativa, que parla molt bé el català, que és un lideratge únic, és a dir, en el partit no hi ha ningú, que és a dir, que dius, bueno, cadascú té Jordi Aragonès, potser per Silvio Rios, i després té una cosa que al segle XXI, per tots els àmbits, val molts diners. Carisma. Carisma. Et donaré un del sector. Ada Colau tenia carisma.
10: Sí, exactament, ho anava a dir.
1: Tenia molt carisma. Sí. T'agradaria o no t'agradaria, però tenia molt carisma. Carles Puigdemont, jo crec que encara el té, però tenia molt carisma. Era una persona molt carismàtica, i en el sector ara de la política espanyola, Pedro Sánchez té carisma, el té. És una persona que... El que passa és que està perdent l'aura. És diferent perquè...
2: Clar... dels líders polítics. Els sí, líders, però no polítics tots, eh? Han de tenir carisma.
1: Però, bueno, però el segle XXI encara més, eh?
10: No els hi va bé. Molt probablement el pròxim president del govern espanyol no sigui...
1: Pablo Iglesias tenia... Tu ho deies, Pablo Iglesias tenia molt carisma, però esclar, evidentment, si després el carisma, quan el portes a la pràctica...
0: Va, però tu has de... Jo estic d'acord amb tot el que dieu, però fixa't que els dos noms que has dit tenen coses a dir noves, com no sé qui deia, la Sílvia Orriols, en tot l'àmbit de la immigració, etc. I Rufián a Madrid té un discurs nou, no està dient el mateix que està dient Esquerra aquí, i per això segurament té més presència mediàtica.
13: Fins a quin punt el carisma no el doneu vosaltres als mitjans de comunicació?
0: No, perquè
13: l'Albert Rivera tenia molt carisma,
1: tenia.
13: I a la que se li va apartar el focus de sobre,
1: tenia.
13: Es va mustir com un ficus.
1: Sí, no... Però això ho fa molt, perdona, deixa que en digui una cosa. Hi ha una cosa que això també està retrorealitzat, eh? Això fa molt Madrid, eh?
0: Yeah.
1: Madrid sí. T'utilitza, i quan no en tens prou, te't fot per la... Escolta'm, recordo una enquesta al Mundo, que Albert Rivera, una enquesta al Mundo, eh? I crec que era Sigma 2, que Albert Rivera anava per president del govern, eh?
10: Però Jordi, sí.
1: Com? Del país, era? Segur, sí.
10: Bueno, però Jordi, si van guanyar les eleccions a Catalunya.
1: Sí, sí.
10: A veure, és que no.
1: Sí, sí. I Rivera parlant... el veus un cop cada 15 però, dies amb la Brisa.
2: Silvia Rols és diferent i és nova, vull dir, és més... Una altra novetat, un partit independentista que coincideixi en els seus posicionaments amb l'extrema dreta espanyolista, com va passar ahir amb el tema de Lluís Companys, que no és que s'equivoqués de botó, és que es va preguntar i la portaveu d'Aliança Catalana...
1: Es va equivocar de botó.
14: No, no,
1: va
14: no,
1: ser un error.
10: No, no, equivocat i va rectificar.
14: Però és que no hi ha, és que no hi ha votó.
9: No hi ha votó.
14: Bueno, home, no hi ha votó a la Junta de Portaveus. És
9: argumentari i votació.
14: Estem vostès a favor de que se sancioni a Vox per haver-li dit assassí al president Companys? Altra cosa és que ella es posicionés d'una determinada manera i que després del partit vegués l'oportunitat, no era la correcta, i Sílvia Orriols, que potser té una visió més tàctica que la que té la diputada per Lleida, Rosa Soberana, doncs la corregís. Però no és que es va equivocar de botó entre el sí i el no, perquè no hi ha botons.
1: Però si ho han dit que si han demanat disculpes per usar-se un error, ja està, doncs considerem que això és un error,
12: perquè jo crec que el que els va impulsar a votar-ho és que ells també tenen alguna amonestació pendent i per tant van pensar, bueno, doncs estem en contra de les amonestacions que ens poden fer a tots al Parlament, no? Perquè ells tenen... Però realment va ser una errada seva directament.
14: Estan en contra de la figura del president Companys, algun dels...
13: I et poden amonestar perquè estan en contra de la figura del president Companys?
14: Bueno, per dir-li assassí al
10: president Companys. Per dir-li assassí, home.
13: I per què?
12: Bueno,
13: a les Corts de Navarra se li va dir assassí al Juan Carlos I i es va absoldre pel Tribunal Suprem. Què és això, la llibertat d'expressió també va per barris? O què?
14: Bueno, la mesa d'organitzar el debat. No. Després, si un diputat no està d'acord i és sancionat i vol demanar empara al Tribunal Constitucional o a qui sigui i n'hi dona, doncs d'acord. Però
12: és que si no tot s'hi val, no? Tu pots anar i dir qualsevol cosa, la mesa ha de poder exercir.
14: El que passa que a mi la posició aquesta d'Aliança em quadra també amb el... Hi ha ideòlegs d'aquest partit, per exemple, que han escrit llibres, que han escrit libels contra el president Companys. Vull dir.
12: Clar, exacte.
9: No sé, jo crec que...
1: Hi ha gent que considera, des de l'independentisme, que considera Lluís Companys com sí, que se l'ha elevat això, amb una categoria que no li pertoca.
13: Hi ha, sí, molta, veure, hi ha molta gent que considera que l'entrega d'armes que es va fer per part de la Generalitat a l'estiu de 1936 va afavorir l'assassinat de moltíssima gent de comunitats religioses, burgesia, sí, etcètera, etcètera, perquè era incontrolat.
14: El que passa que està demostrat el paper del president Companys en impedir que sí, també, hi hagués abusos i que hi
13: salvar moltíssima gent personalment. Però,
14: això sí que està demostrat pels historiadors.
13: Però vamos, que és una opinió que no és que l'hagi tingut ara un arreplegat de Vox, és una opinió que ha tingut molta gent.
1: Un segon. One second.
15: RAC 1. Si vols començar el dia ben informat sobre el sector públic, entra a cibo.diva.cat. El CIDO és el cercador en línia que plega totes les ofertes de feina del sector públic de Catalunya perquè les puguis consultar fàcilment en un sol lloc. Però hi trobaràs molt més. Subvencions, normatives, contractes públics i convenis col·lectius. A més, pots crear el teu perfil personalitzat i configurar alertes per rebre directament els anuncis que més t'interessen. I tot de manera totalment gratuïta. Recorda-ho, cido.diva.cat. CIDO, un servei de la Diputació de Barcelona. Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat 6, a Diagonal 506 o a Roger de Flor 130.
16: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
15: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
17: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta i un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.
18: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
19: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Omodeja Eco Autovivo, a Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
22: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed.
23: Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites.
22: Entrades a casabatlló.cat. Promoció 2x1 per a residents.
24: 205 cavalls i només 4,3 litres?
25: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: Busques un vehicle híbrid?
26: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
27: Més eficient, és menys consum.
26: Més potent és més cavalls.
27: Tot a Romauto.
26: Barcelona.
27: Molins de Rei.
26: Mataró.
27: Blanes.
26: I Santa Coloma de Farners.
27: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
26: RomautoNissan.com.
27: Romauto.
28: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
29: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
28: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar i deixa't inspirar.
29: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
28: Troba'ns a la Nacional 2, entre Cadis i Viena.
30: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
31: El perquè de tot plegat.
1: 4:05 d'11, demana pas des de Ceuta Adrià de les Heres. Està passant... Espera't un moment, d'aquí un moment anem amb l'Adrià, que de seguida el tenim, eh? Però són les 10:36 i de seguida el tindrem, però és que estem llevant-ho. Espera't un moment. És que m'ha dit una cosa, que és que hi ha alguns... sembla que hi ha alguns migrants arribant, pocs, eh? O que estan a la platja, i de seguida tindrem el... De seguida tindrem a l'Adrià de les Heres. Però abans de tenir-lo, ara és quan tu em passa una altra cosa i em diu la Marga, ja el tenim. Pues igual, ja ho farem. I a l'altra història, que és la de Donald Trump. Recordem que al novembre hi ha les midterms. Jo cada dia que passa, el de Trump em costa més de... L'altre dia un nord-americà, un amic nord-americà, però que viu aquí des de fa molts anys, que era... diguem-ho, la seva família era de, diguem-ho, afí al Partit Republicà, i que la seva família havia votat al Partit Republicà, em deia que ara tenien un problema, que ara comencen a veure que tenen un problema greu, i em deia, voleu? I em deia, aquests que aneu dient... És clar, ell em deia, la meitat de gent, quan va guanyar Trump, em va dir, vosaltres que esteu molt crítics amb Trump, però la meitat de gent que vota Trump no és ni homòfoba, ni és antivacunes, ni és anticanvi climàtic...
14: Ni és d'extrema dreta.
1: Ni és d'extrema dreta, vull dir, hi ha coses que econòmicament necessitem, el tema de la migració també era un element molt important i tal. Ara em comença a dir que vam parlar molt de Biden i de com estava, i que ens preguntem poc com està Trump. Em deia, aquest, repeteixo, eh? Família nord-americana, doble nacionalitat i família republicana. Em deia, és que hi fa coses que són molt estranyes. Molt estranyes. És a dir, avui ell mateix s'ha novament autoproclamat com a castigat amb el tema del Premi Nobel de la Pau, que l'hauria d'haver guanyat. Cony,
0: I en 5 minuts volia aniquilar Iran.
1: Exacte. I en 5 minuts volia aniquilar Iran. No tinc el tall, però jo el recordo.
13: El Premi Nobel de la Pau li han donat a una gent que també li podrien donar amb ell, vull dir, no passaria res.
1: Sí, sí, el Premi
14: Nobel. Però li van donar, li van aportar la Corina.
13: Sí, sí, sí, però vull dir que el té una patulea de subjectes que, en fi, no vindria del tram.
1: Però ja no... Tens l'Adrià? Sí, ara sí, perdó. Tornem, després parlem del tram. Adrià, què està passant?
2: Bé, en general hi ha molta tranquil·litat a la frontera, però per destacar una novetat, perquè bé, estem aquí i estem observant durant hores, amb els objectius de les càmeres de televisió hem vist un grup de persones a l'altra banda de la frontera, en una platja que està vigilada pels gendarmes marroquins, estirats. És l'únic grup nombrós que hem vist i detectat a l'altra banda de la frontera, però bé, això des d'on som, des de la banda de Ceuta del Tarajal, no es veu a ull nu i necessitem les càmeres de televisió, Però bé, la situació en general a la frontera cada vegada és més tranquil·la i no té res a veure amb el desplegament policial contundent que hi havia a les 8 del matí.
1: Perfecte, però heu vist que hi havia algú, no, deies?
2: Sí, hi havia un grup d'unes 10 persones que estan en una zona de la platja de Fenidec.
1: Va, perfecte, si hi ha qualsevol novetat ens ho expliques, Gràcies, Adrià. El que dèiem de Trump, s'ha parlat d'aniquilar,
14: Però és que jo crec, Jordi, que el pitjor, el més greu de tot això és que, a veure, que segurament... hi ha algun element com per pensar que les seves connexions neuronals no són les més normals, això jo crec que hi ha alguns elements que ho fan pensar, no? Això d'una banda. Però és que, per exemple, el discurs aquest el llegia en prompter, és a dir, no estem parlant d'una pura improvisació. Tenia un prompter i estava llegint. Sí, no, tenia un prompter i estava llegint. És que és aquest el tema seriós, que li diu, el que deia abans, no? No em donen el Premi Nobel de la Pau a mi, que he fet no sé quants processos de pau, no sé què. Ara, com no es posem d'acord amb el tema aquests d'Iran, els arrasarà i no en quedarà ni un. Però escolti, hi ha un moment. I això ho diu pràcticament amb l'espai de 30 segons. Diu dues qüestions que, evidentment, qualsevol persona normal diu, bueno, hi ha un moment, aquí ja sembla que hi ha una certa contradicció. Però el pitjor de tot és que són discursos escrits. Escrits. Recordeu l'any passat, com va anar a les Nacions Unides, li va fallar el prompter i va agafar una emprenyada del 36 després de quedar enganxat a l'escala mecànica, que se li va aturar també i tot això. Oh, sí. Doncs, bueno, aquesta vegada l'escala mecànica devien estar els mecànics allà posant oli des de les 6 del matí perquè no fallés, no? Bueno, li va fallar el prompter perquè, bueno, no va anar bé o el que sigui tal. Ahir parlava amb prompter. A més, es veu en un moment determinat de les imatges que hi ha els dos vidres del clàssic del prompter. Per tant, el més greu és que són coses escrites. Que no és que improvisi sobre la marxa i es vagi escalfant, no?
3: És que el que et demostra és que jo crec que no l'hem de tractar com una persona que estigui malalta. No està malalt. Si estigués malalt, l'hauríem d'inhabilitar com a president dels Estats Units, no? Directament, perquè una persona que estigués malament del cap...
14: És difícil,
1: Bueno, hi ha un mecanisme.
3: Però hauríem d'anar per aquí, diguéssim. El tema és que hi ha un pla, que ell té una proposta, i que és una proposta política i que la defensa sense embuts. I és així, i per tant, per això s'atreveix planificadament a llegir un teleprompter on diu que vol aniquilar tot un poble.
14: Sí, és que...
3: I li és igual, no? I... Però perquè és la seva estratègia.
0: Jo em té una mica desconcertada el paper de la Fox, perquè la Fox era un mitjà molt afí amb ell i que de sobte li hagi també deixat de cobrir doncs, els seus missatges. Ho interpreto en que el sector republicà ja l'està deixant...
14: Això d'una banda, i té una certa explicació. Realment, el que ha passat és que els grans canals de televisió americans, ABC, CBS, bueno, ja s'ha dit, no? Però és igual, no estarà de més recordar-ho. Fox, els grans canals es distribueixen la feina del pool. És a dir, va un, no hi van tots, òbviament, perquè seria un lío descomunal, no? Llavors, un el segueix. Clar, Fox forma part d'aquest pool. Forma part d'aquest pool de televisions que hi són. Per tant, quan un moment determinat veta d'una forma tan clara una cosa que, d'altra banda, va en contra de la primera esmena de la Constitució, que és la llibertat d'expressió i d'informació, doncs, home, deixar fora Fox fins i tot amb això crec que podria ser. I la segona qüestió, crec que tens tota la raó, Anna. També comencen a veure com anirà després de les eleccions del midterm, que segons moltes enquestes hi pot haver-hi una majoria... el Congrés, a la Cambra de Representants, amb tota seguretat, i el Senat probablement també, el qual vol dir que tindrà dos anys complicats, perquè els poders del president dels Estats Units per fer el que li doni la gana fins i tot sense tenir en compte ni el Congrés ni la Cambra de, ni el Senat, perdó, ni la, el Tribunal Suprem, que després l'esmenen. Però de moment ell tira milles. Ell tira milles i després ja vindrà l'esmena que li puguin fer.
1: Sí, jo, veig que ve uns midterms molt interessants i que pinta bastos per Donald Trump.
14: Bueno,
1: pinten bastos per Donald Trump.
14: Jordi, ja no sé què dir-te, perquè el deia és una cosa abans. Molta gent que el va votar venia de 4 anys anteriors que ja havia sabien de quin peu calçava.
1: Això
14: sí. I escolta, no oblidem que va ser l'instigador d'una sala al Congrés que és l'acció més bèstia que s'ha fet, o més a prop, excepte, evidentment, la Guerra Civil, per intentar subvertir la democràcia als Estats Units.
1: M'has d'explicar una cosa, Ramon, tu que has estat molts anys vivint a Washington, em pots explicar això que, perquè no ho acabo d'entendre. És normal que després d'unes eleccions que una dels dos bàndols que hi ha com a grans partits als Estats Units pràcticament desaparegui i que no hi hagi compareixences? I si tu dius ara, a nivells europeus, quin és el líder del Partit Demòcrata, molta gent et dirà que és l'alcalde de Nova York.
14: Mm.
1: Val? És a dir, que
14: el
1: és
14: governador, la imatge, la imatge de Califòrnia.
1: Sí, però són les dues imatges més conegudes a nivell europeu. És a dir, com?
3: S'estan postulant.
1: Sí, s'estan postulant, i és veritat que encara queden 2 anys.
14: No, però és interessant la pregunta d'en Jordi, perquè és que...
1: Hi ha una oposició, és a dir, Kamala ha desaparegut del mapa...
14: Totalment, totalment.
0: No, però ja va desaparèixer l'altra legislatura.
14: Però és interessant el que diu...
13: Va desaparèixer abans del compte.
0: Abans.
14: Perdona, és interessant el que diu en Jordi, perquè a vegades mirem de veure les eleccions americanes o els processos electorals americans amb claus d'aquí, i allà no té res a veure. Els partits polítics són màquines electorals. Primer, de recaptar diners per poder fer unes bones campanyes i tenir calés per poder-se'ls gastar en publicitat i el que sigui, i després són màquines que estan, diguem-ne, treballant fonamentalment per les campanyes. Per tant, la força que té el partit durant, i menys durant el cas del Trump, que ell ha fet un partit propi, el MAGA, el Make America Great Again, és un invent seu, i tothom que està sota del partit republicà o està amb ell o està en contra d'ell. I el que està en contra d'ell, òbviament, és el massacre, però ja ho he vist, no? Que no li dona suport a les eleccions i tal. Per tant, és que no es tracta... No hi ha un PSOE, no hi ha un PP, no hi ha partits polítics que es puguin definir com el que tenim aquí. Allà hi ha candidats, i el partit és un instrument que s'utilitza per guanyar eleccions.
13: No, i després que jo crec que ens mirem, ara això és una evidència, ens mirem als Estats Units des d'aquí, però si te'l mires des de dins, potser veus les coses diferents. Crec que, no sé si és un mite o és una realitat, però Josep Pla anava als llocs i escrivia les seves cròniques parlant amb un taxista. Ara faré un moment el mateix i a veure si el Ramon m'ajuda. Vaig estar a Nova York el juliol, potser vaig agafar, 8 taxis. D'aquests 8 taxis, parlant amb els taxistes, que no eren dels Kennedy de tota la vida, per entendre'n, sinó que feia relativament poc temps que havien arribat als Estats Units, tots són immigrants, però aquests feia menys, et diria que el 50% els veies partidaris de Trump i l'altre 50% en contra de Trump. Ho dic perquè segurament les coses des d'Estats Units es veuen diferent que des d'aquí.
14: Però vas anar al lloc...
13: Perquè al final aquest senyor...
14: El que passa que vas anar al lloc...
13: Sí, ja ho sé.
14: Representatiu de tots.
13: Sí, però fins i tot a Nova York...
14: Tot i això, hi havia polarització.
13: Però fins i tot a Nova York hi ha partidaris de Trump, que tu pots pensar, aquí no hi haurà cap taxista d'origen immigrant partidari de Trump. Doncs sí, aleshores...
14: Però fixa't una cosa, Tian, és que el Trump... Escolta, podem convenir que té algunes deficiències cognitives importants, però no és tonto a l'hora de plantejar les seves estratègies. Hi ha una qüestió amb el tema de la immigració que nosaltres veiem i que és molt bèstia quan això de l'ICI aquest doncs persegueix a la gent, els treu de casa seva, els foten en un avió, se'ls emporten encadenats. Són uns animals.
13: Sí.
14: Però hi ha una qüestió. L'immigrant... Això no ho veu com una qüestió absolutament tremenda, mentre no li toca, evidentment.
13: I aquest era el tema clau, eh?
14: Aquesta és la qüestió clau, perquè quin és el més... Vaig a dir una frase que segurament no hi podrem estar d'acord, però deixeu-m'ho dir així. Quin és el més racista dels immigrants? L'últim que acaba d'arribar.
13: L'últim, clar...
14: No, per què diu...
0: Ramon, però no per racista, Ramon.
1: El dubte és... Perquè no per racista, per ordre.
0: Bueno,
1: perquè no vol ser, perquè no vol ser, perquè vol ser el penúltim, no vol ser
13: l'últim. Vaig escriure a La Vanguardia aquell article.
1: Jo vaig escriure a La Vanguardia amb un tio d'Egipte.
3: Exactament.
1: A la cinquena avinguda, que té una allà, a la cinquena, no sé, a la sisena, que té una motorhome d'aquests que fa Frankfurt.
14: Fa Frankfurt,
1: sí. I no egipci. I em va dir, no, jo voto Trump.
14: Això me'n recordo, el teu article.
1: Sí, no, voto Trump, i el tio
14: que vull ser l'últim,
1: perquè no vull ser l'últim.
0: No, però això no cal anar als Estats Units ni a Nova York. Això aquí, a Barcelona, a Lleida, jo, que al Segre estava en un barri on hi ha un gran índex de musulmans i molts kebabs, a mi m'han vingut a veure propietaris de kebabs, dient, Anna, tu que pots parlar amb l'Ajuntament, diguis que no hi hagi tantes baralles cada dia, i això no m'ho diu la senyora Enriqueta, això m'ho diu el propietari del kebab. Vull dir, això és evident.
3: Que també li afecta la inseguretat.
0: Clar, vull dir, és que dir racisme o dir...
3: Però no estem parlant del mateix. No,
0: però és el mateix.
14: Jordi ens preguntava per Estats Units, això, evidentment.
0: Sí, però tu pots parlar amb els taxistes de Barcelona, que també n'hi ha moltíssims d'immigrants, i també en trobaràs que votaran a la Sílvia Oriol.
14: Però això, portat en un país com és Estats Units, que fa una persecució a peu i a cavall d'una forma descarnada contra les persones immigrants, perquè s'ha fotut el cap que n'ha de fer fora cada dia no sé quants, doncs això és el que això és molt més evident, no? De totes maneres, fixem-nos en una cosa, moltes vegades, com veiem els presidents dels Estats Units, tenim una certa, diguem-ne, bona imatge de Barack Obama. Barack Obama va ser el que més deportacions va fer, amb una diferència bestial.
13: I el que més bombes va llançar.
14: Bueno, això ja no sabria capaç de posar, perquè no sé...
1: Per cert, ja per acabar, perquè aniríem a... Vaig a la publicitat, però abans... Sí. He pensat molt en tu avui, Melero, aquest matí llegia La Vanguardia, perquè un dels millors corresponsals que hi ha hagut a la història d'aquest país, sens dubte, i que encara, que és Rafa Ramos, o sigui, Rafael Ramos és...
13: Els textos són...
1: Que, és que els articles de La Vanguardia són... Els articles que fa La Vanguardia parlant del que sigui del Regne Unit són obligats a llegir perquè moltes vegades són contes.
4: Sense explicar-te el què,
1: Sí,
4: millor...
14: Les arrencades.
13: Hi ha dos tios a Espanya que escriuen sobre el Regne Unit com els Àngels.
1: Rafa Ramos.
13: I un altre és l'Ignacio Peiró.
1: Correcte, home, gran Ignacio Peiró, un dels grans coneixedors de la història de Julio Iglesias, que avui fa anys, per cert.
14: Que, per cert, moltes felicitats al gran Julio Iglesias.
1: Sí, que avui fa anys. El Rafael Ramos ha anat a veure un personatge...
14: La Genet, que ha dit...
0: Ara vos has matat.
1: I a l'Aina Clotet, que fa 44. Vinga, va.
3: Deixeu-me acabar.
1: Avui el Rafa Ramos entrevista amb un personatge que a mi a l'època em va semblar dels personatges més fascinants de la història. Jo que vaig veure The Crown i que surt a finals de The Crown, la història de Lady Di. I avui Rafa Ramos ha anat a entrevistar...
13: El germà.
1: A Charles Spencer, que era, diguem-ho, dels més grans... abanderats de les teories més conspiranoiques de la mort de la seva germana. I m'he recordat a Javier Melero perquè parla d'Enric d'Anglaterra. Ho dic perquè...
13: Sí, jo els hi tinc molta afició a tota aquesta família.
1: Ha fet un llibre, o sigui, de fet, ha fet un llibre explicant la història del que va passar. Diu que ell estava... que s'ho va passar molt bé amb Dodi Alfayet. No diu si estava enamorada, però que amb Dodi Alfayet s'ho va parlar bé, que creu que ja es va plantejar les teories conspiranoiques, però que ja no, i que el pitjor que va passar, millor va ser la reina, parla molt bé de la reina, diu, i en canvi va ser un error gravíssim, i així estan les criatures, de fer-los passejar darrere el fer de la seva mare.
4: Per això diuen que va ser el propi Charles, que perquè no l'increpessin, es va fer acompanyar dels nens, perquè si s'estalviava...
1: Doncs així li ha sortit algun.
13: La Lady Di, que era la cantamanyanes número 1, va generar tota una nissaga de cantamanyanes que porten vivint de la fireta aquesta, de les despulles de la Lady Di, està vivint magníficament una quantitat de penques, és fascinant.
14: No com les altres, no com la resta de monarquies. Que
1: però és molt interessant
0: el que diu.
1: Perdó. Molt interessant el que diu el Javier Melero de la Cantamanyanes, perquè va haver-hi, amb la mort de la Lady Di, es va crear, no la princesa del poble, es va crear una mena de vamos,
4: Era una diva. England Rose.
0: Parlaves del carisma, Jordi. Carisma en té moltíssima gent. Del món de la música, de la realesa i de la política. I algun periodista també.
3: Jo carisma no diria que tingués la Lady Di. Crec que se li va fer un pas massa.
4: Recordeu aquella fotografia a Mallorca? Recordeu aquella fotografia a Mallorca amb el Juan Carlos agafat a la Lady Di mirant-li l'escot?
1: Sí.
4: Amb una expressió una mica vampírica.
3: Vampírica o babosa. Sí. Sí.
1: Un segon perquè anem a la publicitat, anem acabant, i d'aquí uns moments passa aquella cosa que acostuma a passar quan hi ha alguna cosa que és bastant sorprenent, fins i tot un punt exagerat, si voleu, que és que ara començarà a haver-hi una altra vegada les dues Espanyes per culpa d'una pel·lícula. I quan dic les dues Espanyes no em refereixo només a l'esquerra i a la dreta, sinó a aquella Espanya que està fins als pebrots de que tota l'estona estiguin parlant d'una pel·lícula, i l'altra Espanya que diu que per què esteu fins als pebrots de que es parli d'una pel·lícula com aquesta. He de dir que tots els de la redacció que hem vist la pel·lícula, amb alguns els ha agradat moltíssim, i amb d'altres, com a mi, he de dir que m'ha semblat una punyetera meravella. Però meravella, però jo no sé de cine, però jo si m'agrada o no m'agrada. M'ho vaig passar molt bé i em va semblar que aquests, no sé, seguint la carrera dels Javis, penso que no sé si algú els ajuda a algo, perquè el talent d'aquests dos és descomunal. Mm-hmm. Són capaços de fer Paquita Salas, de fer La Messias i de fer aquesta obra. Vull dir, és que és al·lucinant. Un segon.
5: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
6: Doncs jo només sento la carretera.
5: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
7: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
8: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
9: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
10: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
11: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
10: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
11: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
12: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
15: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara pesto de festuc i alfàbrega a 1,99, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, salses per a pasta en diferents varietats al 50% en la segona unitat. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
16: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
17: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
18: M.I. tu perro!
19: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
20: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Cold Culture, Sandro i The North Face. Només aquest dijous 24 de setembre a la Roca Village.
21: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
22: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina i gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
31: El perquè de tot plegat.
1: Estem en un món molt divertit. Catalunya és molt divertida. L'Estat és molt divertit. I Madrid és... Està en un moment, Madrid. Però ara, entre Florentino... Entre Florentino i tot plegat. Però és que atenció a la que ha liat el gas pebre avui al Congrés. Armenteres, tu diràs.
23: Mira, algú ha buidat un esprai de gas pebre en un lavabo de les instal·lacions del Congrés dels Diputats. A veure, expliquem la pel·lícula.
1: Bueno, haurà sigut aquesta dona.
23: Ella diu que el portava buit, de fet la sentirem. A veure, què ha passat? Basté, tu m'ajudaràs, que tu coneixes molt bé. El Congrés són quatre edificis, sí. O sigui, hi ha el ple, hi ha l'hemicicle i tal, però hi ha un edifici al costat, que és on hi som els de premsa, on hi ha sales de comissió, on hi ha despatxos de PP i Vox, i llavors, a davant del Congrés, o sigui, ubicar-vos carrera de Sant Jerónimo, hi ha el Palau i aquella ampliació, a l'edifici davant, hi ha dos edificis més, a l'altra banda del carrer, on hi ha despatxos bàsicament de l'esquerra, però també hi ha els de Junts i PNB. Sí. Què ha passat en un lavabo d'allà del 40, carrera de Sant Jerónimo 40, el que coneixem nosaltres com el 40? Doncs que algú ha buidat un espai pebre a dins d'un lavabo. Una senyora ha vomitat quan s'ha sentit malament pel gas, la policia en aquests moments ho té cordonat, està mirant les càmeres per veure qui és. Clar, ja hem explicat la pel·lícula d'Ana Belén Vázquez, la diputada del PP que ha anat amb l'esprai a dins l'hemicicle. Ell diu que el portava buit. On l'havia buidat? Ella ha dit que al carrer, la sentim.
24: Esto no es un arma. Esto solo tiene 30 mililitros. Además, estaba vacío, pero bueno, que ya no es un arma. ¿Qué está diciendo? ¿Que todas las mujeres portan armas en Ceuta? ¿Que todos los niños en los colegios portan armas en Ceuta? Cuando tienen que llevar estos medios de autodefensa de 30 mililitros, la marca que está registrada y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
23: L'ha buidat al carrer. Què passa, que ara tothom va amb gas pebre al Congrés dels Diputats? Que algú altre ha fet això? Ara, que Ana Belén Vázquez menteix? Bé, és surrealista.
4: Tu vols dir, Armenteres, que com aquest cas que ens ocupa des de fa bastant de temps i que va passar per Montserrat, hi ha indicis, indicis és la paraula, que aquesta senyora és la que ha buidat el gas pebre al vàter d'aquest edifici. Que
23: ella diu que no, ella diu que no, ella diu que no, ja l'heu sentit, jo l'he vacío de la calle.
4: És correcte, indicis, des del punt de vista jurídic, Melero?
13: Irreprochable.
4: És reprochable?
13: Irreprochable.
4: Irreprochable.
1: Endavant, gràcies, Armenteres.
0: Endavant, indiciant.
1: Endavant, Tian.
4: Ja comencem.
1: Sí.
4: En fi. Ara aniré a... No, avui no hi ha xiste. Ara aniré al Melero. Sobre el titular, alerta màxima sobre Ceuta, que tenia Telecinco, he pensat, hi deu haver 1.000 pel·lícules amb aquest títol, no? Alerta màxima.
1: Sí, home, alguna dels Schwarzenegger deu haver-hi.
4: Només he trobat una, en realitat. De 1992, Steven Seagal
1: i Tom...
4: Steven
1: Seagal, segur que era bona.
4: I Tommy Lee Jones. L'argument és el típic argument de pel·lícula americana, perquè Steven Seagal és un cuiner ex-marine en un barco, Això no... Sí. I Steven Seagal... Ai, perdona, i el Tommy Lee Jones és el típic agent de la CIA, ex-agent de la CIA, emprenyat amb la CIA, que vol assaltar un barco per fer-se amb uns míssils nuclears. O sigui, és el típic argument de pel·lícula.
2: És boníssim. És la pel·li de cunyat per excel·lència.
4: Efectivament. No? Això ho agafen els Javis i fan una obra d'art.
1: Home, ja no dubtis. Cuidado,
4: Li donen, li capgiren l'argument. Nosaltres també tenim, he pensat al llarg de la tertúlia, com que anava pensant en els Javis, tenim els nostres Javis, que són els nostres Javis o els nostres Ramons, que són Melero
1: i
4: Rovira, que avui estaven, escolta, desencadenats, no sé si és la paraula, o lúcids, perquè heu dit coses com, Melero, ni PP, ni PSOE, ni hòsties. Rovira, a Lampedusa els hi ha entrat hasta el tato. Melero, me'n refio més del Club Super 3 que de la Convenció Internacional. Porto anys aquí criticant els turistes i els expats. Mm. I ja per acabar, Melero, Lady Di és la cantamanyanes número 1. Tot això ha sortit de la seva boca. Heu parlat del carisma dels polítics i jo només he de dir que en llenguatge modern a tots els aquí presents el que feu és farmejar molta aura. Aquest sembla que ha passat molt aquest estiu i que s'ha posat de moda. No sé,
3: sí, sí, no sé el que vol dir, però està molt bé. Sí.
4: Fan unes batalles allà al mig del carrer. I perquè no sigui dit, acabo una frase de Ferran Casas. En aquesta tertúlia ha d'aparèixer regularment la URSS.
1: Hola, Polls, què tal?
5: Hola, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, bon dia.
5: Sí? Doncs sí, aquest estiu no heu deixat de fer plans. Ara que tornem a casa, no podem aturar-nos. Pintar el saló, renovar la decoració, col·locar una nova prestatgeria. Si també heu tornat amb les piles carregades, aprofiteu les ofertes de l'Heroi Merlí per millorar la vostra llar. Fins un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura... Així que consulteu condicions a botiga i al web.
1: 11 i 3, acabem aquí, però abans, Melero...
2: Sí, una cançó, és una cançó de la meva microsecció d'aquest any, que és ja la música del Frente de Juventudes, perquè és que no trobo discos d'enguany de gent d'ara, de gent nova que m'agradin. Però per contra, acaba de sortir un disc nou de l'Eliot Murphy.
4: Hombre,
2: el gran Eliot Murphy, el cantant de Nova York, un tio que ha treballat amb l'Springs,

Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com. Breaks, the summer will wake, but the winter will wash away.

0: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
1: El perquè de tot plegat.
2: RAC 1.
3: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
4: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
8: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
9: Que bé,
8: que bé, que bé! Quina passa! Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Hola, sóc la Yaiza. Vaig superar un linfoma i durant el tractament vaig necessitar moltes transfusions de sang. Per això sé de primera mà que quan cal hi sou. Ara que tornem de vacances, vine a donar sang o plasma, perquè la necessitat no s'atura. Troba el teu punt de donació a banksang.net/donar. Quan cal hi som. Moltes gràcies.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
14: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
17: 11 i 18 minuts.

0: a Montmeló. L'exambusto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: I el temps avui s'espera un dia tranquil i dominat pel sol. Només es formaran algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Les temperatures seran semblants a les d'ahir, tret de les comarques del sud, on quedaran una mica més frenades. Les màximes es mouran entre els 28 i els 32 graus. És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies rac1.cat.
2: Minut a minut de RAC1.
3: Més fàcil.
2: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
3: Actualitzada.
2: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
3: Renovada.
2: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
3: Escolta.
4: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
5: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
6: Sant Joan d'Espí!
7: Sí!
6: Osó!
7: Sí!
6: Hospitalet!
7: Sí!
6: Terrassa!
7: Sí!
6: La Garriga!
7: Sí!
6: Diagonal Mar!
7: Sí!
6: Quirze Safaja!
7: Sí!
6: Els de Montbui!
7: Sí!
6: Reus!
7: Sí!
6: Plaça la Cep!
7: Sí!
6: La Verneda!
7: Sí!
6: El Pens!
7: Sí!
6: Les Peces!
7: Sí!
5: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
8: Bon dia, Òscar Dalmau.
5: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
8: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
5: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
8: Heu de saber que el Tribunal Constitucional...
5: Constitucional!
8: Espanyol...
5: Tots drets, eh?
8: Un moment, no, ja podeu seure. No comencem cridant, sisplau, deixi'm bueno, acabar el titular.
5: Ho faig per la gent del públic, que s'han despertat de cop,
8: sí.
5: Hòstia.
8: Bueno, sí, no, per la taula
5: s'estan avorrint.
8: Sí, no, que s'han d'avorrint, no s'avorreixen.
5: Pues acabem de començar.
8: Exacte. Fa 20 segons que hem començat el programa i vostè ja ha destrossat la taula, que és una taula nova, per cert, del mes de febrer, eh?
5: Mira quin soroll fot, això.
8: Està buit, sí,
5: això. Bueno, això és conglomerat.
8: Bueno, un ara, quan acabem de baixar a la planta baixa, perquè jo, la meva teoria és que vam anar de la 15 a la 3, després serà planta baixa i després al carrer.
5: Sí. Jo... La baixada de RAC1, eh?
8: Baixada de RAC1.
5: De la 15 a la 3, eh?
8: Sí, a tercera. El Constitucional, dèiem, ara ho acabaré, avala que l'amnistia, altrament dita, llei orgànica 1/2024, del 10 de juny, d'amnistia per la normalització institucional, política i social de Catalunya.
5: Molt bé.
8: Aquesta llei d'amnistia s'ha d'aplicar als condemnats per malversació durant el procés.
5: També?
8: Això ho ha dit el Constitucional.
5: Aquests del Constitucional són uns titafredes.
8: Bueno, doncs el Tribunal Constitucional diu que el Tribunal Suprem ha d'amnistiar, en aquest cas, Jordi Turull, com qualsevol altre. Això vol dir que també haurà
5: d'amnistiar... Perdona.
8: Sí? No.
5: Turull o Turull? No.
8: Ahir ja vam dedicar 5 o 6 minuts...
5: Bueno, però jo crec que cada cop que surt el nom d'aquest senyor tothom es fa la mateixa pregunta.
8: No.
5: Qui és, el Rull o el Turull?
8: És que físicament no s'assemblen gens.
5: Com que no?
8: I de Rull a Turull hi ha lletres de diferència.
5: Els dos fan metro 20...
8: Però que han de fer metro 20?
5: Home, no em diràs que són...
8: No, però...
5: Guenmanyama.
8: Guenmanyama. No fan metro 20. És que no...
5: Bueno,
8: no
5: són dues persones baixetes.
8: No són persones baixetes.
5: Carisma...
8: Sí.
5: Bueno...
9: Relatiu.
5: Que d'aquella manera que dius, bueno, no, jo no sé
8: però,
5: qui és qui.
8: Però on vol anar a parar? O sigui, deixi'm acabar. O sigui, ara ja he dit el titular, però és que després del titular s'han de dir altres coses.
5: Qui és l'abogat? Rull? El que és abogat? Rull
8: és... Rull és advocat,
5: sí.
8: Turull també és advocat.
5: Bueno, sí. Pues, és que, claro, és que no hi ha manera de diferenciar-los.
8: Bueno, molt bé. Doncs això que dèiem...
5: Qui és el del Vallès?
8: El del Vallès, tots
5: dos... El del Vallès?
8: Tots dos.
5: Sí, són però... la mateixa persona.
8: Sí, no...
5: És així, sí, bueno, i perquè els dos portaven ulleres. Passa que no, un es va operar de...
9: Sí,
5: de
9: en Turull.
5: El Turull o el Rull?
9: En Turull.
5: En Turull o Turull? No, però aquí també...
9: En Turull s'ha operat de l'ull.
5: Sí?
8: Sí, bueno, dels ulls.
5: Però era l'ull del Turull o l'ull del Rull?
8: Aviam,
5: i l'ull del Rull?
8: Eh?
5: L'ull del Rull?
8: Llull.
5: Bueno.
8: El Tribunal Constitucional diu que...
10: I així podrien estar tot el programa... Oi que fa gràcia? Arriba un punt que ja et canses.
8: No, home,
10: jo trobo que ho han estirat massa, eh?
8: Li agraeixo a vostè. Que ho digui vostè.
9: Quina
8: barra. Sí, no, té molta.
10: No, hi ha coses que em fan gràcia, altres que no. Ara no
8: li ha fet gràcia, no?

0: Bueno, aquest programa ja fa 18 anys que no m'enfada.
1: Que no li fa... Doncs pot aprofitar per anar a qualsevol altre lloc. Miri, les botigues estan obertes, vagi sent...
0: A la Roca del Vallès, mira, ja.
1: A la Roca del Vallès.
0: Com que soc una dona, he d'anar de botigues.
2: No
0: puc prendre-li el lloc i presentar aquest programa jo.
1: Té raó.
0: Us imagineu? Això sí que seria màgic.
3: L'hora de l'Angelina.
0: La competència amb Angelina.
1: Això ja passa.
0: Sense els Oscars.
1: Això ja passa. Ja passa de tant en tant, quan vostè agafa les regnes. Quan vostè agafa les regnes d'aquest programa, hi ha dies que vostè podria... O sigui, podria marxar...
0: Li sap greu, eh?
1: Bueno, podria...
0: Li sap greu, eh? Com una dona, eh? Agafi el... Noelia?
4: Sí, sí.
0: Pel meu gust has parlat prou, Noelia.
4: Perdó.
1: Vull dir que quan vostè agafa les regnes, de vegades, podria vostè continuar el programa i els Oscars podrien marxar, com a mínim jo.
0: Jo no.
5: Bé, parlàvem de Jordi Turull, sisplau, que dèiem que el Constitucional diu que se l'ha d'amnistiar com a qualsevol altre, i això vol dir que també haurà d'amnistiar el Suprem a la resta d'encausats i condemnats pel procés, com Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, etc.
2: Això vol dir que el president Puigdemont ja pot tornar avui mateix, per exemple?
5: No. La decisió del Constitucional serà oficial el 6 d'octubre.
2: Així doncs, el 6 d'octubre ja pot tornar Puigdemont.
5: No, perquè el 6 d'octubre no hi haurà publicada la sentència sencera, i això trigarà encara uns dies més.
2: Ah, i això vol dir que quan el Constitucional redacti la sentència sencera ja pot tornar president
5: Puigdemont. No, llavors la pilota passarà a la taulada del Tribunal Supremo.
0: Supremo!
2: La pilota com la tinc jo.
5: I llavors el Suprem haurà de confirmar que d'acord que ha rebut aquesta sentència del Tribunal Constitucional.
2: I quan ho rebi el Supremo, doncs el president Puigdemont ja pot tornar
5: perquè la resolució del Suprem haurà d'arribar a mans del jutge Llarena.
2: I llavors ja vindrà Puigdemont?
5: No, perquè el jutge Llarena llavors haurà de dir que d'acord i que aixeca l'ordre d'atenció a Carles Puigdemont.
0: Llavors sí.
2: Total, que el dia que torni Puigdemont coincidirà amb el partit homenatge a la retirada de Lamine Yamal. En presència dels seus nens.
0: El ritme que va això, potser sí, que tens raó.
2: I el seu germà petit, aquell que juga tota l'estona quan guanya una copa, serà el president del Barça.
5: Pequeño Keylor.
6: I serà igual
2: encara.
6: Ell no haurà crescut.
2: I quan passi tot això, ja tindrem tots els encausats del procés amnistiats, com els policies espanyols que van repartir garrotades durant el referèndum. Aquests ja poden anar a casa tranquil·lament. Tranquil·lament amb medalles, la majoria, suposo.
5: No, de fet, no hi haurà tots els encausats pel procés.
2: No han enviat tants a Ceuta com els que van enviar aquí a Catalunya. No sé si us adoneu, Els fa patir més Catalunya que no pas Ceuta, pot ser, això?
5: A Catalunya 6.000, a Ceuta 152.
2: Sí, bueno, la diferència és que aquí els estrangers som 6 milions, o 8 milions, o 10 milions, i allà... Bueno,
0: escolta... Aquí han fallat els de Ceuta.
2: El què?
0: Els de Ceuta, els ceutiles, no?
5: Ceutis.
0: La gent de Ceuta,
5: Ceutis.
0: No?
5: Ceuta, sí.
0: Jo crec que aquí han fallat. Demanen més presència policial, estamos abandonados de la mano de Dios. Aquí l'únic que haurien d'haver fet el dia de la invasió és sortir al carrer amb banderes estelades i cridant independència! 80.000 policies allà, que... Bueno, és que la gent, els ceutiles, haurien de saltar l'aigua, perquè hi hauria a la ciutat autònoma de Ceuta, que allò és res, són 2 metres quadrats, estaria plena de polecides, i la gent de Ceuta és que no hi cabrien. Haurien de saltar l'aigua, ells.
1: O sigui que resultes d'això, haurien de marxar... O sigui, al mar, o sigui...
0: Res, la policia hauria ocupat Ceuta.
1: Hauria ocupat Ceuta.
0: És tan senzill com això. Sí, el crit d'independència
1: sí,
0: i treure 4 estaladetes...
1: Sí.
0: Pam!
1: Ja tindries la policia. No voleu policia.
0: 300.000 policies allà, tu.
1: Sí.
0: Repartint, eh?
2: Sí, ara jo canviaria el barco, perquè el de Piolín no és gaire... O sigui, tu veus un barco de Piolín i dius, buah, faig la independència 4 vegades, no?
0: Sí.
2: Perquè que arriben els Looney Tunes. Jo canviaria. Jo posaria el barco del Tito.
0: El barco del Tito
2: sempre fa més il·lusió, perquè és més nostrat que no pas el Piolín, poses bé.
0: Tu posaries allà com una mena de...
2: El Tito,
0: l'Atat...
2: Sí, bueno, agafaria...
0: Amb la cara de Tito?
2: Un Leonardo Mono.
0: En Johnsy també.
2: Sí. I, bueno, doncs arribes a això...
0: S'han deixat la dona, que ara surt una latitat.
2: He dit l'Atat.
0: Ah, Atat.
2: No he dilatat.
5: No has dilatat,
0: Has dit
5: l'Atat.
0: I he entès que has dilatat.
2: Dilatat en el sentit de... Bueno, jo tampoc podria parir, en el sentit de dilatat.
0: Sí, ja està.
2: De dilatació. Això ho he llegit jo ara, ho estic estudiant a Medinatural.
0: En medi natural?
5: Però sí, que no estàs a la carrera de periodisme.
2: Sí, però també s'estudien coses de...
0: Però què t'ha quedat penjat? Medi natural de l'ESO?
5: Sí. De primari. Medi natural, jo crec que cap medi és de l'ESO i un bar.
2: La vinc arrossegant i el medi va canviant també, clar, és que quan ja m'ho sé tot...
0: Quan vas començar a estudiar medi natural no hi havia canvi climàtic.
2: Exacte, no s'estudiava el canvi climàtic, s'estudiava el clima.
0: El clima, el clima. Sí, també s'estudia ara, eh?
2: Sí, però canviat, és canvi natural.
5: No parlàvem de Ceuta en tot cas, estàvem parlant de... El Mohamed preguntava si...
0: Bueno, estàvem parlant d'aquesta sentència del Tribunal Constitucional, que ja ha dit que en Turull se li ha d'aplicar la llei d'amnistia.
2: I quan passi tot això, ja tindrem tots els encausats dels processos amnistiats com els policies espanyols, com he dit abans?
0: No, no encara, perquè...
5: No encara, sí, caldrà esperar que l'Audiència Nacional faci cas també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i amnistia també els encausats per terrorisme, per aquella operació policial que es va batejar com a Operació Judes.
0: Hombre, aquests encara estan...
5: Tal dia com avui fa 7 anys.
0: L'Operació Judes, us en recordeu? L'Operació Judes, aquells independentistes terroristes...
1: Aquells 500 policies...
0: Que es van menjar uns quants mesos en presó preventiva, com a presos perillosíssims, perquè els garatges hi tenien uns quants pots per cuinar, i els hi van trobar també... àcid nítric, àcid sulfúric, lo típic que et poses a l'amanida per afegir-hi gust. Sí.
2: Però els van fotre a presó per terrorisme sense que 500... Van enviar 500 policies a Sabadell, 500 policies espanyols, vull dir que és veritat el que diu el senyor Gen Cabestany.
0: Algun d'aquests era de Sabadell, sí.
2: Sí, exacte, no, però van arribar a una... L'operació bona part era a Sabadell, no van trobar 500 policies, no van trobar cap explosiu.
0: Bueno, tampoc van trobar les urnes i hi eren, eh?
2: Ah, no, clar, això també és veritat, però resulta
0: això. Però i què? Escolta'm, estan acusats de terrorisme perquè tenien precursors d'explosius. No és que...
1: Sí, però precursor de possible és un pot de Dixan, eh? Vull dir que...
0: Perdona.
1: Què?
0: Tenien armes perillosíssimes, eh? Els hi van trobar boles de plom.
3: Hòstia, doncs si a mi em veuen les boles de petanca que tinc Sabeu si la petanca és terrorisme?
0: Sí, perquè, a Calafell, segur.
3: Ah, val, sí.
0: Pregunti'ls-hi als veïns que els hi han instal·lat a sota de casa seva unes pistes de petanca amb abuelos que no callen.
5: Que la policia va considerar prova doncs, trobar aquestes boles de plom, o, per exemple, també que havien trobat acetona a algun dels domicilis dels acusats.
0: Perdoneu, que he de sortir un moment. Adéu-siau.
5: Home,
0: a casa.
5: A què?
0: A tirar tots els pots d'acetona que tinc pel vàter. Antes que vingui la policia a detenir-me.
1: Per això no cal que ho faci.
0: Senyora, he sido muy mal.
6: He sido muy mal.
1: Però tot alhora, no.
6: Tenia unos potes.
1: No pot estar... No, unos potes.
6: De acetona.
1: Sí, no pot estar espantada.
6: Esto es para las ungles.
1: Esto es para las ungles.
6: ¿Le gusta que se las clave?
5: Bueno, és que és conegut que tots els terroristes volen les ungles netes i per això tenen acetona. Bé, clar, sí.
0: Total, que els que van fotre la pressió preventiva tenien bombes a casa.
1: No tenien... O sigui, clarament no tenien bombes a casa. No els hi van trobar cap...
0: Qui diu bombes, diu piules.
1: Home, però piules...
0: Però piules són explosius? No, parlem-ne.
1: No.
0: Tinença il·legal d'explosius. Piules?
1: És que van anar amb els
0: tèdics... Ja no te'n dic quatre. Te'n dic tres.
1: Tres piules.
0: Tres piules, no són explosius?
1: Tres piules...
0: I dos? Dos piules?
1: No, dos piules no.
0: I dues caixes de sabetes?
1: Però...
0: Que les tires i fan pam!
1: No, pam, no.
0: No fan música. Quan tu tires una sabeta a terra...
1: Poques sabetes ha tirat vostè.
0: Quan tu tires una sabeta, què fa?
1: Sí.
0: Això és què és? És música? No, això és una explosió.
1: Bueno, una explosió.
0: Això és una explosió, són explosius les xavetes, també.
1: Sí.
0: Què tenien a casa, també, que els hi van trobar? Que això no va sortir als medis informatius, però jo tinc les meves fonts que em van dir, bueno, que no només tenien piules i explosius de xavetes.
1: Que no tenien explosius.
0: Els hi van trobar tres petardos del perro cagón. Ojo, eh? No, sabem de lo que estem parlant, eh?
1: Sí, sabem, però és que no...
0: Sabem de lo que estem parlant, el perro cagón.
1: Tu no pots fotre a la presó ningú...
0: Un petardo que no peta, però deixa un cagarro al terra. Això és terrorisme de manual.
2: Total, que al final l'estratègia per no aplicar la llei d'amnistia...
0: Perdoneu, petardo cagón, ai, el perro cagón, és un petardo walker.
1: Ara és un petardo walker.
0: Els wokes t'han de dir, no, perquè s'ha de ser políticament correcte. Pues això és el que heu aconseguit. Que arribi el perro cagón. Antes foties un petardo que es deien
1: Filtró.
0: Rompebarrenos, no, rompetotxos.
5: Rompetotxos.
0: Has recordat el rompetotxos? Tu foties un petardo i podies fotre, jo què sé, a l'Hotel Arts, a terra.
1: No, home, no. Això sí que seria terrorisme.
4: Presumptament.
0: Ara, de cop i volta, fots allà un perro que l'encens, la metxa, i estàs esperant allà el petardo de la teva vida i comença a fer caca. Bueno, ara petarà, ara petarà. Ara peta. Mira, mira.
1: Sembla que se sigui desinflant.
0: Ara peta.
1: I no.
0: Hòstia, no peta.
1: No peta.
0: Li ha sortit un cagarro.
1: Sí, sí, sí.
0: Però què és això?
1: Ara han tingut molt bona idea, que crec que són dels mateixos fabricants. Hi ha un porc que també fa caca, sí. Hi ha el perro cagón i hi ha el caganer.
5: Sí.
1: Que, clar, o sigui, un cop tens...
5: Això és el cap del carrer, ja,
1: home,
5: no?
1: Clar, sí, però si tens el caganer és maco de veure perquè té tot el sentit, conceptualment, que un caganer cagui, no?, quan li cales foc al cul, bueno, no té gaire sentit.
2: Bueno, doncs això...
5: No, estàvem parlant d'això, doncs que sí, que aquesta gent que estan encara encausats per l'operació Judas estan...
6: Encara estem parlant d'això,
5: sí? Sí, encara estem parlant d'això. Sí.
2: Total, perquè... que al final l'estratègia per no aplicar la llei d'amnistia és allargar el procés judicial tot el que es pugui, no?
0: Més
2: o menys. I tal dia farà 20 anys. Sabeu que hagués anat més ràpid.
0: Fer la independència?
2: Ho veieu? Fins i tot ell ho ha comprès, m'entens?
0: Va, que avui a la competència també parlarem de l'estació de tren de Fabra i Puig a Barcelona, on ha caigut un fals sostre.
2: Sabeu com no caurien els falsos sostres de les estacions? Si no ens robessin els diners i tinguéssim diners per fer escoles, estacions, els trens, els metges, els nens, anar de vacances, tot plegat.
0: Tot plegat, sí, sí.
5: En tot cas, encara està tancada l'estació, la part del que són la Rodalia Renfe, per la caiguda d'aquest fals sostre.
2: Com està malament la Renfe, no? Que ni tan sols fan sostres autèntics a les estacions. El sostre... Home, el sostre era fals.
0: Però... Sí,
2: com es posa a estafar així a la gent?
0: Sostre fals vol dir que és un doble sostre, que no forma part de l'estructura. Ara com ara, l'estació de Fabra i Puig continua tancada.
3: No hi ha trens a les andanes,
0: no.
3: De Fabra i Puig?
0: No.
3: I quina diferència hi ha amb un dia qualsevol? Perquè aquí el problema... No, no, el problema és que fins ara ens queixaven perquè els trens anaven tard.
0: Què?
3: I ara ja van directament... Bueno, les estacions s'ensorren. Vull dir, hi ha un punt que dius, bueno, un dia aquests... Fins ara no trobaves els trens. Ara no trobaràs ni l'estació. Aquí hi havia una estació, havia de venir, però no ha vingut.
2: Bueno, és que ells estan desmuntant el país per peces. Estan desmuntant les estacions, les escoles, els hospitals. Només espero que estiguin desmuntant el país per traslladar-lo a algun altre lloc més fresc. Entens?
0: Potser sí, mira.
2: A veure si a Sorgui ens transplanten al nord de Noruega, o a Castellà de Nuc, o al Pens, que ja han vingut dos nanos d'Alpens.
0: Molt bé, allà fa més fresqueta, no?
2: Alpens com ho teniu? No.
0: No, d'aquella manera, eh?
2: Doncs anem tots a Noruega.
0: Sí. Bé, parlant de transport públic, els patinets elèctrics, atenció a aquesta notícia, podran tornar al transport públic de l'àrea metropolitana.
2: Home,
0: encara no se'n sap la data exacta.
2: Un moment, clar, no funcionen els trens, no funciona res, deixa-los
1: xavales que vagin patinets.
0: Encara no se sap la data exacta, però es tramita en aquest permís per poder circular amb patinets elèctrics públics.
2: Doncs és supernotícia, això de...
0: T'agrada? Tu em fas servir de patinet?
2: No, però tinc molts amics que sí. Clar.
0: Però si tu no tens amics?
2: No, però quan veig un xaval parat en un semàfor amb un altaveu Bluetooth JBL amb bona música, normalment li dic mola molt la música que tens, amic. I això, doncs, és pràcticament amistat. Unidireccional,
0: sí,
2: però...
0: Tu veus qualsevol persona amb patinet elèctric i li dones conversa.
2: És amic. I
0: aquesta persona et respon?
2: No, però quan acceleren moltes vegades fan contacte ocular durant 2 segons amb mi, o menys, de 2 segons,
0: sí.
2: I per mi això ja és relació llarga, una mica tòxica. Me va passar un dia que me vaig apropar a un d'aquests patinets d'un nano que anava amb gorra, i li vaig dir hola, i em va dir, tu eres el ser del pollo. Aleshores, que crec que portava pollastre a l'as.
0: Ah,
5: sí. T'ha dit, tu eres el del pollo.
2: Me volia donar una bosseta molt petita, que el pollastre devia ser molt petit, que anava amb una bosseta i li vaig dir, no, jo no, jo sóc...
4: Sóc vegetarià.
2: Sóc vegetarià, no. Com la Noelia.
5: Et vas pensar que era una sabeta, no? La vas tirar a terra i no va petar, eh?
2: Però normalment saps que si les trepitges peten?
0: Sí, també, sí, sí.
2: Doncs aquesta la vas trepitjar i no va petar.
5: I com va reaccionar ell?
2: Bueno, malament.
0: Ja m'ho imagino. Bé, doncs l'afegitó, el codi de circulació sobre els patinets, diu que els menors de 14 anys no podran fer servir aquests patinets elèctrics. Diuen també que el casc serà obligatori, que caldrà tenir-lo registrat i que s'ha de tenir assegurança.
5: I tot això coincidirà amb el moment en què ja et puguis tornar a portar patinet al transport públic.
2: Buah, va anar per nosaltres, la colla del patinet. Almenys podem anar 2 persones a sobre el patinet, no?
0: No.
2: I 3?
5: No, home, no. Això home, no, ja, ja no es pot fer
0: ja
5: ara,
0: no es
5: això.
0: Pot fer ara, això.
2: Ja, era una petita broma.
0: Bé, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit la repassem. Allez!
7: No cal moure't de recu per escoltar La Competència.
0: Bé, recordeu que al juny dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de mestres i professors que preparaven les vagues d'educació? Us en recordeu d'allò?
1: Sí, sí, no cal que contesteu. Doncs la cap d'informació, el cap d'informació en aquest cas dels Mossos, en Carles Hernández, defensa la infiltració i descarta demanar disculpes.
0: Bueno, ja sabeu el que diuen. És millor demanar perdó que demanar permís. Vull dir.
1: Ja, bueno, sí, però clar, és que...
0: I si ets del que porta porra i pistola,
1: sí.
0: No cal ni demanar perdó.
1: Home, però... Que...
0: Escolta'm, si els professors anuncien els Mossos, es deixen passar uns quants dies que refredi la cosa, i quan ningú mira, quan ningú se'n recorda, se fa l'arxivació del cas.
1: L'arxivació, sí.
0: I escolta'm, saps la denúncia que ens han fotut els professors on estava i tal, qual, que la mala he de mirar... Que... Sí. A veure, tí, és aquesta d'aquí? Mira, a veure, que me la miro bé... Sí, ja. Espera, que l'arxivaré, però 4 o 5 vegades.
1: Sí? Vale, s'ha arxivat, s'està arxivant, molt bé.
0: Sí. I ara vaig al lavabo a jugar-me el cul.
1: No, ja, havia quedat clar. No. És curiós, de tota manera, perdoneu una
0: digui,
1: cosa.
0: Digui, avi, digui.
1: La policia és l'única feina on t'enxampen fent malament la feina...
0: Sí.
1: I els que manen no et fan fora i, a més, et defensen.
0: Bueno, no és l'única feina, eh?
1: Eh?
0: Li puc dir tres noms.
1: Tres noms a què?
0: De persones que fan malament la seva feina.
1: Sí.
0: I no només no els fan fora, sinó que el seu cap els defensa.
1: Són Mossos d'Esquadra?
0: No, són jugadors del Real Madrid.
1: Eh?
0: Vinícius, Mbappé i Camavinga.
1: Ah, bueno, mira, perfecte. No m'estranya que, de sobte, pugi la
0: demanda. A Madrid, al Real Madrid, només funciona la impressora.
1: Eh? Ja, ja. Ha vingut només a dir això.
0: Sí, sí, sí.
1: Avui tinc la sensació que volia colar això i ha trobat...
0: El Real Madrid, és que us diré, us diré més. El Real Madrid, sabeu el que funciona?
1: Sí, ja ho ha dit.
0: L'únic que funciona...
1: Sí.
0: La impressora.
1: De tota manera, parlàvem d'aquests Mossos infiltrats en una assemblea de professors, que el cas ha estat arxivat pels propis Mossos.
5: Sí,
1: no m'estranyaria que de sobte pugi la demanda per entrar al cos dels Mossos, perquè tots són avantatges, bon sou, errors sense conseqüències, i de tant en tant doncs, pots jugar a les disfresses, que és el somni humit de Nobita del Doraemon. Tot això... Sí.
0: No, avi, avi.
1: Vols veure que tinc la butxaca màgica?
0: Va, avi, va, prou, sisplau, va.
8: El cap d'informació dels Mossos defensa que és legal que les dues agents s'infiltressin a l'assemblea de docents i assegura que no va ser una infiltració, sinó una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets.
2: Sí. Hòstia, quin eufemisme, calla.
0: T'ha agradat, eh?
2: Home, una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets, eh? I mentrestant la policia gastant diners públics per infiltrar-se a la classe de les formigues. És increïble.
0: No,
2: imagineu que si el cap dels Mossos fes servir eufemismes a la resta de moments del seu dia a dia quotidià.
0: Què vols dir?
2: Home, per exemple, no diria he d'anar al lavabo a fer caca. Diria he d'anar al reservat per tal d'efectuar la descàrrega del camió d'orgànica al contenidor de la ceràmica.
0: Sí, sí.
2: No?
0: Sí, sí, entès.
2: A partir d'ara ja no diria encara no tinc nòvia. Jo diria el meu sexe està d'estrena, però l'aforament és limitat.
0: Hòstia, en el teu cas, limitadíssim, eh? Limitat del tot.
2: Moltes gràcies.
8: Bé. El cap dels Mossos admet, però, que la infiltració dels Mossos...
0: Cap d'informació dels Mossos.
8: Sí, el cap d'informació dels Mossos admet que la infiltració es va planificar i executar malament i diu que estudiaran si cal mantenir realment aquests mètodes.
0: A mi m'agradaria tant ser una mossa infiltrada.
5: Sí, eh?
0: Saps allò que en diu? El James Bond?
5: Sí.
0: James Bond?
5: Què té a veure?
0: Pues que tenia una noia James Bond, m'agradaria ser.
5: Sempre n'hi ha dues, la primera és dolenta i la segona és bona.
0: Pues jo la bona.
5: Vale.
0: Jo la bona, perquè, bueno, a la vista està, no? Eh? Com estic? Bueno, és així.
5: Però vostè es voldria fer de mossa infiltrada.
0: Sí, jo si fos una policia... És que m'encantaria haver estat una d'aquestes mosses que es van infiltrar entre professors. Jo si m'hagués de disfressar de professora...
5: Sí?
0: Aquí van fallar perquè les van enxampar. Però aquí t'has de posar alguna cosa discreta, nena, que no cridi l'atenció, perquè si no t'enxamparan, pues disfresses de mestre, pues amb unes mitges de reixeta, amb sabates de taló de pa mimí, faldilla de tubo, i una camisa entallada, amb uns quants botons descordats que es vegi el sostenidor d'encaix vermell. No?
5: Però això és com si imagina vostè acabant les mestres.
0: Algú ha de ser la profe Sèpsil, entre tant professorat amb Bambas Salomon, perquè, escolta, trobo que els professors s'han de vestir millor, s'haurien de vestir millor.
6: hi ha molt marge de millora entre la vestimenta dels professors.
8: Gràcies, Angelines, per aquesta crítica social.
6: Fixeu-vos-hi. Gràcies a tu per escriure'm, Noelia.
0: Perdoneu un moment, però l'Àlex ens diu que tenim una trucada al telèfon d'Aludits. Algú ens ha trucat al telèfon d'Aludits, i això que en 18 temporades no hem donat mai el telèfon d'Aludits perquè ens truqui la gent. Això és la màgia de la ràdio. Atendrem la trucada al telèfon d'Aludits. Bon dia, amb qui parlo?
9: Hola.
0: Bon dia, amb qui parlo?
9: Com que amb qui parlo? No serà policia, tu?
0: No, però ha trucat vostè.
9: Ja, i com ho saps? Ho pot demostrar davant d'un jutge?
0: Bueno, ho sé perquè ha sonat el telèfon de l'Udits, que tenim el control tècnic.
9: Bueno, sí, he trucat jo, i?
0: Ah, però això dic jo. Com es diu?
9: Qui?
0: Vostè.
9: Bueno, doncs mira, ara em dic Lluís, però quan torni a casa em diré Vanessa.
0: Vanessa?
9: Digues, carinyo.
0: No, que dic, a veure un moment, per què s'ha sentit al·ludit, vostè?
9: Bueno, perquè sóc policia.
0: Treballa d'infiltrat.
9: Sí, treballo infiltrat. No podia caminar perquè em feien molt mal i em van haver de posar una crema i una injecció de Voltaren.
0: Que li pregunto si treballa de policia infiltrat.
9: Ah, sí, sóc un policia infiltrat, que treballo infiltrat.
0: Però i on està infiltrat ara mateix?
9: Doncs mira, ara mateix estic infiltrat en una escola i us truco perquè tinc por.
0: De què té por?
9: A la sala del costat estan fumant drogues.
0: Sí, els alumnes?
9: No, els professors. Professors que estan revisant el conveni. I necessiten que la cosa passi, no? Yeah. I hi ha de tot, metadona, metamfetamina, metaverso, hi ha de tot.
0: Van forts els professors, sí.
9: I miri, tinc por, però també tinc... Jo tinc de tot des que estic aquí en aquesta escola. Tinc cartes Pokémon, Piràtics i Superthings que m'han deixat. Uh-huh. Els nens són feliços amb tan poca cosa.
0: No cridi tant que els sentiran, home.
9: Que va, a mi no em sent ningú, estic tancat al lavabo.
0: Ah.
9: Si sents un raig de líquid és que m'estic rentant les mans.
0: Ah, val, d'acord.
9: En cap cas estic pixant amb la cigala en una mà i el telèfon en una altra.
0: Escolti'm.
9: La cigala... No, la cigala és autònoma, de manera que amb la mà lliure estic fumant.
0: A veure, un moment, deixem...
9: Mòbil, fumant i cigala. El que m'estic posant a la boca és el cigarro, perquè si no la postura seria molt difícil.
0: Deixi un momentet. A veure, esborrem aquesta imatge del cap. Sí. Digui'm, sisplau, què ha descobert durant la seva infiltració a una escola fins ara?
9: Que el Voltaren 500 no va bé. Ha de ser 5.000.
0: Li estic preguntant per la infiltració com a professor a l'escola. Què ha descobert durant la seva infiltració a una escola fins ara?
9: El teorema de Pitàgores.
0: No. Però què?
9: Et pots creure que en qualsevol triangle rectangle la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la cornamusa?
0: No, la cornamusa no, la hipotenusa.
9: Hipotenusa, encantat. Jo em dic Lluís.
0: No. Serà difícil, això.
9: No, difícil no. Suma dels quadrats.
0: No, ja.
9: La suma dels quadrats del catet és igual al quadrat de lo que has dit abans.
0: Sí, la hipotenusa, sí. Bueno, escolti'm, a veure, quedem que durant la seva infiltració ha pres el teorema de Pitàgores, més o menys.
9: Correcte.
0: Ha descobert, jo li preguntava si ha descobert alguna dada rellevant.
9: Sí, home, ha descobert l'Innovamal, la Sinècdoque...
0: No, però...
9: I el final de Mirall Trencat. I la veritat és que tinc molta por.
0: Però por de què?
9: És que d'infiltrar-me a l'escola he descobert que m'agrada estudiar, aprendre coses, reciclar-me, el saber per saber, res humà, només aliè... I clar, això va en contra del codi deontològic de la meva professió de policia.
0: Però escolti, no és cert, home, hi ha policies ben formats, no?
9: Policies ben formats?
0: Sí.
9: El que tinc aquí penjat.
0: Home, va, ha penjat. Hòstia, sí, ha penjat. La mare que...
9: Fixa que la hipotenusa és una paraula que inclou totes les vocals. A, E, I, O. O, A, E, I, O.
0: Què?
9: I, A.
0: S'ha deixat la U. U.
9: Ah, quina por. Perdona.
0: Pengi, que hem de continuar. Pengi, vingui cap aquí.
9: Un moment, perquè m'he equivocat i en comptes de el que he penjat és el cigarro. Jo només estic fumant el telèfon i, bueno, no te dic lo que, on tinc l'altra cosa.
0: Pengi.
9: Felicitats. No, moltes gràcies per programa. Ens fas molta companyia.
0: Sí, moltes gràcies.
9: I endavant, te segueixo l'està passant, eh?
0: Molt bé, gràcies a vostè.
9: Adéu.
0: Adéu, Elisenda, adéu. Bé, nosaltres continuem i canviem de tema.
9: Vanessa,
0: per...
9: Elisenda no, eh?
0: Ja.
9: Vanessa.
0: Sí, li feia broma. Dic que... Sí, li agrada.
5: Pensa que hagi penjat tres vegades.
0: Sí. Pengi una quarta.
9: Feu temps que ara vinc. Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara.
6: Doncs nosaltres hem de continuar, deia, i canviar de tema per parlar de pantalles.
10: Sí, perquè el govern es planteja prohibir les pantalles a les escoles pels menors de 14 anys.
6: Home, per favor, és que ja és... Ja, fan tard. Fan tard en aquesta prohibició. Fan tard perquè és que estan completament enganxats.
10: Em sembla que...
6: S'ha demostrat que allò de donar ordinadors i iPads als alumnes no era bona idea, i ara tenim tota una munió de nens i nenes, que això, nenes... I aquí, pares i mares, sou, sí? Teniu criatures per aquí escolaritzades? Mira, una tota persona. Gent que fa que sí amb el cap, de dir la mare de Déu Senyor, en mal moment
5: sí, que vostè
6: li van molt... donar l'iPad a l'escola perquè no faran de fer uns exercicis de l'innovamata amb l'ordenador i tot això, i tots els nens i nenes amb el cervell totalment menjat, perquè, escolta'm, això és... Perdoneu una...
1: Què fa ara, amb el cervell menjat? No. Som a la ràdio, li torno a dir.
6: Mira, un WhatsApp que m'envia l'Emperín. Sí, no, feu.
1: Sí, home, feu, home.
6: M'agradaria interrompre, no voldria jo interrompre
1: home,
6: ara.
1: No voldria, no. Doncs ho fa molt malament, dissimula fatal. Som en directe a la ràdio. Tregui el volum del mòbil, com a mínim.
6: No, res.
1: A més, el té una potència...
6: Mira, és que és boníssim, és un fotomuntatge.
1: Pot fer
6: silenci. Ah, no, calla. Sí. Si és ell. Ui, el Julio Iglesias! M'envia l'Emperín una foto del Julio Iglesias.
1: I què diu?
6: Posa aquí amb un text que diu ell. Diu, mañana se sale y lo sabes.
1: Sí, hòstia, però...
6: Ah, perquè demà és divendres.
1: Perquè
6: demà és divendres i els divendres sortim amb les amigues. Demà anirem a un parc.
1: Un moment.
6: A seure'ns a un banc i a menjar pipes.
1: Un moment, demà no és divendres. Això per començar.
6: Ah, no, encara.
5: Demà és dijous.
1: Una altra cosa és que vostè sigui de Barcelona, que hi ha la Mercè... Ui,
6: quina desil·lusió.
5: En tot cas, si és de Barcelona i demà és... Que és demà, és festiu.
6: Bueno, sortirem demà.
5: Divendres conceptualment seria avui, perquè demà és festiu.
1: Correcte.
5: És igual.
1: Això és correcte.
5: Sí,
1: això és correcte. En tot cas, nosaltres farem el programa en directe, eh? Sigui la Mercè, sigui Santa Tecla...
6: Sí. Mireu què m'envia ara l'Emperín.
1: Què?
6: Què és això? Sí, és un vídeo del Julio Iglesias.
1: Bueno, ja, només envia coses de Julio Iglesias.
6: Perdona, és un vídeo on ell parla, eh? No sabia que tenia contacte amb el Julio Iglesias. Mira, parla el Julio Iglesias i tot. Ho voleu sentir?
1: Què diu?
6: Nenes, ho voleu sentir o no?
11: Sí!
6: Escolta, para l'orella.
12: Mañana se sale. Y lo sabes.
6: És bonic, però com ho deu haver fet, l'Emperi? No sabia que tenia accés directe al Julio Iglesias. Tu pots
1: si
6: creure?
1: Però si té la veu d'una dona.
6: Us ho podeu creure?
1: Però si és la veu d'una dona, això és intel·ligència artificial.
6: Ja ha de ser intel·ligència artificial.
1: No, falta una mica...
6: Que no li veus els dits, els té tots, eh?
1: Eh?
6: Mira, ja, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.
1: 11 dits, ho faci divideixi.
6: Escolta, per què no pot ser que el Julio Iglesias hagi enviat el vídeo a l'Emperín?
5: Que està per altres coses.
6: Què et creus, que ets l'únic que coneix a famosos, tu?
1: No, home, no, jo...
6: Li tens enveja a l'Emperín perquè tu només coneixes el Jordi Basté.
1: Bueno, deixa...
6: I allà el Julio Iglesias, és així.
5: Bueno, i els Javis, que han sortit aquí, sí. Vaja, i pràcticament ja érem amics.
6: Això són els Javis.
13: Els Jordis han vingut.
5: No, els Jordis no, és que no cal confondre els Jordis amb els Javis, amb els Oscars.
6: A veure, deixi'ns explicar la notícia, sí, sisplau.
1: Sí. Deia que el govern es planteja...
6: No.
1: Sí, dèiem que el govern es planteja prohibir les pantalles dels estudiants fins a segon d'ESO, perquè generen addicció.
6: És que us hi heu fixat o no? Que estan tots com a borregos allà, adotzenats, enganxats a la pantalla. Més que generació Z, jo en dic la degeneració Z, fixa't tu el matís, sí.
1: Salvador Illa va dir a RAC1 que l'any vinent el govern presentarà un projecte de llei per combatre aquesta addicció a les pantalles. Tenim un any, no hi ha pressa. Sí. Endavant.
10: Illa lamenta que l'ús excessiu de pantalles pot provocar que, va dir, els nois i noies del país no tinguin contacte amb Rodoreda, Joanot Martorell, Cervantes o Llull.
13: Clar, no, és que no poden tenir contacte amb ells perquè no tenen mòbil ni Llull, però, ni...
6: No, no és això.
13: Són impossibles de contactar. Algú de vosaltres té el contacte de Rodoreda?
14: O una Ouija.
13: Sí, per cert, quin nom més guapo, Joanot Martorell. No sé si us heu plantejat mai.
6: Joanot Martorell, t'agrada?
13: És nom de persona enorme. Joanot, no? I després Ciutat de Catalunya. Martorell. Sí, sí. És com dir-se Miquelà Robadalona. Sí, no? Joanot.
10: Sí, igual.
13: No? Sí, igual. Ramonot a Tarragona, no? De,
6: sí, sí, sí.
13: Un llibre de Ramonot a Tarragona, no? De sí. Oriolot Olot. Aquest, a més, és com d'Oriol
5: Olot. És de faula.
6: Pots parar ja?
13: Una faula com Irene Solà, però Irenota...
6: Escolta'm una cosa, Jean-Paul, no cal que presumeixis de ser un ignorant, tot i que m'acabes de citar Irene Solà, però bé, Joanot Martorell va ser un escriptor valencià medieval, l'autor de Tirant-lo Blanc. De què rius?
13: Tirant-lo Blanc, no? És molt gràfic. És porno, no?
6: No.
13: Si és lo blanc és que ja ha arribat al final.
6: No, novel·la de cavallers, no té...
13: De cavallers, i tant de cavallers.
6: Ja.
5: Home, la veritat és que si llegeixes Tirant lo Blanc, sí que hi ha bastant de tirant i bastant de lo blanc.
13: Exacte, sí, perquè hi ha... Una altra cosa és que s'entengui. Perquè jo vaig haver de llegir la del Màrius Serra, la versió de Màrius Serra, que les marranades s'entenen més. perquè és actual.
0: Ja, ja.
13: Bé, si té la tita, doncs és la tita. No de medieval. Bueno,
5: no hi ha tants eufemismes. Bé,
0: aquesta proposta del govern arriba després de fer inversions milionàries per garantir que els alumnes tinguin accés a les pantalles, les mateixes pantalles que ara es plantegen de retirar.
10: Sí, la digitalització a les aules havia costat 126 milions d'euros només en ordinadors portàtils pels alumnes fins a quart d'ESO.
0: Fixa't-ho, 126 milions perquè els nens puguin mirar pornografia i a l'escola juguin a videojocs.
3: Això estava acabat.
0: Vinga, home, per favor, I després tots a plorar perquè Espanya ens roba. No us roba Espanya, us roba Lenovo.
3: Bueno, ara continuem.
0: Sí, home, és així.
3: Ara continuem parlant d'aquest tema amb l'Angelina i amb tota la colla. Que vostè no està gens enganxada pel que veig.
0: Jo?
3: No.
0: Per enganxar les criatures.
3: Les criatures catalanes.
0: La gent gran no està...
3: Tornem de... No ho expliqui. No ho expliqui perquè això és fortet. Ho acabo de veure a la pantalla d'inici. Tornem de seguida, a la competència.
11: Si em demaneu la meva opinió...
14: No li hem de tenir por a la caca.
11: Ho feu cada dia, no?
15: Per la ràdio i per la tele. Amb els Oscars.
16: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
17: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
18: I des de 16.400 euros.
17: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
19: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
22: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara, pesto de festuc i alfàbrega a 1,99, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, salses per a pasta en diferents varietats al 50% en la segona unitat. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
23: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
24: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
23: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
25: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i bànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
26: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Corte Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
27: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
28: Perfecte, aquí el tens.
27: Ja?
28: Ja.
27: Sí?
28: És així.
27: De debò?
28: I tant, de debò.
29: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
30: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en el Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
1: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
2: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Estàs escoltant La Competència.
5: Efectivament!
4: Amb Òscar Andreu, i Òscar Dalmau.
6: Un parell de borinots.
7: Hola, bon dia. És la ràdio?
4: RAC.
8: Tornem a ser aquí, 5 segons i 3 quarts, una del migdia. Això és La Competència. I continuem parlant de la proposta del govern de retirar les pantalles de les escoles d'aquí un any.
9: Sí, i això que els últims anys s'han gastat 126 milions d'euros en portàtils pels alumnes, que per posar-ho en perspectiva... Sí.
0: Posa-ho, posa-ho en perspectiva, sí. Perquè això és a les grans xifres. La gent ens perdem, no? Sí. Quants camps del Madrid són amb diners?
9: 126 milions... És un diomander, de fet.
8: Ah, és un diomander.
9: 126 milions, a banda d'un diomander, també és la meitat del pressupost del Departament de Cultura.
0: Ah, per exemple, bueno, doncs llavors em sembla bé, no? L'única cosa pitjor que invertir en un ordinador Lenovo és invertir en una obra de teatre en català.
8: Sí, ojo, bueno, eh? Home, 126 milions són molts diners com per fer marxa enrere o no.
0: Sí, però escolta'm, dieu que tots s'ho han gastat en ordinadors i tot, però esteu intoxicant, perquè amb aquests diners també van pagar les pissarres interactives que han instal·lat per totes les escoles, que són pissarres tàctils.
8: Molt bé.
0: Les heu vist? Són una passada, eh? És la tecnologia, sí, eh?
8: No,
0: són tan modernes que en lloc d'escriure amb guix i tacar-te les mans i la roba, pots escriure amb un dit.
8: Sí.
0: Com en els vidres plens de pols d'un cotxe.
8: Sí. Què?
0: Heu vist aquest estiu un cotxe molt brut,
8: molt,
0: on hi deia renta el que no s'encongirà? Sí?
8: Sí?
0: Doncs era jo.
8: Sí.
0: No el que conduïa, el que va escriure.
8: Ah, perquè el que conduïa era jo, probablement. Sí.
9: Els 126 milions d'euros, però, no inclouen les pissarres interactives.
0: Ah,
9: això
0: no?
9: Va costar 90 milions més.
0: I tu qui ets?
8: Perdona, un moment.
0: Qui és aquest nen nou?
8: Aquest nen nou
0: que només ve a criticar el molt honorable Renner.
8: No ha dit
0: tothom
8: això.
0: Tothom es pot equivocar a l'hora de dir xifres. A veure, què ha passat aquí?
8: Bueno, sí. Una equivocació, en tot cas, que costa 126 milions i una altra que costa 90 milions d'euros, són dues senyores equivocacions.
0: A veure, Josep Maria Bartomeu va comprar Coutinho per 105 milions.
8: Però a mi que m'ha explicat.
0: Coutinho per 105 milions.
8: Sí.
0: I Dembélé per 120 milions.
9: Més variables.
0: I tothom s'estima l'expresident del Barça.
9: Home.
0: En canvi...
8: Ha dit Bartomeu?
0: Salvador Illa no us agrada perquè... Per què? No, és que ha gastat molt. No us agrada perquè és socialista.
8: Ah, però...
0: Perquè no sap pronunciar la lletra L. Que diu Catalunya.
8: Sí.
0: Racistes.
10: Una cosa, si tots els diners de Coutinho i Dembélé s'haguessin gastat en cultura...
0: Sí?
10: Fuà, la pel·lícula Pa Negre es podria haver titulat Caviar Negre, no? Per exemple. O Caviar Normal, perquè el caviar...
0: Crec ja és negre.
10: Que és mig negre, és una mica així com... Bueno, depèn, jo no sé gaire...
8: Podem parar un moment. Pot parar el mòbil, de debò, sisplau, Angelines.
0: Bueno, escolta, m'ha arribat el dinar.
8: Li he dit que...
0: M'ha arribat el dinar i m'avisen.
8: El dinar ara... Bueno,
12: Faurari europeu, no?
0: M'he demanat que me'l portin aquí, perquè dic que avui, ja veuràs, no arribaré. No volia fer fricandó, però escolta, això no.
8: No
0: arribaré a l'hora, no.
8: Un moment.
0: Dinaré a les 4, si poso a fer fricandó.
8: Sí, no sabia que feia servir Globo, aquestes aplicacions.
0: No, l'he demanat per Wallapop.
8: El Wallapop?
9: El dinar?
8: El dinar.
0: Sí, me demano el dinar de segona mà.
8: Però què diu ara?
0: Surt més barato?
8: Sí, surt més barato. Per una banda és quina marranada, per altra banda, hòstia, aquí potser hi ha una idea.
12: Ja hi ha una aplicació d'això.
8: Sí, Togo.
0: Però a mi el Globo no m'agrada.
8: No m'agrada
0: perquè els repartidors van amb un altaveu que tenen un volum tan alt...
8: Home, no tant.
0: Que, escolta, tremolo més que un esquimal amb el Satisfyer. És una cosa de dir...
8: Però què diu? No tots van... A veure, un moment.
0: I un missatge del Tinder.
8: Ara el Tinder. Tot li sona igual, eh?
0: Sí.
8: Ara el Tinder.
0: No, res.
8: Què diu?
0: 19 anys, no, massa gran, no.
8: No. Prou.
0: Que em diu que si vull fer alguna cosa amb ell.
8: Sí.
0: Com és la gent jo...
8: Ah.
0: Calla, un vídeo.
8: Sí.
0: M'ha enviat un vídeo.
8: No cal que ho expliqui.
0: Deixeu-me obrir-lo, aviam, què diu. Aviam.
13: Mañana se sale.
8: No.
13: Y lo sabes.
0: Ai, no, m'he equivocat.
8: No,
0: ara
8: ja
0: m'he equivocat.
8: Farem una cosa, anirem a publicitat...
0: I tornem de seguida, aquí a La Competència.

0: amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
3: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
8: Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
10: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
11: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
10: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
12: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
13: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
12: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
12: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés.es.
14: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Corte Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
16: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
17: Que l'any serien... 1, 2, 3...
16: Més de 2.400 euros.
17: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
16: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
18: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: RAC 1.
20: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
21: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
20: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Vine a la 18a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any està dedicada a la gastronomia.
2: Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats.
1: Mercat d'artesanies, espectacles, visites guiades, exposicions, tastos gastronòmics i tot en un entorn modernista.
2: T'esperem els dies 25, 26 i 27 de setembre.
1: Més informació i reserves a firamodernistacanetdemar.cat.
22: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
23: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
22: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine! Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
24: Dissabte 26 de setembre, Fira de la Trunfa a Molló.
25: Venda de l'autèntica patata de la Vall de Camprodon i d'altres productes artesanals.
24: Degusta un mil fulls de patata amb carn de perol o unes trunfes amb bolets.
25: Participa al campionat local de pelar trunfes i d'altres activitats tot el dia.
24: Tota la informació a molló.cat.
26: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
27: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
28: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
29: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
30: Si tu tampoc vols perdre't la Setmana del Llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
31: La Setmana del Llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
22: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
32: Aquest setembre vine a Roma Grum Amanda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Kuruma.
1: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
2: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
4: Ei, què passa amb els sarcacats?
5: Giorgio Paperdel.
6: Vols ser el meu amic per sempre?
4: No volia pas la Joana mateix.
7: Què fa avui la competència?
4: Però un altre!
6: Ja ho veieu.
4: A mi no em vingueu a molestar.
6: És gana de comprar diners.
3: Amb els Oscars. RAC1.
8: Al final del programa, això és la competència. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
9: Hola, bon dia.
10: Noemí.
9: Hola.
10: Què tal? Mira, doncs... Escolta, no ens havíem vist encara.
9: No.
10: Com han anat les vacances?
9: Home, no, ara.
10: Sí? Que has fet platja o muntanya?
9: Platja.
10: Fas color. Alcanar?
9: Sí.
10: És d'Alcanar, ella.
11: Sí.
10: Que on des d'Alcanar, pues que se note, hòstia, que...
9: Home, pues sí.
10: No amagos l'accent.
9: Claro, l'amago, mira.
10: Pues fes la publicitat de l'accent.
9: Ara mateix, este divendres 25 de setembre teniu la cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb les actuacions de Catarres, Marcos, Els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Divendres 25 a partir de 8:45 del vespre. No us perdeu la Mercè de RAC 105 amb el suport de AMB, Bus Metropolità, Club Zero Fitness, Galetes Birba, Santander's Music i Veolia.
10: Collons, quanta gent! Me pareix la mar de bé, hòstia!
12: Una cosa, perdona,
10: què ha passat?
12: Entenc aquest idioma perfectament.
10: Però si és català, quin idioma és?
12: Pues a dir que parli del Canà, pues el Canà. Jo me pensava que parlarien
9: canareu,
12: alguna cosa...
9: Canareu, parlem canareu.
10: Que sou de Canareu, Valtria?
9: No, que parlem canareu.
12: Canareu es diu el dialecte, canareu.
10: Me pensava que era la casa. Quina motada teniu? Okay. Tu què ets, la Noemí de...
9: De Casa l'Agual.
10: De Casa l'Agual?
9: De Casa l'Agual.
10: Ah, de Casa l'Agual.
9: La menuda de Casa l'Agual.
12: La menuda de Casa l'Agual. També ho entenc,
13: això. És un grup de música que toca la Mercè.
12: La menuda de Casa
10: l'Agual. La Remei de Cala Fresca
12: i la menuda
10: de Casa l'Agual. No, clar, teniu terres o què?
9: Tarongers. També tenia allí.
10: Allí n'hi ha molts cítrics, sí, senyora. Home, sí, claro, hi ha ajudes a casa o no?
9: Claro, sempre.
10: Sempre. A veure, ensenya'm les mans.
12: A veure, un moment.
10: Aquestes mans no tenen callos.
12: No, farem una cosa que és una publicitat.
10: Deixem-ho aquí. No anirem a publicitat, anirem ja a informatiu, perquè això s'acaba. Tornem demà. Feu bon dia! És la costum. Vaja, i nosaltres ho deixem aquí, però després recordeu bé en Marc Giró i el vostè primer. I ara, les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
14: Hola, bon dia.
10: I amb Xavi Rocamora. Bon dia, Xavi.
15: Bon dia.
14: Hem estat molt pendents aquest matí de la compareixença que Salvador Illa ha fet avui al Parlament per donar explicacions del nyap de les proves PISA. El president ha admès que hi va haver errors greus, però n'ha exculpat la consellera Esther Niubó. Ha deixat clar que no la pensa fer plegar, com li han demanat tots els partits de l'oposició. Mentre el Parlament es parlava d'educació, al Congrés el debat continua girant al voltant de la situació a Ceuta, on avui es temia una altra entrada massiva de migrants que no s'ha produït. Durant el debat, una diputada del PP, que a més és policia en excedència, ha exhibit un esprai de gas pebre i la presidenta de la cambra, Francina Armengol, l'ha cridat a l'ordre. La diputada Ana Vázquez ha sortit de l'hemicicle i, coincidint amb aquesta picabaralla, algú ha buidat un esprai de gas pebre en unes altres dependències del Congrés i la policia les ha hagut de presentar. Algunes treballadores han inhalat el gas i les han hagut d'atendre per molèsties. Ho està seguint des del Congrés mateix en Jordi Armenteres, pendent també del debat que s'ha obert per un polèmic desallotjament a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor ha triplicat el preu del lloguer. Des de primera hora del matí, la policia ha anat traient els centenars d'activistes que miraven d'evitar el desnonament que s'ha acabat executant. Sentirem també Gonzalo Boye. L'advocat ha passat avui pel món a RAC1 i ha pronosticat que Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya el mes que ve. Ara que ja està clar que el Constitucional avalarà l'amnistia total als líders del procés, Boye dona per fet que el Suprem no hi posarà més traves. I ja està en marxa l'operatiu especial de trànsit per les festes de la Mercè, en la segona operació especial més important de l'any després de Sant Joan. Des del Servei Català de Trànsit esperen que entre avui i demà sortiran uns 580.000 cotxes de l'àrea metropolitana i que diumenge en tornaran uns 270.000.
0: Als esports explicarem que José Mourinho ha sortit impune de les crítiques als àrbitres del derbi madrileny que va fer en la roda de premsa postpartit. El comitè de disciplina ha decidit no entrar d'ofici i, per tant, el tècnic portuguès no rebrà sanció. En canvi, sí que ha castigat amb un partit l'ajudant de Mourinho i l'entrenador de porters de l'Atlètic de Madrid per la picabaralla del descans i, això sí, ha advertit el Real Madrid pel retard a l'hora de tornar al terreny de joc per disputar la segona part. També ha confirmat el partit de sanció a Housen per la vermella directa que va veure en l'acció del penal. Això el dia que el Barça debuta a la Champions femenina. Rebrà el París amb la novetat d'Irene Paredes i, en canvi, Pere Romeu no podrà comptar amb Aitana, Kika Nazaret ni Vicky López. El partit començarà a les 9 del vespre en directe a RAC+1 des de mitja hora abans i, tornant al futbol masculí, el València ha anunciat el fitxatge de Javier Aguirre com a nou entrenador. Va haver d'entrenar la selecció mexicana al Mundial i agafa el relleu de Carlos Corberán a la banqueta de Mestalla.
11: I ara el temps!
14: La primera tarda...
15: Vine a la castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105+1 oficial!
11: I ara sí, el temps.
14: La primera tarda de tardor vindrà marcada per un ambient més aviat estiuenc, moltes temperatures d'entre 28 i 32 graus, predomini del sol, només alguna nuvolada en zones de muntanya, i demà i divendres pujaran altra vegada més els termòmetres.
11: Escolta, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi Rocamora.
0: A tu.
11: Gràcies, Núria Travessa. Per favor, t'estrat els cabells, que estàs molt mona. I el retrobem aquests companys tan increïbles el 14-15 al punt de les 2, aquí a RAC1. Fantàstic.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Vaja, amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Estor Romeus, aquest a l'estat repartint aigua. És que hem de fer de tot, escolti, és que ens ho fem tot nosaltres. És artesanal, aquest programa, joder, és artesanal. Bueno, avui ens acompanya Begoña Gozurzai, què tal estàs? Estàs una mica pioca, no?
2: Estic una mica pioca. Sí, tinc el que mèdicament es coneix com un trencasso de caldeu.
1: Trencasso de caldeu. I t'ha posat una mascareta, sí. L'Ester Romeus a la cara, des de la pandèmia que no t'hi havies trobat, Doncs mira, escolta'm una cosa, estem supercontents avui perquè ens acompanya també en Remi Fa. Remi, què tal estàs?
3: Estic molt bé, vinc de la feina, sí que sóc guia a la Sagrada Família. Ah. I he fet visita a Sara a un grup d'inglès, bueno, ha sigut divertit.
1: Tu ara estàs fent... ets guia de la Sagrada Família,
3: sí, em dius? Sí, soc guia de la Sagrada Família.
1: A més de tot el que ets.
3: Sí, perquè sí, sí, bueno, s'ha de pagar el lloguer també.
1: S'ha de pagar el lloguer, clar, perquè recordem que ets escriptor, artista visual, actor... Ai, no, aquest és un altre, aquest és un altre. No, aquest és un altre, aquest és el Gustavo Caletti, què tal estàs? El Gustavo Caletti i el mestre... Ara parlarem amb tots vosaltres, però abans jo volia dir una cosa. Hem estat molt atents també aquí a RAC1 sobre el desnonament, que finalment em sembla que s'ha produït aquesta senyora de la Mari Carmen, de 87 anys, que portava 70 anys, és a dir, tota una vida a un pis, al centre

0: la picabaralla que hi ha hagut. Llavors jo, la meva pregunta és, escolti una cosa, em dirigeixo a les forces de seguretat de l'Estat. Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, l'Exèrcit, etcètera, etcètera. Que jo suposo que darrere de l'uniforme o dins de l'uniforme hi ha una persona humana, diguéssim. Uh-huh. Llavors, la meva pregunta és, bueno, nosaltres tenim el problema, de vegades doncs, hi ha polítiques que no són adequades o que no estan al costat, diguéssim, dels inquilins o dels ciutadans que necessiten habitatge, com vostès comprendran. Després també sabem la cosa dels fons voltor, etcètera, etcètera. Però després, a l'hora de la veritat, si tu ets Policia Nacional o Mossos d'Esquadra o jo què sé...
1: Han d'obeir. Bueno, els bombers s'han negat moltes vegades a participar en desnonaments.
0: Jo apel·lo... O sigui, en quin moment tu ets policia i et diuen... Em diràs ara, no, és que estan entrenats perquè justament són uns cossos policials que van... 7 furgones, 7 letxeres d'aquestes, a tope, que tornen a saber perfectament el que són.
1: A més, han reprimit a la premsa, també, l'han separat.
0: Han fet fora la premsa, han reprimit, han tostat el personal. Però jo el que apel·lo és... Escoltin, jo crec que la policia ha d'augmentar de desobeir. Mm-hmm. Perquè, a més a més, nosaltres som forces de seguretat de seguretat de la ciutadania o seguretat de l'amo. O sigui, amb qui estàs? I això és una cosa que, si és que vostè, és que aquest policia que està desnonant, en qualsevol moment el desnonen amb ell. És que és una cosa que pot passar, no?
2: I com si no hagués objecció de consciència pel que fa als metges i l'avort.
0: Exacte, mira, ho he passat aquest matí també.
2: Perquè no, de la mateixa una objecció manera, de consciència d'apallissar no. Una dona gran.
0: I seria molt important, i has tret a Begoña el cas dels bombers, que els bombers es planten i diuen, escolta, nosaltres no utilitzem els nostres recursos, ni la nostra tècnica, ni la nostra manera de ser, a desnonar. Compte, una persona de 87 anys.
1: Amb quina bueno, cara entres a casa d'una dona de 87
0: bueno,
1: anys?
0: Bueno, clar, van molt tapats.
1: A treure-la,
0: no, no, realment, però... És una cosa que jo seré com per reflexionar. Si ets, no, si ets policia, et diuen, mira, has de desnonar aquesta senyora o una família o qui sigui, diguéssim, vull dir que podria ser una persona més jove o que jo què sé. Pues jo, pues, ho desobeeix i digues que no, és que no sé.
1: Totalment.
0: I després allò de fer la llei, fer la trampa, i després les lleis també hi són, però les lleis no són inamovibles, diguéssim. Dic jo, bueno, aquesta és la meva reflexió d'avui, fixa't tu què et diré, perquè està pensant, dic, home, tots aquests policies, si jo fos policia, diria, escolti, ni parlar-ne, vaja, d'anar a aquesta senyora, ni parlar-ne. Bueno, escolta, amb tots vostès, Mario Obrero, bravo. Bueno, escolta'm, has estat a Sao Paulo.
2: I tant.
0: Home.
2: Sí, sí, ja em tocava aterrar, ja em tocava tornar. Em sap molt greu dir aquestes alçades de setembre, hola, tal, com ha anat
0: l'estiu. Sí, sí, l'estiu
2: ja s'ha passat, ja s'ha passat.
0: Ja s'ha passat, però per tu no, no? Perquè acabes, tens una cara de vacances, de tornar de vacances encara flipant, no?
2: Suposa que vam anar ja a treballar, i suposa que vam anar amb la curadoria de la Marta Sanz, que va fer un treball fantàstic, a la Fira del Llibre de Sao Paulo.
0: La Fira del Llibre de Sao Paulo.
2: Una fira on l'animalot com que tenien allà, o l'animal que representava una mica com aquells dies, una bogeria, semblava això, bueno, amb la mesura que té tot a Sao Paulo, grandíssim, gegant, era un pollet, i aleshores tothom portava com dos polls al cap, o...
0: La mascota de la fira aquesta era un pollet?
2: La mascota era un pollet, i aleshores, clar, ja no era només ser a una fira del llibre, parlant espanyol, o parlant català, també amb la Gemma Ruiz Palà, davant persones de Sao Paulo, sinó, a més, persones que portaven un pollet al cap.
0: O sigui, la gent portava pollets al cap?
2: Rara, una cosa estranya. Sí.
0: Però que era mascota i no n'has portat cap, no? Tens fotos?
2: Jo és que no hi vaig comprar, malauradament. Ho vaig sentir tot una mica estrany, saps?
0: Però perdona, és una superidea, vine, per la Fira del Llibre en català, comprar un peluche i tothom picaríem tots, eh?
2: Exacte.
0: Una botifarreta o no, què seria?
1: Un asa.
2: Els companys de Lata Peinada ho sabran, es nota que la comercialització...
0: Sí, és que els hi passa més
2: desenvolupada, diguem-ne.
0: Tenim aquí el company de Lata Peinada, que tenim al festival La Lata Fest, no? Que és de literatura llatinoamericana, sea eso lo que sea, que no ens ho explicarem, aquí que se celebra a Barcelona, també que són aquestes coses satèl·lits que passen juntament amb la Fira del Llibre en català, que jo trobo genial. Bueno, perdona, llavors has estat amb gent, parlant a gent, amb pollastres al cap.
2: Exacte. I, a més, com que no tinc cap mena de vergonya...
0: Trobo menys interessant que la Xocochurros, que tens polles al cap, diguéssim, parles amb gent i tens...
2: Exacte. I per si fos poqueta cosa, fent el miratge o creient-me que per parlar gallec amb la boca tancada, jo sí que em parlo de gallec, ja m'estava entenent amb aquesta gent. I aleshores era encara més graciós, perquè, i quan jo notava que les cares eren una mica estranyes, deia belleza, es muy legal,
0: sí,
2: o
0: sí.
2: A poesia muy gustosa. Esa frase va ser repetida
0: aquí, per tu o per...
2: Per mi mateix, quan jo ja no sabia què més dir, quan ja no m'entenia ni quan ja es notava, no, cares estranyes de...
0: Perquè tu els parlaves en gallec o...? Sí.
2: Jo els parlava en gallec però tancant la boca.
0: Sí? Diuen, és diferent?
2: entenen, i és també una qüestió de sociolingüística, entenen més el castellà, però entenen l'espanyol perquè també hi ha la música, perquè també és una llengua que han sentit i que han escoltat, el gallec, que lingüísticament i lèxicament està super prop del portuguès, que va ser una llengua comuna per molts segles, tot i això, com que no l'han sentida tant, els sembla una cosa estranya.
0: I tu no vas adonar-te, jo vaig estar a São Paulo,

0: I després hi havia una cosa que a mi em va encantar, que em va relaxar moltíssim, que era Tutu Vane.
1: Tutu Vane.
0: Podia estar tot malament, tot estava d'alta baix, hi havia un liu de collons, no hi havia manera de... No arribava res, sí, tant, tot era, estava tard, no, estaves... Pum! I ells et deien... Però podia ser des d'un cambrer, el teu jefe, el teu amant, fins i tot, i que ara parlarem d'això, l'altre, la que passava per aquest Tutu Vane, doncs pensaves, doncs té raó. I al cap de dos dies ja estaves tu més relaxat. I la manca, ciutat increïble.
2: I a banda, la manca d'educació, que jo aquí, em sembla que un bon dia a l'autobuser o a la cambrera o al treballador del consum ja no és prou, i allà no és només el bon dia o bo a charge, Tutu Vane. És a dir, ja no és només hola, et dic bon dia i ens sentim que som supereducades. No, no, és que hola, bon dia, com va tot?
0: Com va tot, eh?
2: I tu has de respondre que molt i molt bé, i tu com vas? Bé,
0: clar, clar, tu,
2: bé també. Estàs... I aleshores ja s'ha acabat, no? Però sí, sí.
0: Jo quan vaig estar a Sao Paulo, diguéssim, havíem de, sobretot a la nit, havies d'estar amb, els cotxes anaven tintats i ens anàvem tota la pastilla perquè no t'atraquessin, perquè, o sigui, això, parar la Diagonal, per exemple, a un semàfor, allò és una cosa inconcebible. A l'època que jo hi vaig ser, perquè deien, jo els deia, però per què no estem parant els, per què no estem parant els semàfors aquí, que estava a la Diagonal, diguéssim, clar, aquella avinguda, aquella avinguda tan gran on ja l'avinguda aquella tan immensa. Perdona, la Paulista. Jo deia, però si té la Diagonal d'aquí de Sao Paulo, bueno, que és tres vegades més que la Diagonal, però dic, però si no estem parant, vostès estan tots els semàfors, i veus que si paro, a veure què ens trobem. Perquè és el que pares, rebenten el
2: la cotxe... La resta no ho fa pas.
0: I t'encanonen i t'enxufen el mòbil. I el mòbil o el telèfon, el que portis, fort, això.
2: Va ser estrany,
0: com a europeu, dic, mare de Déu,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, és que fort, la seguretat que tenim aquí no en som conscients. Sí, sí.
2: Clar, no, no, però també una cosa molt de fires del llibre, i la Begoña en sap també, i tothom no, la delegació.
0: La música aquesta que estàs posant em posa nerviosíssima, Esther, ai, Ernest, perdona, perquè no acaba de sonar, posa una cosa més animada, bé, sí, no.
1: Alguna més misteriosa, més...
0: Estem enfonsades musicalment.
1: No saps què et va passar quan parí el cotxe.
0: T'has quedat embalassat amb els Javis, que la volen anar a veure la pel·lícula dels Javis amb tota la roba, el seu fill, molt bé, Ernest, joder, per una vegada que connectes, hòstia.
3: Han vingut aquest matí els Javis.
0: Aquesta, una música de sambera, una música alegre, una música... Vinga, per favor. Ara, a veure.
2: Exacte.
0: És que anava sonant, no ho heu notat, un clic, clic, com una per... Clic, clic. Jo que estic, que tinc dèficit d'atenció, pensava, no, estic fotent com la... Digue'm, perdona.
2: Doncs això, experiència estranya, perquè també és la delegació d'escriptores i escriptors, sembla que són molt serioses i molt
0: recebudes. Aquestes fires de què va, això? O sigui, tu parles d'un llibre, parles amb un altre que tenen d'un llibre...
2: Clar, però més aviat és una colònia, o sigui, això és una colònia de gent que està al mateix hotel clavada, que no té el carregador, l'adaptador de l'endoll, i que han de fer servir el wifi, no sabem pas com fer-ho. Una coseta molt bàsica.
0: Està molt bé, però... tota la literatura està molt bé, tota la poesia, tot el rotllo patatero aquest. Ha follat? O sigui, t'has lligat?
2: Doncs no.
0: Perquè jo, estàs a Sao Paulo, a Sao Paulo, una mica més, i em truquen del consulat per repatriar-me, perquè, o sigui...
2: Això pensaria tothom, això pensava jo mateix,
0: jo, jo arribo cada Sao Paulo i estaria mort, diguéssim.
2: Doncs...
0: Exhausta.
2: Tot i que n'hi ha hagut, diguem-ne, empiricitat...
0: Empiricitat, què vol dir?
2: Sí, No. Diguem-ne que no, no, i és que
0: però
2: no.
0: Però morreu?
2: Sí, podem dir
0: però morreu no, perquè és veritat...
2: Però hi ha hagut coses, hi ha hagut sentiments, exacte, gràcies. Hi ha hagut tarannàs, que sí, que han estat molt i molt bé, i molt amorosos.
3: Com es nota que ets poeta, eh?
2: Ai, bueno, com es nota que... Quin remei, oi? Sí, però en primer lloc, doncs, una confusió, això, en aquest sentiment o miratge de que jo podia parlar portuguès i no ho parlava pas, i no ho parlo pas, una confusió preciosa entre pau i pau. Pau i pau, és a dir, gairebé el mateix, és la gran diferència entre pa i una verga, un fuet, un penis, no?
0: I una polla.
2: Una olla.
0: Perdona. Clar. Entenc perfectament que hi hagi similitud entre el pa i el penis, trobo que...
2: Doncs és que va ser preciós perquè un dia em van preguntar...
0: Des del punt de vista dels que ens agrada la penetració, que ja sabem que la penetració no és el centre del sexe, que hi ha altra manera d'influir, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
3: Això pels homes heteros, sí.
0: Però de sobte...
2: És com el pa, que no ha de ser el centre de l'alimentació, tampoc.
0: Però sempre una mica d'hidrats està bé.
2: Exacte.
0: Ja t'entenc. Llavors tu anaves confonent pa i llavors que demanaves polla.
2: Va passar un dia... No, malauradament va ser una presentació... Bueno, malauradament no, al contrari, va ser la cosa més intel·ligent que podria haver-ne dit. A una presentació em van preguntar per què hi havia tants aliments als meus poemes, i per què hi havia tant de menjar, i per què repetia, per exemple, la paraula pa més d'una vegada.
3: I tu, ben?
2: M'ho van dir en castellà, i jo vaig pensar, buah, aquesta me la sé, pau. I aleshores vaig dir, no, si és per l'etimologia, sabeu el que és un company? I això és de veres. Un company és com panis, amb qui comparteixes el pa. Però clar, ho vaig provar de dir en portuguès, o companyeiro, é a pessoa com que compartilha seu pau. Claro, amb qui comparteixes la polla, sí. Que també. Que i aleshores també, això va ser com un esdeveniment que em va fer pensar som molt menys intel·ligents que la llengua, no? La llengua sempre va per davant nostra. O sigui, jo volia dir una merda del pa i en veritat estava dient una veritat com un temple,
4: sí, sí,
2: que és que el company
3: ara
2: es remena
4: i tothom va entendre perquè té poesia i ha tant d'aliment, clar. Ara bueno, però vas cardar o no vas cardar?
2: No vaig cardar,
4: com?
2: Però això em van donar una mà. Em van donar una mà.
4: Mare, els poetes i... conformeu tan poc, que jo, de veritat, és que clar...
2: Jo vull reivindicar Fermanetes. O sigui, sí, va, és una cosa, clar, de veres, però... va ser una sensació preciosa. Però,
4: la, la música va demanar
3: sí,
4: pitjor,
3: eh? Clar que sí.
2: Havia d'anar en mototaxi, en comptes de taxi, perquè no hi havia pas cotxes. Em vaig pujar una moto, a mi em fa molt de por.
4: Ah, sí?
2: En general, això...
5: En mototaxi?
2: Una mototaxi.
5: Però l'altre, Paulo.
4: L'altre que acaba de ressuscitar clar. La Begoña, que va amb pastillada d'estar dalt del colocó que porta.
2: Context.
4: En mototaxi.
5: Ben estrany. Que m'he imaginat la sí, cosa allà.
2: Una diagonal d'aquestes, que és tres vegades la diagonal barcelonina. I clar, a mi em feia
4: però la
2: por.
4: Moto de qui era? Ah, d'un senyor, mototaxis?
2: D'un senyor, d'un home, d'un company, d'un yeah. Company, ah, etimològic. Sí.
5: I tu vas allà agafat el taxista?
2: Doncs era això, que mare sentia la bretxa, l'escletxa cultural, la por de no sé quan
4: però
2: he de tocar-te.
4: Però qui agafar la mà,
2: però
4: el
2: també
4: senyor
2: la por
4: taxista?
2: Mateixa de, senyor, és que si no t'agarro...
4: Però li vas agafar la mà al taxista mentre conduïa la moto?
2: Doncs,
4: com?
2: Molt lleugerament, una mà, l'una la tenia jo a la cama i m'estava com allà arrossegant la mà per la cama jo mateix. Per la cama mateixa, eh?
4: Ah.
2: Amb l'altra, però, li vaig agafar. Que així com molt educadament, de disculpa, com no t'agafi ara mateix...
4: Però li vas agafar la mà al que conduïa la moto?
2: No, l'esquena, l'esquena. I aleshores ell, de tant en tant, pujava la seva mà, on era la meva, a la seva esquena, i em feia així carícies. I això, nena, és molt millor que el que em podria haver passat amb 400 brasileros allà, clavat a un llit del ministeri.
4: Mira, aquí aplaudeixen els llatinoamericans, els de la Lata Fest... Que ho han entès a la primera. Tots els de la Lata Fest, tu que ets d'Argentina, això ho has entès perfectament.
2: Que ens acaricin una mà, que ens acaricin una mà, de veritat.
4: A veure una cosa, a tu un tio amb moto t'acaricia la mà mentre tu t'acaricies la cama i aquí s'acaba tot i ja...
2: I comença el poema, Marc. Si és que és això, i a més es pot rentabilitzar... I això
4: però
2: també
4: si
2: la
4: ja ho tenies,
2: feina,
4: si, ja, si ja ho tenies encaminat, a més un tio amb moto, que és el que tots volem, un que et porti amb moto, que jo flipo.
2: No sé, mira, em baixava ser com no, ens vam mirar i ja havia passat. Ja havia passat la insinuació i no calia res més.
5: Era
2: que
5: guapo?
2: Això. Era guapo, sí.
4: Sí, sí, tots són guapos.
2: Aviam, una insinuació és millor amb un guapo davant.
4: Que sigui colonialista, però tots són guapos. Sí, sí, ja t'entenc. Tutto bene. Bueno, has d'acabar.
2: Doncs mira, acabaré amb un poema. Amb un poema de la Sofia Castanyón, perquè a més anava llegint, clar, i de tant en tant anava mirant coses. I aquest poema, que està publicat en asturià, Este amor asturfalante, és el llibre que va fer la Sofia Castanyón fa un parell de mesos.
4: A tu semblarà increïble, però no sabem qui és la Sofia Castanyón, eh?
2: Doncs...
4: Tu sí, no?
5: Sí.
4: Clar. No esperava menys de tu, però ens ho pots explicar una mica?
2: I a més, no és només una poeta...
4: Tu també, no,
5: va ser diputada, també, oi?
2: Va ser diputada, tot i que ho va fer l'Armengol a la següent legislatura, parlem les llengües cooficials de l'Estat, o tenim aquest dret al Congrés de Madrid, sí. Gràcies a la feina que va fer la Sofia Castanyón.
4: No, a Europa, perquè a Europa en 7 minuts s'han ventilat que el català...
5: Una altra cosa.
4: No sé jo exactament a què espera, però bueno...
2: Això és un tudo mal, no?
4: Tudo que, mal, que es diria.
2: I aleshores això, tant al vessant polític com a l'escriptura, és molt difícil, suposo, després d'una carrera sencera a la política, tornar al poema.
4: Poesia,
2: la Sofia ho ha fet i amb aquest llibre
4: era
2: meravellós.
4: Per quin partit?
2: Ah, per Podemos.
4: Per Podemos,
2: i per Podemos i per Astúries, a més.
4: Val.
2: I per això que també aquest llibre està escrit en asturià, una llengua encara sense oficialitzar.
4: Que és flipant, que l'asturià no estigui oficialitzat.
2: Clar, per una banda, és tristíssim que no reconegui el català a la Unió Europea, però també ens hem de mirar a casa nostra i a l'Estat i veure tota la feina.
4: De fet, ho podem mirar tot alhora,
2: Exacte.
4: No cal fer una cosa a l'altra, això seria...
2: La abuela Carmen, avui és el seu aniversari. Para creer a Dios no hace falta despreciar a la Virgen.
4: Ara,
2: para creer
4: a Dios no hace falta despreciar
2: a la Virgen. I la Sofia em va ensenyar, em va aprendre un altre cop que tot això que se diu a la poesia de no t'has sentit, és com poemes molt complicat d'entendre, va ser tal qual, llegir aquest poema en el vol de tornada, mirant l'oceà i també pensant que jo tornava a una casa i una casa barcelonina i que tornava, entre altres coses, a aquest programa, que vaig llegir aquests versos de la Sofia i vaig pensar...
4: I pensaves la maneta tota... aquesta que t'anava tocant del gentleman...
2: I davant de la maneta i vaig dir tota la raó. Tota clar que la poesia té molt i molt sentit, ja veu.
4: Acabem amb això, que és genial.
2: Mientras van pintando la tococina, averigüé esto que te contara sobre el azul. Lo de cómo se dice en catalán. Porque siempre vuelvo a ese poema de María Mercè Marçal, donde fala de la chur, pero yo estudiara que la tococina diva vese blava. aunque más que blava, pensaba que ya era color ballena en alta mar. La cosa ye, decía, que a chur y el color azul na heráldica. Asina que Marsal falaba de algo que yo no entendía, pero entendía, porque asina son también los poemes, como el color de una cocina que me fai pensar que estás contento, que quies guapura en el tu espacio, o facer habitable el mar.
4: Carai, noi. Genial.
2: Aplaudiment per la Sofia Castanyó.
4: Una abraçada. Què t'ha dit? Jo he de fer la cuina. Ara que m'has dit això de l'azú de la cuina i tal, també és un lío, fer obres a casa. És que la meva cuina està a punt de caure-li a la meva veïna a sobre. Jo vaig dir, escolti, que s'ha de fer alguna cosa. Amb tots vostès, Begoña Gómez Urzai. Brava.
5: Que he de dir que bona diada a Santa Tecla.
4: Home, tu que de Tarragona i tant. Sí, senyora, Santa Tecla.
5: Santa Tecla, avui.
4: Mare de Déu, que centralistes som nosaltres, Esther.
5: Home, dic, si no dic jo, no mira ningú que està a casa plena de barcelonins.
4: Mare de Déu, i mira que el Basté és molt de Santa Tecla.
5: Ah, sí?
4: Tu al Basté li dius, oh, va a Santa Tecla, li canta la Santa Tecla.
5: Ah, sí?
4: Cada vegada que va a Santa Tecla s'ho passa bomba. Ai, crec que era Santa Tecla, no? Sí, sí, sí. Ell és un fan total de Santa Tecla. Que no hi vagi aquest any, eh?
5: Santa Tecla gloriosa, mare dels tarragonins.
4: Sí, sí.
5: Què dinarem avui? Espinet amb cargolins.
4: Ah, sí? I què és espinet amb cargolins?
5: Pues una cosa fastigosa que sembla ser que es menjava per Santa Tecla i ara no s'ho pren ningú.
4: I què era?
5: Una recepta bastant fastigosa de... He de dir, per si que perdonin els tarragonins. És...
4: Bueno, això no ho diguis, perquè ja algun dia van dir no sé què dels calçots i llavors et diu la gent... Som molt nostres amb la gastronomia catalana aquí.
5: No, escolta, qui li agradi, espinet amb cargolins, estupendo.
4: Però espinet, què és? Espinet, què és? Un
5: és un peix. És
4: un peix. I cargolins?
5: Cargolins són cargolins. No sé bé, no ho
4: imagino. Igual, perquè no el practiques.
5: No ho practico.
4: Bueno, a veure, tu vols parlar de...
5: Sí, hem de parlar del tema.
4: El tema
5: que cap ésser que trepitgi la Terra pot ignorar, que és el genocidi a Palestina. A més, falta poc perquè es compleixin 3 anys del 7 d'octubre. Recordem que el 7 d'octubre del 2023 hi va haver un atac coordinat per part de Hamas, 1.200 civils israelians van morir i van segrestar uns 250, quan van entrar aquell festival, nova festival. I després, ja immediatament, la resposta israeliana va començar a ser ja tan cruel i desproporcionada com ara sabem que ha estat 3 anys després.
4: Que hi ha una altra cosa que s'ha de dir també, que de sobte aquestes 1.200 persones assassinades per Hamas i les persones segrestades, la resposta de l'estat d'Israel, que va ser tan contundent i tan genocida, jo també crec que reverteixen el dol d'aquestes famílies. No sé com dir-te.
5: Clar, de fet, molts dels familiars dels segrestats...
4: Passa per sobre, diguéssim, del...
5: Representen aquesta visió.
4: Del dol d'aquestes famílies i del poder... pensar-hi, enterrar bé els seus morts, etc etc. És a dir, que en el fons ha arrasat amb tot aquest genocidi, no? Fins i tot amb aquestes famílies que han perdut les seves víctimes, absolutament. Clar. Les seves sers estimats.
5: Exacte. Això, les reverberacions en el món de la cultura van ser immediates, com ens podem imaginar, però en aquests 3 anys han canviat moltes coses, no? S'han mogut molt les coses.
4: Sí.
5: Per exemple, ara hem tingut el cas aquest famós, que crec que en va parlar la Desiree Belalove, de Ed Sheeran.
4: Sí, ho va apuntar.
5: Exacte. Ed Sheeran, recordem, que és aquest cantant, és superventes, jo no acabo d'entendre ben bé per què, però va cedir a les pressions del propietari d'un dels estadis on havia de fer la seva gira, que és jueu i pro-israelià d'Estats Units, que li va dir, molt bé, pots venir, a més són amics personals, ell va cantar la seva boda i tal, d'Ed Sheeran, a la boda d'aquest multimilionari. Vine, però tu tens com un dels teus taloners, que a més és amic teu, que és Macklemore, que és aquest raper canadenc, que és pro-palestina i, a més, sempre fa missatges pro-palestinians als seus pro-palestins, als seus concerts,
4: sí.
5: Aquest me'l treus, aquest no me'l portis a mi quan em vinguis a actuar al meu estadi. I Ed Sheeran sembla que va intentar fer una negociació amb ell, d'escolta, vine, però no diguis Free Palestine, tal, l'altre li va dir
4: que ni parlant, a un raper digue-li això.
5: I llavors el va fer fora.
4: Molt bé.
5: I llavors Macklemore ho va fer públic, a partir d'aquí tots els altres taloners de la gira i els músics que tocaven en Ed Sheeran
4: des de fa...
5: La banda, tela, O sigui, això és espalmar molts diners per un músic.
4: Sí, sí.
5: Van dir que deixaven la gira.
4: La gira,
5: La gira, tela, I hi ha hagut una resposta bastant aclaparadora de suport a tota aquesta gent. Hi ha alguna resposta de suport a Ed Sheeran, però bueno, i Ed Sheeran m'ha fet ja un concert, la seva resposta ha sigut bastant patètica, s'ha posat ella en el centre com a principal víctima, que havia estat la pitjor setmana de la seva vida, de com l'han criticat, pobra de mi, perquè jo només vull la música, perquè la política embruta i venen molts nens als meus concerts. Pues venen molts nens, parles del genocidi.
4: Clar.
5: Els hi parlo, els meus, vull dir... Explica les coses.
4: Sí, perquè ni que els nens fossin idiotes, diguéssim. Les criatures no...
5: I aquest tipus de cosa, aquest episodi que ha passat, no hauria estat així ni tan sols fa un any, no? Diguéssim, perquè...
0: Per què ho dius, això? Sí, això.
5: Perquè les coses són molt... Per les primeres persones que sí que es van manifestar, bueno, que van assenyalar sí. El que era evident, el que estava passant, aquesta neteja ètnica, aquest genocidi a Israel, a dins de la cultura mainstream, perquè estem parlant, ja no estem parlant de... que ara en parlarem, de festivals de cinema o de festivals d'idees o cultures, estem parlant del mainstream més mainstream, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Les primeres persones que van fer aquests apunts, diguéssim, Estats Units sobretot, no van rebre cap tipus de suport, bueno, al contrari.
0: Susan Sarandon, per exemple, que no la contracten a Hollywood, no, per exemple?
5: Aquí?
0: Susan Sarandon.
5: Exacte, sí. O hi va haver una actriu, Melissa Barrera, una imatge que a més sí. No era molt famosa, no tenia, diguéssim, tot el pes de la indústria al darrere, que la van fer fora de la saga Scream, uh-huh. Que ja van per Scream 7 o 8, whatever. La van fer fora. I ningú va dir ni mu, tothom va fer fora que la substitueixin i vinga. I ara, un dels actors d'aquesta saga, just la setmana passada, que tinc el nom per aquí, no me'n recordo, no és gaire conegut, va dir, me'n penedeixo tant, me n'avergonyeixo tant d'haver seguit endavant i haver fet aquesta pel·li. Ell estava en el cantó bo de la història i jo no m'entero de res, diguéssim.
0: Jo no, diu, no? Matthew Lillard.
5: Això, Matthew Lillard, es deia.
0: Perdona, Ed Sheeran,
5: sí,
0: com dius?
5: Ed Sheeran.
0: Dius que quan ell al concert demana disculpes, sí. Però posant-se al centre, dius que fa una cosa que és...
5: Ah, sí, un concepte boníssim
0: sides.
5: Que hem d'aprendre. Both side of reason.
0: Ell va explicar,
5: clar, ell va dir,
0: va fer famosa... Sí.
5: De fet, ho va posar l'escrit que va fer, que va publicar amb slides d'Instagram, ara tot es publica en slides d'Instagram, la història s'escriu a Instagram, i també ho va dir both sides, les dues bandes, sí. Diguéssim, no? Els Hamas i, uh-huh. I l'IRF israelià, les dues bandes han fet coses terribles, no? I va fer servir aquesta expressió, sí, both sides. Sí. I aquesta expressió es fa servir tant que ja ha donat peu a aquest concepte en anglès que es fa servir, que és both-siderism. Quan tu no et vols mullar i fas un both sides, dius, les dues bandes s'han comportat malament.
0: I vols
5: romandre neutral davant d'una cosa que no admet neutralitat, uh-huh. O sigui, es fa servir d'una manera derogatòria quan algú fa both-siderism en aquest cas i en molts altres. Uh-huh. Quan tu, diguéssim, que et vols mantenir allunyat un conflicte, dius, les dues bandes s'han equivocat, perquè hi ha coses que no admeten both-siderism.
0: Sí, sí.
5: I els fets clars, diguéssim,
0: sí, sí,
5: no?
0: Sí, genocidi no és on està l'altra voz.
5: Site. Exacte.
0: On està?
5: El que està sent genocidat.
0: Que... Sí, sí, dic, no sé. Llavors, també parla del Festival del Cinema.
5: Sí, exacte. Aquí també s'han mogut les coses, no? Però mira, per exemple, aquest mateix any, el 2026, hi ha la Berlinale, ja sabem que a Alemanya tenen aquest pes històric que no poden parlar malament d'Israel perquè ells encara estan pagant la culpa de l'Holocaust, cosa que no els impedeix votar a l'extrema dreta, sí, votar a l'ADF. És una cosa molt curiosa, que ells han de donar suport a Israel, però aquesta culpa històrica no els impedeix ara mateix estar,
0: sí, és veritat, és
5: votant
0: curiós,
5: massivament als neonazis, no? Però bueno, a Alemanya tenen això, i llavors la Berlinale aquest any va intentar també fer aquest missatge apolític, no? De nosaltres, aquí estem per la cultura, aquí no estem per parlar de política. I a la primera roda de premsa, el president del jurat d'aquest any, que era Wim Wenders, va fer aquest missatge, d'aquí estem per aquí, no ens pregunteu als periodistes, no ens vingueu a tocar els collons, no ens pregunteu per genocidis o per missatges
0: també,
5: polítics.
0: No sé,
3: està molt bé, està molt bé això.
5: Però, que aquesta per la cultura.
0: Com li dius al periodista, que ha de preguntar, que no pot preguntar.
5: No, no, ja, això és ridícul. I llavors això...
3: Estem aquí, estem arribant aquí.
5: Quan això, aquest tipus de missatge, encara colava el 2023. El 2026 ja ningú aguanta això. I de fet se'ls hi va girar a tot el festival al final va anar d'això. I se'ls hi va girar en contra. Cada estrella que es posava a aquella roda de premsa, cada actor, cada director, cada persona, se li preguntava per això.
0: Clar.
5: La majoria dels nord-americans, de les persones dels Estats Units, van fer ridículs espantosos, van fer, o sigui, que llavors deies, aquesta gent són professionals d'això, perquè els seus publicistes ja no els hi preparen quatre línies mitja apanyades, sí, sí, sí. Ja perquè ja per una qüestió de relacions públiques. O sigui, van anar fent el ridícul més espantós un darrere l'altre. I llavors va demostrar molt com ja no és tolerable, no? La cultura ja no tolera aquest tipus de missatge. I llavors, per exemple, a Venècia aquest any ha sigut tot el contrari.
0: Tot el contrari.
5: La pel·lícula premiada és aquesta pel·lícula NASA, que és un documental que han fet dos israelians denunciant la maquinària de matar i com fan servir la intel·ligència artificial. Tinc moltes ganes de veure aquest docu a l'exèrcit israelià. I ara Netanyahu li ha agradat tant aquest docu, està tan enfadat que els hi vol treure la nacionalitat als cineastes que l'han fet.
0: Doncs pues molt bé.
5: Sí, sí, pues vull, ja, que, vull dir que demostra que alguna cosa han fet bé, no? També.
4: Sí, després també hi ha això de la intel·ligència artificial, després descobrirem amb aquest documental que ara hi havia aquesta por fa dues setmanes, la por blanca, que ens destruís la intel·ligència artificial, sí, quan la intel·ligència artificial ja està destruint, ja s'utilitza en armes de guerra, i per tant Gaza està destruïda per la intel·ligència artificial, sí, sí, que no li estigui tocant a vostè, doncs pues mira, xamba, però dic que la intel·ligència artificial ja,
5: ja s'està com a ja maquinària està, de guerra.
4: I a més ara dir-li tu un gatzari, o qualsevol altra persona que estigui en un conflicte d'aquestes característiques, una aquesta senyora que han desnonat avui de 87 anys, que el teu problema és la intel·ligència artificial.
5: Serà un dels nostres problemes, un dels molts, no?
4: Exacte, sí, però almenys serà un altre, però els que tenim ara, déu-n'hi-do, no?
5: Sí, sí, sí, sí, que tenim ara, déu-n'hi-do.
4: Escolta, per acabar, perquè no tenim més temps, aquí a Madrid hi ha, sí, també hi ha hagut, perquè hi ha hagut el Festival de les Idees, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, que també em sembla que estava patrocinat per Allianz.
5: I llavors el que van fer són molts els participants quan se'n van adonar que aquesta és una altra cosa, no? Ara tothom mira una mica més qui paga cada cosa, això ho vam viure aquí també al Sonar, no? Qui patrocina, qui paga cada cosa, llavors molts dels participants, com que hi havia aquesta asseguradora que té lligams, diguéssim, també amb la maquinària armamentística, van negar-se a participar.
4: Que es veu que són molt profuns, diguéssim,
5: sí,
4: clar.
5: Sí, sí, lligams molt profuns. I el festival al final va renunciar a aquest patrocini. I ara estem veient una altra polèmica, paral·lela, diguéssim, a aquest festival que es diu Cultura AL, A-L-H, sí, perquè celebra l'Alhambra de Granada, i aquí el que ha passat ha sigut un cas una mica diferent. S'havia convidat i s'ha desconvidat a l'escriptora argentina Ariana Harwich, que és obertament sionista i negacionista, diguéssim, del genocidi, i ella denuncia...
4: Que hi ha un matís, també, però bueno... No.
5: Digues?
4: Que hi ha un matís, diguéssim, que pot ser sionista i...
5: Sí, sí.
4: Bueno, però vull dir que...
5: Bueno, en el seu cas.
4: Jo no soc sincer nada d'allò, ni d'una cosa ni l'altra.
5: Ja, ja.
4: Que negar el genocidi...
6: Va anar més enllà, fins i tot.
4: No sé, però tu què ets sentit? A la millor no sé si ho veu.
7: Sí, les declaracions d'ella, digamos, no han sido del todo sionistas, pero tampoco pro-Palestina, ¿no?
5: No, no.
7: Ella claramente ha justificado el genocidio.
5: El genocidio, sí, claro, sí. Ella está de acuerdo, digamos, con la política del gobierno israelí.
7: Está de acuerdo totalmente
5: israelí
7: con la política de Israel, sí, sí.
5: Sí, sí, sí, sí. Ella diu també, per exemple, que...
4: Bueno, ja està a favor...
5: Inclús israelians com David Grossman, que han parlat en contra del que està fent el govern del seu país, ella diu que estan com extorsionats, que estan sent extorsionats per l'opinió pública aquesta que demanda crítiques a aquestes accions. Total, que això sí que ha sigut una mica incòmode, diguéssim, perquè se l'havia convidat i se l'ha desconvidat. I ella ara està dient que això és ataca la llibertat d'expressió. Que preferia venir i que li muntessin un pollastre als estudiants que han demanat la seva retirada, diguéssim, que li muntessin una manifestació a ser desconvidada.
4: Bueno, és complicat, tot plegat. És complicat,
5: per això, la conclusió és que no pots fer absolutament res sense tenir això en compte, i és lògic que sigui així, perquè si no seríem, pues això, intel·ligència artificial.
4: Ostres, tens tota la raó. Escolta, una cosa. Bueno, nosaltres ara, per alleugerir una mica, per alleugerir tot una mica, anem a parlar amb Remifa. Bravo.

0: gota.
1: A veure, Gemi, tu ens vam conèixer perquè tu formes part d'un grup que ara no el tinc... o formes part d'un grup, com es diu allò que feu?
2: Tecnorumba.
1: Tecnorumba.
2: Sí.
1: Però, però tu no estaves encaixat a un grup al... és que em fa, ara em falla el guió, però... i la memòria. Sí, home.
2: És que el guió no...
1: Com, com?
2: Habla, sí, habla de mi presente. Habla de mi
3: presente.
2: Això, habla de mi presente, sí, sí.
1: Si tu has estat membre de Habla de mi presente, encara funciona això?
2: Sí, sí, per això visc a Barcelona, de fet, per això m'he traslladat a Catalunya. Perquè toco el violí en Habla de mi presente, toquem tecnorumba, som bona gent, però aquest any no toquem molts, també perquè el cantant està en Zurich ara mateix. I és una relació a distància ara.
1: És una relació a distància. Sí. Bueno, el cas és que tu, a més de ser violinista a Habla de mi presente, que és un grup que nosaltres recomanem moltíssim, també ets autor, cantautor, poeta. Com et definiries? Perquè tu fas el que en diuen petites cançons, microcançons.
2: Sí, bueno, jo crec que com a tothom passa el temps i de cop ha fet moltes coses a la teva vida i definir-te és una mica més complicat. Llavors sí que he fet moltes coses. El que faig ara mateix són cançons, petites cançons, mini cançons d'humor en castellà i en català.
1: Sí.
2: Sí, perquè m'agrada l'humor, no sé. Bueno, intento ser divertit.
1: Estàs divertit. Sí. Tens un Instagram, que seria, com es diu el teu Instagram?
2: Es diu Remi Fa, com do re mi fa, sí, però sense do, perquè em dic Remi Fabian. És una idea de la meva germana, no és meva.
1: Però que s'ha dubtat perfectament. El teu estat de Remi Fa, aneu-hi perquè està molt bé. Llavors, nosaltres aquí, després de dos àlbums en francès, allà s'ha cantat en castellà i ara també en català.
2: Sí,
1: com
2: veure...
1: es pot això? Escolta'm, és bueno, fantàstic, eh?
2: A veure, jo... Bueno, estem a Catalunya. clar, jo m'he mudat a Barcelona sense parlar res ni de castellà ni de català.
1: Tu d'on venies? Ets francès d'on?
2: Jo soc francès de París i abans he viscut...
1: Això sent molt francès, eh? Molt, sí.
2: Sí, jo pensava abans del tutto bene, que també es diu una mica aquí tot bé, tot bien, i pensava, és que a França no es diga això. És que es dic hola a vegades.
1: A vegades, saps? I més a París,
2: però,
1: no? Perquè París
2: a París
1: et poden atropellar, t'atropellen, no?
2: Uf, si et miren, si et miren, és que te quieren, però sí, sí, no et miren.
1: Llavors, tu vas a París, perquè, clar, que hostil, això de França, i vens aquí sense saber ni un borrall ni de castellà ni de català.
2: No, de fet, el primer pas per aprendre aquests idiomes, ho he notat, és entendre quin idioma es parla en un moment. Que... fer la diferència entre els dos, perquè per mi era com, no sé quin idioma es parla ara mateix, i clar, és molt complicat
1: fort, no?
2: Aprendre un idioma quan no saps quin idioma es parla. No.
1: Tu, com a persona que venia de París, que no tenies la més remota idea, tu pensaves que a Catalunya es parlava què? No sabies?
2: Sabia que es parlava català, perquè els meus amics eren catalans, sí, i tal, però, a més, jo parlava anglès, i de cop aquí, és que feu aquest switch a vegades molt, molt complicat d'entendre, perquè és com... espera, has començat una frase en castellà i ara l'estàs acabant en català i em sembla superbé, però per mi, que estic intentant aprendre un dels dos idiomes com a mínim, em sembla molt complicat.
3: El Mario va fent que sí amb el cap tota l'estona.
4: Sí, clar. És que d'unidó... No, i tant.
1: Sí,
4: i tant,
1: sí, sí. I tant, per supuesto. És que ens passa moltíssim.
3: Però, Remi, llavors has après català i castellà com d'escoltar així aquests mics? O
2: ja, és que he arribat al febrer 2020... I a veure, just abans de la pandèmia, i el primer que em va passar és que ma Nancy ara té un pis amb tres catalans,
1: clar,
2: parlant català. Llavors, he après els dos a la vegada, però jo tenia un llibre per aprendre el castellà. Llavors, primer, he après el castellà a la meva habitació, però al saló del pis es cridava en català.
3: Es cridava.
2: Quan érem quatre nois...
4: Nosaltres vam tenir un president a Espanya que deia que parlava català en la intimitat.
1: Pues
4: tu vas parlar castellà en la intimitat.
1: Exacte.
4: L'única vegada a la vida que passa això. Que guai, que guai.
2: És veritat.
1: Sí, és veritat, és veritat. Bueno, i llavors, a veure, nosaltres per què estàs commogut aquí? Dius que ara estàs trist?
2: Trist? He dit això?
3: Bueno, sí, a la nota de premsa.
1: Nota de premsa posa, ara estic trist.
3: Estic trist. Perquè comença la teva germana, també.
2: Sí,
3: comença
2: a veure...
3: la tardor...
2: A veure, sí, que soc... A veure, sí, soc trist. A veure, si per això faig humor, jo crec que tota la gent que fa humor és trist, en el fons, no?
1: Ja t'entenc. El teu problema, clar, clar, és una tristor fundacional, diguéssim, no?
2: Sí, és una tristesa...
1: Clar.
2: Bueno, és la meva feina, la tristesa.
1: La tristesa és la teva feina, exacte. Bueno, llavors, jo crec que avui tenim la sort... Perquè això que va passar, que ens vam trobar pel carrer, no? Perquè ens trobem pel carrer. Jo de vegades intento saludar-te pel carrer quan passes i vas hiperconcentrat. Em quedo flipat, és la persona més concentrada del món.
2: Ah, pues potser perquè sóc trist. No sé. Concentrar la meva tristesa. Però és veritat que camino ràpid. En la meva família es camina ràpid i...
1: Bueno, perquè vens de París, clar.
2: És que jo no dic hola per la calle. No ho intentis, Marc.
1: Clar, clar, ho intentis. És que això s'oblida. Bueno, crec que estrenarem una cançó a nivell mundial que es titula Les Mujeres en Verano. Ho faràs en directe i ho faràs amb la guitarra, molt bé.
2: Sí.
1: Toques el violí, toques la guitarra, és genial, eh?
2: Bueno, però no faig res superbé.
1: Val, bueno, mira, com nosaltres, estàs al lloc perfecte.
2: A veure si se m'escolta.
1: Sí, a veure si l'Ernest ens diu ok, ens dones ok, Ernest. És en rigorós directe, Gemi fa, ens estrena, i tenim l'honor de que hagi escollit aquest programa per estrenar la seva última cançó, que es diu Les Mujeres en Verano.
2: Les Mujeres... Vols que la presenti o...?
1: Sí, presenta-la.
2: Vale, perquè això sona major. Sona molt bé. Les Mujeres en el Verano. Per què? Pues ho he apuntat. Perquè avui és un dia doblement molt especial. No sé si ho sabeu. És el 23 de setembre. Mm-hmm. Aquest any és el final a l'estiu.
3: Sí.
2: Per això té molt sentit amb Les Mujeres en el Verano. I també és el dia oficial de la gent a qui l'agrada el mar i muntanya. És a dir, és el dia de la bisexualitat.
1: Ah, sí? Sí. Avui és el dia de la bisexualitat.
2: Sí, sí, sí.
3: Perquè avui, perdona, perquè avui tenim el mateix temps de dia que de nit. De llum que de foscor.
2: Per això la bisexualitat.
1: Ah, per això la bisexualitat. Exacte.
4: I m'avi es diu Mari Carmen i és el seu aniversari.
1: Home, que també ara que repeteix. Ah, clar, clar. I que, bueno, no és bisexual perquè realment va néixer una altra època, que si no, que és el que s'ha de ser. Ostres, doncs moltes felicitats a tota la persona bisexual. I tant de bo, eh? I tant de bo. Llavors, per tant, avui és el dia de la bisexualitat i s'acaba l'estiu.
2: I clar, i aquestes dues coses tenen molt a veure amb la cançó que cantaré ara.
1: Molt bé. Doncs amb tots vostès, a mi fa Les Mujeres en el Verano, en rigorós directe.
2: Mi deseo cambiaré nombre según el momento del año. En invierno me gustan los hombres, las mujeres en el verano. Los hombres cuando llevan un abrigo de esos largos, cuando pasean en pantalones cortos fingiendo no tener frío. Los hombres cuando llevan guantes en las manos. Las mujeres... Voy a afinar mi guitarra, ¿no?
1: No habíamos notado nada, ¿eh? Nosotros,
3: no.
1: Con que ya no te desafinas de entrada...
3: Antes sonaba superbé, Remi.
2: Perdona. No, crec que la guitarra està estressada.
1: I té aquí una coseta que és com... que és elèctrica.
2: És una espanyola petita, perquè sí, soc petit, i amb
1: algú
2: per amplificar-la.
1: Ah, és amplificador.
2: Sí, és un amplificador.
1: Carai, sí, Remi. Sí.
2: Perdona. Les mujeres. Les mujeres... No. Mi deseo cambiaré nombre. Según el momento del año, en invierno me gustan los hombres, las mujeres en el verano. Los hombres cuando llevan un abrigo de esos largos, cuando pasean en pantalones cortos fingiendo no tener frío. Los hombres cuando llevan guantes en las manos. Las mujeres en el verano. Mi deseo cambiaré nombre según sea febrero o marzo. Cuando hace frío me gustan los hombres, las mujeres en el verano. Los hombres cuando llevan un anillo dorado, cuando salen del Mercedes negro y recogen a sus hijos. Los hombres cuando quieren dormir contigo abrazados, las mujeres en el verano.
1: Carai, Gemi fa, eh? Les mujeres en verano, los hombres en invierno. Però Gemi, estem a l'invierno, comença la tardor, s'acosta a l'invierno. Fantàstic, eh? Escolta una cosa, moltíssimes gràcies, passem a publicitat i ara immediatament després parlarem del Latafés. Fantàstic, fantàstic!
0: Cuando llevan un anillo dorado, cuando salen del Mercedes...
5: Vostè primer, amb Marc Giró. torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Cold Culture, Sandro i The North Face. Només aquest dijous 24 de setembre a la Roca Village.
6: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
7: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo, música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
6: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
8: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
9: Club de vins de l'avantguàrdia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
10: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
11: És punyetera la memòria. Tan aviat et fa companyia com et pot acabar fotent molta nosa.
12: Què dirà la gent? El llibre més personal d'Albert Om. Família, llengua i país. Què dirà la gent d'Albert Om? Ja a les llibreries.
13: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
13: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
16: Mola de Déu.
13: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Doncs escolti, amb tots vostès, el senyor Gustavo Caletti i Àngel Mestres. Bravo. A veure, no sé qui vol començar dels dos, perquè nosaltres estem aquí celebrant que del 24 al 26 de setembre, al carrer de la Verge 10 del barri del Raval de Barcelona, se celebra la Lata Fest del Festival de Cultura Llatinoamericana, que és la seva setena edició. Això és una cosa importantíssima. Llavors, la Lata Fest, es diu Lata Fest perquè la llibreria que irradia tot plegat és la Lata Peinada. Gustavo, tu que ets escriptor, artista visual i actor... a més, ets de Buenos Aires, ets un dels socis de la Lata Fest, igual sí. Que l'Àngel. Explica'ns una mica aquesta llibreria, quines característiques té i quines són, com s'us acolo del festival i quines característiques del festival. ¡Vamos, vamos, compañeros!
19: Molt bé, primer de tot, disculpeu que encara no parlaré català.
1: Encara no t'has assabentat, si parlem català o castellà, estàs amb una mica a la fase regaimí, que aquesta gent... Que... Sí, sí, és que jo... Sí.
19: Estic aprenent. Bon, la Lata Peinada és en el marco d'una llibreria, un centre de pensamiento, de cultura i de literatura latinoamericana. Y también es un centro de difusión de todo lo que pasa en Latinoamérica desde aquí, de Barcelona, para Europa.
1: Qué bueno.
19: En el marco de ese espacio tenemos la séptima edición del Lata Fest, que este año, como temática, tiene... El título de este año es Memoria en Presente, Escribir Después de la Historia. Y trata, más que nada, o está cruzado con...
1: De la marinera, el título también, ¿eh? Como para recordarlo. ¿Cómo es? ¿Tú no la di?
19: Sí, Memoria Presente.
1: Memoria Presente, ahora sí.
19: De lo que estamos hablando es de los procesos de migración, de las dictaduras, y de cómo esa huella que ha dejado en Latinoamérica y también en Europa nos sirve para repensar el presente y el futuro hoy.
1: Ajá.
19: De eso trata.
1: Escolta una cosa, Àngel, tu també ets un altre dels socis de la Lata Peinada, la llibreria. Sí. Quina visió creus que hi ha a Barcelona sobre la cultura llatinoamericana?
20: Bueno, jo crec que hi ha una visió
16: si em permeteu, una mica també, a vegades deformada. Dic deformada quantitativament. Quantitativament crec que no se sap en aquest moment els catalans, o els barcelonins inclús diria, no?, el, que el pes que té la cultura llatinoamericana és molt més alt que els jocs de governança de la cultura a Catalunya. És a dir, no està representat la diversitat llatinoamericana, eh? Estem parlant d'un 15 o un 20% de persones llatines a Barcelona. I per tant, això s'hauria de reflectir, pues, a la governança del Lliure, o a la governança del Liceu, o la governança... I per tant, ja és com ambivalent. És a dir, sí, podem anar a prendre gastronomia gràcia llatina, o podem anar a comprar un llibre o anar a escoltar un DJ a la lata. Però, al mateix temps, i ja no diem si és gent racialitzada, encara s'exagera més això. Per tant, hi ha un punt de dir, sí, ai, que bé, fantàstic, però per altra banda, crec que falta una revisió de la... Dic la governança perquè al final són els jocs on es mou tot el que estem fent amb cultura, no?
1: Clar. Hi havia aquí a Barcelona i a tot el boom llatinoamericà, sí, home, amb autors, pues jo què sé, Cortázar, Carlos Fuente, bueno, García Márquez, el Vargas Llosa, el Donoso, bueno, etcètera, etcètera, etcètera, Carme Balcells, aixoplugant-los a tots. Sí. Hi havia aquesta visió de que, bueno, que això era, que quasi bé Barcelona era la, Buenos Aires, Barcelona i Bogotà.
19: La relació d'Espanya, de Catalunya i de Barcelona con Latinoamérica es total. A ver, sin ir más lejos, la primera comunidad catalá parlante fuera de Europa está en Argentina.
1: Claro.
19: Estamos hablando de 200.000 catalá parlantes.
1: Bueno, claro, y la importancia de Latinoamérica, de Buenos Aires, Argentina y de otros grandes países, aixoplugant a exiliats represaliats per la Guerra Civil Espanyola y por la dictadura fascista, sí, de Franco.
19: Entre el 36 y el 50 han migrado 2 millones de españoles a Argentina, 300.000 catalanes.
1: Esto es muy buen dato, ara que estem ara posant en dubte la migració, recordar que els espanyols, les persones espanyoles, els catalans, els íbers, també hem hagut de migrar, o haurem de fer en breu.
19: En ese momento, en porcentajes, fue el 10% de la población argentina fue española. O sea, migró el 10%. 2 millones frente a una población de 20 millones.
1: Sí, sí, es increíble.
19: Y tenemos la fiesta de la ensaimada, por ejemplo, es en Argentina.
1: Claro, ¿veus?
19: El himno nacional argentino es de un catalán.
1: No, es que es increíble.
19: Es decir, las relaciones
1: Latinoamérica,
19: fantosos,
1: que de la
19: Europa, pero especialmente Latinoamérica, España y Latinoamérica, Cataluña, son totales. Y eso está en la literatura y ha estado en el boom de 60 y también en el boom actual que hay.
1: I tant. Escolta una cosa, què fareu? Molt ràpidament, perquè estic super fora de temps. Àngel, alguna cosa, aquest festival, suposo que hi ha trobades, hi ha descobriment d'autors, hi ha música, es pot jalar alguna cosa?
16: Es jala, s'escolta música mentre es jala, s'escolten... Jo destaco alguns elements, no?
1: Molt bé.
16: Tenim la Paulina Flores i el Cristóbal Peña parlant de memòria i oblit. I em sembla que és un dels temes centrals el dia 25, que el dia 25, a més, acaba amb una sessió de DJ, no? Molt interessant, que sobre música llatinoamericana, i que també es podrà compartir. Després tenim a les 18:30 del dia, també del dia 25, el col·lectiu Guernica 37.
1: Sí.
16: El col·lectiu Guernica 37 és un col·lectiu que està defensant tots els temes de litigis internacionals, de justícia transicional. La veritat és que estem molt contents de que hagin acceptat la invitació de poder estar parlant de temes de memòria, perquè a més...
1: On podem trobar? Perquè, bueno, i moltíssimes coses més. És que m'agrada anar a publicitat perquè el capitalisme ens passa per sobre.
16: Latapeinada.com.
1: Latapeinada.com.
16: Ho vols trobar, i a més a xarxes, a Latapeinada, a Instagram, hi ha molta informació. Sí.
1: Doncs escolta una cosa. La Lata Fest és el Festival de Cultura Llatinoamericana, és la 7a edició del 24 al 26 de setembre, és ara, aquest de la setmana, al carrer de la Verge 10 del Raval de Barcelona. Jo no m'ho perdria. Fantàstic.
16: Gràcies, eh?
1: Gustavo, Àngel, gràcies de veritat.
20: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Ven a la 18a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any està dedicada a la gastronomia.
21: Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats.
4: Mercat d'artesanies, espectacles, visites guiades, exposicions, tastos gastronòmics i tot en un entorn modernista.
21: T'esperem els dies 25, 26 i 27 de setembre.
4: Més informació i reserves a firamodernistacanetdemar.cat.
22: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
23: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
24: Únic, s'escriu amb H o sense H?
25: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
28: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
29: La Setmana del Llibre en Català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
30: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del Drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
31: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
24: Únic, s'escriu amb H o sense H?
25: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
32: Anne Gavarain, guanyadora del Goya per 20.000 espècies d'abejas i nominada a l'Emmy Internacional per Pàtria, arriba al Teatre Apolo amb el seu paper més insòlid, el fundador de la Legió Espanyola, Millán Astray, a Cantando Bajo las Balas.
33: Cataluña y el País Vasco son dos cánteres en el huerto de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos.
32: 6 úniques funcions del 29 de setembre al 4 d'octubre al Teatre Apolo de Barcelona. Cantando Bajo las Balas. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
34: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any, el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
35: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
34: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
35: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
36: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
37: RAC 1. Tots som 1.
1: Escolta, Esther Robagosa, per favor. Això...
3: Mira, si tens gos i quan li passa alguna cosa vols saber que estan les millors mans, tens Milo. L'assegurança catalana especialitzada en gossos que t'ofereix el 100% de reemborsament de les despeses veterinàries i televeterinari gratuït les 24 hores.
1: Milo.
3: Calcula el preu pel teu gos a miloseguros.com.
1: Em dono fe. Escolta, molt bé. Escolta'm, jo m'he de guanyar la vida com sigui. Tinc moltíssimes persones, o sigui, fills, cavalls, riquesa que he de mantenir gràcies a aquesta feina que també faig a la Sexta, avui, a les 23 hores.
3: A qui entrevistes?
1: Cara al xou. Home, per favor, Yolanda Ramos, que no us ho podeu perdre, Òscar Camps i Daniel Grau, que és aquest actor que és simpatiquíssim. Daniel Grau, actor català, que a més té un èxit total a les seves sèries. Perfecte. Demà, en aquest programa, entrevistarem a Irene Montero, la diputada de Podem. Ha decidit que vol venir al nostre programa, nosaltres l'entrevistarem encantats, i a més ve directament del desnonament d'aquesta dona de 83 anys, de la Mari Carmen, que efectivament l'han desnonada a hòsties i entrant amb gas lacrimogen a dins de la seva pròpia... Fins a casa seva.
3: L'han tret amb llitera.
1: L'han tret amb llitera. Demà, Irene Montero ens ho explicarà aquí en directe. A vostè primer, RAC1. Gràcies per tot. Fins demà. Que...
38: Yeah! Fins demà.
0: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
5: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
6: El 29 de novembre, l'Aliens Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliensjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliens i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
7: Grans batutes. Grans emocions.
8: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
8: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
7: Entrades a auditori.cat.
9: Hola, això t'interessa.
10: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
11: I allò del sorteig?
10: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
14: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
13: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
15: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
13: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
16: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
13: I tu? Ets un d'ells?
17: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
18: RAC1 Podcast.
17: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
19: RAC1.
20: Bon dia, passen pràcticament 2 minuts de les dues. Salvador Illa admet el nyap de les proves PISA.
38: Durant la revisió de les proves PISA 2025 hi ha hagut errors greus i inacceptables. El govern no vau minimitzar el que ha passat. Estem parlant d'un error greu en el procés de publicació, seguiment i validació de la mostra.
20: I fins aquí el president ha deixat molt clar que no pensa fer plegar Esther Niubó.
39: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
20: Illa ha defensat la seva consellera de les crítiques de tota l'oposició que reclama responsabilitats polítiques pel fiasco. Ara, de seguida, anirem al Parlament, també al Congrés, on avui s'han hagut de desallotjar algunes dependències perquè un assessor del PP ha buidat en un lavabo un esprai de gas pebre. L'esprai que abans havia ensenyat a l'hemicicle la diputada del partit, Ana Vázquez, que a més és policia en excedència. Ha estat en el marc de la sessió de control centrada un dia més en la crisi de Ceuta, avui que es temia un nou assalt massiu a la frontera que no s'ha acabat produint. Però també s'hi ha parlat molt d'habitatge i ha estat arran d'un polèmic desnonament que s'ha fet avui a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor ha triplicat el preu del lloguer del pis on viu des de fa 70 anys. Ho explicarem també i sentirem, a més, Gonzalo Boye, l'advocat ha passat avui pel món a recull i ha pronosticat que Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya el mes que ve.
40: Yo no veo motivos
3: intenciones por parte del Supremo de dilatar esto más allá de octubre. Todo el mundo es consciente de que el presidente fue al exilio por su lucha política y volverá del exilio para continuar su lucha política lo antes posible.
20: I també us explicarem que Justícia multarà l'empresa encarregada de la traducció al judici del cas de Roger Español. La quantitat encara s'ha de concretar. Als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
20: El Barça comença avui la defensa del títol a la Champions femenina.
4: A les 9 del vespre, mitja hora abans, en directe a RAC+1, rebrà el París. A l'estadi de Johan Cruyff, Pere Romeu recupera Irene Paredes després de 3 setmanes de lesió i, en canvi, no podrà comptar amb Aitana, Vicky López ni Kika Nazaré. D'altra banda, José Mourinho ha sortit impune de les crítiques dels àrbitres del derbi madrileny. El comitè de disciplina no ha entrat d'ofici i el tècnic portuguès no rebrà càstig per les declaracions que va fer a la roda de premsa postpartit. En canvi, sí que ha sancionat el seu ajudant i l'entrenador de porters de l'Atlètic de Madrid per la pica baralla que va haver-hi al descans. A més, ha advertit el Real Madrid pel retard a l'hora de tornar al terreny de joc per disputar la segona part. I en bàsquet, avui es juga la Lliga Catalana a Reus. A 9:15, l'Espart Girona i el Cadí la Seu lluitaran pel títol.
20: I el primer dia de tardor ben marcat per un ambient d'estiu. Mònica Usar, bon dia.
11: Bon dia, sí, amb temperatures màximes que seran semblants a les d'ahir, tret de les comarques del sud, on quedaran una mica més frenades, però en general es mouran entre els 28 i els 32 graus, amb sol a bona part del país i només alguna nuvolada en punts del Pirineu. Demà puja un pèl la temperatura i divendres aquest ascens dels termòmetres serà més acusat i especialment pujaran a les comarques del sud i al cap de setmana, tot i que baixa una mica la temperatura, es mantindrà molt per sobre de la mitjana i tot plat amb sol i amb algunes bandes de núvols.
20: Les 2:05.
39: 14:15.
20: Salvador Illa admet errors greus i inacceptables en el caos de les proves PISA. El president ha comparegut aquest matí al Parlament per donar explicacions de la incidència que ha deixat Catalunya fora del darrer informe internacional. Illa ho troba especialment greu que els avisos del Ministeri d'Educació no servissin per esmenar l'error, però ha defensat que el Departament d'Educació ha fet els deures per corregir-ho i n'ha exculpat la consellera Esther Niubó. Més detalls des del Parlament, Eudald Martínez. Bon dia.
21: Bon dia, Illa. Ha comparegut 2 mesos després

0: no va arribar mai a la cúpula del departament, sigui com sigui, n'exculpa Esther Niubó.
1: Però el conseller té la meva confiança i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convico a disposició és que ha dit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
0: Per ella, el departament ha actuat amb contundència. Recorda que ha obert 3 expedients interns i que van destituir la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola.
2: Són explicacions que no han convençut gens ni mica els partits de l'oposició. Alguns fins i tot acusen el govern d'haver manipulat i amagat les dades de les proves expressament. També des del Parlament, Laia Colomer, bon dia.
3: Bon dia, sí. Per l'oposició, les explicacions del president d'aquest matí són totalment insuficients. No se'n creuen ni un borrall. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, i el líder del PP català, Alejandro Fernández, hi veu en gat amagat.
4: 7 oportunitats per actuar i 7 vegades que el departament va mirar cap a una altra banda. Estem parlant d'una decisió reiterada de no actuar, d'una clara voluntat de manipulació.
5: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
3: Tots posen la consellera Niubó a diana, alguns n'han demanat la destitució i fins i tot els socis, Esquerra i els Comuns, l'han assenyalat, són Jordi Albert i Jèssica Albiach.
6: President, en la majoria de països del món, quan es comet un error d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
7: Aquest debat de país, el que no pot ser és ni l'excusa per salvar a la consellera Niubó ni un nou pacte fake.
3: Precisament divendres tots es tornaran a veure les cares, aquesta vegada la cimera que el president ha convocat a Palau per repensar el sistema educatiu.
8: 14-15.
2: Ho hem sabut fa poca estona. José Luis Rodríguez Zapatero assegura ara que les joies que li van trobar al despatx eren un regal del rei de l'Aràbia Saudita, un regal que li va fer el 2007 el monarca Abdullah bin Abdulaziz, que va morir 8 anys després, el 2015. Aquesta és la versió que la defensa de l'expresident espanyol ha donat al jutge José Luis Calama, que dilluns li va donar 3 dies per justificar l'origen de les joies. Ara Zapatero demana a l'Audiència Nacional que reclami cooperació a la monarquia saudita per confirmar aquesta versió. No és la primera que dona, però quan va esclatar el cas Plus Ultra, l'expresident espanyol va al·legar que l'origen de les joies era una herència de la seva dona Sonsoles Espinosa. Ho hem sabut avui que estàvem molt pendents de Ceuta per l'alerta d'una altra entrada massiva. Per xarxes havia corregut la brama que avui, coincidint amb les eleccions legislatives al Marroc, amb els gendarmes enfeinats, per tant, era un bon moment per intentar creuar la frontera, però de moment res de res. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Adrià de les Heres, bon dia.
9: Bon dia. Fins ara es pot definir com a falsa alarma. Cap persona ha entrat de manera il·legal pel Tarajal i tampoc consta cap aglomeració significativa a la banda marroquina per creuar. A primera hora del matí a Ceuta s'ha vist un desplegament reforçat de la Guàrdia Civil i la policia espanyola, però amb el pas de les hores es veuen menys agents i es respira certa calma i tranquil·litat. En total, i repartits en diferents torns, avui treballaran 150 agents de policia espanyols més del que és habitual. També s'ha blindat la frontera marroquina. En aquest cas, el desplegament és més evident. Des de la distància podem veure grups de gendarmes repartits per diferents punts de la platja que està tocada al Tarajal. A més, també naveguen algunes embarcacions de vigilància marítima. Un operatiu policial molt diferent al que va preparar Rabat el 30 de juliol.
2: Gràcies, Adrià. El debat sobre Ceuta ha derivat en un incident greu al Congrés dels Diputats. Els serveis mèdics han hagut d'atendre 12 persones per haver inhalat gas pebre. Això després que una diputada del PP exhibís l'esprai dins l'hemicicle per denunciar que a Ceuta dones i nenes hi han de recórrer per protegir-se dels migrants. Ell assegurava que l'havia buidat al carrer abans d'entrar i que després l'havia donat a un membre del seu equip perquè el netegés al lavabo. La versió del PP és que encara en quedava una mica i que s'ha disparat per accident. Aquesta zona encara hi ha, aquesta hora, encara hi ha zones del Congrés precintades per la pudor de gas que s'ha escampat pels conductes de ventilació de la cambra. Anem cap allà, cap al Congrés, a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
10: Hola, bon dia, Núria. Sí, situació rocambolesca, però que ha acabat amb 12 persones ateses pels serveis mèdics. Bona part d'ells formaven part d'una delegació de Mauritània que visiten la cambra avui i la resta són treballadors del propi Congrés. Una diputada, Ana Belén Vázquez, portava el gas pebre, suposadament buit, per retreure el ministre de l'Interior, que això s'ha convertit en una necessitat a Ceuta. El moment a l'hemicicle és aquest.
11: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska. ¿Es esta la nueva normalidad a la que se tienen que acostumbrar los ceutís?
10: I la presidenta del Congrés, Francina Armengol, li ha retret que portés una arma a l'hemicicle

0: i ha advertit que està prohibit.
1: Tengo que llamar a l'orden a la senyora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso y le...
2: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
0: Ella, la diputada Vázquez, es negava a entregar l'esprai a la policia fins que se l'ha amenaçada amb l'expulsió i multa. El reglament prohibeix l'entrada d'armes i l'esprai de gas pebre té aquesta consideració, tot i que amb matisos. En paral·lel a tot això, els serveis mèdics han començat a atendre gent i la policia anava tancant passadissos, una cafeteria, una cuina i després s'han acabat buidant tres plantes senceres. Quan s'ha sabut tot això, un assessor del PP ha confessat que ell havia anat al lavabo a netejar el pot de gas pebre i admet que se li ha disparat. De fet, Núria, ara mateix, a la zona de premsa, notem aquesta cuissó al nas i als ulls perquè el gas s'ha acabat filtrant a tot el sistema de ventilació.
3: Déu-n'hi-do al Congrés, però Jordi també ha estat molt pendent durant tot el matí del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que en feia 70 que vivia al mateix pis, tenia un contracte de renda antiga de 500 euros, però ara el fons voltor que s'ha quedat l'edifici ni demanava més del triple. El govern espanyol acusa la Comunitat de Madrid de provocar aquestes situacions amb la barra lliure als especuladors, però el cas de la Mari Carmen ha obert també una altra bretxa dins del Consell de Ministres, sumant o estalviat retrets cap al PSOE.
0: Sí, aquesta dona, convertida en un símbol perquè l'havien intentat desnonar tres vegades més, en aquests moments és en un hospital, no se sap on dormirà a partir d'avui, tampoc ha pogut treure les seves pertinences de l'habitatge, és un pis del carrer Said de Baranda, just darrere del Retiro, al barri d'Eivissa, una zona de classe mitjana, mitjana alta. El Ministeri de l'Habitatge ha intentat comprar l'immoble, però el fons, que es diu Urba Gestión, s'hi ha negat des de fa setmanes. La ministra Isabel Rodríguez apunta directament a Ayuso.
4: Pero cuando nosotros intentamos hacer todo esto, hay quien está trabajando en la dirección contraria. Quien tiene máximas competencias en materia de vivienda en esta comunidad, la señora Ayuso, se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a estos especuladores, a estos buitres, a decirle que aquí no piensa regular el mercado.
0: Suma retrata la dreta per haver tombat el decret antidesnonaments, però també el PSOE per desídia. El ministre Pablo Bustinduy s'expressa així.
5: Pues el decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, que no se ha cumplido, y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
0: La Comunitat de Madrid s'espolsa responsabilitats, diu que hi ha un Ministeri de l'Habitatge i que ells no els busquin per aquest desnonament.
3: Gràcies, Jordi. No és un problema exclusiu de Madrid. Evidentment, a tot Barcelona hi ha menys de 200 pisos de lloguer que costin 1.000 euros al mes, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors apunta, a més, que n'hi ha només una desena per sota dels 700 euros al mes, i aquests 700 euros serien la quota ideal pels que tenen uns ingressos d'uns 2.000 euros, Montse Martí.
6: Si l'organització assegura, per tant, que una persona amb una feina estable i un sou de 2.000 euros té molts problemes per llogar un pis ara mateix a Barcelona tot sol. En la seva anàlisi sobre la situació de l'habitatge a la capital catalana, l'OCU diu que la gran majoria dels lloguers per sota d'aquest llindar dels 1.000 euros, el 84%, són lloguers de temporada i que, per tant, no es pot optar a aquest pis si el que es vol és quedar-s'hi més d'un any. L'oferta més gran de lloguer assequible a Barcelona es concentra a Ciutat Vella i l'OCU insisteix que això també limita la capacitat d'elecció dels ciutadans i els empenya a vegades a anar a viure a altres ciutats de fora de Barcelona.
3: I els pagesos tornaran amb els tractors a Barcelona. Serà el 14 d'octubre per denunciar la falta de solucions a les crisis que castiguen el sector ara, l'encariment del gasoil. La protesta l'ha convocat aquest cop Unió de Pagesos el dia abans de reunir-se amb el conseller Òscar Ordeig. Revolta Pagesa votarà en assemblea demà si també s'hi suma o fa una protesta pel seu compte. Hem arribat a un quart de tres, ara més notícies.
7: RAC 1. Obrim IKEA a Badalona i IKEA Sabadell el 24 de setembre. I aquesta vegada tenim un pla preparat per tu. Amb descomptes exclusius només a la botiga, avantatges únics per ser IKEA Family i molt més. Consulta el nostre horari a ikea.es/CA. T'hi esperem.
8: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundoffice, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundoffice.es.
9: Any 1300, Puig-reig està dominada pels templers i el seu castell es converteix en un dels pocs centres del poder templer de la Catalunya vella.
10: El 4, 5 i 6 de setembre, 17a Festa dels Templers a Puig-reig. Jocs medievals, tallers, taverna, visites teatralitzades, música, dansa i espectacle de misteri i llegendes dels templers. Descobreix l'època templera a Puig-reig. Vine a la Festa dels Templers.
11: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
12: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
13: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
14: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
15: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
16: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
17: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis, Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
7: Obrim IKEA Badalona i IKEA Sabadell el 24 de setembre. I aquesta vegada tenim un pla preparat per tu. Amb descomptes exclusius només a la botiga, avantatges únics per ser IKEA Family i molt més. Consulta el nostre horari a ikea.es/ca. T'hi esperem.
18: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
19: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
18: Escolta'ns al cotxe.
19: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
18: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: I 19, ara sí que sí, l'entorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín comença a veure clar el retorn després de gairebé 9 anys d'exili. Fins i tot en poden aproximar la data. Seria finals d'octubre, potser principis de novembre. És el temps que calculen que tardarà el Constitucional enviar al Suprem la sentència per demanar-li que corregeixi la seva posició. Benet Iñigo.
20: L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyes, sempre reticent a posar dates, reconeix que sempre pot passar alguna cosa, però ara ja poden fer càlculs.
21: El dia 6, lo que va a ser público el Tribunal Constitucional es el fallo, es decir, el sentido de la sentencia. La sentencia tardará unos 10, 15 días en ser pública y es ahí cuando el Supremo va a actuar. Yo, sinceramente, leyendo la resolución de la semana pasada del juez Llarena, creo que él no tiene ninguna intención de incumplir la resolución que dicta el Constitucional.
20: I un cop s'aixequi l'ordre de detenció, no s'ho pensaran dues vegades i tornaran de seguida. A més de tornar a casa, Boye espera que la decisió serveixi perquè Puigdemont accedeixi als seus drets com a expresident, sobretot el dret de tenir escortes que en garanteixin la seguretat.
3: Encara parlant de justícia, el departament sancionarà l'empresa encarregada de la traducció al judici del cas en Roger Espanyol. Segur que ho recordeu, ni la intèrpret inicial ni la segona que hi van enviar van ser capaces de traduir al castellà les preguntes que els advocats feien en català. De fet, les defenses van denunciar una vulneració dels drets lingüístics. Ara Justícia ha demanat més informació abans de concretar a quan pujarà la multa. Coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU que es fa a Nova York, on els líders mundials discuteixen si cal regular la intel·ligència artificial, a Barcelona experts i representants de gegants del sector també debaten els límits ètics, la regulació i el potencial destructiu de la IA. És en el marc de la Barcelona AI Summit, que reuneix uns 10.000 assistents. Els mateixos impulsors de la trobada comparen el poder d'aquesta tecnologia amb el d'una bomba nuclear. Ha seguit el Congrés amb Víctor Massip.
22: Los experts avisen que vivim una revolució industrial cognitiva. Això significa que per primer cop a la història com premi venem intel·ligència. El conseller delegat de l'AI Summit, Guillaume Rostand, celebra que el govern vulgui prohibir la IA a les escoles als menors de 14 anys i compara la revolució amb les armes de destrucció massiva.
23: Una bomba nuclear canvia la història del món. Pues la IA és un poc una bomba nuclear. Tenemos razón de tener un poco de miedo. pero encontraremos los límites. Si estamos muy conscientes de estos riesgos, le podemos evitar.
22: Però al sector de la IA també hi ha veus que demanen rebaixar l'alarma. Lo fundador de Trioteca, Ricard Garriga, avisa a RAC1 que darrere del pànic social hi ha interessos ocults.
1: Aquesta por fa que o ho neguem o ho intentem regular d'alguna manera per frenar-ho perquè no ho entenem. Perquè com més gran i més rellevant sigui, evidentment la valoració d'aquestes empreses serà més rellevant i serà superior i els anirà millor als inversors que tenen darrere.
22: La recepta dels experts per combatre la por és deixar d'amagar lo cap sota l'ala i començar a entendre què fan realment aquestes màquines.
3: Les 2:22 detenen a Madrid la parella d'un arquitecte barceloní que va morir a Baqueira, a la Vall d'Aran, a finals de l'any passat, tot i que es pensava que havia tingut un atac de cor. La policia ha detingut la dona, que podria estar relacionada amb la mort, Jordi Casals.
2: Va ser per Sant Esteve quan l'home de 72 anys va morir després de dinar. Inicialment es va considerar una mort per atac de cor, però ara la policia ha detingut la seva parella per estar-hi suposadament relacionada. L'arrestada era amb ell en el moment de la mort i va ser qui va avisar els serveis d'emergència. Mentrestant, la investigació continua sota secret de sumari al jutjat de Viella.
3: La víctima mortal de l'incendi d'aquesta nit en una residència a l'Ametlla del Vallès era un home de 53 anys. Les flames haurien començat a la seva habitació i la porta estava bloquejada.
2: Els bombers no van trobar el cos fins que van poder apagar les flames i obrir la porta de l'habitació. El que no se sap a hores d'ara és si la víctima era usuari o treballador del centre. Els Mossos continuen investigant les causes d'un incendi que també ha deixat 13 ferits menys greus que els han hagut de portar als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni.
3: I s'ha entregat a Figueres la dona que va estafar almenys 400 persones amb una agència de viatges fraudulenta. Venia reserves que no existien o vols i estances que després cancel·lava. D'aquesta manera es van butxacar almenys 2 milions d'euros des que va obrir el negoci l'any 2024. Des de la comissaria dels Mossos a Figueres, corresponsal de RAC1 Girona, Joel Penya, bon dia.
4: Bon dia. La detinguda va obrir l'agència Mascapo Viatges ara fa 2 anys a l'Escala i les primeres reserves van ser oli en un llum. Així va crear un boca a orella per captar futures víctimes. Els Mossos han investigat els moviments econòmics de l'agència fraudulenta des del dia que es va posar en funcionament per veure on anaven a parar els diners i així rescabalar els afectats. El cas és que la dona no se'n quedava ni 5 perquè estava fins a les celles de deutes. El sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal, Jordi Casanovas, ha explicat que per això han trigat tant a arrestar-la.
5: Era una economia que nosaltres li diem a bola de neu o circular. Què vol dir això? Que cada vegada que hi havia un ingrés, aquell diner no era tresoreria, no era efectiu. Sortia de la compte per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients.
4: La dona ja està en mans del jutge, que és qui haurà de decidir com indemnitza les almenys 400 víctimes, que la policia ja es veu a venir que n'hi haurà més. Per això també preveuen que pugi la xifra de diners estafats.
3: Gràcies, Joel. Més coses. Renfe apunta a les últimes pluges combinades amb les vibracions com a causa del despreniment ahir al vespre del sostre de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona. De moment, Montse continua tancada.
6: L'operador ha de retirar tota la coberta on es va filtrar l'aigua, ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
24: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, incluso se vieron afectados los talleres de aquel lado de Renfe, que quedaron inundados, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el cañizo es lo que soporta ese yeso.
6: Això sumat a les vibracions del pas dels trens i a la dels treballs de remodelació del paviment que es fan a l'estació. La caiguda del sostre, que va ser a la zona dels torns de pas, va deixar 3 ferits lleus. Mentre l'estació continua tancada, els trens de la R4 hi passen però no s'hi aturen. Els viatgers que hi tenen destinació han de baixar la Sagrera i continuar el trajecte amb la L1 del metro de Barcelona.
3: I ja està en marxa l'operatiu especial de trànsit per les festes de la Mercè, la segona operació especial més important de l'any després de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit espera que entre avui i demà surti uns 580.000 cotxes de l'àrea metropolitana i que diumenge en tornin uns 270.000. Aquests dies es desplegaran més de 1.900 Mossos a les carreteres i s'aplicaran mesures per evitar accidents i grans retencions. Joan Capel.
25: Sí, des de Trànsit volen evitar situacions semblants a la del cap de setmana llarg de la Diada, amb retencions de fins a 35 quilòmetres al sud de la P7. Per això han restringit la circulació de camions a la via entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit. Tampoc hi podran circular demà al matí de 10 a 2. A més, preveuen posar un topall de velocitat de 100 km per hora a les vies en cas que hi hagi una gran concentració de vehicles. L'intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos, Francesc Parra, ha explicat que es faran controls durant tot el pont.
26: Nosaltres perseguirem dos objectius principalment. Un és el control de les distraccions i l'altre és les alcoholèmies, sense oblidar el control sobre els col·lectius vulnerables, especialment els motoristes.
25: Per la tornada s'afegiran carrils addicionals a la P7 en sentit nord de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei i en sentit sud de Llinars del Vallès a Montornès del Vallès i també a la C32 de Sant Andreu de Llavaneres a Montgat.
0: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
3: I a Barcelona, avui ara ho dèiem, arrenquen les festes de la Mercè.
8: Barcelona es torna foc i abraçada. Barcelona balla, crida i salta.
3: La ciutat es bolca en la celebració de la seva festa gran, que aquest any s'estén pels 10 districtes i que programa més d'un centenar de concerts, actuacions de cultura popular i arts de carrer. El tret de sortida el donarà aquesta tarda el tradicional pregó d'inici de Festa Maria Cusó.
9: Serà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec d'Antoni i Meritxell Falgueres, propietaris del celler Gelida. Una de les principals novetats d'aquest any serà l'espectacle de gran format Emergy Exit, de la Fura dels Baus i altres companyies europees, que es podrà veure demà al Moll de la Fusta. També demà, a l'Espigó del Gas, es farà un espectacle amb més de 750 drons. Com sempre, la programació musical tindrà un pes especial a la programació de la festa. El primer concert de la Mercè serà aquesta mateixa nit, a les 10, davant la catedral, i anirà a càrrec de Sabor de Gràcia. A partir d'aquí, més d'un centenar de concerts en diversos escenaris, alguns d'ells nous, com la plaça de les Glòries, la plaça de Sarrià o la plaça de Comas, però també els espais habituals, com la platja del Bogatell o l'Avinguda Maria Cristina, on divendres RAC 105 reunirà alguns dels plats forts d'aquesta edició, com són els Catarres, Maria Jaume o els Amics de les Arts. Com és habitual, la gran cluenda de festa serà diumenge a les 10 de la nit amb el tradicional piromusical, que aquest any se celebrarà a la platja de la Nova Icària amb una edició especial a càrrec del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
3: Però també és festa gran a Tarragona. En marxa aquesta hora la Diada Castellera de Santa Tecla amb les quatre colles de la ciutat. A la tarda arribarà un dels moments més esperats. La professora del Braç de Santa Tecla a Tarragona seguint la Diada Castellera a la plaça de la Font i tenim l'Esteve Giral. Bon dia, Esteve.
10: Bon dia, Núria. Diada Castellera de Santa Tecla fins ara pràcticament rodona, pràcticament perfecta, amb tots els castells que s'han intentat descarregats menys un, i amb el primer castell de gama extra que ja s'ha vist a la plaça de la Font, el 5 de 9 de la colla jove de Tarragona, que han descarregat tot i que han patit més del que esperaven. La colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha descarregat el 5 de 8 i els xiquets de Tarragona el 4 de 9 en folre en primera ronda. El sabor amarg pels xiquets del Serrallo, que volien descarregar el seu primer castell de 8 a la plaça de la Font, l'han carregat però ha fet llenya després de l'aleta. Els de Sant Pere i Sant Pau, que acaben de descarregar el 2 de 8 en folre, que no intentaven des de feia 7 anys. Ha estat fins ara el moment més emotiu de la diada. Una diada de Santa Tecla amb molta calor, sobretot a on pica el sol, que després dels castells ja es prepararà per viure la tarda més emotiva i tradicional dels 9 dies de festes. Entre els actes més esperats, la professora del Braç de Santa Tecla.
3: I el Festival de Sant Sebastià avui s'ha rendit a la presència de Brad Pitt. 17 anys després de la seva última visita a l'estrella de Hollywood, torna a Donostia amb En el corazón de la bestia, on interpreta un antic membre de les forces especials que després d'un accident d'avió queda atrapat en plena natura salvatge, amb l'única companyia del seu gos. Enviat especial de RAC1 a Sant Sebastià, Adrià García, bon dia.
11: Bon dia. Des de diumenge, desenes de fans fan guàrdia davant l'hotel Maria Cristina per intentar veure Brad Pitt, però l'expectació ha esclatat aquest matí quan l'actor ha aparegut a la roda de premsa més multitudinària del festival entre aplaudiments. En el corazón de la bestia parla de supervivència, però també de les ferides que deixa la guerra i de com tornar a trobar la pau. Pitt feia una crida a buscar allò que ens uneix en un món cada vegada més dividit.
12: Crec que hauríem de dedicar més temps a pensar en tot allò en què ens assemblem, que el capdavall és gairebé tot. Què ens uneix? I després crec que hauríem d'escoltar-nos millor, fins i tot quan hi ha coses que ens divideixen. Potser podem començar simplement cuidant les persones que tenim al voltant.
11: Pitt també ha fet una crida a defensar el cinema independent, cada cop més difícil, diu, de tirar endavant. La pel·lícula que protagonitza s'estrena a competició oficial, però no competeix per la Conxa d'Or.
13: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: I pel que fa al temps avui, ens espera una tarda càlida i assolellada, Mònica.
6: Sí, es mantindrà el temps tranquil amb sol a bona part de Catalunya i només alguna nuvolada en punts del Pirineu i, en canvi, a la resta es mantindrà el cel serè amb aquestes temperatures semblants a les d'ahir, una mica més baixes cap a les comarques del sud, moltes màximes d'entre 28 i 32 graus, per tant, un ambient que serà càlid. Demà puja un pèl aquesta temperatura i divendres ho farà de manera més acusada i, sobretot, a les comarques del sud. Divendres és quan toquen sostre aquests termòmetres i després baixen una mica al cap de setmana, però tot i això estaran molt per sobre del que tocaria aquesta època de l'any i de moment aquesta setmana de pluja no se'n veu.
7: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
3: Ara passa un minut i mig de 2:15. Xavi, el Barça debuta avui a la Champions femenina. Aquest vespre les blaugrana comencen la defensa del títol.
14: I el camí cap a la final de Varsovia comença a l'estadi Johan Cruyff. Les blaugrana rebran el París, encara sense Aitana, però amb la novetat d'Irene Paredes. És un dels focus d'atenció del dia d'avui. L'altre el teníem al comitè de disciplina, que ja ha decidit les sancions del derbi madrileny que es va disputar diumenge, i n'hi ha algunes, però cap per Mourinho, que ha sortit impune de l'estripada que va fer contra els àrbitres en la roda de premsa postpartit. De seguida, els detalls. Ens fixarem primer de tot en el debut del Barça a la Champions femenina. Saludem la Clara Rodergues. Clara, bon dia.
15: Bon dia, Xavi.
14: Finalment, Pere Romeu no podrà comptar ni amb Vicky López ni amb Kika.
15: No, el club ha confirmat que totes dues estan lesionades al recte anterior dret. En el cas de Vicky, estarà dues setmanes de baixa, mentre que Kika en té per tres. Per tant, no jugaran avui, però que també es perdran el clàssic de la setmana que ve, a més dels partits contra el Logroño aquest cap de setmana i Roma a la Champions la setmana vinent. Sí que torna Paredes, que ha rebut l'alta mèdica, i per ahir tant encara haurem d'esperar. Fins a sis jugadores del filial formen part de la convocatòria pel partit d'avui contra un París que és quart a la Lliga Francesa i que la temporada passada ja va ser rival de les blaugrana, en aquell cas amb victòria del Barça per 0-2 a terres franceses. Té la baixa per sanció de Grebóval. Xiularà una polonesa al Johan Mihalina Diakou i la suïssa Michelle Smolzer estarà al bar.
14: Pendents del partit, lògicament, estarem avui a Rang Més 1 i durant la prèvia hem pogut parlar amb el tècnic del Barça, amb en Pere Romeu. Ahir va passar pel Tu Diràs i va deixar clar que la plantilla encara aspira tot.
15: Sí, és igual que hagin marxat futbolistes com Alexia, Mapi, Ona i Salma. Per al tècnic blaugrana, que creu que no hi ha pressió per tornar a guanyar el títol de la Champions, la plantilla continua tenint el nivell per guanyar aquest títol.
16: Que sí que hi ha nivell. Evidentment, han marxat jugadores molt importants, en som totalment conscients, han arribat de jugadores també importants, han arribat de jugadores bones que ens segueixen donant un plus competitiu. La idea està tan per sobre de noms propis com a tal, crec que seguirem donant molt a parlar.
15: El tècnic està content amb els fitxatges que han arribat, tot i que ha faltat la peça de la lateral. Qui ja no hi és Alexia. Romeu va explicar com van ser aquells dies en què ja coneixia la decisió de la capitana.
17: Tu saps just abans de la final, després, pots explicar-nos aquesta interioritat o no?
16: Bueno, ho sé amb temps i forma, et diria això.
17: Amb temps i forma?
16: Amb temps i forma, ho sé.
17: Val, o sigui, abans de la final de la Champions ho sabies, ja. Sí. És difícil gestionar això?
16: No. Quan tens el foco tan clar en unes coses, això ha de deixar que flueixi i a parlar-ho amb calma en un moment més de baixada, si fa falta, però...
17: O sigui, és ella qui t'ho diu a tu, com a capitana?
15: Ara qui porta el braçalet és Patrick Guijarro, que acaba contrat a la temporada vinent, vull dir, la subvinent, perdó, que és una prioritat renovar-la per Romeu. Així va explicar l'entrenador les seves qualitats com a capitana.
16: La Patri és una líder natural. És una jugadora que tot el que fa és pensant en l'equip. Per tant, no fa res per colgar-se medallites. Ho fa tot perquè és una noia amb un sentiment d'equip brutal i amb un sentiment de competitivitat, d'energia, de motivació, d'exigir-se al màxim com ningú. Per tant, a mi em representava moltíssim que la Patri fos la capitana del meu equip. I ella no ha canviat gaire perquè segueix fent les coses que feia anteriorment i, evidentment, si a això li sumes que el seu nivell individual és el que és, crec que hem encertat.
15: I finalment va reconèixer que no sent devoció pels premis individuals com la pilota d'or, però que li faria il·lusió ser escollit el millor entrenador de l'any per un motiu en concret.
16: És que no hi puc pensar si me'l donaran o no. Vull dir, perquè...
17: No et faria il·lusió?
16: Sí que em faria il·lusió, però és com el mateix que et deia de la Champions. Un títol perfecte. Anem pel següent repte. I superagraït. I estic superfeliç d'entrar dintre de les nominacions. Però és que són tants factors que influeixen dintre d'una nominació individual.
17: Si et reconeguessin, és una manera de reconèixer el teu staff
16: això
17: i tota
16: que,
17: la feina que
16: això és el que més il·lusió em faria.
15: també celebraria que el premi caigui a mans d'alguna de les futbolistes que està nominada del Barça.
14: Doncs aquesta Champions avui, insisteixo, pendents a partir de 9:15, mitja hora abans que comenci el partit, en directe a RAC+1. Avui, Clara, juguen 3 partits més i ahir debut amb empat del Madrid.
15: Avui el Lió juga a Camp del Servet a 6:45 i el Chelsea a casa contra l'Àustria Viena a 9:00. També hi ha un Lovain a Roma aquesta tarda. Ahir, com dius, el Madrid, que va empatar 1 contra el PSG a casa, i també empat entre 2 dels equips forts. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2. L'Arsenal va guanyar en l'afegit contra el Köge amb gol de Mariona de penal, i també ahir Inter 1, Haken 0 i Juventus 1, Benfica 2.
14: Perfecte, Clara, t'escoltem després. Que vagi bé.
15: Fins ara.
14: Com dèiem, és un dels temes del dia. L'altre és el nom de la setmana, no només el dia, el de José Mourinho. Avui hem pogut confirmar el que tots sospitàvem, i és que el tècnic portuguès del Real Madrid surt airós de les seves crítiques als àrbitres en el derbi de diumenge. Albert Bassas, bon dia.
1: Bon dia.
14: El comitè de disciplina ha decidit no entrar d'ofici i, per tant, Mourinho no rebrà cap mena de sanció.
1: Això mateix. Impunitat per Mourinho, carpeta tancada perquè disciplina, que s'ha reunit aquest matí, tal com ja vam explicar ahir, ha decidit no entrar-hi. Altra cosa seria que l'Atlético, per exemple, o qualsevol altre club, tingués ganes de buscar més brega i denunciés el cas. Això obligaria el comitè a obrir expedient i, per tant, a reobrir el cas. Però, si no, l'estripada de Mou a la sala de premsa contra l'actuació d'Ortiz Arias a la gespa i Trujillo Suárez al VAR no passarà d'aquí. En la resolució del comitè de disciplina sí que recull, en canvi, el càstig d'un partit de sanció a l'ajudant de Mourinho i també un partit a l'entrenador de porters de l'Atlètic de Madrid per la pica baralla que va mantenir el descans. I juntament amb això també hi ha l'advertència al Real Madrid com a club pel retard a l'hora de tornar al terreny de joc per disputar la segona part. Una resolució d'avui del comitè que, per cert, també confirma, com no podia ser d'una altra manera, el partit de sanció a Højsen per la vermella directa que li va costar l'expulsió.
14: Una nova victòria, per tant, als despatxos del Madrid, també per Florentino Pérez, que, això sí, es pot permetre seguir disparant a tothom que el critica o que li porta la contrària.
1: Després d'atacar amb noms i cognoms els àrbitres del derbi contra l'Atlètic de Madrid, ara ha reprès la disputa que té oberta amb el president de la Lliga, amb Javier Tebas. Ahir ja es van fer ressò del missatge que Tebas li va dedicar al Club Blanc denunciant la creació d'un relat de conspiració permanent i de demanar arbitratges a la carta. Més tard, el Madrid el va contestar amb un comunicat molt clar, molt contundent, en què directament li demanaven que fes un pas al costat, assegurant que no està prou capacitat per dirigir la competició i que no actua amb neutralitat i honestedat. I ahir a la nit Tebas hi va tornar, assegurant que no marxarà enlloc, mentre acusava el Madrid de fer servir mitjans afins, a més de la seva pròpia televisió, per fer creure que la Lliga està adulterada. Segons Tebas, criticar una decisió arbitral és legítim, però convertir cada perjudici en una prova d'una persecució ja és una altra cosa, que respecte en té per tothom, però que subordinació cap a ningú.
14: Una opinió de Tebas compartida per molts altres, que Florentino fa el que vol i diu el que vol a través de Real Madrid Televisión, però no tots són tan afins als mitjans com ell voldria, i amb aquests també està tenint problemes, Bassas.
1: Per exemple, la cadena COPE, ahir ja que hi estaven posats amb això de fer comunicats, també n'hi van dedicar un al director del Partidazo, a Juanma Castaño. El van amenaçar de demandar-lo, i el motiu, un article del periodista a l'ABC en què qualificava Real Madrid Televisión del diari gara de l'ultraflorentinisme. La comparació amb el diari basc no va fer cap mena de gràcia al Club Blanc, que li recordava que té una història vinculada a la banda terrorista ETA, i a la nit el Partidazo Castaño es va disculpar per la comparació, però va mantenir, això sí, el que pensa de la tele oficial del Club Blanc.
18: Sobre esta comparación, y pido disculpas, pido perdón. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo. Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
14: I per si amb tot això no n'hi hagués prou, ahir també teníem tiempo de revisión amb el vídeo setmanal dels àrbitres sobre les jugades més polèmiques al cap de setmana.
1: Sí, i els despatxos del Bernabéu van estar sobretot pendents de si el comitè corregia alguna de les dues accions polèmiques que Mourinho va imprimir en aquell famós foli a la sala de premsa del camp de l'Atlético. Què van dir els àrbitres? Doncs van admetre l'error de no haver expulsat Kang Gin-li per clavar els tacs al turmell de Fede Valverde, però en canvi no es van mullar sobre l'acció del Cuti Romero amb Bellingham. També creuen que que el VAR va encertar de ple amb l'expulsió de Hausen i també amb el penal que va acabar amb el primer gol de l'Atleti de Madrid.
14: Decisions, això sí, que no estan fent canviar en absolut l'estratègia de la televisió del club.
1: No, no, més aviat al contrari. En un nou fascicle d'empastifar-ho tot, ahir Real Madrid Televisió va atacar directament l'Atlético i el seu entrenador, el Xolo Simeone. Si ho recordeu, al final del partit de diumenge el Xolo va advertir a Mourinho que havia d'anar en compte amb el que deia, i ara la televisió oficial del Madrid el qualifica d'hipòcrita, tirant bàsicament de maroteca per desacreditar-lo.
2: Después de lo que todo el mundo vio en el derbi, de un arbitraje escandaloso que todo el planeta del fútbol reconoce, hay quien prefiere mirar para otro lado y pedir respeto, pero solo a veces.
5: Peligrosamente complicada para otro equipo que no sea el Real Madrid. La veo peligrosamente preparada para el Madrid.
2: Ahora exigen respeto, pero si no les gusta lo que ven, comunicado al canto. El propio consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, emitía un comunicado en nombre del club que destacaba lo siguiente. Dejar al Madrid con 10 jugadores en su estadio son palabras mayores. Y citas como, cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Y añade, són conscients de lo que les espera si les perjudiquen...
1: I així podríem anar seguint i seguint i seguint. L'Atleti de Madrid no ha contestat aquest nou reportatge de Real Madrid Televisió, tot i que no hem de descartar res, sobretot veient les ganes de gresca que el club madrileny demostra tenir últimament a les xarxes socials, ja sigui amb el Madrid, ja sigui amb el Barça, o amb qualsevol també que se li posi per davant.
14: És un dels entreteniments d'aquesta aturada de seleccions, aquesta guerra oberta entre Madrid, Atlètic de Madrid, i afegint-hi doncs, altres agents que Florentino ha tingut a bé de posar sobre la taula, com per exemple ara ho repassar amb el mateix Castanyo o el president de la Lliga. En qualsevol cas, parlant de les seleccions, el Barça, com sabeu, és un dels equips que més jugadors cedeix als combinats nacionals, especialment a la selecció espanyola, amb 7 jugadors blaugranes. Àlex Pintanel, bon dia.
19: Què tal? Bon dia, Xavi.
14: Un d'ells és Lamine Yamal, que ha tornat a parlar de la pilota d'or.
19: Ho ha fet en una entrevista a l'Equip. Lamine confessa que el premi hauria de ser pel millor futbolista i no perquè hagi guanyat més títols.
20: Yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar, ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndoles.
19: Lamine explica els mèrits que ha fet ell per ser-ne el guanyador.
20: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
19: En aquesta mateixa entrevista, el davanter del Barça reconeix que respecta totes les opinions i que aposta per jugadors com Messi o Rodri, noms que ell mateix cita en aquesta entrevista, no seria cap disbarat. Les votacions, per cert, es tanquen d'aquí a 5 dies.
14: I pilota d'or a banda, Lamine també ha fet referència al moment actual del Barça.
19: I en va destacar la capacitat golejadora que està mostrant l'equip en aquest inici de curs, però creu que el gran repte serà millorar en l'aspecte defensiu, especialment a la Lliga de Campions.
20: Sí que es verdad que en Liga estamos metiendo muchos goles y no nos meten tantos, pero sobre todo yo creo que va más por la parte de cuando jugamos Europa, que hay equipos de gran calidad ofensiva, que aunque tú metas 7 goles, no veo bien que te metan 6 o que te metan 4. Entonces habría que mejorar eso, pero como todo, igual que hay días que tenemos que atacar mejor, hay días que tenemos que defender mejor, y eso no va solo para los defensas. O sea, para mí va desde la presión arriba hasta también obviamente la línea defensiva.
19: En clau Champions, Lamine també explica que veu a l'equip més experimentat i està convençut que, per exemple, ara l'equip no es deixaria empatar com fa dos anys aquella eliminatòria contra l'Inter. El de Rocafonda, a més, espera poder guanyar la Copa d'Europa aquesta temporada.
20: Yo creo que me ayudó mucho a ser más profesional. Al final, al principio, yo decía, soy un niño, no me puede pasar nada, no me puedo lesionar, soy como un plástico, ¿sabes? Me recupera el momento y ahí me di cuenta de que no, que... Estamos jugando a un alto nivel y todo el mundo necesita tratarse con el fisio, necesita comer bien, necesita descansar. Yo creo que todo eso me ayudó a ser la persona que soy ahora.
19: Lamine Yamal, que també va fer referència a la lesió al pubis que el va afectar la temporada passada, una lesió que el va fer madurar. El futbolista de Rocafonda també deixa clara l'ambició i la mentalitat guanyadora que té.
20: Siempre puedes superarte. Tengo 3 ligas y pues tengo en mi mente que quiero ganar 7 o 8 mínimo. O sea, ojalá mucho más. no tengo la Champions y quiero ganar la Champions. Si gano una, pues el PSG ganó dos seguidas, pues yo quiero ganar tres seguidas. Si no gano el Balón de Oro, pues el siguiente año tengo que ganarlo. Y si lo gano, pues quiero ganar cinco más. Siempre así.
19: En aquest sentit, Lamine admet que no vol comparar-se amb cap altre futbolista, que vol fer el seu camí i que d'aquí a molts anys el recordin com el millor. Un últim document sonor que explica a la perfecció la confiança de Lamine Yamal en ell mateix.
20: Yo siempre le digo a mis amigos de broma, si yo hiciera una carrera, o sea, si yo fuera a la piscina y me tocara contra Michael Phelps, le diría, te voy a ganar seguro. Entonces sé que a lo mejor puedo perder, pero no dudo. Yo pienso que siempre puedo ganar, aunque esté clarísimo que voy a perder.
19: Aquesta reflexió de la Minca mostra la seva ambició i mentalitat guanyadora, pensar que sempre guanyarà, encara que sàpiga que perdrà, amb aquest exemple de Michael Phelps i competir a la piscina amb ell.
14: Alguna cosa més en clau Barça, Àlex?
19: Que Joan Laporta i Rafa Just han viatjat aquest matí a Amsterdam per acudir al funeral de la dona de Ronald Koeman, que s'està celebrant aquest migdia. Laporta i Just tornaran cap a Barcelona aquesta mateixa nit i que avui s'han trobat Flick i Belletti, ja que el primer equip ha fet una part de l'entrenament amb el Barça Atlètic.
14: Ara que sentíem Lamine Yamal, quedem-nos a la concentració de la selecció espanyola perquè hi ha un jugador que està vivint la seva primera experiència internacional. És Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol i l'home que més vegades ha jugat a la primera divisió de tota la llista de la Fuente. Gemma Montero, bon dia.
4: Bon dia. De la Fuente li ha donat uns quants consells, òbviament, en la seva estrena, i ell està especialment content de formar part d'un grup campió del món. Ara bé, és car veure un jugador de l'Espanyol al combinat de la Fuente.
21: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
4: Per tant, Roberto ha lloat la feina que fa el club blanquiblau.
21: Bueno, al final es que el Español es un club histórico, un club que trabaja súper bien, ya no solo los delanteros, sino todos. Tengo en cuenta también que la cantera del Español trabaja súper bien, y al final yo intento aprender siempre de los mejores, de intentar aprender para llegar a donde estoy aquí, y la verdad que el Español, en cuanto a eso, sabe hacerlo bastante bien.
4: Roberto no ha volgut mullar-se quan li han demanat per la pilota d'or. Només voldria, diu, que el top 3 l'ocupessin jugadors de La Roja. Un Roberto Fernández que ja té amics a la selecció espanyola. Va coincidir amb Pobilli i Dinghausen a l'Europeu Sub-21 i van jugar precisament contra Eslovènia.
14: És un dels 4 debutants d'aquesta llista de De La Fuente a la selecció absoluta. Veurem si acaba tenint minuts en algun dels 4 partits que disputarà de la Nations League a Espanya durant l'aturada. El primer aquest dissabte a Wembley contra Anglaterra, però els primers enfrontaments de l'aturada ja juguen demà mateix. Xavi Borlans, bon dia.
22: Hola, Xavi, bon dia.
14: I el més destacat és el Països Baixos Alemanya,
22: que suposarà el debut de Xavi Hernández i Jürgen Klopp com a seleccionadors nacionals. Per que fa l'entrenador de Terrassa, s'estrenarà com a tècnic de l'Orange més de 2 anys després de la seva sortida de la banqueta del Barça, al mateix temps que fa que Klopp va marxar del Liverpool. Per Països Baixos, la gran notícia de la convocatòria és l'absència de Memphis Depay, màxim golejador històric de la selecció i que era un intocable per Koeman, predecessor de Xavi, mentre que Alemanya, Adeyemi, torna al combinat nacional després de no estar a la llista del passat Mundial, igual que Ter Stegen, encara que en el cas del porter es va perdre la Copa del Món per lesió. Un altre duel de renom és el Noruega-Dinamarca, on els noruecs buscaran mantenir el gran estat de forma que els va convertir en una de les sorpreses del Mundial, eliminant a Brasil a 8ens de final. Pels danesos, Christensen ha estat baixat d'última hora després de la seva lesió en el partit davant del Sevilla. Per acabar, el tercer partit amb més cartell enfronta la Portugal de Cristiano Ronaldo i Cancelo amb Gales. Jorge Jesús debutarà com a tècnic de la selecció portuguesa, una selecció que ha tingut 3 entrenadors diferents en els últims 4 anys. Tots 3 partits es juguen a la mateixa hora, 8:45 del vespre.
14: Ara passen 5 minuts de 3:45. Anem a la resta del futbol.
1: Per dir que el València ha fitxat Javier Aguirre com a nou entrenador, el Vasco ve d'entrenar la selecció mexicana al Mundial i agafa el relleu de Carlos Corberán a la banqueta de Mestalla. Serà presentat dilluns. A segona, l'Oviedo perd el catalàx del Barça, Estanis Pedrola, pel derbi asturià contra l'Sporting de Gijón d'aquest diumenge a les 9 per lesió. I a Primera Federació, avui es completa la jornada del cap de setmana amb el partit pendent entre el Sant Andreu i el Madrid-Castilla, que jugarà el Narcís Sala avui a les 9.
14: Veus, anem ben preparada ja, aquesta cursa de RAC1. A més, la tens a prop aquest any. Sí. Ja sabeu que aquest any es fa a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa, aquest any a la Costa Brava, el diumenge 18 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i de ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a lacursadarac1.cat. amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, DipSalut, CaixaBank, AENA, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Tu també vindràs, oi?
14: Evidentment, Platja d'Aro, aquest any, va. Aparquem el futbol, anem al bàsquet, torna a la sintonia d'Eurolliga perquè som tan sols un dia de l'inici de la temporada europea. Anem cap al Palau Blaugrana. Dani Aguilar, bon dia.
0: Hola, Xavi, bon dia.
14: El Barça arrencarà la competició demà a casa contra l'Efes i en el partit commemoratiu del centenari de la secció.
0: Sí, amb la intenció de deixar enrere la derrota de la final de la Supercopa de diumenge, i és que això corre molt. Amb encara fresca el record de l'Olímpic, els Blaugrana comencen demà la 41a participació a la màxima competició continental, a una de les eurolligues més exigents que es recorden, un mantra que es va repetint any a any, però que és clarament refutable. El primer rival, aquest Efes, que posarà a prova la reacció d'Alexander Sekulic del seu equip després del partit de diumenge. Les sensacions positives, declaracions de fa poca estona a la prèvia de Darío Brizuela.
8: La sensación que tengo es que nuestra reacción está siendo buena, está siendo de sacar las garras y no decir, joder, hemos perdido una oportunidad, empezamos ya cuesta abajo. No, no, todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo está con esa sensación de, se ha perdido una oportunidad, estamos jodidos, pero estamos en septiembre, el jueves tenemos un partido súper importante, el sábado hay que ganar sí o sí.
0: Un partit pel qual el Barça no disposarà ni de Joan Macondú, ja ho sabíem, ni de Tosin Embuoma, l'aler pivot britànic, segons els temps de recuperació d'estar a la recta final, però encara demà no estarà disponible per la lesió a l'espatlla. Per cert, un partit, com deies, que serà un dels primers actes de commemoració del centenari de la secció. De fet, des d'aquest matí l'artista Fer Punguan està elaborant un grafiti a una de les parets laterals del Palau. Hi haurà l'estrena d'un espai al museu, actuació musical, mosaic, tot això abans d'aquesta estrena a la pista, al Palau Blaugrana, a la primera jornada de l'Eurolliga contra l'Efes de Mike James.
14: Doncs compte enrere perquè comenci o perquè torni a l'Eurolliga, que una temporada més i ja en van 7 viurem en directe a RAC+1. Demà primera transmissió. Avui el que arrenquen són les competicions oficials femenines amb la Lliga Catalana.
0: Sí, a Reus a 8:45, Espart Girona Cadí la Seu, el clàssic del bàsquet català, els dos equips que aquest curs competiran a la Lliga Femenina, 10 títols les gironines, vigent campiones, 7 al Cedis, torna a la final clàssica dels últims anys, després que les alturgellenques no hi fossin el curs passat, amb les mirades posades a Millana Martín. Debutarà amb l'Espart Girona un dels noms propis del bàsquet estatal i una de les majors promeses del continent, flamant fitxatge de l'Espart Girona, que tindrà la baixa d'Axel Mercerón. Abans a les 6, en joc el títol de la Lliga Challenge entre el Joventut i el Lima Horta.
14: També tens pel motor. La flamant campiona de motocross, Daniela Guillén, explica a RAC1 Gemma que es planteja deixar el Mundial.
4: Sí, té 20 anys, acaba de guanyar per primera vegada el Campionat del Món i està estudiant competir l'any que ve als Estats Units. Ens ho ha explicat el Tuiras.
9: Tinc dues opcions. Aquest any he anat a córrer als Estats Units. M'ha encantat molt el sistema que tenen allà, el funcionament, el valor que li donen a les noies i tot a l'entorn, no?, al final. I la veritat que si em surt una opció pot ser una possibilitat i, si no, pues, intentar guanyar un altre títol.
4: Als Estats Units l'estructura del motocross és molt superior a la del Mundial en tots els aspectes, també en l'econòmic. La pilot de Lloret de Mar la van rebre ahir a l'aeroport del Prat després de més de 30 hores de viatge des de Darwin, Austràlia.
14: I, Gemma, què ens falta per saber?
4: Que en tenis a la Billie Jean King Cup, Cristina Buch s'ha perdut i no ha pogut segellar la classificació d'Espanya per les primeres semifinals del 2008 davant Yulia Putintseva, perdut per 2-16-1. Abans, Jessica Bouzas havia avançat a Espanya després d'imposar-se per un doble 6-2 a la casaca Sonia Sizen-Bayeva. Ara l'eliminatòria s'ha de resoldre al partit de dobles. Les guanyadores s'enfrontaran divendres a Txèquia.
14: Para bé l'orella, Gemma. Sí? Atenció a tothom, perquè ja arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Home. Fins al 26 de setembre. Aprofita ofertes úniques amb vehicles Skoda en estoc. És el moment de trobar el teu Skoda al millor preu. No deixis escapar aquesta oportunitat. Skoda Days, només a Skoda Lampis. Més informació a lampis.es. Ara falten 5 minuts clavats perquè siguin les 3, una pausa i de seguida tornem per actualitzar-nos.
7: 14-15.
10: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidem de tots i guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: Es ocupem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya.
29: El govern de tothom.
30: A veure què li passa.
31: Doncs que té l'app Mi BP.
32: Amb l'app Mi BP, el Mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
33: Grans batutes. Grans emocions.
34: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
33: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
34: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
33: Entrades a auditori.cat.
35: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
36: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
37: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
36: Bona fórmula, eh?
37: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
38: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
39: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
38: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
39: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
38: Verisure.
40: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
41: Assessorament de professional a professional. Guanya temps entrant amb el teu vehicle al drive-in. I, si vols, et carreguem els materials.
40: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mat, la plataforma més per tu.
42: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
43: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
42: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
44: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
45: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
46: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
47: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
48: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
49: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
50: Amb les assegurances de salut de línia directa, demanes cita directament amb els millors metges especialistes i pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
49: Jo les triaria.
50: Tria les assegurances de salut de línia directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
0: Hem arribat a les 3, actualitzem la informació amb l'última hora del cas Plus Ultra, perquè José Luis Rodríguez Zapatero assegura ara que les joies que li van trobar al despatx eren un regal que li va fer el rei de l'Aràbia Saudita durant una visita a l'estat l'any 2007. Un regal concretament d'Abdullah bin Abdulaziz, que va morir el 2015, i que ell va acceptar, diu, per deferència, i va guardar amb altres joies d'origen familiar i regals d'amics sense ser conscient del valor que tenien. En tot cas, segons Zapatero, el regal saudita suposa el 90% del valor total de les joies que tenia i que, insisteix, no arriba al 1.300.000 euros que va fixar la joieria que les va taxar. Aquesta és la versió que la defensa de l'expresident espanyol ha donat al jutge José Luis Calama, que dilluns li va donar 3 dies per justificar l'origen de la fortuna. Però no és l'última hora que tenim de l'àmbit judicial, perquè acabem de saber que l'Audiència Nacional ha absolt Gonzalo Boye pel cas del narcotraficant Sito Miñanco. L'advocat estava acusat dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental i la fiscalia li demanava 9 anys i 9 mesos de presó. La sentència de més de 300 pàgines sí que condemna el narcotraficant gallec a 17 anys, 12 pels delictes contra la salut pública i 5 pels de blanqueig de capitals en el si d'una organització criminal. L'audiència el jutjava per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa el 2017. Boye, recordem, que ha passat avui pel món a RAC1, on ha pronosticat que Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig podran tornar a Catalunya ja el mes que ve. També us hem explicat que Salvador Illa ha admès el nyap de les proves PISA.
1: Durant la revisió de les proves PISA 2025 hi ha hagut errors greus i inacceptables. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem investigat què va fallar, hem posat en marxa els procediments necessaris perquè es determinin les responsabilitats que corresponguin, hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
0: I ja està, el president ha deixat molt clar que no pensa fer plegar Esther Niubó. Al Congrés avui s'han hagut de desallotjar unes dependències perquè un assessor del PP ha buidat en un lavabo un esprai de gas pebre, un esprai que abans havia ensenyat a l'hemicicle la diputada del partit Ana Vázquez, que a més és policia en excedència, ha estat en el marc del debat a la sessió de control centrada un dia més en la crisi de Ceuta, avui que es temia un nou assalt massiu a la frontera que no s'ha acabat produint. També s'hi ha parlat molt d'habitatge i ha estat arran d'un polèmic desnonament que s'ha fet avui a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el preu del lloguer del pis on viu des de fa 70 anys. Pel que fa als esports, el Barça comença avui la defensa del títol a la Champions femenina. Xavi.
2: A les 9 del vespre, mitja hora abans, en directe a RAC+1 rebrà el París, a l'estadi Johan Cruyff. Pere Romeu recupera Irene Paredes després de 3 setmanes de lesió i, en canvi, no podrà comptar amb Aitana, Vicky López ni Kika. D'altra banda, José Mourinho ha sortit impune de les crítiques als àrbitres del derbi madrileny. El comitè de disciplina no ha entrat d'ofici i el tècnic portuguès, per tant, no rebrà càstig per aquelles declaracions que va fer a la roda de premsa postpartit. En canvi, sí que sancionat el seu ajudant i l'entrenador de porters de l'Atlètic de Madrid per la pica baralla que va haver-hi al descans. A més, ha advertit el Real Madrid pel retard a l'hora de tornar al terreny de joc per disputar la segona part. I en bàsquet, avui es disputa la Lliga Catalana Femenina a Reus. A 9:15, l'Espart Girona i el Cadí la Seu lluitaran pel títol.
0: I el temps els propers dies puja més la temperatura, Mònica.
3: Entre demà i divendres serà quan pujaran més aquests termòmetres i després al cap de setmana baixen lleugerament, però tot i això es mantindran força per sobre del que seria habitual en aquesta època de l'any. Temperatures més estiuenques que no pas de tardor, que és l'estació que hem començat aquesta matinada. I de moment avui màximes que es mouran entre els 28 i els 32 graus i tot plat amb sol i només amb alguna nuvolada en punts del Pirineu. I de moment els propers dies es veuen algunes bandes de núvols, però de pluja ben poca.
0: Les 3 i 4 tanquem el 14-15 que hem fet avui amb en Joan Ferrús i en Marc Selva al control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat ara. Els butlletins, el nou Semana Ballonesta...
2: I el tu diràs amb l'Àlex París, eh?
4: Núria, Xavi, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Esteu bé o teniu gas pebre?
2: Bé.
0: Sempre bé.
5: Ah, doncs va molt bé per les amanides, això, eh?
0: Sí.
46: No. Hòstia, està d'ella.
5: Ah, què passa?
46: Gas pebre, no, gas pebre, cuca, no pebre.
5: Bueno, però és en spray, no? Són
4: sí,
5: més potents, no?
4: Té raó el Guillem, que ara amb l'espray dosifiques més la dosi.
46: Valtres agafeu gas pebre i tireu-vos-el, sí. que us convé. A veure si no, se us desperta la neurona.
5: Me'l tiro l'enciam, no? Com vols que me'l tiri a mi? Jo me'l tiro l'enciam al gaspebre.
46: Clar que sí. Clar, com la del PP.
4: Ara no sé per què només ho fan a Andorra, és l'únic lloc on pots posar gaspebre a la manera.
46: Sí, al rest dels llocs està prohibit.
4: Sí. Escolteu, ja se'n diu l'Estadella, que el tenim fora de l'estudi. Estadella, on pares?
5: Sí. Bueno, no puc...
46: Sorpresa!
5: Soc a l'àrea metropolitana, per entendre'ns. Mira, seré una mica més concret. Soc a les afores de Barcelona, però no direm on.
4: Val.
3: Vale.
4: Doncs ara ho descobrirem a l'altra versió. Sí. Per cert, Núria, Xavi, avui us volíem fer una pregunta sobre els telèfons. Mm-hmm. Volíem saber, quan us truquen, com sona el vostre telèfon?
3: Sí.
2: Ostres, jo el tinc sempre en vibració, per tant no em sona mai.
3: Sí, la majoria de vegades, exacte.
2: No sé ni quina sintonia tinc, de fet.
4: També et diré, Rocamora, que ets l'única persona que conec que no té ni foto de perfil de WhatsApp.
3: Això és veritat.
2: L'única, doncs, coneixes poca gent.
3: No, et diré una cosa. Ara s'ha donat la volta al mitjó, com passa sempre, i això és de modern.
4: Ui!
3: Pam. La gent més moderna del panorama català, espanyol, etc.
2: Català, en aquest cas.
3: El perfil, exacte, tu series el panorama català. El perfil d'Instagram i de WhatsApp no té foto.
2: Pam.
3: I Rocamora forma part de la 080, que és el que posa el carall.
2: Sí, senyor.
3: Exacte, escolteu, mira...
5: I'm
3: using WhatsApp. Escolteu una cosa... Tot plegat ens ho hem preguntat avui, perquè hem trobat l'origen mític. Sabeu d'aquell to de trucada del Nokia?
2: Què? Tant?
4: Del Nokia?
3: Nokia.
4: És el Nokia.
3: Tot un clàssic, aquest Nokia.
5: Déu meu, vull dir que bé. Ai, doncs, escolta, deixeu-ho dir l'Alba, perquè vull flipar, perquè resulta que el compositor original d'aquesta melodia era valencià. Tot això ho hem descobert gràcies a TikTok, que és la nova enciclopèdia del segle XXI, gràcies al perfil d'Instagram del Corruzzo. Així sonava i ho explicava.
6: Sabies que el sonido más famoso

0: Y es increíble porque Nokia no pagó ningún derecho ni a los familiares de Targa, ningún copyright ni nada, porque ha pasado más de 90 años y está exento de derechos de autor. Y se dice que esta melodía se reproducía más de 1.000 millones de veces al día.
1: Telèfon.
2: Truquen. Ara no va veure ni un duro aquest senyor, eh?
1: Això passa sempre. Això passa sempre.
3: Mira que aquesta gent té la cara més dura que els Nokia, eh? Venga, mira que són durs i aguanten, eh?
1: Exacte.
2: Et diria més, la cara més dura que els Nokios, eh?
3: Exacte.
1: I que els nòvios.
4: Ens hem cobert de glòria.
2: Gràcies, Alujas.
3: Anem acumulant pífies per divendres. Ole!
2: Núria, Xavi, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres. Adéu,
2: guapos. Adéu.
6: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
1: Taloner, és en català, no...
6: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
7: Jo era un jinete total.
6: I Alba Segarra.
8: Que no tengo miedo, la verdad!
1: Pues vinga, anem.
2: Molt bona tarda a tothom, passant 8 minuts a les 3.
1: Som els debans del clapés.
2: Som els taloners. Alba Segarra, Guillem Estadella, molt bon programa 451.
1: Bona tarda, Marc Bala.
3: Bona tarda, Cuqui Raveros, com esteu?
2: Escolteu, ara mateix tenim l'Estadella...
3: Ara mateix, eh? Avui podem parlar bé o no?
1: Has dit mateix, sí. I has dit la frase de l'Estadella i és el segon dia que robes frases a la introducció.
2: No, perquè avui pensava que no...
1: A la tercera, expulsió.
2: Tercera grogues?
1: Tens dos grogues i jo sé de futbol.
3: A veure si seràs del PP. T'han robat.
2: Escolta, també us diré que he comès un error molt important abans de començar el programa,
1: sí.
2: Perquè hem vist a la màquina de vending de RAC1 que hi havia una bosseta d'ametlles a punt de caure. Ai. Llavors he dit, mira, li foto un cop a la màquina i caurà. Total, que ens les hem menjat aquí amb l'Alba abans de començar i ara tinc la boca que no sé ni pronunciar.
3: Saps ni que el medeix, no?
1: Jo tinc si tingués Portland a la boca.
2: Sí, jo estic bevent aigua aquí.
1: Jo també, nen. Com
2: si no estigués tan...
9: Disculpe, el problema és que m'he comido una almendra justo antes.
1: És exactament això.
2: 100% Alujas. Doncs va, obrim l'altra versió del dia i així esbrinem on para en Guillem Estadella.
3: A mamar.
2: Comencem l'altra versió del dia parlant de la rave, la rave que des de divendres s'està celebrant a la barriada de Can Rectoret, al bell mig del Parc Natural de Collserola, i on s'escolta la música al barri de Vallvidriera. Mira, és que se sent des de RAC1, eh? Tot això se sent per allà, per Vallvidriera, pel Tibidabo i les Planes.
1: Aquesta festa ha estat organitzada per un veí a casa seva, i tot i que el veïnat ha intentat dialogar-hi, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat 3 vegades i han abaixat la música, però just després que marxessin l'han tornat a pujar.
2: El vell truc de la rei.
1: De fet, avui és el primer dia en què no s'ha rebut cap avís, encara.
2: Mireu, com que els taloners volíem saber com està la situació en directe a Collserola, hem intentat trobar, diguéssim, on està aquesta rei, en quin punt exacte, i l'enviat especial, com no, és en Guillem Estadella, que hi ha anat amb l'helicòpter de RAC1. El saludem com toca, com sempre, com cada tarda, ara mateix que passen 11 minuts a les 3. Guillem Estadella, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, que tal? Em trobo al Parc Natural de Collserola, em trobo a l'estació d'aquí de les Planes. Mira, aquí hi ha un senyor. Hombre, senyor, què tal? Tens pinta d'anar a la rave, tu, aquesta de Collserola, no? Què tal? D'on vens tu?
10: D'Esplugues.
3: Ah, d'Esplugues. Cap on vas?
10: Oh, cap a un barandero que hi ha per aquí, que m'he perdut.
3: Ah, vas a un barandero?
10: Sí, al Blacó, avui.
3: I què bé, vens aquí a menjar ara una mica, no?
10: Sí, una miqueta, sí. Ara que fa un bon dia.
3: Ole, però què surts de treballar?
10: No, vaig a passar el treball.
3: Ah, molt bé. I de què treballes, pots saber?
10: Bueno, ara mateix, avui és festa.
3: Tu estàs feeling on avui, eh?
10: Avui sí, avui és el dia.
3: Avui estàs una miqueta juguetón, eh?
10: Sí.
3: Molt bé, Cuqui. I llavors, què aneu amb els companys de feina a celebrar que no teniu feina avui?
10: Avui.
3: Sí. És una mica tòxic, no?, quedar amb els companys de feina el dia que no tens feina.
10: Sí.
3: Vale, però bueno, això...
10: Hem d'aprofitar una miqueta.
3: Ah, molt bé, molt bé. Bueno, tu sabies lo de la rave o no, que hi ha una rave aquí a tope?
10: No ho sabia.
3: Ostres. Pues quan acabi podeu anar a fotre un xupitasso a la rave aquí,
10: Molt bé, si invites tu, perfecte.
3: Bueno, jo no monto la rave, eh?
10: Ah, vale.
3: No, jo només aquí estic intentant indagar a veure com és

0: La ref perquè de moment...
1: I poden anar després.
0: Escolta, que vagi bé amb els companys, eh?
2: Igual.
0: Vinga, a veure si trobes el merendero, eh?
2: Molt bé, bon dia.
3: Adéu.
0: Adéu.
1: En català correcte, el berenador.
3: Berenador, eh?
0: Mira, és que estic aquí com a la parada aquesta. De, o sigui, sí. Estic a l'aparcament, per entendre's, de les Planes. Mira, aquí,
3: vale.
0: Una pista. Ah, mira, hi ha gent jove.
1: Ai, potser van a la ref.
0: Espera, però això què és? Benvinguts a les Planes.
3: Ui, que maco que és.
0: No estic hi ha com una pista de futbol aquí al mig.
3: Sí.
0: Hi ha gent jove. Espera.
3: Bueno.
0: Que és tanta excursió. Hola! Hola! Què esteu anant a la rave ara d'aquí de Collserola? O com va el tema? Però quanta gent... Què feu aquí? No teniu classe o aquestes coses? Ah, sou una escola de què?
4: Sí. Ah. De batxillerat.
0: Ah, molt bé. I què esteu fent ara? Vull dir que no hi ha classe? No hi ha...
4: Són convivències.
0: Esteu de convivències?
1: Ah, aquí no treballa ni el Tato,
4: vale,
1: eh?
4: Vale,
0: o sigui,
4: vale,
0: no esteu,
4: vale.
0: No esteu, o sigui, esteu ara mateix, però què veniu, de convivències a les Planes?
4: Sí, estem aquí...
0: Esteu d'excursió. Quin bajón, no? Anava a dir?
4: Ja, no hi ha res.
0: No, oh. Que...
1: Oh. Sanglars, potser podem trobar sanglars.
4: No hi ha res, no podem ni fer ni barbacoa, ni excursions, ni res.
3: Bueno, hi ha una rave.
0: Bueno, hi ha una rave aquí ara.
4: Què?
0: Hi ha una rave, una rave.
4: Hay una rave?
0: Sí.
4: ¿Qué dices? Oh, pues...
3: En què, castellà?
0: Hi ha una rave aquí, voleu anar o què?
4: Oh, no.
0: Vinga, rave!
1: Els ha animat ràpid, també.
0: Hòstia, molt bé, però tu què t'estàs aquí? Tu t'estàs fumant un pitilillo aquí, no?
5: Sí.
0: Com et dius tu?
5: Jo, Eloi, Eloi.
0: Eloi, molt bé. Però vosaltres de quin col·le? D'on veniu?
4: De Jaume Viladoms de Sabadell.
0: I de Sabadell aneu de convivències, perdona, a les Planes?
4: Clar, hem vingut amb ferros.
3: Com a experiència. Sí,
0: potser, no, que em digués, venim amb rodalies de convivències, bueno, entenc que hi ha una mica d'aventura, però clar.
4: En una excursió.
0: Aneu d'excursió?
4: Sí, és una excursió per conèixer-nos tots, però bueno, estem aquí una mica parlant.
0: Ah, però no us coneixíeu, com va?
4: Sí, eso, activitat de cohesió.
0: Activitat... Però quines merdes s'inventen ara, no?
4: No sé, però com no ens coneixem, bueno, alguns...
0: A tu qui no coneixes, que et presento ràpid?
4: A tothom menys aquestes.
0: Tu com et dius? Vine cap aquí. Tu com et dius?
4: No, jo no hi ha de fer, també.
0: Però si coneixes a tothom, tia.
4: Aquí no, per allà no sé.
0: Ah, mira, Eloi, vine aquí.
4: També
0: el coneixes?
1: Eloi estava amb el Piti, no?
4: Perquè és promotor de Guaca.
3: Sí.
0: Ah, és promotor de Guaca.
3: Què és Guaca?
0: La discoteca aquesta, on la gent va una mica sortida, no? Tu ets promotor de Guaca, eh?
5: Sí.
0: I tu com promociones Guaca? Com va el teu tema?
5: Penjant històries.
0: A penjant històries.
3: És el reparte flyers d'abans.
0: O sigui, en comptes de repartir flyers, veig que tu vas penjant històries, eh?
5: De flyers,
0: molt bé, molt bé.
1: Ara es pengen els flyers.
0: I tu no coneixies la gent d'aquí, aquí no coneixes?
5: Algú, bueno, no conec a la majoria.
0: Però aquí t'estàs fumant un porro, em veig molt empanat, eh? Me'ls enduc de convivències a la ràbia, aquesta
1: però
0: gent, o què?
1: Però tu tens el títol de monitor, està d'ella o no?
0: Jo tinc el títol de premonitor.
3: De manipulador d'aliments.
4: Està a baix, els profes estan a baix.
0: Ah, on són els profes?
4: Pues molt a baix.
0: Com molt a baix?
4: A les barbacoes.
0: Estan a les barbacoes?
4: Sí.
0: Que potser hem de parlar amb els profes, no?
3: Home, si són menors...
0: Qui m'acompanya a parlar amb els profes, per si us he de dur a la ràbia?
4: Vinga,
0: anem. Ah, doncs anem...
3: Hòstia, està d'ella, s'ha de girar feina.
0: Anem a la
3: ràbia.
4: Estem més avorrits.
0: Vale. On són els profes? Qui m'acompanya? Espera, jo ara mateix jo venia per una ref i m'he trobat unes colònies.
3: No, de cop tu ets monitor de lleure, activitat de nit.
1: Sí. Espera, monitor està d'ella.
0: Hola, que sou profes? Ah, espera, un moment. Estem en directe pels taloners del Versió RAC1. Som de la ràdio.
3: Som de la ràdio.
0: Què tal, tot bé? És que estem investigant el tema de la rave i m'han dit que esteu aquí de convivències.
6: Sí, home, convivències. És una excursió.
0: Ah, una excursió.
6: Ah. Sí, de cohesió de grup.
0: I què vol dir això, cohesió de grup?
6: Perquè són alumnes de primer de batxillerat que han vingut al nostre centre i aleshores acaben d'arribar i és perquè es coneguin, són de modalitats diferents.
0: I els heu deixat aquí una pista enmig de la carretera que juguin, no?
4: El
0: cap d'estudis, hòstia.
6: És el que mani molt aquest.
0: Espera, hòstia, vaig... Jo de cop i volta estic... Cap d'estudis, vine aquí un moment. Hola, què tal? Hòstia, tu estàs fortíssim, tio, eh?
7: No tant.
0: Hòstia, cap d'estudis, però cap del gimbro també, no?
7: El gimbro.
0: Hòstia, però aquest cap d'estudis és un armari d'Ikea, aquest senyor.
1: És el d'educació física.
7: Treballar a l'institut és del risc, llavors has d'estar fort.
0: Però un moment, és que jo estic ara... Jo estic una miqueta tens perquè estem... No sé si sabies que hi ha una rave aquí.
7: Sí, pot ser.
0: Doncs,
7: no, estan fent botellón, no? Eh? Estan fent botellón?
0: No, els teus alumnes molt bé, no.
7: Els meus alumnes perfectament.
0: No, la rave no són els teus nets. No, la rave que s'està fent aquí a tope. I llavors el tema és que, bueno, que potser me'ls puc endur a la rave o què?
7: No.
0: Vale. Perquè però això sí que és cohesió.
7: Ells es porten superbé, sempre fan cas... És una cosa brutal.
0: Molt bé, però escolta, et deixo... Aquí hi ha un altre... Veig que aquí... Potser que tothom ha anat a la rave, no?
7: Sí, bueno, mira, si baixes allà hi ha uns quants a la rave. Sí.
1: Què dius?
3: Sí. Què dius?
0: Un moment, perdona.
1: Anem-hi.
6: Jo crec que sí.
0: En sèrio?
7: Ves. Tenen un perfil diferent. Sí.
0: Ah, vale, doncs vaig a veure si són els de la rave. Gràcies, perfecte. Fins ara. Vaig cap allà.
1: Ostres, això ara en directe és investigació a peu de rave, eh?
0: Vull dir, absolutament. Ah, mira, és que... Benvinguts, Fons de les Planes, Merendero. Vale. Ah, mira, espera, però estic baixant. Ah, mira, sí que hi ha... Hòstia, sí que fa olor a marihuana.
3: Fa olor a marihuana? Sí, bueno,
0: hola!
1: Són els de la Rave.
0: Hòstia, aquí... oh, però la gent aquí, un dimecres a aquesta hora, la gent està molt contenta, eh?
1: Aviam.
0: Mira, hòstia, però hi ha molta gent aquí.
3: Sí.
1: Encara hòstia, acabaràs sí. dins de la rave, tu, Estadella. Ui.
0: Hola, què tal? Com esteu? Tot bé? Estic buscant a gent que anar a la Rave. Vosaltres heu anat a la Rave?
7: Vaig anar.
0: Ah, vas anar?
7: Vaig anar fa molt de temps.
0: Ah, no, però hi ha una Rave aquí a Collserola. Estem buscant a veure on és.
7: Què dius? Anem. Ah, però... anem a buscar.
0: Anem a buscar-la, no?
7: La Rave del Drac.
0: La Rave del Drac.
1: Anem-la a buscar.
0: Anem-la a buscar. La Rave del Drac. Ole, però vosaltres què esteu fent ara? Una Rave al Merendero, aquest?
7: Més o menys. No li diuen així, ara.
0: Però us esteu aquí fent... És que veig que teniu una mica de celebració, no?
1: Hi ha música.
7: Sí. Estem aquí celebrant...
0: Què celebreu?
7: Bons resultats.
0: De què?
3: De què?
7: Aquest home ho sap bé. És el líder.
0: A veure, és el líder. Ah, és una secta, això. Què tal? Bon home, tu que ets el líder. Com estàs, Cuqui?
2: No, el líder, bueno. Soc un d'ells. Què passa?
0: Però què és això que esteu fent?
2: Una merendola.
0: Una merendola, però a aquesta hora de la tarda, així a lo loco, eh?
2: No, res, curro, cosetes, que hem de celebrar una micona bons resultats. Això és el que ha dit el company.
0: Ah, perdona. Ah, que és el noi que m'he trobat abans.
2: Sí, és el noi que...
0: Ah, home, ah, vale, perdona, que estàs aquí, Cuqui.
2: Sí.
0: Hòstia, molt bé. Però què esteu celebrant aquí? Una mica d'alegria, no?
2: Que has vingut aquí amb nosaltres.
0: Clar que sí, ole!
2: Vols una cervesa?
1: És la rave oficial, vinga, aquesta.
3: És la rave oficial.
0: Ja tenim la rave d'Hacendado. Fot-me una cervesa!
3: Està d'ella, no? Guillem.
0: Home, jo m'he d'Instagram aquesta gent.
1: Estàs
0: jo m'he d'Instagram.
1: Estàs de servei, xato.
0: Perfecte. Mira.
7: Estem tenint bons resultats a la vida. Tot el que ens proposem, ho aconseguim.
0: Home, doncs un fort aplaudiment per vosaltres, no?
3: Ole! Ole!
1: El lomo de Collserola, eh?
3: El senglar de Collserola.
0: Fotem una mica de música o algo, si no, això és una festa. Ara estem contraprogramant la Rave de Collserola ara mateix, eh?
2: No, estem organitzant la Rave. No, però on està la Rave? M'ho sabries dir tu?
0: No, jo no ho sé, però he vingut a buscar i a preguntar-vos.
2: Ho busquem junts.
0: Vale.
3: Mare meva, està d'ella.
0: Mira, música, foli!
1: Ara.
3: Però...
7: Oh, yeah.
3: Però és com...
0: Això potser hem de buscar una orgia.
7: Ui, sí, això és la Rave a casa, ja.
0: Vale, però busca una cançoneta.
8: No és la Rave, esta és la Fiesta del Soul.
0: A la Festa del Soul.
1: Això és Marvin Gaye.
8: Perdón el castellà, però és lo que...
0: Ah, no passa res, no passa res. O sigui, Fiesta del Soul, eh?
8: Sí,
0: en català és la Festa del Soul.
8: La Festa del Soul, exactament.
1: Cala el Soul.
7: Bueno, clar, depèn. Celebrem el solstici.
0: El solstici, celebreu?
7: Sí.
0: Ah, molt bé. Mira,
1: oh. Oh, yeah.
0: Canta'm una miqueta, que els micròfons de RAC1 són teus. Vinga, va, fot-li.
7: Sí, com Marvin Gaye. Oh, yeah. Give it to me.
3: Give it to me, eh?
0: Give it to me?
7: Baby.
0: Venga, okay, venga, va. For you. What's your name?
7: My name is Paco. Riem un rato. No faccia el pato.
0: Dammelo, Paco.
7: Opaco y no opaco.
0: Ten cuidado que te huele el sobaco, Paco.
7: Oh, ahí m'has guanyat, ahí m'has guanyat. Ahí m'anirà a ficar llimona al sobaco perquè jo fa temps que...
0: Tu ja vas una mica borratxo o què?
7: No, jo... Bueno, és de sèrie, jo sóc així de sèrie.
0: Tu ja ets borratxo de...
7: Sí, jo vaig caure a la marmita de Xiveca.
3: Uau.
0: Hòstia, però per què no busquem... Anem a fer una mica... Qui té la música? Posa una mica de música així animada. Posa'm una miqueta de música així, a veure, animada. Tu com et dius?
9: Mi nombre es José.
0: José.
9: Oh. Sí, a ver qué podemos hacer por vos.
0: A ver, eh.
7: Espera.
3: Epa!
1: Ha començat la rave.
9: Aquí estamos en la previa de la Rave de Collserola.
0: Ahí está.
9: Venimos desde muy lejos.
0: ¿Dónde veniu?
9: De Barcelona.
0: Bé, heu vingut pel peatge o heu vingut normal?
9: Venimos a pie. ¿A dónde? Hicimos una gran peregrinación desde Barcelona. Salimos desde el barrio del Poblenou.
0: ¿Vale?
9: Somos un grupo de casi 32, 34 personas, más o menos.
3: Mira.
9: Lo que estamos buscando es que el amor y la música nos abrace. No es Woodstock, no es Glastonbury, pero estamos en Collserola y es lo que importa.
3: Es una orgía.
9: No, eso no. Eso depende de cada quien.
0: Molt bé, m'agrada. Bueno, escolta, jo crec que ja hem trobat la rave, nois. Vull dir,
10: No, que està aquí.
0: No, hem trobat... Escolta, fora aplaudiment per tots vosaltres. Sou meravellosos, eh? Ole!
3: Ole!
1: Bravo.
0: Visca la rave alternativa!
3: Visca!
0: Rave!
3: Rave.
0: Bueno, escolta, jo crec que qui pot acomiadar la connexió ara i perseguir amb les nostres merdes és el Paco, no?
3: Home, per favor, per favor.
7: Jo puc acomiadar.
0: Jo crec que tu ara mateix estàs capacitat i preparat per acomiadar la connexió i ara mateix en directe per Estalonés, vale?
1: Sí, que pugi més la música, Guillem.
0: Mira, puja més la música, on tinc la música?
7: Puja la música.
0: Puja la música, a veure, porta la música. Molt bé, Paco, tornes a dir... Taloners, fins ara!
7: Vale,
0: a tope, vale? Perfecte. Vinga, atenció que arriba la música, Paco.
7: Vinga.
0: Espera, ara. Un, dos... Tu mateix, tu fil.
7: Taloners, visca! Ara tanquem això i continuem amb allò.
3: Bravo!
0: Paco!
3: Paco!
1: Paco! Ai, fins ara està bé. Crec que l'haurem d'agafar per donar pas a publicitat a partir d'ara.
3: Totalment.
1: O per canviar de tema aquí als Taloners.
3: Quina bèstia.
1: Va, que seguim amb l'altra versió del dia i hem de parlar no d'un titular, sinó d'uns quants, perquè diversos mitjans comarcals parlen d'un mateix tema. Aquí hi ha un filó. Sembla que Catalunya s'està envaint d'un mateix tema, que és la droga.
3: Així és, vale. Jo crec que l'actualitat d'aquest país nostre, Catalunya, mereix ser abordada com toca amb un TN Comarques especial. Comencem per la demarcació de Barcelona, on una xarxa criminal distribuïa grans quantitats de cocaïna en cotxes amb doble fons des de Barcelona.
11: De la cárcel.
3: Metemos la primera.
1: En el loro di parpe.
3: Vamos rompiendo el paso. I ens desplacem fins a la demarcació de Tarragona, on la cocaïna lidera el consum de drogues de Reus.
12: Que nosaltres donem pollos i pollazos.
3: Per la seva banda, la demarcació de Girona ha detingut un home de 84 anys que tenia més de 1.500 plantes de marihuana a l'Alt Empordà.
13: La marihuana és, bueno, és un calmant que va molt bé per aquesta situació.
3: I acabem el TN Comarques d'avui parlant de la Fiscalia, que avisa que Lleida continua sent un hivernacle particular per la marihuana.
14: Lleida, l'altra manera de viure.
3: I fins aquí el TN d'avui, especial Addictes a Catalunya.
15: Droga mala, droga mala.
16: La Generalitat al teu costat.
1: Bravo, bravo, bravo. Sembla que te'ls hagis inventat, aquests titulars, però són ben certs, eh?
3: No, tot cert.
1: Mira, però si estava aquí Collserola. Salta.
0: Ai. Ostres, tu, la
1: fas olor, fas olor d'haver estat amb gent, eh?
0: Faig olor d'haver estat amb gent, allà que estan fent barbacoa, que estan fent de tot, i la cerveseta...
1: Bueno, i un altre fum que no és de la barbacoa.
0: Sí, hi havia molta galeta i poca Maria.
3: Mira!
0: Sí. Bueno, justament, avui programa especial Jonquis, no?
3: Avui programa especial Addiccions.
0: Addiccions, exacte.
1: Un dimecres tonto, no?
0: Un dimecres tonto a Barcelona. Sí.
1: Ai, sort que estaves a prop, perquè ara hem d'anar a publicitat, que en 5 minuts arribem a 3:45 de la tarda, i avui, en comptes del sí, segur que és habitual els dimecres, hem de recuperar la secció del Marc Simón, que el tenim ja aquí escalfant per la banda, que ens porta dilemes. Serà després de la publicitat. Fins ara.
17: Taloner! Publicitat!
18: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidem de tots i guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
20: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
21: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
22: Grans batutes, grans emocions.
23: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
22: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
23: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
22: Entrades a auditori.cat.
2: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
4: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
5: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
6: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
5: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
5: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
24: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
25: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
26: Potser aquesta?
27: No, és Pistachos, diu Pasto.
25: O bé aquesta.
28: Diumenge sense drama.
26: I què me'n dius d'això?
28: Segurament t'estiu.
25: Tot i que aquesta altra...
26: M'avorraria sa memòria.
25: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
26: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
25: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
26: Marcos.
25: Els Amics de les Arts.
26: Maria Jaume.
25: Teràpia de Xoc.
26: Com dius?
25: Torna la Mercè de RAC 105.
29: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
0: Tant de bo sigui possible que deixem d'agafar el cotxe, tot i que la gent no es fia gaire del transport públic. I clar, això genera molt enrenou a la ciutat. Penseu que hi ha gent que ni s'ha enterat de la problemàtica del transport privat i que col·lapsa la ciutat, que Tesla Marinera, eh? Crec que de veritat que és gent que està fora de l'onda i arriben allà a la Ronda Dalt i diuen, hòstia, què ha passat, no? Ja ho decía el meu pare, eh? Hi ha gent amb un servei molt mini, eh? En fi, que això és molt fort.
30: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
0: Els oients, quantes marques de cotxes saben què colat?
1: Em fa molta gràcia perquè aquesta música sembla com de la Pantera Rosa, no?
31: Oh, wow.
1: Sembla que hagis d'investigar alguna cosa.
0: Bueno, al final la Pantera Rosa també investigava coses i que potser ves que no deixés d'investigar tant i se dediqués al tema d'assegurances.
1: Ara!
0: Saps? Perquè és una molt bona sortida laboral.
3: Tu creus que... Mira que ets bon cosidor, eh? Però ara...
0: Tu creus que avui he fotut un parche.
1: Tu creus que la Pantera Rosa tenia moto?
0: Jo crec que la Pantera Rosa ara és vermella.
1: Ara és vermella.
0: Clar, perquè treballa a Línia Directa.
1: Molt bé!
3: Ara sí.
0: Ara.
1: Doncs
0: ara
1: mireu,
3: sí.
1: L'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades d'Espanya.
0: Home!
1: És el podi de les assegurances i això no s'oblida fàcilment.
0: Ara.
1: Cada tarda ho recordo al telèfon. 917-700-700.
0: Boníssim.
1: O liniadirecta.com. 917-700-700. O liniadirecta.com.
0: Sí, i que no és el telèfon del directe de RAC1.
1: No.
0: Que no truquin a Línia Directa pensant-se que estan trucant a RAC1.
3: És una cosa molt millor.
0: Que
1: no és
0: estrany.
1: Línia Directa RAC1.
0: Clar.
1: No.
3: És Línia Directa a seques.
0: Exacte, exacte, exacte.
3: Protecció.
1: I de fet sabeu què és, sobretot?
3: Què?
1: És el valor de ser directe.
0: Ara.
1: Ara ja podem seguir.

0: ha vingut a Sant Cristo Gros, eh?
1: Alerta boomer!
2: Alerta boomer! Alerta boomer!
3: Això no en sabíem res.
4: Que no és la teva hora,
0: avui
4: clapés.
0: No he cantat,
4: què passa?
0: Jo, eh?
4: Què passa?
3: És que quan ja falta greu he d'intervenir.
4: Què ha passat?
3: Penseu que sóc el vostre tutor.
4: Sí.
3: Faig la tutoria. A veure, la Pantera Rossa...
4: Sí.
3: La Pantera Rossa, com a Pantera Rossa, no investiga res.
4: Ah, no, perquè no el doctor, no. El senyor que porta al costat, no? El Crusó. No és el Crusó?
0: Tinc una cosa, a la punta de la llengua...
3: La Pantera llengua... Rossa, a veure, hi ha la Pantera Rossa del que és la pel·lícula,
4: sí,
3: en realitat.
4: Sí.
3: Sí. Sí, que és la Pantera Rossa és un diamant.
4: Ah, sí?
3: I després, qui fa la investigació és l'inspector Clouseau.
4: El Clouseau.
3: Sí. I després,
0: Toni,
3: la Pantera Rossa, com a Pantera Rossa, sí, de dibuixos animats, sí, que a mi és el que més m'agrada.
4: Tu ja tens...
3: La Pantera Rossa tampoc investiga res.
4: Sí.
3: La Pantera Rossa, doncs, es dedica...
4: No.
3: La putegen,
4: perquè
3: ella es dedica a evitar que la putegin.
0: Ara.
3: Una mica de...
4: S'ha fet famosa la Pantera Rosa sense ser la protagonista, ben bé, no?
0: Sí.
3: Home, sí que és la protagonista. Home, els dibuixos animats sí que és...
4: Jo és que sí.
3: Els dibuixos animats sí que és la gran protagonista.
4: Sí, sóc sincer.
3: El que passa que quan es trasllada al món de la cinematografia, la Pantera Rosa és un diamant.
4: Sí.
0: Ara.
4: Sí. Jo, si et sóc sincer, no he vist
0: res. Fots un tipo de posar-te un mallot rosa i disfressar-te per Carnaval de Pantera Rosa...
3: Odio disfressar-me al Carnaval.
0: Et quedaria com un guà. Sí.
3: Doncs mira...
0: Amb aquesta cameta
3: si
0: que treballs...
3: Si tu et disfresses de...
0: De doctor Crusó d'aquests.
3: No, doctor Crusó és que no és doctor Crusó.
4: Doctor
3: Crusó.
4: Cruzant,
3: ni és doctor ni és Crusó.
4: Doctor Crusó.
3: És inspector Crusó. De la Secrete.
4: De la Secrete?
3: De la Secrete.
4: Ah, doncs, escolta, doncs...
3: Per tant, van fer... Era aquesta acotació.
5: Van fer també després les postres...
4: Sí.
5: De la Pantera Rosa. Queda amb xocolata.
4: Sí.
5: Un brioix.
3: Doncs em sap greu, però tampoc l'acabes d'encertar. Perquè, no, el postre, diguéssim, que es fa en sèrie, que el fa la Bimbo, si no ho recordo malament, és un pastís... Bueno, us deixo la vostra ignorància.
4: No, però... No, Toni,
0: dades.
4: No! Però si tu ets la nostra enciclopèdia.
0: Toni, fes-lo del mallot.
4: Toni! Per favor!
5: Toni, però que hi ha un brioix que es diu la Pantera Rosa.
4: Ens acaba de llençar una ampolla d'aigua, aquest senyor.
0: I compra't el mallot, que et quedarà perfecte. Aquí el veieu, amb
4: perdona,
0: un mallot rosa.
4: Perdona, però que ens acaba de llençar una ampolla d'aigua.
6: Això és l'auge reaccionari, eh?
0: Exacte.
4: A la gent gran se l'ha de començar a portar residències a certa hora.
0: Amb un mallot de color rosa.
5: No, hi ha un moment que perden el cap.
0: Ell es descontrola molt, sí, últimament.
5: Ell, saps què passa? Que al versió no li deixen fer tot això.
0: No!
5: I llavors ve aquí...
0: Ell ve aquí, la treu una estona a passejar.
4: Entre que té el Wiggas, el Marcelí, el Sargento Cailà, està
5: tallant
4: les ales.
5: Està cohibit el seu
0: programa. No, i té aquesta cosa que amb n'altres se n'adoni, que es fa vell, perquè la Pantera Rosa ningú sap què és, saps? Vull dir...
5: Passado pisado.
0: Home, Pantera Rosa abans de Franco, saps?
7: Pela tot.
0: Va.
5: Voleu jo... modernó?
4: Sí. Sortiria del jardinet i m'actualitzaria una mica. Sí.
5: Vinga, va,
0: modernó!
5: Va, que avui dimecres als Taloners tornem a tenir amb nosaltres el Marc Simón, que és el community manager de RAC1, que aquesta temporada, a cada 15 dies, ens planteja dilemes vitals i que us convidem a participar amb nosaltres. Marc Simón, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Quin contrast, eh?
6: Que loco, no? Hòstia, m'he quedat gelat, en aquest moment.
5: Perquè tu controles molt de la Pantera Rosa, o què?
6: No, jo sabia la cançoneta que estava sonant de fons i la sé distingir pel dibuix animat, però realment no estic molt al cas d'aquest flow. Estic d'acord que potser és una cosa generacional que les que són més joves... Pues, no l'associem tant. Jo també em pensava que era una investigadora, de repente, però no té massa
5: sentit. De repenys.
6: Clar, de cop una Pantera Rosa investigadora, com que canta una mica.
0: Pantera Rosa, punt, ja canta, perquè les panteres són negres.
4: També hi havia una Cubelles, no? També una Pantera Rosa Peral, pots, no?
6: Dios.
0: Hi ha vegades que són boníssims, has d'estar aquí.
6: No, això m'està anant molt... Sí, està sempre estant delirant avui.
8: En aquesta sí que... Gràcies que sigui graciós, no?
5: En aquesta sí que hi havia una investigació.
4: Per això.
5: Va, comencem, Marc.
6: Bueno... Jo us parlaré avui...
5: Digues.
6: Com ara comentàveu, aquesta secció que estic fent cada 15 dies, us parlo de dilemes vitals que estiguin relacionats tant amb l'actualitat com amb efemèrides que hagin passat al llarg de, doncs, els anys o el que estigui, no? Llavors, fa 15 dies us vaig portar un dilema que era si el setembre és l'inici de l'any o és el gener.
4: Sí.
6: Llavors, avui us porto un altre tema, que és un tema que a mi m'agrada molt, i el recupero agafant una efemèride perquè ahir va fer ni més ni menys que 32 anys...
0: No.
6: Que es va emetre per primer cop una sèrie que estic segur que només amb la sintonia ja sabrà de quines parlo, que és aquesta.
5: Però això és una mica de l'època de la Pantera Rosa, eh?
6: Una mica. Però qui no coneix Friends, no?
0: Home, per favor.
4: És que tu ara mires Friends i veus els actors reals i ja...
0: Bueno, n'hi ha un que no hi és, ja.
5: De fet, als Estats Units es coneix com el Plats Bruts d'allà, eh?
6: Sí. Justament. Doncs, com us comentava, el 23 de desembre del 1994, el món va conèixer la història de la Rachel, la Mònica, la Phoebe, en Joey, en Chandler i en Ross, que són un grup de 6 amics que viuen a Nova York, per si algú no sap de quina sèrie estem parlant.
0: Sí.
6: És com si fos una mica Els Taloners, però com amb més diners.
4: Vale.
0: Molts més.
6: I en anglès.
0: Perquè jo això no ho treballo. No,
5: que també compartien pis allà a Nova York i tenien feines molt precàries.
6: Clar.
5: Digue'm,
6: i tenen un pis bastant xulo.
5: Exacte, com
0: però
5: es
0: la
5: podria...
0: bombolla va vindre després.
5: Com es podria pagar aquell pis?
6: El crack del 29 ja no el tenien per la mà. Llavors, aquests sis personatges tenien personalitats molt marcades i durant el temps molta gent sap com significa amb un personatge o amb l'altre i diu, és que tu ets molt Ross, tu ets molt Chandler, tu ets molt Phoebe. Llavors, el primer dilema que us porto...
4: Ai...
6: és obligar-vos a que us identifiqueu amb algun dels sis personatges.
4: Vale.
6: I us proposo inclús que els tres restants pugueu decidir entre tots,
4: puc,
6: també.
4: Puc dir una cosa?
6: Pots dir una
4: jo
6: cosa.
4: Jo no he vist mai Friends.
0: Ah! Què?
4: No he vist mai Friends.
6: Uau.
0: Què?
6: Patapam.
4: Vull dir, no.
0: Mira.
4: No, i tranquil, eh?
0: Ara et diré una cosa. Ara, si jo fos una asquerosa, que hi ha molta gent que és asquerosa en aquest món, et diria, en sèrio, no has vist mai Friends? I posaria en qüestió aquesta decisió.
4: He vist el Sergent Queroro.
0: Mira, escolta'm, jo no ho faré. Jo faré una altra cosa. Et diré, m'agradaria ser tu per poder veure Friends de zero sense haver-ho vist mai.
6: També et diré, veure Friends de zero, crec que ens posaríem les mans al cap amb moltes coses que diuen a la sèrie.
5: Han envellit malament.
6: Han envellit fatal. Han envellit fatal.
5: Homofòbia.
0: No salve rea.
6: No se salve res. Molta misogínia.
0: No se salve res.
6: No se salve res. Jennifer Aniston, que semblava que era increïble. Bueno, doncs, en tot cas, Guillem, doncs això són un grup de sis amics, val, que viuen a Nova York i tenen, els hi passen moltes peripècies.
4: Vale, jo crec que no sóc l'únic que no ha vist Friends.
0: No, segurament no.
4: Molts oients no, no. diran, això què és?
0: Clar.
4: M'agrada que em comparis amb els teus pares.
0: Grans persones.
4: Estem a la mateixa alçada.
0: Referents per
4: mi. No, per mi també el sisquet, eh?
6: Bueno, us descric una mica cada personatge i em diuen quin
4: és el que em sembla bé. Vinga, va, a veure.
6: Comencem amb la Rachel, que és qui fa de Jennifer Aniston. Bueno, la Jennifer Aniston se'n fa de Rachel, que és com una tia molt guai, és molt guapa, és molt pija.
4: Vale.
6: Vale? És aquest perfil de persona.
4: Vale. No? Marta Cailà.
0: Marta Cailàs, Rachel.
6: Marta Cailàs, Rachel.
4: Vale, perfecte.
6: Estic d'acord. Llavors, la Mònica...
0: No,
4: per què?
0: Seria Mònica.
6: Ah.
5: Sí, perquè té caràcter sergent. Sí.
6: Clar, la Mònica és com una mica el contrari de la Rachel, que és una noia molt calculadora.
4: Vale.
6: S'agobia una mica ràpid, jo crec que Marta Cailà no s'agobia ràpid.
0: Marta Cailà no s'agobia.
6: Però és molt perfeccionista i és una mica com la mare del grup.
0: Vale. No, és que Marta Cailà és com que és disfrutona.
6: Sí, clar, ella gaudeix la vida.
0: Sí.
6: Llavors, després hi ha la Phoebe, que és una perfecta, a mi és la meva preferida, jo crec que és molt Alba Segarra, que és una tia molt random, que és la típica que de petita es menjava els mocs.
0: Sóc jo.
6: I està com està molt obsessionada amb els dinosaures.
5: De fet, tenen les mateixes dots vocals tant la Phoebe com Alba Segarra, eh?
0: Sí. Clar. Smelly cat, smelly cat, no sé què, you... No se'n recordeu aquesta cançó?
6: Gallinòmetre, aquest moment. I llavors, després tenim el Ross, que és paleontòleg.
4: Vale. Això és el dels ossos, no?
0: Dels dinos.
6: És el dels...
4: Això de què és?
0: El paleontòleg.
6: És el dels
0: dinos.
6: El dels dinosaures.
4: Bueno, dels ossos dels dinosaures.
0: És que anaves molt bé.
4: Clar, el dels ossos...
5: No t'estan entenent.
6: Vull dir que... Ets un despert entre dormits, tu.
4: Exacte, vull dir, és qui busca que està allà amb els ossos, tal i qual.
5: És que si vols estudiar dinosaures, has d'estudiar ossos.
6: Paleontologia, clar.
0: Perquè la pell ja no hi és.
4: Bueno, és el que queda, saps?
6: No hi és.
0: Li has dit, és un despert entre dormits?
6: Sí, completament.
4: Veus?
0: Boníssim.
6: Oi? Et consideres així?
4: El què?
6: Un despert entre dormits. Doncs això, és paleontòleg, és una mica random, no? També és una mica estrany, és neuròtic i és bastant com el raret del grup.
4: Vale.
6: Vale, i està com molt obsessionat...
4: El senyor Wiggles.
6: La Rachel. Senyor Wiggles està obsessionat amb...
4: Bueno, jo crec que és més el senyor Santa Susanna amb la Cailà, eh?
6: També podria ser, I llavors, després hi ha el Joey, que és el graciosat, que per mi crida a... Però a mi el mar és Guillem Estadella.
0: És 100% Guillem Estadella.
6: És com el graciosat, és una mica despistat, però fa molt bones bromes tota l'estona... Té com un punt naïf, però és com molt adorable.
5: Té bon cor, el Joey.
6: Té molt bon cor, és molt ligon.
4: El Joey és el que ha mort?
0: No!
4: veure, no, no, si m'esteu no, a mi comparant amb el que és... ha traspassat per Yonki.
6: El Joe és el tio divertit, és un actor molt divertit.
4: Ah, vale, doncs jo sóc aquest.
6: Es vol dedicar a ser actor.
4: Ah, xulíssim.
6: Tu podries ser actor, de cop.
4: Jo? Sí. Mira, m'agradaria fer teatre, eh? A veure si...
6: un món.
4: Sí, però...
6: Avui jo... amb els Javis, de repente, tu a la bola negra, que és que increïble.
0: Ell jo, però... té les boles negres.
6: Sí. Bon, va, tapam.
0: L'altre dia, vull dir que... el Guillem Estella em va fer una broma a mi,
4: què?
0: Que la van fer amb l'Arnau Vila, superben actuada.
4: Ah, és veritat.
0: Me la vaig creure. Vull dir que té dos d'actor.
4: D'actriu.
0: Bueno, del que vulgui ser.
4: Però el que vale. És que no sé si fer un drama o comèdia, per on tiraríem?
5: Drama, drama. Hosti,
0: de cop
6: no,
0: un drama,
6: eh?
0: De cop un drama, tu,
4: doncs, productors de Catalunya, si esteu buscant un actor amb experiència,
6: clar.
4: No em truqueu a mi. Si no teniu pressupost, truqueu-me.
0: Sí.
6: Patapam.
0: I reforceu els escenaris.
7: Sí. És un melón que tenemos que abrir.
4: Ara, ara, ara.
6: Exacte. Ara tenim, per acabar, el Chandler.
4: Sí.
6: Que el Chandler és el que la va palmar, val?
0: Sí.
6: Que és com una mica també el sarcàstic del grup, fa servir l'humor com a escut, sembla que no li importen les coses, però realment sí que li importa.
4: Marvala, però viu, no? Perquè sí. També és l'únic que queda, no?
5: Jo crec que, sobretot, seria pel tema de les camises.
0: Sí.
6: També.
4: Ah, també, vale. Ah, ja sé qui és el que sí. Porta total. Les camises.
6: Doncs tenim Chandler, que és en Marc Bala, no? Si no m'equivoco.
4: Sí.
6: Joey, que seria el Guillem.
4: Sí.
6: El Ros, que és el raret. Senyor Bui, que hem quedat.
4: Sí, sí, sí. O el Clapés, també, depèn del dia.
6: Clar, també podria fer estar Clapés,
0: sí.
6: Eh?
0: Sí.
6: L'Alba és la Phoebe.
0: Totalment.
6: Sí. Llavors, entre la Mònica i la Rachel tenim la Marta Cailà, ens falta una pija. Qui és la pija de RAC1?
4: Ostres.
0: Crec que és
5: Marc Simone.
0: Jo, la Marina Arbós.
6: Pues també, mira, Marina Arbós, jo em sembla un molt bon
4: ostres,
6: títol.
4: Ostres, molt bé, vale, vale, m'agrada, bé, bé.
6: Llavors, movent-nos de tema, com si diguéssim, Friends no és l'única sèrie, com ara comentàveu, que sí. Parla de l'amistat,
4: no.
6: I de fet, a casa nostra, com ara comentàvem, es va fer la versió nostrada, que és aquesta.
4: Ara sí! Aquesta ens agrada. Aquesta melodia a mi em teletransporta
0: a
4: la Barcelona del principi del 2000. Aquella
0: també.
4: Barcelona bruta, simpàtica, agraïda, que es descobria.
0: Aquella
6: la Barcelona
0: també.
6: Preolimpíada.
4: Menjant Kellogg's a l'estiu. Jo estic... Jo aquesta sintonia em recorda això.
0: A mi també.
5: Quim i Portet, la guitarra.
4: Sí, sí, boníssim,
0: ah,
4: boníssim.
0: Sí?
4: Sí, no ho sabia.
0: No ho sabia, això.
4: Sí.
0: Veus? Tu no saps una cosa i no en sé una altra. Ens compenetrem.
6: Us compenetreu increïblement, vosaltres, eh?
0: Sí.
4: Bueno, no caldria.
6: I hi ha una tensió aquí que té la Eda, no us
0: dic. No, però per mi...
6: La gent aquí no veu entre els micròfons, però respira una tensió aquí.
4: De què?
6: No, home, no.
4: De tot.
0: Per mi seria, saps, Nissaga de Poder, quan els Montsenys s'ho feien entre ells, seria fer un tres germans, seria incest.
4: Per mi l'Alba és com una germana gran amb,
0: sí.
4: Cert, amb altres capacitats.
6: Altres o altes?
0: Altes.
4: Altres.
0: Altes capacitats i està allà. Et recordo que molt mala...
4: Amb baixes capacitats.
0: Molt mala hòstia. O sigui, l'Estadella parla de capacitats quan ell cada dia sorprèn per recordar que fa 1,50 m. Algo que s'observa a simple vista.
4: Però és que em veig asseguda a la mateixa alçada i quan baixes per l'escala dic, collons, què és l'esqueta?
0: Sabeu que jo vaig ser professora fa molt temps?
4: Perdona, això?
0: Vaig ser fa uns anys, vaig ser professora d'un grup específic que no havien superat l'ESO pel que sigués, no? I un cop un alumne em va dir, al cap d'un mes de ser la seva professora, profe, tu eres muy bajita.
4: Ai.
0: I jo li vaig dir, i tu muy observador. I s'ho va prendre tan en sèrio que m'ha dit, uah, profe, gràcies. Bueno, tots contents.
4: Totalment. Bueno, escolta, el tema llavors que és escollir entre plats bruts o friends, és que això jo...
6: No, perquè després us porto una tercera opció, ai. Que per mi és com, igual que la setmana passada us vaig dir que hi havia una tercera opció que per mi és com Generació Z, hi ha la tercera opció Generació Z, que és aquesta. Que és la sèrie Girls d'HBO, que és de l'Helena Dunham.
0: Malament.
6: Malamente,
0: malament.
6: Perquè l'Helena Dunham ara és... Jo no compra bebès.
4: No sé què és Girls.
5: Jo...
6: Girls és com que... és una sèrie del 2012 d'HBO, que és xulíssima. Llàstima que la seva creadora sigui imbècil, però és una sèrie xulíssima, que sí que retrata una mica millor les amistats entre noies, en aquest cas, a Nova York, i parla com de totes les cares que té una amistat i els moments més bruts, els moments
5: i
6: més nets.
5: I és també una sitcom.
6: Una mica, o sigui, sitcomeja, són capítols molt curtets també, però no té el punt aquest humorístic constant de plats bruts o friends. I llavors,
5: aquesta
6: ara
5: sí que no l'he vist,
6: vosaltres.
5: Ni...
6: Jo em quedo amb Girls, tot i l'Helena Dunham.
4: Plats bruts, sense cap mena de dubte, millor sèrie del món.
6: Sí, la millor sèrie del món.
4: Ni Joc de Trons, ni Los Sopranos, ni
0: Joc
4: res.
0: De Trons és una còpia amb pressupost de Nissaga de Poder.
4: Veus?
0: Ho total. Tinc claríssim.
4: Sí.
0: És Nissaga de Poder amb pressupost. Joc de Trons.
4: I Dracs.
0: I amb anglès.
4: I amb anglès. Tu quina votes, Bala?
5: Jo voto Plats Bruts.
4: Bé, sí, bé, ara sí!
0: I jo ho sento molt, però avui no em puc posicionar. Perquè m'agraden molt les tres. O sigui, sí, què? Eh? Avui
6: no,
0: decideixo
6: Alba,
0: no mullar-me.
6: T'empunto amb una pistola.
5: Parlant de Girls, vaig començar ahir Gilmore Girls.
6: Patapam.
4: Gilmore Girls.
0: Ah, aquesta també és una sèrie.
4: També és xula. Les xiques sí. Gilmore,
6: de fet, les xiques Gilmore, si la comenceu ara aquesta setmana i mireu 4 capítols per setmana, veureu cada capítol amb l'estació de l'any que pertoca. O sigui que, si mires 4 capítols per setmana...
5: És que m'han dit que la vida comença ara per la tardor.
6: Dios, que llestet.
0: Que és maco, que és això.
4: Per mi parleu un altre idioma, no ho sé què és.
0: Les modern, parlem modern.
5: Les xiques una sèrie, Gilmore. Una sèrie antiga que...
6: Jo no l'he vista mai.
5: No t'estàs perdent res.
4: Jo estic
5: no.
4: començant a veure un altre cop el Crac, del Joel Joan. Oh.
0: Porca Misèria, jo.
4: A Porca Misèria, molt
0: no,
4: bé.
0: No, ha envellit malament.
4: No?
6: No?
0: Porca Misèria és una sèrie que no està... Per ara no està envellint malament.
4: Mira.
0: I Joel Joan, pensant que venia de Plats Bruts i salte Porca Misèria, amb lo marcat que està bé com a personatge Plats Bruts, ole ell, lo bé que canvia i lo guapo que està
5: jo
0: bé.
5: Jo dic que el Crac és molt divertida. Eh?
4: Per mi hauria d'haver-hi una altra temporada del Crac perquè és de les sèries que més m'ha fet vibrar i riure a TV3 a l'última dècada.
6: Què és el Crac?
4: Ara.
5: Bravo.
0: Va ser una sèrie que va fer el Joel Joan fent Val? Autoparòdia
4: sí,
0: d'ell una mica.
4: Amb la Sara Espígol, la Diana Gómez, Miquis Parvé...
0: I també hi ha el
4: també estava el del Lliure.
0: El Roger Coma.
4: El Roger Coma i el del Lliure.
5: El Julio Manrique.
4: El Julio Manrique.
0: Aquest també estava... Julio sí. Manrique.
4: Jo per Julio Manrique em deixava fer de tot, eh?
0: Jo per Julio Manrique abandono la meva família.
5: Us esteu escalfant.
4: No, jo per Julio em feia Junio, eh?
6: Uau. Sembla que parlem com de batalletes, com si tinguéssim 80 anys. Perquè te recordes pots portar aquesta, no sé què.
4: Potser que anem a públic i tenim el doctor Quim Malfà aquí fora, no?
5: Sí, no? Anem a publicitat.
0: Però només parlant... si ve Julio Manrique.
5: Però seguim parlant de sèries, eh?
4: Que es quedi el Marc Simón amb el doctor Quim Malfà.
0: Sí, sisplau.
5: Sí, queda.
6: No tinc el plaer de conèixer-lo, però
5: va, endavant. Va, que ara ha de venir el doctor. Va, anem a publicitar.
0: Julio Manrique!
9: I a prendre pel sac les migdiades. RAC 1. Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine.
10: Únic s'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
13: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
12: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
14: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
15: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
16: La Setmana del Llibre en Català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
17: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volant a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: Únic s'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
19: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
9: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
20: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
21: Doncs vés a Mr. D.
20: Mr. D?
21: Sí, Mr. D, al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
9: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
22: Tinc un amic que es diu Ernesto i que li fa mal l'esquena. I que és nada, nada, esto fue un error. A partir d'ara, estigues atent.
23: Va.
22: I

0: És la sintonia de la secció del doctor Quim Malfà. Si no m'equivoco, són els Hipnosi, no?
1: Són Hipnosi.
0: Hipnosi.
1: Quim mal em fa...
2: Ah, mira, Quim mal em fa...
0: Està tot lligadíssim, doctor?
2: Quim mal em fa...
0: I això, i vostè es posa Hipnosi quan està al quiròfan?
1: Faig sessions d'Hipnosi, jo, per operar.
3: Ostres!
1: Per operar, jo m'hipnotitzo.
2: És l'anestèsia barata.
1: Sí, és l'anestèsia que no cal pressupost.
3: Que és una mica com l'homeopatia, no, diguéssim, del cervell.
1: No, però funciona, eh?
3: Sí?
1: Si la faig, funciona.
0: Que bo, que bo. Si ho diu vostè, segur, perquè té molta credibilitat. Per la gent que no sàpiga de què va, des de fa unes setmanes ve el doctor Quim Malfà. Ell, recordeu, és el president de l'Escola Bressol de Metges de Catalunya i amb la seva experiència intentem resoldre dubtes dels oients a nivell mèdic. Per tant, bona tarda, doctor. Bona tarda.
1: Bona tarda. Bona tarda.
3: Des que fem aquesta secció, que estem rebent moltes notes de veu d'oients que volen una mica trobar esperança i trobar la llum amb els seus consells.
0: T'he dit que molta gent li està passant com em passava a mi de petit amb el món del Big Man, que intentava enviar cartes, però no les llegien mai.
3: Exacte.
2: Sí.
3: Bueno, perquè tenim moltes.
1: És un coll d'ampolla, llavors hem de seleccionar les més adequades.
3: Amb el bisturí, no?, de l'actualitat.
1: Amb el bisturí de l'actualitat.
0: Molt fi, eh?
1: Si us sembla, què? Anem per la primera.
3: Sí, anem per la primera consulta, doctor, per favor. A veure.
4: Doctor, tinc el fred només de pensar en l'agorafòbia que puc passar als concerts de la Mercè, estigui a Maria Cristina o estigui al Bogatell, perquè, clar, l'única alternativa que tinc són concerts de gent que no sé ni pronunciar el seu nom en escenaris perduts per bé saber quin barri. Llavors podria saber quina és la solució, quin és el remei que hi podria trobar vostè.
3: És un gran dilema, eh?
0: Sobretot recomanem Maria Cristina
3: divendres
0: la Mercè de RAC 105.
3: Amb Catarres, Maria Jaume, Maria Jaume. Els Amics de les Arts i l'actuació de Marcos Amca.
1: Sí. Em sap greu que aquí aixafi una mica la guitarra, però acabo de detectar,
3: a
1: quilòmetres de distància, un cas claríssim de manual de centralitis barcelonea.
2: Ara!
1: O dit d'una altra manera, el pacient és tan de Barcelona que no pot sortir de la zona de baixes emissions sense el Ventolin a sobre.
5: Vaya real, eh? Total.
1: No, és que la Mercè... Que tal? Ja deixeu estar, ja, la Mercè.
3: Perquè vostè on té la consulta, doctor?
1: Jo en un polígon del Vallès Occidental. Tinc allà en un...
3: Perdoni,
2: mira, això estava bé perquè és fàcil aparcar.
1: És fàcil, a més, és un lloc maquíssim, gent sempre agradable.
3: I està molt bé, perquè no hi ha farmàcia per agafar els medicaments després, però sí a qualsevol lloc que em quedi...
1: Sí, hi ha proveïdor.
3: Cap, hi ha proveïdor de proximitat.
2: Bueno, el genèric, que és molt més barat.
1: És barat. Llavors, aquesta patologia presenta un quadre clínic claríssim, a veure si me'l compreu, eh? És paràlisi muscular al pronunciar la vocal neutra.
2: Correcte.
1: Nàusees incontrolables al passar pel costat d'un local de branch.
2: Correcte.
1: Claustrofòbia severa a dins d'un pis de 45 metres quadrats, compartit entre 3 persones i pel mòdic preu de 1.200 euros.
3: Totalment.
0: L'habitació.
1: Sí, l'habitació.
0: L'habitació.
2: Sense ventilació. Està molt malament.
5: Ni llum exterior, tampoc.
1: No, cap de les maneres. Aquí no podem anar tous, necessitem una teràpia de xoc territorial.
3: Vale.
1: Sí. Ja. Per cert, heu de saber que des d'ara tinc una nova app oficial. Vale?
3: Tens aplicació?
1: Sí, tinc aplicació, l'he tret fa res. Podeu consultar la vostra recepta directament. Sí? És la merda salut. Vale? O sigui, sí.
2: La merda salut?
1: Sí, en qualsevol dubte o així, vosaltres entreu a l'App Store i a la merda salut podeu recuperar la recepta.
3: I també entenc que la gent, si es descarrega aquesta aplicació, pot demanar-li cita a vostè també per la consulta.
1: Pot demanar cita, perfecte. Pot aconseguir substàncies.
3: Perfecte.
1: De forma...
0: Començo a sospitar una mica del currículum d'aquest doctor.
3: Sí.
2: A les millors universitats.
1: Bueno, sí, vaig fer l'Erasmus a Kosovo, però...
2: Molt infravalorat pel meu gust.
1: És molt,
3: doctor,
1: molt bonic.
3: Podem avançar amb el tema del diagnòstic d'aquest pacient? Sí, que pobret meu.
1: Vinga, apuntem. Començarem el tractament amb la Fira de la Trumfa de Molló. Vale? No us la podeu perdre.
3: És aquest cap de setmana el que ve, no?
1: Tot això el que ve és aquest cap de setmana.
3: Ah,
1: és per treure una mica de sobre el que ve ser la centralitis.
3: Perfecte.
1: Vale? Fira de la Trumfa de Molló, increïble. Continuarem després amb una dosi de la incomparable Fira del Caçador de Tàrrega.
3: Ah, molt bé.
2: Ara!
3: Molt bé, això anirà molt bé.
1: Preciosa. I si la centralitis no remet, doncs llavors sí que tirarem per la bativa de rovellons de la Fira del Bolet i el Boletaire de la Pobla de Lillet.
3: Molt bé, m'agrada molt, m'agrada molt. Està molt bé, perquè és un pla de xoc, vull dir, no hi ha medicaments, sinó simplement que la Barcelona ha de sortir de Barcelona i ampliar territori, eh?
1: Però és difícil. A vegades tu vols sortir de Barcelona, però Barcelona no surt de tu.
5: Total.
2: I també és difícil sortir de Barcelona perquè hi ha una xarxa de transport...
0: Pèssima.
3: Sí,
2: digna
3: sí,
2: de l'any 20 abans de Cris.
3: Sí.
1: I però... també és cert el que heu dit, que hi ha un fantàstic concert de RAC 105.
0: És que el de RAC 105 és el millor de tot.
3: És el que et cura, eh?
2: És pràcticament com estar en plena natura.
3: I que et diré més, perquè gairebé tots els artistes que toquen cantant a la Mercè de RAC 105, no són de Barcelona. Marcos Amcà, de Bonavista, de Tarragona. Maria Jaume, de Mallorca. Tens a Teràpia de Xoc, que són de la Garrotxa. Tens els Catarres, que són d'Aigua Freda. I tens els Amics de les Arts, que no sé d'on són.
2: Però són d'on vulguin ser.
6: Però ja estan agafats dels collons. Perquè Barcelona ja els ha agafat dels collons.
3: Ja els ha agafat dels collons, sí, sí.
6: Llavors, que no voleu sortir de Barcelona perquè vinguda Maria Cristina, que tots aquests artistes... Ho entenc. Cap problema, en aquest cas, us aconsello que tingueu a punt un aftergiri per alleugerir la urticària.
2: Fantàstic.
3: Bravo, bravo, bravo. Molt bé, doctor, molt bé.
0: Tenim més consultes?
6: Sí, tenim una altra consulta.
7: Doctor, doctor, miri, cada cop que vaig a posar combustible noto com un dolor molt fort aquí a la zona de ronyonada esquerra i després acabo pixant sang. I miris el que abans m'han passat, ara cada cop em passa més i més fort. Què tinc? Què puc fer?
0: Comparteixo aquesta dolència, eh?
6: Sí, és que hi ha molta gent a Catalunya, a Europa en general, que està...
3: Ha tornat el Covid i ha tornat aquest virus, no, també?
6: Sí, sí. Virus. Ara us explico, perquè això més que un virus és una... No sé.
0: Una epidèmia.
6: Una epidèmia. A veure, també una cosa hem de dir, que cada vegada ens arriben pacients més cardats. Jo atenc totes les consultes, no asseguro èxit.
3: Clar.
6: Jo asseguro atendre. I ja està.
2: Que és maco, això.
3: Que això, hi ha vegades que no pots tenir-ho.
2: A vegades vas al metge perquè et mirin.
6: Et mirin els ulls, això s'ha perdut.
3: Hi ha gent que va buscar conversa al cap, eh?
5: Total.
3: Hi ha gent que va al cap, que no li ha fet mal res, s'inventa qualsevol cosa, una miqueta de conversa,
6: passa al matí.
3: Hi ha gent molt sola a Catalunya.
2: La gent està molt sola.
6: A mi, si em veniu, també m'agrada, eh? Jo xerro una mica amb vosaltres, expliqueu el que teniu.
2: No deus registrar res a l'ordenador, com els hi fan fer els pobres metges i infermers.
6: No, tot a mà.
2: Clar.
6: Tot en paper de fumat, t'ho he escrit.
2: Molt bé, perfecte.
6: Llavors, aviam, pixar sang és normal, és normal. Si vols acabar enterrat en una caixa de pi abans a la castanyada. Vale? Això ens hem de posar tècnics. Expulsar sang per la via urinària a l'omplir el dipòsit del cotxe és un símptoma claríssim de benzinèmia renal.
2: Bé.
6: Llavors, és conseqüència directa del de que ve si tenir unes pedres al ronyó de la mida d'un menhir.
3: Clar. Bueno, això és que està molt car. L'altre dia vaig fotre benzina al cotxe, 80 euros, eh?
6: 80 euros.
3: 80 euros, eh?
6: I et sortien 3 gotes del dipòsit.
3: D'on?
6: Del
0: sortidor.
3: No em sortia res, ja.
6: Hem de saber per què li passa al nostre pacient això. Doncs tot té una explicació. El nostre oient va a la gasolinera, veu els preus dels carburants, es posa a suar, a plorar i, en definitiva, a perdre líquids.
2: Clar.
6: El cos es deshidrata, acumula sang i es formen aquestes pedres tan emprenyadores als ronyons. Com ho solucionem tot d'una tirada?
2: Ara.
6: Mireu, jo aquí porto els meus guants.
3: Vale, perfecte. Que bé!
2: Oh, ASMR!
6: Mira. Podem fer una mica de teràpia...
3: Ostres!
0: Amb això et fan el tacte rectal, no?
6: Exactament, però no fan el tacte rectal.
0: Però els has rentat o no?
6: Què va, això està...
3: De quants pacients portes amb aquests guants, tu?
6: Un parell o tres, ben bé.
3: Espero que cap d'ells tingués una mica de sarna, eh?
2: És que s'acaba el món i no podem anar allà en Santa Plàstica. A mi em sembla bé que el reprofitis.
6: S'ha de reutilitzar. Llavors, que no pateixi, perquè si ho deixeu a les meves mans, jo faré una petita cirurgia.
2: Sí. Vale.
6: Obriré la ronyonada al nostre pacient.
2: Sí.
6: Per què? Doncs perquè el que volem és extreure les peces íntegres.
2: Vale? Sí.
6: Volem extreure el que ve a ser la matèria primera. Que no pateixi, perquè ho faig amb material pràcticament esterilitzat.
3: Perfecte.
2: Vale?
6: I m'han sobreviscut 9 de cada 10 pacients.
3: Perfecte.
2: Home, això és un èxit!
3: Que mori un, no passa res.
6: És veritat que n'hi ha 3-2 només, però bueno.
3: Clar, molt bé.
6: Llavors, què aconseguim amb això? Doncs dues coses en una. Jo tinc un conveni amb en Jaume Plensa, el nostre estimadíssim escultor.
3: Sí.
2: Que gran.
6: Ell vol matèria primera, llavors, quan extrec les pedres del ronyó, jo li subministro les pedres.
2: Tot per
6: l'art. Llavors, ell em dona una petita comissió canvi.
2: Molt bé.
6: I llavors, què aconseguim? Ja no tenim pedres al ronyó i, a més, podem omplir el dipòsit pagant amb els diners que ens ha donat el Plensa.
2: Molt bé!
3: Bravo! Et diré una cosa. Saben aquest doctor? Si dubteu de vostre doctor, el vostre cap...
0: El capçalera. Sí.
3: Plensa-t'ho bé i vés amb tu.
6: Uau.
0: Gràcies, doctor. Gràcies, Marc Simón. Hem de deixar aquí el programa d'avui. Ens veiem demà, perquè ja són les 4 de la tarda i hi ha molt de teca.
2: Ara ve la Pantera Rosa.
0: Hombre, ara ve l'inspector, com era? El doctor...
2: El doctor Panterito Rosa.
0: Va, fins demà, guapo.
2: Adéu.
8: Els taloners, els que van abans del clapés.
9: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
10: ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
11: Tradició, cultura i natura en família.
10: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
11: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
10: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
11: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
12: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
13: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
12: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
16: Visca!
17: Ho tocat!
18: He guanyat! Que bé, sí, que bé, que bé!
16: Quina passada!
15: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE. Que bé que els surt repartir.
19: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I supem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya.
29: El govern de tothom.
30: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
31: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
32: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
33: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
32: Us hi esperem.
34: Mira, ja ve, recta final.
35: Mora la Déu.
32: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
36: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
37: Un autèntic bochorno.
33: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
32: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
33: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
32: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas i Edu Mutante, la veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que porta dies provant de resoldre una de les paradoxes més complicades de la història.
1: ¿Las camisetas de la selección china son originales o son chinas?
0: Toni Clapés! Bravo!
2: Gran pregunta la que acabem d'escoltar i formular aquí al Versió RAC1, versió avui que podem dir que està allò que posa molts hotels, al complet. Per començar, saludem Montse Llussà. Montse.
3: Com estem? Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Ara que dèiem els xinesos, fa temps que no sento aquell senyor que venia aquí de tant en quant, que deia quantos sois, quantos sois.
2: Sí, un dia d'aquests sí. L'haurem de convocar. Qui també sí. Hem convocat avui és el senyor Virgili. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Què tal? Com està?
2: Em
4: vaig trobar bé.
2: Sí, va tenir un, allò que se'n diu un, popularment un baixón.
4: Un baixón.
2: Va fer un baixón, però...
4: Va venir com...

0: Sí. Doncs miri, què res millor que morir, per exemple, en la jornada d'avui?
1: Sí.
0: Però bueno, el veig...
1: Sí,
0: el
1: no, avui he fet sí. La revifalla. Que no sigui la revifalla de la mort.
0: La revifalla de la mort.
1: Sí.
0: Que no però sigui bueno, la revifalla
1: no
0: de la mort.
1: No se sap mai, això.
0: Parlant de Santa Tecla, qui l'està celebrant també és el senyor Boigues. Senyor Boigues, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Celebrant Santa Tecla, no?
2: Ah, quina tecla? Quina foto?
0: Doncs que avui és Santa Tecla,
1: La patrona de Tarragona.
0: Exacte, dic, suposo que celebrant-te.
2: Bueno, això, cada vegada se celebra més, això, eh?
1: Ah, pues, què?
2: És que estava preparant la frase d'avui.
0: Ah, perdoni, estava preparant.
1: Ah, vostè, perdoni.
0: Se li ha traspapelat la frase.
2: És que estava perdoni.
0: No, endavant. Què prefereix fer primer? Sí. Perquè a vostè, sí. Si no, se li trenca les oracions, surt del fil i el perdem.
1: Ha de tornar a començar.
0: Què prefereix fer? No, què prefereix fer primer? La frase o el gag que tenia marcat sobre Santa Tecla? Què prefereix?
2: La frase.
0: Doncs pues vinga, anem amb la frase sí, que és on se sent segur. Vinga, tot el matí treballant per vostè i vostè, com a bon actor o actriu, agafa el guió i, bueno, i se'l passa pel forro. Endavant, amb la frase.
2: La frase del dia. Darrere d'un gran home sempre hi ha la seva esquena.
0: Molt bé. Va, ha quedat descansat ja. Perfecte.
1: Molt bé.
0: Doncs vol fer el comentari de Santa Tecla?
2: Sí, ara? Ara sí.
0: Ara ja estem endreçats.
1: Molt bé.
0: Ara ja ho tenim. No, és important tenir el cap ben endreçat.
2: No, és una festa que acabada és més important. Abans només era important pels pianistes. Ara ja els que fan servir ordinador ja s'hi han sumat.
1: Sí.
2: El mòbil, vull dir que acabada és més important.
1: Sí, sí.
2: I a la vida tocar la tecla oportuna és bàsic per la vida.
0: No, el comentari estava ben treballat. Ja, per tant, ha estat bé. Un aplaudiment pel senyor Boigues. Bueno, a tot això, deixeu-me dir que la notícia a aquesta hora de la tarda... Luja es posa en música d'Ocas Grasses. Si pogués ser, quan demano música d'Ocas Grasses, no posa sempre la mateixa. Cosa que... És que sempre poseu les dues mateixes. És una cosa... Com està el pati? És que en tenen un grapat i sempre anem a posar una mica el mateix.
1: Però és que per mi...
3: Tot sona igual. Tot...
0: No, perdoneu.
1: Tot sona igual.
0: Perdoneu, no, que us ho pot dir el Josep Montero, que no sona igual.
4: Què passa, penya? Clar que no sona igual, tio.
0: Clar, és que no sona igual. Què diu que sona igual? Tio. No sona igual.
5: I ell també sona sempre igual, eh?
0: No, això no...
6: Què diu aquesta, tio? Què diu? No, són totes diferents, tio. Escolta, tio, què? Compreu entrades de les que...
0: Bueno, atenció, perquè la notícia a aquesta hora de la tarda és que queden entrades encara... Hem passat d'exaurir les entrades, de que en el seu moment no en quedés ni una, hem passat d'això a que després de 24 hores que em poséssiu més a la venda...
6: No cardis.
0: En queden un grapat ara mateix a la venda dels 4 concerts que fareu.
4: Encara queden entrades, tio! Encara queden entrades, tio, què? Que me los quitan de las manos, tio!
0: Però, perdona, què està passant? Perquè la gent... no hi ha bufetades per les vostres entrades.
6: No sé, tio, no ho entenc, tio. La penya està com una regadera, tio.
0: La penya va...
6: La penya és rara, tio.
0: La penya pràcticament es va bufetejar per les entrades vostres a l'Estadi Olímpic i de cop i volta...
6: I ara no us volen, tio. Tanta febre, quan vam anunciar els concerts, la penya plorava per les cantonades, tio, perquè s'havia quedat sense entrar. I ara què, tio?
1: Què ha passat?
6: I ara què, tio? M'hauré de posar a les Rambles a vendre-les o què, tio?
0: No, és que, a veure, i en queden moltes, perquè aquest matí hem estat remenant el que és l'aforament i en queden moltes.
6: A veure, són de visibilitat reduïda, saps?
0: No, home, no, perdona, que es veuen bé.
6: Però, clar, l'important no és si ho veus bé o no, saps? És escoltar la música d'un concert, perquè, clar, jo estic canyon, tio, però no n'hi ha per tant, saps? Vull dir, tu em vols una d'entrada o què?
0: És que jo ja en tinc.
4: Tu em vols una d'entrada o què?
0: No, que t'estic... Jo vaig amb l'Arnau Vila.
6: 66 pavos, tio.
0: Sí,
6: 66 aurets, tio. N'hi ha de sobres, eh? Entre la web, tu, què? Lluçà, què?
4: És que
6: vols una entrada?
5: Ai, és que tinc moltes coses aquells dies. És que em sap supergreu, de veritat t'ho dic.
4: Folquet, vols una entrada o què?
7: No, gràcies.
4: Marc Serra, vols entrada o què?
8: Jo crec que sí que vindré, eh?
4: Sí?
8: Sí, el que passa és que...
6: 66 paves, vinga, teo. Passa taquella.
8: No, un moment, és que crec que n'hi haurà més a la venda, encara.
0: Com?
6: Què dius?
0: Com?
3: Què vas dir?
8: Perquè estem treballant, s'està treballant aquest tema des de la redacció del Versió RAC1, que hi ha gent que en el seu moment em va comprar moltes.
6: No sé, clar, tio. Clar, perquè
8: en aquest moment hi va haver...
6: Em va comprar un fotimet, tio.
8: Va haver una bogeria, sí, sí, i ara que arriba l'hora, sí, ara hi ha gent, doncs, que no, hi ha molta gent que hi anirà, sí, sí, però sí, potser sí, gent que em va comprar, aquest diré jo, entre tota la colla, 15, i ja, doncs, potser hi van 7, saps?

0: Passa, ja
1: passa, és l'última oportunitat.
2: En quedaran més.
1: És l'última oportunitat. Sí.
3: Amb això tens raó. Són els quatre últims concerts.
1: Si no veniu, us emperdireu tota la vida, eh? El fomo aquest que teníeu, eh, penya, ara què? Tio, va, tio, aneu, tio, que flipareu.
2: No, jo vindré, tio. Jo vindré. Jo vindré.
1: Que vindrà la tele i tot, eh? Vindrà la tele i tot, eh?
4: Sí. Ho hem pillat, o què? I flipes, vindrà la tele segur, eh, gravar això. Este fliparàs, eh?
1: Este fliparàs, eh, tio? Oh,
5: quins creus?
1: Fliparàs, tio, oportunitat última, sí! Compreu entrades, collons! Per quatre entrades que hem fotut a la venda, no us feu quedar malament ara, que llavors diran que no m'ho omplen l'estadi olímpic, no cardeu! Hòstia, serem uns pringats, eh, tio, si no venem aquestes entrades. Vinga, entrada! Entrades a la venda, va, que en queden molt poques a petar-ho! Vinga!

0: Josep Montero, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies,
1: Ani.
2: Adéu.
0: Això és ben segur, eh?
1: Adéu.
3: Però per què crida tant, sempre?
4: Sempre crida.
0: Perquè sempre està, amb còdic concert. Sempre
3: està amb
0: còdic concert. A veure, podem saludar ara mateix a la Mònica Folquet, on estem veient de resquitllada el president de l'Iran a l'Assemblea de les Nacions Unides, Masoud Pezeshkian, parlant i dirigint-se, en aquest cas, al missatge que li va adreçar ahir Donald Trump. Escoltem-lo.
5: Están cometiendo genocidio utilizando las supuestas tecnologías con las que cuentan y luego tachan a otros de terroristas. ¿Somos nosotros la fuente de la inestabilidad? Lo único que buscamos es vivir de manera independiente. ¿Somos acaso los que causamos la inestabilidad? ¿Los que cometen actos terroristas y violan los derechos? ¿Son ellos los protectores de la paz y la estabilidad? No se ha respetado ninguna ley internacional por su parte. Esta es la situación ante la que nos encontramos. Hemos recibido ya nuestra respuesta. Necesitamos contar con la fuerza porque un pueblo que no se puede defender en el mundo de hoy será pisoteado. Vivimos en un mundo en el que los poderosos, en lugar de pensar en la humanidad, la justicia y la democracia, parecen ser los que crean y protegen la inestabilidad y la destrucción. Durante los últimos dos siglos, Irán no ha atacado ningún país, ningún territorio, pero siempre nos hemos defendido con firmeza. Ahora se nos acusa de ser la fuente de la inestabilidad en la región, se nos tacha de terroristas. De tal modo que la senda que hemos elegido para nuestra nación requiere poder para defendernos. No buscamos el poder para atacar ni cometer agresiones. Buscamos la energía para poder progresar, no para amenazar a las sociedades con armas. Y deseamos cooperar en aras de la seguridad. El pueblo iraní, en los últimos 7 meses, nuestro pueblo ha salido a la calle cada tarde a protestar en apoyo a su tierra natal. Para no permitir que quienes
0: ahir vam escoltar una bona estona a aquesta hora Donald Trump i per aquesta regla de 3, en igualtat de condicions,
6: molt diferent,
0: ho podem escoltar el president de l'Iran. Si poden callar, sisplau.
5: Se han salido a la calle. Ellos son nuestra fuente de poder, nuestro apoyo, y por eso nos mantenemos firmes. Irán debe ser poderoso para evitar verse amenazado, para evitar que su futuro se vea amenazado. No deseamos utilizar nuestro poder para conseguir hegemonía. No buscamos nuestra seguridad causando la inseguridad de los demás. En relación con la defensa de Irán, nuestros sistemas defensivos han sido construidos de tal modo que nadie pueda pensar que el bombardeo de ciudades iraníes quedará sin respuesta. Por eso contamos con el poder militar que tenemos para defendernos. Però que quedi clar, per al nostre país no
3: Toni, nosaltres l'estem escoltant, però qui no ho està fent és el representant dels Estats Units, que ha marxat de la sala perquè a l'inici de la seva intervenció el president iranià ha ensenyat fotos de nens morts a l'Iran i no ha caigut gens bé a la part nord-americana.
5: De sanciones internacionales y otras etiquetas referidas a nuestra tecnología nuclear. Pero para nosotros la tecnología nuclear pacífica forma parte del progreso inherente. Para nuestros pacientes supone tratamiento, para el sector agrícola supone seguridad alimentaria, para la industria supone adelanto y progreso, el suministro de energía eléctrica. Irán no acepta que la energía nuclear esté a disposición exclusiva solo de un puñado.
0: De moment, Mònica, reclamant l'opció de tenir energia nuclear i de tenir l'opció de desenvolupar l'energia nuclear.
5: Però també diguem que no a les limitacions de la tecnologia nuclear.
0: Treu.
5: Nuestra paz no se conseguirá en el campo de batalla. Pero tenemos que brindar la seguridad necesaria al pueblo iraní. Buscamos la cooperación para lograr la seguridad. Vivimos en una región donde la guerra no conoce fronteras. Las crisis en un territorio se contagia a los países vecinos. Por eso, Irán no considera que sus vecinos sean rivales en materia de seguridad. Queremos contar con vecinos fuertes en las aguas navegables en el estrecho de Hormuz. No podemos permitir que unos cuantos tengan acceso libre mientras utilizan esas vías navegables para imponer sus actos de agresión. Cuando nos impiden el acceso a nuestras propias vías navegables, han cerrado el acceso a nuestras propias vías de navegación. Y sin embargo, siguen proporcionando misiles y tecnología militar letal para generar inseguridad en todas las tierras que circundan esas vías de navegación. No sucumbiremos ante esas medidas. La ampliación de la guerra no llevará a la seguridad.
0: Bé, pel que estem escoltant, hem volgut escoltar aquest inici de la compareixença del president d'Iran. No sembla que el discurs ahir de Donald Trump, Mònica Fouquet, hagi canviat el posicionament d'aquest país ni del seu president.
3: No, no, el president iranià que defensa que tenen tot el dret a...
1: A què? Saps el preu que val gasoil per culpa d'aquests?
2: Ara...
1: El preu que paga Oriol Gasoil, 2 amb un 65.
0: I és per culpa dels... És per culpa dels
1: I demanen de l'energia. I la meva, què?
0: Sí, sí.
1: Hòstia.
2: I això, després, els ous, l'oli... Tot,
0: sí, també.
2: Tot puja, per culpa... Per culpa
0: dels iranians.
1: I estem que ja està vinguent el fred, que ja he d'engegar la caldera de gasoil a l'hivern.
2: I maten dones,
3: Va començar la guerra contra l'Iran?
1: Qui tenia
3: Qui va començar la guerra contra l'Iran?
2: Maten dones, maten dones, sense el mocador, que abans ens el mocador.
0: Li recordo que el president de l'Iran...
2: I estaríeu totes dues ja penjades,
0: Però és el que deia la Mònica Fouquet, que la compareixença del president...
2: Totes dues penjades.
0: El president de l'Iran ha començat la compareixença ensenyant aquestes fotografies i el representant dels Estats Units...
2: I el Bromby, van matar?
0: Allò era una sèrie... És que vostè barreja ficció i realitat.
2: Aquell pobre noi que no, hasta Brody, era musulmà
0: sí,
2: i tot,
0: però el
2: va fer...
0: Sí, però és que
2: va fer musulmà sí, i el pelen amb una grua, pelat, penjat allà.
3: Nicholas Brody, que era la sèrie Homeland.
2: I l'encarni desesperada.
0: Sí, bueno, és igual. Bueno, anem a altres qüestions de la jornada, com és que avui també ha estat notícia, fa poques hores, Gonzalo Boye.
4: Molt bé.
3: Doncs sí, perquè l'Audiència Nacional l'absol de blanqueig de capitals i falsedat documental. Boye defensava José Ramón Prado Bugallor, conegut com a Sito Miñanco. Aquí l'Audiència Nacional sí que ha condemnat a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna. Justament aquest matí, Jordi Basté entrevistava a Gonzalo Boye per parlar de la decisió del Constitucional d'ahir en relació al president Puigdemont i li ha preguntat per aquest cas. I Boye es mostrava confiat que acabaria bé.
6: No tengo claro cómo va a terminar eso, espero que termine bien. El juicio fue bien, las pruebas demostraron que no había pasado nada de eso, pero claro, en España la justicia a veces es impredecible, ¿no?
0: Bueno, doncs en aquest cas, per molt impredecible, el resultat ha estat l'absolució de Gonzalo Boye.
3: Ha estat l'absolució, que Gonzalo Boye, que ha fet una piulada també fa poqueta estona dient que ho ha sabut per la premsa i que està molt content.
0: El podem saludar a aquesta hora, ho vinguin amb Ginebra. Gonzalo Boye, bona tarda.
7: Muy buenas tardes.
0: Bueno, enhorabona, en aquest cas, per la sentència absolutòria.
7: Efectivamente, entre la sentencia del Constitucional de ayer que permitirá la vuelta del presidente Puigdemont y mi absolución, les aseguro que van a terminarse las existencias de palomitas en toda Europa.
1: Sí, señor.
7: Ya está.
0: Gracias.
7: No quedarán ni la salada, ni la de mantequilla, ni la dulce de colorines. No quedará ninguna. Y todavía falta la sentencia que nadie se espera y que todavía está por llegar.
0: Gracias, gracias en aquest cas.
7: Se la puedo avanzar a ustedes en exclusiva si quieren.
3: Ah, doncs sí, exclusiva.
7: Atención.
8: Exclusiva.
7: Muy pronto se va a levantar la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña.
1: ¿Qué?
7: y va a ser más pronto que tarde. Ahí lo dejo.
2: Hola.
7: Ahí lo dejo, no pregunten más.
0: Ah, ya está.
7: Vale, ya lo he dejado ahí.
0: Vale.
2: Ah, conforme.
7: No hagan más preguntas, esa es la exclusiva.
0: Vale. Gracias, gràcies, Boye. Avui, com dèiem, hi ha moltes coses a comentar, entre elles el que ha passat al Congrés del Diputat, de Diputats, per un gas tòxic.
3: Sí, la policia...
0: I no ha estat d'un diputat o diputada que s'hagi deixat anar.
3: No ha estat...
0: Quina broma! No ha estat... Ah, no, perdoneu, això forma part de la història del... Es diu que en el seu dia va ser... Va ser Camilo José Cela, sí, que li va dir... Resulta, es diu, això era una llegenda que Xirinacs es va deixar anar i Camilo José Cela en el Congrés li va dir prosiga el mossèn, però després amb els anys més posteriors es va dir que això era una llegenda i que això no havia passat mai. D'aquí que en vingui aquest tipus de gasos. També quan els veig els diputats i diputades,
2: sobretot la sessió de tarda,
0: a la tarda els veus que, bueno, han acabat de dinar i es van desinflant.
3: Doncs no ha estat,
0: saps? Comencen a perdre aire i els veus que perden aire.
4: La butaca absorbeix molt, eh? Les
0: també, també, sí, sí.
4: Si ho fas ben així, que el forat vagi ben bé a la butaca, ho agafa, eh? Això ho he provat ja a vegades i agafa tot.
3: En tot cas,
2: però no són de Sky.
0: Aquí en tenim un.
2: O són de Sky les butaques, no?
0: Sí, és igual, però Sky, jo no sé si... Li pot preguntar al Jordi Armentera si són de Sky o no. El que sí que li dic, que estic convençut que si hi hagués un penòmetre... Segur que registraria un grapat de gasos que s'escapen. No només al Congrés, aquí a RAC1 també, si poséssim un contrast, veuries que més d'un a la tarda doncs es va llufant.
2: I són d'efecte hivernacle, eh?
0: Sí, no,
2: miri. Que es fa l'atmosfera.
0: La prova la tenim aquí, que hem de tenir l'aire condicionat a menys 2 graus.
3: En tot cas, no han estat pets el que ha passat al Congrés. Ara ens ho explicarà el Jordi i han tingut conseqüències una mica més greus. La policia ha hagut de precintar...
0: Sense anar més lluny, el va Segarra en aquest mateix estudi la setmana passada per menjar cigrons, Atenció.
9: Sí, perdona que ha passat una cosa que Marvala ara s'aixeca i el va Segarra també. No, perquè hem tingut... Bueno, hi ha una petita fuga aquí. Hi ha hagut una fuga de gas.
0: Que m'expliqui la protagonista.
10: És que fa una pudor de merda. Què he pensat? No sé.
11: És que avui no portava tàper. I m'he comprat un tàper que tenia cigrons.
10: És que, de veritat, que he intentat aguantar-ho amb la màxima professionalitat.
0: Després parlem de si el Congrés, els congressistes, sí, parlamentaris o senadors es llufen. Home, si passa aquí a RAC1, amb l'Alba Segarra. Endavant, senyora Forquet.
2: Una noia.
0: Sí. Silenci.
3: És una persona, totes les persones.
0: No, va, per favor, silenci.
3: En tot cas, al Congrés la policia ha hagut de precintar 3 plantes de l'edifici i no ha estat per cap pet de cap diputat, sinó perquè s'hi ha llançat un esprai tòxic de gas pebre. Ha passat després que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, hagi obligat a abandonar el ple a una diputada del PP a qui li ha cridat l'ordre perquè ha exhibit un pot de gas pebre durant la sessió de control.
12: Tengo que llamar al orden a la señora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso y le...
13: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
3: Aquesta diputada, Ana Belén Vázquez, exhibia el pot mentre formulava la pregunta al ministre de l'Interior, Grande Marlaska.
14: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska. ¿Es esta la nueva normalidad a la que se tienen que acostumbrar los ceutís?
3: La diputada en qüestió ha abandonat l'hemicicle entre aplaudiments a la bancada del PP i ella ha dit que el pot estava buit. Després hem sabut que un treballador del PP, ara li preguntarem al Jordi qui és qui ha manipulat aquest esprai a l'interior del Congrés i això ha obligat primer a atendre unes quantes persones que han inhalat aquest esprai i a precintar parts d'aquestes 3 plantes de l'edifici.
0: Doncs anem cap a Madrid, obrim línies amb Jordi Armenteres, delegat de RAC1 Madrid. Jordi, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. tarda. Per cert, el Pet era del Camilo José Cela, no era del Xirinacs, eh?
0: Exacte. Ah, gràcies, gràcies. Però,
15: o sigui,
0: no, però moment, moment. No,
2: a veure, explica-ho bé.
0: Exacte, la llegenda és que crec que estava fent un discurs Xirinacs, aquesta és la llegenda, sí. Però crec que és fals. I aleshores va ser...
15: El Cela va desmentir en el seu dia.
0: Exacte, però explica-ho, explica-ho.
15: Ho va desmentir perquè havia corregut molt i el Cela tenia fàstic del discurs del Xirinacs en el seu dia i suposadament es va fotre un pet d'aquells que...
0: I que aleshores Xirinacs es va aturar, sí, i aleshores la frase era de Cela, prosiga el mossèn.
15: Sí.
0: Però és una llegenda, perquè...
15: No és llegenda, però clar, el Cela és mort, clar, i...
0: No, però
15: crec
0: que ara hauríem de buscar el document, bueno, buscar el document, que crec que fins i tot el mateix Cela ho havia negat, és a dir, que d'això, que sigui... que fos real o no, crec que no estava tan clar. Però en tot cas, escolta, és un motiu més per buscar al voltant d'aquesta llegenda, veure què hi ha de ser i què no, però crec que es va desmentir. Crec que és una d'aquestes llegendes que circulava, però es va desmentir.
2: Bueno, xuclava gibrelles d'aigua...
3: Sí, no, però això era... No, tampoc.
2: Veure, ell ho va explicar,
3: però...
4: Ho va fer.
0: A veure, que em diu el Xavi López que ha trobat el document on Camilo José Cela, desmenteix que es tirés un pet davant a Xirinacs.
16: Entonces, ¿qué cosas han contado de usted que usted no haya hecho?
17: Bueno, lo que me atribuyó Eduardo Chamorro en el Senado cuando le interrumpí, según él, un discurso a Xirinacs, no es verdad.
16: ¿Qué fue lo que pasó?
17: Me atribuían que le solté un tremendo pedo y que dije, prosiga el mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho. Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario. La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal...
16: ¿Cómo?
17: Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro.
2: ¿Veus?
17: Bueno.
16: Es decir, que coge una palangana,
17: sí,
16: con un litro y medio de agua, y ¿qué es lo que hace? Se sienta encima y lo absorbe.
17: Sí.
2: ¿Veus?
17: Esto lo hace muy poca gente. Y yo esto lo sé, sí. Bueno, usted se ríe, pero si quiere, pues pedimos la palangana, vamos. Agua que no esté demasiado fría.
16: Que no tenga
17: cabrón. No, es igual. Bueno, mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro.
0: Quin any era això, Xavi, sisplau? L'any 83, eh? 83, Mercedes Milà entrevistant a Camilo José Cela i aclarint aquesta qüestió que estava...
3: Hi ha una altra anècdota d'ells dos a finals dels 70, que suposo que també recordeu el moment en què el Xirinacs el veu dormint i li recrimina. I ell li diu, no, monsenyor, no, no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. No la recordàveu, aquesta?
0: No. Sí, però aquesta és real o també és llegenda?
3: No, sí, vaja. Això en principi
0: això és una altra incògnita que queda. Bueno, Armenteres, anem al que ha passat avui.
2: El gas pebre.
0: Pel que fa al gas pebre, després la intervenció de... Bueno, el que ha estat la limitació d'accés a segons quins recintes...
2: Però això és quan ell ha sortit que ha disparat...
0: Ara li explicarà. Ara li explicarà si té de deixar parlar l'Armenteres.
2: Bueno, pregunto.
0: Jordi. No, clar, a veure,
15: la pel·lícula que hem reconstruït, a veure... Ana Belén Vázquez, ja li heu sentit el to. Aquesta senyora és policia, és una inspectora de policia en excedència, perquè és diputada del PP. De fet, fa molts anys que és diputada gallega del PP. Llavors, què ha passat? Que ella portava per escenificar tota la pregunta de Ceuta aquest gas pebre a la butxaca i abans, jo entenc que abans de començar el ple ella diu que l'ha buidat al carrer, no diu a quin lloc, i quan ha entrat li ha donat a un assessor, un dels responsables de comunicació del Partit Popular, que té nom i cognom, doncs ni que no el diguem, però vaja, si heu vist les imatges, és el senyor de les ulleres,
0: que és més,
15: ell va ser cap de premsa de Jesús Posada com a president del Congrés dels Diputats, poca broma, per tant.
0: No, i a més, dic, Òscar Puente és un dels que s'ha encarregat a la xarxa X de retuitejar la imatge d'aquest senyor.
15: Però no ha posat el nom.
0: No, però la imatge sí que l'hem vist. Si busques la cara ja sabràs qui és.
15: Li dona el gas pebre i ell se'n va a un lavabo per netejar-lo, amb la mala sort que suposadament li surten tres Tres flitades.
2: Tres esquitxos.
3: Una mala sort, també. Sí, però sí. En tres esquitxos es precinten tres plantes.
15: No ho sé, sí, però vos dic jo que ha sigut bèstia perquè això s'ha filtrat pels conductes d'aire i ho hem acabat notant.
2: Amigo.
15: Pensa que estem a l'altre edifici.
2: Amigo.
15: Llavors, ell ha fet el xou, el tema és que ell ha dit que no, que havia buidat el gas, que l'havia buidat el carrer i tot això, i quan el Congrés ha començat a dir investigació oberta, en aquests moments la policia està recuperant totes les imatges, perquè el passadís de lavabo, senyor Marcelí, no és el lavabo on vostè va quedar tancat.
1: No, aquella, sí.
15: Perquè... no és aquella. És un altre edifici més.
2: És... ah, perquè nosaltres estàvem a l'edifici que no donava a la... com es diu això? Al Congreso.
15: A l'hemicicle. No. És que, de fet, tampoc era l'edifici de l'hemicicle, era un de davant.
2: El de davant, sí.
15: Clar, la pel·lícula és que aquest senyor s'ho deia, no, sóc jo el que he acabat de buidar per error quan l'estava netejant perquè la diputada m'ho havia demanat. I a partir d'aquí, efectivament, 12 persones ateses pels serveis mèdics, sabeu que hi ha servei mèdic...
0: 12 persones ateses, però els han atès per què? Què els hi ha passat, Jordi?
15: A veure, hi ha hagut una dona que ha vomitat, que ha entrat al lavabo... Això també hi ha una altra cosa, hem demanat si és lavabo d'homes o de dones, no ens ho han aclarit. També hi ha els de minusvàlids...
1: Que és on es va quedar Marcelí.
2: Que on vaig quedar jo.
15: Que és on va quedar vostè, doncs, però l'edifici del davant. Llavors... qui eren aquestes 12 persones? Eren treballadors de la cambra i també una delegació de Mauritània. Hi havia una delegació de parlamentaris de Mauritània que estaven visitant el Congrés dels Diputats i a mi hem de fer una reunió. Llavors m'ha explicat també que en aquesta reunió tothom està amb els ulls ben vermells, que eren bastants més de 12, per l'efecte d'això. A veure, poca broma, perquè nosaltres estem a la zona de premsa, és un altre edifici, estem... on estem a premsa, és l'edifici del costat, són 4 edifici del Congrés dels Diputats, allò ha començat a circular pels conductes d'aire, tot i que siguin dos edificis estan interconnectats, i ostres, notaves que tenies una mica de cuissó, de picó, als ulls i al nas, una mica, tampoc res de l'altre món, i a més el tema del gas pebre el controlem de... jo em vaig passar moltes nits a Ferraz, ara fa un parell d'anys, i allà de gas pebre en vam...
2: Vam sumar molt, diríem. Però el senyor que netejava el pot del gas,
15: sí,
2: no ha quedat contaminat quan se li ha disparat?
15: No, deu haver sortit molt ràpid.
2: És molt estrany, això és molt estrany,
15: Sí.
2: Perquè si tu manegues un gas d'aquest...
15: És que tot és molt surrealista, al final.
2: Però vols dir que no, aquest senyor no l'ha flitat ja directament...
1: El respiradero de l'aire, ja no agafa l'aire.
2: Ara.
1: Claro, per intoxicar tothom.
2: Ara. Això ha estat així, Això ja t'ho dic jo.
15: Faci l'acusació a la policia, a veure què li respon.
0: Exacte.
15: La policia ha obert hi ha una comissaria pròpia, un departament de seguretat de la Policia Nacional Espanyola dins del Congrés dels Diputats,
2: sí,
15: i són els que porten tota aquesta investigació. Ja veurem si hi ha algun tipus de represàlia, perquè efectivament no es poden entrar armes al Congrés.
4: Perdona, Jordi, però aviam, considerar el gas pebre una arma, ho trobo una exageració.
3: Sí, doncs que li tirin a vostè.
15: A veure, el reglament del Congrés prohibeix armes. Llavors, anem a buscar la llei que diu que és considerada una arma.
4: No? Sí.
15: Hem d'anar a una llei de l'any 83 que va signar el Corcuera com a ministre de l'Interior.
4: Boníssim. El de la puerta.
15: Article 5, el que tipifica el que es considera com a arma i que no. Apartat I, per tant el 9è apartat de l'article 5 d'aquesta llei, diu... els esprais de defensa personal i totes aquelles armes que desprenguin gasos o aerosols...
4: Però quin tipus de gas?
15: Qualsevol altre dispositiu que tingui mecanisme capaç de projectar substàncies estupefaents, tòxiques o corrosives.
2: Yeah.
15: Però, després, aquest mateix article diu... del que es disposa de l'apartat anterior, s'exceptuen els esprais de defensa personal que... en virtut de la corresponent aprovació del Ministeri de Sanitat i amb informe previ de la Comissió Interministerial Permanent d'Armes i Explosius, es considerin permesos.
4: Ja.
15: Llavors, això és un arma o no és un arma?
4: Però aviam, no diu el tipus de gas, és molt important. Aviam, una cosa és gas pebre, la pebre pica, però aviam, tampoc és... gas tabasco, per exemple. Gas tabasco seria una altra cosa. El gas chile jalapeño, això sí
1: pica
4: que
1: molt,
4: és...
1: Pica
4: molt, Això, home, si pica com mil vegades més el de pebre.
2: Sí.
4: Aquí la llei o dona més informació sobre el gas, canvia molt un gas o un altre.
3: Però Jordi, si jo el vull portar com a defensa pròpia, el puc portar-lo a la bossa?
2: Has de demanar el permís, que diu la llei.
15: Per comprar-lo has de demanar permís i t'has d'identificar en una armeria. Però, francament, no en tinc ni la més remota idea de si podries entrar al Congrés dels Diputats amb això.
0: A veure, que la Folquet ha estat remenant la normativa pel que fa al gas pebre, que us veig molt interessats
3: d'aquesta arma. Com estan les coses, perdona, Home, no, és interessant, és molt interessant.
15: Barcelona, avui es dispararà la venda de gas pebre.
0: Home, sí. Home, avui hi haurà a les armeries de Catalunya cua per comprar gas pebre.
2: I ara aniré a comprar.
1: Dios mío. Estamos preparados para la guerra. Hay que tener gas pimienta, Dios mío. Uno para cada sobaco, como si fuera desodorante.
3: Jo ja aniré ara quan surti. De fet, és legal, el que passa que no...
2: Tens dues dones no boges al costat. No,
3: ah, banda, sí? Boges? Sí, home.
2: Dues dones boges, eh?
0: Bueno, si és per llançar-li a vostè, pues miri, crec que és una excel·lent idea.
3: A veure, és legal. No el pots fer servir qualsevol tipus d'aerosol. Ha d'estar homologat i l'has de comprar, com deia el Jordi, armaries i botigues especialitzades. Ah, sí. I l'has de comprar si ets major d'edat. Però no el pots fer servir a qualsevol lloc. Ah. Aquest és el tema. És a dir, si tu...
0: On el pots fer servir?
3: El pots fer servir si al carrer...
18: En defensa pròpia.
3: Algú t'ataca en defensa pròpia, però si estàs dins d'un local, per exemple, una discoteca, no el pots fer servir.
18: Però sí que et podrien apunyalar, per exemple.
3: Perquè podries ferir o afectar a gent que tinguis...
18: Clar.
3: Sí, esclar. Però si entra...
15: Ergo, al Congrés dels Diputats no li pots entrar.
18: No, home, no. Mm.
0: Ja. Bueno, jo veig que la Lluçà, ella, escolta, vol utilitzar el gas pebre com el Rexona, eh? Vull dir, venga.
1: Dios mío, una per cada sobaco.
18: No, però no se sap mai. Tu
1: nunca
18: que...
1: t'abandona, Dios mío.
18: Penso que no està de més, a vegades, mira, com a
0: mira,
18: defensa
0: la Lluçà,
18: pròpia.
0: Mira, abans de sortir de casa, cada dia.
3: Mira, l'Esteve Giral...
0: Venga, posant-se aquí al sota la xella, el gas pebre.
3: Toni, l'Esteve
0: Giral... I el coll.
18: Per si ve algú a fer-te un petó o algo... Que
0: ah, mira, pobre.
2: I darrere
0: se li quedaran els ulls irritats.
3: L'Esteve Giral diu que es pot comprar a Amazon, també, que ell...
18: Jo l'he vist a Amazon.
0: Però això no és legal, eh? Això que fa l'Esteve Giral.
18: I per què el vol?
3: Això no m'ho ha dit.
1: Quants pots en vols?
0: El posa a l'amanida, l'Esteve Giral, quan que veu que li falta
3: no,
0: una mica de pebre,
3: no
0: el posa
3: mai,
0: a l'amanida. No.
18: Sí. Ah, a l'amanideta, clar, és veritat, en lloc de pebre, tiqui.
0: Poses una mica de gas.
2: Pollastre al forn. Com,
0: perdoneu, ja, a veure si no se li sí, no es posa sí. Gas, per exemple, de tòfona. Tòfona blanca, gas. Hi ha oli sí. De tòfona blanca. Ah, sí. Pues aquí, si no fa, li posa una mica de gas pebre sí, i l'amanida sí, queda perfecta. Gràcies, Armenteres.
15: Fins després, bona tarda.
18: I vigila. No respiris gaire fort.
0: No,
18: home,
0: ja està.
18: No,
0: ja, no respiris.
15: Ara em passen el gas que era. És un gas que es diu Fitodefensa 50.
1: Aquest, okay, quants en vols?
15: I, efectivament, per internet val 10 euros.
0: Bueno, però
18: no cal presentar cap paper.
0: Aneu a l'armeria. Aneu a l'armeria, que segur que és un...
18: No, perquè et demanen un... papers.
0: No et demanen res.
18: No.
1: Quants en vols? Que
0: no et demanen res.
1: Jo t'ho baixo d'Andorra.
18: A quant?
1: A 5 euros.
0: Vinga, l'altre, de veritat.
18: Home, dos per un, nena.
0: Vaya colla, sou realment... Després us queixeu, però sou tots uns il·legals.
2: Sí, i la Lluçà va disparant amb una escopeta. I amb una escopeta de valents.
0: I només hi falta el gas mostaza. I gas mostaza.
1: Ja tenim
0: la manida.
1: Té punteria que et pot tocar un colló, si vol.
2: I animada amb el d'Iran, estava? Sí, animant el d'Iran, eh?
3: Jo no ho he fet, això.
0: Bueno, vostè animant a Trump.
3: Sí.
2: Bueno, no, jo...
0: No, vostè no parava de criticar
2: però
0: el d'Iran.
2: Però el veig més persona a Trump.
0: No veig, ni a Trump ni al de l'Iran. No veig persona a cap.
1: És més macho.
0: Si em deixa dir. A veure, per anar acabant, perquè sí. El Marc Serra ja fa estona que es menja les ungles...
18: Se'n va comprar un, el Raül, amb una armeria, i diu que...
0: Quin Raül?
18: Un noi.
0: Ah.
18: Que ens escolta, diu, i pim-pam.
0: Ah, és que parles del Raül com si, no sé, el Raül, com si diguessis el Raül Llimós,
18: sí.
0: Per exemple.
18: No, doncs el Raül, una persona que ens ha escrit, sí. Diu, em vaig comprar pim-pam un en una armeria,
0: sí,
18: ni permís, ni DNIs, ni hòsties.
0: I, perdona, però tu no m'escoltes?
18: Qui ho ha dit abans quan jo dic? I si jo en vull un, el senyor Marcelí ha saltat i ha dit...
0: Jo
18: t'he dit... Has d'anar amb una armeria, amb papers i confirmació...
0: Això qui ho ha dit?
18: Del senyor Marcelí, m'ho ha dit.
2: Que necessites el permís perquè te'l donen a l'armeria conforme tu poses el DNI...
0: Sí, de veritat, eh?
2: No et poses un DNI.
0: Jo, o sigui, és que realment...
1: És que te n'has comprat un
0: És un programa en bucle. Quan jo dic que vas a l'armeria i te'l donen sense el DNI, és que te'l donen sense el DNI.
18: I com ho sap?
2: Com ho sap?
0: Pues perquè ho sé, perquè sé moltes coses que vosaltres no sabeu.
18: Ja està, sí, per alguna cosa.
0: Per exemple,
18: per alguna cosa ho sap.
1: Roba molt,
0: com per exemple, sé d'on venen els reis i vosaltres no ho sabeu.
2: D'Orient.
0: Ah, però d'on?
2: D'Orient.
0: Ah, sí, clar.
2: On ve de l'Iran?
0: Va, també sé d'on venen alguns que roben el coure.
3: Sí, avui...
4: Això sí que és una crisi, que abans es robava or i coses d'aquestes, plata, i ara ja anem robant coure d'aquest.
0: Bueno, és el que portaran sí. Els reis. Ja s'està canviant
4: sí,
0: la història.
4: Sí, sí, sí, anem a menys.
0: Or, incens sí. I coure.
4: Ja no sap ni robar-se, ja, avui en dia.
3: En tot cas, avui ens ha tocat el rebre els usuaris de la línia del Maresme, l'R1, un robatori de coure entre Badalona i el Clot. ha provocat retards durant tot el dia i també s'ha vist afectada la línia R2 Sud, en aquest cas per una incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Totes dues incidències s'han resolt, però a hores d'ara encara hi ha retards en totes dues línies. I tot això passa mentre l'estació de Fabra i Puig continua tancada.
0: Va caure el sostre, perquè caure, però compte perquè el sostre d'aquesta estació més de 100 anys ha aguantat.
1: Era de canyizo.
0: Sí. Per tant, crec que ha aguantat molt durant 100 anys, però al final ha fet la fi de cal galàctic.
10: És que el treca-treca del tren...
0: Bueno, el treca-treca, l'aigua, no? Una mica les pluges, sí, el baf, tot.
3: Renfe ho atribueix a les pluges, bueno. A la vibració dels trens que passen,
0: veus,
3: i també a unes obres que s'estaven fent.
0: Home, sí, i ja ho ha dit, de la condensació de la pluja amb la calor, i això ha fet que rebentés el... Tenim el document?
3: Tenim el document del director d'estacions de Renfe, que explica exactament el que ha passat.
19: El techo tiene más de 100 años.
0: Mira, ¿veus?
19: Es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, incluso se vieron afectados los talleres de aquel lado de Renfe, que quedaron inundados, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso. El yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo, porque el cañizo es lo que soporta ese yeso.
1: Por supuesto, así, ¿eh?
3: ¿Qué es el cañizo?
1: El cañizo es un trozo de caña, se hace una tela con caña.
3: M'agrada molt com ho explica. M'agrada com ho explica.
1: Hay que hacer eso en los techos antiguos, que eso ya no se hace. Se metía una llata de madera, una tira de madera.
3: Entonces, de las paraules tècniques.
1: Entonces, se metían la llata de madera en función de viga, de vigueta, en este caso, subvigueta, arriostrada.
10: Cabirones, ¿quieres decir cabirones?
1: No, llata, porque son más finas. Entonces, se hacía una tela con trozo de cañizo, con caña partida por la mitad, como si fuera un tejido de lo que lleva usted.
0: ¿Alguien le ha preguntado cómo se hacía el cañizo?
1: Pues si me lo habéis preguntado.
0: Bueno, se lo ha preguntado la Montse Llucet.
1: Ya está, entonces no se lo... Porque soy educado.
3: Es como un animaló, ¿qué pasa?
1: Si no me pregunta, yo no soy como una lagartija que salta aquí a comer gusano.
3: En tot cas, aquesta estació continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Un sostre de 100 anys, sí, comencen unes obres al paviment i ningú se li pot revisar aquest sostre.
4: Ara està cansat d'estar allà dalt, aquest sostre, dins els llaços, de veure totes les calbes. Les calbes que haurà vist aquest sostre. Les coronilles aquelles que ni el propi que va per allà se l'ha vist ell, i ell els hi veu, els que no s'ho han vist. En fi, continuarà.
0: A tot això, perdoneu, però estem en operació avui sortida perquè demà és la Mercè i aquí no quedarà ni la Mercè. Parta.
1: No sentiu la cançó a l'anunci? No l'ho sentit, que és nova. Barcelona canta quan arriba la Mercè. No l'ho sentit?
0: Bé. Què més tenim?

0: Aquesta és més llarga que l'anunci.
1: Sí.
0: Preciosa, eh?
2: Oh, però que llarga, no?
0: Calla.
2: Preciosa.

0: Bueno, enteneu perquè crec que és l'últim any a l'Orsio, no? Val, podem saludar ja el Marc Serra. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda. Jo també la volia escoltar, però
0: sí,
1: com acabava...
0: Ui. No, ens venia tots llarga. Molt de gust escoltar la cançoneta de Barcelona, que, en fi, que és la que genera que tothom canvia de cadena, almenys durant pràcticament 30 segons.
1: No, va, per favor.
0: Bé, deixem Barcelona, ens situem a Andorra, sí. Perquè és notícia... no pels minibabidels, pel formatge, el sucre o el tabac, sinó per l'incendi que ha cremat la pràctica totalitat d'una urbanització de superluxe anomenada La Carola i que s'ha convertit en l'incendi, diuen, més important de tota la història del Principal. Es tracta d'un dels projectes més cars i exclusius d'Andorra i que es coneixia popularment com la Sagrada Família d'Ordino. I la definició és força exacta perquè han tardat, poca broma, 20 anys en completar els habitatges i s'han cremat dies abans de començar a entregar les claus. Que, per cert, ja hi havia gent que hi havia dipositat automòbils, sí. Obres d'art...
1: Sí, sí.
0: En fi, entrem al detall. Què ha passat?
1: La pregunta del dia. Estem parlant d'un incendi que continua donant feina als bombers, però ens agradaria saber què és això de la Carola d'Ordino. Podem explicar-vos que és una de les promocions immobiliàries més cares d'Andorra, amb 51 habitatges repartits en 7 blocs, que, atenció, cada habitatge oscil·lava entre els 2 i els 6 milions d'euros. Molt, molt econòmic. I dissenyats, això té un preu, per l'arquitecte francès Jean Nouvel, suposo que el coneixeu, entre d'altres, va fer el disseny de la Torre Glòries de Barcelona. Hi ha molta polèmica i moltes versions al voltant d'aquest incendi. Què ha passat? Aquest migdia amb la Míriam ho estàvem seguint perquè els bombers han donat explicacions i algunes possibles teories.
2: Sí, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: En principi, el que han dit és que en les properes hores donaran l'incendi per extingit. Sí que han treballat aquesta nit en algunes revifades. Es veu que hi ha 4 punts on encara hi ha flama i diuen sobretot molta brasa. I els blocs més afectats, que són l'1 i el 4, que han quedat completament calcinats. Ara tota l'atenció, com deies, se centra en la investigació de les causes d'aquest incendi i treballen tant la unitat especialitzada dels bombers de la policia andorrana i del Ministeri d'Indústria andorrà. Davant la pregunta de si hi havia doncs, treballadors
1: ara,
2: en aquell moment,
1: sí.
2: Doncs, fent alguns treballs per acabar, no?, els retocs d'aquesta urbanització, doncs el director general dels bombers, Juanjo Barrio, ha dit això.
3: Tenim alguna sospita, però no deixarem treballar els professionals que entren a partir d'ara, que són els d'investigació d'incendis, policia, indústria i el nostre departament. Si no tenim gaire informació sobre aquest tema, sí que hi havia operaris. Nosaltres, la nostra funció és extingir, és la seguretat de les persones. No ens aventurem en aquest tema. Sí que és una molt gran superfície, hi ha molts metres quadrats i és complicat donar una resposta ara mateix.
2: Per tant, confirma que hi havia operaris de dilluns, hores abans doncs, que comencés aquest gran incendi. També se li ha preguntat si és cert que la fusta que s'ha utilitzat per fer aquests edificis no va ser tractada amb material ignífug.
1: Ja seria mala sort, perquè després de 20 anys d'obres, això potser
4: s'haurien
1: d'haver mirat. Sí, sí.
2: Doncs Barrio deia això.
3: No tinc aquesta informació. Hi havia molta fusta, la fusta crema, encara que tingui els productes que tingui, si està exposada a molta temperatura durant molt temps, acaba cremant.
2: I del complex de 7 blocs, Barrio ha explicat que els 4 blocs superiors han quedat completament destruïts, només han pogut salvar alguns apartaments dels dos extrems, i dels 3 blocs que queden més per sota, doncs un ha quedat parcialment afectat i els altres dos conservats. També diuen que han salvat de l'aparcament 3 vehicles d'alta gamma guardats en garatges particulars per alguns dels propietaris que ja havien comprat alguns d'aquests pisos, tot i que, recordem, encara no s'hi pot entrar a viure perquè no tenen la cèdula d'habitabilitat.
1: Expliquem-ho bé, teories per tots els gustos a Andorra, ja veieu que és un cas sorprenent, 20 anys de feina, just quan vas entregar les claus, doncs se'ls ha cremat. En parlarem amb el Toni Solanelles, que és periodista de l'Altaveu d'Andorra. Toni, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. La Míriam donava alguns detalls d'aquesta roda de premsa. El foc el tenim controlat ara mateix?
5: Sí, ara no. Ja no hi ha foc. Estan en la fase de refredament. I preservació, que en diuen, de tota l'estructura abans no entri la policia judicial a començar la investigació, que, per tant, no s'ha iniciat i probablement no s'iniciarà fins demà. Això agafaran pinces, pot ser que sigui aquest vespre, però partint de la base que a partir de les 8 la llum serà molt minsa, probablement fins demà no es començarà. Ara està en fase de refredament de tot el que ha estat aquesta estructura sotmesa a altes temperatures durant, doncs això, pràcticament 36 hores.
1: Us hem penjat la fotografia a les xarxes del programa perquè podeu veure de quin tipus d'edifici estem parlant. Ens pots situar una miqueta on és tot plegat i com és aquest edifici, aquesta urbanització?
5: Això és a Ordino, que és una de les... Aquí es parla de parròquies altes, és a dir, si algú va esquiar, pues, que ho associï a l'estació d'Arcalís, pues és la parròquia, o el municipi, per dir-ho així, en terminologia catalana, el municipi on hi ha l'estació d'Arcalís. Una de les coses que diuen alguns que feia que tingués aquesta construcció dificultats de comercialització és que és completament en una zona molt vaga, o sigui, ombra permanent, sol poc, i l'estructura... si algú, no sé, una opció perquè algú pugui visualitzar-ho, és com una mena de rusc d'abelles, amb l'exterior és feta pissarra, fins a unes 35.000 peces de pissarra, totes de formes diferents, és caprici del promotor, que a més estan numerades totes elles, per si mai es trencava alguna, es pogués canviar, tot catalogat... I sobre una estructura de metàl·lica fonamentalment d'acer. Són això, 7 edificis connectats tots entre ells. És una de les coses que ha fet doncs que fos dificultós a l'hora d'extingir l'incendi, perquè hi havia molta corrent d'aire, per dir-ho així, a dintre tota la instal·lació. Hi ha com, no 20, però sí que hi ha com 18 o 19 ascensors en aquesta urbanització, cosa que també s'ha convertit en canals d'aire en el moment de... I tot això ha anat facilitant, doncs, que anés cremant aquest conjunt, aquesta estructura.
1: Estem parlant d'una de les promocions immobiliàries més luxoses d'Andorra. Dèiem nosaltres que els preus anaven entre 2 i 6 milions d'euros per habitatge. Això vol dir que estem parlant d'un luxe important. No sé destinat a qui. Si he llegit algun article influencers d'aquests que teniu a Andorra. No sé qui manegava aquests habitatges.
5: Algú que tingués molts diners, això segur.
1: Això està claríssim.
5: Sí, tampoc el preu que has dit crec que és el correcte, no te'l sé assegurar perquè no va entrar a la meva bossa de catàlegs per mirar on anar a viure, per tant ja no...
1: Ja no vas mirar-ho,
5: No ho vaig, mirar-ho. Aquí crec que efectivament, jo no sé si tant youtubers, dubtaria, jo diria potser més professionals altament qualificats que venien de fora, algun youtuber segur. Penseu que aquí molts youtubers, ara potser sí que comencen a comprar, però fins ara tota aquesta gent preferien llogar, perquè si mai han de tocar el dos, saps? És més fàcil. Jo diria que bàsicament gent de fora, més que no gent que ja estés instal·lada al país, que també n'hi ha algun que havia adquirit, gent ja instal·lada al país. Un dels dubtes que hi ha, i aquí són coses que no acabarem d'aclarir massa mai, és quants pisos o quants habitatges que anaven més o menys de 250 metres quadrats a 700, quants habitatges d'aquests realment s'havien venut. Has parlat tu de 51, és correcte, són 51 habitatges, però la comercialització, que és una de les coses que ha fet dilatar aquesta construcció, perquè moltes vegades es va avançant a mesura que es va venent sobre plànol, per dir així.
1: Sí.
5: I aquí la comercialització, pel que sigui, ha fallat. Ha sigut un fracàs, encara que...
1: Ah, sí? O sigui, la promoció més, diguem-ne, més cara ha sigut un fracàs. O sigui, no hi havia interès per anar-hi.
5: Bueno, és una de les dificultats que s'ha trobat. Aquí, segura... O sigui, les altres dificultats, ja sabeu el poder financer que hi ha a Andorra, o sigui, el que maneguen els bancs, doncs dir que aquest conjunt residencial, per dir-ho així, està estretament vinculat a un dels tres bancs que operen actualment al país, amb la qual cosa això, ben entès, dificultarà investigació, dilatarà terminis, tot el que vulgueu. Vull dir, me'l penseu al màxim, tot i que a priori, ja dic, la investigació no ha començat, a priori aquestes conspiracions de la intencionalitat, a priori, semblen quedar descartades. Però és veritat que no... O sigui, ara mateix jo no et sabria dir quants pisos realment s'han venut. Aquest matí algú em deia dels 50 potser se n'han venut 5, se n'haurien venut una trentena.
1: Ui, aquests 30... Una trentena? Sí, disculpa, sí. Que t'hem perdut. Una trentena, deies.
5: Sí. Dic que aquest matí em comentava una de les meves fonts que dels 51 habitatges que potser se n'haurien venut una trentena, i d'aquesta trentena una dotzena estarien en cartera o els hauria adquirit el propi banc, el propi banc, que és en banc, que financia el projecte.
1: Tu el que ens vens a dir, Toni, és que a l'haver-hi un banc aquí pel mig serà difícil saber ben bé què és el que ha passat. És a dir, hi haurà molt paper i molt document.
5: Bueno, aquí m'ho definien com fa una estona, eh? He estat sabent que havia de parlar amb vosaltres i ja per interès personal, perquè sí, em tocarà escriure d'això, però dic, deixa'm anar tocant tecles, i algú em deien que això es convertirà en una guerra entre assegurances, arquitectes, enginyers i propietat.
1: Queda claríssim. I, o sigui, que si tenies un pis allà i has llapat, bàsicament. Si...
5: Has llapat, entre altres... Bueno, has llapat. Depèn també del que hagis aportat, però perquè no hi havia res escripturat, perquè encara no hi havia cèdula d'habitabilitat. Tot fins ara s'estava treballant amb llicències d'obra provisional, llicències provisionals d'obra. Sí. La comunitat, com a tal, no havia...
1: Sí, no existia.
5: Sí, no existia, i sí que s'havien fet contactes amb asseguradores, per exemple, però hi havia alguna cosa emparolada, però no s'ha signat cap pòlissa.
1: Per tant, a la pregunta, això qui ho paga, quina és la resposta? O sigui, si jo tinc un cotxe allà i obres d'art, que deies tu, que per tant vol dir que hi ha gent, si se n'han venut uns 30, això qui ho pagarà ara?
5: Bueno, s'haurà de veure, evidentment aquí haurà de veure qui és el responsable de l'incendi. I això és el que ha de determinar la investigació. Aquí hi haurà responsabilitats en cascada, això és molt aviat per dir-ho, però sí que és veritat que el que és evident, que la comunitat, o sigui, els que havien de ser els futurs propietaris, que alguns entenc que ja han fet aportacions, bestretes, arres o com li vulgueu dir, doncs aquests com a comunitat no tenien assegurança. Segurament no la tenien, entre altres coses, perquè encara no hi havia
1: la cèdula d'habitabilitat, efectivament.
5: Justament, que estava lligada a... Això ho dona la cèdula aquesta última, el permís últim correspon a l'Ajuntament, que aquí se n'hi diu comú, però prèviament hi ha d'haver uns passos previs per assegurar-se que tot està més o menys ben fet. I justament una de les coses que estaven fent els industrials i la constructora, que en els darrers, la propera setmana, 15 dies, pensaven tenir enllestit, era ultimar serrells del que els tècnics d'indústria, que això depèn de l'administració central, és a dir, del govern, doncs havien dictaminat que hi havia mancances. Justament algunes, doncs que no hi havia prous punts d'aigua, que les mesures antiincendi no eren suficients, o simplement això, que aquest dubte que deia el Juanjo Barrio, director, des de fa pocs dies, o sigui, aquest senyor ha començat amb el peu dels bombers, doncs que no sabia si estava tractada o no la fusta, doncs una de les coses era això, que sembla que la concepció dels tècnics supervisors és que no hi havia prou tractament ignífug d'aquesta matèria, i gairebé tota, més enllà de la pissarra, que és el que es veia de fora, tot el que era l'estructura fonamentalment era fusta, perquè...
1: Sí, perquè avui amb la Míriam ens hem mirat el vídeo de la presentació, perquè clar, això fa fredat. O sigui, hi ha un vídeo penjat de les xarxes...
2: El juny passat van presentar
1: sí, on es fa
2: tot
1: un
2: rumb,
1: tu pots veure tot l'edifici per dins, i esclar, allò era fusta, es veia perfectament. També resulta curiós d'aquest edifici que han passat moltes coses, com dèiem, en dieu, la Sagrada Família d'Ordino, que el Col·legi d'Arquitectes va retirar l'assegurança a tres professionals per abús d'in incidències mentre es construïa. Però... Què vol dir això?
5: No. A veure, això no... segurament ho deus haver llegit d'un article meu i o no m'he explicat bé o no ens hem entès bé.
1: A veure.
5: És a dir, aquí participa el Jean Nouvel, és l'autor intel·lectual, per dir-ho així, i qui fa els dibuixos.
1: Sí.
5: Després participa també un despatx de Barcelona, em sembla que es diu Ribes, però aquí hi ha, i ara que no malinterpreti l'arquitecte si m'escolta, però hi ha un arquitecte firmón, per dir-ho així.
1: De vegades passa això, de vegades un té la idea i llavors hi ha un executor, sí.
5: Bueno, bàsicament que els projectes al Col·legi d'Arquitectes, com pot passar a Barcelona o on sigui, ha de ser per un col·legiat de la circumscripció que mani el col·legi. Per tant, el senyor Jean Novel no és col·legiat a Andorra, per tant, ell no podia entrar a aquest projecte. Mm. Llavors, actualment, qui firma el projecte o qui responsabilitzava era un arquitecte d'Escaldes, que es diu Jordi Sala, i sembla ser que aquest senyor i dos més han tingut problemes no amb aquesta obra, sinó amb altres projectes que hagin pogut fer, i llavors com que hi ha una mena, i ara estic fent un símil, vull dir, no és exactament això, però el Col·legi d'Arquitectes d'Andorra contracta, per dir-ho així, una assegurança òmnibus perquè li surti més bé de preu, i tots els col·legiats s'hi afegeixen. Pues, hi ha hagut un moment que he dit, home, hi ha tres tios que ens estan sortint molt cars perquè tenen moltes incidències. No a la Querola.
1: Val.
5: En general les obres que han fet. Llavors, justament en aquest estiu, pues, els van dir, miri, vosaltres us quedeu sense aquesta assegurança que a l'arquitecte li assegura la responsabilitat civil, és a dir, aquell perjudici que la seva actuació pugui causar. Mm. Si l'arquitecte aquí no ha fet res mal fet, doncs ja no passarà res.
1: Deixa'm preguntar-te una qüestió pràctica sobre l'incendi, perquè tu en el teu article d'avui deies que un dels problemes és que el foc s'havia quedat somort. És a dir, explicaves que allò va començar a cremar, segurament per la quantitat de fusta i el tema del problema de l'ignífug que estaves comentant ara, però que les flames van tardar a veure's. No sé si es va tardar a reaccionar, volies dir.
5: Bueno, això de reaccionar ja ho diran els professionals, sí. Ho dirà la investigació. El que aquí hi ha és, a priori, ja dic, la investigació no està iniciada. Estem parlant de suposicions. Suposicions suportades per gent que està allà o que ja està fent treballs d'investigació prèvia des de l'exterior.
1: Sí.
5: És a dir, hi ha constància de que dilluns hi havia operaris treballant, perquè estan ultimant feines per poder passar a sol·licitar la cèdula d'habitabilitat, conseqüentment, amb cèdules d'habitabilitat, escripturar els habitatges,
1: sí.
5: I bueno, pues, tot el procés que ja s'hagi de fer. Dilluns hi va haver operaris, que una hipòtesi pot ser pues, que hi ha hagut una mala praxi, un oblit, el que sigui, i pel que sigui, que això ho haurà de determinar la investigació, mira, ara fa una estona em deien que probablement el foc... O sigui, els investigadors abans no han entrat a dintre l'estructura, sí. Ja tenien... O sigui, tenen més o menys calat, determinat, la zona on va començar l'incendi. Probablement és un àtic. Però no, el punt concret... no el saben i no és de rebut que l'acabin sabent, perquè ha quedat tot calcinat. Llavors, sí que hi ha la pressuposició que hi va haver uns operaris i que allà, pel que sigui, va començar a cremar i, bueno, això amb su mort, perquè els materials feia que, bueno, si per exemple, la fusta estava revestida de materials com la pissarra o altres, que són molt més durs al foc, doncs això va anar cremant la fusta fins que hi va haver un moment que dius, ja, vull dir, ja va començar a caure, diguéssim, les primeres pissarres i la flama va sorgir cap a l'exterior. És llavors que es visualitza, que això és la matinada de dimarts a quarts de dues del matí, de la matinada. Mm. Però prèviament, o sigui, perquè fins i tot hi ha d'haver gent que, clar, això és a posteriori, diuen, és veritat, jo vaig sentir que aquí ja feia un pudor cremat. O sigui, que va anar cremant, això el que vol dir, no sé si s'ha anat tard o no, perquè al final allà dins no hi havia ningú, i no sé si això ja ho heu dit, ho heu repassat en algun moment, el juny 2024, amb 15 dies de diferència, hi va haver dos altres incendis de similars característiques.
1: Ah, és a dir, sí?
5: Sí, pel que sigui, El que passa és que no, llavors no va prendre com ara, però ja hi va haver també una espurna, el que fos, que ja que van ser

0: Estàs dient que no tenen prou mitjans, Andorra. Bueno, aquí tampoc, aquí també es queixen d'aquestes coses, eh?
1: A veure, si t'escoltes els funcionaris i els sindicats, et diran que no tenen prou mitjans, que això es pot entendre. És evident que que la població d'Andorra des del 2020 cap aquí ha crescut molt, tot i que s'estan fent exercicis de contenció i sostenibilitat i totes aquestes paraules tan boniques, ha crescut molt i els cossos d'emergència no han crescut proporcionalment. Andorra, el cos de bombers, amb xifres rodones, està format per 120 persones. Cada dia, o sigui, la jornada diària, asseguren l'emergència d'incendis i els bombers aquí assumeixen una part important del transport sanitari. Cada dia són 19 persones les que treballen de forma ordinària. 19. Hi ha 19 bombers per tot el país. I 3 estan al pas de la casa i d'allà no es poden moure. És a dir, aquell dimarts a la nit eren 16 persones que podien anar a apagar el foc. I llavors, si necessites més personal, tu actives amb un SMS o un WhatsApp grupal la resta de funcionaris que, si tenen bona voluntat, et diran que venen o no venen, perquè no hi ha una instrucció obligatòria i no hi ha una guàrdia localitzable. Per tant, a les 2:15 de la nit, doncs, el cos van respondre els que van respondre, crec que poquets, és hora de dormir, no hi ha una obligació de tenir el mòbil engegat ni el telèfon, i a sobre, per acabar d'adobar, malpensats o no, fa una setmana i mitja que dintre de les reivindicacions sindicals que fa el cos, per les mancances que denuncien, van anunciar que deixaven de fer hores extra. Llavors, si va ser una posició de força o no, ells asseguren que no. És veritat, es va fer públic que, en cas d'emergència, la reivindicació de deixar de fer hores extra quedava sense efecte.
0: Sense efecte.
1: Però potser aquella matinada no hi va tenir, la gent no va tenir tantes ganes d'anar a apagar foc, no ho sé.
0: Ens has deixat més preguntes que respostes, eh? Però aquí és un cas que...
1: En tenim moltes de preguntes.
0: Sí, sí, és un cas que dèiem això.
2: Jo, perdoneu, però només un apunt, veient les imatges d'aquest incendi, que comencés tal com apunta el Toni Solanelles amb un àtic, o sigui, la dimensió de l'incendi no acabo d'entendre com es va anar passant d'un bloc a l'altre i cremant tot el bloc, o sigui, per simpatia, no? Vull dir, una mica...
0: Perquè el Toni deia abans una cosa important que anem llegint, o sigui, avui, el tema dels passadissos, no? Molts passadissos, molts ascensors, que la capacitat de transmissió era ràpida, no, Toni, deies? No
1: sé. Sí, sí. Primer, que tot és fusta per dins i hi ha molta capacitat de transmissió. Si teniu l'oportunitat, va ser el març, que és una mica menys, més petit, però no sé si llavors en vareu parlar, perquè és diferent, però...
0: No.
1: Hi va haver un incendi també a una planta embotelladora d'aigua, que a Catalunya té un cert ressò perquè va ser el que era Aigües d'Arinsal.
2: Sí.
1: Pues, doncs el març es va cremar la planta embotelladora que s'estava acabant de reconstruir per reobrir com a fàbrica embotelladora d'aigües. Igual, també, en aquest cas, el cas de la Carola, la inversió es compta que són de més de 130 milions, en el cas d'Arinsal eren uns 14-15. Però és el mateix. I aquí, clar, ja no sabem si és això, capacitat dels professionals d'apagar focs o no, va ser el mateix. Comença a cremar amb sumor, surt la flama, ui, ai, i ho hem de deixar cremar tot perquè no hi ha nassos d'apagar-ho. És una mica el mateix aquí, amb molta més extensió, en el cas de la Carola, que hi ha un moment que els bombers no han pogut entrar dins perquè hi ha unes estructures tan complexes i tot plegat, que ahir algú m'ho deia, és que de tant en tant no saps d'on et ve i et baixa una llosa d'aquestes de 120 quilos i, clar, no, ja que no hi ha hagut víctimes, perquè sortosament no hi vivia ningú encara aquí a la Carola, tampoc a Aigües d'Arinsal hi vivia ningú, a la planta aquesta, doncs, home, el que no farem és, per anar a pagar una cosa material, el que no farem és arriscar vides fotent allà els bombers i que li caigui una llosa d'aquestes de 120 quilos al cap per intentar pagar, no sé, doncs l'àtic aquest, que alguns d'aquests sí que ja la gent havia començat a portar coses i algun habitatge ja estava equipat amb mobles de superluxe, algun quadre que no valia 1.500 euros, milions quants més,

0: Aston Martins, Ferraris, això s'ha salvat. S'ha cremat un Ferrari, em sembla. Tot el que eren vehicles es va poder retirar ahir. Alguns vehicles, moltes motos, no sabem per què, però es veu que hi havia moltes motos de gran cilindrada de certes col·leccions. Ens hauran d'explicar algun bé, suposo, per què aquesta simpatia que deia el Toni, Clapés en aquest cas, perquè s'ha anat...
1: És que veus les imatges i no acabes d'entendre com no es va aturar, sinó que va anar passant d'un edifici a l'altre. És una cosa aquest que...
0: Els bombers en cap moment han entrat a dintre. Yeah. Els edificis estan interconnectats entre ells. Jo ho deia des de fora, parlava de rus d'abelles, els professionals amb qui he parlat aquests dies em parlaven de laberint. Que fins i tot per dintre, córrer per allà era dificultós, suposo, que fins i tot pels que haurien de viure, que suposo que també era una mica de manera de, entenc, amb una construcció d'aquestes luxes i aquestes característiques, per garantir també intimitats, doncs, i jo pujo, però tu no em veus, no sé, ascensors, em deien fins i tot que hi ha alguns d'aquests habitatges que, com aquell qui diu, podies tenir els cotxes aparcats al menjador de casa. Vull dir, coses d'aquestes que sí, només sí. Els caps pensants de molts calés
1: tenen aquest tipus passa pel cap. Sí, sí, tenen aquest tipus d'idea.
2: Toni Solanelles, moltíssimes gràcies, anirem parlant, una abraçada.
0: Una altra.
1: Periodista de l'Altaveu d'Andorra, cosa que li agraïm moltíssim, un aplaudiment des d'aquí. Gràcies, bona feina al Toni Solanelles, que ha posat... Home, déu-n'hi-do els interrogants que han anat resolent i que ens hem quedat bastant sorpresos. Sí. Ara, Montse Llussà, que es parlarà d'una assistència que no sé si hagués pogut aturar l'incendi, però mira, més val tenir-la.
3: Doncs sí. En aquest cas és de salut. En principi, les decisions han de respondre al criteri mèdic per sobre de qualsevol altre. Per això, assistència sanitària dona als professionals de la medicina la llibertat necessària per prendre decisions d'acord amb els seus coneixements i sense restriccions. Tu tries el professional que millor s'adapta a les teves necessitats, perquè escollir qui et cuida també forma part d'una bona atenció mèdica. Com li agrada a vostè, aquests temes?
4: I tant.
3: Assistència sanitària, l'assegurança mèdica dels metges i la teva.
1: Doncs farem una pausa perquè Laura ja fa estona que escalfa.
5: RAC 1.
6: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
7: Únic s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
6: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
12: Amb BYD estrena el curs amb les piles ben carregades, perquè del 10 al 24 de setembre podràs gaudir d'un descompte addicional de 500 euros en tota la gamma elèctrica. I si prefereixes un híbrid endollable, aconsegueix un descompte addicional de 2.000 euros en el BYD Seal 6 DMI. I no paguis fins al gener. Finançant-ho amb SEA Autobank. Consulta les condicions a byd.com.
13: Vine a Quadis Dream, concessionari oficial BYD, o entra a quadisdream.es.
14: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any, el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
15: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
14: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
15: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
4: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
16: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
17: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
18: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
19: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
20: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
19: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
21: Entrades a begurfilmfest.com.
22: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
23: Intuïtiva i renovada.
1: 4 minuts passen d'un quart de 6 de la tarda. Saludem Marc Poyato. Marc, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Parlem de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Els Estats Units, tal com comentava la Mònica Folquet quan hi hem connectat en directe, han abandonat l'Assemblea perquè l'Iran els acusa de ser terroristes.
3: L'únic representant que hi havia al plenari ha decidit marxar durant la intervenció del president de l'Iran, Massoud Pezeshkian. El líder iranià ha respost les acusacions que ahir, des del mateix faristol, va fer Donald Trump.
24: Ahir Trump ens va descriure com a terroristes. Hem estat víctimes del terrorisme. Vinc d'un Iran on van assassinar el nostre estimat líder suprem sense cap marc legal ni raó. Vinc d'un Iran on, de fet, van bombardejar una escola. Veuen aquests nens? Aquests nens van morir sota les bombes dels Estats Units i Israel.
3: Qui també farà acte de presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides és el primer ministre d'Israel. Benjamin Netanyahu viatjarà demà a Nova York per intervenir al plenari. De moment, però, no hi ha constància que tingui previst reunir-se amb Donald Trump. En crònica judicial, l'Audiència Nacional absol Gonzalo Boye pel cas del narcotraficant Sito Miñanco. L'advocat de Carles Puigdemont estava acusat dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental i la Fiscalia li demanava 9 anys i 9 mesos de presó. Ara bé, el tribunal diu que és innocent. En canvi, l'Audiència Nacional sí que condemna Miñanco a 17 anys de presó per delictes contra la salut pública i per blanqueig en el marc d'una organització criminal. Sito Miñanco va introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa el 2017. Més coses. La justícia ha deixat en llibertat provisional la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, que va estafar més de 400 persones. El jutjat, això sí, li ha retirat el passaport. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya.
25: El jutjat l'ha deixat lliure provisionalment i sense fiança el mateix dia que els Mossos l'han detingut. Ella mateixa s'ha entregat a la comissaria de Figueres, tal com havien acordat els agents que investiguen el cas amb la defensa de la presumpta estafadora. Això sí, no podrà sortir del país, haurà d'anar al jutjat quan la citin i també tindrà embargat tots els béns mentre espera passar per judici. Està investigada per un delicte d'estafa agreujada després d'haver-se embutxacat com a mínim 2 milions d'euros pendents de si apareixen més víctimes. La dona tenia l'agència fraudulenta des del 2024 i la policia ha explicat que treballava sola. A més, també han investigat on anaven a parar els diners que estafava i han vist que tan bon punt entraven al compte corrent, també marxaven per pagar deutes que tenia.
3: I Oriol Pla ha guanyat el Premi de Teatre que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació a Gola, un espectacle que qualifica de lluernador, en què Pla mostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i també introdueix de forma virtuosa el llenguatge del clown. Oriol Pla és dramaturg, actor de teatre, televisió i cinema, ha treballat amb noms tan rellevants de l'escena com Agustí Villaronga, Cesc Gai, Mariano Barroso o Jaime Rosales, entre molts altres.
26: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els fets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
3: Ara els esports amb Albert Bassas.
0: El Barça comença avui la defensa del títol a la Champions femenina. Les de Pere Romeu reben el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff a les 9 del vespre i des de mitja hora abans a RAC+1. Pere Romeu recupera Irene Paredes després de 3 setmanes de lesió, però no podrà comptar amb Aitana, Vicky López ni Kika Nazaré. Mentrestant, l'equip espanyol femení sub-20, amb 6 blaugranes a l'equip, s'acaba de classificar per les semifinals del Mundial després de guanyar Itàlia per 2-0. La segona semifinal la jugaran Colòmbia i Corea del Nord, vigent campiona i guanyadora del títol en fins a 3 ocasions. D'altra banda, José Mourinho ha sortit impune avui de les crítiques als àrbitres del derbi madrileny. El comitè de disciplina finalment no ha entrat d'ofici i el tècnic portuguès no rebrà càstig per les declaracions que va fer a la roda de premsa postpartit. I en bàsquet, avui es disputa la Lliga Catalana Femenina a Reus. A 8:45, l'Espart, Girona i el Cadí a la Seu lluitaran pel títol. Tot plegat el dia que el Tribunal Suprem francès ha confirmat que hi haurà judici per a Achraf Hakimi, acusat de violació a una jove l'any 2023, després que la justícia francesa hagi rebutjat avui el recurs que van presentar els advocats del futbolista del PSG.
3: I el temps, a aquesta hora es manté la tranquil·litat i el domini absolut del sol a tot el país. L'ambient un dia més torna a ser d'estiu i la majoria de termòmetres han arribat als 30 graus, fins i tot en algunes valls del Pirineu. Els propers dies no s'esperen canvis importants i la calor encara revifarà una mica més abans del cap de setmana.
2: Versió RAC 1.
5: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
10: Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
27: Benvinguts al nostre nou regne, Wall of Frozen. Reserva ara a Disneyland París Pones o a la teva agència de viatges. Preu 121 euros per persona i nit per determinades dates de gener al Disney Hotel Cheyenne, amb entrades incloses. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París volant amb Iberia.
28: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
29: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: A veure, diferents qüestions que hem de posar quan ens falten dos minuts per arribar. Dos quarts de sis de la tarda. La primera hi ha hagut relleu, canvi de guàrdia. Això és com, ja, és com els canvis de guàrdia a les diferents exèrcits dels diferents països.
3: Fem un...
1: Vosaltres a quin canvi de guàrdia us estilaríeu més? Per exemple, aquell que m'agrada molt a mi, que és el de Pakistan.
3: Jo veig el de la Índia i Pakistan, que fa amb una mala llet,
1: sí.
3: Obre la porta.
1: Sí, sí, amb una mala hòstia, que obren la porta i pam! Sí, sí, aquella és...
3: Però la Montse i jo tenim molt bon rotllo, eh?
1: Sí, aleshores us acostaríeu més al de Grècia...
4: Ui, los soldados griegos en el Parlamento.
1: El d'Atenes, ui, aquest també és ridícul a tope.
3: Però de bon rotllo?
1: Sí, però bueno, s'ho prenen. A més, aixequen les cames.
3: Sí, sí. Ah, això sí que ho fem.
1: Fins aixequen cap, les cames, però fins al cap.
6: Sí, sí, sí.
1: I després, quan ja van al garito,
3: sí,
1: ve un altre comandant i els hi posa bé la jaquetilla.
3: Ah, com si vinguessis tu a posar-nos, sí, bé, sí, la roba.
1: Després també vaig veure un aquest estiu que estàvem custodiant concret a Budapest. També vaig veure, sí, a Hongria, que arribaven uns soldats que tenen la corona d'un rei que van tenir allà amb un... Sí. Concretament el Parlament, a la, sí, seu del Parlament, que és clonat del Parlament anglès, si el veieu, és la rèplica,
6: sí, sí, sí, sí,
1: i també fan un canvi de guàrdia, però molt toc de taló. Saps quan toques els, sí, talons? Sí. Clac, cloc, clac, cloc, cloc. I també amb una espasa i tal. Dius, hòstia, què passa?
3: A mi m'agraden tots aquests,
1: sí,
3: saraus.
1: Bueno, doncs vosaltres, la Lluçà, sí, i tu heu fet el canvi de guàrdia.
4: Però aquesta guàrdia, si entra algú, el persegueixen corrent,
1: no,
4: d'aquesta,
1: no,
4: manera?
1: No, no, han de seguir el protocol i...
4: El segueixen corrent,
1: no,
4: d'aquesta manera?
1: No, ho faran
4: així. Ah, no, no, no.
1: Bé, i a tot això també tenim un ull posat que, recordem que demà és les festes de la Mercè, avui, sí, tenim Santa Tecla, i que ara mateix la gent fuig de Barcelona, com les rates, i ara mateix són 580.000 els vehicles que marxen d'aquesta ciutat on la gent hi té tantes ganes de residir, sí, sí, i de viure.
6: Ja els han comptat, els han comptat.
1: 580.000 avui en l'operació sortida. I no sé si sortirà o no, és, sí, la Laura Fa. Surs o et quedes avui?
11: Bueno, surto perquè tinc una festa aquesta, ui, nit.
1: Ah, de què?
11: A Sagaró.
1: A Sagaró? Home, això està... Uf, doncs, bueno, però a quina hora la tens?
11: És una gala de càmping.
1: I ho fan a Sagaró?
6: A què?
1: Però a quina hora la tens, la gala?
11: Al pica-pica a les 7.
1: A les 7? Ui, no sé si
11: no
1: arribaràs.
11: No arribes, arribes, el cotxe aquí esperant.
1: M'és igual. Ara mateix, mira, et vaig a dir el que trigaràs.
11: Ai, per favor, no arribes, mirar... És que el Giro Càmping fa... Crec que es diu...
1: A què? Com? El Giro? El Giro de càmping?
11: Espera't.
1: El Giro fa càmping?
11: Hi ha com una gala de l'Associació de Càmpings de Catalunya i vaig obrir que em donen un premi.
1: Ah? Però premi de què?
11: No ho sé, tampoc.
6: Campista, la millor campista.
11: La millor campista de l'any.
1: Mira, ara mateix, la via més ràpida, perquè, sí, és la millor manera de veure el trànsit, sí, és...
6: A través no ho diguis, que ara ho agafarà tothom.
1: No, del Google Maps, sí, és 1:28.
11: Ostres, no fotis.
1: Bueno, però 1:28, acabaràs la secció a les 6.
11: No, arribo per sopar.
4: Vés-hi per mar.
1: Per mar no hi ha servei. També, mira, s'acabarà, sí, Catalunya, sí, perquè, sí, som ja 8. Sí. De 8 a 10 milions, servei de ferris de mar, ara, per anar a diferents punts de Catalunya.
6: I tant. Allà,
1: jo, si fos empresari i tingués calés, sí, és una opció que ja posaria sobre la taula.
11: Ferris,
1: no, clar, d'aquí a Tarragona, sí, d'aquí a, sí, Salou, sí, d'aquí a Sagaró, d'aquí... Sí,
11: un vaporeto, un vaporeto,
1: bueno,
11: no?
1: Una cosa una mica rapideta.
6: Una cosa de Sitges. Si
4: no, a Sitges, però la gent estava vomitant.
1: Sí, la gent arribava vomitant i traient la primera pela.
6: Jo faria uns zepelins aquí dalt, també, a dalt del delà.
1: Jo sí, i el penjaria vostè del zepelí.
11: Serà el meu segon premi, perquè tinc un premi a la millor...
1: O sigui, avui, perdona, et donen el guardó de premi?
11: No ho sé, ja t'ho diré.
1: Però de pícnic?
4: Campi.
1: Ai, de càmping.
11: D'algú de càmping, però...
1: De càmping.
11: No ho sé exactament.
1: Bueno, doncs un aplaudiment per la...
11: Aixeca!
1: El premi al càmping.
11: Engegat.
1: I un altre premi de...
11: Tinc dos... Aquest serà el segon guardó que tindré a les prestatgeries.
1: Ah,
11: tinc la millor bronca de Sálvame, que em van donar un premi.
4: De veritat.
1: Bueno, comença, sí, per això. Es comença, no?
11: Home, tia, de 14 anys d'història de Sálvame, que la millor bronca sigui la meva.
1: Pues sí,
11: i amb,
1: senyor,
11: qui va ser? Amb el Matamoros.
1: Oh. Molt bé, bravo.
11: Em va dir Hija de Fruta.
1: Hija de Fruta, que mira, que després la Lluçó ho hauria... No. Va ser primer la Lluçó o va ser ell?
11: Em va dir Hija de Hospital, perdona, Hija de Hospital, no sé per què.
1: Hospital?
11: No sé, era perquè no es podia dir el que em volia dir. Te'n recordes quan va fingir que tenia un càncer i li vaig dir, sí, d'onde vas?
1: Sí, sí.
11: I es va fotre boig, va donar... Bueno, no es va veure,
1: el Matamoros, això. No, el Matamoros.
11: Matamoros donant, sí, sí, cops de puny, sí, sí, contra una paret, perseguint-me, el Rafa Mora agafant-lo...
4: Rafa Mora, de pura nobleza, Saura.
11: El posava molt nerviós, sobretot, mira, acaba de sortir a La Vanguardia... I això el posa... Ja sé que me'n vaig una mica de tema, però enllaça
1: no, perquè... No, tu pots sortir i tornar a entrar els cops que vulguis.
11: Acaba de publicar La Vanguardia, i això li emprenyaria moltíssim al Matamoros i a molts dels senyors que es posen nerviosos amb algunes coses, que el cerebro humano no acaba de madurar hasta los 24 años. No. Ho dic per tots aquests pseudopedòfils, que l'amor no tiene edat i aquestes coses, deixeu a la gent que desenvolupi el cervell, el cos i tot abans de començar, vosaltres que ja esteu desenvolupats, a atabalar senyores i nenes que no toca. Aquesta apreciació.
1: Què anava a dir? No, que ha de pujar a Segaró, arribes d'aquí una hora i mitja, bueno, vale. Quan surtis. Arribaràs cap a dos quarts de vuit en aquests premis de, que et dona del que és campista de l'any o una cosa així, més o menys.
11: Divendres t'ho diré.
1: Però això volia,
12: que la posin cap al final.
11: Si trobo,
1: tu m'has dit que el primer premi que et van donar va ser el de...
11: La
1: millor bronca. Pensa una cosa, perquè es comença per aquí, per coses senzilles. A mi, el primer premi que vaig rebre, sempre me'n recordaré tota la vida, va ser el premi Intercofiur. Oh. De perruqueria.
11: Sí, home.
1: T'ho prometo. Premi Intercofiur de perruqueria.
11: Però la millor melena, o com va?
1: No, va convidar una cerimònia de perruqueria que patrocinava, crec que era... no sé si L'Oreal o una marca d'aquestes, i me'l van donar per la millor imitació a Lluís Llongueras.
12: Ah, que meravella.
11: Goita.
1: I encara el tinc, eh?
11: Ah, molt
1: encara
11: bé.
1: El tinc, el premi. I a partir d'aquí...
11: El tens al costat de l'Ondas, no?
1: Bueno, no. Bueno, però estan a prop. La cosa està a prop. Està a prop.
11: Ostres, molt
1: i
11: bé.
1: I també de Metacrilato, a més, eh?
11: Però som preciós. Uns premiats de luxe.
1: Per això t'ho dic.
11: Per això som líders, clar.
1: Va, escolta, per entrar en matèria, perquè anava a preguntar sobre la sortida... No, la sortida del llibre, que
11: volem dir, llibre
1: del germà de Lady Di, on explica algunes de les incògnites que ell desvella, tot i que, clar, és la paraula d'ell contra, per exemple, la Casa Real.
11: Ja,
1: per on voldries començar? Tot això ha arribat, el llibre es diu El cant del cigne, Diana, la meva germana...
6: Sí,
1: i és el relat inèdit, segons ell, del germà de Lady Di.
11: A mi la part més forta del que explica
1: el llibre...
11: Ha
1: arribat el llibre a Catalunya o no?
11: A mi m'ha arribat ja, eh?
1: Ah, o sigui...
11: El tinc a casa, però no el tinc aquí, m'acaben de trucar...
1: Per tant, està publicat
11: ja... Sí, avui.
1: En català o castellà?
11: Castellà.
1: Castellà.
12: Ja m'ha estranyat.
6: Sempre igual.
12: Sempre.
1: Sí, perquè amb la setmana del llibre en català ja podria haver fet el gest de publicar-lo en català.
11: A veure si he fotut la gamba, per favor, que m'escrigui algú.
1: No, ara t'ho buscarà la
11: Marta Caillà. A mi la part més forta d'aquest llibre és quan parla de Mohamed Al-Fayed, el pare de Dodi Al-Fayed.
1: Bueno, que té causes, ha estat denunciat per assetjaments sexuals i violacions, eh?
11: Sí, doncs...
6: El pare?
1: El pare té...
11: Ja està mort, no?
1: Sí, està mort, però l'han denunciat, hi ha gent que ha denunciat assetjament sexual i violacions per pare de Dodi Al-Fayed, t'ho dic perquè no és el més indicat per anar parlant.
11: Doncs mira el que explica Spencer de Mohamed Al-Fayed, que diu que quan li va presentar Dodi al seu pare, li va tocar el cul a Diana. El pare li va picar el cul i li va dir: a Egipte, el sogre és el primer a tastar.
12: Quin fàstic.
6: Jesús.
11: Directament. O sigui, directament.
12: Fastigós.
11: Directament. Ara que dius fàstic...
1: Busca'm les causes del Dodi Al-Fayed, perquè sí, té un grapat de denúncies.
12: El Canto del Cisne s'ha publicat en castellà per Plaza i Janés i en català per Rosa dels Vents.
1: Ah, home,
12: publicat en català,
11: Fatal. Me l'han enviat en català, més.
12: Oh!
1: Hòstia, noia.
6: És que, de veritat...
12: Perdoneu. Però... Però què és això?
11: Fa vergonya.
13: És veritat
11: que me l'ha enviat
13: Pengo,
11: és veritat.
13: Sí. Això passa, veus una pel·lícula en castellà i no saps si l'has vist en català o castellà.
12: Jo això que ho sé.
11: Ara molt malament, que em disculpin a l'editorial.
1: A mi em passa molt amb les... quan veig el tricicle.
13: No saps si ha sigut el gest en català o castellà.
1: Bueno, per tant, tenim el llibre, que ja el teniu a la llibreria.
11: En català,
1: El cant del cigne, Diana, la meva germana, amb el relat,
12: Rosa,
1: entre d'altres, del pare de Dodi Al-Fayed, que li va tocar...
6: Pompis.
11: I que la volia tastar. Això em recorda la història. Te'n recordes quan vam parlar del biòpic de Miguel Bosé, que va autoritzar ell, aquell biòpic, sí? On explica com el seu pare li va tirar la canya a Ana Obregón. Quan eren... Se suposa que eren nòvios en Abregón.
1: Sí, bueno, van tenir una relació, sí.
11: Sí.
1: Bueno, a veure...
11: No sabem, no
1: escolta,
11: sabem com va anar.
1: Miguel Bosé...
11: És eclèctic.
1: No, vull dir, i el millor és... No ho sabem, però el millor pot ser bisexual. Vull dir,
11: ell ho diu, que és bisexual, pues sí que és
1: ja
11: veritat.
1: Està,
11: que...
1: Pues jo crec que Miguel Bosé, escolta...
11: Doncs ell va autoritzar que s'expliqués...
1: El que ve de gust.
11: Que s'expliqués en aquell biòpic, ell va autoritzar que el pare va intentar... L'Anna Obregón, quan li van preguntar, s'ho va treure una mica del damunt, sí. Ja saps que l'Obregón porta una
6: època complicada.
11: El que no li
6: interessa...
11: Sí. I tampoc vol massa merder, però vull dir que es veu que hi ha pares... Bueno, així de pervertits i de pertorbats que volen aquestes coses. El llibre explica...
12: Sobre el cos, sobre el cas de Mohamed Al-Fayed.
1: Exacte.
12: Aquest
1: cas
12: va esclatar el 2024. Primer va haver-hi una dona que havia treballat per ell que el va acusar d'abús sexual. A partir d'aquí es van sumar més dones acusant-lo del mateix, d'assetjament sexual. El cas finalment no va prosperar, consideraven que no hi havia prou proves, però el 27 de juliol d'aquest 2026 hi ha hagut un nou testimoni que ha tornat a acusar Mohamed Al-Fayed d'agressió sexual i la policia d'Escòcia, recordem, era l'amo de Harrods, va decidir reobrir el cas. Això és notícia d'aquest any.
6: Però ell és mort.
12: Sí.
6: No podrà declarar.
11: És mort segur, no?
12: Jo crec
1: que és mort,
12: Ell és mort, però s'ha reobert la investigació.
1: Ara, confirma el que, per exemple, explica el germà de Lady Di al voltant del personatge. Passa, clar, en boca d'aquest personatge, tot el que deia, doncs a partir d'aquest tipus de denúncies deixa molt que desitja.
11: Parla bastant de... És veritat que els titulars els primers dies anaven molt centrats en el rei Carles III i tal, però tot el que explica de Dodi Al-Fayed i tal, per exemple, ell descarta totes aquelles teories conspiranoiques de que van matar a Lady Di.
1: Ell ho descarta.
11: Ell ho descarta. Diu que...
6: Això no és veritat, perquè jo sé del cert que van tocar el cotxe. Sí.
1: Vostè sap del cert de què?
6: Del cert.
11: No, home, del cert.
6: Perquè m'ho va explicar.
1: Bueno, a veure, perdoni, documentals n'hem vist,
6: Quants se n'han fet? Quants se n'han fet?
1: I a TV3 n'han posat un grapat d'aquests de... Que si hi havia una intencionalitat...
6: El conductor
1: anava begut...
11: Que si estava embarassada ella i que no volien... Que no volien...
6: La Casa Reial no volia...
11: Un germà d'algú musulmà, deien, que tot era una mica...
6: Exacte.
11: Sí.
1: Perdoneu, això, jo sempre vaig creure que era un accident, tot i que molts heu especulat.
6: No,
1: això és com el pet de Camilo José Cela. Hi ha la llegenda, però no va passar.
6: Doncs bueno, no va passar, això ho diu...
1: No va passar, perquè ho ha dit Camilo José Cela? Si vols tornar a posar el tall, no cal, però ja l'hem escoltat abans. Digues, perdona.
11: Explica, a més, que la relació amb Dodi Al-Fayed, que l'havíem romantitzat, que portaven 4 dies junts, Ha semblat que quan van morir, però era un rotllet d'estiu, portaven poc.
1: Això, perdoneu, a la sèrie The Crown...
6: Es veu.
1: El que estàs explicant...
6: Es veu.
1: És el relat exacte... El relat exacte del que explica el... Com es diu aquest senyor?
11: Charles Spence,
1: perquè és el mateix. Perquè fins i tot a la sèrie me'n recordo d'aquest detall que quan Dodi Al-Fayed a la ficció, a la sèrie de Crown, li presenta el pare, que jo estava a casa i vaig pensar, hòstia...
6: Fem una patacadeta.
1: El pare li toca el cul...
11: I crec
1: que fins i tot en el guió li fan interpretar al pare, li fan dir que...
11: De babós.
1: Sí, queda com un babós i que li tira com els trastos.
11: Pues això també ho diu Charles Spencer. Diu, a més, que la relació amb Dodi Al-Fayed, que era un rotllet d'estiu i tal, però que ella en realitat no estava enamorada d'ell, sinó que era el típic moviment que fas de Tarzan perquè estava enamorada realment d'un altre home, que era un cirurgià plàstic amb el que va estar molt de temps.
1: Sí, que això també surt a la sèrie de Crown, aquest surt ja plàstic.
11: Doncs com per explicar, com perquè se li passés una mica, va anar amb aquest.
1: Per tant, no cal comprar el llibre.
14: Lo que hay que hacer es escuchar la canción.
1: El que s'ha de fer és...
11: Comprem-lo en català, sisplau.
1: Comprem-lo en català per falcar la prestatgeria.
14: Sí. I escuchar la canción.
1: I si vols... Espera't un segon. I veure la sèrie de Crown.
11: Ara.
1: Perquè el que m'estàs explicant és que jo ho he vist a la sèrie de Crown.
11: Bueno, a la sèrie diuen que ella es va intentar suïcidar diverses vegades.
1: Sí,
11: també.
1: Sí.
11: A la sèrie diu que...
6: Es veu.
11: A la sèrie es diu que els seus trastorns...
1: Sí, que surt.
11: Amb el tema de la bulímia és per culpa de Carles, que abans de casar-se li comenta estàs una mica grassoneta de la cintura?
1: Bueno, a tant no me'n recordo.
11: Llavors
1: no
11: has de llegir.
6: Es veu amb ella rujant al bidet.
11: Bueno, perquè tenia bulímia.
1: Tenia bulímia.
11: A la sèrie surt que el Charles Spencer li diu al Carles, escolta, els nens són molt petits, no els facis anar darrere el fèretre. I Carles diu, aquests nens han d'anar.
1: Ja no
11: i el que diu Charles és que ell el que volia és que els nens anessin allà perquè si algú es queixava o hi havia alguna intenció de protestes contra ell, perquè es van comportar una mica regulint, quan va morir Lady Di van trigar, la reina va trigar 5 dies a fer un comunicat i semblava que res passés perquè estaven de vacances.
6: Però llavors, perquè ella no era de la família real.
11: Bueno, home, però era la mare igual,
6: la reina, però, no, però la reina es va comportar com pertoca amb
11: fatal.
6: Una família real.
11: Es va comportar fatal, no, va trigar molt a sortir.
6: No és de la família real, esta mujer.
11: Home, sí que és de la família...
6: La reina?
11: És família del rei.
6: No.
11: Del que serà rei.
6: No són res.
11: I tant. És família del rei perquè és la mare del futur rei. Llavors, diu que va posar els nens...
1: Escolti, per favor. Escolti, per favor, home.
11: Com es diu parapeto en català?
1: Parapet.
11: Parapet. Doncs que va fer...
1: Para!
11: I t'has quedat... Que va fer servir els nens de parapet...
1: M'encanta.
11: Perquè la gent no protestés, vull dir que... Sí, i que... La primera trucada amb Carles, en plan, ostres, amor, que el va anotar eufòric. No content, o sigui, l'eufòria no era perquè...
1: Bueno, és que es va treure un mort de sobre.
11: Clar, o sigui, no estava content perquè hagués mort, clar, però que estava content perquè es podria casar amb la Camila. Tot i que el llibre...
1: Atenció, doncs... que això no s'explica a la sèrie, no. I això dels nens tampoc.
6: Però ja es veia venir.
1: Silenci.
12: Parapet correcte.
11: Parapet. Que bé.
1: I para, pet. És el dia dels pets.
11: Però silenci. El que expliquen en el llibre, i la Camila s'haurà quedat una mica així, és que... Sí. A la Lady Di li va explicar al seu germà que es divorciaven perquè ell estava enamorat de la seva assistent de cambra. I, clar, recordo doncs, avistar la Lady Di quan va dir en nostre matrimoni éramos tres, pues segurament eren 33, que ja també ho tenen aquest tipus d'homes poderosos, que ja li és igual una que l'altra. És veritat que la Camila la porta arrossegar, bueno, porta junts, al casament ja estava a la fila 7 o 8, la Camila, veient com es casaven, amb aquella nena, la Lady Di, que tenia 19 anys, eh? 19, has vist allò del servei, no? El tenia, ella encara estava menys, si no hagués acceptat aquella bogeria. I després entra també en temes familiars, perquè el pare de la Lady Di es va tornar a casar amb una altra senyora i es veu que aquesta tenia molt mala relació, perdoneu, molt mala relació amb els fills, i com amb una esbroncada amb la Lady Di la va empènyer cap a unes escales. Oh. Vull dir que no és només The Crown. Mira quina cara. Vull dir que hi ha molta història en aquesta vida de la Lady Di.
6: Es quedat parat.
11: Avui...
1: No, però ara seriosament, si us agrada aquesta història de la corona anglesa, és una sèrie molt interessant.
11: Molt bé,
1: que
11: sí.
1: Fins i tot vaig arribar a pensar, home, no sé si algun dia algú s'atrevirà a fer una sèrie del rigor i el ben feta que està de la corona anglesa, com és The Crown, amb la corona espanyola.
11: Va fer amb el Joan, amb Juanjo Puigcorbé.
1: No, a veure, no.
11: Ja, bueno, no ho dius pel Puigcorbé, no?
1: No. Jo, escolta, soc gran fan de Juanjo Puigcorbé.
14: I
1: Marta Cailà encara més.
11: Me'l vaig trobar.
1: Però, no, jo no ho dic per això. Jo ho dic per, que clar, veies The Crown, escolta, brutal.
6: Sí, no s'estan de res.
1: I s'explicaven moltes d'aquestes coses. Per exemple, la reina, tot i que jo estic amb Laura Fa, a la sèrie no la deixen bé, perquè és una reina que viu totalment fora de la realitat, com per exemple mor a Lady Di, que ella insisteixen els seus assistents que faci algun gest, que digui alguna cosa, perquè van passant els dies i ella ni s'immuta amb Lady
11: Di. 5 dies, eh?
1: És més, la fan sortir, la fan sortir del Palau de Buckingham, que faci el numeret d'anar a mirar les flors, perquè li diuen que si no té a tot el poble en contra i que per poble és una decepció el que està fent, i ella es veu obligada a fer-ho.
6: I fixa't, els comentaris que fa mentre va mirant aquelles flors, diu, bueno, fixa't la gent que...
1: Embadalida
6: per aquella desgraciadeta.
1: Doncs molt bé, doncs molt bé, queda. Va.
11: Imagina't la dimensió, per exemple, si morís, Déu no ho vulgui, Jaime de Marichalar.
1: No crec que si generés aquesta convulsió...
11: Però tu creus que no hi hauria un comunicat a Casa Reial que digués el rei lamenta la mort del pare dels seus nebots?
12: No,
11: hi ha un comunicat immediatament aquell dia, no 5 dies després. I això, a més, els ha fet efecte rebot. Perquè tot el que han intentat apagar de Lady Di els ha tornat en contra, perquè és una icona total dels anglesos i és el personatge
6: no,
11: si més potent.
6: Casat, no, s'hi hauria d'haver casat, no és una
1: però si va casar, ja està,
6: no
1: si va casar...
6: No és una professional.
11: Amb tot això sabem que Harry i Meghan, que han tornat al Regne Unit, ja està preparant Harry un documental també sobre la seva mare, Al final...
1: Aquest, el Harry, escolta, a la que veu un filó, sí, ja s'hi tira de cap, eh?
11: Bueno, pensa que no
1: llibre,
11: té...
1: sèrie i ara un documental de la mare.
11: Venga, pensa que no té ja ingressos de la corona, perquè li han tret tot, llavors, clar...
12: I amb el germà continua fatal.
11: Amb el germà fatal han trencat el contracte amb Netflix i Spotify, que això era molta pasta, però aquella merda de podcast que feia la Megan, que era de cuina o jo que sé, que això era infumable.
1: No,
11: clar, no interessava per res.
13: Perquè treballar no s'ho ha plantejat, no?
11: No, home, no. Com han de treballar?
1: No. Que no han treballat mai, no. Vostè, és com vostè.
13: Doncs mira, exacte. Això va ser... Ah,
1: vostè s'ha plantejat vostè mai treballar?
13: Soc com un monarca, jo.
1: Sí,
13: mira,
1: sí,
13: no havia pensat mai.
12: Ara ho acaba de descobrir, això.
1: Sí. Bueno, és que, perdoni, això, si em pots buscar el tall, Àlex, ja ho va dir el dia Fernando Fernán Gómez. Si ell t'hubiera, ho va dir, si t'hubiera, com ho diu? Si vol dir, si t'hubiera un...
13: Mucho dinero.
1: No, mucho dinero no ho diu. Ho diu com un càrrec, en aquest cas, de la corona, ell. No, no.
6: Però a vegades han de fer coses que no els ve de gust.
1: Home, jo li dic una cosa. Jo no els hi canvio.
11: Jo tampoc.
1: Jo
6: perquè ara, imagina't haver d'anar a Ceuta.
1: No. Bueno, a veure, a Ceuta sí que hi aniria, jo. Perquè hi aniria...
6: Ell hi vol anar. Mateix,
1: jo hi aniria a Ceuta.
6: Però el govern no li deixa anar.
1: Però, no, és que no estic parlant de Ceuta. Però la de dinars que has d'aguantar. El president de la comunitat de Torn que et fot la xapa. El plasta de Torn que es vol fer una foto amb tu perquè eres majestat.
11: O la nena que té...
1: Los premios Dulcinea.
11: O les coses de la vida normal. La nena que té 20 anys que està a la universitat, la primera festa universitària, es vol agafar un pet i liar-se amb el pare. Company,
1: pots.
11: És que no poden, aquesta vida universitària de bogeria, no poden fer absolutament res.
15: Yo estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada.
1: Heredero.
6: Rondista.
13: Capacitado, por no hacer nada. Es fantàstic.
11: Com més anys tens, més capacitat estàs, oi?
1: Sí,
11: no
1: home,
11: passa?
1: Sí.
11: Ah, bueno, no et vull treure el tema, també.
1: No, però jo estic preparadíssim.
14: Hablando de tema...
1: Però la llàstima és que no sóc heredero de res.
11: No, ja.
1: Al contrari.
14: Hablando de tema... Mucha gracia, que no sé heredero de nada. Pues nosotros sí que somos herederos porque hemos heredado de Lady Di una canción preciosa de Luis Aguilé, que es la de Bella Lady Di, que no entiendo cómo lo habéis empezado con esto.
16: Bella Lady Di. Bella Lady Di.
14: Los pelos de pollo se me ponen.
1: Pero para un momento...
11: Sí, también, ¿eh?

0: melancolía.
1: És mort, també?
2: I està més mort, sí, sí, ja. No queda ni el fèmur.
3: Només li queda la corbata al fèretre. Tot l'altre s'ho ha menjat els cucs.
1: Va morir el 2009.
3: Imagina't.
1: Sí, mare meva. Sí. Que ja era gran, eh?
3: Però calla, home, que no estàs parlant de la lletra. Lleva siempre dentro una princesa. Veus?
4: Que és de dentro.
3: Dorma. Pero nunca nadie imaginaba que detrás de tanto brillo también vive la tristeza. Claro. Ole,
4: missatge, missatge. Bella lady, bella lady,
2: bella lady, lady. No te sabes el tempo.
3: No, no.
4: Bella lady, bella lady,
3: bella lady. Ja està, vinga, prou. Acabo ja el tema. Bueno, anem al següent tema que ens ocupa.
1: Ho has allargat, eh?
3: Bueno, és que és bona la lletra, eh?
2: Claro.
4: Sí, no, tenia missatge.
3: El riu tant tu de Sabina.
1: M'ha encantat, eh?
3: El riu, ja li agradaria a Sabina fer lletres com aquestes.
1: Ara, si només diu Bella Lady Di... Sabina...
3: Però perdona, està treballada la lletra, eh?
1: Bella
3: Lady Di i tu...
1: Bella Lady Di...
3: I després la lletra que diu eres princesa però llevas tristeza dentro.
2: Claro.
4: Exacte. No, és trista, però té un fons...
3: Home, i tant, i tant. Bueno, anem amb dos casaments. Para'm ja el Luis Aguilé, que des d'aquí el deixem descansant en pau, cosa que també en genera que descansem tots.
1: Sí.
3: Anava a dir que anem amb dos casaments, el d'Anna Padilla, la filla de Paz Padilla, a Cádiz, i el casament aquí proper de Guillermo Creueras, el fill del president del grup Planeta i Antena 3, José Creueras, a l'Empordà.
1: Es va
3: casar... Crec que pels vols de Palafrugell.
1: Com diuen
3: o a la Frugell.
2: A la Frugell, a la Frugell.
1: A la revista Semana diuen en el Bajo Empordán. Home, es van casar en el Bajo Empordán.
3: Per favor, això, perdona, és del nodo
1: sí.
3: que veiem amb el Bundó al Doscat. Del Bajo Empordán.
1: A l'església de Sant Genís... I després ells tenen una casa a veure com es diu el poble, que el tinc aquí apuntat.
3: Pues si el tens apuntat, mira tu.
1: Espera't. Armadàs.
3: Això, home.
1: Jo no tinc ni idea.
3: Sí, home, sí, sí? Armadàs, sí.
1: No bueno, tinc ni idea.
3: Sí.
1: 600 convidats.
3: És al Baix Empordà.
1: Baix Empordà, a prop de Palafrugell. Armadàs.
3: Eh?
1: Armadàs. Ah.
3: Sí, Armadàs, sí. Està tocada a Calella de Palafrugell.
1: Sí, Armadàs, Palafrugell.
3: Allà hi ha unes cases que veus on comencen i no veus on... Són unes cases que a l'època de la sequera, totes aquestes cases, ells regaven igualment.
1: Sí.
3: Perquè és o sigui, el manteniment de la gespa, aquestes cases que no veus al final, l'època de la sequera, ells... Perquè ho veia, perquè anava a passejar...
1: I no es pot denunciar, això, jo ho denunciaria, si es veu.
3: No, es va denunciar com un veí de casa, que era molt de denunciar, un veí de la comunitat on jo... Que ell era molt estricte, aquest veí és molt estricte, però ara també ho era, i va decidir que ell sí, que aquí es feia... Es tallava l'aigua, ha mort tot el jardí, i ara rehabilitar-lo ens està costant 74 de rames.
1: Ja, el que passa que
3: sí... Sí, perquè, clar, això sí, és un tio molt recte. Amb això, i va decidir tallar els arbres morts, cipressos morts, la gespa morta, i no hi ha més.
2: Ara ja
3: ens
2: moren...
3: I es moren dues persones que resideixen de 7. Però bé, dit això, bueno, molt bé, la comunitat ho va trobar bé, el de la ministra de Finques, que viu a Copérnico, vull dir, no saps on collon viu, el ministre de Finques, molt bé, van decidir, estupendo, ens encara estem a les 10 rames. Aquestes cases, tal com dius tu, se'ls va denunciar, perquè hi va haver gent que els va denunciar.
1: I què va passar?
3: I va passar que se'ls va posar unes multes per part dels ajuntaments. Però què va passar quan va arribar el govern de Salvador Illa?
2: La van perdonar.
3: Que va perdonar totes les multes. Per tant, que és el fil on vull anar jo. Els que van fer les coses bé, com aquest gran veí que tenim, que van mirar per la set...
2: Pel medi ambient.
3: I l'aigua de Catalunya.
2: Tot
3: i
2: mort.
3: Va tallar l'aigua del jardí.
2: Tot
3: i va
2: mort.
3: Matar tot el jardí. El va assassinar. Fent ostentació del que és un bon veí i un bon ciutadà, aquest veí, que a més es dedicava a dir, escolta, i aquest senyor està regant, i aquest senyor, com aquestes cases d'Armadàs, van regar, se'ls hi va posar una multa i se'ls hi va perdonar.
2: Olé.
3: Per tant, a la propera... Ergo, què s'ha de fer a la propera sequera?
0: Ai, que t'ha fet.
3: A regar.
0: A inundar.
1: Home, no, Toni.
3: A regar.
1: Home, no pots dir això.
3: A regar.
1: No.
3: Perdona. No, ho tinc... A regar, et foten la multa i, amb permís, després la multa te la passes pel cul.
1: El que s'ha de fer...
3: Això va ser així. Això va ser així.
1: És no perdonar multes als rics.
3: No, no, es van perdonar totes les multes. Escolta, no, el rei, no.
5: Això és així.
3: Aquí el govern socialista, eh?
5: Això és així.
3: Govern socialista, el primer que va fer. I és més, molts ajuntaments socialistes en contra de que es posessin multes.
1: No entenc, no entenc res.
5: No ho entenc.
1: És que em sembla molt...
3: Per tant, a la propera que hi hagi sequera, jo vinc amb la manguera dels bomberos,
1: no
3: vamos.
1: Faràs.
3: O sigui, venga, a regar, sí, a tope.
1: No ho faràs perquè no ets tan insolidari. Escolta, en aquest casament 600
3: no,
1: persones...
3: No, sí que ho faré, sí que ho faré, perquè gilipolles no soc.
1: No, sí. Però no ho faràs no, perquè...
2: Sí, Ordo, què és pitjor?
3: No, sí, perquè al final els que van fer les coses bé els ha costat 3 vegades més o 4 vegades més tornar a iniciar i tornar a muntar un jardí i crear un jardí que va morir tot. Yeah. I els que no ho van fer, no els han costat cap multa, i han regat i tenen el jardí de puta mare.
1: El que no entenc és
2: que... No diguis males paraules.
3: Que
2: hi ha nens escoltant.
1: El que no s'entenc és, sabent que estàs amb sequera, com tens la consciència de regar sense agobiar-te. Perquè tu ara dius no sé què i després no pots.
3: Però quina consciència? Però on vius, tu? On vius?
5: Però això és com la reina d'Anglaterra.
3: A moltes cases d'armades, tu creus que hi ha consciència?
1: Jo amb sequera no vaig netejar la lona del càmping.
3: No d'armades, a moltes cases...
6: Toni, moltíssima gent va deixar de regar.
1: Sí, tant.
6: Si poses en una balança la quantitat de gent...
3: Perdona, sí, moltíssima gent va deixar de regar. Sí. Però molta gent... més van continuar regant.
1: No,
3: i
1: jo crec que va guanyar
3: piscines.
1: La gent cívica.
3: Dona't una volta per l'Empordà, que jo l'he feta a l'època de la sequera, i anaves mirant els jardins. I dona't una volta per la gent que va continuar regant i que no els hi va passar res, i la gent que va deixar de regar.
5: I
3: ja t'ho dic jo, si busques el tant per cent, quedaries al·lucinada.
1: Jo aquell estiu no vaig netejar l'avancer, per exemple, eh?
3: No, però l'avancer avancer...
1: Home, l'haig de guardar d'un any a l'altre i s'ha de netejar.
3: És una mopa, això.
1: Que s'ha de posar molt aigua. I no, els del càmping vam decidir no netejar avancer. Escolta,
4: jo no em vaig dutxar tot aquell
1: any. La casa del Creueres, una borrada de casa, perquè d'entrada hi cabien els 600 convidats que anaven en aquest casament, Anna Botín, Cristina Álvarez, la presidenta del Corte Inglés, Anton... Espera, que ara se m'ha espatllat això.
3: A veure què t'ha passat. Bueno, tornem a Armadas, que estàvem amb la casa del casament.
1: Estic dient els convidats. Antonio Brufau, Javier Godó, també estava en aquest casament, Marc Murtra, Marc Puig...
5: Puig.
1: I després tots els presentadors...
5: El de les colònies, Puig.
1: Tots els presentadors d'Antena 3.
5: I tu, que no hi eres, Clapés.
3: No sóc presentador d'Antena 3.
1: Sonsoles, Roberto Brasero, Alberto Chicote, Sandra Golpe, Elena Resano, Matías Prats, Boris Izaguirre, Marta Robles... Matías,
2: claro.
3: Però quina relació tenen?
1: Salvador Illa,
3: sí, però
1: Alberto Núñez Feijó...
3: Però quina relació tenen...
5: Illa i el Feijó?
3: Deixeu fer una pregunta. Quina relació tenen tots aquests convidats amb el fill?
1: Segurament ni el coneixien alguns, però van convidats perquè són gent que forma part de gent poderosa, es conviden entre ells a eventos...
3: És perquè al meu casament, que em comencin a convidar gent que jo no conec...
5: Però has de quedar bé,
3: Has de quedar bé.
1: Amb la filla ja ho van fer també, i eren també 600. Vull dir, la Susana Griso, quan va anar al casament... Aquest no ho sé, però el primer casament que va anar també de la filla del Creueres, no coneixia els nòvios, no els havia vist mai.
4: Mentre però coneguis a la parella, que et cases...
1: Eren convidats dels pares. No va anar al teu casament... Tu t'has casat?
5: Sí... Clar que es va casar.
6: Esclar, que s'ha casat dues vegades.
1: No
3: home, no, com que dues vegades?
1: Ai.
5: Com que dues vegades?
6: Tu no t'has casat dues vegades.
3: Tu t'estàs inventant.
6: Però... A veure, un moment.
5: Com dues
3: jo quan m'he casat dues vegades? No s'ho posa.
5: Jo sàpiga una.
3: Quan m'he casat dues
1: vegades. Dues amb la mateixa persona?
6: Però tu no vas tenir una abans...
3: Bomba! Jo vaig tenir una relació de conviure, o sigui, una relació de parella...
0: Viure en pecat.
5: Va viure en pecat.
0: No, viure en pecat.
3: No, de relació de parella.
6: Prometo que pensava que sí, que està bé.
3: No, veus?
6: Perdó, cagada.
3: No, però
1: ara estàs casat. Ara et vas casar.
3: Ara em vaig casar. El senyor Marcelí va ser padrí del casament.
5: Jo vaig ser padrí.
1: Però amb cerimònia així gran, no? No
5: hi ha... Sí, el Sitges preciós amb un temporal d'aigua i vent que va ser terrorífic.
1: I no hi havia cap...
3: Però el temporal...
5: La núvia, conduint un 600.
3: Exacte.
5: I jo...
3: No, un 600 no, un mini.
5: Un mini, no sé què era.
3: Un mini, conduint un mini.
5: Amb un aiguat.
3: Anava el senyor Marcelí, la núvia i el Pere Prat a darrere.
5: Sí.
3: O no va aparèixer, o ja no anava.
5: No, Pere
3: Prat no.
5: No.
3: Va portar el cotxe,
5: va i va marxar.
3: I va tocar el dos, molt. Sí. I teus... Havia de fer de xòfer i després caquejar.
1: I els teus pares o els teus sogres no van convidar convidant amics?
3: Bueno, tots... van convidar, un moment, això es va limitar molt, eh?
5: Sí. Ah.
3: Aquí vaig tenir grans discussions, sobretot amb els meus pares, de...
1: Volien colar algú que no coneixia.
3: Bueno, ja va venir l'esteticient de la meva mare.
1: Que veus? I no la coneixies?
3: No, sí, però...
1: L'Estetifien?
3: No,
1: tan...
3: Sí, perquè era molt, molt amiga d'ella.
1: Bueno, clar, si era amiga, clar que havia de venir.
3: Sí, sí, va venir l'Estetifien.
5: Però era de sa mare, no de la seva dona.
1: I et va fer les celles.
3: Ni era amiga de... Bueno, ni de la meva dona, evidentment, no la coneixia de bé. I jo li vaig dir...
7: Però sempre va haver una Estetifien.
3: Sí, sí, que és molt amiga meva, és molt amiga meva, que tenim molt bona relació.
1: I et va depilar les celles?
3: No, no em va depilar res ni em va tocar res.
1: No, però ja podies haver aprofitat.
3: No em va tocar res.
7: El pubi.
3: Bueno, estàvem allà... Sí, hi ha convidats d'aquests satèl·lits que dius, bueno...
1: Pues imagina't en un casament...
3: Un o dos.
1: Però imagina't en aquest cas que són 600 convidats si hi ha gent de farcí.
5: No, no.
1: I això, un dels... El primer casament, aquest no ho sé, però el primer casament de la filla... Li va organitzar els de la puta suegra. Vull dir que...
5: No sé qui són aquests.
1: Sí, els que fan els esdeveniments.
3: Comences malament ja, que t'organitzi l'esdeveniment la puta suegra. Bueno, home, la veritat és
1: són els que li van fer també.
3: Bueno, escolta, que siguin...
5: Però aquests no van cantar Soy el novio de la muerte, el de la filla.
3: No, això va ser el del casament de la filla.
1: I, escolta,
3: que va ser a Llafranc, aquest.
1: Sí. I s'ha casat també la filla de la Paz Padilla.
3: Això,
5: sí,
3: què?
5: Sí. Què?
1: Molt cutre el casament, molt cutre. El que passa que volen fer aquelles coses que conviden a influencers com si...
3: Escolta, per cert, que he vist a l'Instagram de Paz Padilla que van muntar una tòmbola.
1: Sí, això és el casament.
3: Però això m'ha agradat molt.
1: Però la tòmbola d'aquests que parlen
3: sí.
1: Com...
3: Sí.
8: Com una tòmbola.
1: Una tòmbola.
8: Hi havia...
1: Sí, sí.
8: Anava repartint coses.
3: No, van donar sobres, com a les tòmboles de les fires.
1: Sí. I una ràdio, un nino, tot això.
3: Llavors hi havia uns ninos, unes ràdios, unes merdes, i aleshores doncs, t'obries el sobre i llavors de la tòmbola... 24, 24...
5: Regalo.
3: 24, 24... I llavors et donava... Això ho he trobat fantàstic. M'ha encantat.
8: Home,
3: segur
8: original.
3: Que va ser més divertit el casament de Paz Padilla amb aquesta tòmbola que no aquesta del...
1: Pues mira, no sé què dir-te, no sé què dir-te.
3: Home,
5: no,
3: home, una tòmbola, m'encanta. El meu pare ho arreglava ràpid, això de les tòmboles.
1: Sí? Sí.
3: Que anàvem allà, començàvem a treure els paperetes.
5: Sí, claro.
3: Deia, bueno, a ver, el muñeco este o esta tontería que quiere mi hijo, ¿qué vale? Pues estas son 10 boletos. Venga, pues venga, va, venga. Te lo pago ya y dale el punyetero
7: el cotxe
3: i marxem ja.
1: El meu pare ho feia amb els ànecs. Sí, però, sí, venit, jo el veia girar i deia, però tio...
3: Sí.
1: I ja em posava l'ànec, deia, ens ha tocat. El meu pare...
3: Bueno, és que ho liquidava els pares, escolta, hi ha un moment que ho liquidava.
1: Sí, solucionaven ràpid,
5: Tres
3: bueno, te'n vas cap a Sagar o no?
1: Sí,
3: pues
1: ja
3: venga,
1: tinc el cotxe esperant. Pues,
3: alguna cosa a comentar, Kaila?
8: No,
3: bueno,
8: tot molt interessant.
5: Quantes vegades t'has casat?
8: Jo un cop.
3: Sí, exacte, és que també...
8: Escolta, convençudíssima estava, eh?
1: Lo insoportable
7: pues
1: que s'havia casat dos cops.
7: Casarte con el hombre que va grabando pájaros muertos.
1: Insoportable.
8: Oiga,
3: escolta, no que m'apunten fons judicials que el casament no va ser casa al Creueres, eh?
5: Ep.
1: Pues ha publicat. Potser m'he liat.
3: La boda no era casa al Creueres, que t'estan enredant.
1: Ah.
5: Ep.
3: A veure si t'informa, a veure si prepares una mica millor la secció.
1: Perdó, avui no em paguis. No, sí, paga'm. Perquè són dos errors que
3: home,
1: no passa
3: si,
1: res, eh?
3: Si tens Lola aquí, espera.
1: Ja, pues no
9: hola.
1: Sé.
9: Hola.
3: Home, la revista Lola que ha fet un repartiment.
1: Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron a una masía familiar en Hermedàs, Palafrugell, donde continuaron con la celebración.
3: Però
1: revista
3: no era,
1: Semana.
3: Però no era casa del Creueres.
1: Ah, masía familiar de l'altra. Ah, perdó.
3: Bueno, de l'altra, no sabem.
1: De la nòvia.
3: Pues no sé, jo, és que no ho sé. Jo
1: Marta
3: no
1: de Cast... Ah, no, la nòvia es diu...
3: Pujol.
1: Natàlia. Ah, fue la casa de la madre, Marta de Castro Sagarna.
5: De la mare d'aquí.
1: De la mare de la núvia, perdó.
5: Ah.
1: M'he quedat al principi, com que tinc ànsia, llegeixo el principi. O sigui, era la casa familiar de la núvia, no del Creueres. O sigui, pasta en pasta, perquè si tenen una casa on hi caben 600, imagina't.
5: Bueno.
1: Imagina't com ha de ser la casa.
3: Bueno, ara ja... Bueno, això...
5: Però ho devien fer fora, no?
1: Ja
3: el jardí.
5: Ho devien fer al jardí.
1: Ja puc cobrar.
3: Ja
1: no, puc cobrar,
3: sí, perquè, noia, aquí les altes instàncies ja m'estaven dient que no ho estaves
1: explicant. Ui, estic molt nerviosa amb el premi. Avui és un dia molt
8: important. Va, vés.
3: Vinga, va, vés. Vés, que... I de regal una rulot.
1: Vinga. Ai, home! Vamos!
3: De joguina.
1: Ah!
10: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app. Versió RAC 1.
9: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
12: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
13: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina i gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
14: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
15: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
14: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
16: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
14: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
17: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
14: I tu? Ets un d'ells?
18: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
19: RAC1 Podcast.
18: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
3: Són les 6 de la tarda, 6 minuts, i a córrer per aquí el gran Xavi Franquesa, cosa que fic, fa dies que no ens veiem, Xavi, em fa...
20: Dos setmanetes, eh?
3: Aquí el programa, vull
7: aquí.
3: Dir. Ah, no, aquí sí, clar, sí, sí.
20: Cosa que ens veiem...
3: Sí, sí, a la 2CAT ja fa dies que ens anem veient les cares.
20: Massa i tot, m'avorriràs, també.
3: Sí. No, no, de tu no m'avorreixo mai. I de Marta Gailà tampoc. Ai, a veure, gràcies, què ens explicaràs?
8: És moment de Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Més de 40 marques de cotxes i motos a només 10 minuts de Barcelona. Si busqueu cotxe nou, si busqueu un vehicle d'ocasió, heu d'anar a Sant Boi, motor, i aprofitar totes les ofertes especials de la Setmana de la Mercè, amb models nous i d'ocasió per triar i remenar. Aquesta Mercè, t'hi esperen. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. A 10 minuts de Barcelona.
3: Mira, parlant de la Mercè, allò que dèiem, operació estampida, sí, perquè Marc Poyato ens explica que, efectivament, complicada la circulació per fugir de la ciutat.
21: Sí, a aquesta hora hi ha molts vehicles, sobretot a les rondes. Trànsit ha posat en marxa un operatiu especial pel que considera que és la segona operació més important de l'any després de Sant Joan. Es calcula que entre avui i demà sortiran 580.000 cotxes de l'àrea metropolitana. Cop d'ull a les carreteres. Des del RAC, Violeta Martos.
22: Bona tarda. Sí, a aquesta hora es comença a notar l'operació sortida per la Mercè. A primera hora les retencions es concentraven principalment a les rondes, però a mesura que avança la tarda ja comencen a escampar-se també per les rodalies. De moment, però, comencem amb una última hora, un accident de fa pocs minuts a la P7 que comença a complicar força la circulació. Ja són més de 4 quilòmetres de congestió. És el tram entre Granollers i la Roca del Vallès i hi ha només un carril obert. Pel que fa a les rondes, com dèiem, a la ronda litoral s'acumulen 9 quilòmetres de circulació lenta. A primera hora de la tarda ha generat força problemes un accident que ha tallat un carril en direcció al Nus del Llobregat, però ara la circulació ja s'està normalitzant. A la ronda de dalt, en canvi, la situació és encara més complexa. Hi ha 14 quilòmetres en total en diferents punts de la via, 5 en direcció al Nus del Llobregat i 9 cap al Nus de la Trinitat.

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Més coses. La terapeuta de la família Àndic denuncia un linxament públic i acusacions infundades que la vinculen amb la mort del fundador de Mango, Isaac Àndic. Ho ha explicat el seu advocat, Francesc Jofresa, que estudia prendre accions legals.
2: S'està veient una autèntica campanya de desprestigi. Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions. Algunes afegiria de base, inclús xenòfoba.
1: L'advocat ha desvinculat la terapeuta del cas perquè assegura que no estava al cas de l'excursió a Collbató que Isaac Àndic va fer amb el seu fill, on l'empresari va morir en caure per un barranc. I a Madrid, una persona està de baixa mèdica i una altra ha presentat una denúncia per l'episodi que s'ha viscut aquest matí amb un esprai de gas pebre. La persona que està de baixa treballa en una de les cafeteries de la cambra i s'ha intoxicat. Tot plegat ha passat quan un assessor del PP ha buidat en un lavabo un esprai de gas pebre que una estona abans havia ensenyat una diputada dins de l'hemicicle en el marc de la sessió de control. El gas s'ha escampat a través dels conductes de ventilació i això ha obligat a desallotjar algunes dependències del Congrés. Els serveis mèdics de la cambra han hagut d'atendre una dotzena de persones que han quedat afectades per aquest gas pebre.
3: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Fets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105 a més hora oficial!
1: Acabem amb la previsió del temps. Un dia més, l'ambient ha tornat a ser d'estiu i s'han superat àmpliament els 30 graus a Ponent i al sud del país. Fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre, els termòmetres s'han acostat als 35 graus a primera hora de la tarda. Els propers dies també es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol i només es combinarà amb alguns núvols poc importants.
4: Gràcies, Marc Poyato. Tot això ja tenim la foto de perfil, mai millor dit, de Xavi Franc.
5: Sempre diu la foto de perfil i mai es posa de perfil. Pues, escolta, ja està.
4: No, no, és que és del tot encertada. Ja l'hem publicat, aquesta fotografia.
6: No sé si l'han posat a Twitter, jo l'he enviada.
4: Bueno.
5: Sí.
6: Normalment la publiquem quan comença la secció.
4: I 10.
6: Sí que l'hem publicat.
4: Val. Arnau Vila,
7: anem
4: amb el que avui comentarem, perquè avui fem un especial Mourinho.
7: Sí, sí. A mi em fa il·lusió, eh?
4: Sí, bueno, ets l'únic.
8: A mi fa fàstic.
7: No, però la gent està molt nerviosa a les xarxes.
4: És que ho ha dit vostè ara. Avui hem preguntat si genera fàstic, si genera empatia, si genera... Bueno, no sé, un munt de coses.
7: Quatre coses. Pena sí. O sigui, avui la pregunta del dia, a aquesta hora, crec que és rècord de votació per ser un quart de set. Portem més de gairebé 1.600 vots a aquesta hora de la tarda. Vol dir que el tema genera, com a mínim, nervis.
4: Que algú escolta.
7: Avui estem preguntant què ho genera Mourinho. Rebuig, pena, indiferència o admiració?
8: Fàstic.
9: Rebuig. Una opció. Fàstic. Angúnia. És una mala persona.
7: Positiva l'última opció, també, per si algú vol votar admiració.
8: Me genera més interès. Un cuc blanc de cagarro.
6: Ai, va.
8: D'aquells que tens, d'aquells paràsits blancs. Sí, sí. Un cuc blanc de cagarro.
6: Ai,
8: que el senyor José Mourinho.
4: Li fa gràcia.
8: No, és que m'estava ennuagant.
4: Ah, perdó.
7: Cuc blanc de cagarro. És molt fastigós, això. Bé, això és perquè repassarem...
4: Bueno, és allò que es diu cucs. Sí. La gent, els nens que a vegades tenen cucs al...
6: Són blancs, sí. Ai, quin
4: fàcil. Com a nòcul, a la femta,
8: que són blancs.
6: Sí, has de donar una culleradeta d'una medicació.
4: Sí.
7: Hem de parlar d'això, ara.
4: Ho ha tret a Vicenç Martí.
7: No, tot això per comentar que avui hem repassat tota la trajectòria de Mourinho perquè ha fet un documental molt recomanable, al meu entendre, a Netflix, ens l'hem mirat sencer i hem realment recuperat tot el que ha fet a la seva vida esportiva i a l'hora del temps afegit doncs en parlarem amb gent que ha conegut a Mourinho.
9: És el documental que s'acaba abans que perdi la Copa la Champions?
7: Sí, senyor.
9: Això és el gran documental. S'acaba abans de perdre.
7: S'acaba.
9: Mala persona!
6: Carai.
7: Està molt enfadat, vostè. I, a tot això, avui comença la Champions femenina. Per tant, al tram final del programa també n'estarem pendents amb la Clara d'aquest Barça-París Futbol Club, el Johan Cruyff.
8: No ho veus mai. Cuc de cagarro.
6: Ai, va, no ho torni a dir, per favor.
4: Bueno, ara farem una mini pausa, mini Babidel.
9: Com de mini.
4: Com un mini Babidel. I quan...

0: tornem, i el Xavi Franquesa preparat i a punt per iniciar... A veure...
1: L'això sí que no.
0: Sí, l'això sí que no, però... Què t'han deixat de...
2: És que els títols de l'això sí que no...
0: El títol d'avui de Xavi Franquesa de la secció és deixar de semblar idiota. Que sàpigues que...
2: M'escau ja, força
0: ja,
2: bé.
0: Ja me l'he marit, ja me l'he llegit, una part.
3: Marit.
0: Ja me l'he llegit. I, home, és interessant aquest punt de vista perquè coincideixo en algun
2: sí?
0: moment amb tu.
2: Hi ha hagut feina de recerca,
0: sí?
2: Eh?
0: Ara hi entrarem.
4: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
5: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
6: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
7: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
8: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
9: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
8: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
10: El 26 i 27 de setembre, vine a l'Obrim Vilafranca. Descobreix 20 espais del ric patrimoni arquitectònic vilafranquí. Tots ells amb visita guiada.
11: Reserva la teva plaça per a l'esdeveniment a entrades.vilafranca.cat a partir del 17 de setembre.
10: T'esperem a Vilafranca del Penedès, capital del vi. Més informació a turisme.vilafranca.cat.
12: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
13: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
14: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
15: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
14: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar, i deixa't inspirar.
15: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
14: Troba'ns a la Nacional 2, entre Cadis i Viena.
16: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
17: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
4: Versió RAC 1 amb Toni Clapés. Ral de Vinyó. Carns i embotits de raça rústica t'ofereix aquesta secció realment divertida.

0: la sintonia que li agrada...
1: M'encanta.
0: ...a Marta Cailà.
1: Ole! Vintage Travel, que vam descobrir gràcies a...
0: Sí, sí, gràcies al Franquesa.
2: Sí, sí, però vull dir que vam, en inici, la sintonia...
1: Era una altra.
2: Era una altra. I sí, la Marta Cailà, amb molt bon criteri, va dir que aquesta temporada, no sé, va ser la segona, ja podríem... Jo l'he estat escoltant i m'agrada aquesta. I s'escau millor. De fet, haig de dir que el meu espectacle Parlant amb Franquesa, l'altre... Tinc dos espectacles a marxa. Un que fem per tota Catalunya, festes majors i més, que diu Parlant amb Franquesa. El comencem amb aquesta sintonia perquè dona molt bona energia. Sí, sí. Bueno, totes les cançons de Vintage Travel, però aquesta en qüestió a mi em dona aquesta cosa, em dona
1: força.
2: Rauxa. Em dona...
3: Només t'agrada aquesta orquestra?
0: Home, no, que li agrada molt.
2: Em fascina. O sigui, clar, en comparativa, em semblen infinitament millor que la resta, però no m'agraden altres coses. De fet, jo encara estic en aquest procés d'anar escoltant coses noves. De fet, en breu, ara vull tancar un concert. Perquè hem perdut el costum d'anar a concerts. Però no concerts... Clar, dius, a Dua Lipa... A mi no ja els macroconcerts no m'interessen. De fet, m'entra una miqueta d'angoixa en un macroconcert, i també haig de dir, crec que ho he dit alguna vegada aquí, que tots els concerts que es fan al Palau Sant Jordi s'escolta entre regolinxi i malament.
0: Sí,
2: i jo...
0: Estic d'acord amb tu.
2: Jo deixar anar 80 cuques per escoltar la música amb una qualitat que no millora...
4: I el cantant petit així, el veus, eh?
2: Sí, no sé per què venen en format mini. Te'ls porten en format mini. Te'ls porten així, no porten l'autèntic. No, porten
4: com el clic de fa mòbil.
2: Sí, anem a veure Catalunya, vas a Catalunya en miniatura. Sí. No ens enganyem. Anem a veure la grandiositat, no?
0: I com els porten?
2: Si
0: són tan minis...
2: Ah, no sé, d'una caixa, no sé. Però el cas que se sent... I de fet, una caixa mista, així és com s'escolten els concerts, sí, per mi, al Palau Sant Jordi, sí, que em consta que la sala B del Palau Sant Jordi, no sé com s'ha, el Sant Jordi Club...
0: Sí, sala B, sí.
2: No, Sant Jordi Club, pot ser?
0: Sí, sí.
4: Però ara diu que la faran tot de nou.
2: No, és que ara em consta que fa un temps que estan fent reformes al, sí, Sant Jordi Club per... d'alguna manera revifar l'acústica de l'espai, cosa que em sembla que també hem de fer el Palau Sant Jordi. I haig de dir que el Palau Sant Jordi Club, el Sant Jordi Club, s'escolta molt millor. Vaig anar a veure Sidoní, que també us el recomano infinit. Per mi estan els Vintage Travel, i a Sidoní, home, sí, perdona, Sidoní, que més, ha fet un trajecte meravellós. Van començar, és una banda catalana de Barcelona, van començar cantant en anglès, després en castellà, i a l'últim disc íntegrament en català.
1: Ah, sí?
2: Fascinant, que us el recomano des d'aquí. Si sou d'aquests que, no sé, que esteu, no sé, viviu a la lluna, encara no coneixeu Sidoní, que tenen trajectòries del 1997, patant molt fort, i per mi, de les bandes nacionals, per mi és amb molta diferència la banda de rock més espectacular... I a més, ha aconseguit, després de tants anys, guardar la mateixa formació, que això és una cosa... I sense barallar-se ni res, que s'estimen de veritat. Que és una cosa, perquè, clar, tu veus reportatges de bandes, d'aquestes de tota la vida, quan vèiem el documental de Sopa de Cabra, deies, bueno, que hi ha un cipote muntat constantment, que de fet ara fa poc vam fer una comparativa de Gerard Quintana. I és cert que Gerard Quintana, Carles Puyol, ho va treure a la sotana l'altre dia, i Tortell Poltrona són la mateixa persona, amb, diguéssim, diferent... llargada de cabell i diferent to. Però són pràcticament la mateixa persona. Carai, tenim tres catalans il·lustres que podrien ser exactament la mateixa persona.
3: Que no sigui el mateix.
0: Exacte.
2: Que no sigui el mateix persona.
0: Perquè el país és tan petit que una persona s'ha de multiplicar per tres.
2: No, em va semblar meravellós, perquè ho teníem al cap i ho vam verbalitzar l'altre dia. Vaja, hem fet el previ de la història.
1: El tema d'avui.
0: Bueno,
1: el tema d'avui és bo.
0: Anem al tema, a veure. Compte que per la Cailà el premi d'avui és bo. Vinga.
1: El tema d'avui.
2: Dic ja premi.
1: El tema. No, és que em sembla interessant el tema.
0: És que estava veient unes imatges del Festival de Sant Sebastià, on demà parlarem amb el Gorina, i li han donat un premi al Brad Pitt.
2: Has associat premi amb...
0: No, el meu cap ja estava notant que demà amb el Gorina hem de parlar, entre d'altres coses, del Brad Pitt. Un premi.
2: No, ha tret una pel·lícula nova, Brad Pitt, ara.
0: Sí.
2: Fantàstic.
0: I ara s'ha tornat a deixar anar,
3: Qui?
2: Ah, amigo. Bé, doncs parlem d'imbècils. L'altre dia un... No, a mi sembla un actor meravellós, jo. Sí,
0: però no el coneixem, no el coneixem.
2: No, home, aquí...
0: Perquè amb la relació amb l'Angelina Jolie vam quedar una mica...
2: No en parlen massa bé. no en parlen massa bé, però és allò que dèiem, hem de separar l'obra de l'artista, etc.
3: I per barallar-se han de ser dos, eh?
2: Efectivament. I jo, com que, per lo que sigui, no tinc ganes de discutir amb el Brad Pitt, perquè em sembla que tindria les de perdre...
3: Ara anuncia un banc.
2: Efectivament.
0: Bueno, i cafès i el que vulguis.
4: I Macoque, la ex de Kiko Matamoros, dijo que tuvo una noche de amor con él.
2: Sí, que va tenir un rifirrafe.
4: Claro, esto es muy importante.
2: Pell, va tenir pell en pell. Pero, diu ella, eh?
4: Pero Brad Pitt dice que no se acuerda.
2: Suélteme del brazo, señora.
4: Que no la conoce nada.
2: Del brazo, señora. Bé, no, és que l'altre dia, un individu... L'altre dia no, ahir. Jo estic en una època una miqueta... fent multitasking, diguéssim. Hem començat la temporada i hem començat molt forts, amb molts temes. Per tant, això que has fet tu ara, de confondre premi amb el tema,
1: sí.
2: Això a mi m'està passant de 24 hores al dia 25. I vaig fos així, semblo imbècil absolut.
0: Clar, però això vol dir que vas a full.
2: Al límit, decidint, pensant, encara no he decidit, si he volgut fer masses coses a la vegada i se m'estan solapant i se m'està menjant.
5: Però això comença o que no comença la secció?
2: No, ara hi anem. No, el que vinc a dir, que ja he dit que a mi la calor en general em provoca ansietat i el fet de que se'm solapin les activitats em provoca més ansietat. I jo pensava que havia acabat la calor quan venia aquest procés de feina, però ara se m'ha ajuntat l'ansietat pel procés de feina juntament amb la calor que fot durant el dia. Bé, dit això, jo ja entrava jo amb mil coses al cap pensant que venia d'una reunió... I arribo al vestuari a la piscina i hi ha un tio... Més clar, la situació és que el tio està en pilotes, assegut a una de les banquetes, amb els ous... Clar, perquè ja seuen amb la punteta al cul de manera que penja els ous. Dius, home, ja que seus, fot-te una tovalleta i recolza els ous. No, que és que pel que sigui li deu fer fàstic, seu a la punteta per no escalfar-se els ous i els deixa penjant. D'aquests que triga molt a vestir-se i mentre està en pilota li agrada tenir converses. Que és una cosa, a mi que estiguis en pilotes no m'importa. Però, bueno, ja no facis el bot a fumeiro, no cal
0: fer
2: el
0: bot a fumeiro. Però hi ha gent als gimnasos, i l'altre dia també ho vaig veure a la platja, que...
3: Es mostren.
2: Sí.
0: Bueno, pues,
1: estan molt còmodes despullats.
0: No hi ha pressa. Sí. No hi ha pressa a vestir-se.
1: Això i també passa al vestuari de dones.
4: Però fuiste a una playa nudista.
1: Vull dir, dones que van despullades, per exemple, s'assequen els cabells...
2: Despullades.
1: Que jo, o sigui, jo em despullo... Dutxes, et despulles, però em vesteixo i si m'haig d'assecar els cabells, me'ls asseco ja vestida.
2: Sí, sí.
1: Doncs no. Que no passa res, vull dir, dius endavant. Però vull dir que hi ha gent que se sent molt còmoda.
2: Que s'agrada. Gent que s'agrada amb aquest estat.
1: Estan còmodes,
2: i ho vol compartir. Sento seguretat amb el meu cos i vull compartir amb la resta. Jo no estic en desacord. Jo sóc molt partidari del nudisme, al tanto. Però el nudisme té un espai habilitat i on està compartit per tothom amb la mateixa actitud.
0: Hi ha un moment que, diguéssim, que l'ou de Pasqua ja els has vist.
2: Efectivament.
5: A les dutxes tothom fa nudisme.
2: Home, sí.
0: No, però ell està parlant... A veure, està parlant a la banqueta de...
5: Una mica més enllà.
2: Home, després hi ha gent que encara fa aquesta cosa, que es fa el turbant a la cintura amb la tovallola, intenta canviar-se sense treure la tovallola, que jo penso, nen, a la següent, el Circo del Sol. El Circo del Sol, perquè aquesta habilitat de despullar-se la part de baix amb la tovallola enrotllada, la camisa per sobre, sense que se'n vegi res, dic, escolta, què tens... Què amagues?
1: Què fas,
2: jo algun dia li diré, és que tinc curiositat ara mateix del que amagues.
1: Mireu el que diu l'Arnau Vila, ara segueixes amb l'anècdota. No. Diu, ara imagineu-vos homes de més de 50 anys assecant-se el cul amb un assecador.
2: Ah, sí, això també ho fan molt.
1: Sí?
2: La regatera del cul.
1: I per què s'assé...
0: Això, perdona, hi ha clubs que fins i tot...
1: Amb l'assecador.
0: Posen un rètol que
2: prohibit.
0: Diuen, el assecador només es pot utilitzar pel cap.
1: Va, a veure un moment.
0: T'ho prometo, jo ho he vist.
1: Les dones no ho fem, de ser
0: que no. Jo ho he vist a dos clubs de gent que agafa el secador i s'assequen...
1: La
0: part... No, la pavrotera i després l'entrecuix i anant fins a
5: la... Si ho fas bé, se t'asseca la boca.
0: Si no queda un punt humit...
1: Queda humitat.
0: Hi ha gent, però clar...
2: Clar, perquè vosaltres no teniu una jardinera entre natge i natge.
0: Però, perdona... És l'assecador que després utilitzaràs tu.
2: Per posar-te al cap, sí.
1: Home, no em sembla higiènic, això.
2: Sí.
0: Però hi ha gent que sense cap mena de problema...
1: I vinga.
2: Sí, pom-pom, i si ho fas allò, segons quines edats, sembla l'ou com balla, perquè, clar, a l'aire a pressió, allò, pa-pa-pa-pa, i va fent la ruleta, però bueno. Ei, em diu el tio, ni curt ni peretzós, em diu, així, pilotes amb els ous, em diu, oye... ¿Qué hace? Que no te veo en ningún lado.
0: I perdona, Arnau Vila, que és un habitual del gimnàs...
2: Molt.
0: Confirma el que diu. homes de més de 50 secant-se el cul amb un secador, sí, sí, amb pilotes i davant del mirall.
2: Sí, sí. Davant del mirall, a més, com recreant-se una miqueta amb el tema, eh? No, em diu, què haces que no te veo ningún lado? Que jo pensava, dic, hosti, vinc jo precisament d'estar currant divendres, dissabte, diumenge, anant de gira por all, arribant aquí, currant, gravant dilluns, preparant guions, i estàs currant en més llocs dels que hauries de treballar, és a dir, estàs currant tots els dies de la setmana, en tots els formats, teatre, ràdio, tele, i et pregunten... ¿Qué haces?
4: ¿Qué está
2: que hace tiempo que no te veo en ningún lado.
4: Sí, veritat.
2: Escolta, els hauré de deixar l'adreça de casa i que m'esperin a baix, que es fotin el capè, que em vegin entrar i sortir perquè vegin que tinc activitat. Perquè fa una miqueta de ràbia, és a dir, tu vas estressat, penses que estàs currant massa i algú diu, però a més tu diu amb un to despectiu, espavila, espavila, nene, ponte a currar, no? Com dient, sí, que no se't veu. Sí.
5: Bé. No, perquè no se't veuen allà al gimnàs, perquè no. Treballes tant que no
2: bueno,
5: està...
2: Bueno, clar,
5: no
2: és que aquest deu estar més temps al gimnàs del que li toca. Bé, hem arrencat, deia, temporada al setembre, a tope de reunions, projectes, i ja ha començat aquesta ansietat. I com a molta gent, pateixo tant de manera molt lleugera el síndrome de l'impostor. El síndrome de l'impostor, n'hem parlat aquí moltes vegades, jo el pateixo sense culpa. És a dir, crec que assumeixo, però tampoc em faig mala sang. Fins i tot crec que pot ser fins i tot positiu tenir síndrome de l'impostor. És a dir, que tu creguis que no estàs a l'alçada del que representes, això està bé, perquè vol
3: és
2: dir...
3: És una mica d'humilitat.
2: Mira, en certa manera sí. Si estàs, al millor, representant per sobre de la teva pròpia
3: potser
2: capacitat.
3: No, això no em tocaria fer-ho.
2: Ara, de tant en tant va bé sentir-ho mínimament, però que no t'angoixi del tot.
3: Ja.
2: Jo tinc aquest sentiment, però no m'incapacita. És a dir, no m'atura. No, home, el síndrome d'impostor. Bé, doncs penso, algú ho hauria de fer. I penso, millor que imposti jo, que jo em considero bona persona. I posats a enganyar, jo t'enganyaré, però sense maldat. No sé com dir-te. I l'impostor a maldat pot ser un fill de la grandíssima, pot ser mala persona. Per tant, com que jo no em considero mala persona, ho he contrastat, a més, amb la gent que m'envolta, i tu li vaig preguntar a ma mare, tu, bona persona, molt bona persona.
5: Jo et veig bé, bon tio.
2: Veus? I el meu nebot també m'ho ratifica. Ell em diu, ets idiota, però ets bona persona. Que està implícit també amb el fet de ser idiota. Ojo, perquè diu, és idiota. Normalment els idiotes són bones persones, eh? Els imbècils és altra cosa. Bé, dit això, idiota, vaig a fer la definició.
3: A veure.
2: Persona que mostra poca intel·ligència, poc criteri o actua d'una manera absurda. Aquí en cap moment aquí? Es parla de mala intenció.
3: No, però aquí caps.
2: Per això és que jo em considero idiota.
3: Ha conformat.
2: Resumit, idiota qüestiona sobretot la intel·ligència o el criteri. I jo acostumo no tenir massa criteri i no he presumit mai de la meva intel·ligència. Al tanto, per tant, estic dins a aquests paràmetres. Per tant, considerar-me idiota, em poso un dubte a mi mateix. Bé, per exemple, l'altre dia, no sé què, em va fer una reflexió. Diu, la persona... És important que tinguis diferents maneres de veure. La persona que té... Un rellotge, un sol rellotge, està convençudíssim de l'hora que és. La persona que té diversos rellotges es posa en dubte. És a dir, hosti, aquí cada rellotge dona una hora diferent. Per tant, igual semblo idiota, però no sé ben bé quina hora és, no tinc la seguretat. De... La persona que té és com una opinió. Només hi ha només ha entrat una opinió al teu cervell o una branca d'informació. Per
1: no
2: tant,
1: hi ha dubte.
2: Si tu tens diverses vies d'informació, se't presenta un dubte, no et creuràs la primera. És com el que dèiem de la IA. No t'ho creguis a la primera, però això ens converteix en imbècils, que és una altra història.
3: Però, en canvi, conec una persona que té tot de rellotges a casa, d'aquests de paret...
2: I tots van a la mateixa hora?
3: No,
2: ah?
3: Els posa tots en hores diferents perquè aleshores sonin, vagin sonant, o sigui, per exemple, a les 4 comencen a sonar 5 minuts abans
2: de manera correlativa.
3: I correlativament van sonant tots els rellotges a la casa des de 5 minuts abans de les 4 i 5 minuts després.
0: La manera de perdre't el que s'està explicant, per exemple, al televisor, o no escoltar la persona que, amb la que estàs.
3: És que
0: si és que estàs amb algú a casa.
3: Jo sóc del parer que ho fa per això. Perquè bueno, així t'estalvies.
2: I per què és idiota?
3: No, jo no t'ho he dit que sí.
2: No, t'ho dic jo que s'ha de ser idiota per això. Però
3: no,
2: amb això no fas mal a ningú, tampoc, perquè és a casa teva.
3: Exacte.
2: No fas a casa els altres. Bé, jo després de reunir-me amb tota aquesta gent, amb diversos projectes i demés, he arribat a la següent conclusió. Hi ha paraules que et fan semblar automàticament més intel·ligent del que és.
3: A veure.
2: Síndrome de l'impostor, no? Que algú pensi que ets més intel·ligent del que és, quan sí, tu ja saps que no ho és. Sí. Però això passa amb el vocabulari i amb el llenguatge, no? No cal que sàpigues exactament què volen dir, de fet, és millor que no ho sàpigues, perquè així, com a bon idiota, les utilitzes amb més seguretat. Molt perquè bé, això també ho fem molt, els idiotes, no? És a dir, ho endreixo una miqueta. Jo volia parlar dels neologismes particulars. Això és un concepte que m'he inventat jo per aquesta secció.
1: I què és això?
2: D'entrada hauríem de dir què és un neologisme. Val? Un neologisme és una paraula nova o un significat nou incorporat recentment a una llengua. O sigui, el català, si el castellà, que només és una aportació. Per exemple, el català.
4: No, català.
2: Com, per exemple, us posaré exemples de neologismes,
4: sí, català.
2: Teletreball, teletreball a l'any 92 no existia, exacte, aquest concepte.
3: Sí, sí.
2: Criptomoneda es desconeixia, per tant, o videotrucada. Videotrucant no existien ni tan sols els interfonos, que no existien encara, al 92. Per tant, o podcast, influencer, spoiler... Spoiler, tampoc, com a tal, perquè és un anglicisme que hem recuperat.
3: Spoiler!
2: Per tant, això és un neologisme que hem incorporat al nostre llenguatge. Però jo parlo de neologismes particulars. Paraula que ja existeix des de fa segles, fins i tot, senyor Marcelí, fins de la seva època, que però per alguna estranya raó és nova per tu perquè l'acabes de descobrir. No sé si m'explico.
1: Per exemple?
2: L'acabes de descobrir. O acabes de descobrir no la paraula en si, que el millor coneixer, sinó... com es pot utilitzar o què significa. Perquè tu l'havies sentit por ahí, com moltes coses, i no havies parat atenció o no ho sabies, no?
3: Sí.
2: No l'havia inventat ningú, simplement tu arribes tard, com pràcticament tots els idiotes, que arriben tard als jocs. Perfecte. Per tant, ara, primer, havent explicat el que és un neologisme particular, la meva pregunta a l'audiència, amb la foto de perfil, no sé si era aquesta, perquè ja l'he avançat, però la llanço ara, poden remetre's aquí, és quina paraula... heu incorporat recentment al vostre vocabulari i utilitzeu sense parar, que és una estratègia que fem els idiotes, que és aportació al vocabulari...
3: Sense saber...
2: Moltes vegades, fins i tot, que això... A vegades rasques, has d'anar al tanto amb això, eh?
3: Sí.
2: Perquè pots quedar com... Clar, pots quedar regolinxi amb això, eh?
3: Sí.
2: Però perquè se't fixi al vocabulari... Això com quan aprens un nou idioma, aprens una nova paraula del vocabulari de la llengua anglosaxona, intentes incorporar aquest terme contínuament, de manera que ell sol encaixi com un Tetris perfecte al coneixement del teu cervell. Bé, la pregunta a l'audiència és quin és el vostre últim neologisme particular o la vostra última aportació nova al vostre
1: vocabulari.
2: Bé. Jo he fet un rànquing de paraules, neologismes particulars, que et poden fer semblar més intel·ligent del que realment ets. Cosa que, en la majoria dels casos, no és complexa. D'acord? En el número 10, podeu aportar les vostres, perquè jo faig un rànquing. En el número 10, la paraula preferida de la gent que fa reunions o meetings. Perquè ara la reunió, hem deixat de dir reunió, i ja li diem més, no, tenim un meeting a les 10. Bé. Tu no dius, per exemple, hem de treballar junts, o això és massa senzill. Tu dius, hem de crear sinergies. D'acord?
1: Això hi ha gent que ho diu, sí.
2: Ah, no, molta gent. Normalment acostava a ser bastant idiotes. Què vol dir crear sinergies? Reunir 5 persones que treballaven perfectament per separat i bé... perquè deixin de treballar durant 2 hores, d'acord? És això, hi ha gent que està a la redacció, treballa tranquil·lament, i ve el jefe, no és el jefe,
3: hi
2: ha jefes idiotes, ojo.
3: No.
2: En Dongfe.
3: Jo també.
2: I diu, fem un meeting que...
4: per generar sinergies.
2: Llavors, tota aquesta gent que ja estava encarrilant la seva feina, ha deixat de treballar per ser improductiu durant 2 hores, va? Perquè ha d'escoltar coses de gent que no li importa res, que això passa molt a reunions. Bé, número 9, i aquí podem intercalar les que porti la gent. Aquesta m'agrada molt perquè et fa semblar molt intel·ligent quan la coles i es pot colar molt fàcilment a tot arreu. Transversal. Ara tot és transversal, un projecte transversal, una mirada pot ser transversal, una estratègia transversal. Ahir que jo estava veient la sèrie...
0: Un programa de ràdio transversal.
2: A la sèrie que estava veient jo del Ferran Adrià, era el concepte de cuina, era una cuina, pot ser cuina transversal.
4: No? Creu? No és copiar.
2: Ah, no és copiar, però fixa't, que aquesta frase... Com era la frase?
4: Per crear... no han de copiar.
2: Per crear, no han de copiar.
0: Però no és teva.
2: No, exacte, l'ha copiat. Però la frase... Però per tant, aquí pots trobar un altre idioma.
0: Que passava que la frase era teva, però a la sèrie és d'una altra. Ara no
4: recordo. I la truita patata xita.
0: Que em sembla que era del Paul Bocuse, crec que... I després, la sèrie també... no parles de plat, sinó parles de concepte.
4: És molt important el concepte.
2: Sí, sí, ell crea el concepte amb una mena de copa on hi posa gazpacho. Bueno, fem espòiler.
4: Granissat de gazpacho.
0: Però ell ho diu, eh? Això no és un plat.
4: Esto es un concepto.
2: I aquí té la primera discussió i aixeca les primeres crítiques i els primers elogis.
0: Sí, sí.
2: Hem fet un espòiler, però perquè vegis...
0: Bueno, un espòiler, això és la realitat del que és Ferran Adrià.
2: Però ell va ser dels primers que va utilitzar aquesta tècnica que estic utilitzant jo. Neologismes particulars.
4: El concepte.
1: En tinc un parell d'exemples. Mira, per exemple, ens escriu Luc i diu que el que ha incorporat i que diu quan pot, a tot arreu, és el sine qua non.
2: Oh, però, hosti, aquest és antiquíssim, eh?
1: Diu, impressiona moltíssim. Ja, sí. Però és el que tu has dit. No té per què ser una paraula nova. Mm. Ara tu parlaves de transversal, que potser és una paraula que fa temps que s'utilitza,
2: però
1: també
2: és vàlida.
1: Has dit, pot ser una paraula que tingui història, però que tu no feies servir.
2: No dic que no sigui vàlida, és meravellós perquè això és
1: sine
2: antiquíssim.
1: Sí.
2: Però si no li poses el condició davant, no sé com s'utilitza el sine qua non.
4: Això que
5: és. Jo vaig... Cada vegada dic menys paraules. Vaig abandonant paraules.
2: Simplificarà el llenguatge.
5: No té un nom o alguna cosa, això, o què?
2: No, no, això ho fan els adolescents.
5: Exacte.
0: Bueno, el que sí que s'ha instaurat, veig, en la llengua, sigui adolescent i no tan adolescent, és en plan.
3: En plan.
2: Això és d'adolescents, només.
1: Un altre cascat.
0: Sí, ara s'utilitza molt, sí, i, a més, clar, en gent més grandeta també, tal, sí, no sé què, perquè en plan... Sí, sí. I dius, bueno, en plan, rataplan.
3: I no acaben de
0: dir-ho. Bueno, perquè estan pensant què volen dir.
2: Però ells diuen pensar... com a muletilla, jo crec.
0: Ara.
2: La muletilla
0: però,
2: que es coneix en
0: abans
2: castellà.
0: No es deia mai, en
2: no,
0: plan.
2: No, home, no.
0: I bro...
1: També. Oh, sí, bro, i una altra paraula que fan servir els adolescents i que ha incorporat, en aquest cas, Icio 12, es diu, a X, és la paraula literal. Literal. Això també ho fan servir molt. El Joan Arús ens diu proactius. Hem de ser proactius.
2: Ah, aquesta és molt bona. Sí. Te la compro, Arús.
1: I el cunyat...
2: Que és un dels 40 fills de l'Arús, aquest que...
1: No en tinc ni idea.
2: Té 40, ara.
4: Sí.
2: Però que està, càmeres, fins i tot... N'hi ha càmeres? Càmeres que
0: perquè és una
2: també
0: família proactiva.
2: No, és pro. Han sigut ara molt proactius en el que és la procreació.
0: Clar, sí,
2: proactius en la procreació.
1: I el cunyat de Palillo diu espai de confort, que aquest és un concepte que fa uns anys tampoc no existia.
2: Crear un espai...
1: Has de sortir del teu espai de...
2: No, i crear un espai de confort, no?
1: També.
2: Fins tota
0: bueno,
2: la feina.
0: Crear-lo o dir-te... O dir-te
1: o has de sortir de la feina.
0: Has de sortir de
2: sí, això és un clàssic, però vull dir que es pot portar més enllà.
0: És un clàssic que molts coach...
3: Què vol dir?
0: Que fins i tot han vingut aquí al van venir aquí al programa parlant de que havíem de sortir de la zona de confort, però un dia...
5: I si queden ells.
0: Un dia vaig llegir un no...
5: Entre ells i si queden.
0: Sí, sí. Hi havia un altre analista que deia, bueno, sí, és de sortir de la zona de confort, però...
1: Per anar on?
0: Exacte, per anar on? Doncs potser que t'hi quedis.
2: Sí, home, si està, si aquest ja el lloc ja el coneixem i funciona, està bé, està tou.
3: Aquests de l'espai de confort també deien que t'havies de reinventar.
2: Sí.
1: Te'n recordes? Ui, ara la gent va enviant, eh?
2: No, vaig a pel número 8.
1: Sí, continua tu i després fem una altra.
2: Aquesta m'agrada molt perquè aquesta l'has de fotre amb calçador, eh? Però està molt bé. Holístic. Això està molt bé. Holístic és una paraula magnífica perquè sembla que ho engloba tot, però al tanto no concreta absolutament res. És a dir, hem d'abordar el problema des d'una perspectiva holística. I tu dius, i què fas? Amb el cap fas així com dient, efectivament, no sé el que acabes de dir, però efectivament, què proposes? No, jo només portava la perspectiva, d'acord? I després està idiosincràsia.
3: És molt maca.
2: Que no és el mateix que tarannà, tot i que pràcticament s'hi sembla, però no és ben bé el mateix. En lloc de dir, aquí som així, dius... forma part de la nostra
0: idiosincràsia.
2: És ideal per justificar defectes, no? Sí. Tu ets un autèntic porc que t'aixugues el cul amb un assecador, t'aixugues la regatera al cul al gimnàs amb un assecador. Bueno, això és una miqueta forma part de la nostra idiosincràsia de club.
0: En aquest gimnàs.
2: En aquest, idiosincràsia de club.
0: Idiosincràsia de club.
2: I aquí tu ja no pots rebatre el que t'està dient aquesta persona.
3: Això de l'assecador seria una cosa holística?
2: Sí, per exemple. És un acte holístic, el d'aixugar-se el cul. Afegeix, per favor.
1: El Raimon Aranyó diu resiliència, la paraula molt. Resiliència.
4: Que jo conec ningú, no.
1: Doncs la capacitat per adaptar-te al que t'està passant
4: aguantar,
1: i recuperar-te, per adaptar-te.
4: Aguantar com un cabron.
1: El David ho diu, la pluja d'idees.
2: Pluja d'idees. Brainstorming, això ha sigut una revolució del brainstorming.
0: Això també ha canviat, eh?
2: Sí.
1: I la Lorente diu, i de les persones racialitzades, què me'n dieu?
2: Sí, ja no pots dir vaig al paqui, és a dir, vaig al comerç de la persona racialitzada que hi ha sota casa allà a l'hospital.
4: Jo dic que el negre.
0: Però veig que necessites moltes més paraules per arribar a dir el mateix.
2: Però això ho fan els argentins. Fixa't que el que fan els argentins, que els semblen més cultes, és dir-te una mateixa cosa posant-li molts sinònims. No sé si us heu fixat en això. Li foten, tu dius... Ara, mira, precisament no trobaré l'exemple. És a dir, tu li poses un adjectiu en una paraula i ja ho tenim. Ells no. Ells aquest adjectiu l'han de multiplicar per 6, perquè llavors estiren més la frase, però han dit exactament el mateix.
4: El Messi no,
2: per això. El Messi no. Veus, el Messi és d'aquests que economitzava el llenguatge.
4: Sí, jo sóc més Messi.
2: Per això diuen que no,
3: vostè és un tio
2: intel·ligent, perquè economitzava. Bé, conceptualitzar. Ja no tenim idees. Ara conceptualitzem el que dèiem abans.
0: Això va venir del Ferran Adrià.
6: És que és molt important.
2: Conceptualitzar és pràcticament el més important. Paradigma número 5, ningú sap ben bé què significa, però dius, hem de canviar el paradigma i tothom assenteix de la mateixa manera. Ningú pregunta quin paradigma ni per què l'hem de canviar, perquè tots tenim por que l'únic que no sap què és paradigma siguis tu mateix, no? Conjuntura està molt bé. Maco, sí. Dius, amb la conjuntura actual, collons, de cop sembles economista i tu no tens ni idea d'economia, no? Mm-hmm. Pots no saber ni quants diners tens al compte, però acabes de dir conjuntura i la gent ja pensa que tens inversions a Luxemburg. Aquesta està molt bé perquè, a més, porta una H intercalada, d'aquestes que no sonen inútils completament. Inherent.
0: Ah, sí. Aquesta això també.
2: Sona molt culta.
0: És inherent a la nostra filosofia.
2: Mm. Ah, efectivament. En lloc de dir... Això en forma part, tu dius, això és inherent a la condició humana.
0: Exacte.
2: Llavors ho arrodoneixes una miqueta més. I amb això ja estàs preparat per fer una conferència d'aquestes TED. M'agrada molt també aquesta... El teu fill ha suspès, per exemple, 6 assignatures. I tu dius, bueno, és que és inherent al seu procés d'aprenentatge, no? No, Antonio, el teu fill és gilipolles i això està acabaríem abans. Però,
0: bueno, passarà curs igual.
2: Aquí està el tema. Per què? Perquè és inherent al procés d'aprenentatge.
0: Això
2: passa, no ho pots evitar.
3: És la conjuntura que tenim.
2: Aquesta,
1: exacte. El Sergi Beltran ens diu, això és un win-win.
2: Oh, aquesta és molt bona.
1: Un win-win.
0: Això va ser un dels primers, va ser Artur Mas, eh?
7: Exacte.
1: Sí.
0: Se'n recorda que vostè...
1: El win-win.
7: Per Catalunya.
1: I també diu, dona'm background. Dona'm una miqueta de background.
0: Quin és el background?
2: Sí, informació. Posa'm el tràiler de la situació, no? Tenim tràiler? Jo tinc un company que diu, tenim tràiler? Per exemple...
1: Com tenim tràiler?
2: Comença a festejar amb una noia.
1: Sí.
2: Bueno, una noia, ara ja amb les edats que tenim, ja es pot dir una senyora, I llavors l'altre diu, tenim tràiler? O, dit-ho l'altre, ben motxilla? Ben motxilla, què vol dir? Què en sabem? Perquè, clar, que tu, amb 18 anys, juntes amb una mossa, poc has de saber. Perquè no hi ha... És una sèrie que ha començat fa poc. Té com a molt una temporada. Però, clar, quan ja tenim tocant els 50, vull dir, aquí hi ha hagut com a mínim 12-15 temporades de 16 capítols cada una, amb bonus track, amb la versió del director... I, clar, tu has d'explicar exactament... Què en sabem? D'on ve? On ha estat? Què ha passat?
0: Doncs ahir la meva filla m'explicava que s'estan donant al seu entorn, o gent que coneix d'una manera directa o indirecta, d'edats de 22, 23, 24, molts casaments.
2: Està passant.
1: Sí? Tan joves?
0: Bueno, aquí està la novetat.
3: No, perdona, joves no.
0: És el que toca. Tornen els casaments amb edats de 22, 24, 20,
3: sí,
0: 20 i pico. Bueno, toca si pots, clar. Si no pots, no et pots casar. Si no tens
3: i 18 anys ja pots casar.
0: Sí, però dic que no, si no, sí. no tens la possibilitat
3: que
0: de fer-ho, no pots.
3: Passa l'arròs.
2: Són els nous antisistema, tots aquests. És gent que vol anar en contra del sistema i diu, no, jo ara, igual que els puncarres, dius, no, hay futuro. Pues sí, ara aquests diu, no, ara jo, com la mitjana a l'hora de tenir criatures, per exemple, són 40-41...
0: No, aquests la baixaran.
2: No, aquests diu, no, ara rebaixem-la, jo tindré criatures als 25.
3: Sí, com ha de ser.
2: Perquè vull tenir, viure aquesta experiència, viure jo, perquè vull anar contracorrent, no? Això és fantàstic. En el número 2...
0: Atenció.
2: Dicotomia. Utilitzes dicotomia una vegada i la gent ja pensa que llegeixes 5 llibres al mes, com a mínim, la dicotomia entre el que som i el que volem ser. Dius, què som? Ni puta idea, però fixa quina dicotomia, no? Que això, fantàstic. Són d'aquestes que les pots colar com diuen ara, random.
1: Mira,
2: moments,
1: ara t'anava a dir que hi ha gent que ens està dient que fa molta ràbia, que és un concepte que ha entrat en força, aquest d'això és molt random. Ho diuen molt els joves.
0: També el reset, eh?
1: És molt random. Ah, sí.
0: Fem un reset.
1: Fem un reset.
2: Ah, aquesta està molt bé.
0: Fem un reset, sí.
3: Però per què ha de ser atom? Un random. Podria ser un random.
0: Random, random. Reset.
1: El Ramon diu customitzar.
0: Ah, sí.
1: Customitzar, això és...
2: Sí, són anglicismes, eh? Al tanto, eh?
7: No, jerepollades.
2: Sí, sí.
7: Per no parlar català bé, això és el que passa. Ara, ara.
1: I el Pol, des del Regne Unit, diu que ell sovint a la feina diu és un argumento torticero. Això sí que et quedes...
2: Però això...
1: Això
2: és del segle, perdona, torticero és del segle passat.
0: Sí, a més, és de Mariano Rajoy.
1: Si diu,
0: és un argumento torticero.
1: Diu, el problema és que no tenen ni idea del que dic perquè tots són anglès.
3: Home, ja.
2: Home, diré en anglès. Dir-li en anglès el concepte torticero.
0: Però queda bé, eh?
2: Sí, m'agrada, ja. També és cert que és una paraula, hi ha paraules amb una sonoritat molt potent que en si mateixa ja té el seu lloc sense tenir significat concret.
0: Torticero, no sé jo.
3: Ara diré una paraula que en si mateixa no gens menys.
2: No gens
1: menys.
2: Això seria una expressió.
3: No he entès mai què vol dir, però hi ha molta gent que diu no gens menys.
1: Però en quina... Com s'utilitza?
3: Jo sento que hi ha gent que ho diu, no sé, avui hem fet macarrons i no gens menys... Potser plourà.
2: Home, serveix per enllaçar frases completament que no tenen res a veure amb l'altra.
1: Vol dir no obstant això.
3: Ah, no obstant això, doncs mira.
1: No obstant
2: bueno,
1: això.
2: És com aquesta gent això, que diu el cine en canvi.
0: Sí, sí.
3: Avui he fet macarrons...
1: No gens menys, no gens també menys, menjarem una amanida.
2: Ara ja sé el que és. És, d'alguna manera, el substitut del... una expressió que està mal dita. En castellà, per exemple, existeix el sin en cambio.
3: Sin en cambio.
2: No obstante, diu sin en cambio.
0: Sí, sí.
2: I la gent va sentint el sin en cambio i ho acaba comprant, eh? És el contrimàs, no? El de les conjuncions, però
0: no
2: el contrimàs.
0: No és gens menys.
3: Digues la una, la u, home, ja.
0: Bueno, anem amb la primera, atenció, redoble.
2: I el número 1, la meva preferida. Paradoxalment. No importa què diguis després. Si comences una frase amb paradoxalment, la gent ja dona per fet que has pensat molt. Perquè, clar, tu no et pronuncies, diu... Va, paradoxalment, tot el que vingui a partir d'aquí semblarà que està molt pensat. Sigui el que sigui, paradoxalment, com més dormo, més son tinc. I dius, hòstia, què li ha donat una volteta a la història, no? Sí. Paradoxalment, eh? Una frase sense contingut. Quan més dormo, més son tinc, dius, això no porta enlloc, que això és una frase d'idiota. Ara tu dius... Paradoxalment, sembla com un pensament profund. És el previ amb un pensament profund que en realitat no és profund, eh? Però vaja.
1: El César diu, a mi una paraula que escolto darrerament i que en el meu cas se'm fa difícil d'empassar és immersiva. Diu, ara totes les obres, exposicions, experiències...
3: Tot.
1: Sembla que tot hagi de ser immersiu per ser millor. Diu, i la veritat és que només escoltar-ho ja em fa mandra.
3: Immersiu i inclusiu.
2: I orgànic. Perquè qualsevol visita a un teatre pot ser orgànica en un museu, qualsevol experiència gastronòmica pot ser completament orgànica. Oh, un plat completament... Un dels plats que sortia ahir era com de l'hort, no? Del francès, aquest que feia Nouvelle Cuisine. Al principi deia, no, tot d'hort de proximitat. Per tant, és un plat orgànic. Absolutament orgànic. Mm-hmm. I aquest programa és un programa que es fa...
1: És orgànic.
2: Completament orgànic.
1: És orgànic.
3: Tot surt orgànic.
2: Tot és orgànic. Sí. No?
1: La Maribel diu, hola, qui pas? Jo ara dic, em queda fetent.
2: Hosti, sí, el feten... A mi m'agrada incorporar el feten, eh?
3: No sé,
2: però en català, feten, hosti, no sé si... No sé si té traducció, perquè sé, segur que és del castellà, que és com algú que està bé,
1: sí,
2: diguéssim. Una cosa que és un substitut de dir que està bé, que és meravellós, és feten.
0: No es feia fent?
2: En català?
1: No, no.
2: Ara ho sabem.
1: Feten és que és... Feten és...
3: Sí, sí. Ole. Queda ole.
1: Exacte. L'Oliver diu oxímoron. Això és un oxímoron?
2: Sí.
1: Això també és veritat que es diu.
2: S'està dient molt últimament.
1: Es diu molt, eh?
2: Sí.
1: Jo ho sento molt, això. Doncs aquest és el seu neologisme.
2: Doncs escolta, jo us dic una cosa a partir d'ara, quan no tingui ni idea d'un tema, que acostuma a passar molt sovint, ho penso solucionar de la següent manera.
3: A veure.
2: Paradoxalment, i tenint en compte la conjuntura actual, hauríem d'abordar aquesta dicotomia des d'una perspectiva holística i transversal, perquè és inherent a la nostra idiosincràsia i ens obliga a canviar de paradigma generant noves sinergies. No he dit res, però t'ho he dit absolutament tot.
0: Bravo, impressionant.
3: Ja et penso votar, home, ja et penso votar.
2: Penso votar. Fixa't que, a més, això... Ara, tu, ara quan cada cop que escolteu un polític, perquè veus que ara veiem el Borja Semper, que es porta bé del PP, escolteu-lo i veuràs com en el seu speech... Speech, això és una altra història.
3: Speech, sí, senyor.
2: Speech substitueix a...
3: discurs.
2: El discurs. No, ara ja el discurs no diu el seu speech. Doncs fixeu-vos que en el speech, d'aquest llistat de 10, més les que ha incorporat l'audiència, deixaran anar com a mínim 8 o 9. Esteu al tanto, esteu al tanto.
0: Bueno, primer de tot, secció magistral del Xavi Franquesa. Gràcies, Xavi.
2: Plaer tornar.
0: I abans, però... a veure...
1: Un pla que pot interessar.
0: Explica-me'l.
1: Sí, mireu, el 3 i 4 d'octubre teniu una bona ocasió per esbrinar d'on ve el que mengem. Perquè hi ha gent que no ho té del tot clar.
6: El tomàquet.
1: Benvinguts a Pagès la Festa. És un cap de setmana per descobrir Catalunya a través dels seus productes i la seva gent. Podreu entrar a granges, a camps, a obradors i conèixer qui hi ha al darrere dels aliments, tastar producte local i redescobrir el territori.
3: Hi hagi, el pagès,
1: és,
3: el pagès,
1: escolti, senyor Marcelí, és una escapada on vostè podrà gaudir, aprendre i posar cara a la pagesia catalana.
2: Sí. Una experiència orgànica, eh?
1: Ara, ara. Consulteu les propostes i reserveu ja la vostra plaça a benvinguts a pagès.cat.
3: No, no, això és...
2: Aprofitir la conjuntura.
3: És bonic de fer, per això, però jo no hi aniré.
6: Jo sé que aniré.
2: Sí, home, ja hi anirem.
0: Vostè, a banda de venir aquí, va a algun lloc? Bueno, al CAP, sí, a veure els metges.
3: Cada dos per tres i
0: sí,
3: tot,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, no, té una fixació...
3: M'han donat el carnet paciente de oro.
0: Bueno.
3: Així com donen el pilot
0: sí,
3: de
0: l'or, sí.
3: Jo soc el paciente de l'or.
0: Bueno, doncs el felicito. Moltes ara gràcies. Tornem i ho farem amb el temps afegit, on veiem ja un fornós excitadíssim.
2: Està tope, sempre està tope.
1: Sempre.
2: És inherent a la seva idiosincràcia.
3: Este se mete, pero vamos, tete.
1: No, senyor.
3: Golosina de las buenas, tete, i azúcar del finito.
8: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment. Menjar bé comença amb Ral d'Avinyó. RAC 1.
9: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
10: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
11: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeku. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeku.es.
12: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeku de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
13: Únic s'escriu amb H o sense H?
14: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alert les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
17: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa't a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
18: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
13: Únic s'escriu amb H o sense H?
14: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
20: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
21: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
22: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
23: RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1.
24: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
25: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11... De dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
28: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
27: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
28: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
29: Verisure.
30: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a Mercedes-Benz.es.
31: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a Mercedes-Benz-Quadisautolica.es.
32: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir 2 invitacions.
33: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
34: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir...
35: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
36: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
37: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
38: Perfecte, aquí el tens.
37: Ja?
38: Ja.
37: Sí?
38: És així.
37: De debò?
38: I tant, de debò.
39: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
40: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
41: Potser aquesta?
42: No, és Pistatxos, diu Pasto.
40: O bé aquesta.
43: Diumenge sense drama.
41: I què me'n dius d'això?
43: Segurament t'estimo.
40: Tot i que aquesta altra...
41: M'avorraria sa memòria.
40: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
41: Què?
44: Torna la Mercè de RAC 105.
40: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
44: Marcos.
40: Els Amics de les Arts.
44: Maria Jaume.
40: Teràpia de Xoc.
41: Com dius?
40: Torna la Mercè de RAC 105.
45: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
46: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
47: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: Doncs obrim el temps afegit a les 7 i 2 minuts amb Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Avui amb un trident inèdit, el temps afegit avui un dia històric. Un
0: trident potent, eh?
1: Un molt potent.
0: Com el del Barça, eh?
1: De fet, mira, vaig a confessar, l'Ester Muñoz...
0: Amb un Rafinha, Lamine i...
1: I Gordon, per exemple.
0: No, Gordon. No.
2: Sí, Gordon.
3: Gordon. Fermín.
2: I va de Yemi.
0: Adeyemi, veus?
1: Adeyemi.
0: I Gordon... És que el...
1: Té el cabell d'Adeyemi.
3: En èpoques, és Adeyemi.
1: Sí, sí.
0: Sí. El poquí és Adeyemi. No, quan se li estorrufa el cap, és Adeyemi.
1: Exacte. Sí, sí, és com... Ara ja és més xai que Adeyemi, però clar, ja li arribarà l'Adeyemi.
0: Sí, ja li arribarà, blanc, ja li arribarà.
1: Tan maco que és el cabell blanc. Doncs l'Ester Muñoz em deia, escolta, com és que avui hi ha un trident tan potent al temps afegit perquè ho ha llegit? I dic, ah, espera't, perquè hi haurà sorpresa. Parlarem entre altres coses, ho ha explicat que de l'Arnau, com estàs?
2: Molt bé, molt il·lusionat pel programa d'avui, eh?
1: Sí.
0: Ah, sí, bueno, perquè ets l'únic que estàs a favor del personatge del que parlarem.
1: Sí, fantàstic. I té la teoria, l'Arnau, digues la teoria que tens amb la relació Mourinho-Toni, com seria?
2: No, que crec que seríeu amics.
0: Mourinho?
2: Sí, jo crec que sí.
1: El vas entrevistar.
0: Bueno, una cosa és que el vaig entrevistar...
2: Però hi havia feeling, en aquella entrevista hi havia feeling.
0: Bueno, feeling tampoc, no, però... vaig haver de remar, eh?
2: Però crec que seríeu amics.
0: Entrevistes que vaig haver de remar.
2: No t'avorriries.
0: Però en base a què dius
2: no,
0: que...
2: que té una intel·ligència... O sigui, té una intel·ligència, perquè el personatge és intel·ligent, que crec que anant a sopar amb ell no us avorriríeu.
0: No, això... jo crec que en pocs t'avorreixes. Bueno. Això no vol dir que intimis amb aquest personatge.
2: No sé si puc desenvolupar tot.
1: A veure, qui el va conèixer molt
4: bé. El Barça, normalment, soc sincer, sempre ve gent guapa.
0: Bueno, va, vinga, va, treu, treu.
1: Chico Martini, Chico Martini.
0: Que sempre esteu aquí remenant les exèquies del meu passat.
1: No, ja, un estiu a TV3 va ser Toni Clapés.
0: Quan van curs, tiren de...
1: Ja no tenim vergonya.
0: Bueno, és l'arxiu, és l'arxiu.
1: Sí, sí, l'arxiu, doncs bé...
0: Bueno,
1: doncs...
0: perquè hi ha d'altres professionals que prohibeixen remenar els arxius i aleshores, clar, l'arxiu de TV3 ha de remenar dels que no tenim cap, no hi posem cap problema.
1: Correcte, efectivament.
0: I hi ha d'altres que sí que li posen problemes.
1: Doncs avui tres persones, tres periodistes que el coneixen molt bé. D'entrada, Joan Poquiarasso, l'heu.
0: Hola, bon vespre.
1: Joan Poquí, avui habitual dels dilluns.
2: Deixa'm dir que absolutament serien, es farien molt amics.
1: Veus?
2: Sí. Absolutament.
1: Veus?
2: Absolutament.
1: De fet, ja
2: sentit de l'humor similar, rondinaires, riurien molt.
5: ¿Podemos hacer un grupo de WhatsApp?
1: I no dejaríais títere con cabeza, com diu aquell.
5: Com Florentino.
1: Sí, passaríeu al ventilador i vinga, tots fora.
5: Los tres.
1: Don José Manuel Lázaro!
0: Don José Luis.
1: És cap de comunicació del Futbol Club Barcelona, periodista de cap a peus i de raça autèntica. Com estàs, Lázaro?
5: Molt bé, estic d'acord amb el Joan. És més, jo crec que els tres que estem a la taula, i ja parlo amb el Xavi perquè hem fet una prèvia, crec que Mourinho ens ha arribat... hi ha hagut un moment que ens ha caigut molt bé. Oh. Hem estat, si no amics, hem tingut una molt bona relació amb ell.
1: Ui, ara ho expliquem.
5: A la seva època...
6: Però com pot ser això?
0: Però
6: com pot ser això? Mira, per venir d'això ja pots tornar de vacances allà a Palamós d'Aro o allà on estiguis?
0: Palamós
6: d'Aro. Sí, a
0: Palamós d'Aro.
1: Avui, estimat de Lujas, amenaça spoiler serà un temps afegit de col·leccionista.
7: Amenaça spoiler.
1: Efectivament. I molta atenció, perquè també ens acompanya el gran Xavi Torres, de TV3.
8: Hola.
1: Que, si vol, avui, en aquest petit espai humil, però ben cuco, ens parlarà del que sap i del que té del 2008, de quan Mourinho va ser a punt de trepitjar el Camp Nou com a entrenador. Però ara en parlarem. Ah. D'entrada, la curiositat, estimat Toni, abans d'entrar hem estat parlant amb el Rafa Soldado, excap de seguretat del Barça.
0: Dios mío, Soldado.
1: Una persona fantàstica.
0: També té nassos que es digui... O sigui, es Soldado, que passen al cap de seguretat. Rafa Soldado.
8: Armando Guerra.
5: El segon cognom no me'n recordo, però també era
8: guerrero, batalló.
0: Raso, Soldado Raso.
2: I el jardiner es va dir... Hi havia un jardiner que deia Camp Preciós.
0: Sí, senyor.
2: Senyor Camp Preciós.
0: Josep Camp Preciós.
1: Sí. I el pintor diu José Manuel Pinto Colorado, que té nassos també.
0: Exactament, no.
1: Doncs dit això, el Xavi m'explicava, doncs tu saps que hi va haver... Li vaig dir, hòstia, un dia vaig anar-lo a visitar i em va tancar el calabós de Granollers, de la comissaria de Granollers, el Rafa Soldado, per fer la broma. Vols saber què és ser un, una persona que acaben de detenir? Vinga, va.
0: Sincerament, fem unes experiències una mica...
1: Sí,
0: morbo.
1: No m'agrada gens.
0: Estàs proper, no?
8: No morbo.
1: Perquè vaig pensar, ostres, i si no s'obre la porta, ara què? Que és automàtica. I el Xavi Torres em diu, ostres, tu saps que al Camp Nou hi havia una presó? Explica'ns.
8: Sí, hi havia un calabosso.
0: Recordo. Però al Camp Nou d'abans hi havia un
8: calabó. Sí, hi havia el túnel tirant cap al corna del Gol Nord, a baix,
3: a Caicorna hi havia un calabosso amb reixes, amb els barrots. Per,
0: i a qui portaven allà?
3: El que es portava malament durant el partit.
0: El fotien allà.
3: Fotien allà la policia, el tenia allà una estona, suposo que després...
0: El que saltava al camp, per exemple.
3: Per exemple.
0: No, el que salta un al camp, sí, l'agafen, el foten allà.
9: El Frenkie de Jong. O el, si dius, Frenkie, venga,
3: o el que s'havia begut.
5: Rafa Soldado Troyano.
0: Home! Rafa Soldado Troyano.
9: Que rima con estantería.
1: T'imagina, a la llista de la classe o als exàmens, Soldado Troyano. Ja està escrivint. No, no, és que francament...
0: Hosti, és veritat, hi ha classe. Soldado Troyano.
1: Exacte, i tu no firmes. No, però avui és un programa de cognoms de gent que s'ha ajuntat catxonda, que han dit, ajuntem-nos pel cognom. Jo crec que es lliga així. Ei, tu tens aquest cognom, jo tinc aquest, anem a fer un fit.
0: Sí, sí, Soldado Troyano, no, realment.
1: Bé, qui era un Soldado Troyano a tots els equips on hi és i on ha estat és José Mourinho. Avui preguntem, evidentment, per al tècnic portuguès què ho genera la figura de Mourinho. Ui, Joan Poquilla fa aquestes cares de George Clooney. Rebuig, pena, indiferència o admiració? Teniu on triar. Joan Poquilla.
3: Vinga, bé.
9: Jo admiració.
6: Com?
0: Oh!
6: Perdoni?
0: Oh!
6: Perdoni? M'està caient els sobacos, vostè?
9: És un personatge fet... que ell ja ve d'una família en tradició futbolística, perquè el seu pare havia estat porter molts anys al futbol portuguès, entrenador perfil, no sé, diré... potser un David Vidal del futbol portuguès, que s'havia guanyat la vida amb molts equips portuguesos. El Mourinho no va tenir el talent per ser futbolista, però sí que s'ha guanyat sempre la vida al voltant del futbol. I d'uns orígens, jo diria que humils, en el món del futbol, ha sapigut

0: gira per temporada del 2015, i davant, jo li vaig fer una pregunta, em va contestar amablement, i quan va acabar, va venir a mi, i a davant de tothom em foten una escridassada que dient-me, tu a mi no me conoces de nada, no puedes hablar de mi, no tens dret a opinar sobre les coses que jo faig o he fet. Així hi ha testimonis, companys.
1: Però no me conoces de nada, però us coneixeu. Oh, vull dir que, clar.
0: Perfectament, jo he vist a casa seva, a la festa de comunió de la seva filla, Matilde.
2: Per exemple, que Déu
0: sí, convidat per ell, perquè jo portés la meva filla Laia, que és una edat similar. Però vull dir, però el personatge a mi genera admiració, perquè és un tio que s'ha fet a si mateix i ha trobat
1: aquest,
0: la...
1: Perdona, i aquest perfil que acabes de dibuixar, sí. Aquest canvi radical, o sigui, d'anar a la comunió del seu fill a dir-te, a muntar-te aquest pollastre a la gira...
0: Perquè hi ha el Mourinho personal, hi ha el Mourinho familiar, que és una persona entranyable, és una persona que amb la qual congenia és fàcil, com t'he dit, tu passaries pipa amb un sopar amb Mourinho, perquè en l'àmbit familiar també és molt proper, ell va fabricar-se un món a Sitges, sobretot al voltant de la família Mates, que molts de vosaltres segurament coneixeu, que el van acollir com un membre de la família, i va estar allà molt feliç. Aquest és el Mourinho familiar, que jo crec que és el mateix ara que el del que era abans. Però el Mourinho del futbol té una concepció del futbol com a un joc de trinxeres, literalment. De trinxeres, trinxera contra trinxera. Ell concep el futbol com una batalla. I ell, tu estàs en una trinxera i si estàs amb ell, ets amic d'ell. Si estàs a l'altra trinxera, ets enemic d'ell. I ell va obrar en conseqüència, sobretot en els anys que ell va ser entrenador del Real Madrid. Jo vaig ser molt crític amb algunes actituds de Mourinho. Segurament algun cop vaig ser pèl massa agressiu, segurament. I com que, tot i que no ho diguin, ells estan, quan dic ells vull dir el futbolista professional, estan pendents de tot, ho sabia perfectament, i em va venir a buscar, i em va buscar els turmells, bum, amb una entrada que amb el bar a la mà seria expulsió directa, vermella directa.
2: Déu-n'hi-do, la gira
0: perquè, insisteixo, hi ha dos Mourinhos, el Mourinho personal, que és una història... Aviam, tots dos formen part de la mateixa
1: amb el que
0: persona.
1: Expliques, el Mourinho personal es menja o es deixa menjar pel Mourinho professional, perquè tu pots separar la vida personal de la vida professional,
0: és
1: no?
0: És possible, però ell quan està en moda professional del futbol, insisteixo, el que jo crec que el defineix millor és que ell contempla el futbol com un joc de trinxeres.
3: Sí, sí.
0: Estàs amb mi o contra mi?
2: Malgrat tot el que explica Joan Poquí, sent admiració pel tècnic.
0: Sí, perquè insisteixo, perquè crec que és un personatge que d'uns orígens, home, no excelsos, sense el glamour que han tingut altres, ell ha sigut capaç de formar-se una carrera.
2: Ara l'anirem redescobrint perquè tenim talls i sons boníssims que il·lustren perfectament el que diu el Poquí i el que segurament dirà el José Manuel Lázaro i el Xavi Torres. A veure, Setxo. Què sents per Mourinho? Què genera aquesta figura? Rebuig, pena, indiferència o, com diu el Joan Poquí, admiració?
3: Jo en aquest moment sí, indiferència. I ho vull raonar. És indiferència perquè crec que és la persona que en aquest moment s'ha fitxat Florentino i que acabarà enfonsant el Madrid.
4: Vull dir, tot
3: això
4: no pinta bé. Què dices?
3: Tot això acabarà fatal, i la qual cosa crec que és una cosa positiva pel Barça. Ha vingut a fer això. Jo pel Mourinho en aquests moments indiferència perquè el van patir, o jo el vaig patir concretament des de dintre del club els quatre partits aquells famosos de Madrid-Barça, Champions i Lliga, Copa del Rei, no recordo.
0: Copa del final de Copa del Rei. Atracament d'un Diano Mayenco.
3: Bueno, el van patir i jo aquella situació de tensió la voldria oblidar perquè no va ser ni agradable ni bona i al final jo crec que el futbol es juga al camp. I com va dir, crec que ahir Javier Rupérez de La Vanguardia, vas escoltar el programa, va dir que sí. Tito Vilanova va dir Mourinho en les rodes de premsa mai parla de futbol. I aquest és el problema, que ell que fa excitar el personal. En lo personal estic d'acord amb el Joan perquè jo vaig tenir una bona relació amb ell. No vaig anar a la comunió de la seva filla ni em va convidar, però si parlàvem, parlàvem bé. I després, quan dintre del club, també van tenir molt bona relació. Excepte aquells capítols que jo crec que no ens van perdonar ni uns ni altres, que no portaven el lloc. Era massa tensió per uns partits que el Barça, en teoria, era molt superior i l'havien fitxat precisament per enfonsar el Guardiola. De 18 títols, crec que són 14.
2: Sí. Va ser duríssim. La Setmana Santa del 2011.
0: Era comunió, era aniversari de la petita Matilde.
2: Però està bé.
3: A l'aniversari. No, no...
2: Uh-huh. I a veure, tenim indiferència i admiració. Xavi Torres...
5: Doncs per canviar una miqueta de pena. Pena perquè jo he tingut molta empatia amb ell i em sap greu veure a vegades la situació en la que he convertit més que la persona, el personatge. I crec que José Mourinho és un individu molt simpàtic, molt empàtic, com hem dit, el,

0: al José Manuel i al Joan, tu passaries molt bé, tu, i a l'Edgar i a Arnau i tots, i l'Oriol i tots.
1: No, jo no.
0: Sí, tots, perquè és un paio molt divertit, és vacilón de tot,
2: et juga,
0: i això fa que tu passis molt bé, no? Llavors, em fa una mica la pena veure en què s'ha convertit tot això. Jo també vaig tenir molt, molt bona relació amb ell, professional, això m'ha dit que el divendres acostumava a donar ja l'alineació per TV3, jo. Ara ja es pot dir, ja prescrit.
3: Home,
1: ah, sí? Això.
0: Ja prescrit.
1: Ah, eres tu?
0: Per exemple, sortíem a sopar moltes vegades, cada setmana. El Luz de Gas i aquí a l'Almodóvar, doncs, en fi, vam tenir moltes converses i moltes cosetes, i he tingut relació fins sempre.
1: Quines cosetes?
3: Ara.
0: No cal.
2: Però quan dius fins sempre, què vols dir? Ara la tens, sí, o no?
0: Ara, des que ha fitxat per al Real Madrid l'última etapa, no. Però hem anat parlant. Quan estava a les etapes del Chelsea, quan ha estat a l'Inter, quan tot aquest periple de Roma, sí, i coses, sí, estranyes... I la veritat és que sí, he tingut bona relació. Ara, és veritat que... Mira, recordo una anècdota un dia, just abans d'aquell Madrid, d'aquell Barça-Madrid, que va acabar amb el 5-0 famós.
1: Sí.
0: Recordeu que el Madrid estava retallant diferències en la classificació, i em va dir, el dia abans que el vaig anar a veure, em va dir, demà guanyarem el Camp Nou. I jo li vaig dir, pues jo crec que te'n fotrem 5. Una miqueta, sí, una miqueta en el joc de Basilea, de sí, Basilón, sí, que és ell, no? I curiosament, doncs, l'endemà va ser el 5-0 del Pep, no? A mi, quan ara veig que no vol parlar de futbol, que s'encalla, que tot és soroll, em fa pena, perquè a ell li agrada molt el futbol. I teníem unes converses de futbol xulíssimes.
2: I què creus que ha passat?
0: Doncs... jo crec que ell perd una miqueta l'Oremus quan, com deia l'Edgar l'any 2008, el seu somni, recordeu, hoy, mañana y siempre, sí, con el Barça en el corazón. Recordeu allò?
4: Sí, sí, sí.
0: Ell, en el moment en el que té l'oportunitat de ser l'entrenador del Barça, allò que ja estava, es va girar l'últim segon.
5: Hoy, mañana y siempre... con el Barça en el corazón.
1: Quin fàstic.
0: Això, que ell ho sentia de veritat, en el moment que va fer tot el possible per ser entrenador del Barça després de Frank Rijkaard, no va poder ser-ho, va arribar a Guardiola, després la vida el va portar a l'oportunitat d'acabar amb allò del Guardiola, i tot allò el va regirar de tal manera que es va convertir des d'aleshores, jo penso, en un personatge i no en un... amb un entrenador de futbol, perquè el que va fer en Tito Vilanova, el que ha fet en tot el període de Florentino Pérez, primera etapa, no és digne, no és decent.
2: I consignes als jugadors per marrullar, per embrutir el partit. Vull dir, això venia des de dintre, vull dir, estava claríssim. Va arribar a enfrontar jugadors que eren amics. I tot això és producte de Mourinho. I que és cert...
3: Sí, aquesta és la cara fosca del personatge, això és evident. Però això és fruit del seu... de la seva voluntat de guanyar, sense cap matís, a qualsevol preu. Ell, el futbol és guanyar, per això encaixa millor amb un equip, amb un club al Madrid que amb un club al Barcelona, clarament. Perquè el seu concepte, i estic d'acord amb el Xavier, que el seu el punt d'inflexió és el nou fitxatge pel Barcelona.
2: Ell... Van haver contactes, eh?
3: Sí,
0: no, estava fet. Jo explico la història. El Barça, i això ja se sap, se'n va anar a Galícia a parlar amb José Mourinho, i va anar Marc Ingla. I havia d'anar a Chiqui Begristany.
2: Sí,
0: però va perdre l'avió a Madrid i no va poder arribar mai a aquella reunió. El pla el porta Marc Ingla a la junta directiva, i hi ha un dia que es vota. A la junta directiva vota per escollir l'entrenador substitut de Frank Rijkaard. Mourinho arrasa, té 3 vots. Pellegrini, que en aquell moment estava al Villarreal i estava fent una gran temporada, i no té ni un vot Pep Guardiola.
2: I ni un vot?
0: No.
1: I com es va canviar això?
0: El president Laporta va dir, doncs posarem Guardiola perquè m'ho diu el Johan i m'ho diu el Chiqui. I s'ha acabat.
2: I Baris Murta.
0: I allò va acabar, va ser així com us ho explico. Ja
2: sí, senyor.
0: En aquell període que tu parles, quan he dit abans que ell va intentar fer tot el que va poder, doncs ell, per exemple, a mi em va enviar uns missatges demanant que intercedís, que parlés amb el Barça, que parlés amb qui fos, perquè ell li feia... era el seu moment. I vull dir una cosa. Estic convençut que si aquell Mourinho aterra el Barça, no hagués jugat el Barça com el de Pep, però hagués fet un bon futbol, perquè Mourinho tenia el cap, a pesar d'això del guanyar, ell, allò de... la forma de jugar de Can Barça, ell ho va arribar a entendre i a assumir. Una altra cosa és que no tingués la capacitat per comunicar-ho com ho va fer el Pep. Això no ho crec. Però jo sí penso que amb el Mourinho el Barça hagués jugat molt millor del que hem vist després en tots els seus equips.
3: No, això, jo amb això coincideixo. Però jo assumir-ho jo crec que no ho va arribar a assumir mai.
0: No, no.
3: Entendre-ho sí. Perquè ell, per exemple, a l'època aquell, a l'època del Teatro del Bueno,
0: sí,
3: que hi ha aquella agressió de Delorno
0: a Messi,
3: en aquella època aquell despreciava públicament a Messi, fins i tot hi ha una escena i sent ja entrant al Madrid que fa el senyal com que fa pudor davant de Messi.
4: Correcte.
3: En aquella època, en petit comitè, Mourinho reconava, deia, el pequeño es muy bueno. Ell tenia admiració per Messi. El que passa que l'havia de desactivar i no reparava en preus per desactivar-ho. Ara, assumir-ho jo no el veig, ben assumir. Assumint la forma de jugar al Barcelona, perquè Mourinho, jo el considero que futbolísticament és un gran desactivador d'equips,
0: sí.
3: Crec que és un gran entrenador reactiu, perquè en seguida veu les debilitats de l'equip contrari, però que fas de propostes futbolístiques... Tinc els meus dubtes de que
0: no n'ha fet cap.
6: Ara, estimats amics i amigues, estimada audiència, ara han fet l'escalfament de totes aquestes paraules que el Joan, el Setxo i especialment ara el Xavi Torres acaba de parlar. Tenim les respostes. I com ho va veure José Mourinho? I de seguida ho contrastarem. Anem a pams. De seguida, l'Arnau ens diu com està l'audiència.
7: Sí, resolem-la.
6: Perquè rebuig, ningú ha dit rebuig.
7: Resolem-la perquè hi ha molts vots avui. Són 1.900 vots a l'enquesta d'avui. Valia la pena resoldre-la. En la seva majoria, la gent no està amb el Poquí ni amb mi, que jo també voto admiració, amb un 41% rebuig, amb un 31% pena, amb un 25% indiferència, i Joan... Tu i jo, amb la nostra admiració, ens quedem amb un 3% dels vots, només.
3: Que quedi clar que jo valoro l'etapa sencera.
7: Sí,
3: si només
7: sí.
3: Si només valorés des del 2009, que és quan fitxa per l'Inter, evidentment la meva valoració seria...
0: Rebuig.
3: Rebuig, correcte.
8: Fótete, loco. A mí lo que me reinspira el Mourinho este es Saura, loco, ¿me entiendes? Porque gracias a él, ante todo, el Pinto, el Guajín Maquinación este, ha sacado un temazo que es puro flow, loco, ¿me entiendes? ¿No lo habéis escuchado?
4: No, la verdad es que no, tete. No han tenido...
8: ¿Estás
4: o sigui, Pinto ha publicado...
8: ¿Pero en qué mundo vives, Tete? ¿Estás en la comunicación o estás ahí colgado de la antena a ver si te cae un rayo?
4: Colgado de la antena, yo.
8: Fua, loco, Tete, sí. Pero si Guajín es Saura, loco, estás a huel. Mira, se lo dedica a Mourinho, Tete, y... y lo dice en el vídeo, que es pura nobleza, mira.
9: Esto fue en el 2011.
10: Mi incapacidad para responder por qué. ¿Por qué? No sé si son muy simpáticos. ¿Por qué?
9: Esto fue en el 2026.
8: El Guajín.
10: ¿Por qué motivo? ¿Por qué no ha llamado el árbitro? ¿Por qué? Y me gustaría que me respondieran.
8: No. Mira, Pinto. Jugando bien. Desde que te mazo.
6: La canción de aquella final, precisamente.
8: Un puto himno esto, Tete.
7: Un himno, vols dir?
8: Escucha, Tete, loco.
7: Però així és molt fluix, aquesta cançó.
8: Tu sí que estàs flojo, Tete.
7: Jo?
8: Eres todo que l'embuterol.
4: Bueno, hem parlat de Mourinho, després repassarem alguns dels moments d'aquest documental de Mourinho. On el fan?
7: A Netflix. A Netflix. Són tres episodis.
4: Però abans, parlant de Mourinho, hem de parlar del Real Madrid, perquè hi ha molta tensió al Madrid.
6: Hem fet F5, de moment fa una hora i mitja, dues, que no hi ha cap nova entrega de la sèrie Art de Madrid, entre Madrid i els periodistes i Florentino. En qualsevol cas, ja ho sabeu, el periodista Juanma Castaño es va disculpar amb el Real Madrid per una comparació desafortunada que va fer de Real Madrid Televisión amb el diari Gara. Però atenció, perquè alhora diu que...
3: I amb el diari Gara no s'ha disculpat?
4: No,
3: amb el diari Gara no.
6: Continua, per això, reafirmant-se en la crítica Juanma Castaño.
11: Es una comparación que hago de Real Madrid Televisión con el diario Gara. Hablando de la dureza de Real Madrid Televisión y del, bueno, pues eso, el papel que juega, digamos, en la comunicación, hago esta metáfora, esta comparativa, y efectivamente es excesiva, es sobra esta comparación, y pido disculpas, pido perdón por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara. No debí hacerlo en este artículo del diario ABC, que, insisto, se publica hoy. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo, que tenía ayer y que tendré hasta que no cambie la forma de actuar Real Madrid Televisión. Es decir, sin comparativas, que la retiro, para mí Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga. ¿Vale? Que quede claro, retiro la comparación, desafortunada por mi parte, equivocada, y a la vez digo que para mí Real Madrid Televisión es un medio oficial del club que miente, manipula, señala y hostiga. Esa es mi opinión, sin ninguna comparación. Insisto, desafortunada y por la que pido disculpas.
6: Això no és frontón.
2: Con la iglesia hemos topado.
6: Això no és frontón, hi ha hagut un revés de Juanma Castaño, contestat per un drive, en aquest cas, del col·laborador de Real Madrid Televisió, Jesús Bengochea, i alhora director de la campanya de Florentino Pérez de les eleccions, i dedica aquest missatge a Twitter. Atenció, llegeixo textualment. Como colaborador de Real Madrid Televisió no acepto tus falses disculpes, sobre todo porque decir que Real Madrid Televisió miente es tan grave por falso como decirlo de Gara. Eso de 8 es lo que más molesta de Real Madrid Televisión, que sus vídeos no mienten, no son IA y son criticados sin ser rebatidos. Y atención, no suelo decir estas cosas así, pero espero que ABC ponga fin a tus apestosas columnas, dado que además no sabes escribir. Es lo que mereces y como cristiano me escandalizo de que la Iglesia Católica, a través de COPE, pueda dar trabajo a un sujeto como tú. Sí. Aquesta nit escolteu el partidazo de la Copa.
2: No, con la iglesia hemos topado. Hi ha hagut una trucada para la conferència episcopal, però segur, a través de Florentino. No tinguis cap dubte. Xavi, ja va demanar el seu cap fa temps.
6: Aixecava la mà. Hi haurà un capítol més aquesta nit?
0: Home, tinguis cap dubte. No, no, això és... Ara, jo si entro a l'església ja estic acollonit.
3: Sí, sí. Aquí només falta l'exèrcit, per entrar ja.
2: Ja està. Ahir va haver un tinent coronel que va demanar un cop d'estat, ja.
0: Però, presidente...
6: Però, a veure, Setxo, tu, aprofitant que tu has estat molts anys director de comunicació de Barça...
2: Jo, al mandat d'això, no entenc que una televisió d'un club pugui fer això.
7: Ah, és que...
2: Jo he estat responsable de Barça TV durant molts anys. Mai hem parlat dels àrbitres, mai hem fet un vídeo sobre àrbitres. Estava gairebé prohibit parlar dels àrbitres. Teníem locutors, el Jaume, el Xus Carrillo... Sí. Sí, cap valoració dels àrbitres. Locutem un partit, punto. A partir d'aquí, jo, el que fa Real Madrid Televisió...
3: Ells són l'església.
2: És que vols que
3: ells són el poder.
2: Sí, però
3: ells són el jefe de l'edat mitjana que hi havia els tres estaments, no? L'església, la noblesa i el poble. Ells són l'església i l'aristocràcia junts.
1: Nosotros somos la verdad y vosotros sois muy feos.
3: Correcte.
1: Muy feos.
3: Vosaltres feu el que voleu.
1: No hi ha ninguna línia.
3: Són la veritat absoluta.
2: Aquí haurien de... Jo crec que també la professió en si ha de fer també la seva recapacitació i el seu d'allò. Els col·legis de periodistes, o sigui, tot això ha de reaccionar d'alguna manera. No és lògic aquestes guerres mediàtiques. Jo vam viure la de José María García i José Ramón de la Morena. I jo en primera persona també, perquè estava a la SER. Però és que això supera, o sigui, no és... Perquè estàs parlant de la televisió d'un club de futbol. És inaudit, jo no ho entenc. O sigui, no ho entenc ni ho admeto.
3: A més, allò era una guerra per l'audiència entre dos iguals.
2: Entre dos iguals. Aquí estem parlant d'un club estat, perquè és un club estat, i un periodista que es deu guanyar la vida amb les seves informacions i que fa la seva opinió. Ha demanat perdó... Jo conec el Juanma Castaño, vaig treballar amb ell, sé com és, i sé que té aquests prontos de... I llavors ho escriu, i després, bueno, pues poder no... Però, igualment, el que fa Real Madrid Televisió no es pot fer, per a mi no és ètic, ni és deontològicament permissible per part de la professió.
4: Venga, paramos el programa, compañeros, bajamos micros a jefes de comunicación que evitan a medios. Muy mal, Juanma Castaño,
2: ¿eh? Sí, a ti te quedó la reputación, sí.
4: Hay que hacer periodismo... Cuidado, con eso, sin la bufanda. No te puedes convertir en un palmero de Enrique Riquelme cuando estás delante de un micrófono, ¿eh? Para hacer periodismo hay que saber dónde está tu sitio y respetar al poder.
12: Un buen periodista no puede tener la misma vara de medir con el Barça que con el Real Madrid, porque Florentino se puede molestar. Venga, no. Pínchale al ejemplo este de periodismo a Castaño para que aprenda. Venga, vamos.
13: Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante.
14: El victimismo es cosa de equipo pequeño. Empezamos.
10: Aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír. El penalti en San Sebastián es para reír. El penalti del Barcelona es para reír.
14: El Madrid ha tenido ya a los árbitros en contra. Ah, y no es victimismo. Decir la verdad no es victimismo.
12: ¿Habéis tomado nota los tres ahí delante? Así se trata la información, ¿verdad que sí, presidente?
1: Pues claro que sí, Josef. Tu programa sí que hace periodismo de bueno, como Real Madrid Televisión. Y a Castaño, que vaya con cuidado, que no le dé yo la baja, pero vamos, por mi cuenta, por la vía rápida.
4: Abans d'abordar el documental de Mourinho, tenim algunes altres qüestions ràpides a tractar del que és el Futbol Club Barcelona, perquè avui hem tingut també entrevista a la cadena SER del senyor Oliver, que ara ho explicarem.
6: Sí.
4: Però abans...
6: Sí, no se podia saber, però José Mourinho ha quedat impune del càstig, en teoria, que hauria d'haver tingut per haver aparegut amb aquella fotografia i queixant-se als àrbitres. El comitè
3: recordem,
6: de
3: disciplina
6: no ha entrat d'ofici.
3: Que a Hansi Flick li van caure dos partits per aixecar el braç, un braç del Betis, sí, que no va poder jugar al Clàssic, no va poder entrar al Clàssic.
12: No vaig a comparar. No,
1: és un saludo nazi.
3: La temporada nazi. Següent, per parlar amb Frenkie de Jong. La temporada passada, per donar-li, per dir-li a Frenkie de Jong que com estava. També el van
1: perquè és delito de odio.
6: No ha entrat d'ofici i, per tant, aquí no hi ha cap problema i ja està. Per tant, queda impune. No sé si Lázaro vols explicar una cosa que el Pedrerol t'estava dient, que vetaste a Pedrerol.
15: Home, nosaltres vam enxampar una càmera quan era el Punto Pelota, recordo que era l'època aquella, amb una gala de la Federació Catalana de Futbol.
12: Vamos a altres coses.
4: però deixa explicar.
6: Exacte.
4: Deixa explicar, home, per favor.
15: Anava acompanyant a Andoni Zubizarreta i a...
12: ¿Quién?
15: I a Josep Maria Bartomeu i al president de l'Hospitalet, el senyor García. Anava fent preguntes. Bueno, y Neymar renovará y se quedará. Recordo que era aquella cantinela, se renovará. Y había una cámara de Punto Pelota gravant la conversa. En aquell moment vam decidir, vam parlar amb el Col·legi de Periodistes, es va posicionar, fins i tot recordo que en aquell moment estava Ramon Besa i amb el Xavi Martín, que en aquell moment era el director de comunicació, vam
12: el
15: decidir
12: Cruyff.
15: Que això no era ètic ni era lògic i vam retirar l'acreditació a Punto Pelota. No passa a la cadena, a Punto Pelota. I la vam retirar. Sí. Amb el consentiment i el coneixement del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
12: I on està la llibertat d'expressió?
1: Això és sectarisme.
12: Això és sectarisme.
4: Bueno, va, farem un punt i a part per la publicitat. Després, com dèiem, hem de comentar aquesta conversa d'Oliver i hem de repassar els Greatest Hits, aquest enamorament que t'ha agafat amb Mourinho veient el documental.
16: Tu estàs gilipollenem.
17: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
18: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
19: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
20: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
21: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
22: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros i la primera consulta és gratis.
21: Aprofita els últims dies, només fins al 30 de setembre.
22: Informa't al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
21: I aquest setembre torna sense ulleres.
5: Ganes de cinema? A Movies Cinemas aquest divendres arriba l'esperada pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, La bola negra, guanyadora a millor direcció a Cannes i una de les favorites pels Oscars d'enguany. També el nou film protagonitzat per Brad Pitt, En el corazón de la bestia, i la reestrena de Vengadores Endgame per preparar-nos per la nova pel·lícula al desembre. Entrades i més informació a moviescinemas.com.
9: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
16: Últimament a casa em diuen que tinc la tele massa alta.
23: I què els hi dius?
16: Com? Perdona, no t'he sentit bé.
23: Mira, passa't per Òptica Sanabre, que aquest setembre tenen una promoció del 50% en audiòfons i tenen les noves ulleres Nuance que incorporen ajuda auditiva per a pèrdues d'audició moderada.
16: Doncs sí, ja aniré a parar bé l'orella.
24: OpticaSanabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
25: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
26: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
27: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
28: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
29: Vicenç, us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
30: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
4: A veure, que l'Arnau Vila té una proposta per anar a veure una exposició, podríem dir, immersiva,
7: sí,
4: relacionada amb Dalí.
7: Sí, senyor. Aquest setembre no us podeu perdre Dalí Boulevard Cibernètic, la nova experiència immersiva que s'instal·la a la Casa Maller del Passeig de Gràcia. Un recorregut de 1.200 metres quadrats per descobrir l'artista amb peces de col·lecció, realitat virtual en format metavers, sales interactives i una espectacular sala immersiva. Ja podeu comprar les vostres entrades a la pàgina web oficial daliboulevard.com.
6: I ara sí, posem el play i entrem directament a escoltar les paraules de José Mourinho. Hem escoltat algunes de les paraules de Poquí, de Lázaro i de Xavi Torres. Doncs ara ell anirà contestant a poc a poc. D'entrada, la pregunta, o justament us dèiem què us genera la figura de Mourinho, perquè diríem que té un caràcter singular. Així es defineix José Mourinho.
31: Hasta empecé a ganar en 2003 y mi último título lo conseguí en 2023. 20 años ganando. Por eso queréis contar mi historia. No se hace un documental sobre alguien que no haya ganado nada. No soy amable. Es lo que es.
32: ¿Cómo te sientes al decir que no eres amable?
31: Me siento orgulloso. Lo hago con orgullo. Estoy orgulloso porque creo que eso ayuda a tu equipo a conseguir resultados. Creo que a veces puedo ser bastante agresivo con mi vocabulario. Puedo ser muy desagradable y agresivo. Es un terreno en el que normalmente gano. Lo cierto es que disfruto con todo lo negativo. Por ejemplo, me encanta el ambiente hostil de los partidos fuera de casa. Siempre les decía que calentaran cerca de los aficionados más, digamos, radicales del equipo contrario. Y lo disfrutábamos. Yo no intento manipular.
32: ¿En serio? Pues da la impresión de que...
31: Nah. Solo se puede manipular a la gente que se deja. No hay manipuladores, solo hay personas que están dispuestas a dejarse manipular.
6: Algú dels que sou aquí pot explicar el por què? És a dir, per què Mourinho sense que ningú li hagi dit res abans que comenci la guerra amb el Barça, Marit, molt abans. Per què aquest caràcter? Per què agafa aquest caràcter tan vinagre? Des del principi que comença la seva carrera, és a dir, des que guanya el 2003 la UEFA amb l'Oporto, ja mira que enrere marxem, ja va dir, és guanyar i comença amb aquest caràcter.
0: Jo crec que hi ha una paraula clau que Mourinho no tolera, seguint una miqueta el discurs que feia abans el Joan Poquí. La paraula és derrota. Saps el nen que no sap perdre?
4: Mm-hmm. Sí.
0: Aquest és José Mourinho. I això li provoca l'inflor de la vena del curtcircuit i excuses miserables. Jo crec que, sempre ho dic, ho dic en tots els, tot arreu, el Barça i el Madrid tenen poc a queixar-se. I Mourinho, quan va ser humiliat pel Barça, va treure tot el rosari d'excuses que ara comencem a recuperar. La paraula és... no tolera la derrota.
4: Això és de ser mal esportista, perquè la derrota és està intrínsecament vinculada a l'esport en general, i al futbol en particular.
1: Sí, ell no sap perdre, però ell també percep en el futbol la necessitat de ser agressiu. Per això jo crec que hi ha un Mourinho en el dia a dia amb la família i amb els amics, i un Mourinho al camp de futbol. I en el Mourinho al camp de futbol no coneix ni de joc, no sap ni de joc net, no sap ni amabilitat. Les paraules amables no van amb ell. L'ortodòxia no va amb ell. Ell no està dintre de l'ortodòxia i fa servir qualsevol arma al seu abast per mirar de guanyar. I del que hem sentit hi ha una cosa de la que discrepo. Ell sí és manipulador. Ell sí és manipulador.
4: Gràcies.
1: Ell manipula, perquè manipula en benefici propi tot el que veu en un camp de futbol. Ell, per exemple, sap perfectament que l'eliminatòria del Volcà entre l'Inter i Barcelona, el seu amic Benquerenza va atracar el Barcelona. Ho sap. Ell sap que el 5-0 del Barça, el que abans feia il·lusió el Xavi, és un bany de futbol sense pal·liatius. Ho sap perfectament. I ell sap perfectament que la final de 2011 contra el Madrid d'un Diano Mayenco és un autèntic atracament. Fa uns mesos, ell anava amb un paper... Ell deia que l'àrbitre sortia amb un Benfica-Real Madrid, ell era entrenador del Benfica, amb un paper sobre quins equips del Real Madrid no podia ensenyar els targeta groga. Quins jugadors del Madrid? Sí, sí. Del Madrid no havia d'ensenyar targeta groga perquè estaven persegurs de no jugar el següent partit. I ara, en canvi, està al Madrid, el seu discurs és completament diferent. Per tant, ell sí és manipulador. Ell manipula en benefici d'ell.
2: Bona tarda, soc Joan Gaspar.
4: Home, què tal, Joan?
2: Bé, em sap molt greu, perquè no s'ha trucat per part dels senyors del documental.
4: És veritat? No hi surt, vostè?
2: No hi surto.
4: No surt.
2: No, no. No surto. I jo podria parlar del senyor Mourinho amb molta més causa que no pas el que porta la nena a celebrar el cumpleaños amb la filla Mourinho. Perquè jo pràcticament l'he amamentat. Jo hagués pogut explicar com és el senyor Mourinho en l'intimitat. Diré una cosa que no s'ha dit en aquesta taula.
4: No s'ha comentat mai.
2: En l'intimitat és una persona encantadora i és el millor. I ho vaig explicar i ho torno a explicar.
3: Venga. Era un José Mourinho encantador, que encara ho és.
7: A soles.
3: Doble personalitat. Però a soles jo tinc que dir que el José Mourinho és una persona encantadora, mai he tingut cap problema, al contrari.
2: I una altra cosa que tampoc s'ha explicat, que és que era un senyor humil, pobre, sí. I aquí, quan va venir a Barcelona...
4: Bueno, sí que ho han comentat aquí, que, sí, bueno, que no cobrava tant i feia molta feina.
2: 60 euros, 10.000 pessetes al mes i a l'havia de collir...
4: Però com li pagaven 60 euros al mes?
2: Núñez li pagava 10.000 pessetes.
3: José Mourinho, els primers mesos que va estar a Barcelona, va viure a casa meva, en un hotel meu, perquè no tenia per pagar més diners que per viure. Ara vull recordar, 10.000 pessetes al mes.
7: 10.000 pessetes al mes?
3: Al mes, sí. Finalment, el president Núñez va accedir a pujar-li una mica, però no gaire més,
1: Aquí hi ha una explicació.
4: Que venia com a traductor?
1: No.
4: Venia com a pessetes al mes.
1: Aquí la qüestió de fons és que, primer, el Barcelona fitxa Robson, perquè Van Gaal vol estar-se un any més a l'Àjax. I busquen un entrenador que faci de pont i troben Bobby Robson, que ja prèviament, anys enrere, havia pogut ser entrenador del Barcelona. Robson d'això no en tenia ni idea, ja us ho garanteixo. No en tenia ni idea. I Robson demana que vingui amb Mourinho, perquè Robson és una persona que fora d'Anglaterra necessita un suport de l'Ontario.
4: O sigui, Robson, perdona, arriba sense saber que vindrà l'any següent Van Gaal. No ho sap.
1: No ho sap. sap que ho diuen els diaris, però es parli i diu, no, això no em faci cap.
4: És com dir-ho.
1: Clar, però ell no ho sabia.
2: I give you my word, jo te dono la meva paraula. Ell i Núñez,
1: Gaspar i Núñez, o Núñez i Gaspar no el volen fitxar. No volen. Perquè li diuen al futbol base del Barcelona, a la casa, hi ha entrenadors per fer de segon. Hi ha entrenadors per fer de segon. I jo sé alguns noms, però no els diré perquè no ho vaig dir en el moment. I què passa? Que Robson s'entesta amb que vol que estigui Mourinho perquè se'n fia del Mourinho. Dels altres no se'n refia. I Robson era un home que necessitava...
4: Algú de confiança.
1: Perquè era Robson, fora d'Anglaterra, era insegur. Per exemple, a Holanda va tenir l'ajuda del Frank Arnesen, que era el director de fitxatges, que és el que el va fitxar, i que l'ajudava molt. I a Portugal, a l'Sporting de Lisboa, coneix a Mourinho, que és preparador físic dintre del Club Sporting de Lisboa, i com que parla anglès, a l'Sporting li enxufa a Robson. Quan Robson se'n va al Oporto, s'endú a Mourinho amb ell, perquè té un punt de suport a dintre de Portugal, que ell ni idea de portuguès, ni de castellà. I quan ve a Barcelona, vull dir, Robson, què passa? Que no li volien fitxar. I és cert el que diu el senyor Gaspar, que Mourinho els primers temps va viure en un hotel de Gaspar.
6: President, escoltem el que diu el Setxo i el Xavi Torres, però val molt la pena que escolteu quina feina feia Mourinho, perquè deia el Lázaro, va arribar com a traductor. Doncs ell va arribar amb 33 anys, 30 anys menys que aleshores tenia Bobby Robson, i mireu la pila de coses que feia José Mourinho el primer moment que aterra a Barcelona.
8: Por aquel entonces, trabajaba con el señor Robson.
10: José era un chico apuesto, muy tímido, quizá un poco nervioso, pero al mismo tiempo mostraba mucha seguridad.
11: Probablemente tenemos que cambiar...
10: Tenía una titulación de entrenador muy básica, de poco nivel, pero era inteligente y no se separaba de mí. Iba siempre detrás de mí, fue el intérprete mejor pagado del mundo. Recuerdo que le dije, quiero que me digas exactamente lo que dice todo el mundo.
8: Que mi trabajo fuera solo el de intérprete, no se lo cree nadie.
12: Venga, dilo.
8: Es una gilipollez. Era entrenador de porteros, era analista, era ojeador. Como estudié ciencias del deporte en la universidad, podía ayudar en el gimnasio. Hacía de todo para el jefe. Hacía de todo para el equipo. Si hablas inglés y nadie más lo habla, no significa que seas intérprete. Significa que estás a un nivel académico superior. Pero yo no era el intérprete. Era el segundo entrenador del señor Bobby Robson. Trabajamos juntos durante una temporada. En la temporada siguiente llegó el señor Van Gaal. Me vi en situaciones en las que, por ejemplo, estaba en Valencia, analizando al rival de la jornada siguiente, terminaba el partido, conducía hasta Barcelona y llegaba al Camp Nou 5 minutos antes del calentamiento. Después del partido, me iba a casa y me quedaba hasta las 2 o las 3 de la mañana, terminando el informe sobre el rival de la jornada siguiente. A la mañana siguiente, sesión de entrenamiento. Y así, todas las semanas, una y otra vez. Cuando oigo a los asistentes decir que están cansados de su trabajo, les digo, vete a la mierda, tío. No sabes lo que es estar cansado siendo asistente.
6: Estressa escoltar la pila de càrrecs que tenia José Mourinho més enllà d'estar al costat del senyor Sir Bobby Robson per traduir el que ell anava dient a la roda de premsa.
0: Però és que estem vivint una altra època del futbol. Ara cada staff té 40 persones. En aquell moment no era així. I és veritat que el José feia totes aquestes missions. També és veritat que a vegades que feia de traductor, especialment amb els jugadors, perquè a la sala de premsa recordeu que hi havia el Xemi Terès, que
1: al principi no.
0: El van
1: canviar perquè vam dir, escolti, no està traduint el mateix.
4: És que José Mourinho traduïa el que li sortia.
0: Això mateix. Això és on anava. Ell traduïa en els jugadors, especialment, el que li donava la gana. Una miqueta com feia Minguella amb Buckingham.
2: Totalment d'acord.
4: Mira, podem recuperar el document
2: i tant. Vaig explicar-li qui va Xavi Puig.
13: I l'any 70, entra el Montal, Agustí Montal de president, i llavors porta el Big Buckingham. I porta un entrenador d'anglès que no parla res d'espanyol. I llavors comença a córrer la veu per dintre del club a veure qui parla anglès allí que pugui ajudar el Buckingham. Imagina't el que era el Barça l'any 70, no hi havia ningú que volés anglès. I llavors jo em quedo dubtant, perquè dic, clar, el meu anglès, tu, el primer equip del Barça...
5: Bueno, era Shakespeare en aquell moment, allà, al Barça.
13: Ja, podia dir qualsevol cosa que ningú podia contradir. I jo aixeco el dit, i el tercer dia dic, jo parlo anglès, jo puc fer-ho, això. I llavors em crida el gerent, i segur que tampoc parlava anglès, perquè quan em vaig entrevistar amb ell, tampoc em va preguntar res. I no em va dir, ni how are you, m'entens?
5: S'ho va creure, no? Si diu que en sap...
13: Bueno, va ser tant d'això que no em van ni presentar. Diu, demà a les 9 vaig ir al vestidor i així vaig entrar jo al primer equip del Barça.
5: Clar, hem de ser ajudant de Mitchells també durant temporades.
13: Llavors ja com a tècnic.
2: Ja està, van així, això.
4: Jo que he aprofundit una mica en aquest tema, li vaig preguntar, però tu, Minguella, quan vas aprendre anglès? Bon, de jove vaig anar 3 vegades a Londres, amb un amic, i aleshores jo ho va decidir. I la segona cosa que era important, ell, el Barça en aquell moment, tenia un jugador que es deia Pau García Castany, que parlava perfectament anglès. I aleshores el Minguella li deia, Pau, què ha dit? I el Pau li deia, mira, una miqueta així. I aleshores el Minguella
5: ja ho
4: deia a tothom. Sí.
6: Doncs en Xavi Torres abans ha explicat com va ser el no del Barça a Mourinho. Aleshores, José Manuel Lázaro treballava com a director de comunicació al club. Així, o aquesta és la versió de José Mourinho del no al Barça el 2008.
32: Después del Chelsea, ¿qué oportunidades se te plantearon?
31: Tuve algunos contactos con el Barcelona, sí. Tuve contactos con el Barcelona, tuve un par de reuniones. Les di mi opinión sobre su situación a todos los niveles, ya que yo conocía muy bien el club de la etapa en la que trabajé allí. Un club estupendo. Un club estupendo.
32: ¿Cuánto deseabas ese puesto que te permitiría volver al club años después?
31: Tanto como deseaba el puesto en el Inter. Quería un trabajo de primer nivel. Y nada más. Voy a estudiar otro idioma porque quiero aprender uno más.
9: ¿Ese nuevo idioma podría ser el italiano?
31: Estoy preparado para cualquier país, para cualquier proyecto. Solo espero que en el próximo trabajo esté rodeado de amor.
12: A Mourinho le encantaba el Barça. El Barça era parte de su vida, parte de su construcción como entrenador, mientras que el Real Madrid era algo ajeno. Él se siente despechado por el Barça. Un deseo de revancha, de reivindicación.
7: És Diego Torres el periodista que apunta aquesta informació.
6: Ell ho explica diferent, evidentment.
1: Molt ben informat, Diego Torres, de les coses del Barça. Reviseu el Twitter de les darreres mesos, de les setmanes.
14: Sabia més de la relació que Casillas-Mourinho.
1: Segurament, segurament.
7: A tot això, hi ha un oient que ens apunta, i potser per preguntar aquí a la taula, si és veritat que Mourinho va entregar un, no sé, un CD o un pendrive a la Junta o al Barça amb com jugaria el seu Barça.
6: El famós PowerPoint.
14: Un PowerPoint.
4: És veritat, això no ho dic jo, això ho ha explicat Marc Ingla, que era aleshores el vicepresident del Barça, i la persona que es va reunir amb ell.
1: És el que ha explicat abans el Xavi.
4: Sí, sí.
1: Això és el gener del 2008. Gener o...
6: Mira, segurament molta gent deu trobar a faltar aquesta guerra de la qual parlava el Lázaro, que la va patir molt de prop, aquesta guerra de quan Mourinho entrena el Real Madrid.
1: Ho abans, una cosa molt ràpida de l'època.
6: Sí, vinga, i tant.
1: Mourinho, mireu com és, que en aquella època jo parlava amb ell, i ell es reunia amb Núñez, Gaspart, Bob Robson i ell. I li dic, com van les reunions? Diu, muy bien. I diu, mira, ellos, cuando hablan con nosotros, hablan en castellano o en anglès. Y cuando hablan entre ellos, hablan en catalán porque se creen que no lo entendemos. Dic, però jo entenc el català perfectament. I m'entero de tot el que es diuen entre Núñez i Gaspart. Ja està, fins a l'anècdota.
6: Doncs vaja, una cosa que ens pot ajudar molt a entendre com va arribar al Madrid i què venia a fer el Mourinho al Madrid més que jugar, era fer pràcticament la guerra. Fixeu-vos.
31: Cuando llegué, el Real Madrid representaba el señorío del fútbol. Se interpretaba como ser caballeros en el campo, el juego limpio. Pero era una mala interpretación. Para mí, el señorío no significa aceptar tu destino. El señorío significa que es la guerra. Así que tenía que cambiar esa mentalidad.
12: Empezaba una nueva era con Mourinho. Un movimiento orgulloso de no ser bonito, de no ser buenos. Somos malos.
31: Siempre les digo, si pensáis igual que yo, la vida os resultará más fácil. Es tan sencillo como eso.
1: Re, vaya Singer Morning, tu.
6: Va venir, Singer in the Morning. Més que construir un projecte futbolístic, Xavi va venir a destruir el projecte de Pep Guardiola. Tenia que saber, clarament.
14: Perdó, tenia aquesta ordre de Florentino.
0: No, no, és clar. Així. És així, els quatre partits famosos seguits que abans parlava en Lázaro, allò és una de les grans vergonyes del futbol espanyol dels últims anys. I ho va aconseguir, eh? I ho va aconseguir. És a dir, va girar... És veritat que el Barça ho va guanyar tot, però el mal rotllo que ell va portar, allò crec que és una de les coses per oblidar.
1: Bueno, és que ell era conscient
0: totalment
1: que per guanyar aquell equip només podia ser a base
0: soroll,
1: mal joc, insults,
0: àrbitres
1: contra tu. Vull dir, ell ho sabia, això, i per tant ho executava.
14: Jo he vist amics barallant-se al túnel de vestidors en el cap al vestidor després del partit, eh?
1: Amics.
14: Jo dic amics, són jugadors del Madrid i el Barça, que eren amics. Això no és esport per mi.
6: Hem de fer una segona part clarament d'aquest episodi d'avui perquè hem deixat moltes coses que podem...
7: Sí, i per cert, hem arribat a 2.000 vots a l'enquesta durant el programa.
0: Molt bé.
7: És a dir, que avui...
0: Molt bé.
4: I què ha guanyat?
7: No, ha guanyat el rebuig.
0: No ho podem superar. El contenidor del rebuig.
4: Ha quedat clar. José Manuel Lázaro, Joan Poquí, Xavi Torres, gràcies als tres. Gràcies. Adéu. Adéu.
30: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
28: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Cold Culture, Sandro i The North Face. Només aquest dijous 24 de setembre a la Roca Village.
15: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
16: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
15: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
28: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
17: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Mar Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
28: Ludovic Tessier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
17: Gerai Cortés, Sondra Rabbanovski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
28: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
18: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
19: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
18: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
19: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
20: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
21: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir?
19: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
22: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
23: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
24: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
25: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això.
26: Toc, toc, toc!
25: Consulta condicions. Movistar prosegura alarmes.
2: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
3: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
5: Potser aquesta?
8: No, és Pistachos, diu Pasto.
3: O bé aquesta.
9: Diumenge sense drama.
5: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estim.
3: Tot i que aquesta altra...
9: M'avorraria sa memòria.
3: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
5: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
3: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
5: Marcos.
3: Els Amics de les Arts.
5: Maria Jaume.
3: Teràpia de Xoc.
5: Com dius?
3: Torna la Mercè de RAC 105.
10: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
4: Doncs nosaltres aniríem recollint... què tal, Oi, Inés? Demà... demà crec que...
11: Demà,
4: festa,
11: sí,
4: festa a Barcelona, festa a la Mercè.
11: No fem festa.
4: I crec que a Tarragona també.
11: A Tarragona avui és Santa Tecla, que era festiu. Sí. No sé si demà també, també ho és o no.
4: Crec, sí? Crec que sí. Però ara no...
11: En tot cas, avui és el dia.
6: Crec que a Tarragonès i Baix Camp tenen festa, també.
11: Mira.
6: Per aquella zona.
11: Avui ha hagut de fer operació sortida, tot i que ara ho repassarem. Tampoc han sortit tants vehicles com s'esperava. No hi ha hagut les cues que potser ens imaginàvem.
4: Doncs aquest matí per Barcelona...
12: Barcelona canta!
4: No hi havia ni el Tato, eh?
11: No? Tot el... Ah, doncs tot... És igual, ja el que t'anava a dir.
4: Vamos por ella.
11: Sí, ho sé, m'agrada.
4: És la cançó de la Mercè.
11: Va, fins demà.
4: Adéu, adéu.
11: Apa, adéu, les 8 en punt, bon vespre.
4: A la Bayoneta, conectamos, música, indicativo, tiramos.
13: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Bayoneta.
11: El president Salvador Illa admet les anomalies a les proves PISA, però, això sí, evita carregar-ne les culpes a la consellera Niubó.
26: Durant la revisació de les proves PISA 2025 hi ha hagut errors greus i inacceptables. El govern no vau minimitzar el que ha passat. Estem parlant d'un error greu en el procés de publicació, seguiment i validació de la mostra.
11: El president ha lamentat que el Consell d'Avaluació no fes res, malgrat els avisos que els havien fet arribar, unes explicacions, però que no han convençut gens l'oposició. De fet, alguns partits fins i tot hi veuen una intencionalitat al darrere. En temps de tertúlia, avui en parlarem amb Jesús Vinyes, que és psicopedagog i coordinador de la Comissió d'Experts per millorar l'educació, després precisament dels mals resultats de l'informe PISA que ja hi va haver l'any 2024. D'altra banda, l'advocat de Carles Puigdemont creu que l'expresident i la resta de líders polítics que continuen a l'exili podrien tornar a Catalunya a finals del mes que ve. Això després de la decisió d'ahir del Constitucional i que s'ha de concretar en una sentència d'aquí a poques setmanes. En l'àmbit judicial, encara avui també hi ha novetats sobre les joies de Zapatero. Assegura que eren un regal de l'Aràbia Saudita i que necessita més temps per poder-ho acreditar. Més enllà d'això, aquesta hora també prop d'un miler de persones es concentren encara davant la delegació del govern espanyol a Barcelona contra el desnonament aquest matí d'una dona de 87 anys a Madrid, la Mari Carmen. A la mateixa hora també s'han fet concentracions en altres capitals de l'Estat. La dona feia 71 anys que vivia al mateix pis i un fons voltor l'ha acabat deixant al carrer. Avui també tornarem a parlar del cas Endic, perquè ara és la terapeuta familiar qui es defensa de les acusacions d'aquests últims dies. El seu advocat assegura que mai ha fet la feina ni d'un psicòleg ni d'un psiquiatre i a més es queixa del desprestigi que està patint. I en l'àmbit cultural, Oriol Pla ha guanyat el Premi de Teatre que otorga el Ministeri de Cultura. Se li reconeix el seu treball per l'espectacle Gola, un reconeixement que arriba després de guanyar l'Emmy per Jo Addicto. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, ja som a la tardor, però costa de creure perquè aquest ambient continua sent d'estiu.
27: Sí, i paciència perquè almenys fins diumenge o dilluns que ve la temperatura continuarà sent molt alta per l'època, amb valors més propis de finals d'agost que no pas de setembre. Avui, de fet, s'han tornat a superar els 30 graus a bona part del país i s'han fregat els 35 graus al Pla de Lleida. El sol continuarà dominant i només es combinarà amb alguns núvols poc importants que no tindran més conseqüències.
11: Doncs de seguida tot amb més detall. Ara són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
0: Bon vespre.
11: Les explicacions del govern sobre el desgavell de les proves PISA no convencen l'oposició, que assenyala la consellera Niubó. Avui era el dia marcat a l'agenda perquè el president Salvador Illa donés totes les explicacions sobre el fiasco de les proves. Ja ho sabeu, Catalunya va quedar fora dels resultats internacionals de l'informe perquè es va excloure un percentatge d'alumnes molt superior al que recomana l'OCDE. La compareixença d'Illa, però, no ha aclarit els dubtes que encara cuegen.
0: El president de la Generalitat ha admès des del Parlament errors greus i inacceptables dins l'administració, però sense donar detalls nous sobre la investigació interna.
26: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional. Hem investigat què va fallar. Hem posat en marxa els procediments necessaris perquè es determinin les responsabilitats que corresponguin. Hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
0: Illa ha reiterat la confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, però no ha pogut convèncer la resta de partits de l'oposició, que l'acusen d'haver amagat l'escàndol, tan bon punt el Departament d'Educació en va tenir constància.
11: I, de fet, alguns partits van més enllà i creuen que el govern va manipular les dades a propòsit. Més detalls, Laia Colomer.
1: Sí, és el cas de Junts i el PP, que no es creuen ni un borrall de les explicacions del president Illa. Mònica Sales i Alejandro Fernández no entenen com van fer, com si sentissin ploure, tot i els avisos del Ministeri d'Educació.
7: I 7 vegades que el departament va mirar cap a una altra banda. Estem parlant d'una decisió reiterada de no actuar, d'una clara voluntat de manipulació.
14: Ocultaron deliberadamente los datos, pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
1: Ells, també la CUP, Vox i Aliança, han demanat la destitució de la consellera Niubó. Fins i tot els socis, Esquerra i els Comuns, l'han assenyalat, són Jordi Albert i Jèssica Albiach.
15: President, en la majoria de països del món, quan es comet un error d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
16: Aquest debat de país, el que no pot ser, és ni l'excusa per salvar a la consellera Niubó, ni un nou pacte fake.
1: Divendres, la majoria de grups assistiran a la cimera que ha convocat el president per repensar el model educatiu.
11: El cas és que Illa ha lamentat que, tot i rebre advertències dels errors en la mostra, el Consell d'Avaluació no mogués fitxa. El president, però, ha fet costat a la consellera Esther Niubó i descarta fer-la plegar del Martínez.
17: Salvador Illa ha estat especialment crític amb els errors de comunicació que hi va haver. Admet que quan el Ministeri d'Educació va avisar al Consell Superior d'Avaluació que Catalunya estava sobrepassant la taxa d'exclusió a PISA, encara hi havia marge per corregir-ho. Illa, però, no ha donat cap detall nou sobre per què aquesta informació no va arribar a la cúpula del departament. Tot i això, n'exculpa del tot Esther Niubó.
26: La consellera té la meva confiança i m'ha posat al càrrec. Les vegades que el convico a disposició és que tinc la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
17: De fet, Illa ha defensat que el govern ha fet tot el que calia per corregir-ho i assegura que s'ha actuat amb contundència, obrint 3 expedients a personal del departament i rellevant del càrrec la número 2 de la conselleria.
11: Doncs bé, sobre les explicacions que ha donat el president Illa i les intencions de no fer cap més canvi dins del Departament d'Educació, avui l'hem preguntat a la redactora d'Educació del diari Ara, Diana Silva, què en pensa.
18: Ja hem rellevat la Secretaria General d'Educació, ja hem obert 3 expedients disciplinaris, prendrem mesures per fer-ho millor la propera edició i confio i tanco files amb la consellera Niubó. El missatge ha quedat clar, perquè si fa o no fas el mateix des de fa un mes. És cert que avui l'oposició demanava més culpables i el cap de la consellera, però no tinc tan clar si la ciutadania necessita això. Potser el que necessitem són més perquès. Per què el govern no va rebre cap de les 7 alertes del Ministeri, del seu mateix color polític, que avisaven que la mostra estava malament? Què va passar? Si no s'expliquen els detalls, sembla que s'amaguin coses, o encara pitjor, que no s'hagi detectat en quin punt la cadena va fallar. Illa ha comparegut aquest dimecres en una setmana en què cada dia s'ha llançat un missatge nou pel que fa a l'educació. Dilluns, els detalls de debat de país, dimarts prohibir la intel·ligència artificial als menors de 14, dimecres explicacions de PISA i demà encara s'anunciaran noves mesures. Potser, com ja fa anys ens va dir el pare de les proves PISA, els catalans el que necessitem és menys contingut, però amb més profunditat.
11: Gràcies, Diana. Sobre aquest debat i els problemes que té el sistema educatiu, educatiu. Avui en temps de tertúlia entrevistarem a Jesús Vinyes, que és el coordinador de la Comissió d'Experts per Millorar l'Educació després dels mals resultats de l'informe PISA l'any 2024. I per cert, que encara vinculat a l'educació, continuen també portant cua les infiltracions policials en assemblees de professors. Avui el principal sindicat de Mossos ha aplaudit el comandament que ahir es va negar a demanar perdó per aquest cas. L'intendent responsable de la Comissaria d'Informació va assegurar al Parlament que l'actuació es va fer malament, però que era correcta.
0: Un to molt diferent al de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que la va qualificar d'error greu. Això no va agradar gaire dins el cos i per això la portaveu del sindicat SAP, Imma Viudes, subratlla a RAC1 que l'actuació era legal i que s'havien d'informar del que es preparava justament per tenir un bon dispositiu.
2: La policia ha d'actuar sempre dins la legalitat, però això també ha d'anar acompanyat de confiança amb els professionals d'informació en aquest cas. Les tasques que assumeixen són molt complexes i, per tant, les responsabilitats que tenen per garantir la seguretat de tothom són inqüestionables.
0: El SAP també recorda que des de llavors es van modificar els protocols per fer aquesta mena d'actuacions de recollida d'informació.
11: Nou minuts, canviem de qüestió. Carles Puigdemont i també Toni Comín i Lluís Puig podrien tornar a Catalunya a finals d'octubre. Per primera vegada, el seu entorn comença ja a fer càlculs reals del final de l'exili. Això després de l'última decisió del Tribunal Constitucional, que va significar tot un clatellot al Suprem i que avala l'amnistia pels líders del procés, Benet Iñigo.
19: La majoria progressista del TC va fer allò que s'esperava, tombar els arguments del Suprem, que fins ara bloquejava l'amnistia. I ja fan càlculs. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, calcula que després del ple del Constitucional el 6 d'octubre,

0: L'advocat que ara sentíem, Gonzalo Boye, té avui un altre motiu de celebració i és que l'Audiència Nacional ha absolt l'advocat de Puigdemont dels delictes que li imputaven en un cas de narcotràfic. De fet, li demanaven 9 anys de presó per blanqueig de diners i falsedat documental. Aquesta tarda, però, Benet, s'ha publicat la sentència que el deixa lliure.
1: Boye era l'advocat del conegut narcotraficant Sito Miñanco, condemnat en aquesta mateixa sentència a 17 anys de presó per introduir 4 tones de cocaïna a l'Estat. La fiscalia deia que Boye formava part de la xarxa, ajudant a blanquejar uns diners que la policia va decomissar a Barajas i que provenien del tràfic de droga. Segons la sentència, però, no hi ha cap prova que Boye sabés realment d'on sortien els diners.
2: No ha resultado probado que Gonzalo Boye y otros supieran que el dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas tuviera otro origen que la compra y venta de letras de cambio reflejadas en los contratos privados de compra-venta.
1: L'acusació contra ell va sorgir a mitja causa, quan ja era també l'advocat de Puigdemont, quan de sobte va aparèixer un testimoni, també investigat en el cas, que l'apuntava, i que després de fer-ho va obtenir el favor de la fiscalia. Ara els jutges diuen que no se'l creuen.
2: La imputación de Gonzalo Boye se sustenta fundamentalmente en la declaración en el juicio de Manuel Puentes Saavedra. Esta declaración carece de corroboración con otros elementos objetivos y no la consideramos totalmente veraz.
1: El principal condemnat, Sito Miñanco, també haurà de pagar 420 milions d'euros de multes.
0: I encara en crònica judicial, a Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero assegura ara que les joies que li van trobar al despatx eren un regal del rei de l'Aràbia Saudita, un regal que li va fer l'any 2007 el monarca Abdullah bin Abdulaziz i que va morir 8 anys després, el 2015. Aquesta és la versió que la defensa de l'expresident espanyol ha donat al jutge José Luis Calama.
3: Dilluns, la justícia li va donar 3 dies per justificar l'origen de les joies. Ara Zapatero demana a l'Audiència Nacional que reclami cooperació a la monarquia saudita per confirmar aquesta versió. No és la primera versió que dona. Quan va esclatar el cas Plus Ultra, l'expresident espanyol va al·legar que l'origen de les joies era una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa. L'expresident espanyol aclareix que les joies es van lliurar a Madrid i que va acceptar el regal per deferència, diu, i respecte al rei àrab.
0: I per cert, els tècnics d'Hisenda fan diversos aclariments sobre aquestes joies. Diuen que si el regal el va rebre en condició de president i en el marc de les relacions internacionals i de representació amb Espanya, li tocarà explicar per què no les va cedir com a patrimoni de l'Estat. El sindicat Gesta recorda que el 2005, durant el seu mandat, es va aprovar un codi de bon govern i que instava precisament a cedir aquests objectes. Tot i això, el codi de bon govern no va ser normativa fins l'any 2013.
3: Els tècnics d'Hisenda també apunten que si el regal el va rebre l'any 2007, fa 15 anys que hauria prescrit l'obligació de tributar per l'impost de successions i donacions. I pel que fa a l'impost de patrimoni, els tècnics consideren improbable que hi pugui haver un delicte fiscal perquè posen en dubte que la quantitat defraudada arribi al llindar penal.
0: Dos minuts per un quart de nou. Havíem estat tot el dia molt pendents de Ceuta. Hi havia alerta per una possible nova entrada massiva. A les xarxes, de fet, havien fet córrer el rumor que avui els gendarmes marroquins, enfeinats amb les eleccions, potser era un bon moment per travessar la frontera, però s'arriba la nit sense que, de moment, hi hagi hagut una entrada irregular. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Adrià de les Heres.
4: Encara queden unes hores, però l'alerta que hi havia avui ha quedat en res. Cap persona ha entrat irregularment a l'estat espanyol pel Tarajal i tampoc consta que el Marroc hagi hagut de desfer una aglomeració de persones que volgués creuar la frontera. La Guàrdia Civil i la policia espanyola han reforçat el dispositiu a la frontera, però amb el pas de les hores, veient que no passava res, la presència policial ha anat de baixa. Aquesta vegada la col·laboració del Marroc per evitar l'entrada ha estat més clara que el passat 30 de juliol. El desplegament es veia des de la banda espanyola de la frontera. Hi havia forces gendarmes marroquins repartits per la platja, a més d'embarcacions de vigilància marítima. Per cert, que avui el Ministeri ha començat a reparar la barrera flotant que hi ha a l'espigó del Tarajal. L'obstacle, que serveix per evitar entrades marítimes, estava danyat per la mala mar dels últims dies.
0: Doncs bé, tot això el dia també del greu incident amb gas pebre al Congrés dels Diputats, precisament a compte de Ceuta, una història de pel·lícula i amb elements surrealistes. I és que una diputada del PP, per protestar contra la situació a la ciutat autònoma, ha tret un espai d'aquest tòxic a l'hemicicle. És una acció, però, que està prohibida explícitament. A més, han buidat l'esprai en un lavabo i els serveis mèdics han hagut d'atendre 12 persones per problemes als ulls i a les vies respiratòries. La policia, de fet, ha acabat tancant 3 plantes d'un dels edificis del Congrés. Un dels afectats n'ha presentat denúncia i una de les treballadores de la cambra estarà de baixa alguns dies per recomanació mèdica. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
5: Entre les 12 persones ateses hi ha treballadors del Congrés, però també una part d'una delegació parlamentària de Mauritània. Tot arrenca la sessió de control amb la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, traient l'esprai...

0: El cara a cara amb Grande Marlaska i a Comte de Ceuta.
1: ¿Saben lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico, señor Marlaska. Un spray de gas pimienta, señor Marlaska. ¿Es esta la nueva normalidad a la que se tienen que acostumbrar los ceutís?
0: I la presidenta del Congrés, Francina Armengol, li retreu i li exigeix que ho porti a seguretat. Ella inicialment s'hi nega.
2: Tengo que llamar a l'orden a la senyora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso y le...
3: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro... Y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la senyora Vázquez es un arma.
0: I de fet no ha entregat l'esprai a la policia fins ben bé 3 hores després. El reglament prohibeix l'entrada d'armes i l'esprai de gas pebre té aquesta consideració si no és per defensa personal. Ella deia que l'havia buidat al carrer, però quan s'ha sabut que la policia revisava càmeres de seguretat, un tècnic de comunicació del PP ha confessat que ell tenia l'ordre de netejar l'esprai, que hi quedava gas i que se li ha disparat en un lavabo quan el netejava, que és l'origen de tota la intoxicació. A més, el gas s'ha escampat pels conductes de l'aire i ha denúncia presentada i pot haver represàlies.
4: Doncs déu-n'hi-do, tot aquest afer del gas pebre, que sembla més d'una pel·lícula d'humor que no pas d'una realitat que hagi pogut avui passar al Congrés dels Diputats. Ara bé, el gran debat avui a Madrid és el desnonament d'una dona de 87 anys, una dona que es diu Mari Carmen i que, de fet, ja s'ha convertit en tot un símbol. Feia 71 anys que vivia al mateix pis, un immoble que va adquirir un fons voltor. Tenia un contracte de renda antiga, 500 euros al mes, però la nova empresa li ha triplicat per més de 3 fins als 1.650 euros mensuals. La Moncloa responsabilitza el govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de tota aquesta situació, però és que dins del govern espanyol també hi ha durs retrets de sumar cap al PSOE, Jordi.
0: Sí, a Madrid han participat en aquesta protesta diversos milers de persones i l'escenari era l'àtic de més de 6 milions d'euros comprat per la Comunitat de Madrid. El Ministeri de l'Habitatge va intentar comprar l'edifici on vivia la Mari Carmen a la immobiliària Urbagestión, però es van negar a negociar. La ministra Isabel Rodríguez apunta per això cap a Ayuso.
5: Pero cuando nosotros intentamos hacer todo esto, hay quien está trabajando en la dirección contraria, quien tiene máximas competencias en materia de vivienda en esta comunidad, la señora Ayuso, se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a estos especuladores, a estos buitres, a decirle que aquí no piensa regular el mercado.
0: El decret antidesnonaments va caducar fa molts mesos pels vots del PP, Vox i Junts. Sumar dispara contra la dreta, ho fa el ministre Pablo Bustinduy, però amb retret cap a Pedro Sánchez perquè ha mirat cap a una altra banda.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, que no se ha cumplido y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
0: I la Comunitat de Madrid s'espolsa responsabilitats. El que diu és que hi ha un Ministeri de l'Habitatge. La dona, de 87 anys, amb mobilitat reduïda, l'han ingressada en un hospital preventivament. El pis que tenia era en una zona de classe mitjana-mitjana alta, al carrer Sainz de Baranda, just darrere el Retiro.
4: Doncs el que exemplifica el distanciament entre el PSOE i Sumar és la posició d'Ada Colau, que avui mateix ha demanat trencar el govern de coalició si els socialistes no paren els peus als fons voltor. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit en un vídeo a les xarxes socials.
7: Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
4: I Colau ja ha rebut la resposta del mateix govern espanyol. El ministre Òscar Puente li contesta també a través de les xarxes que ell va municipalitzar l'aigua a Valladolid mentre ella, diu, es perdien excuses a Barcelona i afegeix que en ser d'esquerres i valent no el guanya Colau ni ningú. Arran d'aquest cas de la Mari Carmen, fins fa poca estona hi ha hagut protestes en moltes ciutats de l'Estat, no només a Madrid, també n'hi ha hagut a Barcelona. Més d'un miler de persones s'han concentrat davant la delegació del govern espanyol a la ciutat. Anem cap allà, Jordi Casals, bon vespre.
8: Bon vespre. Doncs a aquesta hora continua aquest mes de miler de persones manifestant-se aquí a Barcelona, a la Cruïlla, entre carrer Mallorca i Roger de Llúria, en una mobilització que ha convocat el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, el Síndic de Llogateres de Catalunya i altres agents del moviment per l'habitatge. Ho fan amb el lema "Per totes les Mari Carmen" i amb proclames com aquesta que ara sentíem, de "Mari Carmen no està sola", però també "Especuladors fora del barri" o "Gent sense casa" i "Cases sense gent". S'han mobilitzat per denunciar aquest desnonament de la Mari Carmen, però també per tots els que es produeixen cada dia arreu de l'Estat i que no apareixen als mitjans. Assenyalen directament el govern de l'Estat i tots els partits que en formen part com els principals culpables de desenes de desnonaments que hi ha diàriament. La portaveu del síndic de Llogateres, Carme Arcarazo, llançava un ultimàtum al govern.
9: Si el PSOE no aprova un decret amb mesures que evitin que això de la Mari Carmen d'avui torni a passar, ells seran el següent. No podem aguantar més, el que ha passat avui és un punt d'inflexió, i si dimarts no veiem que el Consell de Ministres aprova un decret amb una bateria de mesures serioses per evitar que això torni a passar, anem cap a la vaga general.
8: Asseguren que amb les lleis adequades, tots aquests casos com el de la Mari Carmen es podrien evitar.
4: Gràcies, Jordi, bon vespre.
8: Bon vespre.
4: Doncs el cas Mari Carmen, que ha tingut una incidència especial avui a l'Estat, tant en l'àmbit polític com en el social. El cert, però, és que els desnonaments continuen sent el pa de cada dia, especialment a Catalunya, on hi ha el triple de desnonaments que a Madrid. De fet, va liderar l'any passat el rànquing de desnonaments a tot l'Estat.
10: Segons les dades del Poder Judicial, un de cada quatre desnonaments que hi va haver l'any passat a l'Estat van ser a Catalunya. En van ser més de 6.800, o el que és el mateix, més de 18 cada dia. A Madrid, en canvi, en van ser una tercera part, tot i que el volum de població és similar. Que el desnonament sigui per problemes amb el lloguer tampoc és una anomalia. De fet, 3 de cada 4 que es van fer l'any passat a l'Estat van ser de llogaters a qui se'ls havia acabat el contracte o havien deixat de pagar. A casa nostra, en els últims anys, també hi ha hagut desnonaments especialment polèmics. Aquest mateix dilluns es va saber que una veïna de l'Hospitalet, l'Olga, s'havia suïcidat després d'un desnonament. I dimarts, a Barcelona, una dona amb el 36% de discapacitat va haver de marxar del pis on vivia al barri de Gràcia de Barcelona. Un cas semblant al de la Mari Carmen i dels més mediàtics va ser el de la Blanca, una veïna de 78 anys del barri Gòtic de Barcelona, a qui van fer fora per un deute de 88 euros. També va ser molt famós el cas de la Pepi, qui vivia des de feia més d'una dècada en un pis a Sants, però la van desnonar després que els hereus de la propietària original es volguessin vendre el pis.
4: I amb aquest escenari i una crisi de l'habitatge que no cessa, avui hem conegut noves dades. A Barcelona hi ha menys de 200 pisos de lloguer que costin 1.000 euros al mes i menys d'una desena que valguin menys de 700 euros, ho diu l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha fet una anàlisi de l'oferta de lloguer habitual a la ciutat. Montse Martí.
11: L'organització assegura que una persona amb una feina estable i un sou de 2.000 euros té molts problemes ara mateix per llogar un pis tot sol. En la seva anàlisi sobre la situació de l'habitatge a la capital catalana, l'OCU diu que la gran majoria dels lloguers per sota d'aquell llindar dels 1.000 euros, el 84%, són lloguers de temporada i que, per tant, no es pot optar a aquest pis si el que es vol és quedar-s'hi més d'un any. L'oferta més gran de lloguer assequible a Barcelona es concentra a Ciutat Vella, segons l'OCU, que insisteix que això limita també la capacitat d'elecció dels ciutadans i els empeny a vegades a anar a viure fora de la ciutat. Això, avui que el Banc d'Espanya ha parlat sobre la crisi de l'accés a l'habitatge, diu que tot és culpa de l'oferta i preveu que el 2028 faltaran encara al mercat a Espanya 1 milió de pisos.
4: Avui gairebé 24 minuts, continua l'operació sortida de trànsit per les festes de la Mercè. Fins a aquesta hora ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 cotxes, el 42% del que es preveu fins demà a les 3. Ha estat una tarda amb problemes, sobretot a les rondes de Barcelona i també a la P7 per un accident. Actualitzem el mapa de les carreteres des del RAC. Violeta Martos, bon vespre.
12: Bon vespre, Anna. Doncs sí, una operació sortida pel pont de la Mercè que ha començat a primera hora de la tarda i ha fluït sense grans incidències, però amb retencions constants a les rondes, tant a la litoral com a la de dalt, que han arribat a acumular fins a 9 i 14 quilòmetres respectivament. Unes congestions que s'han anat resolent a mesura que avançaven les hores i ara la situació és tranquil·la. Ara bé, passades les 7, un accident a la ronda de litoral ha tornat a complicar la situació, o sigui, acumulen ara 3 quilòmetres de congestió a Barcelona en direcció al Nus de la Trinitat. L'altre punt complicat a les carreteres, com comentaves, ha sigut la P7, on un accident l'accident aquesta tarda, ha arribat a acumular 9 quilòmetres de congestió entre Parets del Vallès i Granollers. El sinistre també ha tallat un carril, ara ja s'ha retirat el vehicle, per tant s'espera que en els propers minuts la circulació reprengui la normalitat. Una operació sortida pel pont de la Mercè, doncs, prou tranquil·la a les carreteres. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
4: Gràcies, Violeta. I tot plegat en la segona operació especial més important de l'any després de Sant Joan, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana molta precaució a les carreteres i adverteix que en episodis especials com els d'aquests dies, el risc de tenir un accident es dispara.
13: El moment que se'ns ha concentrat més sinistralitat durant aquest any han estat en operacions especials. A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%.
4: Per millorar el trànsit han aplicat més mesures, com ara restringir la circulació de camions a la P7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva fins a les 10 de la nit. Tampoc podran circular-hi demà al matí de 10 a 2. Això a les carreteres, encara però sobre mobilitat, als trens, l'estació de Fabra i Puig de Barcelona continuarà tancada fins que no sigui segura. Renfe apunta les últimes pluges com a causa del despreniment ahir al vespre del sostre del vestíbul. Els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen. Els viatgers que hi tenen destinació han de baixar la Sagrera i continuar el trajecte amb l'L1 del metro de Barcelona. Quatre minuts per arribar a dos quarts, l'endemà del míting polític de Trump a les Nacions Unides. Avui ha continuat l'Assemblea General a Nova York i un dels protagonistes del dia ha estat el president de l'Iran, Massoud Mazakian, que no ha deixat perdre ni un segon per contestar al president nord-americà. Trump ahir va qualificar el seu país de terrorista i des del mateix faristol, Mazakian ha girat la truita i ha assegurat que els terroristes són ells.
14: Tirus. Ahir, Trump ens va descriure com a terroristes. Hem estat víctimes del terrorisme. Vinc d'un Iran on van assassinar el nostre estimat líder suprem sense cap marc legal ni raó. Vinc d'un Iran on, de fet, van bombardejar una escola. Veuen aquests nens? Aquests nens van morir sota les bombes dels Estats Units i Israel.
4: Unes paraules que han fet aixecar l'únic membre de la delegació dels Estats Units que hi havia a la sala.
10: Una imatge representativa de la relació entre tots dos països i això que tant Trump com Mazakian han dit que estan oberts a negociar. En aquest sentit, el líder de l'Iran ha reivindicat que no acceptaran el llenguatge de la força. Ara bé, també ha avisat que no tenen por a defensar-se.
14: L'Iran mai ha estat un agressor, mai ha començat una guerra i sempre ha demostrat el seu compromís amb la taula de negociacions. Ens van imposar la guerra, però hem demostrat que no tenim por de defensar-nos i lluitarem pel nostre estimat Iran, la nostra pàtria, fins al nostre darrer alè.
10: I sobre el programa nuclear ha insistit que és clau pel desenvolupament del país. Ha dit que no entén que se'l sancioni si qui té les armes, diu, és Israel.
4: I per cert, qui també ha parlat aquesta tarda des de l'Assemblea de l'ONU és el president de l'Argentina, Javier Milei, i ha estat molt en sintonia amb Donald Trump, sobretot pel que fa a la intel·ligència artificial. Milei ha dit directament que no pensa en regular aquesta tecnologia.
15: Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad. Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor, con un marco jurídico de vanguardia, el compromiso de no regular de manera preventiva.
4: Tot això durant un discurs en què ha carregat amb força contra les Nacions Unides. Les ha definit com una organització inútil i fracassada. Més qüestions. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, insisteix que el català ha de ser oficial a la Unió Europea i demana tancar el tema abans no s'obri el debat per incorporar-hi altres països. És la posició de la Moncloa l'endemà que el Consell d'Afers Generals de la Unió ajornés la qüestió per futures reunions.
10: Álvarez creu que el no dels països que no hi donen suport és perquè el PP europeu busca boicotejar-ho, però tot i això es mostra optimista perquè creu que per molt que ho endarrereixin no podran evitar-ne l'aprovació en algun moment o altre. N'ha parlat a la SER.
16: Los gobiernos que se oponen no lo hacen por interés nacional de esos países.
17: ¿Y por qué
16: lo hacen pensando como países? Por interés partidista del Partido Popular Europeo, que ha dado una instrucción, empujados por el señor Feijóo, de boicotear de manera absolutamente irresponsable nuestras lenguas oficiales. Hay que pedirle cuentas al señor Feijóo. También le digo, lo único que van a conseguir es retrasarlo un poco. però no lo van a evitar.
10: Álvarez assegura que no suposa la incorporació de més estats membres a la Unió, però creu que seria discriminatori si primer s'accepten altres idiomes oficials sense atendre abans la demanda d'Espanya.
4: I encara parlant sobre el català, el Departament de Justícia multarà l'empresa encarregada del servei d'interpretació al judici de Roger Español. Segur que recordeu que cap de les dues intèrprets va ser capaç de traduir del català al castellà les preguntes dels advocats que es van haver de traduir ells mateixos. Recordem aquest moment.
17: Una decisió excepcional.
18: Por eso lo que es una decisión opcional.
17: Excepcional.
18: Excepcional. ¿Sabe usted lo que hacía? Es...
19: El lesionado.
18: ¿Sabe usted lo que hacía el señor español cuando estaba...
19: Cuando recibe el impacto cuando de la bala.
18: ¿Se utiliza para disparar? ¿Cómo es?
19: No es, a ver, eso. No es eso.
18: Es que no siento bien.
4: Doncs bé, després de rebre la primera informació de l'empresa adjudicatària del servei, Justícia, com dèiem, ha obert un expedient sancionador.
10: Ha demanat més informació a l'empresa abans de definir l'import econòmic de la multa, però la decisió ja està presa. A més, el departament ha recordat al TCJ que en casos extraordinaris un jutge pot designar com a intèrpret qualsevol persona que conegui les llengües utilitzades. Els representants d'Irídia, l'ANC i Òmnium, que fan d'acusació al judici als quatre policies espanyols, van denunciar una vulneració de drets lingüístics perquè no van poder fer servir la llengua catalana. Per la seva banda, l'empresa Ofilingua s'ha compromès a millorar el sistema de designació dels intèrprets als judicis quan se la requereixi. La que va enviar al judici de Roger Español d'inici era especialista en rus i ucraïnès.
4: Un minuts i a Lleida, la Paeria donarà llum verda a la prohibició del burca i del niqab als espais públics. Finalment, el PSC podrà aprovar la proposta amb el suport de Junts i de Vox. Divendres el ple aprovarà la nova ordenança de civisme i de convivència. Més detalls des de Lleida, Julen Andrés.
20: El suport està condicionat a l'aprovació d'una moció presentada per Junts per instal·lar lavabos i dutxes públiques. A més, que el PSC ha acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat i 17 més han estat transaccionades. On s'ha prioritzat la neteja, la seguretat i el civisme, en parla la portaveu del grup Violant Cervera.
21: Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa, i segurament és un altre delicte, que és que tens segrestada amb una persona. No ens acaba d'agradar el redactat que han ficat, perquè nosaltres incidiríem més en un tema també de seguretat, per poder també, perquè estem parlant de suposats drets fonamentals.
20: En aquest sentit, el que s'ha fet és incorporar l'expressió d'acord amb la normativa vigent per si en algun moment es prohibeix al Congrés dels Diputats.
4: I d'altra banda, ho hem explicat també en començar, la terapeuta dels Endic es defensa. Després de diverses setmanes a la diana mediàtica, assegura que està preparada per fer mediació familiar, però admet que no ha fet mai cap activitat pròpia d'un psicòleg o d'un psiquiatre. Davant les sospites d'intrusisme professional, el seu advocat avui ha volgut deixar clar a l'hora que denuncia una campanya de desprestigi contra la seva clienta, Benet.
22: Júlia Luderval ja té advocat, tot i que de moment no està imputada i quan va anar al jutjat va ser com a testimoni. Els escrits de jutgessa, però, deixen clar que vol saber-ne més sobre el seu paper en el presumpte homicidi d'Isaac Endic i la defensa pública ja ha començat. El lletrat Francesc Jofresa assegura que no sabia que Jonathan Endic portaria el seu pare a Montserrat el dia que va morir i també nega intrusisme professional.
23: No ha fet mai un acte propi de cap professió col·legiada ni de la professió de psiquiatria ni de la de psicologia.
22: Tot plegat diu que forma part d'una campanya contra ella molt dolorosa i racista.
23: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
22: I per això amenaça amb accions legals a qui participi en qualsevol difamació.
4: Encara en crònica de successos, han detingut la parella d'un arquitecte barceloní que va morir a Baqueira, a la Vall d'Aran, a finals de l'any passat. Es tracta de Josep Joan Pere. Inicialment es pensava que la víctima havia tingut un atac de cor, però ara la policia relaciona la seva dona amb la mort.
10: L'home de 72 anys va morir després del dinar de Sant Esteve. En el moment de la mort, l'arrestada era amb ell i va ser qui va avisar els serveis d'emergència. Tot i que inicialment es va considerar una mort per atac de cor, ara la policia ha detingut a Madrid la seva parella per estar-hi suposadament relacionada. Mentrestant, la investigació continua sota secret de sumari al jutjat de Viella.
4: La víctima mortal, d'altra banda, de l'incendi en una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta nit era un home de 53 anys. Les flames haurien començat a la seva habitació i la porta estava bloquejada.
10: Els bombers no van trobar el cos fins que van apagar les flames i obrir la porta de l'habitació. El que encara no se sap és si la víctima és un usuari o un treballador del centre. Els Mossos continuen investigant les causes d'un incendi que ha deixat 13 ferits menys greus que han portat als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni.
4: A Peralada, a l'Alt Empordà, una explosió de gas en un hotel ha deixat dues persones ferides, una d'elles en estat crític.
10: Ha passat aquesta matinada, els dos ferits serien el propietari de la finca i el seu cuidador. En el moment de l'explosió només hi havia una clienta que ha pogut marxar pel seu propi peu. En total s'han mobilitzat 9 dotacions dels bombers que han extingit el foc.
4: I encara a l'Alt Empordà, llibertat provisional sense fiança per la dona que va estafar almenys 400 persones amb una agència de viatges falsa a l'Escala. Aquest matí els Mossos l'han detingut després que ella mateixa s'hagi entregat a la comissaria de Figueres. La investigació apunta que s'hauria embutxacat almenys 2 milions d'euros. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya.
1: La defensa de la presumpta estafadora i els Mossos han acordat dia i hora per detenir-la i el jutge ja l'ha deixat en llibertat provisional. Té prohibit sortir del país i li han embargat tots els béns per indemnitzar les víctimes. El cas és que els Mossos apunten que serà difícil perquè la dona estava endeutada i no es quedava els diners que estafava. El sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal, Jordi Casanovas, diu que han trigat a detenir-la perquè estaven estudiant els moviments econòmics del negoci.
2: Era una economia que nosaltres li diem amb bola de neu, que cada vegada que hi havia un ingrés no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients.
1: La detinguda va fundar l'agència Mascapo Viatges el 2024. Els primers clients van tenir una bona experiència i la van recomanar a les persones que finalment van ser les víctimes.
4: I ho hem sabut fa poca estona, el jutge ha enviat a la presó comunicada i sense fiança l'home detingut per haver atropellat la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona a qui havia agredit anteriorment va quedar ferida greu.
10: A més de la mesura de presó preventiva, el jutge també ha dictat un ordre de protecció per la dona. L'acusat li prohibeix comunicar-se amb ella de cap de les maneres i tampoc s'hi pot acostar ni a la víctima ni a les filles que tenen en comú.
4: I a Nova York, la justícia ha condemnat a 15 anys de presó a Harvey Weinstein, el productor cinematogràfic que va desencadenar el moviment Me Too. El tribunal considera Weinstein culpable d'agredir sexualment una de les seves assistents.
10: La fiscalia de Manhattan havia demanat una pena de 20 anys de presó, però a la vista Weinstein, que ara té 74 anys, s'ha dirigit al tribunal i ha demanat disculpes. És la segona vegada que condemnen el productor per aquest cas. El Tribunal d'Apel·lacions va anul·lar la primera sentència perquè va considerar que el judici estava alterat pel testimoni de dones que no formaven part del cas. Aquesta condemna se suma a una altra de 16 anys de presó que Weinstein té per haver violat una model italiana el 2013 a Los Angeles.
4: I 37 minuts, Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona. Serà el 14 d'octubre i la previsió és sortir des de diferents punts del país per acabar concentrats davant del Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la delegació del govern espanyol.
10: Un dels principals sindicats del sector assegura que la pagesia està contra les cordes després d'encadenar una sèrie de situacions que els han afectat greument, com són les guerres, la pesta porcina o els danys de la fauna cinegètica que han provocat un augment dels costos de producció. Demà li traslladaran al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, una proposta per destinar ajuts directes que anirien entre els 8.000 i els 17.000 euros.
4: I encara un punt econòmic, el grup farmacèutic Salvat traslladarà la seva producció industrial d'Esplugues de Llobregat a Alcalá de Henares, a Madrid. La companyia farà el trasllat de manera progressiva fins al 2030 i mantindrà al Baix Llobregat la seu corporativa, les oficines centrals i l'activitat de R+D. L'empresa assegura que el trasllat té l'objectiu de reforçar la competitivitat. Pel que fa a la plantilla de mig miler de treballadors, Salvat avança que es plantejarà la mobilitat geogràfica. Minuts, és una de les notícies de la tarda. L'actor Oriol Pla, que ha rebut el Premi de Teatre que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat l'ha reconegut sobretot per Gola, que és l'espectacle que ha creat amb Pau Mates i que barreja teatre, clown i moviment. Un nou reconeixement per l'actor català, que fa menys d'un any ja va fer història guanyant l'Emmy Internacional a millor interpretació per Jo Addicto. Fa només uns minuts Pla reconeixia que encara no se'n fa la idea.
3: Colgat una miqueta, no?, o abrumat per tot això, i just m'ha trucat i el ministre, jo els he contestat i dic, senyor ministre, jo tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no?, com quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor.
4: La notícia l'ha enxampat, de fet, al Festival de Sant Sebastià, on a aquesta hora, precisament, hi presenta Esta Soledad. És l'òpera prima de Javier Giner, precisament el creador i director de Jo Addicto. Ara tots dos tornen a coincidir en un drama sobre una parella que intenta refer la seva vida després de separar-se. Enviat especial de RAC1 Sant Sebastià, Adrià García, bon vespre.
0: Bon vespre. Esta Soledat parla d'una generació que té la sensació d'arribar tard a tot, a l'estabilitat, a la feina, a l'amor i fins i tot a fer-se gran. Oriol Pla i Marina Sales interpreten una parella que s'ha trencat després de 5 anys i que intenta refer la vida enmig de feines precàries i problemes familiars. Tots dos admetien a RAC1 que s'hi han sentit molt identificats.
5: El nivell de generar i de producció que hi ha i d'aquest ritme de vida et deixa poc espai per vincular-te.
6: Si combatre la soledat és asseure't amb el teu amic, la teva amiga, tenir una conversa complicada, deixar el mòbil a part i avorrir-te amb algú.
0: La pel·lícula arribarà als cinemes el pròxim 30 d'octubre.
4: I, d'altra banda, avui el Festival de Sant Sebastià té un nom propi, el de Brad Pitt, l'actor nord-americà que tornarà a trepitjar aquesta nit la catifa vermella del Teatre Cursal 17 anys després de la seva última visita. Presenta En el corazón de la bestia, un nou thriller de David Ayer, on interpreta un antic membre de les forces especials que, després d'un accident d'avió, Adrià queda atrapat amb l'única companyia del seu gos.
0: A aquesta hora, la vora del riu Urumea, davant del Cursal, és plena de gent que espera l'arribada de Brad Pitt. Alguns fa hores que hi són, mòbil en mà, buscant una fotografia, una salutació o simplement veure de prop una de les grans estrelles de l'edició. El primer bany de masses, però, ha estat aquest migdia. En una sala de premsa vessar, Brad Pitt feia una crida a anar a la una en un món cada vegada més dividit.
7: Crec que hauríem de dedicar més temps a pensar en tot allò en què ens assemblem, que al capdavall és gairebé tot. Què ens uneix? I després crec que hauríem d'escoltar-nos millor, fins i tot quan hi ha coses que ens divideixen. Potser podem començar simplement cuidant les persones que tenim al voltant.
0: L'altre gran nom que ha passejat avui per la catifa vermella, Jesse Eisenberg, presenta la seva nova pel·lícula com a director, de debut, en què Julian Moore és el seu alter ego.
24: Em sentia molt tímid i invisible, i llavors vaig entrar en aquest grup de teatre comunitari. Em van acollir, em van fer una abraçada i em van dir que semblava una persona agradable i divertida. I de cop va ser com si la meva vida s'obrís. I això és exactament el que li passa a ella a la pel·lícula.
0: La pel·lícula d'Eisenberg és una de les favorites per endur-se la Conxa d'Or i apareix també a les travesses dels Oscars.
4: I aquest divendres arriba a les sales de cinema un dels fenòmens més esperats de l'any, La bola negra. Mira. La pel·lícula, dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrosi, s'estrena enmig de rumors que la situen com una de les grans candidates als Oscars de Hollywood. Els dos directors han passat aquest matí pel món a RAC1 i han deixat clar que, per ara, no volen fer volar coloms.
25: La vida me ha enseñado que las cosas cuando tienen que ser van siendo, poco a poco. Y cuando no, no te puedes empeñar en que sean. No hay nada mejor que haber hecho tú bien tu trabajo, sin más ambición que ir día a día y viendo a ver qué pasa.
26: Si me nominan a mejor película internacional, ya me parece un exitazo. O sea, ya con eso estaría, vamos, eso sería un sueño de una carrera, solo con estar nominado a eso.
4: La pel·lícula es podrà veure a partir de divendres en prop de 500 sales d'arreu de l'estat, Maria Cusó.
27: Fa tot just 10 anys que els Javis, Ambrosi i Calvo aterraven a l'ecosistema cultural amb Paquita Salas, una comèdia que es va estrenar amb zero espectadors, però que amb els anys es va convertir quasi en un producte de culte. Ara els dos creadors fan un salt mortal amb La bola negra, una pel·lícula polièdrica basada en l'univers de Lorca, que uneix la vida de quatre homes homosexuals en quatre moments de la història d'Espanya. En una entrevista al món a RAC1 aquest matí, els dos creadors explicaven a Jordi Basté quina és la seva bola negra personal.
26: Donde más me toca La bola negra, el rechazo que yo he sentido desde que soy pequeño, lo noto en mi cuerpo. O sea, yo la bola negra la siento mucho, por ejemplo, en mis hombros. Es una persona que tiene mucha tensión en los hombros porque se está acostumbrado a protegerse o a defenderse.
25: A mí me duele cómo hemos olvidado a los abuelos, abuelas LGTB, gente que ha sufrido tanto. Uh-huh. Y hoy en día no les cuidamos suficiente, no miramos hacia atrás suficiente.
27: La pel·lícula parteix com a favorita de cara als Oscars amb mitjans especialitzats preveient més de 6 nominacions, entre elles millor pel·lícula, direcció o millor actriu de repartiment per Penélope Cruz.
4: Mig per arribar a 3:15, fa poc més d'una hora que han arrencat a Barcelona les festes de la Mercè amb el pregó. S'ha donat el tret de sortir de les festes, que aquest any s'estenen pels 10 districtes de la ciutat. El pregó ha anat a càrrec d'Antoni i Meritxell Falgueres, propietaris del celler Gelida del barri de Sants. Pare i filla han inaugurat la Mercè amb un missatge reivindicatiu del comerç local.
28: No és simplement tenir una botiga al costat de casa, és crear comunitat, és fer barri.
8: donar ànima a una ciutat.
9: I potser aquesta és una de les coses més boniques de Barcelona, que allò que per nosaltres és quotidià, un dia descobrim que pels altres és patrimoni.
4: Més enllà del pregó, pel que fa a la programació musical, un dels principals reclams de la festa arrenca avui a les 10 de la nit amb un concert de Sabor de Gràcia a les escales de la catedral. A partir d'aquí hi ha una llarga programació preparada amb més d'un centenar de concerts, d'actuacions, de cultura popular i també arts de carrer. Acabarà diumenge amb el clàssic Piro Musical. I a Barcelona, com dèiem, tot just arrenquen, i a Tarragona, recta final ja de les festes de Santa Tecla. Avui la professora del Braç, que arribarà fins l'entrada de la catedral, i després hi haurà el tradicional Castell de Focs, però la traca final serà demà, amb els pilars caminant i el correfoc. Anem cap a Tarragona. Esteve Giral.
11: Bon vespre. El Braç de Santa Tecla ja ha sortit de la catedral de Tarragona i ha començat la professó pels carrers de la Peralta. És un dels actes més seguits i emocionants de les festes de Santa Tecla. Moltíssima gent a la Peralta, milers de tarragonins i tarragonines aquest vespre, i també gent vinguda de fora per seguir el pas de tots els elements del seguici festiu. Homenatge en guany especial a 600 anys de festes amb foc a Tarragona. Una professó més amb els tradicionals Visca Santa Tecla i Visca Tarragona al peu de les escales de la catedral. Demà ja els pilars caminant al migdia i el correfoc, i la traca final a la nit posaran el punt final a 10 dies seguits de festes a Tarragona. Déu-n'hi-do. Per cert, el nunci del papa de Roma, Piero Piopo, ha assistit avui durant tot el dia a Tarragona als actes centrals de la Diada. Visca Santa Tecla.
4: Passa un minut de 3:15, moment pels esports. Oriol Jové, bon vespre.
7: Bon vespre.
4: El Barça, que comença aquesta nit la defensa del títol a la Champions femenina.
7: Sí, les de Pere Romeu reben el Paris Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff a partir de les 9 en el que serà el primer partit de la fase Lliga d'aquesta edició de la Champions, que culminarà a Varsovia el maig de l'any que ve. El Barça, que arriba a aquest debut amb les baixes d'Aitana Fanasten, Alexandri, Vicky López i Quique Nazaret.
4: Doncs un partit que es podrà seguir en directe a RAC+1 amb la Clara Rodergues, que ja té l'11 del Barça. Clara, bon vespre.
12: Bon vespre. Un 11 condicionat per aquestes absències, però Romeu només disposa de 14 futbolistes del primer equip, 3 de les quals són porteres. L'11 d'avui per aquest debut contra el París està format per Cata a la porteria, Sidney, Paredes, que ha rebut l'alta aquest matí, Martina i Brooks en defensa, més del camp per Patri, Serra, Jordi i Pina, i al davant Graham, Pallor i Kerolin.
4: Gràcies, Clara. I quins partits més es juguen avui, Oriol?
7: Doncs ara a les 9 també el Chelsea-Àustria de Viena, i ja s'han jugat el Servet 0, Lió 8 i el Leuven 0, Roma 0. Per cert, que al marge de la Champions femenina, aquesta nit també juga el Sant Andreu-Madrid-Castilla de Primera Federació Masculina, en aquest cas a Can Dragó, i a partir també de les 9.
4: I també aquesta nit, i de fet en directe ja a aquesta hora, tenim la Lliga Catalana de Bàsquet.
7: La femenina, que estan disputant des de 8:45 a Reus, l'Espart Girona, líder del Palmarès i que defensa el títol, i el Cadí La Seu, tot un clàssic del bàsquet català, que a més dona el tret de sortida a les competicions oficials femenines.
4: Doncs arreu, seguint la final, i tenim el Dani Aguilar. Com ha arrencat, Dani? Bon vespre.
13: Bon vespre. 3:39 per al final del primer quart. Mana de 3 l'Espart Girona, 13 Girona, 10 Cadí La Seu. Com dèieu, el clàssic del bàsquet català, que torna a aquesta final després de no ser-hi el Cadí la temporada passada, esperant el debut. Mira, ara mateix ho fa, del gran focus del Girona i segurament de tota la Lliga femenina, la base d'Oviedo i Jana Martín. El Cadí vol aixecar el seu 8è títol, l'Espart Girona l'11è. Abans, per cert, el Joventut s'ha proclamat campió de la categoria de la competició en categoria Lliga Femenina Challenge.
4: Gràcies, Dani, bon vespre.
13: Bon vespre.
4: I tornant al futbol, Rodri, migcampista del Barça, ha confirmat que el Madrid va posar tota la carn a la graella per intentar fitxar-lo aquest estiu.
7: Sí, en l'avenç d'una entrevista a la cadena Copa, Rodri, que va ser molt utilitzat en la campanya de les eleccions del Madrid, ha explicat que va mantenir converses amb el club blanc perquè van mostrar interès en ell des del primer moment.
14: El Madrid mostró un interés desde el primer momento, que tuvieron un comportamiento ejemplar y que, joder, las propuestas fueron, bueno, de ir a por el jugador. Hablé con gente de allí, que me trasladó el entusiasmo, las ganas que tenían de que fuera para allá, y bueno, eso también hizo que mi decisión fuera más complicada, está claro.
7: Entrevista a Rodri des de la concentració, per cert, de la selecció espanyola, que aquests dies jugarà a la Nations League.
4: I alguna cosa més, Oriol?
7: Sí, de l'àmbit judicial, que avui hem sabut que el Tribunal Suprem francès ha confirmat que hi haurà judici pel capità del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, acusat de violació a una jove l'any 2023, i que el Suprem espanyol ha confirmat també la pena de 4 anys de presó per al també futbolista Santi Mina, condemnat per abús sexual.
4: Gràcies, Oriol, que vagi bé. Bon vespre.
7: Bon vespre.
4: minuts mal comptats per arribar a les 9, hora de repassar el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bon vespre.
7: Bon vespre. Hem
4: començat abans, ho dèiem, eh? Ja estem a la tardor, però de moment no es nota gens ni mica. Quan ha de baixar aquesta temperatura?
7: Doncs mira, l'esperança és la setmana que ve. Sembla que sí que la setmana que ve anirà baixant lentament la temperatura, però no esperem una caiguda en picat de la temperatura i que ràpidament ens posem on toca, que es normalitzi la temperatura. De moment, a curt termini, calor, calor com si fóssim a l'estiu, ho estem notant aquests dies, amb màximes dia sí, dia també, de 30 graus o més, fins i tot a prop dels 35 graus. Avui ens hem quedat una mica per sobre dels 34 graus al Pla de Lleida, en punts com Serós, Gimenells, Alcarràs, però també Solsona, 33 graus, Targa, 33, Cardona, 33, al Pallars Jussà, fins i tot a Sant Romà de Vella, més de 33 graus, per tant, molta calor. Demà es manté, pot baixar en alguna comarca, però de cara a divendres pot pujar fins i tot una mica més que avui, 35-36 graus els punts més càlids de l'interior. Tot plegat sense canvis, es manté el domini del sol, tenim alguns núvols prims, alguna nuvolada a la tarda, punts de muntanya cap al Pirineu, però sense més conseqüències. Per tant, els ulls posats sobretot a la setmana que ve. La setmana que ve sí que es veu, fa dies que es van sumant ja una baixada a la temperatura, respiraríem més tardor, també amb menys temperatura degut als núvols, i probablement amb alguns ruixats abans no acabi el mes de setembre.
4: L'estem esperant, que arribi aquesta fresqueta. Ja està costant, aquest
7: ja
4: any.
7: Ja toca.
4: Gairebé octubre.
7: Va.
4: Gràcies, Martí. Fins aquí una estona, que vagi bé.
7: Fins ara.
4: De seguida la tertúlia, però abans acabem, com sempre, amb l'Anna Salvador. Anna, com estàs?
15: Bon vespre.
4: Què ens hem deixat avui per explicar?
15: Doncs que després del seu vídeo superviral, la família Caño ha publicat el seu gran èxit a Spotify i a la resta de plataformes digitals. Potser dient això hi ha algú que no acaba d'entendre ben
4: bé
15: d'aquí.
4: Sí, això és per una mica alumnes avançats, això de la família Caño. Expliquem una mica.
15: Hem anat directes, però ara posem context perquè de seguida ho entendran. La família Caño són els protagonistes d'aquest vídeo. Dos días que dobló la esquina.
4: Qui no l'ha sentit aquests últims dies,
15: ara
4: sí. Qui no ha vist aquest vídeo?
15: Ara segurament que tothom ja els té superubicats. És aquesta família de Madrid que es van gravar cantant junts la cançó Dama y Vagabundo del grup Bromas Aparte. El vídeo, com dèiem, es va fer absolutament viral les últimes setmanes, amb més de 40 milions de visualitzacions a les xarxes, i se n'han fet, evidentment, milers de versions i de memes. Doncs bé, com dèiem, ara la família ha aprofitat aquesta repercussió per gravar la cançó, produir-la i publicar-la a totes les plataformes, i sona així.

0: pensar que tot això ha estat casual, però veient aquesta repercussió, jo començo a pensar, ja, Quica, que hi havia una estratègia de màrqueting al darrere, eh?
1: El vídeo era molt perfecte.
0: Aquesta família ho tenia molt ben estudiat, de fer un vídeo així com casolà, com qui no vol la cosa, estem cantant aquí a casa nostra, i ara ho gravarem i ho penjarem a Spotify. I de cop, 40 milions de visualitzacions, mira, aquest vídeo, eh?
1: Sí, sí. Per si algú vol escoltar aquesta versió sencera, la família s'ha posat de nom de grup Envido 6.
0: Envido 6?
1: Envido 6, amb el número 6 al final, i és fàcil identificar la cançó a les plataformes perquè la foto que l'acompanya és un collage en què apareixen tots els protagonistes del vídeo viral. Per tant, es veu molt fàcilment.
0: Anava a dir, ja sabeu, ja la podeu escoltar, però vaja, això, cadascú que faci el que vulgui amb els seus gustos musicals. Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Set minuts i arribarem a les 9.
2: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: aquesta hora la tertúlia del No ho sé d'aquest dimecres 23 de setembre amb el Marc Martínez Amat, periodista. Com estàs,
1: Molt
0: Marc?
1: Bé.
0: Bona nit. També la periodista Imma Lucas. Imma,
2: què tal? Bona nit.
0: Que gairebé t'enxampem aquí.
2: Sí, sí, els tertulians que ja ens estem enfrontant abans de començar, ja.
0: Enfrontant, no. Jo he vist que estàveu,
2: que l'aire,
0: estàveu
2: que
0: rient amb el Jordi Cabret, bocat i escriptor. Com estàs, Jordi?
3: Com estàs? Amb la cançoneta al cap estic.
0: Sí, eh? Tu feies pinta d'haver-la escoltat unes quantes vegades,
3: no,
0: eh?
3: No, tinc un noi concret al cap, el que fa aquell crit.
0: Com que ho viu molt, eh? Molt intensament.
3: I em fa riure molt.
0: En fi, després ja escoltarem aquesta versió millorada. I avui saludem també especialment a l'Irene Galí, que és sociòloga i professora universitària i que s'incorpora també avui a les tertúlies del No ho sé. Com estàs, Irene? Bona
4: Hola,
0: nit.
4: Hola,
0: benvinguda,
4: hola.
0: Benvinguda al No ho sé. Està parlant Pedro Sánchez en roda de premsa en aquesta Assemblea General de l'ONU. Després diu encara està fent una intervenció general, que encara no ha començat la roda de premsa, per tant, si diu alguna cosa destacada, doncs evidentment d'aquí una estona l'explicarem, el que digui Pedro Sánchez des de Nova York. Però deixeu-me que comenci avui parlant d'aquestes explicacions que ha donat el president Illa, sobre tot el desgavell que hi ha hagut a les últimes proves PISA. Recordem que Catalunya doncs va quedar fora dels resultats de l'informe perquè es va excloure a un percentatge d'alumnes molt superior al que estableix l'OCDE. Això tot i que va rebre diverses advertències per part del Ministeri d'Educació, fins a 7 advertències per part del Ministeri, davant de que s'estava excloent un nombre més gran d'alumnes del que teòricament la resta de països exclouen. Avui Illa ha admès que sí, que es van cometre errors inacceptables, que no haurien d'haver passat, però n'ha exculpat la consellera Esther Niubó i no ha donat nous detalls sobre la investigació interna.
5: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
0: Tot plegat, com dèiem, pel fiasco d'aquestes proves del 2025, però el cert és que els mals resultats de Catalunya de les proves PISA no venen d'aquest any passat, sinó que ja venen de força més enrere. No sé què us han semblat d'entrada. Avui anunciant a Salvador Illa una compareixença específica per donar explicacions sobre les proves PISA, que finalment les explicacions hagin estat aquestes. Marc.
1: Home, jo crec que el president admet errors garrafals, que certament, doncs, ho van ser, i en altres latituds aquests errors haurien costat doncs altes responsabilitats, no? Jo crec que en altres països d'Europa el responsable, el titular d'educació ja hagués dimitit o se l'hagués cessat. No ha passat aquí. Aquí el context és que d'entrada no és tan habitual aquests cessaments, i per tant això explica en part també doncs que el president no vulgui ser en això més agosarat que el que ho sol ser de mitjana la classe política al nostre estat i al nostre país. I d'altra banda, crec que el context en què es troba la consellera d'Educació, immers encara en una situació de conflicte, en una estira i arronsa amb els sindicats de mestres, i que no té encara una via de resolució que s'hagi vist, doncs crec que tampoc potser no és un moment propici per fer un canvi en aquesta peça. I a més a les portes o en pocs mesos, no? Menys d'un any ja per les eleccions municipals, doncs tampoc no seria un bon missatge de cara doncs als resultats del seu partit en aquestes eleccions, no? I per tant, si no hi ha la dimissió de la titular del responsable del departament, quines altres opcions hi ha? Doncs agafant el manual, doncs què tenim? Primer, un tallafocs, doncs, que salti la número 2 del departament, que és el que es va fer amb la secretària general, no? Després, una investigació interna, amb resultats, amb expedients, amb els responsables tècnics de les pífies que hi ha hagut, de les pifiades. Després, compareixer al Parlament, no? Donar-li la màxima representació al problema, posant-lo en un debat al mig del Parlament, amb la compareixença del president. Després, fer autocrítica i admetre els errors i demanar-ne disculpes. I, finalment, posar el focus en l'educació, anunciant tot de mesures, no? I posant el president entomant aquesta carpeta directament i anunciant mesures en matèria de limitació de l'intel·ligència artificial, de les pantalles, de lectura. Per tant, jo crec que ha agafat el manual i ha dit, a veure, tot el que podem fer, excepte fer fora la consellera d'Educació. I això és el que ha aplicat. És la meva impressió.
0: Imma.
2: Ha faltat claredat. És a dir, jo crec que ha faltat claredat en les explicacions. Penso que és un president també que empatitza molt bé amb el teixit social en general, empatitza amb les causes, no?, que preocupen a la ciutadania, i en la política és difícil que hi hagi un reconeixement d'errors, amb la qual cosa jo penso que això és molt positiu, es reconeixen els errors, però perquè els errors no tornin a passar, a mi m'agradaria saber quins han estat aquests errors, perquè el Ministeri informa fins a 7 vegades i perquè la Conselleria, què ha passat aquí? És a dir, no han escoltat, no han llegit, no han vist, és culpa d'una persona, falta personal dins de la Conselleria, quin funcionament intern hi ha? Perquè, clar, és a dir, si el president el que diu és que no, la meva confiança està dipositada en la consellera, a Esther Niubó, jo ho entenc, ho comprenc, penso que els lideratges a vegades no serveixen, no serveix per resoldre una situació, apartar-lo, i han fet el que deia el meu company, no?, de manual, un manual de crisi, doncs dir, bueno, vinga, anem a rodar caps, no?, i anem a explicar als ciutadans que reconeixem l'error i que estem fent coses, però on està la transparència de què ha passat? Em falten interrogants per respondre, que crec que avui s'haguessin hagut de respondre en tantes hores de debat, i ja després, per acabar, crec que com a societat també ens mereixem un debat bastant profund del pilar fonamental de la nostra societat, que és l'escola i que és l'ensenyament i com està funcionant. Vam acabar el curs passat amb vagues i l'hem encetat aquest any també amb vagues del professorat.
0: Mm-hmm. Irene, com ho veus?
4: Doncs jo potser sóc l'única que no s'esperava avui cap gran anunci ni cap gran revelació sobre el que realment havia passat, no? Perquè des del moment en què el president Illa decideix mantenir la confiança en la consellera d'Educació, la consellera Niubó, hagués estat molt estrany que només uns dies després que ella surti a donar aquestes explicacions, després d'aquesta investigació interna que s'ha realitzat per buscar quines havien estat les errades que s'havien comès en tot aquest procés perquè passés la pifiada que va passar, m'estranyaria molt que després de mantenir aquesta confiança, uns dies després surti el president Illa amb alguna gran revelació, amb alguna identificació concreta d'algun problema concret que fins ara no s'havia detectat o que s'havia passat per alt en aquesta investigació interna. Que hi ha una cosa, moltes vegades tenim aquesta necessitat de trobar els culpables quan hi ha coses que no entenem per què han passat. I això és molt difícil d'entendre per què ha passat i molt difícil d'explicar. Mm-hmm. S'han de buscar responsabilitats totes, però no sempre hi ha una persona o concreta a la que poder assenyalar. Jo en aquest cas estic per creure que sí que hi ha hagut una cadena d'errades humanes, potser un buit de poder, mals entesos, una molt mala comunicació i una molt mala direcció, però em resisteixo a pensar que hi hagués algun tipus d'instrucció al darrere per realment boicotejar o alterar els resultats d'unes proves estadístiques, que al final seria una cosa que s'assabentaria a tothom, no? Però que no sigui possible identificar un culpable concret no vol dir que no hi hagi una responsabilitat política al darrere. Per tant, el president Illa ha decidit que no vol escalar aquesta responsabilitat política fins a la consellera Niubó. Bueno, és la seva decisió, i si ha estat encertada o no, doncs el temps ho dirà.
0: Ho veurem. Jordi.
3: Doncs jo diria que tenim molt mal precedent i molt mala peça al taler si a partir d'ara qualsevol conselleria on hi hagi una manca flagrant de transparència, no només una política de comunicació dolenta, sinó també una xapussa informativa, una manca de consideració cap a la simple donada, la simple oferiment de resultats i de credencials i d'informació cap a la ciutadania, tan simple com això, i que el resultat final és no, escolti, a més ens ocuparem molt bé de salvar el cul i de sortir-nos sense cap dimissió grossa, sinó simplement assumim que això ha passat, aquesta mena de falta de consideració cap a la ciutadania, d'ocultació, d'ocultisme, de manca de transparència, de terbolesa informativa, l'assumim. Això ha passat, ha succeït i no passa res, i això vol dir que a partir d'ara pot passar qualsevol conselleria i ens ocuparem només que tothom conservi la seva cadira, especialment les conselleres i consellers. Ens sembla que tenim un exemple de mala gestió i de manca de respecte cap al contribuent i cap al ciutadà espectacular. I per molt que avui s'ha explicat, t'estan explicant a la cara que se'n foten de tu, que no gestionen bé i que, a més, l'única cosa que els importa és que els danys per ells, els danys polítics per ells, siguin els mínims. Ens sembla que l'educació d'aquest país i l'esforç contribuent que fa la ciutadania envers l'educació d'aquest país no es mereix això.
0: Imma i Marc, us pregunto si esteu d'acord amb el que apuntava la Irene, de no hi ha hagut una persona específica. Creieu que sí que ha estat potser una cadena d'errors, però que no es pot identificar en una figura concreta?
2: Doncs encara m'ho poses pitjor. És a dir, si no es pot identificar l'error, no es pot resoldre. Un error que no és identificat no es pot resoldre. És a dir, jo he de saber amb el meu equip què és el que ha fallat per tenir un resultat erroni i equivocat. És que no estem parlant de que és que se'ns ha oblidat apagar la llum del despatx. És que estem parlant d'unes proves que, a més, tota la moguda que hi ha a les escoles, als estudiants, als exàmens, vull dir-te, que és que, o sigui, no pensem només en la conselleria i l'escola i tot aquest procediment i els nanos que se'ns posen nerviosos. No, és que ara hi ha unes proves que no sé què. Bueno, escolteu-me, o sigui, aquí al darrere hi ha una conselleria. Jo no, ja no és per assenyalar, és humà també dir, bueno, és que qui ha fallat amb això, no? Perquè és humà, volem saber quines són les causes i què és el que ha fallat, però no per assenyalar, sinó per dir, bueno, hem tingut aquestes errades, vale? Ja m'has dit que l'errada és molt greu, jo ho entenc, ja ho sé, és greu, tothom ho diu, vale, perfecte, vale, siguem clars, qui ha fallat, jo respecto, i ho he dit abans, jo respecto que es mantingui la consellera, jo ho respecto, però haurem de saber perquè les alertes no han funcionat, perquè si no és que, no és per comparar, no? Però perquè no van funcionar les alertes amb la Dana, o sigui, amb la Dana a València fa dos anys, és a dir, hem d'aprendre d'aquests errors si són tan garrafals perquè no es tornin a cometre, i hem de saber què passa, que hi ha un burnout, que hi ha una saturació a la conselleria, o que és només, això només ho controlava una persona i aquesta persona, doncs, per mil motius que som humans s'ha equivocat, tothom ens podem equivocar, però haurem de posar noms i cognoms, dades, perquè no es torni a produir.
0: Marc.
1: Jo coincideixo que algun error hi ha d'haver hagut, és a dir, que no sé si una persona exactament o dues són les responsables de, però que en tot cas, en conjunt, la maquinària no ha funcionat com havia de funcionar, i per tant aquí s'han d'identificar on hi ha hagut les fallades, i aquí segurament en algun moment algun partit o algun polític havia apuntat intencionalitat de voler alterar els resultats de PISA. Jo tampoc crec que això sigui així, no ho sé, però jo crec que no. Però en tot cas sí que hi ha hagut omissions i alguna cosa que algú no ha fet. No que intencionadament algú hagi fet, sinó que molta gent potser no ha fet el que tocava, i aquesta omissió doncs ha portat a aquesta gran pífia amb l'exclusió de l'informe PISA. I aquí hi ha una altra qüestió, que l'apuntava el Jordi, que és la gestió de l'error, que aquest també és una qüestió a analitzar. És a dir, si el departament va ser prou diligent a l'hora d'explicar-ho, de dir, ep, ha passat això, i amb transparència informar-ne a la ciutadania i identificar i deixar clar, diguem, què és el que havia passat. Que aquí, doncs, això també és
0: qüestionable. És veritat que hi ha hagut l'estiu pel mig, però les explicacions del president potser arriben una mica tard, no?
1: I també els mesos entre que va produir-se aquest error i que se'n va informar, no?
0: Sí, sí. Dèiem, però, que al marge d'aquest desgavell, aquests mals resultats no són d'un dia per l'altre. De fet, venen de lluny. Concretament, el 2023 va ser quan ja van saltar les alarmes, quan es va publicar el primer informe PISA després de la pandèmia, perquè situava Catalunya entre els pitjors resultats d'Espanya i també entre els països de l'OCDE, en tots els àmbits, en matemàtiques, en lectura, en ciència. Ja en aquell moment el govern va crear una comissió d'experts que va estudiar la situació i va proposar mesures i canvis per millorar el sistema educatiu de Catalunya que s'havien d'aplicar al curs 2024-2025. 2025. És veritat que aquesta vegada no tenim uns resultats que es puguin comparar, però els resultats han sortit i malgrat haver exclòs un percentatge més elevat d'alumnes que potser no haurien tret uns bons resultats, els resultats continuen sent dolents. Vull dir que aquesta exclusió tampoc no ha servit per millorar els resultats. Avui, però, volem parlar amb el coordinador d'aquest grup d'experts que es va crear ja el 2023 per posar remei a aquests resultats, que és el psicopedagog i expresident del Consell d'Educació de Catalunya, Jesús Vinyes. Senyor Vinyes, bona nit.
6: Bona nit. Bona nit.
0: Primer de tot, m'agradaria preguntar-li per les explicacions que ha donat avui el president Salvador Illa. No sé si a vostè li semblen lògiques i li semblen unes explicacions suficients, les que ha donat.
6: No em toca valorar-ho així del tot. El que sigui, jo crec que és que enfocar a que cal ara, a partir dels resultats i d'on venim, cal unes mesures pactades i una continuïtat de les polítiques educatives, i això nosaltres ho vam dir-ho fa dos anys, per tant estic d'acord, estic satisfet de que aquesta mesura que nosaltres vam proposar també ara estigui a la prioritat del govern, per tant jo, en això no tinc res a dir, no? Per tant, jo tot el que sigui concretar uns acords i uns pactes i fer mesures, perquè els resultats no milloren sols, els resultats milloren a partir de canvis concrets i reals que es puguin detectar en els centres educatius. I això s'han d'implementar i i ha de tenir una continuïtat. I aquest és el tema bàsic que penso que s'ha de fer. I, per tant, si el que ara es proposen és fer això, doncs jo, sembla bé.
0: Mm-hmm. Vostè, m'imagino que hi deu haver pensat en aquests mesos en què és el que va fallar, no? Perquè el president avui lamentava que hi va haver 7 avisos i que això no va servir per corregir la situació. A vostè

0: Jo crec que aquest problema està definit. És molt important que no puguem tenir dades, perquè aquesta és una de les qüestions bàsiques que inclús un informe que va encarregar el govern o l'OCDE han dit que s'ha de treballar amb dades. Per tant, és un error important. Això costa de... Bueno, es perd aquesta oportunitat i haurem d'esperar la propera. Però, en tot cas, diríem, la valoració és una part, l'altra part és què en fem d'aquesta valoració, què en fem d'aquests resultats. I jo penso que aquí és on vam treballar nosaltres.
1: Ahir els sindicats de professors de secundària asseguraven que si les proves s'haguessin fet amb el percentatge d'alumnes que tocava, els resultats fins i tot haurien estat pitjors que els de l'any 2022. Per exemple, ells calculen que Catalunya hauria baixat 34 punts en matemàtiques i 36 en ciències i lectura. A vostè li quadren aquestes xifres que indicava el sindicat de professors de secundària o no?
0: No puc saber d'on surten aquestes dades i per què ho diuen i de quina manera. M'imagino que si ho diuen tenen les explicacions tècniques per fer-ho, però jo no tinc elements en el meu coneixement i totes les dades que jo conec i universitàries, les dades que tenim, se'm fa molt difícil de poder preveure uns resultats concrets. Això no ho discuteixo, però tampoc li dono veracitat, això.
1: Però amb les mesures que vostès estaven treballant i que s'havien començat a implementar, vostè creu que els resultats haurien estat millors o no aquest any?
0: Probablement, o sigui, perquè aquí nosaltres, com molt bé heu dit, ens vam crear a finals de l'any 23, hi va haver un acord entre el govern i els grups parlamentaris, i nosaltres vam treballar el primer trimestre de l'any 24. I llavors ja vam plantejar 18 mesures per implementar ja el setembre d'aquell curs, i algunes es van implementar, però... I va haver-hi, el maig es va convocar eleccions i per tant hi va haver-hi eleccions i va haver-hi canvi de govern, no? Potser aquest és un dels problemes que nosaltres havíem detectat i que l'informe que va encarregar el govern o la CDE també ho diu. Les polítiques educatives necessiten una certa continuïtat. Encara que hi haguin canvis de govern, les polítiques educatives han de tenir una certa continuïtat. I per tant, per això és important el pacte, perquè hi hagi continuïtat. Però en tot cas, això va quedar una mica clar, un canvi de govern i un canvi de... les mesures van quedar allà una mica aparcades, per dir d'una manera, tot i que la consellera mateixa, el grup, quan nosaltres anàvem al Parlament i així, ella en aquell moment era el representant dels socialistes, per tant, n'hem parlat de les mesures i ella sempre m'ha manifestat que les trobava interessants i molt aprofitables. No? Vam tenir dues reunions d'intercanvi, van ser intercanvis, però a partir d'aquí doncs ja no aquestes mesures eren molt globals i anaven molt lligades, o sigui, no hi ha una mesura concreta, o sigui, són variables diferents, sí, que sumades canvien la realitat. I per tant nosaltres teníem diverses línies i de manera alguna línia, diguéssim, algunes propostes penso que s'han posat en marxa, però no crec que sigui suficient. Això necessitem i un pacte molt més consolidat i molt més estable i mesures molt més a llarg termini, a mig i llarg termini.
1: Ens podria posar, ja sé que em sembla que són moltes les propostes que van sortir de la comissió, però algun exemple concret perquè puguem entendre de quina manera es pretenien millorar aquests resultats? Ens pot explicar alguna d'aquestes mesures?
0: Sí. Nosaltres vam fer unes 6 línies, llavors jo explicaré algunes mesures fonamentals d'alguna de les línies, tot i que n'hi ha moltes, perquè en vam fer 156, i per exemple, la primera línia estava avançada amb l'equitat, l'inclusió i l'acompanyament. Crec que això és una realitat, ara fa poc que va sortir un anuari de l'entitat Equitat, abans que o el Bofill, l'entitat Equitat, que deia que exactament la causa, i també ho deia els estudis PISA, es basa molt en les desigualtats socials. O sigui, que Catalunya té un índex de pobresa molt important i, per tant, els resultats estan molt lligats a aquesta situació. De manera que nosaltres aquí dèiem que s'havien de proposar els suports necessaris a l'alumnat, per exemple, per equilibrar totes aquestes desigualtats que

0: tenen de la base, no? O, per exemple, per treballar en xarxa a dins les ciutats per l'abandonament prematur, perquè és molt important, amb els resultats, sí, és molt important l'abandonament, no? O, per exemple, revisar el model d'aules d'acollides, que, per cert, diguéssim, s'han augmentat, per tant, en part sí que es compleixen algunes de les línies que feien, però, bueno, hauríem de veure això com s'avança, o desplegar el pacte de segregació. Per tant, i aquí nosaltres veiem hi ha moltes mesures en relació a aquest eix. Hi havia un altre eix que també per nosaltres era molt important, que era el de focalitzar l'acció docent en els aprenentatges fonamentals i essencials. O sigui, notàvem, o sigui, vèiem que hi havia una mica de dispersió sobre els continguts i, mm-hmm, per tant, necessitàvem una mica que es donguessin unes instruccions molt precises perquè, sobretot, els aspectes, els aprenentatges fonamentals amb llengua, amb llengües, amb llengües, perquè no, Catalunya també és un lloc que conviuen el català i el castellà i, per tant, estem parlant de... té més complexitat, no?, aquesta qüestió, o matemàtiques. Per tant, aquí el que dèiem és que es fes això i que d'alguna manera a cada centre hi haguessin persones, mestres dels centres o professors dels centres, que fossin... Que tinguessin aquesta expertesa per orientar els altres, perquè veiem aquesta dispersió, no? Una tercera línia molt lligada a temes de benestar. Jo em sembla que aquest és un tema claríssim, que tenim hi ha molt malestar, les vagues en són un indici més clar, no? Però hi ha un gran malestar i en aquest context és molt difícil abordar canvis i sobretot implementar canvis i treballar d'una forma correcta. Per tant, això s'ha d'abordar. Hi ha qüestions que segur que tenen a veure amb les condicions laborals del professorat, hi ha d'altres que tenen a veure amb les famílies, tots els temes de pantalles, tots aquests temes del benestar, era tota una altra línia molt, molt important, no? Una quarta línia s'ha lligat a tot el tema de la formació. Nosaltres proposàvem, per exemple, línies de com una mena de MIR pels, uh-huh, pels docents, pels perquè on aprenen els metges? Aprenen el MIR, o sigui, esclar que aprenen a la facultat, per descomptat, no, de Medicina, però després aprenen en el MIR, que és la pràctica. No, és una
1: no n'hi
0: mica...
1: ha prou amb les pràctiques que es fan actualment, per tant.
0: No n'hi havia prou, no n'hi havia prou. De fet, es va implementar una mesura que espero que es continuïn, que es deia Sensei, que era com una mena de bueno, provar-ho, de forma a veure com es podia fer. És evident que això és un cost molt important, Això és evident que necessita, que això són més recursos, per descomptat, mm-hmm, però jo penso que la formació és bàsica. Hi ha una cinquena línia, també per nosaltres molt, molt capdalt, que és que els centres, l'estabilitat dels centres educatius, això afecta molt més els centres públics, l'estabilitat dels equips, el sistema de funcionariat i tot això és un sistema
1: que... no hi hagi canvis cada curs, no? Que el curs
0: exacte,
1: comenci
0: que no hi hagi
1: sense
0: canvis,
1: saber...
0: hi ha tot un tema de lideratge de les direccions, això coincidim molt, bueno, de fet coincidim molt amb l'informe de l'OCDE. Nosaltres ells tenen és més orienta més des del punt de vista de la governança i nosaltres més amb mesures concretes dins el centre, però van en la mateixa línia, no? Per tant, aquest falta una mica de que els centres tinguin una consistència, no? Molt gran i que també el repartiment de recursos en els centres es faci en funció justament de les seves necessitats, de les necessitats de l'alumnat, no? I per últim, l'última línia tenia a veure amb una estabilitat normativa, que no hi haguessin canvis de lleis cada dos per tres i que els mecanismes de presa de decisions estiguessin molt ben justificats. Llavors proposàvem nosaltres que es fes una agència pública independent d'avaluació, que de fet està en la Llei d'Educació de Catalunya i que no es va implementar per qüestions econòmiques, perquè la llei es va aprovar l'any 2009 i després va haver-hi totes les retallades. Bé, per tant, ara s'ha posat en marxa aquesta agència. Mm-hmm. Jo crec que un error com el que hi ha hagut amb una agència no hagués passat, perquè seria una professionalització molt més gran. Les agències d'avaluació depenen dels departaments, però no tenen són autònomes, diguéssim, tenen una autonomia de funcionament. Per tant, això és dotar els sistemes d'avaluació del sistema, dotar-los d'una estabilitat que no té a veure amb els canvis que puguin haver-hi, aquestes qüestions.
1: Pel que vostè m'està dient, però d'aquestes... Digui, no, que sí. Encara no havia acabat,
0: Jo he fet una selecció, no?
1: Sí.
0: El pacte també es deia que hi havia d'haver un pacte i que es formés una comissió i que hi hagués un seguiment. Ara el president ha encarregat al Consell d'Educació de Catalunya, jo crec que el contingut d'aquest pacte, a mi no em sembla malament, em sembla bé, diguéssim, probablement ja hi ha prou diagnòstics, però en tot cas, bueno, està bé, no? Fem. Aquí la gràcia d'un pacte és que realment tant el govern com les alternatives de govern es comprometessin a la continuïtat. Aquest és el tema essencial d'un pacte que tingui. I ha de ser un pacte no només polític, sinó ha de ser un pacte social, perquè ens sembla que l'educació és un tema que no hauria de ser de... La gestió podria discutir-se, però com s'organitza l'educació, hauria d'haver-hi un pacte general sobre això.
1: I a vostè li sembla que aquestes propostes que van fer vostès amb aquesta comissió, que clar, van tenir poc temps per treballar perquè es va crear a principis del 24 i al maig hi va haver eleccions i canvi de govern. A vostè li sembla que alguna d'aquestes mesures que vostès proposaven s'ha estat aplicant durant aquest temps? Perquè clar, l'altra qüestió és que si anem creant comissions que van canviant i això no es concreta, els resultats no acabaran de millorar mai.
0: Nosaltres hem vist que hi ha algunes mesures concretes que podrien més o menys coincidir amb les que vam fer nosaltres, però estan en una fase molt inicial. I nosaltres entenem que hi ha d'haver una, o enteníem en aquell moment, que hi ha d'haver-hi una força, un canvi fort. O sigui, aquí, el mateix president ha dit que ja voldria anar cap al 6% del producte interior brut dedicat a educació amb el temps, no? Ara estem al 3,8%, per tant, això és molt important, això. I nosaltres entenem que aquestes mesures estan una mica aïllades, diguéssim, que s'haurien com de vestir. Per tant, si el pacte serveix per vestir un conjunt de mesures que se sumen unes a les altres i es condicionen, ens sembla molt positiu, no? Aquesta seria la línia. Jo en aquest sentit, més que buscar responsables del que ha passat, i això em sembla molt més interessant trobar alternatives ja i fer-les, no? Perquè sabem bastant el que ha anat passant de canvis de currículums, de polítiques, en educació. Per tant, és un tema que ja convé canviar de manera de fer.
1: Acabo, senyor Vinyes. Vostè és optimista que tot això realment pugui millorar en un període relativament curt de temps?
0: Jo li diré perquè sóc optimista, perquè no, en tot cas, des del meu coneixement, que té una base, jo intento basar en dades significatives i així, a vegades això ens porta al pessimisme, no? Però jo perquè sóc optimista, perquè jo no estic d'acord amb que el sistema educatiu sigui catastròfic. No hi estic d'acord. O sigui, està tensionat, molt tensionat. Està molt tensionat. Per què? Perquè és molt més complexa la realitat social actual i, per tant, hi ha d'haver-hi canvis, hi ha d'haver-hi recursos per poder abordar aquesta complexitat. Però no és un sistema que hagi fet fallida. És un sistema que ha de millorar en alguns aspectes concrets i en els resultats concretament, no? Per tant, jo en aquest sentit sóc optimista perquè, sincerament, la meva percepció de la realitat dels centres educatius no és catastròfica, encara que estic molt preocupat per tot l'entorn i l'ambient que hi ha, ara de malestar. Però em sembla que sí, que ens en sortirem i que tenim molts valors en el sistema educatiu de Catalunya per poder, diguéssim, sortir-nos-en.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge optimista del psicopedagog i expresident del Consell d'Educació Catalunya, Jesús Vinyes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui el 9C.
0: A vostès i moltes gràcies.
1: Que vagi bé, bona nit.
0: Bona nit.
1: Sentint el que hem sentit, faig ronda ràpida, eh? Sou optimistes també, com el senyor Vinyes, o ho veieu una mica més pelut, Marc?
2: Jo vull, de la crisi que hi ha, diguem, per aquest enrenou...
1: No dic la crisi actual, eh? Si hi ha alguna cosa a fer...
2: No, vull dir, la part positiva que hi veig és que es posa el focus en l'educació. Així com, per exemple, quan hi va haver la pandèmia de Covid, hi va haver molt el focus posat i va estar a l'agenda què passa amb el sistema de salut públic, crec que ara està en el punt de mira, i això és positiu, que hi hagi reflexió sobre cap on va l'educació i com es pot millorar el sistema. Hi ha una qüestió que segurament posant-hi entre tots intel·ligència es poden concebre mesures que permetin millorar-la, i altres qüestions que depenen més de recursos públics que, com sabem, són limitats i, per tant, no serà tan fàcil doncs, treure'n d'on no n'hi ha. Però vull pensar que tot aquesta, això, la part negativa del que ha passat porta una part positiva, que és que ara tothom està amb el focus i el president mateix ha agafat aquesta carpeta com a molt personal per veure doncs, de quina manera es pot millorar el sistema educatiu.
1: Irene.
3: Jo crec que hem de tenir cautela també amb els objectius que fixem i pensar que no és un tema que es pugui resoldre només a Catalunya, perquè nosaltres podem parlar d'inversió, per exemple, i efectivament cal més inversió. Tenim un problema, i ho ha dit el Vinyes, no? Un problema amb la pobresa, amb la desigualtat social. La taxa de pobresa infantil a Catalunya ara mateix està a vora del 35%. Vull dir, això evidentment té uns efectes que no podem deixar de banda quan parlem de com es comporten els nens a l'escola i com aprenen i com és aquesta experiència per ells, no? Més enllà del sistema educatiu. Dit això, no crec que serveixi per res ser pessimista. S'ha d'estar informat, s'ha de tenir totes les dades, les del PISA malauradament no, però totes les dades que podem a la mà. Però ser pessimista no serveix per res, perquè el pessimisme és una manera de pensar desmobilitzadora, i aquí el que cal és precisament el contrari, és aprofitar, no?, el que deies, això, aquesta embranzida, aquest focus que hem posat ara sobre l'educació per mobilitzar-nos i per aconseguir doncs aquests canvis que volem al sistema educatiu.
1: Imma i Jordi, per acabar aquest tema.
4: Pessimisme no, realisme sí. És a dir, jo coincideixo amb Vinyes que cal unes polítiques educatives que tinguin una continuïtat. Això per una banda. I això forma part de la nostra classe política, que sigui capaç de posar-se d'acord i que no cada 4 anys hi ha un canvi de govern, també hi ha un canvi en les polítiques educatives, amb tot el que suposa això. Si considerem que l'educació és un pilar fonamental i que influeix en les famílies, en la societat, en els nens, és a dir, tot en el seu conjunt. Això per una banda. Després, home, jo sí que potser diria que tinc un punt de pessimisme en el que fa a l'escola, en tant en quant hi ha massa mobilitat de professorat. I quan hi ha tanta mobilitat de professorat, no es pot dur a terme el projecte d'escola. És a dir, és inviable. És a dir, si tu mous les persones, al final no és només l'estructura, no? No només falta climatitzar les escoles, que sí, però falta també un personal que estigui i que no vagi canviant, perquè hi ha aules que els petitons o els menys petitons, però educació primària, no saben quin professor li tocarà per les substitucions, pels canvis, per les modificacions, i jo crec que això també s'ha de posar fil a l'agulla. I després també el realisme, en tant en quant, si volem una escola inclusiva, necessitem dotar-la de recursos, perquè sí, jo vull una mansió amb vistes al mar, a la muntanya, però si no me la puc permetre i només em puc permetre un pis, doncs aleshores no venem l'escola inclusiva perquè està fent fallida. I això sí que crec certament que està fent fallida, i per això tenim el professorat saturat.
1: Jordi.
5: Em sembla que Catalunya havia estat en el seu moment un exemple de model educatiu, de la mateixa manera que a la seva manera i amb els mitjans que tenia va aconseguir ser un exemple del model sanitari, aquest exemple de col·laboració público-privada on no l'Estat ho feia tot, sinó que es compartien responsabilitats, i això estava bé. I era prou complex en aquest moment, i ara segurament la complexitat ha augmentat, però també ha augmentat aquella sensació d'una autonomia que no dona més de si. És a dir, confio que aquesta comissió serveixi no només per treballar allò que podem fer amb els mitjans que tenim, sinó també per reclamar aquells mitjans que no tenim. Teòricament, Catalunya té competències exclusives en ensenyament, i això voldria dir que hauria de tenir capacitat legislativa major, sense unes lleis de bases que la capin tant i la condicionin tant, i sobretot més finançament. I això no passa. Ho confio que la comissió no només parli d'allò que pugui fer amb els mitjans propis, sinó també amb aquells que puguin faltar, aprofitant de passada que el govern de la Generalitat és el mateix color que el govern de Madrid. Però aquesta complexitat, és a dir, m'agrada que es creï la comissió, m'agrada que es comenci a debatre especialment fora dels sindicats, no només l'àmbit sindical i laboral, sinó també altres elements que tinguin a veure amb les famílies, amb els professors i també amb la societat i amb l'alumnat en general, i amb la societat en general. Em sembla que això és positiu, però lligant-ho amb el tema anterior, sense transparència no ho podrem fer, sense totes les dades i sense poder-ho conèixer, sense ocultisme no ho podrem fer. Hi ha escoles en aquest país que de cara a tenir rànquings, perquè estem parlant de rànquings, diuen, escolta, jo els alumnes que siguin molt dolents els trec, els expulso, i així el meu rànquing puja. Això no és ni reflectir la societat, ni reflectir la realitat, ni fer un bon servei cap a l'alumnat en general, i si això una escola privada ho pot fer, el que seguríssim que no pot fer és un govern de la Generalitat.
1: 9:32, deixeu-me que fem una pausa i ara de seguida quan tornem canviem de qüestió perquè Pedro Sánchez fa pocs minuts ha anunciat un decret en matèria d'habitatge, tot arran d'aquest cas ja molt mediàtic de la Mari Carmen que han desnonat avui als 87 anys a Madrid. Ara de seguida en parlem.
6: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
7: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
8: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros. I la primera consulta és gratis.
7: Aprofita els últims dies, només fins al 30 de setembre.
8: Informa't al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
7: I aquest setembre torna sense ulleres.
9: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
10: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
11: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
12: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
13: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
14: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
13: El portal de RAC1. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
14: Amb totes les notícies de rac1.cat.
13: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
14: Tots els podcasts de RAC1.
13: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
14: Noves funcionalitats premium.
13: Juga i posa't a prova amb els jocs de rac1.cat.
14: Fàcil, intuïtiva i renovada.
13: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Nou i pràcticament 35 minuts. Com dèiem, Pedro Sánchez ha parlat fa poca estona des de Nova York en el marc d'aquesta Assemblea General de l'ONU i ha deixat alguns titulars. Pep Tormos, bona nit.
15: Bona nit.
1: Què ha dit el president del govern espanyol?
15: Diversos temes sobre la taula, però pràcticament ha monopolitzat aquesta roda de premsa el cas de la Mari Carmen, del desnonament d'aquesta dona de més de 80 anys a Madrid, que s'ha convertit en tot un símbol de la lluita per l'habitatge. Sánchez es compromet a tirar endavant un decret d'habitatge de forma urgent, això sí, no concreta quan el portarà al Consell de Ministres, però dispara contra l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid, a qui assenyala com a responsables.
16: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar, ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y creo que es muy importante también que si hay administraciones competentes en la materia de la protección social de personas vulnerables en el ámbito, por ejemplo, de la vivienda, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público a picazos, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social.
15: I per tirar endavant aquesta nova normativa, apel·la a la responsabilitat dels grups parlamentaris, diu, per modificar, per reforçar aquesta llei per evitar casos, tragèdies, com la d'avui de la Mari Carmen.
16: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es imperioso sacar, no solamente para resolver esta tragedia social del desahucio de Mari Carmen, sino también mirando de una manera mucho más amplia para contribuir a resolver el problema de la vivienda para muchísimos, en este caso madrileños y madrileñas y el conjunto de la sociedad española.
1: Ara de seguida anirem cap a Madrid amb el Jordi Armenteres perquè ens expliqui aquest fenomen. No, el que passa és que crida l'atenció ara aquesta contundència de Pedro Sánchez quan de desnonaments n'hi ha pràcticament tots els dies, quan aquí a Catalunya, abans ho hem explicat, hi ha el triple de desnonaments que la Comunitat de Madrid. Dilluns explicàvem el cas d'aquesta dona que fa dues setmanes es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat, després també que la desnonessin de casa seva. Vull dir que a vegades també no s'acaba d'entendre ben bé perquè un cas té tant de ressò com el de la Mari Carmen, que benvingut sigui si realment han de canviar les coses, però insisteixo, hi ha centenars de casos, malauradament, de desnonaments cada dia i no se'n parla ni la meitat com que ha passat ara amb aquest cas. Què més ha dit Pedro Sánchez, Pep?
15: Doncs mira, més enllà de l'habitatge, roda de premsa amb diverses preguntes també sobre el Marroc. Ahir, ara fa 24 hores, en hora del no ho sé, Sánchez sorprenia amb unes declaracions en una entrevista a la CNN admetent que va fallar el control fronterer a Ceuta per part de Rabat, i avui, ara fa uns minuts, matisava i deia que no ha canviat de discurs.
16: Cuando digo hemos pedido lógicamente datos y lógicamente acciones por parte, en este caso, del gobierno de Marruecos, pues me estoy refiriendo a esto. No he dicho nada nuevo que no haya dicho desde el inicio de la crisis, ¿no? Y evidentemente nosotros también, si le estoy diciendo que queremos reforzar aún más las fronteras unas ciudades que tienen su complejidad desde el punto de vista también orográfico, pues evidentemente tendremos también que reforzar esas fronteras.
15: I dos temes més, amb els quals ha estat especialment breu, sobre dos casos judicials que afecten el seu entorn. Primer, el de Begoña Gómez, la seva parella. Quan li han preguntat a la roda de premsa per la seva dona, literalment, la seva dona, Sánchez ha respost d'aquesta manera.
16: Y sobre Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez. Sí, pero es importante el matiz. Es Begoña Gómez. Luego es mi mujer, pero es Begoña Gómez. Pues yo creo que está todo dicho desde hace ya bastante tiempo.
15: I també l'hem preguntat per Zapatero, per l'origen de les joies que avui l'expresident espanyol ha detallat. Sánchez no se surt del guió del discurs que m'han tingut fins ara.
16: Sobre el president Zapatero, pues lógicamente no tengo nada más que añadir a que sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
1: Déu-n'hi-do les explicacions que ha donat Pedro Sánchez en aquesta roda de premsa. Gràcies, Pep.
15: Fins ara.
1: Deixeu-me que vagi cap a Madrid per comentar precisament aquest cas de la Mari Carmen. Jordi, com estàs? Bona nit.
17: Hola, bona nit.
1: Has sentit el que ha dit Pedro Sánchez.
17: Sí, sí.
1: Ho hem comentat aquests dies també internament a les reunions que fem amb la redacció per decidir els temes. Tu ahir ja ens alertaves que hi havia aquest cas de la Mari Carmen. Nosaltres ens sorprenia, no?, de dir per què aquest cas sí i altres no. I veus alguna explicació de per què realment s'ha convertit en un cas és tan i tan mediàtic?
17: Doncs que és Madrid, bàsicament. Clar, estem parlant d'una injustícia molt bèstia, perquè estem parlant d'algú que durant 70 anys ha pagat el lloguer religiosament, tenia un lloguer de renda antiga, 500 euros al mes, pretenien pujar-li inicialment a 2.650, llavors hi va haver una mena de negociació entre aquesta immobiliària i ella, i el preu on va arribar a baixar la immobiliària van ser 1.650. Aquesta dona té uns ingressos de 1.350 euros al mes. La seva pensió és de 1.350 euros al mes. Fa 71 anys que hi viu, té la mobilitat reduïda, va amb cadira de rodes, vaja. Hi havia hagut tres advertiments de desnonament, s'havien aturat tots amb recursos, l'últim ahir no van aconseguir aturar-lo, a partir d'aquí hi ha hagut gent que ha fet net, com passa moltes vegades en moltes poblacions de Catalunya, un grup de gent al voltant de 200 persones que han fet net per evitar que la policia judicial hi pogués entrar, i aquest matí sembla que hem vist tots el que ha passat. Què ha passat? Doncs que és Madrid, i que venim d'una política d'una picabaralla política molt concreta, perquè allà tic de 200 metres quadrats de Terrassa i sí. 6 milions d'euros sí. que la Comunitat de Madrid va adquirir per la presidència de la comunitat. No s'ha aclarit mai si realment era per viure i Isabel Díaz Ayuso o no, però realment tot apunta que era així, davant de la seva mare, en una zona benestant, al barri de Chamberí de Madrid. La Mari Carmen també vivia, i ho dic en passat en aquests moments, en una zona benestant, la zona del Retiro, el barri d'Eivissa, el carrer Saïd de Baranda, classe mitjana, mitjana alta, és una zona que molts no ens podem permetre viure, hi diríem. Mm-hmm. I ella hi vivia des de feia 71 anys, sí, ho dic bé, 71.
1: Sí, sí, 71 anys. Jordi, avui hi ha hagut diverses concentracions, aquí a Barcelona també n'hi ha hagut una davant de la delegació del govern espanyol aquí, però a Madrid ha estat especialment multitudinària, no?
17: Sí, hi ha hagut 10.000 persones en una manifestació que s'ha convocat, que devien ser les 4, quarts de 5 de la tarda, que han convocat moltes entitats agrupades amb el dret a un habitatge digne. De fet, m'arriben informacions, Anna, que en aquests moments hi ha problemes en una zona del nord de Madrid, al passeig de la Castellana, amb algunes corredisses, amb alguns carrers tallats, precisament de gent que havia participat en aquesta manifestació. Tenim molt poques informacions en aquests moments, però sí que ens apunten que aquesta concentració, un cop acabat, ha derivat en altres coses que no podem concretar en aquests moments, però insisteixo, hi ha algun carrer tallat a la zona del Passeig de la Castellana, Rubén Darío, intentarem aclarir en aquests minuts a veure què està passant. Perfecte. Amb aquesta concentració que s'ha anat allargant.
1: Jordi, a banda d'això, que ara, si voleu, també ho comentarem aquí a la taula breument, però et volia preguntar, no té res a veure, però amb què és el que ha passat avui al Congrés dels Diputats, que tu també has estat, entre cometes, un dels afectats, perquè hi ha hagut tot aquest incident amb el gas pebre, que vaja, sembla surrealista el que ha passat, de la manera que ha començat,
17: no
1: sembla, i com
17: no
1: ha acabat.
17: Ho és molt de surrealista. I, de fet, algú menteix, i precisament per això serà necessària una investigació per aclarir qui menteix, qui protegeix aquí. A veure, ho explicàvem abans a l'informatiu, hi ha hagut una diputada del PP, una diputada que és prou coneguda, que és Ana Belén Vázquez, que a més va estudiar per ser policia, és molt veterana al Congrés dels Diputats, són habituals els cara a cara d'ella amb Fernando Grande Marlaska, avui hi havia sessió de control, són aquests 5 minuts cara a cara amb pregunta, resposta, rèplica i contrarèplica, i la sorpresa és que s'ha tret de la butxaca un gas pebre, un frascó d'esprai de gas pebre,
1: sí.
17: Que ella ha dit que estava buit. Ja l'hem escoltat com ho justificava, perquè deia que en aquests moments aquest tipus d'esprais són totalment necessaris a Ceuta. Aquest és el plantejament que està fent PP i Vox des de fa moltes setmanes. El govern espanyol diu que en cap cas que això no és necessari perquè la seguretat està garantida, tot i admetre que sí que ha pujat la delinqüència a Ceuta. A partir d'aquí, ella li ha dit el que li ha dit, ja ho hem sentit abans, i de cop i volta la presidenta del Congrés, Francina Armengol, adverteix això.
18: Tengo que llamar al orden a la señora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso y le... Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101 y el registro... y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
17: La llei diu això. La llei diu que un gas que no sigui utilitzat com a defensa personal, i no era el cas del Congrés dels Diputats, sí, es considera un arma. Per tant, aquí hi ha un delicte. O aquí hi ha una alteració al reglament o una vulneració total i absoluta del reglament del Congrés dels Diputats. A partir d'aquí comença la història rocambolesca. Veiem corregudes amb l'equip mèdic amunt i avall del Congrés. De fet, no sabíem què estava passant.
1: Clar, no sabíeu, no, en aquell moment? Vosaltres heu vist el capítol de l'esprai pebre a dins de l'hemicicle, i després heu començat a veure els serveis d'emergències que estaven actuant amb, sí, algunes persones, no?
17: Però és que a més nosaltres estàvem pendents d'Anna Belén Vázquez, que ha sortit de l'hemicicle, se l'ha expulsat perquè havia de tornar al gas pebre. Ella no l'ha tornat. De fet, ha començat a fer ronda amb canals de televisió espanyols presumint del gas pebre que portava a la mà i que deia que estava buit. I al passadís del Congrés, ella insistia en aquest discurs.
19: Esto no es un arma, esto solo tiene 30 mililitros, además estaba vacío, pero bueno, que ya no es un arma. ¿Qué está diciendo? ¿Que todas las mujeres portan armas en Ceuta? ¿Que todos los niños en los colegios portan armas en Ceuta? Cuando tienen que llevar estos medios de autodefensa de 30 mililitros, la marca que está registrada y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
17: Claro. És que ella no ens explica la veritat. No ens explica la veritat. Perquè resulta que de cop i volta comencem a saber que hi ha una persona que ha vomitat, que era una senyora, que els serveis d'emergència del Congrés comencen a atendre gent perquè hi ha un problema de gas pebre en un lavabo. Quin lavabo? El d'un edifici davant del Congrés. El Congrés dels Diputats són quatre edificis, no és només el Palau on hi ha l'hemicicle, sinó que són quatre edificis. Hi ha el Palau, hi ha un edifici de 8 o 9 plantes on hi són premsa, sales de comissió i despatxos de PP i Vox. I llavors hi ha dos edificis a l'altra banda del carrer, a la carrera de San Jerónimo de Madrid, on en un dels lavabos d'aquell edifici resulta que algú hi ha deixat anar a esperar. Ningú sabia què passava, hem estat una hora secs perquè no claríem res, estaven atenint aquestes persones.
1: Secs no literalment, havia... Jordi, no espantem a la gent.
17: No,
1: parlant de gas pebre.
17: Estàvem secs perquè no sabíem res. Vull dir, no sabíem absolutament res. Ens explicaven també que a la reunió on hi participava la delegació parlamentària de Mauritània, estaven tots els delegats de Mauritània amb els ulls ben vermells, alguns els han atès, els altres no ha sigut necessari, i de cop i volta el Congrés ens diu, no, estem buidant ja les imatges, perquè el passadís del lavabo
1: les
17: on
1: càmeres
17: han deixat anar el gat pebre, estem revisant les imatges. I de cop i volta surt un responsable de comunicació del Partit Popular dient, he sigut jo. A mi la diputada m'ha donat l'esprai, m'ha demanat que el netegés,
1: sí,
17: i se m'ha disparat tres vegades. Jo, d'esprais d'aquests, no he tingut mai a la mà, però sí que he llegit que són esprais que tenen doble seguretat, o sigui, no és tan fàcil que se't deixin anar. O sigui,
1: i què vol dir que l'estava netejant el lavabo? Vull dir, és una mica estrany, les explicacions.
17: Que
1: també,
17: la diputada,
1: no?
17: Li havia donat això. Llavors, clar, hi ha alguna cosa de la pel·lícula que no acaba de quadrar. A partir d'aquí hi ha una investigació oberta, 12 persones ateses, hi ha una senyora, una treballadora del Congrés dels Diputats, que la mútua li ha forçat la baixa en els propers dies, i tres plantes tancades que desconec si aquesta hora tornen a estar operatives o no.
1: A la zona de premsa us ha arribat també, no?
17: A la zona de premsa ens ha arribat i és un altre edifici, o sigui, tot està connectat, entenem que la ventilació està connectada. Sí, hem estat una hora llarga, sí, es notava una mica de cuissó als ulls, al nas, no feia molta pudor, és veritat que, abans ho deia el Clapés, a les protestes de Ferraz de fa un parell d'anys, de gas pebre d'aquest, em vam olorar molt i ens vam haver de tapar la boca molt. No era, en cap cas, aquest escenari. En cap
1: Clar,
17: cas.
1: Una cosa és a l'aire lliure i l'altra en un espai tancat, també.
17: També, amb això també tens tota la raó.
1: Déu-n'hi-do, a veure si... Vaja, demà esperem que estigui ja tot resolt, però...
17: Sí, demà no hi ha ple del Congrés tampoc, vull dir que no. El tema és qui assumeix la responsabilitat de tota aquesta situació i sobretot el precedent que senta a nivell polític, perquè més avui hi havia una mala maror que ja és molt general d'aquests últims mesos, però que avui anava més amb insults constants pel tema de Ceuta, bàsicament, del tema de la Mari Carmen, avui pràcticament no se n'ha parlat, se n'ha parlat als passadissos però no dins l'hemicicle. Hi ha aquesta sensació de final d'etapa i d'un trencament polític tan bèstia que avui s'ha accentuat molt fins al punt d'arribar a aquest escenari del gas pebre.
1: Déu-n'hi-do, Jordi, gràcies. Gràcies per totes aquestes explicacions. Que vagi molt bé. Bona nit.
17: Bona nit, fins demà.
1: 10 minuts per les 10. D'això del gas pebre, si us sembla, deixem-ho estar, no cal comentar-ho. No, molt ràpid, també us demano una ronda ràpida, perquè encara hem de fer una trucada abans d'acabar la tertúlia. Sobre el cas aquest de la Mari Carmen, que ara hagi sortit fins i tot Pedro Sánchez ara a dir-hi la seva. No sé si ho veieu un punt, deixeu-m'ho dir, hipòcrita, no?, que passi això per un cas concret, quan el que dèiem abans, a Catalunya, ho hem explicat, hi ha el triple de desnonaments que a Madrid.
2: Bé, crec que aquest cas està bé simbòlic perquè té tots els ingredients, no? Una dona vulnerable, gran, que té mobilitat reduïda i a mans d'una propietat d'un fons voltor, a més, com tots els casos, no? I llavors això genera indignació, i de l'altra, traduït això políticament, doncs genera dues oportunitats. Una és aquesta línia d'atac a Ayuso per tota la qüestió de l'Àtic, que això li costarà i anirà per llarg, no? La qüestió de l'Àtic segurament ho arrossegui fins a les eleccions.
1: Sí, Pedro Sánchez no perd ocasió tampoc,
2: per recordar-ho, sí. I de l'altra, l'oportunitat que hi ha vist Pedro Sánchez de dir una escletxa per poder tornar a posar-se al capdavant de l'agenda amb una modificació legislativa que jo crec que clama al cel, perquè també és veritat, aquí, si una persona vulnerable, aquí també cal filar primer, quan una situació de vulnerabilitat d'una família o d'una persona respecte a altres casos en què poden ser un abús o poden situacions diferents. Però en casos acreditats de vulnerabilitat, si algú no pot pagar la llum, no se li talla la llum, doncs crec que en l'àmbit del lloguer hauria d'haver-hi alguna mesura similar, no? Hauria d'haver-hi un sistema de protecció. Llavors, crec que aquí ha vist l'oportunitat Pedro Sánchez d'impulsar una reforma legislativa i així com té molt poc marge de maniobra perquè per aprovar coses al Congrés, havent-hi aquest cas, doncs això pot fer que sigui més fàcil que això tiri endavant.
4: Imma. Clar, aquest és el problema, és a dir, que no hi ha suport al Congrés com per evitar-ho. I el cas de la Mari Carmen, doncs és un cas flagrant, no? Una persona que amb 17 anys va anar a viure a Sainz de Baranda, que és una zona doncs benestant, i que la pobra dona doncs si pagava un lloguer antic de 500 euros i li doblen, tripliquen, quadripliquen, doncs és evident que no ho pot assumir. Aleshores, jo crec que l'Estat ha fet fallida i les comunitats autònomes fan fallida quan tenim casos com aquests. Un cas d'absoluta i total vulnerabilitat, perquè és així, una dona de 87 anys, desnonada, del que ha estat casa seva, i tenim al davant no un petit propietari, és a dir, no una persona que lloga el seu pis, sinó fons voltor. I si l'Estat no pot contra els fons voltor, qui podrà?
1: Irene.
3: Sí, jo molt, molt, molt breument. Crec que els misteris de la viralitat són inescrutables, perquè aquest cas sí i d'altres no, doncs no ho sé. Tinc una germana que és treballadora social i les històries que m'explica dia sí i dia també d'aquest tipus, vull dir, això és una cosa que està molt, molt, molt, molt, molt, molt extensa. Sí que em molesta una mica del Pedro Sánchez, el desahucio de Mari Carmen, el desahucio de Mari Carmen, no? I totes les altres Mari Carmenes, què passa, no? Estem una mica farts de cops d'efecte i d'aprofitar aquests moments que si serveixen i són útils i li serveix per alguna cosa, per aprovar aquest decret i que no li tombin aquesta vegada, ho dubto molt, no ho sé, li desitjo tota la sort, però hi ha prou de cops d'efecte i una mica de seriositat legislant amb aquest tema.
1: Jordi, per tancar aquest tema.
5: Jo una mica firar el màxim de prim com puguem, perquè jo penso que estem tots d'acord que els casos extrems mereixen legislació extrema i un ajut extrem i determinat i molt específic cap a casos que dius que s'han de protegir de manera especial. I, per tant, com que són especials, mereixen un tracte especial. Això no permet a ningú, ni a l'esquerra ni a la dreta, extrapolar-ho o com a tesi de desnonaments sí, desnonaments no. No tot pot ser tan absolut. Ha d'haver-hi una possibilitat perquè la gent que no està en casos extrems no sigui desnonada i tingui oportunitats per sortir-se'n, però no sempre. La gent que no paga, i que no paga, i que continua no pagant, etc., també ha de ser desnonada amb l'últim extrem. L'important no és tant ara mateix que els casos que realment són d'extrema necessitat siguin protegits o no, que tots estem d'acord que sí, i que s'ha de regular i s'ha de legislar perquè així sigui. El que interessa aquí és que la gent que més o menys se'n surt, i que hauria de poder-se'n sortir més o menys, sigui capaç de pagar el seu lloguer o la seva hipoteca. Això és el que no està passant en aquest país, i aquest és el tema que ens hem d'ocupar, esquerra, dreta i tothom.
1: 6 minuts i arribarem a les 10 de la nit, tanquem aquest tema, fem una publicitat i ara, quan tornem, parlarem de música, perquè ja sabeu que aquests dies de la Mercè són dies de concerts. De seguida parlem amb la Maria Jaume, que actua divendres a Maria Cristina, aquí a Barcelona.
20: No ho sé, amb Anna Ballonesta. Mi
21: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
22: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
23: Ràdio en directe.
24: Actualitzada al minut.
23: Alertes d'última hora.
24: RAC més 1.
23: Notícies.
24: Podcast. Contingut exclusiu.
23: Escolta.
24: Navega.
23: Descarrega.
24: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
23: Fàcil, còmoda.
24: Intuïtiva.
23: I renovada.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: RAC 5, 4,
26: 3, 2,
25: 1.
24: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
27: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
24: Us hi esperem.
28: Mira, ja ve, recta final.
29: Mare de Déu.
24: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
30: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
31: Un autèntic bochorno.
27: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
24: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
25: RAC1. Tots som un milió.
27: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
1: 3 minuts per arribar a les 10. Avui, com dèiem, volem acabar amb una mica de música, perquè aquesta tarda s'ha donat el tret de sortir de les festes de la Mercè. El pregó, durant els propers dies, doncs, hi haurà desenes d'activitats, també diversos concerts, i un dels punts on es concentraran bona part de les bandes del país serà l'Avinguda Maria Cristina, i entre ells doncs, els concerts que organitza també RAC 105. Serà divendres i reunirà noms com un dels fenòmens de l'any, el Marcos amb K, amb el seu Festuc. També hi haurà els Amics de les Arts, que celebren els 20 anys de carrera.

0: fenòmens amb més èxit d'aquests últims anys, a qui coneixem també molt bé en aquest programa, com és la nostra estimada Maria Jaume. Maria, com estàs?
1: Molt bé, com
0: estàs? Bona nit. Tot preparat per divendres ja?
1: Jo sí, jo preparadíssima.
0: No sé si has tocat algun altre any o no per la Mercè, Maria.
1: Sí, vaig un tocar fa, no sé si era un o dos anys, a la platja del Bogatell, allà amb Boques Grasses i tot. I, bueno, he anat fent cosetes. Ja fa molt d'anys, si mateix, que vaig per mig.
0: No, anava a dir, platja del Bogatell, moltíssima gent, a l'escenari de Maria Cristina, s'hi poden aplegar fins a 30.000 espectadors. No sé com és actuar davant de tantíssima gent, Maria.
1: És una mica loco, no? Jo és com que no ho procés fins temps després, perquè puges allà i és una mica... Jo dissociï bastant. En aquests casos t'he de confessar.
0: Què vol dir? Que mires només les primeres files? Intentes no mirar lluny o què?
1: No, tu mires lluny, però és com si no fossin ni persones, saps? Ja. Però això són com, bueno, coses que hi ha allà, que és meravellós, però si comences a pensar que totes aquelles persones te venen a veure, o encara que sigui de passada, pues, clar, igual t'explota qualque vena.
0: Impacte, no? Ja saps què faràs, i tocaràs el 19 a Santo Domingo Forever, o hi haurà una mica de tot?
1: Sí, sobretot anem a presentar el 19, Sant Domingo Forever, però sempre feim alguna cançó antiga i bueno, tenim un xou bastant, bastant divertit, bastant festiu, o sigui que crec que serà molt adequat.
0: Tu, el nou disc, precisament, parles de tradició, de festes del teu poble. Clar, has tocat en festivals, en sales tancades, ja tens molta experiència, però no sé si té alguna cosa d'especial o de diferent tocar en festes majors. Potser la Mercè no és el millor exemple, perquè és molt multitudinari, però el fet d'això, d'anar a festes de pobles i això, té alguna cosa especial per tu, Maria?
1: Sí, per això, sobretot ara presentant aquest disc, és com l'escenari perfecte, no? Jo quan el feia m'imaginava això, tocar-lo en el meu poble, tocar-lo, bueno, unes festes majors, encara que sigui a Barcelona i sigui molt massiu, al final és la festa major de la gent d'aquí, i és un sentiment bastant similar i bastant compartit, no? Tots els que tenim amb una festa major. O sigui que sí, per això és molt especial tocar a les festes majors.
0: Maria, acabo. Què estàs fent ara? No sé, et queden, crec, alguns concerts, no? Després ja tens clar què faràs, si descansar, si penses en 19...
1: Sí, ara, bueno, estem com que... No ho sé ni jo, no? Sí que tenim com el concert de Sapolo de dia 27 de novembre, allà molt marcat en el calendari, que serà un concert molt especial. I després vendran com a una cosa que jo crec que sorprendrà una mica, perquè no fa molt que no he fet alguna cosa així, però serà com a... Bueno, cosetes noves, que una mica diferents, però seguint amb l'essència del disc.
0: Per què vol dir cosetes noves? A veure, dona'ns alguna pista.
1: Noves, però no del tot noves, saps?
0: Val, no sé, ja estarem atents, i ja ens ho vindràs a explicar, si vols, al 9C. La Maria Jaume, que la podrà escoltar divendres a l'Avinguda Maria Cristina a partir de 8:45 del vespre, i després d'ella, doncs, pel mateix escenari passaran Marcos Amcals, els Amics de les Arts, els Catarres, i Teràpia de Xoc, en total seran 6 hores de música en directe, l'accés és lliure, així que ja ho sabeu. Si no teniu plans per divendres, tothom a Maria Cristina. Maria, que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Fins la propera. Adéu, que vagi bé. Mira, si no teniu plan, us l'apunteu aquest, A Maria Cristina, divendres, aquest concert de RAC 105. Marc Martínez Amat, Imma Lucas, Jordi Cabré, Irene Galí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la tertúlia. Fins la propera. Igualment. Deu, i que per cert, nosaltres fem programa normal, demà, encara que sigui la Mercè.
2: La Mercè, Sant Magí, Tarragona...
0: Exacte, vull dir, Santa Tecla, avui, vull dir que nosaltres seguim fent programa normal tots els dies. Gràcies, que vagi bé. 10 i gairebé 3 minuts, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
3: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
3: Doncs que Pedro Sánchez es compromet a tirar endavant un decret urgent d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a Madrid que s'ha convertit en tot un símbol. El president espanyol no concreta quan el portarà a Consell de Ministres, però demana responsabilitat política als grups parlamentaris per evitar casos com aquest.
4: ¿De quién es la responsabilidad principal? Hay un ámbito que es el parlamentario, las Cortes Generales. Si el Parlamento
5: hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda.
3: Ho ha dit des de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, on també ha responsabilitat de la tragèdia el govern de l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid.
0: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.
3: Ha passat aquesta tarda, hi ha una persona ferida, l'home ferit, del qual no estem per la seva vida, ha arribat a peu a l'hospital a quarts de 6 de la tarda. L'equip mèdic que l'ha atès ha vist que tenia una ferida d'arma de foc i ha avisat directament als Mossos d'Esquadra. Arran de l'incident, la policia ha reforçat el patrullatge a la zona.
0: A tot això, l'operació sortida de trànsit per la Mercè s'allargarà fins demà a les 3 de la tarda.
3: Fins ara han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 cotxes, el 42% dels que es preveuen fins demà. És la segona operació especial més important de l'any després de Sant Joan. Per millorar el trànsit han aplicat mesures com ara restringir la circulació de camions a l'AP7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva demà al matí de 10 a 2. També es despleguen més de 1.900 Mossos en diferents punts del país.
0: Gràcies, Pep. Bona nit.
3: Fins ara.
0: Als esports, Aleix Pariser, com estàs?
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què teniu avui pel tu diràs?
6: Doncs mira, farem tertúlia amb el Ferran Martínez, company de Mundo Deportivo, el Toni Padilla, la Laia Cervelló i també el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Estem pendents del debut del Barça femení a la Champions. Està guanyant 4-1 al descans al París Futbol Club, i això que havien començat perdent les jugadores del Barça, però ho han remuntat en només 40 minuts. Estem fent el partit a RAC1 i connectarem a l'inici del tu diràs, perquè s'acabarà cap a les 11 aproximadament. I després tocarem al Brasil per saber què en pensen de l'inici de temporada de Rafinha i si Carlo Ancelotti, que és el seleccionador brasiler, el farà jugar de davanter, veient que està jugant i rendint molt millor en la posició de nou que d'extrem. A més, sentirem Xavi i Jürgen Klopp. Demà s'enfronten Països Baixos i Alemanya. Hem de sentir també Rodri i Marc Cucurella, que han parlat a diversos mitjans de Madrid, i estrenarem secció. Jo crec que és una garantia, perquè la secció la farà el Xavi Puig, el
0: home,
6: director del Superesports. Avui,
0: sempre és garantia, Xavi.
6: Avui descobrirem què farà Xavi Puig.
0: Ah, no ens ho vols avançar, eh?
6: No.
0: Una pista?
6: Realment no ho sé.
0: Ah!
6: Jo li vaig dir, m'agradaria que
0: quin encàrrec li vas fer?
6: No, m'agradaria que féssim una secció relacionada amb la ràdio i l'esport, que és el que més t'apassiona, Xavi, ja em va dir. Perfecte.
0: D'acord.
6: Ja vindré el dimecres 23 i ja ho farem alguna cosa.
0: Ah.
6: I doncs això passarà avui.
0: Quina hora?
6: Cap a quarts d'una de la matinada, per tancar tertúlia.
0: No estarem atents i si no, demà ho recuperarem.
6: Molt
0: cap
6: bé.
0: Problema. Gràcies, Aleix, fins d'aquí una estona. I el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit.
7: Bona nit.
0: Tot i que som a la tardor, aquests propers dies ambient d'estiu total, eh?
7: Sí, de moment no vol canviar això. La temperatura es manté alta, molt alta per l'època. Avui hem arribat als 34 graus al Pla de Lleida. Demà, si fa no fa, fins i tot 35 o 36 de cara a divendres, que serà el moment que, com dilluns, podríem tenir aquestes temperatures exagerades per l'època. Tot plegat amb sol, amb alguns núvols prims, alguna nuvolada de tarda inofensiva al Pirineu. De moment no vol ploure. Canvis ja veurem la setmana que ve, si es va confirmant a partir de dilluns, quan podria començar a baixar la temperatura i després sí, respiraríem aquesta tardor que tenim astronòmicament, però no meteorològicament parlant.
0: Tant de bo que no t'equivoqués, Martí.
7: Jo també ho desitjo, creu-me.
0: Gràcies, fins demà.
7: Fins ara, bona nit.
0: 10 i gairebé 7 minuts, una pausa, i torna de seguida a aquest estudi de RAC1, el 9C, el Marc Simón amb el seu Efecte 2000.
8: 9C, amb Anna Ballonesta.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
11: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
12: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
13: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
12: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
14: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
12: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
15: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
12: I tu? Ets un d'ells?
16: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
17: RAC1 Podcast.
16: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
18: RAC1. Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí. L'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
19: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschau, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
20: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
21: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros. I la primera consulta és gratis.
20: Aprofita els últims dies, només fins al 30 de setembre.
21: Informa't al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
20: I aquest setembre, torna sense ulleres.
22: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
23: RAC 1. Tots som 1.
24: No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
0: Les 10 i 10 minuts. Xica, què dius?

0: Quant de temps, quantíssim temps sense sentir aquesta, aquesta cançó.
1: Bogeria,
0: i sense
1: això.
0: Sentir aquesta persona que ja sense saludar-la, ell tira pel dret, això és casa seva, fa el que li dóna la gana. Marc Simón, com estàs?
1: Anna Ballonesta, quines ganes de tornar a estar en aquest moment, eh?
0: Estic molt contenta de tornar

0: Sort que ha dit, torno molt bé. Estic enfadat.
1: Torno molt bé, però és que avui és un dia excepcional perquè, deixeu-me fer un petit apunt del que ha passat a Madrid, aquest desnonament de la Mari Carmen.
0: Sí, n'hem parlat, ara la tertúlia.
1: Sí, però és que m'ha semblat tan fort, o sigui, tan fort, de veritat que avui és dels dies que m'ha costat més treballar de sentir que, com continuem amb les nostres vides davant de la bogeria que està passant, que això ens passa a Barcelona cada dia, no cal que ens emmirallem en Madrid per veure que aquestes coses passen, però m'ha semblat una cosa bogíssima. Ha vingut ara de la manifestació aquesta que han fet el sindicat de llogateres i em sembla molt boig i molt fort i em sembla molt despreciable el que està passant a la ciutat de Madrid i també passa aquí, però bueno, que això que està sent un dia una mica complicat, la veritat, de continuar amb tot, tot i tot el que està passant, però l'estiu ha anat bé.
0: Molt, ostres, tu, aquí és que l'estiu ens queda molt lluny.
1: Clar, ens queda molt lluny, sí. Molt,
0: però com que avui és el primer dia que vens a la secció, doncs t'havia de preguntar. Clar, com estaves, moment, sí. Com si no ens haguéssim vist tots aquests dies per just, la redacció, just. Aquestes coses. Però bueno, què ens portes a l'efecte 2000?
1: Amb el meu nou estat vital és tenir els chakras alineats.
0: Què vol dir això?
1: És estar com en pau en un mateix, Jordi Nieto aixeca, fa que se'n va, tal, no sé què.
0: Jo quins sé que chakras?
1: Els chakras, o sigui, jo sento que és com si tingués un raig de llum que m'atravessa tot el cos.
0: Això t'ha passat a l'estiu o ara tornant?
1: Sí, a l'estiu he tingut un moment de desinstal·lar-me a les xarxes socials, tal, no sé què, que això ho faig cada estiu, cada any faig més...
0: Més dies. Quants han estat aquest any? 3 dies.
1: No. Escolta, m'està del 24 de juliol al 25 d'agost.
0: Què dius?
1: T'ho juro.
0: Ostres, doncs mira, em trec el barret, eh?
1: Moltes gràcies. T'admiro
0: perquè... Però no ho has mirat ni per l'ordinador.
1: He de posar asterisc a que m'he esborrat l'Instagram. El TikTok i Twitter.
0: Només Instagram. Vale, em torno a posar el barret, d'acord? Retirada del barret.
1: No, però és cert que l'Instagram és la xarxa que més faig servir, llavors... Bueno, però això que m'ha anat molt bé. Llavors, amb chakras alineats, tal, no sé què, em va superbé, i és una mica del tema que vinc a parlar avui, que crec que a molta gent li faria falta tenir els chakras alineats, perquè del tema que us vinc a parlar avui és que, no sé si ho heu estat notant, però darrerament sembla que els famosos no la paren de cagar.
2: Estan bojos.
1: Estan bojos. Déu-n'hi-do. Estan embogits.
0: Jo crec que ha passat sempre, però correcte. Ara potser s'han alineat els astres, com a tu t'agradaria dir.
1: Correctament. Chakras alineats, etc. No? Tal. Al final de tot, si ens sobra temps, que no crec que ens sobri, us explicaré la raó per la qual crec que està passant tot això, perquè crec que hi ha una fragmentació de les celebrities que fa que els hi posem la lupa encara més i ens fixem molt en el que opinen, perquè jo crec que fa això 20 anys no sabíem el que opinava m'invento la Beyoncé o la Whitney Houston, i potser també eren persones de merda, però no ho sabíem, llavors ens era igual. En canvi, ara com que ho sabem, ens adonem de les coses que no estan bé. Llavors, jo crec que a la secció d'avui la conclusió, i us la dic ara, és que hauríem de matar una mica els nostres ídols. Llavors, el que farem a la secció d'avui és fer com dues llistes, una llista negra dels famosos i famoses que l'han estat cagant o que han pres decisions qüestionables, i per contra, jo crec que ara li passa a bastanta gent que es troba de vegades que, jo m'invento que de cop la Charli XCX fa unes declaracions hiperpolèmiques, em trobaria una mica orfa de què consumeixo ara, perquè jo crec que l'art i l'artista van força relacionats. Yeah. Llavors us portaré alternatives per si algú es queda ara com de hòstia, que ara jo no puc escoltar l'Ed Sheeran.
0: Com podeu omplir aquest buit?
1: Exactament. Vale. Llavors farem una llista de les persones que han estat fent aquestes coses i, per contra, doncs, alternatives possibles.
0: Que bona persona que ets,
1: soc tan bo, soc tan bo.
0: Sondrem nota.
1: Exactament. I llavors comencem amb el cas més paradigmàtic. Vinga. Que ja n'hem parlat aquí també a RAC1 en diverses ocasions i el 9C, que és el cas de Ed Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
0: També us diré,
1: qui activament el 2026 decideix continuar escoltant Ed Sheeran, no? Aquí hi haurien força dubtes, perquè jo crec que farem un favor si la gent deixa d'escoltar Ed Sheeran, perquè jo era un artista que m'agradava força, però ara ja no m'agrada tant.
0: Anna, has de dir alguna cosa?
2: No hagués dit mai que aquesta cançó sonaria a la festa 2000,
1: he de dir. Shape of You, eh?
2: No, jo vaig tenir una bona època Ed Sheeran, d'adolescent, he de confessar. Però ara fa temps ja que l'he perdut.
0: Però no passa res, vull dir...
1: No, està bé. Jo vaig anar al concert de Ed Sheeran,
0: Ep!
1: Ojo. Ah, encara estarem juntes, al Palau Sant Jordi?
2: Sí.
1: Dios.
0: Ah, veu una al mateix dia, al mateix concert.
2: No recordo quin any era, però segur.
1: Fa molt de temps, sí. Érem a la universitat,
0: segur.
2: Éreu petits.
1: Érem petites, completament. Doncs això, El que ha passat amb l'Ed Sheeran és que, si algú no ha estat el cas de la polèmica que s'hi ha trobat darrerament, és que es troba al mig de la seva gira de, pels Estats Units, Loop, i un dels taloners que tenia, i parlo en passat perquè ja no hi és, fent aquesta gira, és el raper Macklemore, que és famós com per tenir cançons com Thrift Store, Thrift Shop, etc. I llavors, el concert que van fer a Nova Jersey aquest mes, el raper, quan estava fent aquesta

0: talonejada, va dir el següent.
1: He estat tot el dia pensant com dir això. Una de les raons per les quals volia venir a aquesta gira era perquè volia sortir aquí, a estadis i escenaris de tots els Estats Units, i dir dues paraules que són molt importants pel meu cor. Palestina lliure.
2: Free Palestine.
3: Va dir això i a partir d'aquí...
0: I a partir d'aquí tot va anar cap avall. Patapam. Perquè justament doncs, el que va passar és que van acomiadar el raper d'aquesta gira. Llavors, Macklemore va fer un comunicat a les seves xarxes socials explicant el que havia succeït i tothom es va tirar sobre d'Ed Sheeran i van dir, Ed Sheeran, ets un sionista, no? I van fer aquesta associació d'idees. Llavors, Ed Sheeran va tardar com un dia a respondre i és d'aquests moments en què sento que els famosos es troben una corda fluixa de l'estàs cagant, has de respondre ja i has de tenir el cap molt ben amoblat per decidir el que diràs i que el teu equip també estigui d'acord amb el que diràs, etcètera.
3: Anava a dir, aquí, més que tenir el cap moblat els artistes, han de tenir que entenc que algú com Ed Sheeran l'ha de tenir algú que controli una mica què és el que s'ha de dir o com s'ha d'actuar davant d'un escenari de crisi.
0: Exacte, i també tenir un record de com ha sigut Ed Sheeran en el passat, perquè si em dius que Ed Sheeran mai s'ha pronunciat amb res, perquè ell començava dient que ell no es vol significar cap a cap causa, no sé què, però després teníem fotos d'Ed Sheeran amb banderes d'Ucraïna quan va haver-hi tota la guerra entre Rússia i Ucraïna. Llavors, amb certes lluites sí que en signifiquen, però amb certes d'altres no. Llavors, el que acaba explicant és que ell deia que entén el malestar de tant el poble d'Israel com el poble palestí, però aquí estem posant en igualtat una cosa que és desigual perquè està havent-hi un genocidi a Palestina, per tant, dir que tots dos pobles estan patint és cert, però també s'ha de reconèixer que hi ha un que està patint molt més que l'altre. Tot i això, ell deia que aquesta decisió no l'havia pres ell, sinó que l'havia pres el propietari del Gillette Stadium de Boston, que era la següent data que tenien a la gira, que es diu Robert Kraft, que ell deia que si Macklemore continuava en aquesta gira, doncs que li cancel·lava el concert i que li cancel·laria doncs, tots els concerts que vinguessin després. Llavors aquí Ed Sheeran diu, no, és que clar, a mi m'han dit això. Ed Sheeran, no ens venguis la moto de que tu no tens ni veu ni vot quan ets l'artista número 16 de Spotify més escoltat al món.
3: Sí, perquè...
0: no crec que de cop perquè hi hagi Macklemore dient Palestina lliure, de cop et cancel·lin tota la gira que et vindrà després. Òbviament perdràs oients, però bueno, potser has d'estar disposat a perdre aquests oients per tenir un discurs polític que, com us comentava, potser fa 20 anys potser aquesta gent també tindria aquest discurs, però ningú sabia, llavors era igual, no? Llavors, Ed Sheeran, us he de dir que no ha estat l'únic que ha estat acusat per declaracions sionistes i més amb el raper Macklemore, perquè hi ha un altre cantant que també s'hi va significar, que és la següent. I ella és la cantant nord-americana Pink, que el que va fer va ser compartir una publicació d'un compte d'Instagram que es diu Stop Antisemitism, on deia que el que va fer Macklemore va ser horrible i demanava que Ed Sheeran indemnitzés els fans que havien anat al concert de Nova Jersey, és a dir, que els pobres havien patit tant de veure un artista dient Palestina lliure, que els havien de tornar els diners i que fessin fora Macklemore.
3: És i fort,
0: Això és molt fort. O sigui, en quin moment, a més, com... També la Pink després també va respondre en això en un altre comunicat on ella deia que, clar, que potser havia d'anar més en compte amb quines coses compartia i quines coses posava a republicar. Pink, no ets la veïna del quart. Vull dir, saps?
3: També té un equip darrere,
0: tens
3: no?
0: Tens un equip que darrere i si tu et portes a les xarxes socials
3: home, sí,
0: endavant...
3: Home, sí, una trajectòria bastant exacte. Llarga, vull dir que té experiència ja amb...
0: Sí, sí,
3: però vaja, també deu ser estratègic aquest posicionament per part de Pink, potser?
0: Completament, completament. Jo crec que... Sí, però alhora jo crec que has de saber en quin moment dir certes coses i crec que es va equivocar compartint això en aquest moment. Si ella ho creu així, doncs endavant.
3: Llavors, millor que
0: ella...
3: es treguin les caretes, potser també.
0: Sí, no, completament, sí. Perquè així ja te n'adones dels artistes que estàs escoltant. Llavors, ella mateixa deia que ella és jueva, que la seva mare és jueva i que enviar aquest tipus de missatges en certs escenaris i en certs estadis pot arribar a ser perillós perquè pot haver-hi gent que no estigui d'acord amb el que s'està dient. Well... No sé què dir-te. Llavors, també, una altra dada una mica estranya és que Pink és ambaixadora d'UNICEF, que jo això ho desconeixia, i llavors s'està duent a terme ara un Change.org, que és aquesta plana web on es fan propostes perquè s'eliminin certes coses, i llavors hi ha un Change.org de que Pink deixi de ser ambaixadora d'UNICEF, i això ho està compartint i signant molta gent, entre d'altres, amb Javier Bardem. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police.
3: Val, llavors ens deies que ens proposaries una alternativa, però sí. Una alternativa pel raper o una alternativa per Ed Sheeran?
0: No, pel raper no us en proposo cap. Per Macklemore, o sigui, l'alternativa d'Ed Sheeran seria Macklemore. Ah. Entenc que potser Macklemore no fa el mateix tipus de música que Ed Sheeran. Llavors tenim d'una banda el nostre estimat Javier Bardem, que sempre s'ha posicionat molt i ha estat molt vocal amb el genocidi a Palestina, però si el que voleu és una estrella del pop, doncs n'hi ha per donar i per vendre estrelles del pop. Tenim des de la Lord, la meva estimada Lord,
3: home,
0: que sempre s'ha pronunciat
3: no falla,
0: a favor de Palestina. Tenim la Zara Larsson, que també és molt vocal sobre això. Tenim la Dua Lipa, la Charlie XCX, Billie Eilish, o si voleu coses que s'assemblin més a Ed Sheeran, tenim un grup que és Fontaine DC, que és meravellós, que el mes que ve farà un concert a Barcelona, o Nicap, que justament és un grup que sí que ha estat molt vocal en contra de molts temes, entre d'altres el genocidi a Palestina.
3: Va, qui més entra en aquesta llista negra?
0: Llista negra, continuem amb... ens traslladem al món de la literatura, tot i jo no sé massa lector.
3: Ah, no?
0: LOL. No. Ah. Era molt lector abans, ara ja no soc tant. Però
3: per aquest... què serà?
0: Per què serà, no?
3: Per què serà? Instagram.
0: Carinya, clar. No, perquè t'estiu llegint molt, clar. Perquè ja, ja, ja. Llavors, aquest 25 de desembre s'estrena a HBO la sèrie de Harry Potter.
4: Dios.
3: L'esperis sí o tampoc?
0: Tampoc.
3: Tampoc.
0: Tampoc.
3: Jo, no, perquè no et quedis sol, jo t'he de dir que no les he vist totes, eh?
5: No?
3: No, no sóc super, super, super fan.
0: Jo era molt fan de Harry Potter i amb els meus germans...
3: L'Anna ens està posant una cara d'enfadada amb
5: nosaltres. No, enfadada no, però jo sí que les vaig veure totes.
3: Bueno,
5: sí,
3: sí. No t'estan dient
0: res. Jo les he vist totes.
5: I no et van agradar mai.
0: No, no, a mi m'han encantat sempre.
3: Ah, no, a mi m'agraden, també, però mai no trobo el moment per acabar de veure les que em queden, saps?
5: Ja, clar. Ja.
0: El problema no són les pel·lícules, sinó que és l'autora dels llibres, que és J.K. Rowling, i per si algú encara no ho sabia, doncs J.K. Rowling sempre ha tingut actituds molt transfobes, que això vol dir que va en contra de les persones trans. I potser ara seré molt taxatiu, però sento que actualment, en el 2026, al setembre, 23 de setembre, consumir Harry Potter és donar suport directe a causes transfobes. Llavors direu, com pot ser que si tu mires una pel·lícula de Harry Potter, doncs, o vulguis mirar aquesta sèrie perquè t'encanta l'univers Harry Potter, estiguis contribuint directament a J.K. Rowling? Doncs faig una petita explicació d'on ve J.K. Rowling. També hi ha un vídeo de l'Andrea Compton, que és una youtuber magnífica que explica tot això, ho explica molt bé, per si voleu aprofundir més en el tema. Però J.K. Rowling, el 2019, es va posicionar sobre... va donar suport a una dona que es diu Maya Forstater, que és una investigadora que havia estat acomiadada després d'haver afirmat que el sexe biològic és immutable. Per tant, si tu neixes amb penis seràs un home, si neixes amb vulva seràs una dona i no pots fer una transició de gènere. I des d'aleshores ha anat fent piulades i declaracions molt polèmiques on qualifica les dones trans d'homes amb vestit i qüestiona termes com persones que menstruen, perquè per ella una persona que menstrua sempre serà una dona i no pot ser que és un home que pugui menstruar. Llavors, el 2022 s'oposa a la reforma de la llei de reconeixement de gènere d'Escòcia i continua criticant públicament les polítiques d'inclusió trans. I el 2024, amb l'entrada en vigor de la llei escocesa, perquè ella és escocesa, de delictes d'odi, publica nous missatges molt contundents sobre les dones trans i als espais femenins, sobretot en el món de l'esport. I, per tant, ella creu que en el món de l'esport doncs no hi ha cabuda per les dones trans. I el 2024, que per mi és on hi ha el problema més gran, crea el J.K. Rowling's Women's Fund, que està destinat a donar suport legal a persones i organitzacions que defensen els drets basats en el sexe. Per tant, si una empresa...
3: Li ha agafat fort, per aquesta causa.
0: Sí, li ha agafat molt fort per aquesta causa, llavors la J.K. Rowling, si un dia hi ha una persona a una feina i diu no, és que la persona al meu costat que és trans m'està incomodant, doncs ella té una organització que està designada perquè li donin suport legal a aquesta persona. Llavors, si tu et compres un llibre de J.K. Rowling, estàs donant diners a J.K. Rowling i aquests diners de J.K. Rowling van a parar en aquesta organització, i permeteu-me dir-me de merda, que està donant suport a esborrar del mapa les persones trans.
3: Llavors, hi ha molta gent que tindrà un dilema, eh?
0: Clar, tindrà un dilema, jo l'entenc. Llavors, jo, o sigui, amb això que cadascú faci el que vulgui, òbviament, però sí que crec que està bé que tinguem un consum conscient de les coses que ens agraden, i llavors jo crec que hi ha moltes coses, com ara Harry Potter, que estan molt instaurats a les nostres vides i és molt difícil que ho eliminem del tot, però sí que està bé que siguem conscients d'això que està passant, perquè sabem que J.K. Rowling és transfoba i és TERF, però no sabem que hi ha una conseqüència tan real, que hi ha diners que tu com a usuari pots acabar destinant en aquesta persona i que poden arribar a anar per aquí. Sí. Llavors, doncs, una mica d'ojo. Llavors, ara us proposo una proposta en contra de... Bueno, en contra no, que sigui com diferent a J.K. Rowling.
3: És difícil, de substituir.
0: Completament. Jo em poso barret de Clara Caraltó ara. Soc una persona que me li encanta llegir. I el llibre que m'he llegit aquest estiu, que és el millor llibre que m'he llegit mai, és d'una autora trans. És un univers completament diferent a Harry Potter. Per tant, si voleu, universos que siguin així una mica fantasiosos, teniu Jocs de la Fam i un llarguíssim etcètera que podríeu trobar. Però a mi em ve de gust recomanar. És una autora trans que es diu Camila Sosa Villada i el llibre amb el qual va saltar la fama es diu Les Males. És un llibre preciós, però preciós, de veritat que a mi m'ha canviat la vida llegint-lo. No us exagero. Wow. Els Javis produiran una pel·lícula d'aquest llibre, precisament, de, crec que l'any que ve, per tant, ja us anticipo que serà d'aquests llibres, cada cop tothom dirà, no, te l'has de llegir, doncs jo us ho dic ara, llegeu-vos-el. Ja,
3: el primer que ho ha dit, Marc Simó.
0: Vinga, ja jo vaig tirar la primera pedra de Stonewall per la Camila Sosa Villada a Catalunya, no, que el Marc Giró, de fet, li va fer la presentació d'aquest llibre quan el va presentar aquí a Catalunya. És un llibre autobiogràfic.
3: Ets el segon.
0: Soc el segon Marc català, recomano això. I llavors és un llibre autobiogràfic d'un grup de dones trans a Córdoba, Argentina, i sobretot el que els hi passa. És un llibre molt dur, és un llibre que costa de llegir, perquè passen moltes situacions molt dures i molt complexes, però la manera com s'explica, la manera que té d'escriure és preciosa. O sigui, us ho recomano moltíssim, i així, si voleu doncs, donar suport a una dona trans que sigui escriptora, doncs teniu la Camila Sosa Villada, que és perfecta.
3: Va, un altre famós, que haurem d'anar acabant ja.
0: Sí, anem acabant. Ara us porto un pack que a mi personalment és el que em fa més mal, és el que m'està costant més de pair, perquè també és un tema que...
3: Contradiccions de la vida, eh?
0: Són contradiccions, completament. Perquè justament aquest mes de setembre, dues dones que jo admiro molt i que segueixo molt han sigut mares. Llavors tenim tant l'autora de la sèrie Girls, que van fer un efecte 2000 d'aquesta sèrie en concret, que és Lena Dunham, i Lady Gaga. Aleshores, ara, com us venia comentant, totes dues han donat la benvinguda aquest mes de les seves respectives criatures, però ho han fet per gestació subrogada. La gestació subrogada és un tema que és una mica complicat perquè, doncs, com sabem, no tothom pot ser pare o pot ser mare, llavors hi ha molts mecanismes per poder accedir a la paternitat o a la maternitat, i a mi m'agradaria recordar que ser pare o ser mare no és un dret. Llavors, partint d'aquesta base, sento que la gestació subrogada, en segons quins casos, perquè totes dues van ser mares als Estats Units, i en certs estats dels Estats Units, que és completament legal, aquí l'estat espanyol no és legal tenir una criatura per gestació subrogada, i jo sóc del parer de que les dones o les persones que poden donar llum... Al final crec que la gestació subrogada el que fa és com mercantilitzar els cossos d'aquestes dones, i sovint aquesta transacció, que és una mica dur dir-li així, però al final no deixes una transacció perquè tu li pagues diners a una persona perquè et gesti la teva criatura, doncs les persones que apareixen poden patir molts tipus de conseqüències, com una depressió postpart, al final quan tu tens un nadó a la teva panxa i que tu l'estàs gestant, estableixes un vincle amb aquesta part, amb això que estàs creant, i un cop pareixes t'ho treuen. Llavors hi ha tot de conseqüències, sobretot psicològiques, que acaben passant, que són especialment dures doncs, per les dones que han donat a llum, i a sobre també doncs, que s'ha de tenir en compte que la transacció que es fa no és una transacció d'igual a igual, sinó que justament són persones que estan en risc de vulnerabilitat i que no tenen tants recursos econòmics, i que per tant doncs, aquesta transacció és una mica més complicada. Llavors, una mica...
3: I n'han fet bandera, no? Perquè, perquè sobretot han anunciat que...
0: Sí, lo de Lady Gaga va ser una mica més d'amagatotis, perquè van sortir unes fotografies de la revista TMZ, que és com la Cuore dels Estats Units, d'ella amb una criatura, i tothom buscant fotos a la Lady Gaga si havia estat embarassada o no, i de cop li deien, aquí té una mica de panxa, potser està embarassada aquí, tal, no sé què, i després TMZ també va fer l'exclusiva de que havia sigut mare per gestació subrogada, igual que Lena Dunham, que ella sí que va fer una entrevista on deia que havia cuidat molt a la dona que havia gestat la seva criatura, tal, no sé què. També us diré, només faltaria, no? Vull dir que al final... bueno, això. Llavors, si altra gent que han sigut mares, doncs podria ser la Millie Bobby Brown, que justament ha adoptat una criatura, i crec que el procés d'adopció, en cas que no puguis gestar una criatura, doncs és un procés que, tot i que també té uns seus peròs, també està molt bé.
3: Doncs avui hem repassat alguns famosos que aquestes últimes setmanes doncs, no han acabat de sortir ben parats. Marc, gràcies, fins aquí uns dies.
0: A vosaltres.
3: Anna, gràcies, fins demà.
5: Bona nit.
3: Ho deixem aquí, ara el tu diràs, i tornem demà. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 23 de setembre del 2026. Estem a les portes de les festes de la Mercè a Barcelona i d'un pont de 4 dies per moltíssima gent. Però l'actualitat esportiva no s'atura i aquí serem els del Tu diràs cada nit per explicar-vos-la. Avui, per exemple, ha estat un dia molt intens, en clau de seleccions ja, perquè hem d'anar aparcant la Lliga, l'actualitat dels clubs i centrar-nos ja en les seleccions. Recordo que el Barça té 17 internacionals repartits per tot el món. I també aquest dimecres hi ha hagut moltes d'altres notícies esportives que ara de seguida repassarem. Tenim jugant, per exemple, el Barça femení, el seu primer partit de la Champions d'aquesta temporada. Un duel contra el París Futbol Club que us estem oferint des de les 9 de la nit a RAC+1. De moment el Barça guanya 4-1, entrada ja a la segona part. Ara connectem amb RAC+1 i ens quedem fins al final per viure el desenllaç d'aquesta estrena, que ha començat malament pel Barça, perquè ha començat perdent 0-1, però que ràpidament, abans del descans, ha remuntat l'equip de Pere Romeu. Abans, però, deixem-me repassar informacions, com deia, destacades d'avui. Han parlat Rodri a la COPE i Marco Corella a la SER, des de la concentració d'Espanya a les Roces. Més tard els sentirem, perquè, evidentment, analitzen la situació a la Lliga del Barça i del Madrid, entre d'altres qüestions. Ja us avanço que demà, el Tu diràs, entrevistarem des de les Roces a un futbolista del Barça que és internacional amb Espanya. Atents demà al Tu diràs. Avui, per cert, trucarem al Brasil per saber què en pensen de l'inici de temporada de Rafinha i per saber si Ancelotti es planteja fer-lo jugar de nou amb la canarinha en els amistosos que tenen per Austràlia i per l'Índia. I també escoltarem Xavi Hernández, abans del debut com a seleccionador neerlandès, demà contra l'Alemanya de Klopp, en un dels partidassos d'aquesta mega aturada de seleccions. Demà, 9:15, tenim un Països Baixos, Alemanya, un Xavi contra Klopp al Johan Cruyff Arena, a Amsterdam. Del derbi madrileny ja han passat 3 dies, però avui hem sabut que José Mourinho sortirà impune de les crítiques als àrbitres que va fer a la sala de premsa del Metropolitano. El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol no ha entrat d'ofici, com ja es preveia, i el tècnic portuguès no rebrà cap càstig per tot el que va dir contra els àrbitres d'aquest derbi madrileny. En canvi, avui sí, s'ha confirmat la sanció d'un partit a Hausen, expulsat per fer un penal molt clar. Per tant, el central del Madrid no podrà jugar contra el Villarreal quan es reprengui la Lliga. Més males notícies al Depor. Compte amb això, el Depor d'Antonio Hidalgo. Després de perdre Marc Casado per uns 3 mesos, es va fracturar la clavícula, el jugador cedit pel Barça. Doncs avui hem sabut que el seu gran golejador, Pierre-Emerick Aubameyang, haurà de passar pel quiròfan per un problema al menisc del genoll dret i s'estarà també uns 2 mesos de baixa, Aubameyang. Al València ja esperen Javier Aguirre com a nou entrenador. A l'aeroport de Mèxic ha dit això abans d'agafar l'avió cap a Espanya.
2: Habíamos rechazado 4 ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final esto decidimos por esta porque llevamos muchos años en España, tenemos ahí ya mucho arraigo, mis hijos quedaron ahí y estuve 15 temporadas. Entonces, bueno, dijimos, va a ser un buen colofón para la carrera, para el final.
1: Doncs això, Javier Aguirre, que torna a la Lliga Espanyola, debutarà d'aquí a 3 setmanes al camp del Racing de Santander, en un Racing València. I més futbol, tenim en joc a aquesta hora al Municipal de Can Dragó, a Barcelona, el partit de primera federació entre la Unió Esportiva Sant Andreu i el Madrid Castilla, el filial del Madrid. Era un partit pendent de la jornada d'aquest cap de setmana. De moment empaten a 1 a la segona part, andreuencs i madridistes. I l'equip espanyol femení sub-20 de futbol, amb 6 jugadores del Barça a l'equip espanyol, s'ha classificat avui per la final d'aquest Mundial sub-20, després de guanyar Itàlia 2-0 a les semis. La gran final la jugaran contra Corea del Nord, que és una potència en el futbol femení de categories inferiors. Avui m'ho mirava i Corea del Nord femení sub-20 és la vigent campiona del Mundial de fa 2 anys. Han guanyat 3 vegades aquest Mundial sub-20 femení i en aquest torneig que s'està disputant a Polònia, Corea del Nord no ha encaixat cap gol. S'ha plantat a la final sense encaixar cap gol en tots els partits que ha disputat. Per tant, Espanya femení sub-20 contra Corea del Nord, la gran final d'aquest Mundial amb 6 jugadores del Barça. Tot plegat el dia en què el Tribunal Suprem de França ha confirmat que hi haurà judici per Achraf Hakimi, jugador del PSG. L'acusen de violació a una jove l'any 2023 i anirà a judici després que la justícia francesa hagi rebutjat avui el recurs que van presentar els advocats del jugador del PSG. I el Tribunal Suprem espanyol ha confirmat avui també la condemna de 4 anys de presó per l'exfutbolista Santi Mina per abús sexual. Els fets van passar el juliol del 2017 en una furgoneta aparcada als afores d'una discoteca de Mojácar, a Almeria. Santi Mina, doncs, condemnat a 4 anys de presó per abús sexual. Tot això és el que ha passat en el món del futbol, que no és poc. Ara anem a RAC+1, amb el tram final del Barça-París Futbol Club de la Champions femenina. Però abans, un pas molt ràpid per Reus, on acaba de finalitzar la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. I el que di la Seu s'ha proclamat campió, després de derrotar l'Espart Girona. A Reus hi tenim el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
3: Hola, Aleix Pericé, molt bona nit.
1: Bona nit. És una sorpresa que guanyi el Cadí?
3: És una sorpresa, per bé que en aquestes latituds de temporada s'abonen aquest tipus de resultats. L'Espart Girona, que és un equipàs, que és un equip que està destinat a jugar a l'Eurolliga. De fet, dimecres que ve, dia 30, hi ha el partit que això fa Xafontejau per saber si serà o no equip de la màxima competició en aquesta ronda prèvia, però en qualsevol cas, tenint en compte que té ara mateix a les seves files segurament la jugadora més cobdejada, et diria, de tot el continent i que avui ho ha demostrat, com la base Iana Martín, en el quintet ideal de l'últim mundial, millor jugadora jove, vaja, número 7 del draft, que hem d'explicar d'Iana Martín, avui autora de 22 punts. Doncs bé, tot això no ha estat suficient per guanyar el Cadí la Seu. 67 per Girona, 72 Cadí la Seu, un Cadí que ha arrencat molt millor, que s'ha arribat a situar 14 sobre la primera part. L'Espart Girona ha retallat distàncies, però no hi ha hagut manera, i malgrat situar-se a tan sols 3 punts a pocs segons del final, gràcies a un triple precisament d'Iana Martín, imaginatiu, ha acabat caient amb aquesta sensació d'encara equip per fer-se, amb molts noms nous, noms que han de ser important davant un equip al Turgellenc que se li ha vist un pèl més madur, encara que també té moltes novetats. Per tant, vuitena Lliga Catalana per al Cadí la Seu, 67 per Girona, 72 Cadí la Seu, l'equip de l'Alt Urgell de Pepe Vázquez, que s'endú el primer títol oficial de la temporada.
1: Perfecte, més tard sentim reaccions des de Reus i també farem una bona prèvia de l'inici de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Demà tenim un Barça-Efes d'Istanbul al Palau Laurana i més tard en parlarem, evidentment, amb el Dani Aguilar i amb el Jordi Colomer, que és el comentarista de l'Eurolliga a RAC1 i a RAC+1. Així que t'espero al tram final del programa, Aguilar.
3: Allà hi serem, fins ara.
1: Vinga, fins ara, adéu-siau. I una més d'avui, en el món del tennis. L'equip espanyol femení s'ha classificat per les semifinals de la Billie Jean King Cup, el que era la Copa Federació, la Davis femenina. Ha eliminat el Kazakhstan avui i 18 anys després, l'equip femení espanyol de tennis jugarà unes semifinals d'aquesta competició, que evidentment és com un mundial del tennis. Ara s'enfrontaran amb la República Txeca per un lloc en la gran final, en una competició que s'està disputant a la Xina. Tot això és el més destacat del dia, ara ho comentarem a la tertúlia, avui amb Joan Lluís García, cap d'Esports de RAC1, Toni Padilla, del diari Ara, Ferran Martínez, de Mundo Deportivo, i Laia Cervelló, de The Athletic. Abans, com us deia, connexió amb RAC+1 per viure els últims minuts d'aquesta estrena del Barça femení a la Champions, amb el Gerard Ballera al capdavant de la transmissió, la Clara Rodergues narrant des de l'estadi Johan Cruyff i els comentaris del Pere Aragai i la Soraya Chaui.
4: A veure.
1: Hola, companys i companyes, des del Tudiràs.
4: Si en llarg, sembla que sí, de Grellam.
5: Hola, companys.
1: Què tal? Hola, com esteu? Gerard,
5: bé.
1: Clara, Soraya, Pere.
5: Molt bé.
4: Què tal, Aleix? Bona nit.
1: Com va el partit? 4-1 encara?
4: 5-2.
1: Ah, ostres, sí que ha canviat, tu.
4: Sí, sí, s'ha mogut perquè ha marcat Pallor al 70, al 5-1, i 3 minuts després el París ha aconseguit fer aquest segon gol de la nit per elles, 5-2, quan queden 8 minutets més l'ha afegit perquè acabi aquesta estrena del Barça, del campió, que serà amb victòria i amb els primers 3 punts en aquesta nova temporada.
1: Sí, i això que ha començat perdent, Ballera?
5: Sí, sí, s'ha avançat al París amb un gol de Viens al minut 5, però, vaja, qui hagi vist el partit, queda clar que el Barça ha estat molt millor que el París, està sent molt millor que el París, les estadístiques ho diuen, gairebé 20 rematades del Barça, 13 entre els 3 pals, moltes ocasions. Han estat 5 gols, però en podrien haver estat parell o 3 més perfectament si el Barça hagués tingut un punt d'efectivitat.
1: I us he anat sentint a la redacció mentre fèieu la transmissió a RAC+1. Clar, hem d'estar pendents de Clàudia Pina, no? Dèieu que estava amb els metges a la banqueta. Què ha passat?
4: Sí, només començar, els primers minuts, hi ha hagut una acció en què ha fet un mal gest al xutar a l'aire, en una acció en què ha rebut falta. Ha estat atesa ràpidament perquè no podia aixecar-se, han saltat una mica les alarmes, totes les jugadores preocupades, l'han atesa a la banda, ha sortit, ha tornat, se l'ha vist prou bé a la primera part, tot i que anava fent algun gest en algun moment, i a la segona no s'ha fet el canvi al descans, a la segona sí que finalment ha acabat demanant el canvi, i ens explicava el Gerard que a la banqueta, doncs, plorava, hi havia una mica de llàgrimes de Claudia Pina. Per tant, estarem pendents del que pugui tenir, del que pugui explicar Pere Romeu, i de si ens ha de preocupar o no, perquè el Barça ja té prou baixes com per sumar la jugadora com Claudia Pina.
5: Recordo això, que ha jugat una hora després de l'ensurt a l'inici del partit. No seria tampoc la primera vegada que hi ha alguna futbolista que continua jugant i després se sap que té una lesió més o menys important. Però sí que és veritat que la imatge no és tranquil·litzadora a la banqueta d'aquesta segona part. Hem explicat també que Claudia Pina és una jugadora molt emocional, que a vegades quan hi ha alguna substitució i ella no ha estat bé o sent que no ha jugat a l'equip, doncs ho treu a través de les llàgrimes i s'expressa així. Per tant, no vol dir que estigui plorant ara Claudia Pina a la banqueta, vol dir que tingui una lesió greu o que pugui tenir una lesió greu. Però sí que és una qüestió a vigilar un cop acabi el partit i en els pròxims dies.
1: Val. Doncs a veure que no sigui res, perquè com comentàvem ahir amb Pere Romeu, no? I com heu anat explicant, realment l'inici de temporada està marcat per baixes importants, per absències importants. Avui, per exemple, no? ni Aitana, ni Vicky López, ni Quica Nazaret. És cert que recuperava Paredes, però són baixes importants. Soraya, Pere, què us està semblant de moment aquest Barça?
6: Doncs bé, un Barça una mica accidental en línia defensiva, que encara falta rodatge, poder seria la línia més complexa que té aquest equip o amb més millora, però un Barça on, quan està còmode domina la pilota, on es planta en camp rival i que sí que falta, doncs, ajustar també les pressions tras pèrdua, que abans amb això era un equip molt diferencial amb la resta dels seus rivals i encara falta una miqueta, doncs, acabar de rodar amb aquestes, per mi, aquests dos punts.
1: Pere?
7: Sí, no, coincideixo amb la Soraya. Al final, el partit d'avui, jo crec que el Barça ha sabut sobreposar-se molt bé al gol inicial del Paris FC, que ha quedat en un ensurt, però podria haver generat més dubtes, tal com arribava l'equip a l'estrena de la Champions, i que a la segona meitat s'ha dedicat a gestionar esforços. Ha baixat el ritme del partit, també per part dels dos equips. El Paris ja més concentrat en no encaixar una golejada d'escàndol, i a nivell individual jo vull destacar el partit de Graham, que està fent un inici de temporada boníssim i per mi això és una gran notícia.
1: Alguna jugadora més que us hagi cridat l'atenció?
5: Val a dir, Aleix, que Caroline, per exemple, ha marcat el primer gol amb la samarreta del Barça, no havia marcat encara en cap partit de Lliga. I Serra Jordi, que ha fet el segon, el 2-1, ha marcat el seu primer gol a la Champions. Havia marcat a la Lliga i a la Copa, però no n'havia fet cap a la Champions. Avui sí que s'ha estrenat en una jugada de pissarra a la sortida d'un corner.
4: I ara hem tingut debut. Ha entrat Laia Cabetes, una jugadora del 2009.
5: De quin any? 2009.
4: 2009.
5: Va, sí. Veterana, sí, perquè... no? Sí. Veterana comparat amb les jugadores que debuten últimament al Barça.
4: Clar, que les menors de 16 anys no poden jugar a la Champions, doncs les que no compleixen anys el dia de l'any en què juga el partit, doncs de moment no
5: jo crec
4: tan lluny.
5: Debutaran, bé, ara quan es recuperin la majoria de jugadores del primer equip, però potser debutaran totes les jugadores del filial, no?, aquesta temporada.
4: Pràcticament. La veritat
5: no
4: és que
5: en
4: la
5: nòmina
4: aquest any és enorme, perquè Pere va convocant jugadores noves a cada convocatòria. Avui s'estrenava Cabetes, també Cau Azraf, que està a la banqueta i avui no jugarà perquè no es clafa ningú més. Vull dir que cada setmana anem veient noves futbolistes al filial que van trepitjant el primer equip, que van tenir minuts. Per tant, aquest any segurament serà la temporada amb més debuts de jugadores al primer equip del Barça.
6: Després, Aleix, demanaves una jugadora que no la destaquem, però perquè ja és un habitual. Jo crec que jo faré una campanya personal perquè li donguin ja la pilota d'or, si us plau, a Patri Guijarro, perquè em sembla una meravella sempre.
1: Sí,
6: no
1: sí.
6: La destaquem perquè és sempre molt bona, però sí. Per mi està fent també un partit de calmar l'equip, de veure els espais, doncs, com deia el Pere, que està avui molt Graham maníac, demanant moltes pilotes per ell, és la jugadora que veu els espais lluny, a prop, i que li dona aquesta estabilitat i fa de directora d'orquestra d'aquest equip.
1: I la posició de Shetterlake és ja habitual? Què us sembla?
7: Bueno, de moment és provisional i serà una posició on la veurem com a solució d'emergència quan no quedi ningú més per jugar de lateral dret o per completar la línia defensiva.
1: És que, Pere, va ser molt interessant el que ens deia el tècnic Pere Romeu ahir a l'entrevista, dir, és que la posició de lateral dret pel Barça femení és molt difícil de trobar, i hem intentat fitxar una jugadora que ens encaixava a la perfecció, que hagués suplit una batlla de meravella, no va sortir l'operació. I les altres opcions no convencien ni a Pere Romeu ni a la direcció esportiva, perquè ha de ser un perfil molt específic, no? I, per tant, han hagut de reconvertir una migcampista, no? Com Schertenleib.
7: Sí, que al final un 95% dels partits que juga el Barça, està clar que Sidney pot actuar en aquesta zona del camp perquè es passarà la majoria dels minuts dels partits a camp contrari. Però quan arribi l'hora de jugar-se les garrofes, si Sidney ha de ser la lateral dret del Barça, vol dir que hi ha moltes jugadores lesionades.
5: Mira, al final...
7: Voldrà dir això perquè no és una futbolista que estigui preparada per defensar extrems d'elit mundial.
5: Ha deixat detalls de qualitat, ha estat a punt de marcar, de fet, amb una rematada des de fora l'àrea, però els dos gols de l'equip francès venen d'una errada en un servei de banda de Schertenleib que segurament no està tan acostumada a fer-ho com una lateral dret pura, que sí que, o un extrem dret que pot servir més de banda. Ella ho ha hagut de fer avui en la seva posició i ha regalat la pilota i ha vingut al 0-1 del París. I en el segon gol del París també és una pèrdua seva la que després genera el contracop. Surt a la fotografia, diguéssim, de l'origen dels dos gols del rival. Doncs són cosetes que avui no et penalitzen, però el dia que et juguis les garrofes, els 3, 4, 5, 6, 7 partits que el Barça té de màxima dificultat durant la temporada, aquells dies sí que dos gols poden ser importants.
1: Clar. Hi ha públic, per cert, Clara, que sento animació?
4: Poquet. No m'ha arribat ni a la mitja entrada. 2.574 espectadors, per tant, una entrada baixa, ja ho hem vist, en la prèvia, quan quedaven 20 minutets que no s'ompliria avui l'estadi i no m'ha arribat ni a mitja entrada.
1: Clar, és que com que nosaltres treballem tota la setmana, no en som conscients, però és que avui molta gent ha començat un pont de 4 dies llargs.
4: Sí, sí.
1: I aquí a Barcelona, sobretot, per la Mercè. Per tant, pot ser que molta gent avui a la tarda vespre hagi dit, mira, escolta'm, ja el miraré per televisió o el sentiré a RAC+1 i marxem, no?, a aprofitar aquests dies de setembre que encara fa bon temps. Pot ser que això també hagi afectat aquesta baixa assistència. Quan queda, doncs?
4: Doncs mira, en 10 segons sabrem quan s'afegeix amb aquest Barça 5 París 2, el Lluminós ja a punt, a veure, ara t'ho dic, tindrem de propina 2 minutets.
1: Doncs vinga, ens quedem a viure'ls.
4: Doncs vinga, 2 minuts, Barça 5, París 2, pilota per cada coll. Jugant amb Patri, incrustada entre les centrals, apareix Carolina al mig del camp, la passada de Martina per Pallor no és bona, la treu la defensa de Parisenca recupera el conjunt francès, passada en llarg per la davantera, l'avantatge ha de ser per Patri, sí, guanya el duel amb Scott, una de les futbolistes que ha entrat en aquesta segona part pel París. Jugant al mig del camp, la demana a l'altre costat desesperadament amb el dorsal 18, en Dongalà. Ja rep la lateral del París, davant seu Luarufe, encara en Dongalà, se li escapa el control, apareix en l'ajuda Sidney, que està a tot arreu, tocant amb cabetes a una de les primeres flotes que toca en aquest debut amb el primer equip. La perdrà Carolina, no hi ha falta, el xut des de la frontal d'en Dongalà, sense problemes, per Cata, per la portera. Un minut perquè això acabi, el Barça que guanyarà, però no serà líder, perquè havia de guanyar 8-0 o més.
5: Serà segon, per darrere del Lió, que ha guanyat 0-8 a Suïssa aquesta tarda contra el campió suís contra el Servet, golejada d'escàndol del subcampió d'Europa. El Barça i el Lió, els únics equips, perquè el Chelsea està guanyant de moment 1-0 contra l'Àustria de Viena, els dos únics equips en aquesta primera jornada que han guanyat per més d'un gol de diferència.
1: Sí, ara el missatge del Lió en la primera jornada, ja sé que no serveix de gaire, si després no guanyes la competició, sí. Però escolta'm, 0-8, contra el Servet, que serà rival del Barça també, no?
5: Sí,
4: en la penúltima jornada.
5: Bé, és que si veus els 5 canvis que ha fet el Lió avui, et poses les mans al cap,
1: Vaig a mirar-ho.
4: També les posàvem l'any passat.
5: Sí, no dic
4: sí, però
5: les mans al cap
4: de la
5: profunditat de plantilla, la profunditat de plantilla que té.
4: Jo recordo un dia en un partit, vaig llegir la banqueta i vaig dir, pues què?
5: Per mi el Barça continua sent superior, i de fet és que ho va demostrar en la final d'Oslo, i per mi l'estil de joc és superior, però que té una plantilla al Lió per triar i remenar.
4: Xiula, com bé ho ensenya l'himne tota castanya, el Johan Cruyff xiula al final del partit. Mihalina Diakoula, polonès del Barça, el vigent campió d'Europa, que ha començat la defensa de la corona amb victòria 5-2 contra el París. S'havia avançat el conjunt visitant amb un gol d'ambients només començar, però Kerolin, Serra Jordi, Pallor i Graham, Pallor per partida doble, s'han encarregat de capgirar-ho tot plegat, de posar-hi ordre i de l'assegurar-se que els tres primers punts d'aquesta nova edició de la Champions, un dia més, es quedaven a casa, es quedaven el Johan Cruyff per recordar que aquest equip, malgrat les baixes, malgrat que han marxat referents, aquesta temporada vol tornar-ho a intentar, vol tornar-ho a fer, vol tornar a guanyar-ho tot, els 4 més el 5è a la Copa de Campions de la FIFA, amb aquest objectiu sempre primordial com és la Champions, la competició que més agrada, la que més estimula. De moment, primer partit, primera victòria 5-2, la setmana que ve, dimecres a 7:15, segona jornada a camp de la Roma.
1: Sí, sí, no hi ha descans, dues jornades seguides d'aquesta Champions femenina, dimecres que ve, en horari de tarda, Roma-Barça. Últim comentari del Pere i de la Soraya, qui el tu diràs, del partit, voleu afegir alguna cosa més?
7: Jo em quedo amb que considero que és una bona estrena del Barça a la Champions, tenint en compte totes les baixes que té l'equip de Pere Romeu, victòria plàcida sense problemes contra un París que lluitarà per classificar-se pel play-off. I a partir d'aquí toca recuperar peces, que acabi el Mundial Sub-20, que tornin les lesionades i que Pere Romeu i el seu staff puguin començar a treballar ja amb la plantilla perquè l'equip comenci a trobar nous engranatges, nous automatismes sobre la gespa després de les sortides importants que hi ha hagut aquest estiu.
6: Equip jove, equip per situació, per lesions, però equip per mi engrescador. M'agrada molt la plantilla que té el Barça i ho dic amb la boca oberta i ben fort. Crec que té una plantilla molt jove però amb molta ambició. M'està agradant molt el que estem veient amb el plantejament del Pere i el seu staff i confio molt en que aquest equip arribarà lluny a Europa.
1: Ballera, alguna cosa més, tu?
5: Doncs mira, que hem vist en imatge Clàudia Pina, marxava caminant, no sé si dir un pèl coixa, però no recolzava del tot. Ara tinc dubtes, parlàvem abans del genoll dret, però ara tinc dubtes de si potser és el genoll esquerre, si potser és el genoll de suport quan ha xutat aquesta pilota que no ha impactat, si potser ha estat aquest, el genoll que diguéssim, no nota les molèsties. Haurem d'estar pendents. Un cop aconseguida la victòria, el més important ara és que Clàudia Pina no tingui gran cosa i que estigui sana, tenint en compte la importància de la futbolista del Barça.
1: Molt bé, doncs bona victòria 5-2 del Barça contra el París Futbol Club, com deia la Clara. Dimecres que ve, Roma-Barça, 6:45 de la tarda. Aquest partit el farem, evidentment, també a RAC+1. El París Futbol Club, la setmana que ve, juga contra l'Arsenal. Hi ha una bona jornada, eh? París-Arsenal, hi ha un Olímpic de Lió-Chelsea.
5: Sí, aquest és el partit.
1: I el City-Madrid, la pròxima jornada, també, la setmana que ve, això és, eh? Manchester City-Real Madrid. Molt bé. Perfecte, us deixo tancar aquí a RAC+1. Clara, més tard escoltem les reaccions que hi hagi des del Johan Cruyff.
4: Perfecte, fins ara.
1: Gràcies, fins ara. Fins ara. RAC+1, el primer postpartit. El segon el farem aquí, el tu diràs, d'aquí a una estona amb la Clara Rodergas. Ara el que farem és una petita pausa, quan queden 7 minuts per les 11, i de seguida obrim tertúlia amb Ferran Martínez, Toni Padilla, Laia Cervelló i el cap d'esports de RAC+1, Joan Lluís García.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser. Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
9: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
10: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
11: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
12: Potser aquesta?
13: No, és Pistachos, diu pas tu.
11: O bé aquesta.
14: Diumenge sense drama.
12: I què me'n dius d'això?
14: Segurament t'estimo.
11: Tot i que aquesta altra...
12: M'avorraria sa memòria.
11: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
12: Què?
15: Torna'l. la Mercè de RAC 105.
16: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
15: Marcos.
16: Els Amics de les Arts.
15: Maria Jaume.
16: Teràpia de Xoc.
17: Com dius?
16: Torna la Mercè de RAC 105.
18: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
19: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
20: 17, 23, 33, 46 i 47. Els sols, el 4 i el 5.
19: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
21: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

4 i les 11, ja sabeu que tornen els dies del Drac, Domoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Fins al 26 de setembre. Avui és 23, per tant queden 3 dies del Drac, Domoda i Jaeco. Aprofita aquesta oportunitat llegendària, estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda Jaeco i no pagues fins al 2027. Condicions subjectes a finançament, consulta-les a omodajaeco.es. Dies del Drac, Domoda Jaeco, tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.

0: Sintonia de la Champions femenina per obrir tertúlia, ja que em quedaré sense veu, ja veuràs. Ja que hem arrencat amb aquesta victòria del Barça contra el París. Hola, Joan Lluís García.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Això dels aires ens acabarà matant.
1: Esperem que no.
0: Esperem que no, esperem que no.
1: Sí. Optimistes.
0: Hola, Toni Padilla.
2: Home, si hem de morir, que sigui d'una altra cosa, no?
0: Sí.
2: D'alegria, no sé, de joia, o de vell, no?
1: Ara s'està bé aquí, però...
0: Ara s'està bé?
1: Res garanteix que d'aquí 20 minuts estiguem bé, però ara,
2: sí.
1: Ara i aquí...
2: Però em començo a ensumar aquest aire que puja per sota la samarreta, que potser d'aquí 20 minuts això semblarà si hi ha un gulag d'Stalin i ens haurem d'escalfar com sigui.
0: Esperem que no. A mi no m'interessa massa. Esperem que no. Hola, Ferran Martínez.
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: Company de Mundo Deportivo. Benvingut, també. De seguida, la Laia Cervelló, que està tornant de l'estadi Johan Cruyff. Ella ha vist en directe aquesta victòria del Barça contra el París Futbol Club i de seguida la tindrem també aquí per comentar-la. Amb... el Roger Saperes, hola Sape.
4: Hola, Parisè.
0: La Marta Ramon, hola Marta.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal?
5: Estic
0: bona
5: a punt d'anar a buscar ja el meu folar de castanyer, perquè noto aquí un virugi que...
0: Mira, tranquil, que com que ara som 5 o 6 persones a l'estudi, això farà que... No, això farà que la climatització s'estanqui.
4: Se'n diu humanitat.
0: No, humanitat.
2: És fantàstic, perquè totes les feines passa el mateix i hi ha la gran fractura que no és com es treballa, no és una qüestió d'ètica, és la gent que té fred i la gent que té calor. I a partir aquí això és la guerra civil a totes les feines. Jo, en aquest cas, estic del bàndol de la Marta Ramon.
0: Una mica de fresqueta.
4: I en aquests equips hi ha capitans clarament identificats.
1: Sí, absolutament. T'he de dir que esports anem bastant a la una.
2: Perquè,
1: sí? Sí. Perquè
2: qui és l'ovella negra?
5: Perdona? Anem a la una, esports?
1: A la nit?
5: Bueno,
1: de dia dic jo que sí, perquè estem tots, o sigui, a punt de la hipotèrmia.
5: Sí,
1: i llavors, clar, això sí que ens ha unit. Hem fet un rally around the flag i tenim un enemic comú, que és aquest aire condicionat.
2: I Mundo Deportivo?
3: Jo sóc dels fredolics.
2: Però teniu també la divisió
3: i
2: la guerra.
3: Sí, tenim el Roger Torelló, per exemple, que és calorós com ell sol.
5: Seria del team Jaume Molló.
3: I està tot el dia amb l'aire condicionat a 22.
5: Ah, exacte.
3: I
0: insufrible.
3: A part, tinc l'aire condicionat que et ve el clatell a darrere. Sí. I és horrorós. Però bueno, bé, anem suportant. I anem trampejant entre finestra oberta, aires... Bueno, anem controlant.
0: Sí, m'agrada. Segur que a l'audiència també li passa això a la feina a molta gent que ens està sentint, sens dubte.
2: Què passa dins el Barça, això?
0: Flick
2: dient a Deco tanca la finestra, l'altre...
0: Sí. Però segur que s'imposa el que diu Flick al Barça, no en tinc cap dubte. Del Barça femení, algun comentari ho voleu fer d'aquesta victòria, Ferran? A més, amb les baixes, amb pendents de Clàudia Pina, sense Aitana... Té mèrit, eh? Per mi té mèrit.
3: A veure, jo he vist gairebé fins al final, perquè després he hagut de venir cap aquí. És el primer partit que he vist aquest any sencer i tranquil, que he pogut veure bé el... M'ha agradat bastant el pas endavant que he vist d'algunes futbolistes joves, sobretot després de la marxa d'Alexia, doncs, que s'espera que agafin una mica galons, com Sidney, per exemple, o Serra Jordi, que ja són futbolistes que tothom les dona com per contrastades, però és que mires el seu DNI, per l'edat que tenen, també són futbolistes genials. O sigui, parlem molt en el masculí de Coversió o la Minya Mali, en el cas del femení també tenim joves o adolescents que estan jugant a un nivell espectacular. Marat Martina, també.
0: Tot de central,
3: que,
0: no?
3: Sí. Tot i que en el segon gol està una mica tova... Bueno, la lluita a la pilota que l'acaba perdent i és gol, però m'ha agradat bastant el gosset de Paredes. Després, de fet, en el segon gol, qui surt més a la foto és Torrejón, que li guanyen la cursa. Però vaja, m'ha agradat també l'equip que ha estat capaç de remuntar aquest gol inicial del París, que també és un aquell toc de que això és la Champions i que no pots tampoc entrar relaxat encara que siguis clarament favorita. I bé, bueno, en general bé, és un primer partit, una primera prova, però vaja, sobradament superada.
0: I per mi un missatge de dir, escolta'm, podem golejar a Europa, encara que no hi hagin Alexias, Mapis, Salmas Parayuelo i Ona Batlle, no?, per exemple, que han marxat.
2: Sí, era molt important pel que deia la Ferran, al final miraves la llista de baixes i impressionava, no?, que costava tancar una convocatòria contra un París que és cert que venia de ser golejat, però que l'any passat, per exemple, va poder eliminar el París Saint-Germain en una eliminatòria d'anar i tornar. És un projecte molt, molt interessant. I al final, el que té aquest Barça és que sempre serà jutjat especialment perquè passi a la Lliga de Campions. La gent ja pressuposa que fins i tot en un cas de davallada de nivell la Lliga es guanyarà. Però al final el que hi ha una sèrie de gent que segurament no acaba de seguir els partits que juga a la Lliga F, li és bastant igual si marca 5 gols o 6 al camp de l'Alavés o al camp de la Granadilla, i el que vol és que guanyi la Champions. I aquí hi ha un punt de pressió. O sigui, sent un primer partit de competició europea, amb baixes, amb encara doncs, tot el, aquest vent de cua de que l'Alex estigui jugant a Londres, el primer test era important. Insisteixo, és que ahir mirava la prèvia, la llista de baixes, i pensaves, hosti, aquest partit pot ser una pedra a la sabata. O sigui, no és un rival fàcil, i s'ha solventat bé. Per tant, aquest partit hauria de donar calma, tranquil·litat, per fer créixer aquest projecte, i sobretot que les joves vagin creixent i fent el pas endavant. Que és una idea que sempre al Barça sempre hi ha sigut, no? Que és, si pel que sigui marxen jugadors bons, tens la Masia que no falla, i una de les coses bones que s'ha fet és que la Masia funciona també a nivell femení. A partir d'aquí, òbviament, podem parlar de descapitalització d'alguns noms més experimentats, però bé, ja ha passat, ja ho hem comentat, ja no es pot fer res, la qüestió és que ara hi ha una sèrie de jugadores joves que tenen ganes de menjar-se el món i fa molt bona pinta, la veritat.
0: Sí, les dues pròximes jornades són fora de casa, Roma-Barça, Kege-Barça, Kege, bé, l'equip aquest noruec, no m'ajudeu, no, tranquils. S'escriu Kogge, però crec que és Kegge.
5: A veure, la O que porta al damunt?
0: Està tatxada.
5: Està tatxada, és E.
0: És Kegge, no?
5: És
0: Kegge. Bé, és aquest equip danès.
1: No, i en tot cas, el partit d'avui també, no? El que avala és el que explicava Pere Romeu a l'entrevista d'ahir, era ahir?
0: Sí.
1: Que demanava confiança, més enllà dels noms, en el joc de l'equip, que és el que ell confia. I
0: el model està per sobre,
1: no? El model està per sobre dels grans noms, davant de l'escenari que s'ha plantejat aquest estiu amb els noms que han marxat del primer equip. I en tot cas li dona la raó del moment que se li faci confiança pel joc i no tant pels noms que puguem veure a l'11 titular o a les suplents que entrin.
3: I amb això estic d'acord, perquè els últims anys s'ha vist també. Perquè no, les tenies, però en grans trams de la temporada estaven lesionades. No només Aitana, en el seu moment Alexia, també Mapi va estar molt temps lesionada, i el Barça va seguir traient futbolistes. L'any passat, de cop i volta, t'apareix la irrupció d'una Aixa, per exemple, a darrere, que és una jugadora, també una altra jugadora jove que...
0: Que ara jugarà a la final del Mundial Sub-20.
3: Exactament.
0: Amb Espanya, Aixa Càmera, sí.
3: Sí,
0: Sabadellenca, per cert, Sabadellenca.
3: Torna, i ui, és que vosaltres dos aquests dimecres seran la turra del Sabadell.
1: Sí, sí, sí.
3: A més, estan com estan, bueno. Sí.
2: Però no tenim la culpa de fer les coses bé.
3: No, tornem al Barça, sisplau.
0: Sí.
3: Jo, si he de posar un pro, que no és culpa del Barça, és el tema de l'horari, perquè un dia de Champions, entre setmana, que demà és festa a Barcelona, a les 9 de la nit, em sembla mal horari per potenciar una competició que ja a la tele és difícil de veure.
0: Sí, perquè Disney Plus Disney és molt difícil de
5: Jo li dic
0: Plus de tota la vida.
3: Plus. Amb el canal Plus, sí. Plus, sí.
0: No, has d'estar abonat a Movistar, a DAZN, a Disney Plus... És complicat, sí. És cert que TV3 farà alguns partits?
3: Sí, però el d'avui no.
0: El d'avui no, el de la setmana que ve sí. I és cert que, evidentment, a la ràdio nosaltres també apostem per fer tots els partits i es poden seguir per la ràdio. No tens la imatge, és cert, però...
3: Potenciar, a més, és un equip que atiba molt, que a nivell familiar, per exemple, és un ambient agradable per anar-hi, que els nens i nenes s'hi puguin aficionar, i a les 9 de la nit no ajuda massa.
0: Bé, insisteixo, Roma-Barça dimecres que ve, després, el 29 d'octubre, hi ha un... a veure com es diu, posa-me'l, a veure com es diu.
5: Què?
0: Què, aquest. Hi ha el Kege-Barça, el 29 d'octubre a Dinamarca, i... El pròxim partit a casa, de Champions...
2: Aquest so, a mi, ho sento, em desperta idees brutes.
5: Què?
3: Com?
5: Quin tipus d'idees
2: brutes? No sé. Ho van tornar a sentir, sisplau?
0: És un so de...
5: Què?
0: És d'intel·ligència artificial.
2: No sona de ritual de seducció en una llengua escandinava?
0: Podria ser, per exemple. El pròxim partit a casa de Champions...
1: No m'ha passat mai, Toni, vull dir, no sé...
4: No et sabria ser.
0: Cadascú té les seves fílies i fòbies. Insisteixo, el pròxim partit de Champions a casa és... a l'Spotify Camp Nou, Barça-Arsenal, el pròxim partit a casa. Ara hi ha dues jornades fora, i el pròxim a casa és l'11 de novembre, dimecres 11 de novembre, Barça-Arsenal, a 3:15 de la tarda, a l'Spotify Camp Nou. Per tant, com deies, com a mínim, el pròxim partit a casa s'intentarà potenciar que hi hagi una gran entrada a l'Spotify Camp Nou, 11 de novembre, Barça-Arsenal, a 3:15 de la tarda. I ja tenim per aquí la Laia Cervelló, que ha vingut rapidíssima, del Johan Cruyff. Hola, Laia.
6: Sí, tu fas tu furis, he vingut. Respira.
0: Ara ara dèiem que poc canvien avui perquè demà és festiu, però que el Barça ha complert tot i les baixes, no?
6: Sí, sí, ha complert. Jo crec que era esperat per la inèrcia que té aquest projecte guanyador amb Champions, perquè del que venen la temporada passada. Sí que és cert que cal reajustar una mica defensivament l'equip. I sí que és cert que tampoc es poden treure moltes conclusions d'aquest partit, perquè al final venien amb un 11 de circumstàncies, amb només una jugadora del primer equip de camp a la banqueta, per tant, pocs canvis per...
0: Torrejón, no era l'única?
6: Sí, sí, Marta Torrejón. Per tant, Pere Romeu, que tampoc tenia moltes alternatives. Jo crec que era un partit per sobreviure, intentar fer el millor possible i fer com una mena de declaració del que vol fer aquesta Champions, però que tampoc en podem treure moltes conclusions.
0: Val. Perfecte, doncs estem pendents de la Clara Rodergas a veure si hi ha alguna reacció a l'estadi Johan Cruyff. Fem una petita pausa i ara ja sí ens centrem en la jornada de futbol internacional, en la ressaca encara, està durant, la del derbi madrileny, és una d'aquelles ressaques llargues. Avui també han passat coses, I trucarem un moment al Brasil per saber si Ancelotti té previst fer jugar Rafinha de nou o no. Veient el seu rendiment, podria ser una opció en aquests amistosos. Ara tornem.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
14: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
15: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
14: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
16: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
14: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
17: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
14: I tu? Ets un d'ells?
18: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
19: RAC1 Podcast.
18: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
20: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
21: 60.332, 60332.
20: Sèrie
21: 2002.
20: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Mobilitat sostenible, a 10 minuts de Barcelona. Sé que demà hi ha un Xavi contra Klopp, ara en parlarem, jo crec que és un partit prou interessant, no? Veure el debut de Xavi amb la selecció dels Països Baixos.
1: Home, amb Països Baixos, Alemanya sempre és interessant.
0: Sí. Però abans m'agradaria parlar de Rafinha i dels amistosos que tindrà amb el Brasil. El primer és divendres a les 12 del migdia a Queensland Country Bank, al Queensland Country Bank, l'estadi es diu així, a la població de Townsville, que això està més amunt de Sydney, anant cap a Darwin. Heu anat mai a Austràlia o no?
2: No, però tinc una amiga australiana i més o menys.
0: Va, a la costa nord-est està. Aquest
3: a la vora de la Gran Barrera de Corall.
0: Sí, hi ha una Austràlia-Brasil a les 12 del migdia.
3: A prop.
0: És una cosa a prop. És, realment, m'agradaria trucar ara al Pau Ramírez, el corresponsal de RAC1 al Brasil, per saber exactament per què han hagut d'anar a l'altra punta del món. Vull dir, o paguen molts calés o no s'entén.
4: A més, són dos partits, no?
0: Són dos a Austràlia i una a l'Índia.
4: Sí,
0: és molt bèstia. Creieu que Ancelotti s'atrevirà a posar-lo de nou o no, a Rafinha?
1: La Joao Pedro, no sé si el té convocat.
4: Sí,
1: clar, igual posar Joao Pedro, no? Però
2: jo aprofitaria l'embranzida.
1: No t'estranyi que algú ho provi, no? És a dir, és molt de seleccionador de, escolta, mira, m'aprofito d'aquest moviment que ha fet el típic entrenador del club i vinga cap a dintre.
4: Mentre no torni lesionat, que és Rafinha s'ha lesionat les dues últimes vegades que ha anat en Brasil, al març i al Mundial, que posin on vulguin.
5: Mala pinta per això,
2: perquè a la banqueta,
1: a la banqueta esquerra està bé.
3: La Laia està cridant aquest mala pinta i ja està.
5: Mala pinta, vull dir que heu vist els quilòmetres que ha de fer aquesta persona, quantes hores de vol, i després dos amistosos contra Austràlia. Que, no sé, és que aquesta tura de seleccions de Brasil no té cap tipus de sentit.
0: No, a Sud-amèrica no, perquè no tenen competició oficial i han de jugar molts amistosos. Bé, al Brasil hi ha a São Paulo el corresponsal de RAC1, Pau Ramírez. Hola, Pau!
6: Què tal, Aleix? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
6: Molt bé, molt bona nit.
0: Quina hora tens tu aquí?
6: Ara sóc 6:15 de la tarda.
0: Perfecte. Bona hora, per entrar, t'ho diràs. Escolta, què s'ha dit al Brasil?
3: Amb la caipirinha, hora de la caipirinha.
0: Estan flipant o no aquí al Brasil? Què s'ha dit del rendiment espectacular de Rafinha aquestes últimes setmanes?
6: No, la premsa l'està elogiant molt, s'ha dit que està imparable, recorda els números que té l'inici més golejador de la història del Barça, vull dir, s'estan desfent analogis a cap a Rafinha. El que passa és que, tot i això, crec que segueix sent un jugador que no té el prestigi o no té, diguem, el màrqueting o la publicitat que tenen altres, no? Jo crec que, per exemple, vivint aquí, és a dir, es parla, crec que més del que li passa a Vinícius o de la seva vida privada o dels problemes que pugui tenir amb la seva nòvia que no del rendiment de Rafinha, que segueix estant, no té el màrqueting que tenen altres jugadors. Per tant, jo crec que segueix sent, diguem, està en un segon esglaó encara. No se'l veu aquí com la gran figura que pot tenir la CLSAO en aquest nou cicle.
0: Val. I ara ho comentàvem aquí. Tu creus que s'atrevirà Ancelotti a provar-lo de nou, veient el rendiment que està tenint?
6: Doncs, clar, està a Austràlia i llavors, diguem, no hi ha tanta premsa com quan juga aquí al Brasil o partits aquí a Sud-amèrica. Pel que se sap, dels entrenaments que ha fet fins ara Ancelotti, sortirà Rafinha de nou juntament amb Pedro. Pedro és el davanter centre titular del Flamengo, és un jugador que anava per figura total, el que passa és que inclús es deia que el Barça i el Madrid anaven al darrere, i llavors es va trencar el genoll, va provar sobre Europa, no li va anar bé, i ara des que ha tornat al Flamengo té uns números realment espectaculars, és un davanter molt bo, i pel que se sap està provant amb ells dos de nou, és una tàctica. Es diu que Brasil, a part de jugar contra dos equips teòricament inferiors, un dels motius és que pot sortir Ancelotti amb un 11, diguem, molt més ofensiu i agradar tornar, diguem, a conquistar una mica a l'afició, i es diu que sortirà amb quatre, no? Amb Estevao per una banda, Vinícius per l'altra i Rafinha i Pedro al centre de l'atac.
0: Va, per tant que sí, que aprofitarà aquest rendiment.
3: Ja defensarà algú altre.
0: Serà amistosos.
3: El partit no passa res, però...
0: Val, i no sé, tu aquí al Brasil, si ho saps, per què han anat a l'altra punta del món? És per calent?

0: És tot això d'anar a jugar a Austràlia i a l'Índia?
1: Aviam, hi ha diversos motius. Els calés, evidentment, són un dels motius. El Brasil, malgrat el mal moment que passi la seva selecció, segueix tenint un caixer i una marca mundial. L'altre és que, des que s'ha començat a jugar a Europa la Nations League i aquests partits, els costa molt més a les seleccions sud-americanes enfrontar-se a equips europeus. A Àfrica em sembla que també tenen partits classificatoris, per tant, també queden descartats. El Brasil descarta, perquè ja juguen moltes vegades els rivals sud-americans, amb la qual cosa només queden Àsia i Oceania. També, ja ho va dir un dels altres motius, ho va dir Rodrigo Caetano, que és el director de seleccions, que es voldria en aquest nou cicle enfrontar-se a diversos estils, a dir, estils més diferents, és a dir, no... Bueno, això és el tòpic, no? No la típica selecció sud-americana, no la típica selecció africana. Volen, bueno, doncs, obrir doncs, nous rivals amb nous plantejaments per tenir més opcions quan juguin, i també doncs, bàsicament perquè han pagat, i ja està. I a més, volíem dos... Degut a l'eliminació del Mundial, el que es volia era dos rivals teòricament més febles, per això que deia ara, per intentar doncs, tornar amb una golejada i que animar una mica l'afició. Potser no tant contra Austràlia, que el Brasil evidentment surt com a favorit, però sí sobretot amb la Índia, que és un rival que, bueno, amb el qual no s'ha enfrontat mai i que caurà una golejada d'escàndol.
0: Perquè l'horari en el que juguen us cau bé aquí al Brasil per poder veure la Canarinha i que torni a il·lusionar o no?
1: Crec que és a les 7 del matí.
0: Clar,
1: a les 7 del matí, hora de Brasília. Clar, sí.
0: Per això t'ho deia, perquè és a les 12 del migdia, hora catalana, de divendres. O sigui, restes 4 o 5 hores, te'n vas a les 7 del matí.
1: 5 hores, sí.
2: Ai, un altre dia els fem un scout i els trobem algun rival assequible que no estigui a l'altra punta del món, sí, també. Vull dir que,
0: sí, és veritat que
2: podem il·lusionar la Canarinha amb un altre equip.
0: Hi ha aquests condicionants.
1: El que passa... Lo de la punta, és veritat que des d'Europa, si tu busques anar, per exemple, a Austràlia, són moltes hores... Hi ha molts convocats, crec que són 11, a més Ancelotti, que surten des del Brasil. Hi ha un vol directe des de Santiago de Chile que arriba fins a Sydney, són unes 14 hores i mitja. Llavors, diguem, escurses una mica. Aviam, no deixa de ser un vol molt llarg, que a més has d'anar des del Brasil fins a Santiago, que són unes 5 hores, però vull dir que no són les... He dit abans que algun jugador ha tardat 40 hores, i llavors s'escurça una mica.
3: Que me sota que el Pau ja és més brasiler que català, i les distàncies ja és això de...
4: Home, 14 tot el que són, ja. Per mi, tot el que són més de 8 hores de vol és una cosa
0: una tortura,
4: terrible.
0: Una tortura.
4: O sigui...
5: Això, Marcos Llorente, els terraplanistes no deuen estar entenent el Pau que està explicant. No sé, més curt,
0: gens ni mica, absolutament. Molt bé, Pau, gaudeix aquests amistosos, a veure com ho fa Rafinha. Una abraçada forta, obrigado.
1: Molt bé, gràcies, una abraçada a tots.
0: Gràcies, adéu-siau. Volies alguna cosa?
5: No. Bueno, que és impresentable.
0: És impresentable.
5: Vull dir, que he entès tot... Vull dir, va estar bé sentir el Pau perquè t'aporta les raons i el punt de vista que tenen des d'allà, però el poden fer a Europa, aquest amistós, per exemple, també. Vull dir, tenint en compte que hi ha un gruix important...
0: Ah, que Austràlia vingui fins a Europa,
5: sí,
0: vols dir, clar.
5: Sí, que Austràlia vingués aquí, o que, vaja, en
4: sí,
5: general...
4: Sí, la majoria jugant aquí.
5: Futbol,
2: entenem quin és, no?, la motivació, bàsicament, econòmica. Sí, te'n vas cap allà i llavors li trobes les gràcies haver d'anar allà, no? Però mira, seran rivals una mica assequibles, que podem golejar i animar una mica la gent, però bàsicament te'n vas cap allà per calés.
3: I sobretot el de la Índia, perquè aquí hi ha molt com aquella idea de que la Índia no agrada el futbol, és mentida. La Índia estan bojos pel futbol, simplement que agrada molt més el críquet o l'hoquei herba, però estan molt bojos pel futbol, simplement que no aconsegueixen treure una bona selecció. De fet, recordant que quan l'Argentina hi va anar-hi, o Inter Miami va anar-hi a la Índia, a Bangladesh l'any passat, alguns partits es van poder fer entrenaments perquè la gent saltava el terreny de joc i el caos era màxim. I, de fet, quan hi ha els mundials, a llocs com la Índia, per defecte la gent assumeix que és o d'Argentina o de Brasil, perquè no els iran amb europeus per una qüestió de colonialisme, i hi ha baralles als carrers de ciutats de la Índia entre els que animen a Argentina i Brasil. Per tant, serà una bogeria, els esperaran, i a mi em fa més patir-lo tot això de la Índia que Austràlia, perquè Austràlia l'hi estarà ben preparada, estarà ben organitzat. El caos que es poden trobar a la Índia pot ser increïble per la mateixa passió que encara desperta allà.
4: A Calcuta és el partit.
3: Això, no sé. Si es fa mal a l'ungla a Austràlia i ha de tornar abans, Rafinha, i saltar-se aquesta etapa...
0: Ja seria una bona notícia, sí.
4: Això
0: era l'excusa per demanar-vos l'opinió sobre el rendiment de Rafinha d'aquest inici de temporada, no? Saber com està en Brasil, si el farà servir de nou o no. I, a més, el Roger ha fet un petit informe amb dues persones que han coincidit en un vestidor amb Rafinha per valorar què els està semblant el que està fent el brasiler en aquest inici de temporada amb el Barça. Qui són? A qui has trucat, Saperes, i què t'han dit de Rafinha?
2: Doncs mira, són Josep Peseiro, que és tècnic portuguès, que va dirigir Rafinha a l'Sporting de Portugal quan fa el salt a Europa el 2018, i Quico Casilla, que va ser company d'equip al Leeds just abans d'aterrar ja al Barça. D'entrada, deixa'm dir-te que ni l'un el va fer jugar mai de nou, l'entrenador Josep Peseiro, i l'altre, el porter, Quico Casilla, no el va veure mai jugar com a punta al Leeds. Potser per això Peseiro admet que l'ha sorprès veure'l a Rafinha en aquesta posició.
6: Per mi és sorpresa. No, clar que nunca he pensado que podia ser això. Ara, mira, tampoco pensava como 9, mas mira, como lateral, una equipa de ataque podía hacerlo. Un medio centro, un 10, un 8, un jugador de banda, quer como ala, quer como lateral, podía hacerlo, porque tiene capacidad para hacer eso. Ahora, como delantero no lo vi, la verdad que está haciendo muy bien.
2: Doncs vaja, creu que podria jugar en pràcticament totes les posicions, però ell no se l'havia imaginat mai jugant en aquesta posició de nou. El Quico Casilla, en canvi, no l'ha sorprès tant, i raona el per què.
7: No, perquè sé com treballa, sé el que pot donar l'equip i sé el compromís que té. I al final, i després, a part de tot això, doncs té molt, molt de gol. El que passa és que al final, quan no jugues completament de nou, és més difícil, no? Però quan t'han donat ara l'oportunitat de jugar de nou, doncs estàs demostrant que tens molt de gol com està fent.
2: A la transmissió de RAC1 contra el Sevilla, el Pou deia que el sorprenia com Rafinha ha assimilat alguns moviments de nou quan ell no ho havia estat mai. A Peseiro i també a Quico Casilla els ha cridat l'atenció precisament això.
6: Jugar entre centrales, jugar con menos espacio, con menos tiempo, y jugando de espaldas muchas veces, como tiene capacidad para un jugador que ha jugado siempre de frente para la línea defensiva, de frente, de cara a cara, y ahora está muchos momentos jugando de espaldas. Y tiene movimientos y circulares, y buscando la profundidad, y abriendo para recibir el balón, y uno contra uno, y pasa y va. Creo que es una sorpresa, fruto de la capacidad que tiene, del potencial que tiene, i el entrenador que ha dit que pot fer això.
7: Sobretot moviments, no? Per exemple, ahir un dels... Com aguanta el passe, per exemple, ahir de Lamine per no trencar el fora de joc, crec que l'últim gol, el que fa el hat-trick, està en un moment, ja et dic, tot això també acompanyat de com està l'equip, que crec que està molt, molt bé, pues fa que tinguin molta més facilitat. Però sí, jo crec que està fent moviments de davanter pur, que sembla que ha estat jugant tota la seva vida, però crec que és la primera vegada que juga, no?, com a nou.
2: I a tots dos els hem demanat la clau per entendre com pot ser que Rafinha sigui capaç de rendir en diferents posicions i fer-ho també, sobretot, a aquest nivell. Peseiro i Casilla.
6: Humildad, que gusta de entrenar mucho, mucho, que le gusta aprender, y le gusta, y dice, no hay muchos jugadores que he tenido en mi vida que após entrenamiento quieren hacer chuto, quieren hacer algo más. Me recuerda él y Bruno Fernández. Cuando estuve en Sporting con él, los dos querían estar más 20 minutos, 30 minutos. Me peleaba porque es importante descansar o no estar haciendo un esfuerzo que le podían lesionar. Y se quedaba y quería. Y siempre. Eso quiere decir que vive la vida de profesional con una alegría. Disfruta de la profesión.
7: Sobre todo el compromiso que tiene con el equipo. Jo, al final, he sigut company d'ell, he estat al Leeds i sé del compromís que té dins de l'equip. És molt jugador de sacrifici, d'ajudar i sobretot això, per estar sempre per l'equip i pel company, no? I crec que ho estem veient, no? Com s'ha fet com un dels capitans, com tothom li té molt de respecte, com tothom l'admira i crec que això doncs, no t'ho fas perquè sí, sinó t'ho fas amb exemple, amb com demostra i sobretot com ajuda tot l'equip.
2: I per rematar-ho, Peseiro afegeix un factor que creu ajuda a explicar l'espectacular rendiment de Rafinha.
6: La connexió que un jugador de sostiene con el equipo. La verdad es que Barça y él están conectados. Muitas vezes tem jogadores muito bons que não conectam com a cultura do clube, que não se conectam com a cultura dos simpatizantes, não se conecta com os fãs, não se conecta com a história. E a verdade, ele se sente bem porque está conectado. Está a simbiose dele com o grupo que tem com o treinador e com o Barça é total.
2: És una bona manera de definir la relació que té ara mateix Rafinha amb el Barça i amb l'equip. Aquesta simbiosi que deia Josep Peseiro amb el club, tots dos, tant el tècnic com Kiko Casilla, creuen que si l'equip acompanya pot mantenir aquest ritme golejador i arribar als 40-50 gols aquesta temporada.
0: Seria una barbaritat. És que els números que està tenint, saps, són increïbles, no?
2: Sí.
0: Per recordar-los ràpidament, per si algú
2: sí,
0: se'ls
2: ha perdut. Sí, és que porta 14 gols en 8 partits, 7 a la Lliga i en porta una a la Lliga de Campions. Perquè ens fem una idea, està a 8 dels que va fer en les dues primeres temporades a Portugal amb el Vitória de Setúbal, en va fer 22. N'ha fet 5 més ja que en les dues temporades que va jugar a l'Sporting de Portugal, 9 en 41 partits. N'ha fet 5 més dels que va marcar en dues temporades a l'Estat René, 8 en 36 partits. I també 3 menys dels que va fer al Leeds en dues temporades, 17 en 67 partits. I acabo també amb 3 referències, Mbappé, 8 gols, 7 a la Lliga, 1 a la Champions, Haaland, 7 gols, 5 a la Premier, 2 a la Champions, Kane, 6 gols, 3 a la Bundesliga, 2 a la Copa, 1 a la Champions.
0: 14 a Rafinha, porta, gols.
4: No, és una barbaritat. És que el fet que no hagi necessitat cap tipus d'adaptació per estar en una nova posició amb la qual no havia estat mai, amb el Barça, que és l'enèsima vegada que el canvien de posició també a l'equip, a mi em sembla que... Els motius pels quals estem veient un Rafinha que està triomfant són els mateixos pels quals Mbappé no ha guanyat encara cap títol a nivell de clubs com una Champions, no? Que és el fet de que ell té una humilitat i una predisposició per estar pel que a l'equip li faci falta que altres jugadors estem veient que no tenen.
3: És molt important el que diu la Laia, que perquè aquestes xifres que són un escàndol, quan no és un equip que per sobre de tot prioritza el col·lectiu. I tu el veus que s'ofereix, que fa per moltes oposicions, que fa assistències, que baixa a defensar i malgrat tot, marca. És a dir, no és un, no, amb aquest canvi del nou Rafinha no veus que sigui egoista i que ho vol tirar-ho tot i que demana fins i tot hi ha moments que diu, va, té, Lamine, tira el penal tu perquè així et puja de moral. És a dir, que si haguéssim vist que algú ha canviat allà dins i que s'ha convertit en la persona més egoista del món i que vol xutar-ho tot i que, només, i que no baixa a defensar, però no, és que segueixen el Rafinha de sempre, posa un nou Rafinha. Això ho fa encara més increïble. I hi ha una cosa molt bonica que és que l'era de la intel·ligència artificial, del big data, de les dades, això, el futbol segueix reescrivint-se i generant sorpreses. I de sobte, un futbolista que ningú havia pogut imaginar que seria aquest golejador, passa. I això trenca tota lògica. És a dir, segurament tots els informes que s'han fet des de que va sortir de la Bahia a Brasil, doncs deien, doncs bona actitud, pot jugar en banda, pot jugar aquí, i ningú, o gairebé ningú, ha dit que té potencial per ser un nou de primer nivell. I segurament potser ni ell havia pensat en això. I de sobte, passa. I això és molt bonic, perquè al final, si tot és molt previsible, l'esport acaba sent com molt avorrit, no? I s'exploreixen aquests girs, i que jugadors que potser semblaven que havien perdut el tren i que mai serien top, top, top, ho són i es redescobreixen quan són veterans, a mi són les històries que més gaudeixen.
0: Per mi, el més bèstia de tot, suposo que ja estareu d'acord, és que ha fet el canvi més gran que jo recordo d'un futbolista. Sí. És a dir, de no tenir nivell i el 99% de periodistes i d'aficionats voler-lo vendre fa dos estius, a ser ara mateix el millor jugador del món. Jo no havia vist mai això.
8: Ja ha arribat al seu sostre. Mm. Quan va fer la Lliga l'any passat, no l'anterior, la primera de Flick, que tothom diu, bueno, és que és molt difícil que Rafinha...
0: Sí, 30 i pico gols i 20 assistències.
4: 34 gols.
8: Això, estava pensant en el que deia tant la Laia com el Toni, no recordava que és que fins i tot li va cedir un penal a la Lamine Yamal. Aquest detall també diu molt d'ell.
0: A Dejemi no, per això.
8: No,
4: perquè
0: anaven 4-2 i va dir, espera, que el Racing...
4: No, i perquè ens va explicar que se'ls repartien amb Lamine.
0: Va, clar, això va fer.
8: Però aquest... Bé, jo crec que sí que hi havia algú que s'ho imaginava, perquè l'estiu, com preguntaves pel tema Julián, doncs tant Diego com Flick el contemplaven com una opció, però et parlaven d'ell, et parlaven de Fermín, et parlaven de Deco,
0: Olmo,
8: et parlaven de Gordon i fins i tot de Dayemi, però clar, és que la irrupció en aquesta nova posició de Rafinha, jo crec que no se l'esperava ningú, ni el mateix Flick, ni el mateix Rafinha.
0: No, el mateix Rafinha ens ho va dir a l'entrevista, que ell tenia els dubtes també.
5: I a més que tampoc recordo una reconversió, no?, en una posició nova, un jugador de 29 anys, a més, d'aquest nivell, no? D'aquesta magnitud, d'un jugador que sempre ha jugat en una posició que el canvi és de cop i volta, en aquest cas per necessitat, i que tingui aquest rendiment tan espectacular en el món del futbol, és que no, ara, pensant-hi, no em venen posicions al camp. No.
0: Roberto va jugar lateral dret, lateral esquerra, sí, interior, però...
5: Però amb aquesta rotunditat, aquest resultat...
0: No, no és el mateix,
5: Puyol,
0: és que va començar, sí, de carriler, Rafinha. O sigui, Rafinha defensava com Balde o com Xavi Espart.
8: Per mi aquesta és la clau, que Rafinha sempre has tingut molt gol. És un futbolista que sempre pensava molt en l'àrea, però vivia molt lluny de l'àrea.
0: Molt lluny, clar, a la banda esquerra.
8: Clar, però és que ara, quan viu tan a prop o juga tan a prop de la porteria, i té, a part, ha estat menys exigit, tot i que ell és un tio que s'entrega en la pressió des del primer, que ho destaca molt Flick, que hi va des del minut 1 fins al final, que arrossega els seus companys, però també està molt més alliberat d'aquestes funcions... No està tan alliberat, però vull dir que no està tan exigit, no? No té tan recorregut la seva funció. Ell és el primer, però després, darrere hi ha molta més gent que també treballa. I això fa que estigui molt més fresc, segurament dintre de l'àrea, que quan té una rematada, doncs, tingui aquesta efectivitat que estem veient.
2: Però tot i això no ha perdut aquesta capacitat de sacrifici, d'anar a la pressió, i és el que l'empeny a tot l'equip, no?
4: Que això per
2: no...
4: com gesticula el camp, és que veus perfectament com ho marca i com fa que tothom vagi amb
2: però en aquest sentit, no, que pensar que tu et pots veure en la situació de nou i de marcar gols i de dir, ara jo em sento una mica alliberat i ara fer segons quines tasques. Sí. I en canvi el que ha fet és afegir, Mbappé, no? És afegir virtuts a les seves capacitats com a davanter, no? I hem passat de tenir un estiu de dir hòstia, el Barça necessita imperiosament fitxar el davanter o qui ha de ser el nou, si vindrà Julián o no, a pensar ara que si ve un nou, si serà capaç de treure-li el lloc a Rafinha. Mm. Perquè ara t'imagines que vingui algú, dius, però seria titular per davant d'aquest Rafinha?
0: Ara mateix no.
2: Ara mateix és difícil.
8: No, és que segurament ara hi ha altres prioritats. No?
4: És que ara ja les prioritats són unes altres.
2: Que t'hagi fet replantejar, sí, fins i tot això, no, és molt bèstia.
3: De fet, Gabriel Jesús ha entès que tindrà 10-15 minuts, que els està aprofitant molt bé, d'altra banda, sí, sí, però clar, ell arriba a l'equip més golejador del món, diu, i ara què haig de fer?
9: Ja ho havia assumit abans, em sembla.
2: No, i que ara podria descansar, que poden haver-hi baixes, i que el Barça ja fa bé cobrint aquesta posició.
0: M'apunta el...
8: Has d'anar a buscar un central abans que un davanter centre.
0: M'apunta el Ballera des de la redacció que Dembélé amb Luis Enrique podria ser un cas semblant. Va de la banda a davanter centre, sí, i explota, sí, i guanya una pilota d'or. A més, Dembélé és qui substitueix a Mbappé. Vull dir, sí, que Rafinha ha substituït a Lewandowski, no? Grans noms de nous europeus. Sí, podria ser un cas semblant, no?
3: Sí. Benzema una mica en el seu moment. Era molt de banda quan surt el Lió i acaba jugant molt pel mig quan se'n va Cristiano al Madrid. Però, o sigui, hi ha alguns jugadors que han fet la transició de banda al mig, sí, però el cas de Rafinha... Pel factor que dèiem a la taula, i no és només un tema de la posició, és un tema també de la valoració.
8: Sí, però el cas d'aquest del Ballera crec que és
3: paradigmàtic. Els cristianos, els Dembélés, els Benzemàs, sempre han estat ben valorats com a jugadors. Bueno, Dembélé d'aquella forma. Però el cas de Rafinha és que hi havia un moment que la gent deia que no valia, que havia de marxar. Llavors, clar, és suma de factors.
4: I amb Dembélé, també.
8: Dembélé pitat.
5: Però hi ha 30 anys...
4: Dembélé potser pitjor i tot.
5: Amb 30 anys, pràcticament, que li arriba aquest canvi, no? Vull dir, aquesta gran explosió, que ara fins i tot, no?, que ens explicava Pau, que al Brasil encara, clar, no se'l veuen, perquè no ha tingut aquesta trajectòria de jugador estrella des del primer moment com ha pogut tenir Vinícius, no? I que tampoc no se l'acaben de creure com a gran ídol, perquè, clar, és que no és normal aquesta explosió golejadora amb 30 anys canviant de posició.
9: També és veritat que aquí hi ha un punt que jo crec que és clau per entendre la fam també de Rafinha, és que sempre l'han tret de la seva posició. Sempre ha arribat un jugador que era millor i l'han acabat traient, menys de l'extrem esquerre. Jo crec que dins d'ell encara deu tenir aquesta sensació de m'he de guanyar el lloc. I m'he de guanyar el lloc, això vol dir que no dona res per sentat. I això es tradueix en pressions, encara és el primer jugador que defensa, però també és el primer que sap que en un equip on la meritocràcia és la que reina i on Flick es fixa molt en què fan els jugadors i en que ningú té el lloc assegurat, doncs Rafinha no és el típic jugador que es creurà, pel que li ha passat a la seva trajectòria, que té el lloc segur.
8: És claríssim per al tema de reivindicar-se cada vegada. És un futbolista que ha explotat tard i jo també estic amb la Laia, que té aquesta sensació de que m'he de reivindicar i he de demostrar-ho cada partit i que, de fet, cada estiu Rafinha ha estat no et diré que el volia vendre, però l'aparador hi ha estat.
3: El rumor hi ha estat. I li passa a Brasil, també. Aquest és un dels drames que té, que li passa a nivell de clubs, però li passa a Brasil, perquè ell deixa Brasil d'un equip de segona divisió menor, com és la Bahia, i per tant, molts jugadors, encara que, no sé, un Vini, que ho deixa molt jove, tu ja has jugat en Flamengo. Per tant, els grans lobbies de premsa brasilera, o sigui, la premsa que seria de Barça, Madrid, d'allà, Hi ha gent que et defensa, és a dir, ets un Endrick molt jove, la gent de Palmeiras et defensa, ets un Vinícius, la gent de la premsa carioca de Flamengo et defensa. T'han vist jugar, has debutat. Rafinha va marxar per la porta de Brasil, ningú sabia qui era. I li passa això de que Brasil és... Com? Molta gent era com, que hi ha un que està a Anglaterra i de sobte el descobrien al Barça i no se l'han acabat de creure. Llavors, aquest camí tan perifèric que ha fet... El porta el que deia la Laia, no? Aquesta sensació de m'haig de reivindicar sempre, ho haig d'aprofitar perquè és que el premi a la meva vida m'ha arribat ja en una edat veterana i per tant em penso deixar la vida en cada pilota, ja sigui amb la Barça o en Brasil, perquè ara és el moment de gaudir-ho.
10: És que abans estaves dient tu, Aleix, el tema de les reconversions al Barça, aquesta seria cap enrere, però una de molt exitosa i que crec que també va ser bastant bèstia és la de Mascherano, que va arribar com un mig centre... i acabar reconvertit a central, sent titular, formant la parella en Piqué i a vegades desplaçant a Puyol al lateral dret en algun partit.
0: Sí, sí, és un molt bon exemple també, no?, i guanyant-se el lloc. 11:37, hem de fer una pausa molt ràpida i ara... Sí, teniu ganes encara de seguir parlant del derbi madrileny o no? Va. Sí, sempre va bé, no?, treure un bol de crispetes.
4: Sí, perquè crispetes,
0: va bé, no, això? Va, perfecte. Doncs vinga, ara en parlarem una estona.
11: RAC 1. Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
12: Únic s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
14: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
15: Esto promete, Manu.
14: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
15: Huele a compra, Manu.
14: Huele, huele. Va. ¡Y palo! ¡24 horas!
15: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
14: Venga. Ocasión Plus.
11: Noticias, entrevistas, temas virales, podcast.
12: Todo tú trobarás a RAC1.

0: Sí, sí, torna la Mercè de RAC 105. D'aquí a res, d'aquí a 20 minuts ja serem dia 24, festiu a Barcelona, comença les festes de la Mercè. I divendres 25 de setembre, teniu un altre cop, com cada any, la cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Divendres 25, a partir de 8:45 del vespre, no us perdeu la Mercè de RAC 105, amb el suport de AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. Mira, mira com van les crispetes.
1: Ara, ara, bones, bones, bones, calentetes.
0: A veure... M'agrada molt aquesta sintonia, de veritat. Tant de bo la puguem mantenir molta estona.
1: També l'olor i tot, eh?
0: Sí, sí, sí. D'avui, res nou amb què degustar les crispetes blanques o què?
1: A veure, avui
0: sempre, sempre crispetes blanques, eh?
1: Sí,
0: de
1: sí,
0: color
1: sí.
0: No? Blanques,
1: no, no, no, blanques. Les blanques, les tradicionals. Sí, sí. Estaven pendents de les sancions del comitè de disciplina i les que pogués imposar els protagonistes del derbi. Finalment no ha entrat d'ofici en les declaracions de Mourinho, la destripada d'Ortizàries a la roda de premsa, i en canvi sí que ha sancionat amb un partit a Huizen per la seva expulsió en el penal de, que va cometre sobre Juliano Simeone, i també a un ajudant de Mourinho, Pedro Luis Ferreira, i l'entrenador de porters de l'Atlético de Madrid, Pablo Barcelone. A tots tres els ha caigut un partit. El central, per tant, es perdrà per sanció el proper dels blancs de la Lliga, que serà contra el Villarreal.
0: Sí, el 10 d'octubre. I... tu has mirat així per sobre. De Madrid Televisió, alguna cosa avui, a tres dies ja després del derbi?
1: Doncs en el que és el nostre programa ja de capçalera, que Real Madrid connecta, tenien avui tres objectius. Ortizàries, un dia més, encara dura la ressaca, com deies, del derbi madrileny, Javier Tebas i Juanma Castaño. Sobre Castaño i la seva disculpa per haver comparat Real Madrid Televisió amb el diari Gara, avui el conductor de l'espai, Álvaro de la Lama, li ha volgut enviar aquest missatge com a resposta al periodista de la COPE.
2: Nunca se debe pasar ese límite de compararnos con el diario Gara, con lo que ha sufrido este país en ese contexto. No me voy a meter ahí. No merece la pena. Pide perdón en su programa de radio. Vale ese perdón. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero inmediatamente después, mi impresión, mi opinión personal, tenía ganas de seguir clavándola. ¿Cómo? Nos llama mentirosos, nos llama manipuladores. ¿Mentirosos y manipuladores de qué? Si hay unas imágenes que demuestran lo que estamos argumentando jornada tras jornada en lo que respecta al sistema arbitral. Aquí no hay ningún tipo de cuestión personal. Lo digo porque en su caso parece que sí. Y yo me lo tomo de manera personal. A mí nadie me va a comparar con ningún grupo terrorista, ningún medio de comunicación que defiende o defendió en su día a un grupo terrorista. Y ahora hablo yo, Álvaro de la Lama. A mí nadie me va a comparar con eso.
0: Doncs... És que els hi ha anat, com anell, no? Com es diu, com anell al dedo, això. Els hi ha anat perfecte.
1: Doncs, com dic, la resposta...
0: Per fer-se les víctimes i encara victimitzar-se més.
1: A Juanma Castaño també li ha tocat el rebre, com dèiem, un dia més a Ortizàries, pels seus errors al derbi madrileny al Metropolitano, i relacionat amb això, avui han volgut fer l'exercici suposadament periodístic de comparar la diferència de tracte arbitral que reben Madrid i Barça.
3: Recuerden que de este penalti claro de Rodri a Danjuma, que debió además suponer la expulsión del jugador del Barcelona, vimos una repetición en el descanso. Díaz de Mera no lo señaló y Muñiz Ruiz no avisó desde el VAR. Pero en el derbi, Ortizàries señaló esta acción muy similar de Hausen y Trujillo Suárez, desde el VAR, le avisó de que además de penalti, era expulsión. ¿Ven la diferencia? Acciones similares como este penalti sobre Mbappé contra el Rayo no fue señalado ni por García Verdura ni por Pulido Santana en el VAR. Pero este de Rafinha en la misma acción ante el Elche, sí. O este manotazo dentro del área sobre Arda tampoco se señaló ni se revisó. Pero esta acción en la que no tocan a Lamín fue señalada como penalti en el Levante-Barcelona.
1: Doncs vaja, que al Barça no li xiulen res, que li xiulen tot al Real Madrid. També han posat especial èmfasi en la relació que tenen els àrbitres amb aquesta càmera que porten ara. Han anat traient algunes seqüències on suposadament hi ha una mena de companyerisme amb els jugadors del Barça i en canvi són molt més estrictes amb els jugadors del Real Madrid. I finalment l'Eix ha encarregat contra el president de la Lliga, Javier Tebas, per la seva afició a criticar el Madrid a les xarxes, però també per una piulada d'ahir de Luis Bengoetxea, cap de campanya de Florentino en les darreres eleccions. En aquesta piulada adjuntava una pàgina de la memòria econòmica del Barça i denunciava l'existència d'un préstec de 4,5 milions, de 4 milions i mig d'euros al Club Blaugrana, del Club Blaugrana a Javier Tebas, concretament a l'empresa Audiovisual New Age.
0: O sigui, se suposa que el Barça havia pagat 4,5 milions a aquesta empresa i que aquesta empresa hi surt el nom de Tebas.
1: Llavors aquí hi hauria la connivència i el perquè d'aquest viatge dels àrbitres a favor del Barça i no del Real Madrid. Des del club puntualitzen que és una societat creada pels clubs per gestionar els drets audiovisuals i que, fruit d'una discrepància amb Hisenda, aquests van haver de fer una aportació en forma de préstec. Ara, el que ha fet el Club Blaugrana és provisionar aquesta quantitat en els seus comptes, ja que és possible que no pugui recuperar aquesta quantitat.
0: Va, o sigui que molts més clubs han posat calés en aquesta empresa pel tema dels drets audiovisuals, no només el Barça.
1: Perquè hi va haver aquesta qüestió amb Hisenda, que els va reclamar una quantitat, els clubs van aportar els diners, com dic, en forma de préstec, que el Barça ha vist que potser no recuperarà aquesta quantitat i l'ha hagut de provisionar en els seus comptes, i per això hi apareix aquesta quantitat de en forma de préstec, aquesta empresa, en la qual hi figura, evidentment, Javier Tebas.
0: Va. Tenim una temporada que serà molt llarga, a més si el Madrid segueix perdent. M'ha agradat molt el que has fet avui al diari Ara, Toni, de Mourinho.
4: Gràcies.
0: Sí, que, bueno, ha repassat una mica la seva carrera, no? Des dels seus inicis, tot el que ha hagut de patir per ser entrenador, però després també la decadència, no?, que ha tingut en els últims anys, no?
4: Sí.
0: I a més ho has fet amb protagonistes que parlen una mica del personatge. Està molt bé, la veritat, el reportatge que has fet.
4: Potser és perquè em faig gran, però a vegades penses que per entendre el comportament de moltes persones hem d'anar a les fases de formació. I en el cas de Mourinho, crec que té bastant sentit, no? És una persona que suma moltes decepcions, molts traumes, que moltes burles, molt menys tingut, perquè ell era fill d'un bon jugador de futbol, el seu pare era un bon jugador, era porter, arriba a ser un cop internacional en Portugal, li para un penal a l'Eusebio, guanya una copa amb la Vitoria. Llavors, durant molts anys, ell intentava ser futbolista i era molt dolent. Llavors, és el fill del Fèlix, el fill d'aquell porter, el teu pare que és entrenador t'està endollant, i hi ha un moment que veu que no triomfarà, i ja quan és molt jove entra a un institut d'educació física a Lisboa, on coneix un filòsof que feia una classe de filosofia aplicada a l'esport que li canvia la vida. I aquest senyor li va dir una frase que era: qui només sap de futbol no sap res de futbol. Això li va dir aquest filòsof, i és una màxima que l'ha portat sempre a la pràctica, que és aplica sobretot la psicologia, aprèn a tractar les persones. I això no vol dir tractar-les bé, vol dir saber-les tractar. I a partir d'aquí comença a crear el seu propi mètode, que és anar esperant, i té un punt d'això de saber motivar, de saber enfadar. Llavors, com ha sabut d'alguna forma rodejar-se de gent que en sap molt de futbol, però ell també de saber jugar això. No? I en petits detalls, llavors, cito una entrevista, un documental, una petita peça documental que va fer la BBC molt interessant sobre el famós Chelsea.
0: John Terry, no?
4: Terry i companyia, que Terry explicava, i jo, capità del Chelsea, estava assegut a casa amb la meva família mirant-me una sèrie al sofà, i el Mourinho em deia, m'envia un missatge: què estàs fent? No? Estem mirant aquesta sèrie. Ah, jo també l'estic mirant. Aquest actor és molt bo. I començava a comentar la jugada, el tio, doncs clar, donar-li conversa perquè és Mourinho. I de sobte, Mourinho callava i no deia res. I deia, jo de sobte em començava a menjar el tarro de he dit alguna cosa que no toca. I començava a revisar els missatges, potser m'he equivocat, i l'endemà anava a l'entrenament, dic, com em mirarà, no? I un dia llavors em revia l'entrenament i m'abraçava, com està la criatura, pum, pum, l'endemà anava i em saludava. Llavors, jugava amb aquesta por amb els futbolistes, les bronques públiques, la primera experiència com a entrenador que la té el Benfica, on està només 3 mesos, perquè el Benfica, hi ha un moment en què el Benfica té una crisi molt bèstia, i el posen a ell, com perquè acaba d'aturar la temporada, i ell arriba i hi havia com jugadors molt estrelles que no feien res, hi havia un jugador internacional egipci que es veu que quan començava els entrenaments anava amb molta patxorra i va començar a cronometrar quan trigava a acordar-se les botes, i va veure que trigava 6 minuts a acordar-se les botes. I llavors, davant de tothom, li va dir: tu, saps quan trigues a acordar-te les botes? 6 minuts. Saps quants minuts jugaràs amb mi? 0. I així...
0: Això davant de la resta de companys.
4: Tothom, no? I com anava generant un clima de por, de motivació,
5: de
4: positiu, negatiu...
5: De reforç intermitent,
4: negatiu.
5: També.
4: Sí, una mica bully, una mica, no?
5: Això és un maltractador psicològic, un assetjador.
4: Correcte.
0: Si ell que va parlar de bullying a Vinícius, ell feia a vegades... no?
4: I això amb els seus. I el que és molt interessant és llavors com aplica també amb els altres.
0: Clar.
4: Llavors,
0: clar, això és el que hem vist nosaltres.
4: Però,
0: no? Que,
4: l'altre dia, quan va sortir amb la fotocòpia, crec que la reacció que hem tenit tots nosaltres és ens vam encarregar d'ell. Ens va semblar còmic.
0: Sí. En l'època en la que estem,
4: És a dir, és patètic, què fas? Val. Però si ell feia això amb un equip que triomfa, ens hauria tret de polleguera. O sigui, si ens sembla una mica còmic, és perquè està perdent. Però quan ella ha fet aquestes coses guanyant, se't fot a dins el cap. Llavors, ella el que està fent d'alguna forma és actuar dues formes, que és intento desequilibrar emocionalment els meus rivals, que es posin nerviosos, els porto un límit, tu has de mantenir la calma, si tu ets, no sé, al Barça, i estàs fent bé les coses, et comença a treure fotocòpies, coses, i si tu perds els nervis i flico un dia per als nervis, això pot afectar negativament, no? Tu has, o sigui, et pots intentar portar-te al límit, i l'altra és tàctica número 1 de populisme, i sobretot envio un missatge a la seva comunitat, que és genero una comunitat tancada en base de que tothom ens odia, tothom va en contra. I això, que des de fora ens pot semblar ridícul, però la comunitat a qui li envia el missatge més fanàtica normalment li ha funcionat, perquè aquesta és la clau, és que històricament li ha funcionat fins als darrers 10 anys.
6: Ara ja
4: no, perquè el futbol ha evolucionat, perquè ell també ja no és el mateix, ja el coneixen...
1: No, i el moment en el que tu tries per fer això, no, Toni? Perquè jo crec que quan tu estàs fent, o quan arriba de l'Inter, que ho fa com a guanyador, no? I de venir de guanyar un triplet és una cosa, però quan tu fa temps que no guanyes, no?
4: Clar,
1: deixes d'intimidar i de tenir aquesta aura que potser totes les teves estratègies tenen un efecte en el rival. Però quan vens de no guanyar...
4: Ja no arriba als jugadors, perquè els jugadors ja no... O sigui, els jugadors del Madrid, aquestes tàctiques no. Ja no li funcionaran, perquè ja veuen com una persona potser més gran, que ja ha passat la seva època, que ja no et salquera... Llavors, clar, ell està intentant utilitzar les tàctiques que li han funcionat durant molt de temps, però ja no arriben. Llavors, el risc és que acabi convertit en una mena de caricatura pública, tenint una fotocòpia, i que els jugadors se'l mengin, no? Llavors, la sensació ara mateix et diria és que no li funcionarà, com no li va funcionar Fenerbahçe, com no li va funcionar el Benfica, el segon per al Chelsea... A Roma aconsegueix un mínim resultat, és a dir, que la seva època ja ha passat, però hòstia, quan mires enrere, veus que moltes d'aquestes figures que les hem pogut combatejar com els dolents de la pel·lícula, arrosseguen molts traumes a vegades d'inicis de carreres, no? De dir, hòstia, d'intentar oblidar coses més... que van pensar, sí, que... I que van fer que sigui una persona sense ètica ni moral disposada a tot per guanyar.
1: Que té molta raó el Toni, perquè veient el documental de Netflix, que me l'he vist tot, el dels
0: val la pena,
1: tres
0: no?
1: capítols de Mourinho...
0: M'ha fet mandra, val la pena.
5: És que a mi em fa molta mandra.
1: Em fa mandra, però periodísticament pensar, mira tal, perquè alguna cosa en trobaràs, com a mínim és la seva versió. És molt mourinyista, jo crec que li falta un punt... Ell parla de l'èxit de la temporada de guanyar la Copa del Rei perquè havia acabat amb l'hegemonia del Barça. Coi, aquella temporada el Barça és campió d'Europa. És a dir, clar,
5: depèn
1: de com expliquis la història, però ho dic perquè sobre els seus inicis ell sempre va repetint durant tot el documental que el món del futbol no el considerava, sobretot el dels entrenadors, un d'ells. Jo no era un d'ells. I he hagut de lluitar molt i perquè ningú em considerava que pogués ser un entrenador. No? L'elit dels entrenadors no em veien com un home capaç d'arribar cap allà. I això, en tot el documental, queda molt clar.
5: Fins a quin punt forma part d'aquest victimisme que té ell sempre. No saps mai si és una visió totalment distorsionada o si és una cosa que realment va patir. Perquè com que amb tota la seva vida o el que hem vist d'ell és victimitzar-se tots contra mi, igual és una cosa que li funciona amb ell per motivar-se, però que no és veritat. És una mica com Don Quijote, no? Que es pensava que lluitava contra gegants i eren molt insolvent.
4: A l'inici va passar, eh? A l'inici va passar de que no el veien. Perquè era com... quan està el títol d'entrenador, qui li donarà un títol, una banqueta a ell, si no tenia experiència? O sigui, el pare el van dur ja de primer de preparador físic, crec que a l'Estrella d'Amadora, i després d'ajudar en el Vitoria Setúbal, que és el club de la família, i on tenia els contactes del pare. O sigui, primera, el pare li aconseguia aixecar el telèfon, meu fill no pot fer de tercer ajudant a Os Belenenses. Llavors, clar, la clau és com és anar formant, li canvia la vida el dia en què com ell domina molt l'anglès, i en Bobby Robson arriba per entrenar a Portugal, necessitem algú que parli bé anglès i conegui el lèxic, i ell es col·loca com a traductor. Llavors, clar, passa de ser ajudant a traductor,
0: i bé, el Barça
4: comença
0: després,
4: a formar-se, doncs, bé, Sporting, selecció portuguesa, Barça amb Robson, i es va movent fins que li arribarà la primera oportunitat, que és el Benfica, després de molts anys. Llavors, inicialment és cert que no el veien com un entrenador, i aquella primera experiència amb el Benfica no acaba del tot bé. Llavors, aquell moment del Porto és la gran reivindicació, i si és cert això, el pas que és cert que també que ell exagera molt això. Llavors, ell, per exemple, el que explicava sobre el futbol és... un dia va explicar... jo vaig entendre el cruel que és el futbol el dia que era una nit de Nadal i va sonar el telèfon fixa de casa perquè no hi havia mòbils i era el president d'un club, el meu pare estava fent d'entrenador a segona divisió i el president va dir estàs acomiadat. Llavors, clar, la nit de Nadal va ser Nadal més trist. Llavors, un periodista va creuar les dates i va dir, escolta, la trucada va ser un novembre, no va ser la nit de Nadal. O sigui, ell va existir la trucada i va ser un Nadal trist, però no va ser. Llavors, ell exagera, és a dir, és cert que el van menystenir a l'inici perquè no era considerat un d'ells, però segurament li ha ficat una miqueta.
0: Teatro del malo. Teatro del malo, com deia Mundo Deportivo a la portada.
7: A mi m'encanta, però que
6: és a dir, que surti reivindicant i fent aquest teatre que fa, que ja el veus passat i gaga una miqueta, perquè en cap moment s'ha parlat de futbol, i a mi això és el que m'encanta, perquè ell no parla de futbol ni que el matin. És a dir, ell, dominant aquesta escena de manipular, d'ara faig veure que sóc bo, ara faig veure que sóc dolent, va començar la temporada, tots diem, ostres, que tranquil està, ja el veurem ja. Res, mes de setembre i ja ha sortit el Mourinho i va conèixer. Res, o sigui, ha durat 7 jornades. I ha sortit amb els paperets, fent els seus shows, però ja li dissem totes les trampes i és ridícul. I té un problema molt greu, que és que davant té un tio que és de marbre. És a dir, té un tio que es diu Hansi Flick, que jo crec que no entrarà en cap moment en el seu terreny emocional.
0: No li dirà puto amo, eh?
6: Perquè ell és com una serp, saps? Que és un encantador de serps, que si t'atrapa estàs mort, i ell, vaja, tinc la sensació, veient des de fora, que Flick no caurà de quatre grapes en la seva
4: trampa.
6: Tinc
4: molta curiositat de saber com intentarà treure'l de polleguera, perquè la carta negreira ja no funciona. Què s'inventarà?
7: A Madrid no li compren tot el...
0: No t'ha relat, no.
7: Dels àrbitres, i que ja tornem a ser les víctimes, perquè també diagnostiquen que falta futbol.
6: Perquè falta...
7: Al Madrid li segueix faltant futbol, com li ha faltat els últims anys, que té menys resultats que Xavi Alonso, que està a 6 punts del Barça, i al Madrid ara li ve Sevilla-Villarreal,
0: a casa,
7: o Villarreal i Sevilla.
0: Villarreal i Sevilla a casa, sí.
7: Però després ve el Clàssic.
0: Sí.
7: Si...
0: I pel mig ja viatja a Roma i reben el Leipzig a la Champions, al
7: sí,
0: Bernabéu.
7: Sí, però que si el Clàssic surts a 9 punts...
0: O més? Sí.
4: El que diu el Ferran és molt interessant, perquè ara, a diferència del primer periple al Madrid, ara a Madrid hi ha oposició. I s'ha de les darreres eleccions. És a dir, hi ha un madridisme que hi ha o més jove o que ja està escarmentat, llavors hi ha una oposició. I el Mourinho ha aconseguit bons resultats quan ha tingut masses socials que anaven totes a una. O sigui, el Chelsea de Maraumich, clar, el Chelsea era un club que estava a segona, i de sobte, amb aquells calés, et pot guanyar lligues, doncs anaven tots a una. L'Inter, que no guanyava el Champions des dels anys 60, doncs anaven tots a una. El primer Madrid era, sisplau, salva'ns, que Guardiola ens està humiliant temporada sí, temporada també, salva'ns. Ara no. Ara hi ha una oposició, i com que va ser una carta electoral de Florentino, hi ha un madridisme actiu, militant, i que no veu, que anirà a l'atacar també i per atacar Florentino. I això és un escenari molt, molt sucós des de la distància.
0: Ara seguirem parlant una mica del derbi i d'altres qüestions, perquè avui hi ha hagut atenció als mitjans a Rozas, d'alguns jugadors de la selecció espanyola, i Marco Corella ha parlat a la cadena SER, i Rodri a la COPE. Demà, al Tu diràs, també tindrem una entrevista amb un jugador internacional espanyol del Barça, i Mundo Deportivo també, no? Alguna coseta feu demà?
7: Sí.
0: Te'n vas cap allà demà?
7: Demà al matí.
0: Quin professional.
7: A les 7 del matí.
0: Quin professional.
5: I estàs aquí.
0: Sí.
7: Professional.
0: No, ara et deixaré marxar...
7: Sí, segur.
0: D'aquí amb l'estona. Ara tornem.
7: I 57 ja comença a dir
8: que... Tu diràs, amb Aleix Pariser.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
11: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
12: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a alianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
13: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
14: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
15: RAC 5, 4,
16: 3, 2, 1...
15: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. A
16: Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
17: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Us hi esperem.
18: Mira, ja ve, recta final.
19: Mola de Déu.
16: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
20: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
21: Un autèntic bochorno.
17: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
16: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
17: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: La mitjanit. Fa una hora que s'ha acabat el partit de la Champions femenina al Johan Cruyff i ja s'han acabat les rodes de premsa, totes les valoracions. Per tant, deixeu-me tancar línies un moment amb la Clara Rodergues, que la tenim allà. Hola, Clara.
22: Hola, bona nit.
0: Bona nit de nou. Què s'ha dit després d'aquest 5-2 en l'estrena contra el París Futbol Club?
22: Doncs mira, breument, per començar, el nom que ens interessava més, Clàudia Pina, com està després d'aquestes imatges que l'hem vist plorant a la banqueta, demanant el canvi, etc. Missatge tranquil·litzador de Pere Romeu.
23: En principi està bé, pel que ens han dit doctors, pel que ens ha dit ella mateixa, en principi està bé. Veurem si cal fer-li proves o no. Demà, quan es llevi, tindrem més informació de si ha passat bona o mala nit, però ha marxat amb bones sensacions ella.
22: Genoll.
23: I una trepitjada i el turmell també.
22: Hòstia. Ha dit que sí. Dit,
0: ferides de guerra,
22: sí, ha fet el gest de sí i la trepitjada aquesta. Ha rebut per tot arreu Clàudia Pina, però per sort, com diu Pere Romeu, en principi està bé. Veurem si demà finalment se li fan proves o no. Més enllà d'això, un Pere Romeu que no estava content del tot. El Barça ha guanyat, ha debutat amb victòria, molt bé, sí, jugadores que han fet un bon partit, però el Barça també ha encaixat dos gols i ha dit Pere Romeu que no estava del tot satisfet.
23: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor, creo que deberíamos jugarlo con un pelín más de pausa.
22: Per tant, exigència de Pere Romeu, que això sí ha dit que no li preocupa el fet que hagin encaixat dos gols avui. I per últim, Caroline, la davantera que avui ha fet el seu primer gol amb el Barça, reivindicant també una mica el seu paper.
24: Creo que lo más importante es cómo también todo el equipo, el staff, también ayuda con eso, porque no es fácil, no es. Yo estaba viendo de todo, la gente diciendo muchas cosas, pero tampoco me conoces, tampoco ves cómo trabajo duro también. Y todavía no tengo que enfocar en eso, porque no sabes el proceso, ¿sabes? Y quien entiende de fútbol puede ver que soy buena, que puedo ayudar, más también que necesito tiempo, como toda la gente, soy humana, ¿sabes?
22: Parlant també d'aquesta adaptació que està vivint, diu que cada dia va més, però contenta. Caroline, el Barça, que jugarà dissabte a 4:45 partit de Lliga a Logroño. I la setmana que ve, dimecres, la Roma, la Champions allà, i diumenge, el Clàssic al Camp Nou.
0: Wow, déu-n'hi-do el calendari, clar. És Roma dimecres vinent i diumenge, dia 4 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Spotify Camp Nou, aquest Clàssic amb el Madrid de la Lliga F. Dimecres que ve més Champions a RAC+1. Gràcies, Clara.
22: Bona nit.
0: Adéu-siau, tanquem línies ja amb l'estadi Johan Cruyff. De les entrevistes d'avui a les ràdios espanyoles. A veure, Marta, s'està pendent de Cucurella.
25: Ens quedem sobretot amb la reflexió que fa sobre aquesta dada que ha circulat tant aquests dies, que explica que el Madrid és l'equip de la Lliga que menys corre de mitjana en els 7 partits que portem fins ara, amb 83,46 quilòmetres recorreguts per partit. El que més corre, recordem-ho, és l'Elx, amb 105,61, i el Barça és el segon que més corre, amb 104,64 quilòmetres recorreguts. A Cucurella l'ha sorprès que hagi circulat tant aquesta dada i creu que se'n parla perquè els resultats no els han acompanyat. Són declaracions a la SER.
26: La verdad que me ha sorprendido, porque yo
1: una cosa te podría decir que a lo mejor no, o por ejemplo tener posesión y tal, largas, te puede decir que no, pero de correr, yo creo que corremos mucho. Pero no sé, al final pues los datos están ahí, al final también te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría de que corremos poco, dirían corren muy poco pero son muy efectivos o alguna otra titular. Pues bueno, al final pues habrá que mejorarlo, habrá que ganar los partidos y no salvar a eso, pero bueno, al final pues los datos también va bien para mejorar, para trabajarlos y para saber que quizás pues hay que quedar un poquito más o acabar de mejorar en cosas.
0: Bah, bon dribbling. Bon dribbling. Si hubiéramos ganado, lo de los kilómetros no lo miraríais tanto. Bon
2: sí,
0: dribbling.
2: Però sí. Hi ha un petit problema, que no han ganado.
25: Bàsicament. Aleshores, és una hipòtesi que no cal ni plantejar-se. Les coses són així.
2: És més. Igual has perdido porque no has corrido.
0: Aquesta està.
25: Perquè la Min deia allò de córrer.
2: Correcte.
25: A la prèvia del Feyenoord, sí. Doncs mira, en aquest cas té...
2: Et passen per sobre, si no.
25: Tindria raó.
0: Ell ha intentat fer un bon dribbling i potser els madridistes li compren, però és veritat. El problema és que no s'ha guanyat. I de Rodri, no has estat tu pendent, saperes?
3: Sí, no ho diries mai, ha parlat de...
0: La pilota d'or.
3: La pilota d'or. D'entrada, valorant, Rodri, la campanya que està fent el Barça com a club a favor de Lamine Yamal.
4: Es completamente lícito. Ellos piensan que es el que lo merece y me parece bien. Yo tengo la sensación de que hay muchos jugadores que lo merecen. Creo que en ese equipo tanto Pau como muchos otros estuvieron a un nivel impresionante. Pero bueno, al final cada club hace campaña lo que quiere y ya está.
3: Rodri ha dit també en aquesta entrevista que vol que guanyi la pilota d'or un futbolista espanyol, però qui?
4: Cada uno ha hecho... Te podría decir uno a uno.
6: ¿Te das cuenta que lo que a ti te cuesta tanto Mbappé y Lamine lo hacen sin ningún tipo de problema en las últimas entrevistas?
4: Bueno, porque lo creerán, no lo sé. A lo mejor es por ese convencimiento que tienen de que realmente creen que es para ellos. Yo creo que de mis compañeros todos tienen argumentos. O Fabián, el que más ha ganado. Cubarsí con 19 años lo que ha hecho. Ferran ha marcado el gol. Yo me han elegido MVP. Lamine es espectacular. O sea, ¿no te parece que todos
6: sí.
4: tienen argumentos? Pero sí. Bueno, hay que decantarse por uno. Menos mal que no me toca a mí votar.
0: No, vale, no, no, vale. No, Ferran no. No, no. Em sap molt de greu, no li vull cap mal, però pel gol aquell no pot optar a la pilota.
7: No, ja està a la llista per al gol.
0: Val, però ja està a la llista, 29è, si vols.
2: Però abans hauria d'anar a Oyarzabal,
0: 25è,
2: clar. Posats al paper davanter de la selecció espanyola.
0: No li vull cap mal, me n'alegro molt que faci gols amb el PSG, menys quan jugui contra el Barça, però escolta'm, no fotem ja, no? Una cosa és Fabián, que ha guanyat Champions i Mundial. Però
25: és que tampoc Fabián, em sembla.
0: Bueno, però ha guanyat títols, mira. Sí, però, si vols, posa-la allà sisè.
25: Però ja té els títols.
19: Sí, la idea és aquesta, o sigui, l'any que Alemanya guanya el Mundial de Brasil, que va ser Gotze, no?
0: Gotze, sí. A la
19: Gotze no mereixia la pilota d'or per fer el gol que donava el Mundial.
0: Ara, val, estem d'acord.
19: Bon jugador, val, però no mereixia. Ferran era sorprenent aquesta Espanya, va fer un gol, fantàstic, podem ficar a la llista del 40-50, però calma.
0: Ara, Rodri, bé, és el discurs que ha de fer, no? Vull dir... elegant, com a capità d'Espanya.
25: Entre línies se l'entén perfectament.
0: Sí, vull dir, va...
3: Home, que ell és...
0: He arribat al Barça i aposten per Lamine, ho entenc, tot i que jo sóc l'MVP del Mundial, no?
7: Sí, però...
0: Ho fa bé.
7: Estem parlant d'un premi que és per la temporada anterior. O sigui, per aquesta no. Que tothom, ja sé que tots estan fent ara la campanya, que demà és l'últim dia per votar o demà passat.
0: Dilluns, no? Dilluns s'acaba el 28.
7: Sí, exacte, el 28, sí. Que, bueno, que el partit de dissabte serà l'últim...
0: Que compta, sí.
7: Abans, però realment el que es valora el premi és la temporada anterior.
0: Què vols dir, que al City li hauria de fer una campanya a Rodri?
7: No, però vull dir que el Barça fa el seu jugador la temporada anterior... És la minyama.
25: És la min. Sí, sí.
0: Va. Alguna cosa més?
3: Encara sobre la pilota d'or. Creu que és injust que no hi siguin Pedri i Rafinha, i sobre el brasiler al·lucina amb la seva capacitat de millora.
4: Yo me acuerdo que le decía, oye, pero tú no jugabas en el Leeds a perna cambiada y te metías por dentro y tal, y de vez en cuando metías algún gol, pero... Y ahora de nueve yo flipando. De hecho, el otro día le pregunté, digo, ¿te gusta jugar de nueve, los movimientos y tal? Y dice, no me gustaba y ahora... Me está encantando, tal. Entonces, bueno, parece un jugador que... Habla un poco de esos jugadores que tienen capacidad de crecer, ¿no? De que quizás al principio no tienen ese nivel y son capaces de llegar a ese nivel con el tiempo. Y es brutal. A mí es el jugador que más me ha sorprendido.
6: Y de los entrenadores que sacan lo mejor de los jugadores.
4: También sí, habla de...
6: Claro, de Flick, también.
4: De Hansi. Claro. Lo que ha sido capaz de cambiar.
3: I finalment un parell de detalls sobre l'elecció que va fer aquest estiu, decidint entre Barça i Madrid. Com ja ha repetit en més d'una ocasió, la decisió va ser exclusivament esportiva perquè creia que encaixaria millor al Camp Nou, però deixant clar que el Madrid ho va intentar tot per fitxar-lo.
4: Pero bueno, yo desde mi posición tengo que decir que, joder, que el Madrid mostró un interés desde el primer momento, que tuvieron un comportamiento ejemplar y que, joder, las propuestas fueron, bueno, de ir a por el jugador. O sea, eso quiero también dejarlo claro.
6: O sea, que fue 100%.
4: No, hombre, no sé lo que es ir a 100%, pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con todo un poco lo que tenían y mostrando el interés, cosa que yo agradezco porque, bueno, hablé con partes de ellos y ya está.
3: Ha admès que va mantenir una conversa interessant amb Mourinho durant tot aquest procés i li han preguntat si va parlar també amb Florentino.
4: No, eso me lo voy a reservar para mí. Hablé con gente de allí que me trasladó el entusiasmo, las ganas que tenían de que fuera para allá. Y bueno, eso también hizo que mi decisión fuera más complicada, está claro.
3: Ha dit en tot cas que va ser un estiu intens on quasi no va poder desconnectar i on algú proper li anava donant algun toc d'atenció perquè sovint el veia massa pensatiu.
5: Què volies dir?
2: Que encara és més humiliant tot plegat, des del punt de vista...
8: No, és que és curiós, perquè home, si Mourinho va dir que no, que havia desistit, perquè sí. Van veure l'interès i que només si un jugador estava compromès amb el Madrid podria anar cap allà, i sembla ser que no.
2: Cada cop que parla Rodri i explica aquesta història, no? Que el Madrid va fer una aposta, perquè si mira, tu ets al Madrid i dius, no, mira, és que no he volgut, perquè sóc tan... És que no he volgut. No, no, però és que... I Mourinho, com no, ara deies que ho explica i tot, és més... Jo crec que la humiliació encara és més grossa. I el robatori que li ha fet al Barça, entenguem-nos, robatori, és a dir, és
7: de... El sorpasso, no?
2: El sorpasso, sí, el robatori no seria la paraula. El sorpasso que li ha fumut al Barça aquest estiu amb aquest jugador, quan anava marejant la perdiu i semblava que tot era o Julián Álvarez o res, i que si el Barça no fitxava Julián Álvarez aquest estiu, la temporada ja s'anava absolutament a prendre vent, doncs et demostra que...
5: De fet...
8: I després de, fardada que els havien robat a Bernardo Silva.
2: Exacte.
8: Mm. I a Cucurella, Bernardo Silva, sí, perquè és mig campista. Sí.
5: De fet, o sigui, hi ha un doble sorpasso. Vull dir, si ens el creiem, Enrique Riquelme sí el tenia fitxat i Florentino Pérez no ha pogut fitxar-lo i ha anat al Barça, no? Vull dir, aquesta seria la història, si és real que el tenia lligat, si guanyava les eleccions Enrique Riquelme. A mi, sentint-lo, hòstia, és que me l'enduria a casa. No? És un jugador
19: però,
5: que...
19: Però per fer què?
5: No, per xerrar de futbol, per fotre un bon sopar... Vull dir, és un jugador... No sé, em cau bé, té un bon discurs, un punt humil...
3: Per tenir-lo entre coixins al llit, allò, per sí, sí. Anar-lo abraçant.
5: No sé, la reflexió que ha fet de Rafinha o ara a la Copa, intentant quedar bé amb el Madrid, perquè no ens enganyem. El discurs que ha fet, no, intentar-ho fins al final, sí, sí, sí.
7: Però des del principi, que t'ha tingut aquest discurs...
5: Per això, per dic, és un tio que m'encanta.
7: De queda bien amb el Madrid.
5: Sí.
7: Vull dir, és un queda bien futbolístic
5: sí.
7: I bé.
5: Però perquè és intel·ligent, per això sí, dic que m'agrada aquest
7: molt
5: tio.
7: No, que
5: i que serà capità del Barça si juga aquí uns quants anys.
7: S'ha d'enamorar del Barça. Jo crec que Rodri encara s'ha d'enamorar del
5: com
7: Barça.
5: Es va enamorar del City, vols dir, per
3: no,
5: exemple.
3: És interessant que diu el Ferran, perquè ella en l'entrevista diu no, és una qüestió sentimental, sí. La meva elecció pel Barça.
7: Jo crec que s'acabarà.
5: No?
8: És tot molt cerebral, és molt sí, racional.
3: No
8: és falta la cosa aquesta sí. Més de pell.
9: És una manera de dir que és el Madrid. Però bueno...
5: O de l'Atlético.
2: És contracultural, el fitxatge de Rodri. És un cos estrany. És a dir, des del punt de vista futbolístic no, perquè realment ja ho hem vist que des del segon 1 lliga tres parells de nassos, però des del punt de vista de la cultura futbolística, d'on ve els seus orígens, no tant el City, sinó els seus orígens amb l'Atlético de Madrid o... I que és un jugador madrileny, vull dir, és que és estrany. Vull dir, tenir que, no, com capità del Barça sigui madrileny, però de la mateixa manera que és estrany que un capità del Madrid sigui català.
8: Però és una elecció feta molt des de la...

0: parlava de que, o sigui, Rodri segurament no, Rodri potser no hauria imaginat mai segur, els sofrins que acabés
1: si no
0: jugant al Barça.
1: Però segueix jugant a aquest nivell...
0: Però el futbol és això, tu penses una decisió i a partir d'aquí... Però és molt interessant que tinguem aquest punt de vista perquè crec que és correcte. O sigui, a vegades exigim que els futbolistes, quan arriben a un club, ja siguin declarats aficionats. I és normal que molts jugadors, perquè hagin nascut en una altra part del món, altres ciutats, potser fins que el Barça no els pica a la porta, no s'han plantejat la possibilitat de ser blaugranes.
2: I
0: no
2: que
0: passa
2: sigui
0: res.
2: Sincer. Correcte. Que no ho falsegi.
0: Els que arriben a l'entrenament, el primer partit es comencen a fer petons a l'escull, jo desconfio una mica.
3: Excessiu, sí.
0: Si ets la pedrera, sí.
2: Però... Anem a conèixer-nos una
0: correcte,
2: mica.
0: Correcte, clar.
2: No?
0: Sí. Els petons han de ser quan ja hi ha amor. Sí. No
4: t'estimo la primera cita.
3: Aprendre una mica.
0: Jo això soc molt clàssic. Jo, primer, la maneta...
4: Correcte. Així m'agrada, Toni.
5: També és cert que no va ser una decisió passional, com dèiem, però sí que va sortir d'ell. D'alguna manera, és a dir, no és que el Barça l'anés a buscar i ell digués, bueno, doncs entre vosaltres dos us decideixo vosaltres, sinó que va ser ell que va dir m'encaixa el Barça, vull anar pel Barça. I que va ser ell que va picar la porta del Barça. Per tant, no va ser passional, però d'alguna manera hi havia una intenció per part seva que pot compensar això. Una voluntat d'enamorar-se, vull pensar.
6: No ets tu, sóc jo. No, estic segur que s'acabarà enamorant, però que de moment crec que està en el procés.
2: No és com Anthony Gordon, que una mica més ve aquí embolicat amb la bandera del Barça. No?
6: Després també crec que és molt interessant tenir un futbolista com Rodri dins el vestidor per el discurs que té, perquè és l'equilibri entre aquesta generació de sobrats, com poden ser Lamine i companyia, que me'ls estimo molt i bueno, és que és com tota la seva generació en general, a la vida, amb tot. Aquest punt d'autoconfiança i de... I en canvi Rodri és molt més, com deia la Marta abans, cerebral. A l'entrevista en Mundo Deportivo feia un discurs sobre la Champions, per exemple, que deia que l'equip està en el procés de guanyar la Champions. Que guanyar la Champions no és... vinga, va, ja està, pues guanyem la Champions.
3: I que necessites perdre o viure experiències com les de Milà, no? Sent tan jove per arribar-hi.
6: Champions necessita tot, una evolució, i que potser aquest any no es guanya, però que està en el camí l'equip de fer-ho, no? I vaig pensar, hòstia, està molt bé que aquest discurs arribi en una generació molt jove.
3: Per això jo dic que a mi m'encanta aquest jugador. No només al camp, sinó també pel discurs que té i que pot ajudar molt al vestidor. D'aquí a 10 minuts, un quart d'hora, tancarem tertúlia estrenant secció avui amb Xavi Puig. Que això és garantia d'èxit.
4: Sí, Xavi Puig el fas venir
3: aquestes hores de la
4: nit?
3: Sí, sí. Res, 10 minutets i el farem passar a l'estudi perquè en directe estreni una nova secció.
2: L'he vist aquí fora,
3: Voleu saber, voleu saber el nom de la secció?
0: Tens tota la meva atenció.
3: Sí. No el voleu saber. No, sí, hem de fer... No, ens esperem. Ens esperem.
0: Però no ens deixis...
3: Ens esperem.
2: Estàs fent un ex-còmic dels de veritat.
3: Sí. Ens esperem. No. El nom de la secció d'aquí a 10 minuts. Abans, ens queda una qüestió més d'actualitat.
2: Posem un compte enrere o alguna cosa.
3: No, més o menys, serà més o menys entre 10 i 15 minuts. No, vull acabar amb un partit de demà, d'aquesta megaturada de seleccions, que em sembla molt xulo, que és el Xavi Klopp. És xulo, aquest partit, no? Sí. Països Baixos, Alemanya, dos entrenadors que han estat a l'elit del futbol europeu, un amb el Liverpool, l'altre amb el Barça, no sé.
5: I a porta un temps fora els dos, també, sense entrenar.
3: Sí, és curiós, sí.
2: Vides paral·leles.
3: De fet, és que ahir repassàvem, que és molt xulo el que ha quedat al panorama futbolístic de seleccions, a dir, Forlán a l'Uruguai, Márquez a Mèxic.
4: Com t'agrada aquest tema,
3: m'agrada molt, és que
0: Zidane,
2: l'alegria de Damià, no, la
0: reunió, tu diràs, ja m'ha estat fent
3: això. Zidane en França.
2: És la tercera vegada jo del dia que però clar, ho has de compartir amb els oients, que són els més importants.
3: Hagi amb Romania, Pochettino està als Estats Units, que ja hi era, Ancelotti estava al Brasil, vull dir, ha quedat un panorama...
1: Santi amb la República Txeca.
4: Sí, és molt random,
3: que no m'agrada això.
2: Aquest t'agrada dir-lo a tu.
3: No, Van Bommel està en Bèlgica, Marc Van Bommel en Bèlgica. Vull dir que hi ha una sèrie de noms que fins fa
5: falta
3: poc...
5: Falta un, Pep Guardiola, que no el tenim enlloc.
3: Aquest molaria que entrés al panorama. Aquest.
6: Hi ha un altre català, no?
0: El Robert Moreno, amb Corea del Sud.
3: Robert Moreno, Corea del Sud, sí, però jo em referia a les seleccions més potents.
1: Ell li cridava l'atenció més futbolista, que fa poc estaven...
6: Bueno,
3: això ho dius, Santi Denia,
6: República Txeca...
3: No, aquest era random, estic d'acord. Sí. Doncs això, que crec que queda una jornada de seleccions que com a mínim té algun atractiu, veure com debuten aquests noms poderosos, no?, o il·lustres a les banquetes d'algunes seleccions. Per exemple, Xavi Klopp. Has estat pendent de la prèvia, Marta? Estàs aprenent neerlandès i alemany?
2: No. La resposta és no estic aprenent ni neerlandès. holandès ni alemany, però bé, tenim companys que ens ajuden a trobar els documents més interessants.

0: Demà, 3:15,
1: demà, 3:15, és el Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. És un partit corresponent a la primera jornada de la fase de grups de la Nations League, per si algú es perd. No faré un Damià López, no començaré a explicar com funciona tot aquest camí cap a la final i aquestes coses. Però bé, d'alguna manera és una mica el banc de proves abans de l'Eurocopa del 2028, que és el gran primer objectiu que es fixa Xavi amb la selecció de Països Baixos. I tot això amb un rerefons que s'ha trobat Xavi, que és el primer tècnic no neerlandès que ocupa el càrrec en 48 anys. L'últim havia estat l'austríac Ernest Happel el 1978, i això fa que la premsa, ja ho vam notar el dia de la presentació quan hi vam anar, que se'l mirin molt amb lupa i amb una mica de recel, fins i tot sobretot pel coneixement que pugui tenir dels futbolistes neerlandesos. No hi ajudarà a sentir Jürgen Klopp fent aquestes declaracions en què diu que ell coneix més jugadors de l'Orange que no pas Xavi.
2: La veritat és que ara mateix no et sabré dir contra qui prefereixo jugar. No hi ha cap jugador del que pensi, sort que està fora. És un rival molt fort i amb un entrenador nou. El que és bo és que tots dos estem en situacions idèntiques. Vam trobar-nos amb els jugadors dilluns i juguem dijous. I l'entrenador coneix l'equip de Borrell per la tele. Jo conec més jugadors personalment de Països Baixos que no pas Xavi.
1: Ho ha dit rient, amb to una mica burleta. No crec que amb mala intenció, però ja l'ha deixat anar Jürgen Klopp. La decisió més complicada de moment per Xavi ha estat deixar fora de la llista el màxim golejador històric de la selecció, Memphis Depay, decisió que ha hagut de justificar públicament. Se li han fet preguntes al respecte. I Xavi ha explicat als companys de TV3 que de moment està molt content de la rebuda que està tenint i de cara a demà espera que es comenci a veure la seva empremta.
3: Tant de bons podem imposar en el joc, cosa que serà complicat perquè ells volen exactament el mateix, no? Però si tenim la personalitat, més enllà del resultat, que també és important, m'agradaria que es veiessin ja coses dels nostres valors.
1: I ha parlat de la generació de futbolistes que coneix bé a l'Espanya campiona del món.
3: Són jugadors que són pràcticament marcats per una vareta, no? Són jugadors molt importants, ja són campions del món, el qual ens fa molta, molta il·lusió a nosaltres, que els vam pràcticament veure quan eren adolescents. I res, tant de bo ens podem retrobar, clar que sí. Voldrà dir, doncs, que estem jugant contra els millors.
1: I de la seva relació amb Xavi n'ha parlat Ter Stegen des de la concentració amb Alemanya.
4: Para mí, pues Xavi es una persona importante en mi vida porque somos muy amigos. A nivel personal, pues le tenía mucho cariño y mucho agradecimiento por lo que ha hecho por el Barça, por nosotros, por mí. Y le deseo desde aquí, obviamente, lo mejor en lo que le va a esperar y nada, yo pues feliz por él.
1: L'àrbitre del partit serà Hernández Hernández i al VAR hi haurà del Cerro Grande.
0: Home, àrbitres espanyols demà en el Xavi Klopp,
5: bon, Països Baixos.
0: Tu que t'agrada una mica el futbol internacional, Toni, què té l'antiga Holanda, ara Països Baixos? Què té Xavi allà? Si no té Memphis Depay? Que per cert, el va dirigir el Barça.
5: Sí.
0: El va dirigir el Barça i li ha hagut de dir que no, ara.
5: És la principal novetat, que el deixés fora. És crec que és el que més s'ha parlat. A més, Memphis ve de fallar un penal clau a Copa Libertadores que ha provocat l'eliminació del seu equip, perquè està a Corinthians, que el van trinxar, perquè va tenir un penal al minut 91 que s'empatava, anaven a penals i el va fallar, el va enviar, va sortir de Sao Paulo a la pilota.
0: Però té Van Dijk?
5: Sí.
0: No, Van Dijk, no, el del Liverpool i... De Jong, quan el recuperi.
5: No ha fet cap canvi respecte al Mundial, no.
0: Gapco, no?
5: O sigui, ha tirat molt de la mateixa convocatòria i això, deixant fora Memphis i alguns anys joves, vull dir, no...
0: Ah, Dumfries del Madrid també té, no? Sí, sí. Dumfries del Madrid. Somerville aquest, que va fer-ho prou bé al Mundial.
6: Tindrà Xavi Simons, no? Bé, encara està lesionat.
0: Simons també. A què, no? El que estava al City. Sí, però vull dir que no ha fet cap gran revolució.
5: No, la convocatòria... tampoc no me l'he analitzat la seva, però sí que vaig veure que la principal novetat deien això, no? Que deixava fora a Memphis Depay. Però al final sempre amb les seleccions passa això, de que encara es valora molt la nacionalitat de l'entrenador. Es considera que si ets estranger, llavors en molts llocs que hi ha tabú de portar una... Llavors, més o menys es van trencar, però fixeu-vos a Espanya diria que més enllà de... ciutadans estrangers que acaben tenint nacionalitat espanyola, com Cubà, la Di Stéfano, diria que sempre han tingut espanyols. Itàlia, que està trinxada, segueix apostant només per entre els italians, perquè Guardiola els va dir que no, però Alemanya crec que sempre han tingut només alemanys. En el cas de Països Baixos és tot just el segon. A Anglaterra ho van trencar amb Ericsson, Capello, i van trencar abans una mica el tabú, no? França també diria que sempre han tingut francesos. A Brasil, Ancelotti ha estat el primer més enllà d'un argentí, que va fer dos partits als anys 40, argentins. Jo diria que han estat sempre argentins. Llavors, hi ha un cert tabú...
7: Aposta atrevida, aquesta, Toni. no? En la seva època dels brasilers, de posar un argentí...
5: Sí, va fer
7: aquesta...
5: La vaig trobar un cop vaig estar mirant, hòstia, i vaig fer un article, i va fer, era un moment als anys 40, i era un argentí que portava com 20 anys entrant en equips a Brasil, i van donar com dos partits, i va semblar una història bastant... Sí. M'agradaria saber-ne més detalls de què ha passat. Però un argentí va dirigir al Brasil. Va ser interessant, això.
0: Va. Bé, que tingui sort, Xavi, no? Que és un bon partit demà, i a veure com li va, i els altres tres partits.
5: El moment de l'himne va ser bastant divertit, li van dir que t'aprendràs l'himne, el cantaràs, i va dir, bueno, amb el temps aprendré, i llavors li van dir que la lletra de l'himne, que fa, és un homenatge a la independència dels actuals territoris que són els Països Baixos, respecta en part a l'imperi espanyol, llavors l'himne dels Països Baixos critica, bueno, ataca el rei espanyol, com dient, és l'enemic, l'hem derrotat, i diuen, si cantes l'himne neerlandès, ara està criticant el rei d'Espanya, i el Xavier es va sentir com incòmode, bueno, ja prendré la lletra, no sé què.
0: Política i esport.
1: Sempre acabem parlant. Emparenta bé amb el catalanisme.
5: Correcte, bé.
0: Per tant, sí, però amb un campió del món amb Espanya...
1: Bé, no les contradiccions aquestes que els hi passen als futbolistes.
0: Això sí que ho té, sí.
8: I no només als futbolistes.
0: Parlant d'entrenador, Toni, avui, que la gent no ho pot veure, però el Toni ha vingut a l'estudi a fer la tertúlia amb una samarreta de Totti, i parlant d'entrenadors, Totti explica la seva biografia, que Cesc Fàbregas el va intentar fitxar pel Como ara, amb 48 anys que té Totti. I com explica això? La biografia s'ha fet pública aquest dimarts. Vull dir, m'he flipat.
9: Però quants anys fa que es va retirar de tot i...
5: A més de 10.
6: Per fitxar, perquè sí, pel cos tècnic. Sí,
0: no, per jugar.
7: Com a jugador.
0: Perquè jugués amb 48 anys al Como.
7: Això ho explica tot i...
0: Ho explica tot i a la biografia.
7: T'han publicat amb un extracte.
5: M'ha sorprès molt.
0: Però ho has llegit, no? Com jo? Sí, no estic flipant.
1: Quan ho he llegit, heu dit, Como?
0: Sí, Como, Como.
1: Ho estava pensant
5: una
1: mica...
5: Como?
1: A veure, és que són les 12:24 de la nit. Les neurones.
0: És curiós. Sí. No, Cesc...
5: Que no seria el sentit del món.
6: Ronaldinho, o què? Com està fent ara Ronaldinho? O què?
5: Vull dir, no està jugant.
0: A la tercera italiana,
5: no?
0: Home,
5: sí, no està jugant.
6: No, és que no té ni cap ni peus, no?
5: Ara fa uns dies que no ho miro, però les primeres 2-3 jornades vaig mirar-ho i no jugava.
9: És més descabellat que anar a buscar Chesney, eh?
1: Bueno, que mira que hi ha...
0: Aquest és un bon debat, també, que...
7: 48 anys, i ell diu que si va dir que no va ser per qüestions futbolístiques, perquè encara es creia que el cos li respondria, diu, les cames i el físic potser no és el mateix, diu, però el meu peu sí. Diu, i em ve jugant a futbol, però va ser per una qüestió d'acord, de trair,
6: Roma, eh?
7: Trair el fet d'haver jugat en algun altre equip que no sigui la Roma.
5: No està per jugar, Roma. O sigui,
7: Fa
5: un any vaig veure un partit d'homenatges que vam fer i el peu el manté, eh? Però...
0: La forma física no.
5: Metes el fotia perquè...
0: Va!
5: Fot una panxeta de bona vida.
0: De seguida, aquesta sorpresa que us he promès, la nova secció que farem de tant en tant, el Tu diràs, els dimecres amb el Xavi Puig. Però abans, molt ràpid, hem de sentir dels futbolistes que està vivint per primera vegada el que és una concentració amb la selecció espanyola, que és Roberto, el davanter de l'Espanyol, convocat, no?, una de les sorpreses de Luis de la Fuente, que avui ha parlat en roda de premsa. Hola, Oriol Jové.
10: Hola.
0: Bona nit. Què ha dit Roberto?
10: Doncs, mira, efectivament és un dels grans noms d'aquesta arrencada de la Lliga, amb 6 gols en 7 partits amb els blanquiblaus, que justament són els que li han permès ser per primera vegada amb el combinat estatal, i ha explicat Roberto que Luis de la Fuente li ha donat uns quants consells.
11: Lo que me dijo Luis básicamente fue que fuera yo, que siga haciendo como he estado haciendo este principio de temporada, ¿no? Que sea yo, que al final lo que me ha traído aquí es cómo he trabajado, que disfrute sobre todo, que aprenda también. Y bueno, al final, como te digo, el grupo espectacular, ya me habían hablado que había un grupo muy bueno, pero ya cuando estás dentro son una familia, son los campeones del mundo y la verdad que por ser el grupo que son y por la calidad que tienen, así hemos salido campeones.
10: Ha explicat Roberto que està especialment content de formar part d'un grup campió del món i de fer-ho sent jugador de l'Espanyol.
11: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también, y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
10: I precisament parlant sobre el present de l'Espanyol, ha defensat el seu entrenador Manolo González en declaracions a Televisió de Catalunya.
11: Acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster. No tengo ninguna duda que en cuanto volvamos de este parón, pues vamos a intentar sacar más puntos los próximos partidos.
10: Per cert, que a Roberto li han preguntat per la pilota d'or també i no ha volgut mullar-se, només ha dit que li agradaria que el top 3 el formessin jugadors de la selecció espanyola.
0: Perfecte. Molt bé, gràcies, Jové.
10: Fins ara.
0: Vinga, fins ara mateix. 12 i 28 minuts de la nit, quarts d'una de la matinada, amb el Joan Lluís García, la Laia Cervelló, el Toni Padilla, el Ferran Martínez, també amb el Saperes i la Marta. Anem a descobrir aquesta nova secció, aquesta nova perla radiofònica. Hola, Xavi Puig, què tal?
12: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Estàs a punt? Perquè, no, puc explicar la interioritat de com va néixer això?
12: Sí, no, no té molta història. No. A part de veure que volies crear un...
0: Sí.
1: Vol crear un clima. Vol
5: deixar clar clima. Que la perla radiofònica és la secció, no el Xavi Puig, no, en si, que no el descobrim ara, que ja fa... No.
0: A l'estiu li vaig dir, Xavi, m'agradaria que fessis una secció, el tu diràs. I em va dir, ah... De què? I li dic, del que tu vulguis. Li vaig dir, a tu t'agrada molt la ràdio i els esports, no? Per això és el director del Superesports al cap de setmana. Dic, doncs, intenta fer alguna cosa xula.
1: Una secció de tu.
0: De ràdio i esports.
1: Volem una secció de tu.
0: I em va dir, val, ja pensaré alguna cosa. I ha pensat que aquest any, cada cop que tinguem la bossa de notícies esportives, doncs, una mica plena, que estigui ja la bossa plena a vessar, l'anirem a llançar a...
13: El contenidor de Repuig.

0: productos de lava.
1: 45 euros amb 75 cèntims. Canon Bixma MG2556S, resolució 4.800 per 600 píxels per polzada, A4 gris, impressió amb tinta. La impressora més barata ara mateix al Media Market. La demanes ara i en un dia la tens a qualsevol vestidor d'un camp de futbol a Espanya. Jo no soy tonto.
2: Hola, la classe del dia de hoy va enfocada a las impresiones. Cuando tenemos un documento en nuestra computadora y queremos imprimirlo, pues utilizamos una impresora para eso. Hay ocasiones en las que tenemos impresora en casa y eso facilita muchísimo las cosas. Hay otras ocasiones en las que no tenemos y pues tenemos que ir a un centro de impresión a que nos impriman el documento.
1: I qui diu centro de impresión? Diu al Metropolitano. El Madrid ha passat de l'atasco de papel, de les coses més horribles que li pot passar a un ésser humà, a l'atasco de juego.
3: Abraçar mis jugadores que han dado todo, que han hecho un primer tiempo de grande clase, de grande personalidad.
1: Grande classe, això ho va dir diumenge Mourinho. Potser en portuguès té un altre significat. Si no és així, els culers poden estar molt contents i poc impressionats amb aquest Madrid. Yeah.

0: Split, Tampere, Serravalle, Cocaeli, Augsburg, Rijeka, Oslo, Townsville, El Caire, Calcuta, Bale, podria ser un grup de la Conference League o les parades d'un creuer una mica estrany, però no, són alguns dels destins dels 17 internacionals del Barça en aquesta mega aturada per a seleccions. Hem passat del virus FIFA a una pandèmia en tota regla.
1: Hola, la clase de...
2: No va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmissió local. Si la hay... Serà transmissió molt limitada i molt controlada.
0: Sí, Simón, que ens coneixem, eh? I Rafinha, ja saps, en Brasil, a poc i bona lletra, i si estàs una mica cansat li dius al Carleto...
3: No puedo.
0: I cap a la banqueta, a veure el documental del Chiquito. Haaland, 5 gols, Rafinha, 12 gols. Oriol Jové no dona l'abast amb tants rècords. De fet, hem instal·lat un micròfon al seu lloc de treball, a veure si el podem connectar.
4: 432.
0: El Jové, altes hores de la matinada, a casa, actualitzant la base de dades amb les golejades del Barça de Flick. Ara ve tots a tremolar. Luis de la Fuente, renovat fins al 2032, amb 65 anys, edat de jubilació, signa el contracte de la seva vida. Escoltem el comentari que signa el sempre moderat i ponderat periodista de Mundo Deportivo i col·laborador del Tu Diràs, Joan Puquín.
5: ¡Barça!
0: Continuem.
6: Mare meva, s'acosta un moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití.
0: Riquité i la Provití, entre ells dos i algun més, es van carregar el Barça a la final de la Supercopa i la Penya i Badalona van tornar a celebrar un títol 18 anys després, el 2008, quan va ser l'últim, el Biol encara no era alcalde.
7: Em sembla un escàndol, em sembla una vergonya.
0: Encara en faltaven 3 d'anys perquè ho fos, això sí, el 2008 ja media 2 metres i 1 centímetre. I aquesta setmana... Torna a l'Eurolliga i al Palau Blaugrana una pregunta.
8: Com et dius?
0: Doncs mira, em dic Umoja, Tairis, Stanley, Justin, Agustín, Olivier, Tousan, Oleg, Josh, Justin i Joan. I tu, que ja ets més granadet?
8: Com et dius?
0: Alexander Sekulic. Doncs podrien ser Ocean's Eleven o La Casa de Papel versió Chicho Terremoto, però no, és el Barça de bàsquet, tot anirà bé. Tenim Mundial de Ciclisme, la prova de fons aquest cap de setmana a Montreal. 180 quilòmetres en categoria femenina, 273 en categoria masculina. El Musambani del Mundial, però, ja ha aparegut. Gil Gómez, de Guinea-Bissau. Va arribar 24 minuts i 34 segons de Benepul a la contrarellotge. Va quedar, no ho diríeu mai, últim. El Musambani ciclista, o visto dels últims resultats, l'Alonso del ciclisme.
9: 33.
0: No arriba.
9: 33.
0: No acaba d'arribar, no.
9: 33.
0: I potser no arriba mai. La 32, per si algú s'ho pregunta, va ser el Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona a Catalunya el 2013. Antonelli, el líder i camí de ser campió del Mundial, tenia 6 anys. Des de llavors anem esperant la 33. I abans de marxar, un resultat del cap de setmana passat, també el contenidor de Repuig. Resultat de la primera FEB de Suècia. Solentuna 90, crossover 60, amb 23 punts de Finn Eriksson. Doncs això, fins que tu vulguis.
10: Com si no pou, i mica en mica omplirem la pica de cançó.
11: Doncs això, ha fet un bon resum, del que hi ha hagut al contenidor de Repuig.
12: Espectacular.
11: Està ben trobat, t'ho dic, perquè contenidor de Repuig li hem posat la pell a en Xavi Puig.
13: Ara, és que jo esperava la meva explicació per acabar-ho de
11: la. Hi ha molta gent a casa que no, és Repuig el contenidor. No, Xavi Puig, Repuig, saps?
13: Molt bé.
11: Per lligar-ho. Heu entès, no?, tot el que he anat explicant de l'actualitat, amb músiques, ha estat bé, eh? Us ha agradat o no?
12: Perquè ara
13: farem un examen, per veure si ho hem entès.
11: A mi, del que més m'ha cridat l'atenció, el del ciclisme. Però això perquè han de participar, no?
0: Sí, home, tenen un representant i l'home... Bueno, el look amb unes ulleres de sol que podies comprar tu al Corte Inglés.
11: Pobre.
0: El casc que porta qualsevol cicloturista i una bicicleta de carretera...
11: A 24 minuts. Increïble. Clar, a Mossamari li van deixar el banyador, si no recordo malament. Ell també ho explicava, això, en una entrevista. El Via Lliure va fer una entrevista a Mossamari, sí que va explicar tot
0: això. Sí.
11: Bé. Molt bé, Puig. Aviat, quan el contenidor...
0: Quan la bossa estigui plena.
11: Clar, quan la bossa torni a estar plena, doncs tornem a llançar-la al contenidor de Repuig, eh? I fem un resum de l'actualitat d'aquesta forma tan divertida i original amb un geni com és el Xavi Puig. Gràcies, Puig.
0: Fins ara.
11: Vinga, fins ara. I gràcies també a tota la colla de la taula. Descanseu, eh?
13: Anem a dormir. Gràcies.
11: Bon viatge a Madrid,
13: Ferran,
11: demà, eh?
13: Ferran, vés adéu. A dormir, ja, eh?
1: En 5 hores, adéu, adéu.
3: Vés tenen que passar, vés tenen que passar.
11: Descanseu, va. Una pausa i encarem la recta final del Tu diràs amb moltes coses.
4: Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
12: Mm-hmm.
5: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
5: Què?
14: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
14: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
15: Amb Renault Captur EcoGE, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
16: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
17: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou i Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
22: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
23: Potser aquesta?
24: No, és pistatxos, diu pas tu.
22: O bé aquesta.
25: Diumenge sense drama.
23: I què me'n dius d'això?
25: Segurament t'estiu.
22: Tot i que aquesta altra...
23: M'avorraria sa memòria.
22: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
23: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
22: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
23: Marcos.
22: Els Amics de les Arts.
23: Maria Jaume.
22: Teràpia de Xoc.
23: Com dius?
22: Torna la Mercè de RAC 105.
26: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
11: Tots i 38 minuts de la nit, recta final del Tu diràs d'aquest dimecres. Pareu atenció perquè ja arriben els Skoda Days Skoda Lampis. Del 17 al 26 de setembre. Aprofita ofertes úniques en vehicles Skoda en estoc. És el moment de trobar el teu Skoda al millor preu. No deixis escapar aquesta oportunitat. Els Skoda Days només a Skoda Lampis. Més informació a lampis.es.
4: GT RAC 1.
11: Temps pel motor, amb el Quim Salvador, com sempre. Hola, Quim.
3: Hola, Aleix, bona nit.
11: Ahir vam sentir Daniela Guillén, campiona del món de motocross, ja ho diré. I avui és el torn de l'altre pilot català que diumenge també va proclamar-se a Austràlia campió del món de motocross, com és el Guillem Farrés.
27: Balsaranyenc de 23 anys ha guanyat el Mundial d'MX2, que vindria a ser la Moto2 del Mundial de motocross. L'hem trobat a Bèlgica, on s'està recuperant de la pallissa de viatge de tornada des de Darwin i també d'una inoportuna febrada. Amb vistes tot plegat al motocross de les Nacions que es farà la setmana vinent a França. Ell encara no ha pogut passar per casa a celebrar amb la seva gent l'èxit més important de la seva carrera esportiva.
28: Em sembla que encara ho estic assimilant. Al final, des de petit, he sigut molt fan del motocross, el meu pare també, i em sembla que encara no en sóc conscient. Al final és és un somni fet realitat.
27: Guillem Farrés arribava a Austràlia amb el títol molt ben encarrilat després d'una temporada espectacular, 6 victòries en grans premis i 14 en curses, i a Darwin el va tancar amb un segon i un cinquè lloc i fent tasca d'equip per ajudar el seu company d'equip, Camden McLelland, a proclamar-se subcampió per fer un espectacular doblet primer i segon per Triumph. Això m'ha sobtat, el dia que et proclames campió del món, l'home corria fent-li d'escorta a McLelland, van fer primer i segon a la primera mànega, i en lloc de pensar en guanyar, li feia oi cap a pantalla perquè els pilots de KTM no el poguessin inquietar. És molt jove, però ja les ha viscut de tots colors al món del motocross. El 2022 va decidir provar l'aventura americana, ja vam explicar ahir que els Estats Units són la meca del motocross, però no va tenir sort. Dues lesions en els dos anys que va estar allà van estar a punt, sobretot la segona, una fractura de fèmur, d'abocar-lo a la retirada.
28: El segon any vaig tenir una greu lesió al fèmur a causa d'un problema mecànic. Diguéssim que no és fàcil. Vaig estar allà sol, al final a l'altra punta del món. La meva família doncs, estava a casa fent les seves vides i són aquests moments quan et replanteges moltes coses. És difícil. Va haver-hi un punt que havia de prendre una decisió. Diguéssim que no tenia moltes opcions i no eren les millors opcions, però al final no mai vaig deixar de creure i com deia abans, la gent del voltant en aquests moments és quan veus qui està al teu voltant i tenen un gran paper.
27: Això va ser el 2024 i una d'aquestes persones de l'entorn que el van ajudar a continuar és ni més ni menys que Nani Roma, el bicampió del Dakar, que és de fet el padrí esportiu del Guillem Farrés.
11: Que bona aquesta. I dos anys després, campió del món, Sort que no es va retirar,
27: sí,
11: per això, Quim, no?
27: Un altre factor clau d'aquell 2024 va ser el fitxatge per Triumph, marca a la qual està profundament agraït.
28: Vaig decidir tornar a casa i parlar amb diferents equips. No em deien que no, però em donaven llargues i des del moment que vaig parlar amb Triumph van confiar en mi des del primer moment i van posar les coses molt fàcils. Diguéssim que l'any passat vam tenir una temporada que em va costar una mica adaptar-me, era un campionat nou per mi, però la veritat és que estic super, super content i agraït de l'oportunitat que em van donar i per mi és una manera de tornar-los i el favor, diguéssim, que m'han fet i per haver confiat en mi.
27: I amb el títol d'MX2 a la butxaca, l'any vinent farà el salt a la categoria Reina MXGP, també de la mà de Triumph, amb un projecte a mig termini i enfocat, clarament, a intentar guanyar el Mundial de Motocross absolut.
28: Exacte, l'any que ve segueixo amb Triumph pels següents 3 anys. La veritat que molt content. Per mi, Triumph no és només un equip, és una gran família. Òbviament, requerirà una mica d'adaptació, però al final l'objectiu és sempre guanyar. És una categoria amb una cilindrada més gran, he de treballar molts aspectes, però crec que tinc al meu costat la gent adequada per fer aquest següent pas i amb moltes ganes i molta motivació.
27: En Guillem Farrés ens ha explicat que ha tingut ofertes aquest any per tornar als Estats Units, però que de moment no té intenció de reprendre l'aventura americana, que se centra en el Mundial i a intentar aconseguir el títol de la categoria màxima.
11: Doncs felicitats una vegada més i molta sort pel Guillem Farrés, a veure si també pot guanyar algun dia el títol a la categoria reina de motocross. Quim, gràcies.
27: Bona nit.
11: Vinga, fins ara. Pràcticament 3:15. Fem una pausa molt ràpida i de seguida tota la prèvia de l'Eurolliga de bàsquet. Demà arrenca una nova edició d'aquesta Eurolliga de bàsquet amb un Barça, com ara repassàvem el Puig, amb moltes cares noves, a veure quins són els favorits, com es presenta aquesta Eurolliga. En parlem de seguida amb el Dani Aguilar i amb el Jordi Colomer.
0: RAC 1.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
0: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
8: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
9: Qué ambientazo, mano.
8: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
9: Ven a por más.
8: ¡Venta! Ocasión Plus.
5: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
9: Doncs vés a Mr. D.
5: Mr. D?
9: Sí, Mr. D. Al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: RAC 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
11: Ja tornem a ser aquí per tancar el Tu diràs, parlant una mica de bàsquet, ara que arrencarà tota la teca aquesta temporada, demà amb l'Eurolliga i el cap de setmana amb la Lliga ACB. Hola, Dani Aguilar, de nou, què tal?
10: Hola, Aleix Pariser, com estàs?
11: Què tal? Bona nit, molt bé. Abans de saludar el Colo, ja que eres a Reus, que a l'inici del programa ens explicaves que el Cadí la Seu s'ha programat campió de la Lliga Catalana Femenina, què s'ha dit d'aquesta victòria i de la derrota de l'Esparta Girona?
10: Doncs comencem amb una primera veu d'una campiona, Laia Reventós, una de les jugadores que continua del Cadí la Seu respecte a la temporada passada, una jugadora que va acabar molt bé la temporada i que ha arrencat molt bé també, sent clau per aquesta consecució de la Lliga Catalana, explicant a RAC1 les sensacions després d'aquest títol.
12: Ostres, crec que ha sigut un partit intens. L'Uni Girona té un gran equip, però nosaltres hem intentat seguir el pla de partit de la millor manera possible i jo estic molt contenta com ha lluitat l'equip i com ha recuperat aquest títol.
10: 67-72 ha recuperat el títol al Cadí la Seu i una de les noves veus de l'Espart Girona, una jugadora experimentada catalana que torna a Donés, a les Terres Gironines, Caral Casas, reconeixent que el projecte doncs encara evidentment s'ha d'acabar de conjuminar per bé que ha estat un partit molt intens de tots dos equips.
13: Els dos equips hem fet molt bé un partit, crec que ens hem deixat tot el que teníem dins. La veritat que la Seu ha fet un molt bon partit, és per felicitar-les perquè des de principi a fi han estat molt sòlides, tant en atac com en defensa. Hi han hagut també diversos moments dels partits que semblava que ens acostàvem i han sabut aguantar i mantenir la distància i bueno, felicitar-les.
10: És el vuitè títol del Cadí la Seu, que ara t'ho dic de memòria, però crec que se situa el tercer o el segon graó en solitari del palmarès. Segueix manant amb 10 títols a l'Espart Girona, que després de guanyar l'any passat es queda sense aquest primer títol oficial de les competicions femenines.
11: Sí, i ara, mira, ara que parlem de l'Eurolliga masculina, l'Espart Girona se la juga, no?
10: Sí, senyor.
11: Per accedir a l'Eurolliga femenina, no?
10: Sí, senyor. De fet, ho parlàvem també a la Caral Casas. La setmana que ve, el dia 30 de setembre, més de setembre estem, oi, Aleix?
11: Sí,
10: el 30 de setembre, correcte, dimecres que ve a Fontajau. És un partit que això ho faci, és un partit contra a un sol partit. T'estic buscant el rival perquè avui hi havia l'eliminatòria prèvia i ha estat el Emlak Konut, ara ho he resolt perquè és un equip turc que realment no és del tot conegut, però que ha guanyat 68-91 al Panathinaikos. Per tant, aquesta era la ronda prèvia, per tant, el rival del qual sortirà, o el rival que serà el que es separa ara mateix, dimecres que ve, partit Fontajau, a l'Espart Girona de l'Eurolliga, és aquest Emlak Konut de Basaksehir, d'Istanbul, que avui, insisteixo, ha guanyat el Panathinaikos.
11: Doncs dimecres que ve n'estarem pendents. Molt bé. Ara sí, va. Anem al que arrenca demà, que és l'Eurolliga masculina. Que per setena temporada us oferirem de manera íntegra entre RAC+1 i RAC1. Tots els partits del Barça entre RAC+1 i RAC1 de l'Eurolliga, amb el Dani Aguilar, amb el Puig, amb el Molló, amb l'Albert Ferran, dirigint, com sempre, les transmissions, i amb els comentaris, com sempre i és habitual, del Jordi Colomer. Hola, Colo.
14: Hola, bona nit.
11: Què tal? Bona nit. Amb ganes, d'explicar aquesta nova competició,
14: sí,
11: que segueix sent molt llarga en la fase regular, però que sembla que va creixent, no?, pel que fa al nivell.
14: Sí, tothom puja pressupost, i aquest any s'ha dit que també el Barça també ho ha fet. I veurem els resultats, però sí, avui sortia, per exemple, els Alguiris, aquest augment de gairebé 6 milions en sous. Dubai, que recordem que fa un parell d'anys venia una mica allò amb la pell de xai, dient, no, som un projecte modest, tenim un pressupost modest, tindrem mica en mica, doncs ja s'han tret totes les caretes aquest estiu, i cada cop és més car, és veritat, vull dir que va pujant el nivell, Com a mínim, no sé si el nivell, però els sous segur que pugen.
11: Ara et pregunto per les opcions del Barça i també pels favorits, una mica, no?, per fer una radiografia, un scout de com es presenta aquesta Eurolliga. Però abans, el format és el mateix, Dani, de sempre?
10: Sí, els 20 equips de la temporada passada, temporada regular de 38 jornades, 6 primers directament a play-off, del 7è al 10è al play-in, recordo on va caure l'any passat el Barça, i després la Final Four, que es torna a disputar l'eix Abu Dhabi. Ja de cara a la temporada que ve la cosa canviarà, recordo, s'ha aprovat una expansió en paral·lel també amb aquest procés de transformació dels clubs a franquícies a 24 equips. Això comportarà dues conferències. De fet, hi haurà 8 places fixes més de les 13 que hi ha ara i que s'han denunciat d'aquí pocs dies, a principis d'octubre, més enllà de saber com impacta la NBA en tot plegat. Aleix, si es crea una aquesta nova competició el 2027 o si hi ha un acord, després també en parlarem d'això.
11: Per tant, aquesta temporada igual, però la vinent haurem d'estudiar-nos aquest nou format de dues conferències, de 12 equips cada conferència i com funciona, no?
10: Val. Correcte.
11: Ja tindrem temps de parlar-ne. Com veus els favorits, Colo, d'entrada?
14: Doncs que segueixen creixent. Ara després és el dubte sempre com encaixen les peces. Sortia l'enquesta que fan els general managers, per exemple, d'aquesta temporada, que tot m'apuntava a Gen Montero, a l'ex de València, com el gran fitxatge de la temporada. Però és que hem de recordar que si mirem a l'enquesta de l'any anterior era TJ Shorts, perquè anava a Panathinaikos, i en teoria el Panathinaikos havia de créixer molt amb TJ Shorts, no va funcionar, no va encaixar, vull dir que ja deures a fer, però sí que Olympiacos, a banda de campió, ha afegit a Gen Montero, tot i que ha perdut alguna peça, Panathinaikos, a banda de plantilla profunda, té Obradovic, que sempre són paraules majors, però encara que faci ara temps que no aixequi, el títol, tenim el Fenerbahçe, que s'ha reforçat bé i Saras sembla que com a mínim la Final Four la tens garantida, a partir d'aquí pot guanyar o no, però també fa molt bona pinta. El Madrid de Pedro Martínez té peces que no sembla que encaixin molt amb el seu estil, però ja hem vist la pretemporada que ha atropellat a Unicaja i a Baskonia, després s'ha anat a la Supercopa Europea i ha guanyat els dos partits. Irregularitats, el que tu vulguis, però ja ha guanyat la Supercopa. I aquests jo seria els que posaria màxims favorits, més Dubai, que ni que sigui per profunditat de plantilla, tot i que hi ha coses que veure com ho ajusta Xavi Pascual, però serien els grans favorits, que al final són els que tenen més diners, o algun que potser Fenerbahçe en té una mica menys, però que fa temps que està fent bé les coses.
10: Sí, de fet, en aquest sentit, l'any passat anava una miqueta per aquest camí a l'eix, i mira quins quatre equips van arribar a la Final Four. Vull dir, al capdavall, tants caps, tants barrets amb aquests pressupostos, amb Madrid, Olympiacos, Fenerbahçe, vull dir, són projectes que són molt sòlids, i que a dia d'avui, també tenint en compte el format que s'ha establert de la Eurolliga amb aquests quarts de final que són llargs i que premien també els projectes sòlids, jo crec que és complicat que, vaja, ho has de fer molt bé per colar-te a la Final Four, bàsicament.
11: Per tant, Dani, la gran pregunta, i Colo també, no? Fins on pot arribar aquest Barça, ara mateix, amb el que veus?
10: Doncs, mira, de fet, ara li deixo respondre al Colo, però primer el document d'Alexander Sekulic, del tècnic eslové, que explicava aquest migdia, a la prèvia d'aquesta inici de l'Eurolliga, quins són els objectius de l'equip.
15: Being Barça, the expectations are high.
16: Quan ets al Barça, les expectatives són altes, però el gran repte d'aquesta temporada és ser reconeixibles, que tothom reconegui el nostre estil, el que volem fer. I crec que si tot va en la direcció correcta pel que fa a les idees que tenim i si els jugadors entenen què volem fer i per qui juguen, serà una bona temporada i crec que els play-offs seran el principal objectiu.
15: Really, for us, let's say a main goal.
11: Per tant, intentar arribar al play-off de quarts de final, és a dir, acabar entre els sis primers, i si no, play-in i colar-se allà al play-off, i després ja veurem, no?, de què és que passa aquest Barça. Una mica aquesta és l'objectiu que s'ha de marcar, Colo, al Barça, aquest nou Barça de Sekulic?
14: Sí, ara mateix per pressupost és el que li toca, i a banda que és que estem en un projecte nou que requereix temps, quan ja veiem que el calendari no et deixa aquest temps. Suma i que ha començat amb algun lesionat, que per exemple el joc interior doncs l'hem vist coix per les lesions, però sí, jo crec que és un escenari realista, i tal com està la cosa, pensar a play-off, ja no t'ha parlat, ell no ha parlat de play-in, o sigui, parlat de play-off vol dir sis primers, bueno, és ambiciós, sabem, no?, que sempre associem, no, Barça ha d'anar pel títol i tot, ara la realitat és que amb menys pressupost tu pots aspirar al títol, ho hem vist amb València la temporada passada, que va guanyar la Lliga i va arribar a Final Four, però has de fer molt bé les coses, i això és el que no sabem del Barça, més que res perquè és una plantilla tan diferent, tan nova i tan inexperta amb tot el que és Euroliga i ACB, que l'hem de veure, és que anem sobre la marxa, però és que és així, vull dir que tot és tan nou que hem de veure la capacitat que té Sekulić de fer que tot això funcioni com una orquestra i no com a solistes, que és una mica que em fins ara, que va a ratxes de talent, però li costa tenir continuïtat com a bloc.
10: Agafant això el fil que deia el Colo, l'Eix, clar, et parlava abans dels grans pressupostos i que arribaven a la Final Four com l'any passat. L'any passat s'hi va colar el València. El València és un equip que a nivell de pressupost és el que és, però que fa molt bé les coses a tots els nivells, gerència, propietat, però que en relació amb el Barça, era la segona temporada d'aquest València. Per tant, era un equip fet. Era un equip que la primera va patir els aprenentatges i pagar els peatges adequats, i que la segona es va mostrar molt més fet, un projecte molt més sòlid. Clar, quin és el problema? Que això el València s'ho pot permetre. El Barça es pot permetre això després de tres temporades en blanc? A priori, per la dimensió històrica del club, avui de fet després l'escoltarem, però Darío Brizuela deia realísticament hi ha tots aquests pressupostos per sobre del Barça, per tant, si tu vas estricto sensu al pressupost, el Barça hauria d'estar lluitant pel play-in, d'acord? Però Brizuela deia, no, és que nosaltres som el Barça, és que nosaltres això no ens ho podem permetre. Doncs és una miqueta aquest discurs que jo crec que també apel·la a l'aficionat de dir, a mi no m'expliqueu milongues, és el Barça i el Barça ha d'aspirar a tot, i a tot és intentar anar el més amunt possible.
11: Sí, començant per demà, no? Contra l'Efes. Com es presenta aquest partit d'obertura pel Barça en aquesta Eurolliga?
10: Doncs sense Tosan Mboma, que no estarà disponible, eren 3 setmanes i ja arribem a la tercera, sense Makondo. Això sí, serà partit del centenari, recordo, demà, de commemoració. Moltes sorpreses, el Museu del Club obrirà un espai dedicat al centenari, una imatge renovada, l'artista Fert One, que jo no tinc el plaer, és un artista que fa grafitis, està fent únic el cabana demà commemoratiu a la Porta 7. Els aficionats podran deixar un missatge, vaja, hi haurà de tot. A la Barça Store, per cert, informació de servei, estampació del logotip i del centenari i també de nom de forma gratuïta les samarretes noves, important, i ara el Colot descriu a l'Efes amb Mike James al capdavant, però, com et deia, un document de Darío Brizuela explicant una mica també com ha reaccionat l'equip després de la Supercopa.
17: La sensación que tengo es que nuestra reacción está siendo buena, está siendo de sacar las garras y no decir, joder, hemos perdido una oportunidad, empezamos ya cuesta abajo, no, todo lo contrario, yo creo que todo el mundo está con esa sensación de se ha perdido una oportunidad, estamos jodidos, pero estamos en septiembre, el jueves tenemos un partido súper importante, el sábado hay que ganar sí o sí.
11: Ara deia el Dani que Mike James serà el gran atractiu, no?, de demà per veure l'Efes. Com es presenta el partit? Com el veus? Com el preveus, Cole, amb aquestes incògnites de què pot fer aquest Barça?
14: Efes és un altre equip que ha pujat pressupost, però que té moltes incògnites, començant perquè ja sabem el que acostuma a passar quan tu no confies en l'entrenador, busques altres entrenadors i com que no trobes, no convences els teus objectius, t'acabes quedant el que ja tenies. Això és una manera molt dolenta de començar la temporada i hem tingut precedents a Baskonia, però també en Peñarroya va ser 3/4 del mateix. I llavors ja comença amb el peu. Ve de ser campió de la Supercopa russa, que és una traporro de farigola que tenim en el bàsquet europeu, no la turca, sinó la russa.
10: És xulíssim això, és la Lliga BTB, que és l'antiga Lliga Soviètica, és on juguen els russos a dia d'avui, equips exclosos, fa la seva Supercopa a l'Eix, en què hi fot equips balcànics i equips turcs també pel mig. Vull dir, són coses del nou bàsquet, sí.
14: Sí, i té, ha pescat a Mònaco, ha pescat aquí a la CB també amb Santi Justa, i veurem també, tinc ganes de veure Dario Saric, que és un jugador que de molt talent, però que a l'NBA es van apagant per tema de lesions, com està realment físicament, si està bé, és un salt de qualitat. A més, és una primera prova interessant, que en teoria no és un equip cridat a estar a Final Four i així, però que sí que és un bon nivell i que posarà a prova com està aquest Barça i com està també una mica la paciència al Palau, no? Vull dir que es necessita arrencar bé per tot aquest procés de confiança i d'adaptació que necessita l'equip, que no hi hagi nervis des de l'inici.
11: Sí, i a més demà és festiu a Barcelona, a veure si això fa que hi hagi molt públic o que el fet que hi hagi un pont al Palau noti, no? Potser l'absència de públic, no? En un dia estranyot,
10: sí.
11: No? Per arrencar
10: sí, totalment, totalment. I m'interessa molt això que diu el Jordi, eh? Jo demà tinc molt interès, quarts de nou, a seure demà allà i veure com respira el Palau, què respira el Palau. Si el Palau és pacient, si el Palau intenta confiar en el projecte, si el Palau té poca paciència, si el Palau s'omple o no, com dius tu, Aleix, és molt interessant saber com reaccionarà el Palau després de tots els anys que portem.
11: Va, per tancar un parell de coses, del Madrid ja m'has dit que té molt bona pinta, en Pedro Martínez, de la resta d'equips de CB, València i Baskonia, com els veus en aquesta Eurolliga, Colo?
14: Baskonia ara mateix no té joc interior i així avui s'ha carregat Alex Lent, que va fer un entrenament i ja ha anat fora per un tema físic, a més amb mal rotllo interior. És que és un altre equip, és el mateix exemple que dèiem. Tots sabem que teníem fitxat a Perasovic i al final no s'ha fet, però Perasovic està allà sense equip. Gaubiati, abans de la Supercopa, ja va criticar la configuració de la plantilla i va demanar, ja va dubtar, a veure si aquest any tindrien tanta paciència com l'anterior. Llavors ja comences malament. I València, per mi ha fitxat bé i ha fet una plantilla molt interessant, però també necessita temps, que Pedro Martínez és molt Pedro Martínez, i té cosetes que sembla que ha fet un pas enrere respecte a la temporada passada.
11: Ja. Ho veurem a partir de demà. Escolta'm, no, per acabar, això que deies a l'inici, Dani, que podem estar davant de l'última temporada en què les competicions europees de bàsquet siguin així, no? Això és interessant destacar-ho.
10: Sí, per saber com aterra, si és que aterra l'NBA d'aquí un any, d'aquí una temporada. Ja sabem que la previsió en tot moment era fer-ho el 2027, amb moltes propostes de franquícies que han presentat a nivell de compra, a priori milionàries, per tenir-hi una plaça. Però també és veritat que de les darreres declaracions d'Adam Silver, de fa pocs dies, el comissionat de l'NBA, es desprèn que no sembla tenir tanta pressa, com a mínim la gerència de la competició, no els equips, sinó la propietat, la NBA, que potser no anava mal el 2027. I el més important, va obrir una porta a una possible unió. De fet, va dir que era millor anar de la mà. El discurs vira bastant, i aquí hi ha una data clau que t'explicava abans. Aleix, 5 d'octubre, reunió de propietaris de l'Eurolliga a Milà. La Gazzetta dello Sport l'altre dia parlava fins i tot d'una possible oferta de la NBA per absorbir l'Eurolliga. Per tant, anar més de la mà impossible, bé, veurem com es resol tot plegat.
11: Sí, home, jo crec que ha de passar una mica amb el que hem vist al futbol, amb l'intent de fer una Superliga, i el fet que la UEFA doncs es reubiqués, canviés el format, donés més premis econòmics als equips i quedés només una competició, una nova Champions. Jo crec que el bàsquet hauria d'anar cap aquí, Colo. No sé si dir-se NBA Europe o dir-se Euroliga NBA, però que hi hagi una sola competició i tots de la mà, no? O sigui que si no serà un porro això d'anar seguint dues competicions, quin equip va aquí, quin equip va allà, depenent dels calés.
14: Sí, ho vam viure breument quan va haver-hi la sessió de l'Euroliga. I la veritat és que sempre m'ha semblat, no, amb en Danés, sempre hem estat escèptics en quant a que si costa que funcioni l'Eurolliga, si es queixen de que es perden diners i tot, pujar a una altra competició aquí sembla inviable, per molt que hi hagi l'NBA amb tots els inversors. Lo lògic seria anar tots junts, però sabem que a Europa costa que anar tots junts. Tenim l'Eurolliga mig enfrontada, per exemple, amb la CB, doncs imagina't posar-hi l'NBA pel mig. Per això, i crec que van ser ja no optimistes, ja es van passar molt de frenada parlant de 2027. Jo crec que tot aquest procés serà lent, no sé quan serà, però serà lent.
11: Val. Demà ho sentim, eh? A 8:45 comença el partit i a RAC+1 el Dani Aguilar i el Jordi Colomer ens l'explicaran. Gràcies, nois, gaudiu demà.
10: Vinga, fins demà, una abraçada.
11: Adéu, vagi bé.
18: Winamax, el més important és guanyar.
11: Ens queda, com sempre, l'últim minut, que repassarem amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana aquí al Tu Diràs, que és el Carlos Roger. Hola, Carlos.
19: Hola, què tal?
11: Què ens expliques a veure?
19: Aquest dijous arranca una nova temporada de l'Eurolliga i més enllà del Barça-Efes, la primera jornada arriba carregada de grans partits. El Dubai de Xavi Pascual rebrà la visita del Real Madrid a les 6 de la tarda, en un dels duels més atractius d'aquesta primera jornada. I també tindrem un Baskonia-Olympiacos, amb l'equip vitorià rebent el vigent campió de l'Eurolliga a 8:45. En clau tennis tenim una notícia molt especial. Rafa Nadal i Andy Murray tornaran a compartir pista. Els dos ex número 1 del món, ja retirats del tennis professional, participaran el pròxim 3 d'octubre a la Rafa Nadal Academy Slam, un torneig d'exhibició organitzat amb motiu del desè aniversari de l'Acadèmia de Nadal a Manacor. Per tant, no és un retorn al circuit professional, però sí una reaparició molt especial dels dos campions. I un últim apunt de motor, aquest dijous també comença l'activitat del Gran Premi de l'Azerbaiyán de Fórmula 1, amb la disputa dels primers entrenaments lliures al circuit urbà de Bakú, i serà un cap de setmana poc habitual, ja que la cursa es disputarà dissabte i no diumenge.
11: Clar, per això els lliures comencen dijous, els oficials ja divendres, i dissabte tindrem la cursa de l'Azerbaiyán de Fórmula 1. Molt bé. Carlos, gràcies per aquest últim minut i també per les teves pràctiques aquí a RAC1. Que han estat 3 mesos?
19: Sí, des del juny.
11: 3 mesos. T'ho has passat bé?
19: Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres i aprendre moltíssim.
11: Has après alguna cosa, sí, eh?
19: Sí.
11: T'hem tractat bé?
19: Moltíssim.
11: Perfecte.
19: Bon equip humà.
11: Gràcies per les pastetes que ens has portat avui, eh? Com a comiat. Molta sort, de veritat, en el futur. Gràcies al Carlos Roger i a tots els estudiants en pràctiques que ens han acompanyat durant aquests 3 últims mesos, que acaben ara, a finals de setembre, les seves pràctiques.
3: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
20: Winamax. El més important és guanyar.
21: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
22: A RAC 1, tu diràs.
23: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
20: Winamax. El més important és guanyar.
21: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
24: RAC & GO és un podcast per gent valenta i sense por.
25: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
24: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
26: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
24: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
28: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
24: I tu? Ets un d'ells?
29: RAC & GO, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
30: RAC 1 Podcast.
29: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
31: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
11: Fins aquí el programa d'avui. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva del Tu Diràs i amb un gran protagonista del Barça, concentrat amb la selecció espanyola. No us ho perdeu. Demà us esperem. Gràcies. Descanseu. Bona nit.
32: Tu Diràs.
33: RAC1. Notícies. Pol Prats.
34: Bona nit, ara passen 8 minuts de la una. El govern espanyol demana el suport de tots els partits per aprovar de forma urgent un nou decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments i que prorrogui els lloguers. La Moncloa s'ha posat les piles després que hagin fet fora de casa seva, la Mari Carmen. És una veïna de Madrid de 87 anys i amb un 50% de discapacitat que s'ha convertit en tot un símbol perquè un grup immobiliari li volia triplicar el lloguer i ha acabat aconseguint que la fessin fora. El seu desnonament aquest dimecres al matí ha provocat una reacció ciutadana immediata i a la tarda i al vespre hi ha hagut manifestacions a ciutats d'arreu de l'Estat, també a Barcelona. Després que els moviments socials i els partits d'esquerres hagin reclamat recuperar el decret d'habitatge, un decret que, recordem, van tombar al Congrés Junts, PP i Vox, Pedro Sánchez ha anunciat que el tornaran a aprovar, però ha demanat responsabilitat política als grups parlamentaris perquè aquest prop sí que tiri endavant.
35: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es imperioso sacar, no solamente para resolver esta tragedia social del desahucio de Mari Carmen, sino también mirando de una manera mucho más amplia para contribuir a resolver el problema de la vivienda para muchísimos.
34: El president espanyol ho ha dit des de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York, on també ha responsabilitzat d'aquesta tragèdia el govern de l'Ajuntament de Madrid i de la Comunitat de Madrid. De fet, a la ciutat de Madrid, 10.000 persones s'han manifestat davant de l'àtic de 6 milions d'euros que la comunitat d'aquesta comunitat va comprar per Isabel Díaz Ayuso, i la protesta ha acabat fa poca estona amb càrregues i amb corredisses a aquesta hora, però no sabem si hi ha algun detingut. Sánchez, com dèiem, n'ha parlat des de Nova York, on d'aquí a menys de 20 minuts, cap a 2:15, farà el seu discurs davant les Nacions Unides. Aquest dimecres, justament, un dels temes centrals ha tornat a ser la intel·ligència artificial, i ara fa una estona el director d'OpenAI, Sam Altman, ha demanat a tots els països que regulin aquesta tecnologia i que ningú acapari massa poder.
0: No hauríem d'entrenar models que no podem garantir que es mantinguin sota control humà. Aquests sistemes podrien concentrar massa poder en poques mans. Cap persona, empresa o país hauria de poder utilitzar els models més poderosos dia per imposar la seva visió del món a la resta.
34: Aquesta hora, justament, Donald Trump i Xi Jinping estan reunits parlant justament del futur de la intel·ligència artificial. De moment, però, els presidents dels Estats Units i de la Xina, que són les dues superpotències en IA, només han tancat, només entre cometes, un acord per allargar fins al gener la seva treva comercial, però també, com dèiem, està previst que parlin d'intel·ligència artificial. I a Ceuta, aquesta hora, respiren més tranquils perquè finalment no hi ha hagut una nova entrada massiva de migrants. Feia dies que corria per les xarxes una nova convocatòria com la del passat 30 de juliol, quan van entrar més de 70.000 persones, però quan passen 10 minuts de la una de la matinada, de moment res de res. I el mateix dia que Salvador Illa ha donat explicacions pels errors en les últimes proves PISA, els experts demanen que tots els partits s'impliquin en la cimera d'educació d'aquest divendres. L'expresident del Consell d'Educació de Catalunya, Jesús Vinyes, que és la persona que va coordinar la comissió d'experts per millorar els mals resultats de PISA del 2024, ha demanat a tots els partits que vagin a l'una. N'ha parlat aquesta nit al 9C de RAC1.
1: Les polítiques educatives necessiten una certa continuïtat, encara que hi haguin canvis de govern, i per tant, per això és important el pacte, que realment tant el govern com les alternatives de govern es comprometessin a la continuïtat. Aquest és el tema essencial. I ha de ser un pacte no només polític, sinó ha de ser un pacte social.
34: L'expert també ha assegurat que per poder millorar el sistema educatiu és imprescindible que el govern i els sindicats de professors arribin també a un acord. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
2: El Barça femení ha debutat a la Champions amb golejada per 5-2 contra el París Futbol Club. Payor, que n'ha fet dos, Graham Hansen, Serra Jordi i Caroline, que s'ha estrenat, han marcat els gols de les de Pere Romeu, que això sí, ha hagut de substituir Clàudia Pina amb molèsties. El tècnic és optimista.
4: En principi està bé, pel que ens han dit doctors, pel que ens ha dit ella mateixa, en principi està bé. Veurem si cal fer-li proves o no. Demà, quan es llevi, tindrem més informació de si ha passat bona o mala nit, però ha marxat amb bones sensacions ella.
5: Genoll.
4: I una trepitjada ella al turmell, també.
2: Més enllà del Barça, també s'ha jugat el Chelsea 1, Àustria de Viena 0, el Leuven 0, Roma 0 i el Servet 0, Lió 8. Pel que fa al futbol masculí, Rodri ha assegurat que aquest estiu, abans de fitxar pel Barça, el Madrid va posar tota la carn a la graella per endur-se'l. Són declaracions a la COPE.
6: El Madrid mostró un interés desde el primer momento, que tuvieron

0: fàcil passar dels 30 graus a bona part del país i rondar els 35 graus als punts més càlids de l'interior, tot plegat amb domini del sol i només amb alguns núvols poc importants que no portaran més conseqüències, per tant, tampoc s'espera pluja. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
1: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1.
2: RAC més 1.
1: Una temporada més, el millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1.
3: Parra, el triple que vola de Parra!
1: Aquest dijous torna l'Eurolliga i, com sempre, seguirem tots els partits del Barça en directe.
3: La resposta de Kevin Panther!
1: 20 equips, 38 jornades i un objectiu. Ser a la final a 4 del mes de maig.
3: Mira el triple, Brizuela, triple!
1: Oh! El dijous, a 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça Anadolu Efes. L'estrena a casa del nou projecte Blaugrana. Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Una temporada més, RAC més 1 és la casa de l'Eurolliga.
2: RAC més 1.
4: Tots som
2: més
4: 1. RAC 1.
5: Vaig un estiu que estava jo allà al càmping de Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta. De cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan. El cotxe ple d'aigua. I no em van enviar cap missatge. És a l'OS.
6: Fixa't.
5: Mira, calla.
6: Què?
5: Ara n'he rebut un.
6: Què diu?
5: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
1: Versió RAC1, de dilluns a divendres de 3 a 8, amb Toni Clapés.
6: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
5: Ja seria hora.
6: I bona.
5: Walkers.
1: RAC1, tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
7: Ciutadans de Catalunya.
1: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
8: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui, a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
9: Sant Joan d'Espí!
10: Sí!
9: Osó!
10: Sí!
9: Hospitalet!
10: Sí!
9: Terrassa!
10: Sí!
9: La Garriga!
10: Sí!
9: Diagonal Mar!
10: Sí!
9: Quirze Safaja!
10: Sí!
9: Els de Montbui!
10: Sí!
9: Reus!
10: Sí!
9: La Salacep!
10: Sí!
9: La Verneda!
10: Sí!
9: El Pens!
10: Sí!
9: I les Peces!
8: Sí! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
11: Bon dia, Òscar Dalmau.
8: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
11: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
8: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
11: Heu de saber que el Tribunal Constitucional...
8: Constitucional!
11: Espanyol...
8: Tots drets, eh?
11: Un moment, no, ja podeu seure. No comencem cridant, sisplau, deixem acabar el titular.
8: Ho faig per la gent del públic, que s'han despertat de cop,
11: hòstia. Sí, no,
8: per la taula nova... S'estan avorrint.
11: No, que s'han d'avorrint, no s'avorreixen.
8: Acabem de començar.
11: Exacte, fa 20 segons que han començat el programa i vostè ja ha destrossat la taula, que és una taula nova, per cert, del mes de febrer, eh?
8: Mira quin soroll fot, això.
11: Està buit, sí,
8: això. Això és conglomerat.
11: Ara, quan acabem de baixar a la planta baixa, perquè jo, la meva teoria és que vam anar de la 15 a la 3, després serà planta baixa i després al carrer.
8: Sí. Jo... La baixada de RAC1, eh?
11: Baixada de RAC1.
8: De la 15 a la 3, eh?
11: Sí, a tercera. El Constitucional, dèiem, ara ho acabaré, avala que l'amnistia, altrament dita, llei orgànica 1/2024, del 10 de juny, d'amnistia per la normalització institucional, política i social de Catalunya.
8: Molt bé, eh?
11: Aquesta llei d'amnistia s'ha d'aplicar als condemnats per malversació durant el procés.
8: També?
11: Això ho ha dit el Constitucional.
8: Aquests del Constitucional són uns titafredes.
11: El Tribunal Constitucional diu que el Tribunal Suprem ha d'amnistiar, en aquest cas, Jordi Turull, com qualsevol altre. Això vol dir que també haurà...
8: Perdona.
11: Sí? No. No, no, no.
8: Rull o Turull, no?
11: Ahir ja vam dedicar 5 o 6 minuts...
8: Bueno, però és que jo crec que cada cop que surt el nom d'aquest senyor tothom es fa la mateixa pregunta.
11: No, no, no.
8: Qui és, el Rull o el Turull?
11: És que físicament no s'assemblen gens.
8: Com que no?
11: I de Rull a Turull...

0: hi ha escolta'm, lletres de diferència.
1: Els dos fan metro 20.
2: Però que han de fer metro 20?
1: Home, no em diràs que són...
0: No, però...
1: Guenmanyama.
0: Guenmanyama. No fan metro 20. És que no...
1: Bueno, pues
0: no
1: són dos persones baixetes.
0: No són persones baixetes.
1: Carisma.
0: Sí.
1: Pues, bueno.
3: Relatiu.
1: Que d'aquella manera que dius, bueno, no, jo no sé
0: però,
1: qui és qui.
0: Però on vol anar a parar? O sigui, deixi'm acabar. O sigui, ara ja he dit el titular, però és que després del titular s'han de dir altres coses.
1: Qui és l'abogat? Rull? El que és abogat? Qui és Rull?
0: Rull és advocat,
1: sí.
0: Turull també és advocat.
1: Bueno,
0: sí.
1: Pues, és que, claro, és que no hi ha manera de diferenciar-los.
0: Bueno, molt bé. Doncs això que dèiem...
1: Qui és el del Vallès?
0: El del Vallès, tots
1: dos. El del Vallès?
0: Tots
1: dos. Sí, són però... la mateixa persona.
0: Sí, no.
1: És així. Sí, bueno, i perquè els dos portaven ulleres. Passa que no, un es va operar de...
3: Sí,
1: de...
3: En Turull.
1: El Turull o el Rull?
4: En Turull.
1: En Turull o Turull? No, però aquí també...
3: En Turull s'ha operat de l'ull.
1: Sí?
0: Sí. Bueno, dels ulls.
1: Però era l'ull del Turull o l'ull del Rull?
0: Aviam.
1: I l'ull del Rull?
0: Eh?
1: L'ull del Rull?
0: Llull.
1: Bueno.
0: El Tribunal Constitucional diu que...
5: I així podrien estar tot el programa. Oi que fa gràcia? Arriba un punt que ja et canses.
0: No,
5: home, jo trobo que ho han estirat massa.
0: Li agraeixo que vostè... Que ho digui vostè.
3: Quina
0: barca. Té molta.
5: No, hi ha coses que em fan gràcia, altres que no. Ara no.
0: Ara no li ha fet gràcia, no?
5: Bueno, aquest programa ja fa 18 anys que no me'n fa gràcia.
0: Doncs pot aprofitar per anar a qualsevol altre lloc. Miri, les botigues estan obertes. Vagi sent...
5: A la Roca del Vallès, mira, ja.
0: A la Roca del Vallès.
5: Com que soc una dona, he d'anar de botigues.
0: No, no, no.
5: No, no puc prendre-li el lloc i presentar aquest programa jo.
0: Té raó.
5: Us imagineu? Això sí que seria màgic.
6: L'hora de l'Angelines.
5: La competència
0: sí.
5: Amb Angelines.
0: Això ja passa.
5: Sense els Oscars.
0: No, això ja passa. Ja passa de tant en tant, quan vostè agafa les regnes. Quan vostè agafa les regnes d'aquest programa, hi ha dies que vostè podria... O sigui, podria marxar...
5: Em sap greu, eh?
0: Bueno, podria...
5: Em sap greu, eh? Com una dona, eh? Agafi el... Noelia?
3: Sí, sí.
5: Pel meu gust has parlat prou, Noelia.
3: Perdó.
0: Vull dir que... Quan vostè agafa les regnes, sí. De vegades, sí. Podria vostè continuar el programa, digues, i els Oscars podrien marxar, com a mínim jo, dels Oscars.
5: Sí, digues.
1: Jo no.
0: Bé, parlàvem de Jordi Turull, sisplau, que dèiem que el Constitucional diu que se l'ha d'amnistiar com a qualsevol altre,
1: sí.
0: I això vol dir que també haurà d'amnistiar el Suprem a la resta d'encausats i condemnats pel procés, com Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, etc.
6: Això vol dir que el president Puigdemont ja pot tornar avui mateix,
0: no.
6: Per exemple?
0: No. La decisió del Constitucional serà oficial el 6 d'octubre.
6: Així doncs, el 6 d'octubre ja pot tornar Puigdemont.
0: No, perquè el 6 d'octubre no hi haurà publicada la sentència sencera. Clar. I això trigarà encara uns dies més.
6: Ah, i això vol dir que quan el Constitucional redacti la sentència sencera ja pot tornar president
0: Puigdemont. No, llavors la pilota passarà a la taulada del Tribunal Supremo.
6: La pilota com la tinc jo.
0: I llavors el Suprem haurà de confirmar que d'acord que ha rebut aquesta sentència del Tribunal Constitucional.
6: I quan ho rebi el Supremo, doncs el president Puigdemont ja pot tornar...
0: No, perquè la resolució del Suprem haurà d'arribar a mans del jutge Llarena.
6: I llavors ja vindrà Puigdemont?
0: No, perquè el jutge Llarena llavors haurà de dir que d'acord i que aixeca l'ordre d'atenció a Carles Puigdemont.
1: Llavors sí.
6: Total, que el dia que torni Puigdemont coincidirà amb el partit homenatge a la retirada de la Minya Mal. En presència dels seus nens.
1: El ritme que va això, potser sí, que tens raó.
6: I el seu germà petit, aquell que juga tota l'estona quan guanya una copa, serà el president del Barça.
0: Pequeño que ell.
4: Serà igual encara.
6: Exacte.
4: Ell no haurà crescut.
6: I quan passi tot això, ja tindrem tots els encausats del procés amnistiats, com els policies espanyols que van repartir garrotades durant el referèndum.
1: No,
6: aquests ja poden anar a casa tranquil·lament.
0: Aquest sí.
6: Bueno, tranquil·lament. Amb medalles, la majoria, suposo.
0: No, de fet, no hi haurà tots els encausats pel procés.
6: No han enviat tants a Ceuta com els que van enviar aquí a Catalunya. No sé si us adoneu, Els fa patir més Catalunya que no pas Ceuta, pot ser, això?
0: A Catalunya 6.000, a Ceuta 152.
6: Sí, bueno, la diferència és que aquí els estrangers som 6 milions, o 8 milions, o 10 milions, i allà...
1: Aquí han fallat els de Ceuta.
6: El què?
1: Els de Ceuta, els ceutiles, no?
0: No, ceutis. Ceuta, sí.
1: Jo crec que aquí han fallat.
0: Han fallat?
1: Demanen més presència policial, estamos abandonados de la mano de Dios. Aquí l'únic que haurien d'haver fet el dia de la invasió és sortir al carrer amb banderes estelades i cridant independència! O sigui, 80.000 policies allà que... Bueno, és que la gent, els ceutiles, haurien de saltar l'aigua perquè hi hauria a la ciutat autònoma de Ceuta, que allò sí. És res, són 2 metres quadrats, no cal, estaria plena de polecides,
0: sí,
1: i la gent de Ceuta és que no hi cabrien. Haurien de saltar l'aigua, ells.
0: O sigui que resultes d'això, haurien de marxar, o sigui, al mar. O sigui...
1: Res, la policia hauria ocupat Ceuta.
0: Hauria ocupat Ceuta.
1: És tan senzill com això. Sí. El crit d'independència,
0: sí, sí, sí,
1: i treure 4 estaladetes,
0: sí. Pam! Ja tindries la policia. No voleu
1: 300.000
0: policia.
1: Policies allà, tu.
0: Sí.
1: Repartint, eh?
6: Sí, ara jo canviaria el barco perquè el de Piolín no és gaire... O sigui, tu veus un barco de Piolín i dius, buah, faig la independència 4 vegades, no?
1: Yeah. Sí.
6: Perquè que arriben els Looney Tunes. Sí. Jo canviaria, jo posaria el barco del què? Tito.
1: El barco del Tito.
6: El barco del Tito sempre fa més il·lusió, sí, perquè és més nostrat que no pas el Piolín, doncs és bé.
1: I tu posaries allà com una mena de...
6: El Tito,
1: l'Atat...
6: Sí, bueno, agafaria...
1: Amb la cara de Tito?
6: Un Leonardo Mon.
1: D'en Johnsi, també?
6: En Johnsi, també.
1: En Johnsi, també.
6: Sí. I, bueno, doncs pues, arribes a d'això...
1: S'han deixat la dona, que ara surt una de l'Atat.
6: He dit l'Atat.
1: Ah, Atat.
6: No he dilatat.
0: No has dilatat, eh?
1: Has dilatat. Jo he entès que has dilatat.
6: Dilatat en el sentit de... Bueno, jo tampoc podria parir, en el sentit de dilatat.
1: Sí, ja està.
6: De dilatació. Això ho he llegit jo ara. Ho estic estudiant a Medinatural.
1: A Medinatural?
0: Però sí. Estàs a la carrera de periodisme.
6: Sí, però també s'estudien coses de...
1: Però què t'ha quedat penjat? Medinatural de l'ESO?
6: Sí.
0: De primari. Medinatural, jo crec que cap medi és de l'ESO o un bar.
6: Sí, la vinc arrossegant. I el medi va canviant, també, clar. És que sí, quan ja m'ho sé tot...
1: Quan vas començar a estudiar medi natural, no hi havia canvi climàtic.
6: Exacte, no s'estudiava el canvi climàtic, s'estudiava el clima.
1: El clima
6: normal.
1: Sí, també s'estudia ara, eh?
6: Sí, però canviat, sí. És canvi natural.
0: No parlàvem de Ceuta, en tot cas, estàvem parlant de... El Mohamed preguntava si...
1: Estàvem parlant d'aquesta sentència del Tribunal Constitucional, que ja ha dit que en Turull se li ha d'aplicar la llei d'amnistia.
6: I quan passi tot això, ja tindrem tots els encaus causats dels processos amnistiats com els policies espanyols, com he dit abans?
1: No, encara,
0: sí, caldrà esperar que l'Audiència Nacional faci cas també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i amnistia també els encausats per terrorisme, perquè aquella operació policial que es va batejar com a Operació Judes.
1: Hombre, aquests encara estan...
0: Tal dia com avui fa 7 anys.
1: L'Operació Judes, us en recordeu? L'Operació Judes, aquells independentistes terroristes...
0: Aquells 500 policies...
1: Que es van menjar uns quants mesos en presó preventiva, com a presos perillosíssims, perquè els garatges hi tenien uns quants pots per cuinar, i els hi van trobar també àcid nítric, àcid sulfúric, lo típic que et poses a l'amanida per afegir-hi gust. Sí.
6: Però els van fotre a presó per terrorisme sense que 500... Van enviar 500 policies a Sabadell,
1: sí.
6: 500 policies espanyols, vull dir que és veritat el que diu el senyor Gé Cabestany.
1: Algun d'aquests era de Sabadell, sí.
6: Sí, exacte, no, però van arribar... L'operació Bonaparte era a Sabadell, no van trobar 500 policies, no van trobar cap explosiu.
1: Bueno, tampoc van trobar les urnes i hi eren, eh?
6: Ah, no, clar, això també és veritat, però resulta
1: això. Però i què? Escolta, m'estan acusats de terrorisme perquè tenien precursors d'explosius. No és que...
0: Sí, però precursor de possible és un pot de Dixan, eh? Vull dir que...
1: Perdona.
0: Què?
1: Tenien armes perillosíssimes, eh? Els hi van trobar boles de plom.
0: Hòstia, doncs si a mi em veuen les boles de petanca que tinc a... Sabeu si la petanca és terrorisme?
1: Sí, perquè, clar... a Calafell, segur.
0: Ah, val, sí.
1: Pregunti'ls-hi als veïns que els hi han instal·lat a sota de casa seva unes pistes de petanca amb abuelos que no callen.
0: Que la policia va considerar prova de trobar aquestes boles de plom, per exemple, també que havien trobat acetona a algun dels domicilis dels acusats.
1: Perdoneu, que he de sortir un moment. Adéu-siau. A casa.
0: A què?
1: A tirar tots els pots de cetona que tinc pel vàter. Antes que vingui la policia a detenir-me.
0: Per això no cal que ho faci.
1: Senyora, he sido muy mal.
6: He sido muy mal.
0: Però tota l'hora no.
6: Tenia unos potes.
0: No pot estar... No, unos potes.
6: De acetona.
0: Sí, no pot estar espantada.
6: Esto es para las ungles.
0: Esto es para las ungles.
6: ¿Le gusta que se las clave?
0: Sí. És que és conegut que tots els terroristes volen les ungles netes i per això tenen acetona. Bé, sí.
1: Total, que els que van fotre la pressió preventiva tenien bombes a casa.
0: No tenien... O sigui, clarament no tenien bombes a casa. No els hi van trobar cap...
1: Qui diu bombes diu piules.
0: Home, però piules...
1: Piules són explosius? No, parlem-ne.
0: No.
1: Tinença il·legal d'explosius. Piules?
0: Però és que van anar amb els
1: tèdics... I ara te'n dic 4. Te'n dic 3.
0: 3 piules.
1: 3 piules, no són explosius?
0: 3 piules...
1: I 2? 2 piules?
0: No, 2 piules no.
1: I 2 caixes de sabetes?
0: Però...
1: Que les tires i fan pam!
0: No, pam, no.
1: No fan música. Quan tu tires una sabeta a terra...
0: Poques sabetes ha tirat vostè.
1: Quan tu tires una sabeta, què fa?
0: Sí.
1: Molt bé. Això és què és? És música? No, això és una explosió.
0: Bueno, una explosió.
1: Això és una explosió, són explosius les xavetes també.
0: Sí, sí, sí.
1: Què tenien a casa també, que els hi van trobar? Que això no, no va sortir als medis informatius, però jo tinc les meves fonts que em van dir, bueno, que no només tenien piules i explosius de xavetes.
0: Que no tenien explosius.
1: Els hi van trobar tres petardos del perro cagón.
0: Ojo,
1: eh? No, no, sabem de lo que estem parlant, eh?
0: Sí, sabem, però és que no...
1: Sabem de lo que estem parlant, tu el no perro
0: pots,
1: cagón.
0: Tu no pots fotre la presó ningú...
1: Un petardo que no peta,
0: sí,
1: però deixa un cagarro al terra.
0: Sí, bueno.
1: Això és terrorisme de manual.
6: Total, que al final l'estratègia per no aplicar la llei d'amnistia...
1: Perdoneu,
6: és...
1: petardo cagón, ai, el perro cagón,
0: sí,
1: és un petardo walker.
0: Ara, ara és un petardo...
1: Els wokes t'han de dir, no, perquè s'ha de ser políticament correcte. Pues això és el que heu aconseguit. Que arribi el perro cagón. Antes foties un petardo que es deien... Rompebarrenos, no, rompetotxos.
0: Rompetotxos.
1: Us han recordat el rompetotxos? Sí. Tu foties un petardo i podies fotre, jo què sé, a l'hotel Arts de terra.
0: No, home, no. Això sí que seria terrorisme.
3: Presumptament.
1: Ara, de cop i volta, fots allà un perro que l'encens, la metxa, i estàs esperant allà el petardo de la teva vida i comença a fer caca.
0: Sí.
1: Bueno, ara petarà, ara petarà. Ara peta. Mira, mira,
0: sembla que se sigui desinflant.
1: Ara peta.
0: I no.
1: Hòstia, no peta.
0: No peta.
1: Li ha sortit un cagarro.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Però què és això?
0: Ara han tingut molt bona idea, que crec que són dels mateixos fabricants. Hi ha un porc que també fa caca, sí. Hi ha el perro cagón i hi ha el caganer.
2: Sí.
0: Clar, o sigui, un cop tens...
2: És el cap del carrer, ja,
0: home,
2: no?
0: Clar, sí, però si tens el caganer és maco de veure perquè té tot el sentit, conceptualment, que un caganer cagui, no?, quan li cal es foc al cul, bueno, no té gaire sentit.
6: Bueno, doncs això...
2: No, estàvem parlant d'això, doncs que sí, que aquesta gent que estan encausats per l'operació Judas estan... Sí, encara estem parlant d'això. Sí.
6: Total, que al final l'estratègia per no aplicar la llei d'amnistia és allargar el procés judicial tot el que es pugui, no? I tal dia farà 20 anys. Sabeu que hagués anat més ràpid.
1: Fer la independència?
6: Ho veieu fins i tot ella. Ho ha comprès, m'entens?
1: Va, que avui a la competència també parlarem de l'estació de tren de Fabra i Puig a Barcelona, on ha caigut un fals sostre.
6: Sabeu com no caurien els falsos sostres de les estacions si no ens robessin els diners i tinguéssim diners per fer escoles, estacions, els trens, els metges, els nens, anar de vacances, tot plegat.
1: Tot plegat, sí, sí.
2: En tot cas, encara està tancada l'estació, la part del que són la Rodalia Renfe, per la caiguda d'aquest fals sostre.
6: Com està malament la Renfe, no? Que ni tan sols fan sostres autèntics a les estacions. El sostre... Home, el sostre era fals. Com es posa a estafar així a la gent?
1: Sostre fals vol dir que és un doble sostre, que no forma part de l'estructura. Ara com ara, l'estació de Fabra i Puig continua tancada.
0: No hi ha trens a les andanes? No. El Fabri Puig, no? I quina diferència hi ha amb un dia qualsevol? Perquè aquí el problema... No, no, el problema és que fins ara ens queixàvem perquè els trens anaven tard.
1: Què?
0: I ara ja van directament... Bueno, les estacions s'ensorren. Vull dir, hi ha un punt que dius, bueno, un dia d'aquests... Fins ara no trobaves els trens. Ara no trobaràs ni l'estació. Aquí hi havia una estació, havia de venir, però no ha vingut.
6: És que estan desmuntant el país per peces. Estan desmuntant les estacions, les escoles, els hospitals. Només espero que estiguin desmuntant el país per traslladar-lo a algun altre lloc més fresc.
1: Potser sí, mira.
6: A veure si a Sort ens transplanten al nord de Noruega, o a Castellà de Nuc, o al Pens, que ja han vingut dos nanos del Pens.
1: Molt bé, allà fa més fresqueta, no?
6: Al Pens com ho teniu? No.
1: No, d'aquella manera, eh?
6: Doncs anem tots a Noruega.
1: Sí. Bé, parlant de transport públic, els patinets elèctrics, atenció a aquesta notícia, podran tornar al transport públic de l'àrea metropolitana.
6: Home,
1: encara no se'n sap la data exacta.
6: Un moment, clar, no funcionen els trens, no funciona res, deixa-los saber que vagin patinets.
1: Encara no se sap la data exacta, però es tramita en aquest permís per poder circular amb patinets elèctrics públics.
6: Doncs és supernotícia, això dels...
1: T'agrada? Tu em fas servir de patinet?
6: No, però tinc molts amics que sí. Clar.
1: Però si tu no tens amics?
6: No, però quan veig un xaval parat en un semàfor amb un altaveu Bluetooth JBL amb bona música, normalment li dic mola molt la música que tens, amic, i això doncs, és pràcticament amistat. Un unidireccional,
1: sí,
6: però...
1: Tu veus a qualsevol persona amb patinet elèctric i li dones conversa.
6: És amic. I
1: aquesta persona et respon?
6: No, però quan acceleren moltes vegades fan contacte ocular durant 2 segons amb mi, o menys, de 2 segons,
1: sí.
6: I per mi això ja és relació llarga. Una mica tòxica. Me va passar un dia que me vaig apropar a un d'aquests patinets d'un nano que anava amb gorra, i li vaig dir hola, i em va dir tu eres el ser del pollo. Aleshores, que crec que portava pollastre a l'as.
2: Ah, sí. Tu eres el del poll.
6: Me volia donar una bosseta molt petita, que el pollastre devia ser molt petit, que anava amb una bosseta i li vaig dir, no, jo no, sí, sí. Jo sóc
3: vegetariano.
6: Com la Noelia.
2: Et vas pensar que era una sabeta, no? La vas tirar a terra i no va petar, eh?
6: Però normalment saps que si les trepitges peten?
5: Sí, també, sí, sí.
6: Pues aquesta la vas trepitjar i no va petar.
2: I com va reaccionar ell?
6: Bueno, malament.
5: Ja m'ho imagino. Bé, doncs l'afegitó al codi de circulació sobre els patinets diu que els menors de 14 anys no podran fer servir aquests patinets elèctrics. Diuen també que el casc serà obligatori, que caldrà tenir-lo registrat i que s'ha de tenir assegurança.
2: I tot això coincidirà amb el moment en què ja et puguis tornar a portar patinet al transport públic.
6: Buah, va anar per nosaltres, la colla del patinet. Almenys podem anar dues persones a sobre el patinet, no?
5: No.
6: I tres?
2: No, home, no, això home, no, ja, no, ja no es pot fer ara,
5: això. Ja no es pot fer ara, això.
6: Ja, era una petita broma.
5: Bé, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Doncs seguit la repassem.
7: No cal moure's de recull per escoltar la competència.
5: Bé, recordeu que al juny dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de mestres i professors que preparaven les vagues d'educació? Se'n recordeu d'allò?
0: Sí, sí, no cal que contesteu. Doncs el cap d'informació, en aquest cas dels Mossos, en Carles Hernández, defensa la infiltració i descarta demanar disculpes.
5: Bueno, ja sabeu el que diuen. És millor demanar perdó que demanar permís.
0: Ja, bueno, sí, però clar, és que...
5: I si ets el que porta porra i pistola, no cal ni demanar perdó.
0: Home, però...
5: Escolta, si els professors denuncien els Mossos, els deixen passar uns quants dies que refredi la cosa, i quan ningú mira, quan ningú se'n recorda, se fa l'arxivació del cas.
0: L'arxivació, sí.
5: I escolta'm, saps la denúncia que ens han fotut els professors on estava i tal, qual, que la mala he de mirar, que... Sí. A veure, sí, és aquesta d'aquí. Mira, a veure, que me la miro bé. Espera, que l'arxivaré, però 4 o 5 vegades.
0: Sí, vale, s'ha arxivat, s'està arxivant, molt bé.
5: Sí, i ara vaig al lavabo a jugar-me el cul.
0: Havia quedat clar. No. És curiós, de tota manera, perdoneu una
5: cosa. Digui, avi, digui.
0: La policia és l'única feina on t'enxampen fent malament la feina...
5: Sí.
0: I els que manen no et fan fora i, a més, et defensen.
5: Bueno, no és l'única feina, eh?
0: Eh?
5: Li puc dir tres noms.
0: Tres noms
5: de
0: què?
5: De persones que fan malament la seva feina.
0: Sí.
5: I no només no es fan fora, sinó que el seu cap els defensa.
0: Són Mossos d'Esquadra?
5: No, són jugadors del Real Madrid.
0: Eh?
5: Vinícius, Mbappé i Camavinga.
0: Ah, bueno, mira, perfecte. No m'estranya que, de sobte, pugi la demà.
5: A Madrid, al Real Madrid, només funciona la impressora.
0: Eh? Ja, ja. Ha vingut només a dir això.
5: Sí, sí, sí.
0: Avui tinc la sensació que volia colar això i ha trobat...
5: El Real Madrid, és que us diré
0: sí,
5: més.
0: Sí.
5: El Real Madrid,
0: sí.
5: Sabeu el que funciona?
0: Sí, ja ho ha dit.
5: L'únic que funciona...
0: Sí.
5: Impressora.
0: De tota manera, parlàvem d'aquests Mossos infiltrats en una assemblea de professors, que el cas ha estat arxivat pels propis Mossos.
2: Sí,
0: no m'estranyaria que de sobte pugi la demanda per entrar al cos dels Mossos, perquè tots són avantatges, bon sou, errors sense conseqüències, i de tant en tant doncs pots jugar a les disfresses, que és el somni humit de Nobita del Doraemon. Tot això... Sí.
5: No, avi. Avi!
0: Vols veure que tinc la butxaca màgica?
5: Va, avi, va, prou. Sisplau, va.
3: El cap d'informació dels Mossos defensa que és legal que les dues agents s'infiltressin a l'assemblea de docents i assegura que no va ser una infiltració, sinó una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets.
6: Sí. Hòstia, quin eufemisme que hi ha.
5: T'ha agradat, eh?
6: Home, una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets, eh? I mentrestant la policia gastant diners públics per infiltrar-se a la classe de les formigues.
5: No.
6: És increïble.
5: No,
6: us imagineu que, si el cap dels Mossos fes servir eufemismes a la resta de moments del seu dia a dia quotidià?
5: Què vols dir?
6: Home, per exemple, no diria he d'anar al lavabo a fer caca. Diria he d'anar al reservat per tal d'efectuar la descàrrega del camió d'orgànica al contenidor de la ceràmica.
5: Sí, sí.
6: No?
5: Sí, entès.
6: A partir d'ara ja no diria encara no tinc nòvia. Jo diria el meu sexe està d'estrena, però l'aforament és limitat.
5: Hòstia, en el teu cas, limitadíssim, eh? Limitat del tot.
6: Moltes gràcies.
3: El cap dels Mossos admet, però, que la infiltració dels Mossos...
5: D'informació dels Mossos.
3: Sí, el cap d'informació dels Mossos admet que la infiltració es va planificar i executar malament i diu que estudiaran si cal mantenir realment aquests mètodes.
5: A mi m'agradaria tant ser una mossa infiltrada.
2: Sí, eh?
5: Saps allò que em diu? El James Bond?
2: Sí.
5: James Bond?
2: Què té a veure?
5: Pues que tenia una noia James Bond, m'agradaria
2: sempre
5: ser.
2: Sempre n'hi ha dues, la, sí. La primera és dolenta i la segona és bona.
5: Pues jo la bona.
2: Vale.
5: Jo la bona, perquè, bueno, a la vista està, no? Eh? Com sí. Estic, com estic? Bueno, és així. És
2: però vostè
5: així.
2: Voldria fer de mossa infiltrada.
5: Sí, jo si fos una policia... És que m'encantaria haver estat una d'aquestes mosses que es va infiltrar entre professors. Jo si m'hagués de disfressar de professora...
2: Sí, eh?
5: Aquí van fallar perquè les van enxampar. Però aquí t'has de posar alguna cosa discreta, nena, que no cridi l'atenció, perquè si no que... t'enxamparan, pues, disfresses de mestre, pues, amb unes mitges de reixeta, amb sabates de taló de pa mimí, faldilla de tubo, i una camisa entallada, amb uns quants botons descordats que es vegi el sostenidor d'encaix vermell, no?
2: Però això és com s'imagina vostè que van les mestres...
5: Algú ha de ser la profe Sèpsil, entre tant professorat amb Bambas Salomon, perquè, escolta, trobo que els professors s'han de vestir millor, s'haurien de vestir millor. Hi ha molt marge de millora entre la vestimenta dels professors.
3: Gràcies, Angelines, per aquesta crítica social.
5: Fixeu-vos-hi. Gràcies a tu per escriure-m'ho, Noelia. Perdoneu un moment, però l'Àlex ens diu que tenim una trucada al telèfon d'Aludits. Algú ens ha trucat al telèfon d'Aludits i això que en 18 temporades no hem donat mai el telèfon d'Aludits perquè ens truqui la gent. Això és la màgia de la ràdio. Atendrem la trucada al telèfon d'Aludits. Bon dia, amb qui parlo?
8: Hola.
5: Bon dia, amb qui parlo?
8: Com que amb qui parlo? No serà policia, tu?
5: No, però ha trucat vostè.
8: Ja, i com ho saps? Ho pot demostrar davant d'un jutge?
5: Bueno, ho sé perquè ha sonat el telèfon de l'Udits, que tenim el control tècnic.
8: Bueno, sí, he trucat jo, oi?
5: Ah, però això dic jo. Com es diu?
8: Qui?
5: Vostè.
8: Bueno, doncs mira, ara em dic Lluís, però quan torni a casa em diré Vanessa.
5: Vanessa?
8: Digues, carinyo.
5: No, que dic, a veure un moment, per què s'ha sentit al·ludit vostè?
8: Bueno, perquè sóc policia.
5: Treballa d'infiltrat.
8: Sí, treballo infiltrat. No podia caminar perquè em feia molt mal i em van haver de posar una crema i una injecció de Voltaren.
5: Que li pregunto si treballa de policia infiltrat.
8: Ah, sí, sóc un policia infiltrat, que treballo infiltrat.
5: I, però i on està infiltrat ara mateix?
8: Doncs mira, ara mateix estic infiltrat en una escola i us truco perquè tinc por.
5: De què té por?
8: A la sala del costat estan fumant drogues.
5: Sí, els alumnes?
8: No, els professors. Professors que estan revisant el conveni. Sí. I necessiten que la cosa passi, no? Yeah. I hi ha de tot metadona, metanfetamina, metaverso, hi ha de tot.
5: Van forts els professors, sí.
8: I miri, tinc por, però també tinc... Jo tinc de tot des que estic aquí en aquesta escola. Tinc cartes Pokémon, Piràtics i Superthings que m'han deixat. Uh-huh. Els nens són feliços amb tan poca cosa.
5: No cridi tant que els sentiran, home.
8: Que va, a mi no em sent ningú, estic tancada al lavabo.
5: Ah.
8: Si sents un raig de líquid és que m'estic rentant les mans.
5: Ah, val, d'acord.
8: En cap cas estic pixant amb la cigala en una mà i el telèfon en una altra.
5: Escolti'm.
8: La cigala... No, la cigala és autònoma, de manera que amb la mà lliure estic fumant.
5: Bueno, a veure, un moment, deixem...
8: Mòbil, fumant i cigala. El que m'estic posant a la boca és el cigarro, perquè si no la postura seria molt difícil.
5: Deixi un momentet. A veure, esborrem aquesta imatge del cap. Sí. Digui'm, sisplau, què ha descobert durant la seva infiltració a una escola fins ara?
8: Que el Voltaren 500 no va bé. Ha de ser 5.000.
5: Li estic preguntant per la infiltració com a professor a l'escola. Què ha descobert durant la seva infiltració a una escola fins ara?
8: El teorema de Pitàgores.
5: No. Però què?
8: Et pots creure que en qualsevol triangle rectangle la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la cornamusa?
5: No, la cornamusa no, la hipotenusa.
8: Hipotenusa, encantat. Jo no. Em dic Lluís.
5: No. Serà difícil, això.
8: No, difícil no. La suma dels quadrats.
5: No, ja. La suma dels quadrats dels catets
8: és igual al quadrat del que has dit abans.
5: Sí, la hipotenusa, sí. Bueno, escolti'm, a veure, quedem que durant la seva infiltració ha pres el teorema de Pitàgores, més o menys.
8: Correcte.
5: Ha descobert, jo li preguntava si ha descobert alguna dada rellevant.
8: Sí, home, ha descobert l'Innovamal, la Sinècdoque...
5: No, però...
8: I al final de mirar el trencat. I la veritat és que tinc molta por.
5: Però por de què?
8: És que d'infiltrar-me a l'escola he descobert que m'agrada estudiar, aprendre coses, reciclar-me, el saber per saber, res humà, només aliè. I clar, això va en contra del codi deontològic de la meva professió de policia.
5: Però escolta, no és cert, home, hi ha policies ben formats, no?
8: Policies ben formats?
5: Sí.
8: El que tinc aquí penjat.
5: Home, va, ha penjat. Hòstia, sí, ha penjat. La mare que...
8: T'has fixat que la hipotenusa és una paraula que inclou totes les vocals? A, E, I, O, A, Eh? I, O...
9: Què?
8: I, A...
9: S'ha deixat la U. U!
8: Ah, quina por! Perdona!
9: Pengi, pengi, que hem de continuar. Pengi, vingui cap aquí.
8: Un moment, perquè m'he equivocat i en comptes de el que he penjat és el cigarro. Ja no m'he dit com en el telèfon. I, bueno, no te dic lo que, on tinc l'altra cosa.
9: Pengi, pengi.
8: No, moltes gràcies per programa. Sí. Estàs molta companyia.
9: Sí, moltes gràcies.
8: I endavant, te segueixo, l'està passant, eh?
9: Molt bé, gràcies a vostè.
8: Adéu.
9: Adéu, Elisenda, adéu. Bé, nosaltres continuem i canviem de tema
8: Vanessa,
9: per...
8: Elisenda no, eh?
9: Ja.
8: Vanessa.
9: Sí, li feia broma. Dic que... Sí, li agrada.
2: Pensa que s'hi penjat tres vegades.
9: Sí, pengi una quarta. Perdona.
8: Feu temps que ara vinc. Vinga, fins ara.
9: Nosaltres hem de continuar, deia, i canviar de tema per parlar de pantalles.
2: Sí, perquè el govern es planteja prohibir les pantalles a les escoles pels menors de 14 anys.
9: Home, per favor, és que ja és... Ja, fan tard. Fan tard en aquesta prohibició. Fan tard perquè és que estan completament enganxats.
2: Em sembla que...
9: S'ha demostrat que allò de donar ordinadors i iPads als alumnes no era bona idea, i ara tenim tota una munió de nens i nenes, que això, nenes... I aquí, pares i mares, sou, sí? Teniu criatures per aquí escolaritzades? Mira, una tota persona. Gent que fa que sí amb el cap,
2: sí, però...
9: de dir la mare de Déu Senyor, en mal moment
2: sí, que
9: li van donar l'iPad a l'escola perquè no faran de fer uns exercicis de l'una mata amb l'ordenador i tot això, si tots els nens i nenes amb el cervell totalment menjat, perquè, escolta'm, això és... Perdoneu-me.
2: Què fa ara, amb el cervell menjat? No. Som a la ràdio, li torno a dir.
9: Mira, un WhatsApp que m'envia l'Emperín.
2: Sí, no,
9: feu.
2: Sí, home.
9: M'agradaria interrompre, no voldria jo interrompre
2: home,
9: ara.
2: No voldria, doncs ho fa molt malament, dissimula fatal. Som no, en directe a la ràdio. Tregui el volum del mòbil, com a mínim.
9: No, res.
2: A més, el té una potència...
9: Mira, és que és boníssim, és un fotomuntatge.
2: Pot fer,
9: no, calla. Sí. Si és ell.
2: Eh?
9: Ui, el Julio Iglesias. M'envia l'Emperín una foto del Julio Iglesias.
2: I què diu?
9: Posa aquí, amb un text, que diu ell. Diu, mañana se sale y lo sabes.
2: Sí, hòstia, però...
9: Perquè demà és divendres.
2: Del 2010.
9: Perquè demà és divendres i els divendres sortim amb les amigues. Demà anirem a un parc.
2: Un moment.
9: A seure'ns a un banc i a menjar pipes.
2: Un moment, demà no és divendres. Això per començar.
9: Ah, no, encara.
2: Demà és dijous. Una altra cosa és que vostè sigui de Barcelona, que hi ha la Mercè...
9: Ui, quina desil·lusió.
2: En tot cas, si és de Barcelona i demà és, que és demà és festiu...
9: Bueno, sortirem demà.
2: Mercè, no, divendres conceptualment seria avui, perquè demà és festiu.
9: Correcte.
2: Això és correcte.
9: Sí,
2: això és correcte. En tot cas, nosaltres farem el programa en directe, eh? Sigui la Mercè, sigui Santa Tecla, sí.
9: A veure, mireu què m'envia ara l'Emperín.
2: Què?
9: Què és això? És un vídeo del Julio Iglesias.
2: Només envia coses de Julio Iglesias.
9: Perdona, és un vídeo on ell parla, eh? No sabia que tenia contacte amb el Julio Iglesias. Mira, parla el Julio Iglesias i tot, ho voleu sentir?
2: Què diu?
9: Nenes, ho voleu sentir o no?
10: Sí!
9: Escolta, para l'orella.
10: Mañana se sale, y lo sabes.
9: És bonic, però com ho deu haver fet, l'Emperín? No sabia que tenia accés directe al Julio Iglesias. Tu ho vas creure?
2: Però si veu d'una dona. Us ho podeu
9: creure?
2: Però si és la veu d'una dona, això és intel·ligència artificial.
9: Ja ha de ser intel·ligència artificial.
2: No, falta una mica...
9: Que no li veus els dits, els té tots, eh?
2: Eh?
9: Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.
2: 11 dits, ho faci i diré així.
9: O sigui... Escolta, per què no pot ser que el Julio Iglesias hagi enviat el vídeo a l'Emperín?
2: Que està per altres coses.
9: Què et creus, que ets l'únic que coneix a famosos, tu?
2: No, home, no. Jo...
9: Li tens enveja a l'Emperín perquè tu només coneixes el Jordi Basté.
2: Bueno,
9: I allà el Julio Iglesias, és així.
2: Bueno, i els Javis que han sortit aquí, sí. Vaja, i pràcticament sí. Ja érem amics.
9: Això són els Javis.
11: Jordis han vingut.
2: Els Jordis no, és que no cal confondre els Jordis amb els Javis, amb els Òscars.
9: A veure, deixi'ns explicar la notícia, sí, sisplau. Sí.
2: Deia que el govern
9: no,
2: es planteja...
9: No...
2: Sí, dèiem que el govern es planteja prohibir les pantalles dels estudiants molt fins a segon d'ESO perquè generen addicció.
9: És que us hi heu fixat o no, que estem tots com a borregos allà, adotzenats, enganxats a la pantalla. Més que generació Z, jo en dic la degeneració Z, fixa't tu el matís, sí.
2: Salvador Illa va dir a RAC1 que l'any vinent el govern presentarà un projecte de llei per combatre aquesta addicció a les pantalles. Tenim un any, no hi ha pressa. Endavant.
12: Illa lamenta que l'ús excessiu de pantalles pot provocar que, va dir, els nois i noies del país no tinguin contacte amb Rodoreda, Joanot Martorell, Cervantes o Llull.
11: Clar, no, és que no poden tenir contacte amb ells perquè no tenen mòbil ni Llull.
9: No és això.
11: Són impossibles de contactar. Algú de vosaltres té el contacte de Rodoreda?
13: O una Ouija.
9: No,
11: una Ouija, que sí. Per cert, quin nom més guapo, Joanot Martorell. No sé si us heu plantejat mai.
9: Joanot Joanot Martorell, t'agrada?
11: És nom de persona enorme. Joanot, no? I després Ciutat de Catalunya. Martorell. Sí, sí. O sigui, és com dir-se Miquelà Robadalona. O sigui, no? Ja, Joanot.
12: Sí, igual.
11: No? Sí, igual. Ramonot a Tarragona, no? De, sí, sí, uah, sí. Un llibre de Ramonot a Tarragona, no? De sí. Oriolot Olot. Aquest, a més, és com d'Oriolot Olot.
12: És aliteració.
9: Pots parar ja?
11: Una faula com Irene Solà, però Irenota...
9: Escolta'm una cosa, Jean-Paul, no cal que presumeixis de ser un ignorant, tot i que m'acabes de citar Irene Solà. Però bé, Joanot Martorell va ser un escriptor valencià medieval, l'autor de Tirant-lo Blanc. De què rius?
11: Oh, Tirant-lo Blanc, no? És, és molt gràfic. És porno, no?
9: No, no.
11: Si és lo blanc és que ja ha arribat al final.
9: No, novel·la de cavallers, no, no, no té...
11: De cavallers, un tant de cavallers.
9: Ja, ja.
12: Home, la veritat és que si llegeixes Tirant lo Blanc sí que hi ha...
11: Jo me vaig llegir...
12: Hi ha bastant de tirant i bastant de lo blanc.
11: Exacte, sí, perquè hi ha... Una altra cosa és que s'entengui. Perquè jo vaig haver de llegir la del Màrius Serra, la versió del Màrius Serra, que les marranades s'entenen més. Perquè és actual.
9: Ja, ja.
11: Bé, si té la tita, doncs és la tita. No, no, de medieval. Bueno,
12: no hi ha tants eufemismes.
9: Aquesta proposta del govern arriba després de fer inversions milionàries per garantir que els alumnes tinguin accés a les pantalles, les mateixes pantalles que ara es plantegen de retirar.
12: Sí, la digitalització a les aules havia costat 126 milions d'euros només en ordinadors portàtils pels alumnes fins a quart d'ESO.
9: Fixa-t'ho, 126 milions perquè els nens puguin mirar pornografia i a l'escola juguin a videojocs.
12: Estava acabat.
9: Vinga, home, per favor, I després tots a plorar perquè Espanya en roba. No us roba Espanya, us roba Lenovo.
12: Bueno, ara continuem.
9: Sí, home, és així.
12: Ara continuem parlant d'aquest tema amb l'Angelina i amb tota la colla, que vostè no està gens enganxada, pel que veig.
9: Jo?
12: Sí que... No, no.
9: Estan enganxades les criatures.
12: Les criatures catalanes.
9: La gent gran no està...
12: Tornem de... No, no, no ho expliqui. No ho expliqui perquè això és portet. Ho acabo de veure a la pantalla d'inici. Tornem de seguida. La competència.
13: Tenia aposta per la competència.
14: Em demaneu la meva opinió?
15: No li hem de tenir por a la caca.
16: Ho feu cada dia, no?
17: Per la ràdio i per la tele. Amb els Oscars.
18: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
20: Mm-hmm.
19: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
20: I des de 16.400 euros.
19: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
20: Citroën.
19: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
21: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
25: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara, pesto de festuc i alfàbrega a 1,99, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, salses per a pasta en diferents varietats al 50% en la segona unitat. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
26: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
27: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
26: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
28: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
0: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Ponés. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Perfecte, aquí el tens.
1: Ja?
3: Ja.
1: Sí?
3: És així?
1: De debò?
3: I tant, de debò.
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en el Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
6: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
7: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
6: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
7: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
8: Estàs escoltant La Competència. Òscar Andreu, i Òscar Dalmau. Un parell de borinots.
14: Hola, bon dia. És la ràdio.
8: RAC, RAC.
2: Ja tornem a ser aquí, 5 segons i 3 quarts, una del migdia. Això és La Competència. I continuem parlant de la proposta del govern de retirar les pantalles de les escoles d'aquí un any.
12: Sí, i això que els últims anys s'han gastat 126 milions d'euros en portàtils pels alumnes, que doncs, per posar-ho en perspectiva... Sí.
29: Posa-ho en perspectiva, sí. Perquè això és a les grans xifres, la gent ens perdem, no? Sí. Quants camps del Madrid són amb diners?
12: 126 milions... És un diomander, de fet.
2: Ah, és un diomander.
12: 126 milions, a banda d'un diomander, també és la meitat del pressupost del Departament de Cultura.
29: Ah, exemple, bueno, doncs llavors em sembla bé, no? L'única cosa pitjor que invertir en un ordinador Lenovo és invertir en una obra de teatre en català.
2: Sí, home, 126 milions són molts diners com per fer marxa enrere o no.
9: Sí, però escolta'm, dieu que tots s'ho han gastat en ordinadors i tot, però esteu intoxicant, perquè amb aquests diners també van pagar les pissarres interactives que han instal·lat per totes les escoles, que són pissarres tàctils.
2: Molt bé.
9: Les heu vist? Són una passada, eh? És la tecnologia, eh?
2: No, no,
9: són tan modernes que en lloc d'escriure amb guix i tacar-te les mans i la roba, pots escriure amb un dit.
2: Sí.
9: Com en els vidres plens de pols d'un cotxe.
2: Sí.
9: Heu vist aquest estiu un cotxe molt brut,
2: molt,
9: on hi deia renta el que no s'encongirà? Sí?
2: Sí?
9: Doncs era jo.
2: Sí.
9: No el que conduïa, el que va escriure.
2: Ah, perquè el que conduïa era jo, probablement. Sí.
12: Els 126 milions d'euros, però, Sirici, no inclouen les pissarres interactives.
9: Això
12: va costar 90 milions més.
9: I tu qui ets?
2: Perdona, un moment.
9: Qui és aquest nen nou?
2: Aquest nen nou
9: que només ve a criticar el molt honorable Renner.
2: No ha dit
9: tothom
2: això.
9: Tothom es pot equivocar a l'hora de dir xifres. A veure, què ha passat aquí?
2: Bueno, sí. Una equivocació, en tot cas, de que costa, o sigui, 126 milions i una altra que costa 90 milions d'euros, són dues senyores equivocacions.
9: A veure, Josep Maria Bartomeu va comprar Coutinho per 105 milions.
2: Però a mi que m'explica...
9: Coutinho per 105 milions.
2: Sí.
9: I Dembélé per 120 milions.
12: Més variables.
9: I tothom s'estima l'expresident del Barça.
12: Home.
9: En canvi...
2: Ha dit Bartomeu?
9: Salvador Illa no us agrada per què? Per què? No, és que ha gastat molt. No us agrada perquè és socialista.
2: Ah, però...
9: Per I perquè no sap pronunciar la lletra L.
2: Uau.
9: Que diu Catalunya.
2: Sí.
9: Racistes.
11: Una cosa, si tots els diners de Coutinho i Dembélé s'haguessin gastat en cultura...
29: Sí?
11: Fuà, la pel·lícula Pa Negre es podria haver titulat Caviar Negre, no? Per exemple. O Caviar Normal, perquè el caviar...
29: Crec ja és negre.
11: És mig negre, és una mica així com... Bueno, depèn, jo no sé gaire bé.
2: Podem parar, un moment, pot parar el mòbil, de debò, sisplau, Angelines.
9: Bueno, escolta, m'ha arribat el dinar.
2: Li he dit que...
9: M'ha arribat el dinar i m'avisen.
2: El dinar ara, bueno, sí.
6: M'hauré d'irrupeu, no?
9: M'he demanat que me'l portin aquí, perquè dic que avui, ja veuràs, no arribaré. No volia fer fricandó, però escolta, això no. No arribaré a l'hora, no.
2: Un moment.
9: Dinaré a les 4, si poso a fer fricandó.
2: Sí, no sabia que feia servir un globo, aquestes aplicacions.
9: No, l'he demanat per Wallapop.
2: El Wallapop?
12: El dinar?
9: Sí, m'ha demanat el dinar de segona mà.
2: Però què diu ara?
9: Surt més
29: barato?
10: Sí, quina marranada. Per una banda és quina marranada, per altra banda, hòstia, aquí potser hi ha una idea. Ja
13: hi ha una aplicació d'això.
10: Sí, sí.
29: Però a mi el Globo no m'agrada. No m'agrada perquè els repartidors van amb un altaveu que tenen un volum tan alt.
10: Home, no tant.
29: Que, escolta, tremolo més que un esquimal amb el Satisfyer. És una cosa de dir...
10: Però què diu? No tots van... A veure, un moment.
29: Mira, un missatge del Tinder.
10: Ara el Tinder. Tot li sona igual, eh? Sí. Però el
29: Tinder. No, res. Què diu? 19 anys, no, massa gran, no.
10: Prou.
29: Que em diu que si vull fer alguna cosa amb ell.
10: Sí.
29: Com és la gent jo... No, calla, un vídeo. Sí. M'ha enviat un vídeo.
10: No cal que ho expliqui.
29: Deixeu-me obrir-lo, aviam, què diu. Aviam.
15: Mañana se sale.
10: No.
15: I lo sabes.
29: Ai, no, m'he equivocat. No, ara ja m'he equivocat.
10: Farem una cosa, anirem a publicitat...
29: I tornem de seguida, aquí a la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
3: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
8: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
10: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
11: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
10: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
12: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
13: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
12: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
12: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
14: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Corte Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
16: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
17: Que l'any serien... 1, 2, 3...
16: Més de 2.400 euros.
17: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
16: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
18: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
20: Ei, què passa amb els arcacats?
21: Giorgio Paperdel.
22: Em vols ser el meu amic per sempre? No volia pas la lluna mateix.
23: Què fa avui la competència?
22: Però un altre! Ja ho veieu!
23: A mi no em vingueu a molestar!
22: És clar, de comprar diners.
24: Amb els Oscars. A RAC1.
25: Recte final del programa, això és la competència.